0: tipus d'aquesta audàcia va ser assassinat per gent del seu partit, no? Perquè va ser una mort repentina, 6 mesos abans de la, independència de Guinea-Bissau i de Cap Verd, va ser assassinat per membres del seu propi partit, no? I aleshores vaig començar a entrevistar gent i varen passar 2 anys entrevistant gent a Cap Verd primer, després a Guinea-Bissau, a Portugal, a Suècia, a Espanya, a França, bé, varen viatjar per diferents llocs on l'Amílcar havia deixat alguna empenta o havia conegut gent. I i va ser una mica com que vaig anar descobrint qui era aquest tipus, i realment aquesta fascinació va anar increixendo, no? I també vaig reconèixer doncs trets també que curiosament em varen sorprendre, com jo, doncs, un ciutadà d'una illa com Mallorca, em podia sentir molt interpel·lat per les preguntes que aquest tipus feia, no? No només políticament, sinó també filosòficament, no? Quin és el nostre posicionament al món i una mica com quina és la nostra responsabilitat amb la societat. I les preguntes que ells feia fa 50 anys són totalment pertinents a dia d'avui, no? I aquesta contemporaneïtat em va fer com a connectar més fortament amb ell, no?
1: Per què?
0: Doncs jo crec que justament perquè era un tipus que era capaç de parlar de política d'una forma molt clara, molt transparent, no? En un moment en el qual els polítics aleshores, i tal vegada avui pues, continua una mica la mateixa dinàmica, no? Aquesta sensació de connexió que els polítics tenen amb la gent, jo amb ell la vaig sentir molt forta, perquè realment ell era capaç de parlar a gent amb diplomàtics de tot el món, però al mateix temps era capaç de parlar amb un camperol i fer-lo entendre que era important que ell fos lliure i que fos propietari de la seva vida, no? I en aquest moment ells estaven sota el jugo colonial i estaven realment doncs, cultivant perquè la colònia portuguesa fos més i més rica i no, no pel seu desenvolupament, no? I aquesta capacitat d'estimular i d'activar políticament a gent que no tenia una ideologia em va semblar com a molt, molt fascinant.
1: Per què vas assassinat ara fa 50 anys?
0: Bé,
1: per la seva actitud realment desafiant?
0: Bé, això mai ho sabrem 100%, no? Però sí que l'Amílcar tenia alguns problemes. Primer de tot, ell havia nascut a Cap Verd, que Cap Verd són unes illes, un arquipèlag com són les Canàries, una mica més al sud de les Canàries, són mestissos, no són negres de l'Àfrica colonial, ni tampoc són blancs, són una mescla de tots dos. I els guineans percebien els capverdians, com eren en l'Amílcar, com una mica la connexió amb la colònia, no? Com a que els dominaven. Aleshores, malgrat la lluita o la proposta de l'Amílcar Cabral era anem a alliberar aquests tots dos països unint-nos i fent la guerra a la Guinea-Bissau, els guineans trobaven com que d'alguna manera els capverdians, que representats per l'Amílcar, una certa dominació encara, no? Com que no eren del tot lliures i no eren ells que decidien com fer aquesta guerra. Aleshores, des del principi es va començar a generar un cert racisme dins el mateix partit. De vegades pensam, no, racista, blancs i negres, no, dins les diferents tribus i les diferents realitats socials i ètniques a l'Àfrica també tenen aquestes dificultats. I realment l'Amílcar, quan va començar, ell va entendre que no només amb la guerra s'aconseguia la independència, sinó també amb una intensa activitat diplomàtica, explicant arreu del món que no tenia que realment als anys 70, que encara hi hagués colònies a l'Àfrica, no hi havia cap sentit. I Portugal era la darrera colònia, o el darrer país colonial que tenia colònies a l'Àfrica. Aleshores, en aquestes anades i tornades, aquests viatges, poc a poc es va creant dins el partit la necessitat de anem a llevar-nos a l'Amílcar Cabral de davant, no? I va ser una conspiració on també els portuguesos eren conscients, perquè els portuguesos tenien, aquí hi ha una part una mica del thriller de la pel·lícula, que amb la pel·lícula veureu que hi ha com a tot una part de documents policials on anem descobrint com totes les passes de l'Amílcar Cabral estaven totalment controlades per la policia secreta portuguesa. Per tant, els portuguesos sabien d'aquesta feblesa i la varen aprofitar i varen com a pitjar una mica més per aquest tràgic final.
2: I ha estat fàcil aconseguir fonts xerrant gent, més enllà de veïns, amics, familiars, tenir diferents fonts, encara que era una figura un poc contraposada, que generava controvèrsia. Com has aconseguit veus?
0: Jo crec que la meva posició, malgrat de privilegi com a home blanc a l'Àfrica, també era una posició una mica

0: o hi havia una certa equidistància, no? Perquè jo no era portuguès, tampoc era capverdià, i això em permetia que, des de la meva curiositat més naïf, la gent em contés les coses sense cap tipus de conflicte, no? Perquè criticar l'Amílcar Cabral, que és com un déu a Cap Verd, era realment impossible, no? Fer una crítica a l'Amílcar Cabral és una cosa bastant complicada, però amb jo vaig aconseguir que la gent, doncs, d'alguna manera feliç, perquè hi hagués aquesta curiositat pel seu líder nacional, vaig anar creant com una xarxa de converses, per final eren converses que les anava gravant, de tot aquest material, d'aquests tres anys d'entrevistes, no surt res al documental. Tot això es va convertir només en fons d'informació per després fer una pel·lícula totalment diferent. I ja veureu, la pel·lícula és una pel·lícula molt atmosfèrica, on treballem amb arxiu cinematogràfic de diferents procedències, tant arxiu colonial com arxiu filmat pels mateixos guineans, i després imatges que nosaltres vàrem filmar ja amb les mateixes càmeres que es filmaven als anys 70, unes càmeres de cinema antiquíssimes. Estàvem més temps reparant la càmera que rodant, però amb aquesta estètica reconstruïm la vida d'Amílcar ja no a partir del que els altres deien d'ell, sinó a partir dels seus textos íntims, que això va ser com la gran revolució dins d'aquesta pel·lícula, no? La de dir, ja no contarem a Amílcar des de la visió dels altres, sinó des dels seus textos íntims, perquè després de 4 anys de feina vaig trobar les correspondències, bàsicament les cartes que ell escrivia a les seves dues dones, la primera la portuguesa i la segona que era de Cap Verd. I aquí vas trobar com una dimensió també molt humana. Abans me demanaves per què, no? Doncs hi ha una dimensió molt humana en aquestes cartes, on entens que un mateix home pot fer una lluita de liberació nacional d'un poble i al mateix temps parlar poèticament de les flors, parlar del potencial dels nins, parlar d'una manera molt romàntica a les seves dones. No sé, hi havia una dimensió humana en un líder que em va semblar com a també molt interessant. Aleshores, la pel·lícula és una espècie com a de diari visual d'Amílcar Cabral, imaginari, evidentment, però amb les imatges de l'època i la veu en off d'ell contant una mica la seva història.
1: Clar, i d'aquí surt aquesta dimensió humana i poètica d'aquest documental que s'ha construït a partir d'una primera recerca que se va fer, que varen ser totes aquestes entrevistes, trobades, aquesta recerca d'informació que se va fer prèvia, però això ha quedat inèdit.
0: Clar, realment jo no sabia què faríem aquestes entrevistes. De fet, vàrem gravar pensant que això seria material de la pel·lícula, pensant també, o heu de pensar que jo quan vaig començar a fer Amílcar no havia fet pràcticament cap pel·lícula, jo estava aprenent a fer pel·lícules, no? Per mi ha estat un aprenentatge fer pel·lícules a través de l'Amílcar, i durant aquests 10 anys doncs, he fet 8 pel·lícules més. Per tant, jo en un principi tenia una imatge tal vegada de la pel·lícula més convencional, més, bé, una pel·lícula de testimonis, més periodística, informació, i després vaig trobar, després d'un temps, que primer que era molt difícil fer un retrat honest d'un personatge com l'Amílcar, quan tothom té aquesta devoció cap a ell. Per tant, era quasi més un homenatge de gent parlant de què meravellós que era aquest home. I clar, aquí, cinematogràficament o dramàticament, era molt poc interessant la pel·lícula. I va ser més a partir de trobar aquestes fissures de llums i ombres entre l'arxiu policial i la seva mateixa història, la que conta ell, que la pel·lícula va agafar una altra volada, no?
1: Clar, més d'una dècada de fer-hi feina o de que s'iniciés o que iniciassis aquest projecte, clar, un projecte sanquista, no? O canvia molt.
2: Clar, jo li volia demanar això, com ell explicava que ha mutat tot això, no? Perquè ell també ha après més coses, a banda del cinema, com del personatge o la persona, però en quin moment vàret saber dir basta? Perquè és molt difícil, no? Si dus 10 anys amb una cosa, de dir, vinga, ara això ja està, ja ho deixem així.
1: Que se va transformant, no? En procés.
0: Clar, és una part de desenvolupament o de procés d'investigació molt llarga i realment el finançament per produir la pel·lícula va arribar molt a poc, no? Perquè és una coproducció entre Mallorca o Espanya, França, Portugal, Cap Verd i Suècia. I en aquesta dimensió de coproducció, això passa perquè el finançament de cada país arriba quan arriba, no? Per tant, vàrem estar 3 anys, també vàrem rebre finançament de la Unió Europea. Aleshores, tot aquest procés de finançar-la doncs vas com a repensant la pel·lícula, no? I vas com a reposicionant-la més cap a una direcció o cap a una altra. I arriba un moment en el qual ja doncs, toca anar acabant. I crec que els deadlines també ens ajuden de vegades en aquest, moment, en aquest sentit a posar límits. Va ser un procés de rodatge relativament breu perquè vàrem estar filmant en pel·lícula, que per tant no pots filmar molt. Però sí que van ser 2 anys de muntatge amb el muntador, que viu a Barcelona, i allà també va ser com un moment de realment escriure la pel·lícula i entendre la pel·lícula justament manipulant les imatges, no? I fent aquesta prova, aquest assaig-error entre imatge i veu, i entendre com, doncs, que la pel·lícula ha d'anar en una direcció.
1: Clar, Àfrica està clar, però quina relació hi ha amb Espanya o amb Suècia? Quina gent vares anar a cercar a cada país?
0: Suècia és un país que va ser molt important perquè va ser el primer país europeu que va recolzar econòmicament i va donar suport a que tots els moviments de liberació anticolonial a l'Àfrica portuguesa es puguin donar a terme, no? Varen finançar, sobretot en tema sanitari, d'educació, i a més políticament també va ser com un dels països estratègics en aquesta dimensió diplomàtica que va recolzar a Cap Verd i a Guinea per assegurar la seva independència a la Unió, a les Nacions Unides. Doncs va ser un país molt important i Espanya realment no va tenir un paper per res. Vull dir, la relació entre Amílcar Cabral i Espanya tal vegada són els investigadors que hi ha hagut, que són poquets, i un director mallorquí que ha decidit fer una pel·lícula sobre aquest tipus després de passar 10 anys una mica sota el verí de l'Amílcar Cabral. No hi ha més relació que aquesta.
1: Clar, l'Amílcar Cabral era un agrònom, enginyer agrícola, filòsof, un revolucionari, el més influent, han dit, del segle XX. Tu com el definiries?
2: Ja és com si el coneguessis un poc, no? Realment, sí. Després d'aquests anys. Mm.
0: Ell utilitzava de vegades aquest terme de jo sóc un simple home africà. Hi havia una dimensió també com a d'humanitzar-se molt i de fusionar-se amb la gent. Jo crec que va ser un tipus que estava a anys llum de la població de la seva època, que tenia una visió molt revolucionària en el sentit d'anar molt més enllà de lo que... Clar, hem de pensar que quan viu sota un règim colonial com era el portuguès, el 95% de la població no havia anat a l'escola. Per tant, el teu esperit crític era pràcticament nul, no? Vivia la gent pel seu manteniment i el de la seva família. Aleshores, inocular aquest desig de llibertat i de ser... no sé com es diu, dueños del teu destí.
1: Amos
0: del teu destí. Doncs va ser una feina doncs realment utòpica, no? I crec que les paraules que millor el defineixen és la d'utopia i la d'un tipus també que se sacrifica perquè ell tenia una vida doncs bastant còmoda. Podria haver estat un director d'un centre agrícola a Cap Verd, viure còmodament, i va decidir deixar tot per fer aquesta lluita i sacrificar tota la seva vida per la independència i per la descolonització d'Àfrica.
1: Clar, com va poder desafiar i fer front al colonialisme portuguès?
0: Doncs jo, molt a poc, amb petites aliances, primer amb Guinea-Conakry, que havia estat un país veí, no? Que era una antiga colònia francesa. Ells ja s'havien independitzat de la colònia francesa i, per tant, Guinea-Conakry va ser un dels primers països que va recolzar, doncs, imagino que amb armament, però també amb logística, amb un espai on es va començar la vida clandestina d'Amílcar Cabral i la gent del seu partit. I després, també viatjant a altres països, a Algèria, també hi havia hagut la guerra d'Algèria per independitzar-se dels francesos, després amb altres colònies portugueses, Angola, Moçambic, hi havia realment un moviment molt fort anticolonial en molts de països a l'Àfrica, després també a Latinoamèrica, va anar a Cuba, aquí va ser un moment molt important, va conèixer el Fidel Castro, que el va reconèixer com un tipus amb un gran potencial i una gran mirada. Cuba va participar oferint metges, armament, formació, i la Unió Soviètica, Xina, o sigui, realment va aconseguir fons i recolzament de pràcticament a tot el món.
1: Clar, i a través d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental que també és romàntic, I explores això, la vulnerabilitat de l'ésser humà i també els drets de justícia social, no? I reconnectant amb allò que deies, que és un treball ben vigent avui en dia, com per no només visionar-lo, sinó també per reflexionar-hi, no?
0: Sí, jo hi ha algo que penso bastant, que és que efectivament els drets que cada generació va conquerint, les generacions que venim després no hem de sentir que estan garantits, no? I que hem de reconquistar aquests drets. I de vegades oblidem que fa dècades, doncs, les llibertats que tenim al dia d'avui o els drets socials, les garanties que tenim en un país com Espanya, doncs s'han d'anar reconquerint o reivindicant, perquè si no, doncs, podem tornar cap enrere, no? I basta veure, doncs, com a certs països l'augment de l'extrema dreta està, doncs, fent bastant... Estan retrocedint en drets socials, no? I en aquest sentit crec que la pel·lícula de Miguel Cabral ens recorda que no estem tan lluny, no? I que en qualsevol moment podem perdre molt del que hem aconseguit.
1: Quines localitzacions hi veurem?
0: Doncs bàsicament Cap Verd i Guinea-Bissau i una mica de Lisboa, perquè ell va estudiar agronomia a Lisboa i va ser allà on va estar en contacte amb altra gent també que somiava un destí més lliure pel continent africà. I a part de Lisboa, quasi tot passa a Guinea-Bissau, on va passar la guerra, i Cap Verd després. Hi ha arxius també dels seus viatges per Cuba, pels Balcans, per la URSS i altres indrets. I faig servir arxius de moltes procedències, de Suècia també, no? Arxius que provenen de diferents països i de diferents realitzadors, i per tant és com una espècie com de mosaic de mirades.
1: S'estrena ara dimarts de la setmana que ve a partir de les 5 en el Rivoli, dins l'Atlàntida. Clar, ve d'haver fet 25 festivals, que és una bona carrera, no?
0: Jo mai havia tingut una carrera tan llarga amb una pel·lícula, per tant, estem realment d'enhorabona. La pel·lícula està connectant molt bé amb els amb la gent que li agrada les pel·lícules una mica més arriscades o que te fan reaccionar, o que no són pel·lícules més reactives, no? I aquesta és una pel·lícula que realment és molt immersiva, és molt sensorial. Jo us recomano que la pugueu veure a una sala de cinema, perquè hi ha tot un tractament sonor molt potent, i com ja sentiu una mica el trailer, no? Hi ha com uns drons, hi ha com totes unes atmosferes que retraten tal vegada aquesta subjectivitat imaginada del personatge, i estan molt contents de que realment la pel·lícula, doncs, bé, està connectant amb el públic, i després de l'Atlàntida, doncs, que pugui continuar. Tenim previst també una estrena en sales per l'octubre a tot Espanya, tenim distribució també a Portugal i a França, per tant la pel·lícula continuarà pels cinemes d'aquests tres països, i finalment a IB3, perquè IB3 he de dir que va ser un dels primers entitats que va recolzar aquest projecte en un moment també molt difícil, perquè era una pel·lícula que no tenia pràcticament ni finançament, no sabíem pràcticament ni jo qui era, i una pel·lícula molt difícil, no? IB3 va recolzar aquest projecte des del primer moment.
1: I allà, a Guinea-Bissau, a Cap Verd, hi tindrà...
0: A Cap Verd serà la pel·lícula inaugural d'un festival de Cap Verd a la ciutat de Praia, que serà aquest octubre, i a Guinea també estem treballant per fer una distribució pel país.
1: Quan deies que és pel·lícula Super 8?
0: No, és 16 mil·límetres.
1: 16 mil·límetres.
0: Que és un format Super 8, és un format domèstic, sí, 16 mil·límetres, i ara com una mica el concepte més amateur, i després estava 35, però en aquella època, als 70, es filmava quasi tot en 16 mil·límetres, que és una imatge molt bonica, molt romàntica, que té una tensió molt xula.
1: Sí, però allò que hem pogut veure, del tràiler, no hem pogut veure res més. Tothom que hi vulgui anar, no sé si les entrades ja estan exaurides o no.
0: Queden molt poques entrades, vos recomano que...
1: Cine Rivoli, dimarts de la setmana que ve, a partir de les 5.
0: A les 5, exacte.
1: Miguel, en què estàs? Què estàs fent ara?
2: Perquè, clar, que dona temps a fer més
1: coses. Feina acabada, ja dos estan noves coses.
0: Sí, ara, bé, estic encara acompanyant la pel·lícula per diferents festivals, però estic...
1: Bé, sí, aquest tour encara és, eh?
0: Sí. Clar. Estem ara muntant una pel·lícula que també en participació d'IB3, que es diu Mallorca Super 8, que és un documental sobre els arxius domèstics, aquestes imatges de Super 8 que paren fer aquesta convocatòria amb la vostra complicitat.
1: I com va anar?
0: Va anar superbé, tenim hores i hores d'arxiu domèstic preciós, i estan fent aquest primer documental és sobre tres cineastes que han filmat, algun d'ells encara filma, han anat incorporant les diferents càmeres, des del Super 8 fins a les càmeres digitals de dia d'avui, però és com un retrobament amb la memòria i amb aquest desig que certes persones tenim per filmar-ho tot, no? Mm-hmm. I és una pel·lícula molt romàntica sobre aquesta idea de generar memòria, de generar arxiu, i com aquests tres cineastes, en Roberto, en Santiago i en Paco, un de alguns de Palma, un altre de Santa Margalida, han anat recopilant trossos de memòria.
1: Quan podrem veure aquestes imatges? Quan estaria enllestida aquesta pel·lícula?
0: Jo crec que aquesta pel·lícula l'acabarem enguany i se veurà ja l'any següent.
2: Sí mateix, molt bé.
1: I estàs amb altres coses, també?
0: I estic amb... Sí, ara també enguany estrenam una altra pel·lícula que varen fer, que es diu també que es diu Dríades, que és sobre músics d'Europa. Una d'elles és la Joana Gomila. Mm-hmm. Joana Gomila, un músic de Noruega i un músic portuguès. I és una pel·lícula sobre el procés de creació d'aquests tres músics i els acompanyem en aquest moment màgic i sagrat de crear música.
1: I aquesta quan se podrà veure aquí?
0: I aquesta aquí serà també el 2027.
1: 2027. Beníssim, molt de projectes, eh?
2: Ben Miguel? Carregat,
1: sí,
2: aquest
1: ben
2: any,
1: carregat.
2: També.
1: Vinga, ara tenim unes preguntetes així lleugeres.
0: Ui, ja
1: lleugeres,
0: més curtes. M'assonava que això havia de ser.
1: Vinga.
0: Vinga, vamos.
3: El paraulòmetre.

0: Au, i da, Maria, què li demanam a en Miguel?
1: Miguel, mem, no sé si això és més fàcil o més complicat, sí, aquest paraulòmetre, a vegades, però bé, quina entrevista, personatge o situació de les que vares viure durant el rodatge d'Amílcar te va commoure més? Tu us teniu per triar.
2: Puf, moltes. Sí, jo crec que les converses amb la gent que s'emocionaven parlant d'Amílcar Cabral, no? Jo crec que l'emoció continguda i que quan comences a recordar, no? Connectes amb aquest passat, amb aquestes vivències, i que a París van ser moments molt, molt, molt importants i molt imponents. Aquestes entrevistes, encara que no surten al documental, van ser molt, molt màgiques.
1: I què diries que ha canviat en tu aquesta pel·lícula? Aquests 10 anys de conèixer aquesta persona i aquesta història?
2: Jo crec que una mica més de consciència política que no tenia tan desenvolupada, i també la responsabilitat que tenim com a cineastes d'ajudar a donar veu als cineastes del Globo Sud, que ho tenen bastant més complicat que nosaltres per fer pel·lícules. Nosaltres aquí sempre mos queixam, jo el primer, de que mos falta finançament, mos falta força, mos falta més capacitat de generar cinema, però és que hi ha tant de països que pràcticament no ho fan sense res, que aquesta consciència també de crear comunitat, fent la pel·lícula i estant en contacte també amb cineastes d'altres països, ha estat com un aprenentatge important.
0: Clar, i aquest viatge te vàrem fer entrar en contacte amb cineastes d'allà, africans?
2: Sí, a Cap Verd vàrem estar... Part de les primeres gravacions es vàrem fer amb un equip de cineastes de Cap Verd, tenim una associació de cineastes allà, i també descobrir uns arxius meravellosos que tenen del seu cinema, que estaven, doncs, allà arreplegats i sense ser visionats, no? Perquè un dels temes també que... No me vull allargar, però és com a complicat fer una pel·lícula d'arxiu si has de pagar aquests arxius, i aquests arxius són caríssims, no? Aleshores, com donar accés gratuït a que els cineastes de Guinea o de Cap Verd puguin contar la seva història i no pagar 3.000 euros per minut, que és una animalada, no? Doncs bé, aquesta relació amb ells també com a que te fa reflexionar sobre els nostres privilegis.
1: Mm. Més coses. Pegant ja a l'Atlàntida de Mallorca Film Fest, què és el que et fa més ganes d'aquesta edició? On estrenes?
2: Bé, és una edició que ve amb pel·lis molt bones. Jo m'he reservat ja bastant de dies per tenir les horabaixes per mirar pel·lis. Enhorabona en Jaume i tot el seu equip, perquè han tret pel·lis molt interessants. Crec també que la secció del Talent Balear ve carregada de pel·lis molt, molt guais. Nosaltres, a més de Milcar, també presentam el curt d'en Javi Lirín, Los Días Azules, que va estar a Màlaga, va guanyar ja dos premis, i presentant també un altre documental que es diu 3.000 al mes, que és sobre un perruquer de la Vileta. I teníem sentim com que hi ha, no sé, moltes pel·lícules que estaven com a punt d'acabar i que realment s'han acabat tot d'una, no? I en aquesta edició crec que hi ha pel·lis molt interessants. Per jo, a mi, l'Atlàntida és com un... Doncs bé, una de les millors coses que tenim a Mallorca a nivell cultural. Crec que és un luxe, una sort que han de cuidar i que mos dona molta vidilla a l'agost, no? O a finals de juliol, l'agost, que són mesos una mica de bajona, no? Aquí, que estan bé amb l'aire condicionat, però realment surts al carrer i te ve el món damunt. I per jo és com a casa, no? Que totes les meves pel·lícules han passat per aquest festival, i poder-les presentar allà, doncs és com a... Sentir com que ja les pel·lis ja deixen de ser teves, no? Que ja comencen a fer el seu caminet.
1: I ja per acabar, la darrera pel·lícula que hagis vist, que t'hagi agradat?
0: En clau de recomanació.
1: Clar.
2: En clau de recomanació.
1: Ara que deies que mos agrada estar tancats en l'aire, que mos podríem posar o anar a veure les sales.
2: Saps què passa? Que és que jo sóc... Jo miro molt poc cinema. I el que sí, ara miro molt de documentals pel Festival Mellor 2, que hem estat triant les pel·lícules que tenim al novembre, i totes les pel·lícules que vos puc recomanar encara no s'han vist, però... no te puc recomanar cap ni una ara mateix.
1: Quina sort, en Miguel va per davant de nosaltres, oh?
2: Sí, però el que sí que vos puc dir és que enguany a Mellor 2 també tindrem pel·lícules molt interessants, i que tal vegada més endavant vos puc fer com més recomanacions.
0: Mellor 2, mateix, quan serà?
2: A Mellor 2 enguany serà de l'11 al 15 de novembre.
0: 11 al 15 de novembre.
2: 11 de novembre, i farem un avançament de programació abans. Per tant, vos donarem més recomanacions de
0: documentació. Abans en xerrarem. Sí. Te deixarem descansar aquest agost, eh?
2: Vinga.
0: Vinga. Gràcies, Miguel, per passar per Tèntol. Miguel Ec, amb aquesta pel·lícula que fa més de 10 anys que la va començar a pensar i a rodar, a fer-hi feina, a Amílcar, que va sobre aquest revolucionari africà que va lluitar per la independència contra el colonialisme portuguès, i que s'estrena aquest dimarts a partir de les 5 de l'hora baixa en el Rivoli dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Gràcies, Miguel, i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, enhorabona.
3: IB3 Ràdio és diversió. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...?
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Recte final de Tèntol, els darrers 20 minuts, i toca fer un homenatge a un músic importantíssim per la nostra música que aquesta matinada ens ha deixat, Joan Roca. Encara...

0: I ja, si avui toca fer un d'aquells homenatges que no voldríem haver de fer mai, un d'aquests que fan mal.
1: Sí. Sí.
0: Aquesta matinada mos ha deixat en només 54 anys en Joan Roca, històric músic i baixista de grups com Antonio Font, Geometrical, Sardín o Dinamo. I avui aquesta píndola musical és un homenatge a la seva persona, a la seva música i a la seva trajectòria.

biòleg de formació i músic de vocació, Roca va compaginar tota la seva vida les seves dues feines i passions. Musicalment va fer les seves primeres passes en grups com Herbert Dolces, però quan va començar a enlairar-se dins el panorama musical mallorquí va ser quan va entrar a la mítica banda Antònia Font, substituint a Pere Estarelles al baix. El primer àlbum en el qual va participar va ser A Rússia, del 2001.

0: A Rússia, el segon àlbum d'Antoni Font i el primer en el qual participava Joan Roc, ja activament de ple dins la formació mítica històrica d'Antoni Font.
1: Així és, i just l'any següent, el 2002, amb Antoni Font també varen publicar Alegria, el seu tercer àlbum, un disc molt més madur que els altres anteriors, amb un so més ben aconseguit, però que no va deixar de banda allò que era Antoni Font, tot allò que coneixem, aquest univers Antoni Fontià, poden dir, poesia, imaginació i surrealisme.
0: Tot allò que han construït.
1: Exacte.

0: Aquí sentim aquest baix amb aquest cos de Joan Roca, d'Antoni Font, en aquesta tristesa.
1: És que el baix fa moltes, les cançons d'Antoni Font i de qualsevol grup, però el ver que el baix d'en Joan Roca se notava i moltes, les cançons d'Antoni Font. I continuem aquesta repassada, la trajectòria musical de Joan Roca, històric baixista d'Antoni Font. Després d'Alegria no vàrem haver d'esperar molt per poder escoltar nova música seva, perquè el 2004 vàrem publicar Taxi, un àlbum que podríem dir que és un viatge especial, no? Ple d'estils diferents, amb lletres de ciència-ficció.
0: Punt d'inflexió, també, sí, en la seva carrera.
1: És un punt, va ser un canvi, també, un canvi dràstic, molt d'estils diferents, aquest disc. I una de les cançons més mítiques d'aquest àlbum es podrien dir Astronauta Rimador.
2: Cafeïna, droga dura, droga fina, control, pometre de colors, pressions, nivells d'oli, benzina, éter, combustible irascible, crema un sal diòxid dins un cel monòxid i no descanses, estrany combustible, Déu de l'univers, no me diguis que me deixes allí tirat i allí tirat. De vacances pallades, anar a fer feines a galàxia 5, d'un sistema podrit, d'agències de viatges, de putes i fulanes, de jalles, de guarres, mamó de llanes, som l'astronauta rimador. Que rima i que se talla si fallen els motors. Som l'astronauta 90 i tens un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Un dia solet, partim, estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9. Qui marxa sa marxa, qui dona el sus, i partim com un coet. Camins que se tanquen i parets, pistets, cordon blues, piteres de pollastre i una merda, puré de proteïna i cafeïna, que és una drolla dura i que és una drolla fina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignició. Controla. Té un led vermell s'encén. Controla. Té un led vermell s'encén. I preparant el viatge a Saturn he trobat una revista que duia una entrevista amb fotos a la Lluna. Jo i en Simó, científics astronautes, dedicàvem les paraules

per més me'n revolten, controlen cada peça, tot transbordador, filigrana, i no fallen, o gairebé no fallen, ses màquines perfectes, Macintosh. Sa finestra, estrelles que se precipiten, i agust de merda seta. Sa univers desconegut és una cadena d'esdeveniments, que ens afecta, més o menys. I el xòfer del vehicle lunar discuteix amb un turista que no sap que realment és un artista. Assegut a un volant, estiva tots els cràters, no és fàcil, a tal velocitat.

0: ses bosses de fins són allà i ningú les tira a terra. Això pareix un lloc de rates i no una cuina. Que si ve un inspector de sanitat fotrà una multa i xaparàs negoci. Que m'és igual, que jo només ho dic. Senyora, com se pot imaginar...
1: I un grup ben prolífic, Antonio Font en els seus principis, sí. Perquè de Taxi passam a Batiscafo, Cati Buscas, el cinquè àlbum d'Antonio Font, publicat el 2006, dos anys una altra vegada després d'aquest Taxi. Sí. Un àlbum que, pel que fa a la temàtica, no se feia molt en fora de l'anterior. Podríem posar moltes cançons d'aquest disc, però jo he hagut de triar la meva cançó preferida d'Antonio Font.
2: Clar, i quina toca. És? De tot el grup,
1: de tot
2: Antonio
1: Font.
2: Vaja.
3: De tot Antonio Font.
1: De tot Antonio Font, darrere una revista.

0: me n'he de comprar una. I quan va sortir el sol, després de 4 dies...
1: Has triat bé, eh?
2: He triat bé.
1: D'aquestes cançons que te fa surar, sobrevolar.
3: Però és que és tan difícil triar una cançó d'Antonio Font. És molt difícil, però en tenen tantes.
2: No sé, jo aquesta sempre m'ha entrat molt bé.
1: N'hi ha moltes.
2: A totes hores i en totes les emocions que puguis tenir.
3: Que, per cert, ara que xerram de dits d'Antonio Font, en quin vareu descobrir, Antonio Font?
1: Uf, clar, jo
2: no ho sé. És que no sé si estaràs d'acord amb jo, Maria, que nosaltres dos que tenim més o menys la mateixa edat...
3: Sí. Sempre
2: mos ha acompanyat Antonio Font.
1: Clar.
2: I jo no tinc record del primer record d'Antonio Font, perquè és que potser no n'hi ha de primer record. Ja vaig néixer i ja sonaven.
3: Idò, i jo sí que clar, el tinc, en el primer record. Va ser com en una escola o campament d'estiu que fèiem, que just ara que xerraven de Tazzi, m'han recordat, amb el disc de Tazzi, i va ser en la cançó, espera que ara l'estic cercant, Extraterrestres. I vaig flipar perquè vaig dir, què és això? No, amb aquesta...
1: Clar, jo per generació coincidia amb ells a la facultat. De fet, el grup se va crear a la cafeteria de Ramon Llull de la universitat i jo coincidia amb ells per edats. Varen fer el primer disc, aleshores, per tant, era un grup que solia tocar moltes
2: verbenes,
1: rebel·les de poble. Aleshores els vaig conèixer, però sí que vaig partir a Barcelona i allà vaig redescobrir que a Barcelona... Tazzi era un disc sublim per la crítica i premsa. I a partir d'aquí, després, quan varen fer l'Emparetes, que va passar un llarg lapse de temps, que ara ho coneixerem,
2: just ara n'anàvem a xerrar perquè els dic que l'he després.
1: Els vaig tornar a redescobrir.
3: És que l'Emparetes és molt bo, també, oi?
2: Sí, justament amb aquest disc, publicat l'any 2011, va ser quan Antonio Font varen fer aquest gran salt en el panorama musical estatal. L'Emparetes va pegar molt fort, tant que va superar les 20.000 còpies venudes, convertint-se en disc d'or, que són paraules majors per un grup mallorquí.
3: Sí.
2: I ho varen aconseguir gràcies a cançons com aquesta.

portes de l'infern. I a l'Emperatres, curiosament, hi havia una cançó titulada Me sobren paraules, que d'una frase que va arribar a ser certa, d'aquí dos anys me retir, perquè l'any 2013 se van acabar retirant Antònia Font. Però abans d'aquesta aturada va arribar el disc més trencador, poden dir, d'Antònia Font. Vostès aquí, un àlbum que dura més d'una hora i que té un total de 40 cançons, entre les quals hi ha aquesta Zoom.

0: Com deien, dos anys després de publicar l'Empretes, Antonio Font es varen separar i, com també hem comentat a l'inici del programa, en Joan Roca no va quedar aturat, va implicar-se en altres projectes musicals, va explorar sons ben diferents dels que feia amb Antonio Font, i un d'aquests grups va ser Dinamo, un grup d'escà-rock ben diferent, molt diferent amb allò que feia
1: amb Antonio Font. Amb qui va voltar també per,
0: també per
1: tot el món.
0: Sí. Molt de llocs varen anar. Sí. Amb ells es va incorporar l'any 2014 i els escoltam en la seva cançó Quilombo Total.

Joan Roca també va tocar el contrabaix en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot es va atrevir amb el jazz contemporani. Sí. El 2022 va fundar el grup Geometrical Sardín, juntament amb en Pep Aspas i en Jaume Rosselló. Amb ells varen publicar dos treballs i escoltant la cançó Super Overdrive.

0: I bé, com tots sabem, Antonio Font se varen tornar a juntar el 2022 amb un Minut Estroboscòpic, aquest àlbum que varen publicar, i hem d'acabar aquest homenatge a Joan Roca, no tenim més temps, i ho farem amb la cançó que dona nom en aquest darrer disc que va fer amb Antonio Font. Però no poden partir sense enviar una forta ferrada als seus familiars, amics, companys i a tota aquella gent a qui la seva música li ha fet companyia en un moment o l'altre de la seva vida, fins sempre, Joan.
1: Sí, i a tothom que s'ha fet la seva música. Exacte. Seva també, que la música soni va per tu,
2: serà
1: Joan.
2: Serà etern, Joan.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? L'amor sempre és inoportuna, més quan qui es deixa és jove, més que quan és algú conegut, reconegut, estimat, més quan aquest que ens deixa és una bona persona. Joan Roca era, ho és, ho serà sempre, el baixista d'Antonio Font, però també era un bon tipus, tenia talent, i molt. Ha mort en els 53 anys, amb molts de projectes en marxa, personals, musicals, ho va intentar, fort, però la malaltia en aquesta vegada va guanyar. Serveixi l'aviador d'avui per retre-li un humil homenatge.

John Rocco, que liderava projectes musicals, com dèiem, alguns d'ells vinculats al jazz contemporani. Precisament el jazz ens servirà per arrencar el programa d'avui, el Festival de Sa Pobla, icònic ja, que arriba a l'edició número 32. Parlarem amb Pep Crespí, fundador i màxim responsable, i amb un dels músics que hi participaran a la cita que ja és a nostres estudis centrals. Després serà el torn de Javier Matesanz. Ens proposarà i es posarà al dia les novetats escèniques que són a tocar. Comença la Cultura i V3, en Lluís Fortes, al control de la tècnica. Arrancar.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio.
1: La qualitat de sempre, noms com Erika Trufàs, China Moses o Lucía Rey commemoratiu per celebrar el centenari del naixement de Miles Davis, ni més ni manco. També en reconeixements al que es farà el periodista musical Ferran Pereira, company d'aquesta casa, i solidari. El Festival de Jazz de Sa Pobla arriba a l'edició número 32 i nosaltres ho volem celebrar.

0: Comença el 28 de juliol, s'ha presentat avui, el gaudirem fins al 20 d'agost. Pep Crespí és el responsable del festival. Com estàs, Pep?
1: Encantat de viatjar amb altres. Fantàstic, aquí, bona companyia.
0: Encantat que t'apugis també en aquesta avioneta. I també tenim els Estudis Centrals. Anunciaven que teníem un músic que participarà en aquesta 32a edició, i és en Joan Pérez Villegas, que lidera el projecte de Blau Salvatge. Com estàs, Joan?
2: Molt bé, també, encantat de pujar-me a la avioneta.
0: Sé que tots dos coneixeu en Joan i hem de parlar perquè justament aquestes coses no se preveuen, però justament en Joan Rocco feia any, no?, que liderava bandes com Geomètrica al Sardín, vinculades al jazz contemporani. Pep, supos que un dia trist per tots els que vos dedicau d'una manera o d'una altra, des d'un lloc o d'un altre, al món de la música, també.
1: Sí, sí, ha fet un dels nostres, de la nostra tribu, no?, de la nostra banda. Record xerrades amb ell, aquí fent un cafè per la Pobla, música jazz, que ell era un gran consumidor de música, de jazz rock, no?, de Weddy Report, Jacob Astorius, de Mahavishnu Orquestra. Mm-hmm. I, bueno, i de seves incursions, jo te'n record de veure fa ja molts anys un grup de jazz, que era U-Jazz, que van venir aquí a la Pobla, a la congregació, a tocar, i ja era el seu inici dins d'aquest l'any 15. Però recordo de veure la Pobla amb en Novan Lanuti fent duo de guitarra i contrabaix. Sí, dia trist, però bé, la música continua, la vida continua, i és veritat que ha fet un dels nostres, sí.
0: Mm-hmm. Em contava en Joan que havia tocat en qualque ocasió amb ell, també, no, Joan?
2: Sí, bueno, havien compartit escenari, sobretot amb grans ensembles, amb big band. Era, com diu en Pep, un dels nostres, i que s'apuntava sempre tots els fregats, fos amb

0: part gràfica, bueno, tots els 10, 15, 20 primers cartells són fets seus. Nosaltres anàvem darrere ell, nosaltres cada un col·laborava, escoltàvem música junts, i és veritat que això, tot això va néixer amb un col·lectiu de joves i ell era un dels principals, sí, sí, està clar.
1: Idò, començant parlant dels grans noms que acompanyen aquesta edició, n'he destacat un parell, n'hi ha molts, però vull que m'expliquis de qui parlant, si parlant de Derek Trufas, o de qui parlant, si parlant de China Moses.
0: Sí, bueno, ja que parlaves de que l'edició d'enguany volen fer un poc d'homenatge en Davies, sí. Per cert, xerràvem bastant en Davies, amb en Joan, que a vegades també a l'època jazz rock li encantava a l'època d'en Davies, no? I el projecte aquest que ens ha de festival, que es diu Sketch of Spain, també va néixer un poc per retre aquest homenatge, és un projecte franco-espanyol, si vols, no? N'he dit Trufas, és el trompetista per excel·lència de França, és Davies francès, el senyor ja amb experiència, bastant experiència, i d'Antonio, aquí, si te presentarà Antonio Lizana, és referent un número 1 actual d'aquesta seva generació de jazz flamenc, no? Que coneixem en Jorge Pardo, coneixem en Carlos Benavent, coneixem en Antonio Lizana, és un exponent puntal de jazz flamenc d'ara, no? I aquest projecte, bueno, ret homenatge d'aquest disc de fa més de 60 anys que en David va descobrir la música espanyola, el Falla i companyia, i clar, i ells aquí agafen aquest referent i ho duen en el seu terreny, no? Mm. I és un gran homenatge, un començament gratuït a la plaça, perquè tothom conegui qui era en Davies, qui era el New Sketch, qui és el Sketch of Spain, i conèixer aquests nous músics com en Antonio Lizana i en Edith Trufas, i els octet, no net que venen aquí a la pobla a fer el homenatge en aquest Sketch of Spain de fa ja més de 60 anys. Llavors també estic intercicle, que fa uns anys varen tenir a Didi Bridgewater, tenim aquí la filla de Didi, que és en China Moses, que també és una altra activista reivindicant el paper de la dona dins la música, el seu color, el tipus de música que fa, reivindicant els seus inicis, reivindicant els pioners de tota aquesta música, que serà ja el primer concert que farem així de gran format a Can Cirera Prim, dia 4 d'agost, no? I llavors, si vol, mira, tenim en Joan, un dels projectes més punters i amb un futur crec que gran, molt esperançador, que és Blau Salvatge, que escoltant el seu disc, la pell se te posa de gallina. És un disc amb una mescla de música de cambra, des de jazz de vanguardia, des de folk, des de... Bueno, en Joan t'ho explicarà. Jo estic disfrutant bastant d'escoltar el treball aquest que tenen de Blau Salvatge. I llavors, com a darrer d'aquest gran concert que farem de gran format, diria, amb la Can Cirera Prim, de Lucía Reyes, també és la darrera premiada de la Plataforma Jazz d'Espanya, la plataforma on estan la majoria de festivals de jazz d'Espanya i que cada any se vota un grup, no? Cada any cada festival proposa una sèrie de grups i llavors al final tots els 40 integrants d'aquesta plataforma eligeixen el grup que ells consideren que és millor, no? I va ser el quartet d'aquest de Lucía Rey, no? I crec que sí, seran 4 concerts potents i interessants i que jazz se farà notar aquí a la pobla i a Mallorca.
1: Com sempre, clar que sí. Ara continuarem detallant tot el que ens espera durant aquestes setmanes, però si haguessin de presentar Blau Salvatge, Joan, com ho faries? Per cert, 10 d'agost és la cita, a partir de les 10.
2: 10 d'agost a les 10, fàcil de recordar, i a més ja és una hora que comença a fer un pot de fresca.
1: Sí, home, manco no.
2: Bé, a mi m'agrada utilitzar un terme que ja ha utilitzat en Pep, que és... Bueno, cambra i jazz, no? Jo dic, és un octet de jazz de cambra. Des dels seus inicis, la meva intenció justament era posar en comú en un sol grup músics amb un bagatge de la música improvisada, de jazz, i músics que provenien del món des que jo provenc originàriament, que és el món de la música clàssica, la música de cambra, música contemporània. Llavors, sí, és un grup que combina molt aquests llenguatges i se mou entre molt d'estils diferents. Les peces, diríem que evolucionen, són és música, bueno, peces amb una durada d'aproximadament 6-8 minuts i que mos transporten al llarg. Són com petits curtmetratges, jo diria.
1: O sigui, hi ha un relat, hi ha una història que...
2: Sí, Sí, sí, sí.
1: Allò era una peça que m'agrada especialment de tot

0: És Childish Tantrum, una peça que també és com un viatge, no? A més, va canviar de textura durant tota la peça i jo m'estimula molt.
1: Sí, bé, aquesta en concret jo també li tinc molt de carinyo, perquè el segon disc que hem tret, Hiraez, és com, bueno, una reflexió al voltant del tema de la pertinença, de l'arrelament, no? Som una generació, la meva, que estan en constant moviment. Jo personalment he viscut a tres llocs diferents, no? I és un, bé, això és un disc que reflexiona sobre aquest tema. Tenim la cançó de Bressol, Bouberibou, i aquesta en concret, Childish Tantrum, és una peça que vaig fer a partir de les set cançons d'infància preferides dels set altres integrants del grup.
0: Ostres!
1: I és una mena de trencaclosques
0: encriptats. Clar, però això tan variada, no? També.
1: Clar, i se poden distingir les set melodies tradicionals. Clar. Ara estem sentint l'alemana, que és Abendstille, que és de...
0: Que va
1: triar la contrabaixista, exacte, una cançó de Bressol. Però n'hi ha d'altres que estan una mica més encriptades i són més difícils d'identificar. Sentíem just abans La manta al coll, valenciana, i els trombonistes d'allà. Bueno, i és, sí, una espècie de collage esquizofrènic.
0: Ens esperen moltes coses, Pep, en aquest festival, xerrades, tallers, homenatges. Parlaven d'aquest ben merescut també el nostre company Ferran Pereira, que a més d'expert en jazz, música en general, és un gran fotògraf, i vinculam un poquet aquest tribut que se li fa a una exposició fotogràfica.
2: Sí. Home, en Joan, bueno, parlava que en Joan és molt atrevit i m'encanta la seva tirada a la piscina, com Blau Salvatge i totes aquestes peces d'alt risc, no?, que m'encanten. En Ferran, bueno, és un amic nostre, és un de sempre, ell ha estat darrere nosaltres, mos ha apoyat, mos estima, nosaltres l'estimam, i clar, nosaltres des de fa 4 anys que donem el premi i ja era hora de que en Ferran se li reconegués la feina que ha fet, que fa... i a través de ses fotos també li farem una exposició i un petit secret, bueno, que jo crec que ja ho podem dir. Faim un petit homenatge també a la part musical d'en Ferran. Tots tenim els nostres gustos musicals així particulars. Ell és un gran seguidor de Nella Fitzgerald, no? Uh-huh. I, clar, nosaltres dic, ostres, li hem de fer una sorpresa, però que ja ho sap, se m'ho va escapar. I van posar en contacte amb la Cecília Jiménez, que és la Fitzgerald nostra, i amb en Sebastià Cardell, i feim un homenatge a Nella Fitzgerald i en Joe Pass. És un concert de 30-35 minuts, però bé, per retre homenatge i per reivindicar la figura d'en Ferran Pereira com a crític, com a melòman, com a malalt de jazz, i com a persona, reivindicar i a tenir en compte i, bueno, que serà nostre, que dir que sempre estem col·laborant, quan tenim dubtes ens posarem en contacte amb ell i formarà part de lo que és els amics i els que estimam el jazz i que són amics des del festival de poble, clar.
0: Pep, com triau el programa? Perquè és veritat que sempre hi ha grans noms de reconegudíssim prestigi, però clar, se toca molt de pals dins el jazz. El jazz mateix, el jazz que se fa avui en dia, és un jazz que se pot fusionar mil gèneres diferents, i tenim exemples molt propers. Clar, i supos que intentes tenir una mica de jazz, diguem, més clàssic, d'aquests tributs en Miles Davis, però també coses molt contemporànies com la que fa en Joan, per exemple, no?
2: Sí,
0: experimentar
2: no,
0: una mica,
2: clar.
0: No?
2: El que passa també és problemes ser dates, que te quadri en la gira que fa, van entrar en Mary Halvorson, clar, coincidir que aquesta lota fos, per exemple, en aquell moment a Portugal i que pogués pegar un vot a Mallorca. Vam també programar en John Thorne i aconseguir que en John Thorne estava a Marciac, i de Marciac va pegar un vot a la Pobla. És difícil, o sigui, gustos, i és veritat que som grans consumidors de música, de distint tipus de jazz. També vam programar en Alfa Mis, que també ja és un tipus de jazz més modern, més electrònic. Bé, mos agradaria programar quantitat de grups, també el pressupost mos comanda, tocar-me els peus en terra, i ja t'he dit, les dates és una part important de poder programar grups així de gran nivell, diguem, però bé, el pressupost mos fa tocar els peus en terra.
0: Joan, t'ha tocat la pregunta difícil de l'entrevista. Com s'acota avui en dia el jazz? Que és on arriba el jazz i comença una altra cosa.
1: Clar, és que jo crec que jazz és un dels gèneres més amples...
0: Més porosos, també.
1: Sí, sí. I cadascú crec que seria molt difícil arribar a un consens amb una definició de què és el jazz. Per mi, el jazz significa bastant llibertat, és com a concepte musical, no? És un estil que te permet posar, és a dir, posar l'intèrpret en el centre, així com la música clàssica crec que sempre, habitualment, la figura del compositor és la que ocupa l'espai central i tot el més orbita una mica al voltant. Jo crec que en el jazz el que compta més és la personalitat, la sonoritat i la, bueno, la marca personal de cada músic en concret, no? I el que se crea, la màgia que se crea posant totes aquestes individualitats en el servei de la música en un moment concret, no? Quan estan tocant.
0: És una bona definició, allò m'agrada, crec que te la compraré. 6 i 22, entrevistant Pep Crespí, el responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla. Comença dia 28 i arribem a l'edició número 32, i en Joan Pérez Villegas, que lidera Blau Salvatge, una de les bandes que ha anat tocant.

0: Miles Davis, que sempre ens fa moure les cames. A més, vos heu inventat, teniu temps fins i tot d'inventar coses, Pep? Vos heu inventat un artefacte que es diu glojazzada, que com el nom indica, fusiona la glosa i el jazz.
1: Sí, sí, bueno, no m'ho he inventat res. Però
0: ja
1: bé,
0: està, ja existia. No me diguis que ja existia, això.
1: Tenim com a col·laborador en Miquel Bernassa, que mos ajuda a programar lo del cicle de jazz d'ara, que ell és un dels qui formaria part d'aquest nou valors que estan, que Balears i Mallorca en concret estan creixent com a bolets. En Joan és un d'ells també, que gent molt ben formada i tal, i clar, informam aquests tres concerts ja d'ara, que d'en Fran Ramos Quartet, en Goran Levy i en Tomeu i en Joan Garcia, no? Però clar, vam posar una cosa més difícil en Miquel, i en Miquel, i si fusionam glosa i jazz? Clar, en Miquel ve d'una família de cultura popular, son pare xirimier, organista, seu familiar, i em diu, ostres, deixa'm donar-li una volta en això. I clar, i a partir d'aquí va començar a donar-li voltes i, bueno, mira, hem enganxat 7 músics i 4 o 5 glosadors i farem esglosadada. El farem a un espai com es Crestaig, el naixement de la Pobla, la Pobla va néixer a Crestaig, i allà, bueno, farem la trobada aquesta de que, bueno, la tradició d'improvisació glosa, jazz és totalment fusionable i improvisació, i veurem que surt, men que passa. M'han aconsellat controlar els tempos, perquè tant els músics com els glosadors, quan s'embalen, no, ningú els atura. No?
2: Perden la noció del temps, no?
0: Totalment. No? Imagina't, allò que pot ser un músic de jazz improvisant, òbviament, i un glosador que la seva feina és improvisar.
1: Exacte.
2: Si és de setmana d'en Miquel, segur que serà bona cosa.
0: No, només poden sortir coses bones d'aquí. Dijous 13 d'agost és la cita a Crestaig a partir de les 8:30. Vull dir, això serà també digne de veure. A més que ho dèiem, Pep, un festival que també té la seva part solidària, perquè part de la recaptació se'n destinarà a investigar sobre una malaltia.
1: Sí, la malaltia aquesta, també resulta que també a la Pobla tenim Norial, que és un jove que està afectat per aquesta malaltia rara. I sí, tota part de la recaptació que facem en aquests tres concerts de pagament, perquè clar, estic parlant de 15 activitats i de les 15, 3 són de pagament. I aquestes 3 la recaptació anirà en aquesta associació que fa feina, treballa i investiga sobre aquesta malaltia, i quan no podia ser aniran a per ells, per l'associació, sobre tot això que passa. Sí.
0: Joan, dia 10 d'agost tens la cita amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, però vens de Barcelona, de participar en un projecte també de teatre musical, també al Palau de la Música n'has fet cosa, i fins i tot a Nova York. Vull que m'ho contis un poquet tot, perquè vius un moment bastant intens, com a mínim intens. Per no parlar això de l'èxit i de les coses, però intens. Sí,
2: bueno, això, anem fent... Crec que la meva música defineix un poc la meva personalitat en el sentit de que és diversa, no? Que això de molt de tot, o sigui, un poc de tot i molt de res, no? Com estic ara, venc d'això de Barcelona, de participar en un projecte per fer funcions escolars i familiars arreu de la península, sobre la prehistòria. Bueno, és com un projecte educatiu, i també està participant en un requiem en el Palau de la Música que ha produït Frames i Clara Aguilar, i ha tingut la sortada de poder estar dirigint el cor de cambra del Palau i fer arranjaments per ells. I sí, bé, la Nova York és una curiositat, sense
0: no,
2: més però, importància.
0: Però clar, el Carnegie Hall organitza un esdeveniment, i això se fa en el Madison Square Park,
2: sí.
0: I s'interpreta una peça teva, crec que avui.
2: Exacte, sí, és un quartet, un quartet de saxos.
0: Són 6 hores
2: exactament.
0: Mig,
2: però... Un quartet de saxos, semblant que en el seu repertori té una peça que vaig escriure fa ja 5 anys i que ha estat donant la volta.
0: Com arriba?
2: Diferent. Mira, vaig tenir la sort de que he pogut escriure dues peces encarregades per un quartet de saxos d'amics, que aviat, em sembla, que són amics d'estudis, diríem, a l'ESMUC, a Barcelona, i que és un quartet que està, bueno, a les altes esferes, i clar, és un escaparat molt, molt, molt visible, no?, de cara a la resta de quartets del món, i han sigut com... Per mi, això, una manera de visibilitzar la meva feina com a compositor. Els estic molt agraït per això. Mira, hi ha un parell de quartets dels Estats Units que han incorporat algunes peces meves en el seu repertori. I, bueno, a Japó o altres llocs de sota m'han arribat així avisos de gent aleatòria per arreu del món interpretant aquesta música.
3: Cobres des de doctor, per això?
2: Sí,
3: que sí, no?
2: No,
3: ja sabem, els que mos dedicam a crear ja sabem que això de tres d'autor
2: sí, és
3: no
2: una cosa
3: risc,
2: bastant
3: no
2: simbòlica. Fa molta il·lusió.
3: Fa il·lusió.
2: M'enriqueix més l'esperit que la butxaca.
3: ho direm així. Solo el misteri és la peça que s'interpretarà avui, no? Allà,
2: exactament.
3: A Nova York. Com t'imagines el recorregut de Blau Salvatge?
2: Uf.
3: O com voldries que
2: fos? Com voldria que fos? M'agradaria que fos una mica més fàcil, tot plegat. Li agraeix molt a en Pep, ja que està aquí a la línia telefònica, per confiar-hi, perquè és vera que és un projecte que assusta una mica, jo crec, en els programadors, no? Perquè és un projecte gran, també tenim el hàndicap de que no tots estan visquent en el mateix país, i això sempre dificulta les coses. I, a més, és un projecte que no acaba d'encaixar del tot a una programació més prototípica de festival de jazz, tampoc de festival de contemporani o de clàssic, i llavors, a la seva vegada és una mica difícil d'encabir, bueno, té aquesta dificultat en la programació.
1: Bueno, Joan, és que també hi ha festivals que els encanta aquest tipus de música.
3: Clar.
1: I també és vera que són mal de que s'hi fixin en tu, en el teu projecte, en el projecte extrem que tens, no? Però nosaltres ens ha encantat i creiem que té una projecció bastant potent per aquest perfil. Mira, la solució és tenir un manager.
2: Sí, mira, això, ara anava a dir, crec que el major problema som jo com a gestor del projecte, perquè això, com que tenc tant de fronts oberts, me falta temps per dedicar-li a realment, bueno, fer la feina importantíssima, quasi tant com compondre i assajar, que és moure el projecte i vendre-lo, no?
1: Bueno, nosaltres intentarem que a través de la plataforma de Festival de Jazz d'Espanya se vos pugui conèixer, insistir, fer-se un poc espesat i que siguin un poc salvatges i que programin igual salvatge.
3: Que ho escoltin, sobretot, perquè de vegades és això, arribar a aconseguir que ho escoltin i diguin...
2: Sí, tenir la credibilitat o la confiança perquè donin, per cobrin l'email, no? I s'aprenguin els 5 minuts per escoltar alguna proposta. Mm. Bueno, tenir gent... alocada com en Pep en aquestes primeres línies de la programació de jazz nacional i, bueno, europeu, sempre ajuda. Així que moltes gràcies, Pep.
3: Li han dit tantes coses a en Pep. Totes bones, però clar...
2: Insensato.
3: Sí, totes bones, en el fons, però clar, de cop i volta el titular de vegades és així com... Sí, en Pep és això. He llegit a qualque banda, no sé si a la nota de premsa, o per aventura m'ho he inventat també, però no seria estrany que això de que malgrat les dificultats econòmiques s'ha aconseguit una altra vegada engestir aquesta edició. Encara estem així, Pep? Clar,
1: sí,
3: perquè un festival de 32 anys, que és referència a tot l'estat, que venen noms com els que han dit i els que deien cada any, que haguem d'estar encara en dificultats econòmiques.
1: Sí, home, no és un gent de menys com la pobla que
3: sí, però hi ha més institucions i més iniciativa privada.
1: Sí, són petites col·laboracions. Les col·laboracions de l'hostaleria que te fan descomptes i tal, però bé, s'il·lusió és i clar, llavors gent que en el teu entorn s'hi afegeix, com el que comentàvem en Guany, que hi ha aquest projecte de Gesset, no? que és un projecte de la Cecília Jiménez de 0 de persones infants de 0 a 10 anys, saps? Aquest projecte des de la poble l'Indy Jazz Connection, que de la cotxeria i no mar d'utòpic que se va posar en contacte amb nosaltres, heu de postar per l'Indy, el jazz se balla, el jazz també. Mm-hmm. També forma part de l'alegria. I clar, i fins i tot mos va recordar en Omar el Congo Square, no? aquest espai on els negres se'ls hi prohibia allà a Nova York, a ballar, a Nova Orleans... I de veritat han de crear el Congo Square a la pobla. Clar, i que dic, gent que te diu això a l'hora i tal, dic, ostres, aquests tios els hem d'agafar, ha de ser dels nostres i programar aquest la pobla d'Indy Jazz Connection que provoquin tot això, ostres, és que encara te carrega més les piles, saps?
3: Mm-hmm.
1: Es va un poc per aquí.
3: però quin tipus de col·laboració teniu i quina t'agradaria tenir i trobes a faltar? Aprofita també els micròfons de la ràdio, perquè jo no sé si no s'aposta per el Festival de Llars de Sa Pobla, per què pots apostar en aquesta vida, ja?
1: Bueno, sí, per exemple, com a altra activitat que programam, jazz i cinema, fent homenatge en Kei Jarrett, que és Cold Concert, Cold 75, no sé, tenir més pressupost i per a dur figures d'aquest tipus, no?, per donar a conèixer i arrel de tenir en el cartell una persona en pes internacional que siguem pugui conèixer Brau Salvatge, que siguem pugui conèixer Antoni Baquer, que siguem pugui conèixer tot el que tenim aquí a Mallorca, a les Illes, saps? Això a vegades és difícil vendre, però amb un gran cartell, amb un gran personatge, t'ajuda a exterioritzar i que s'hi fixin en sort d'altres grups que hi ha en els festivals de jazz, que també a Mallorca han sortit distints projectes interessants i que s'han d'apoyar i s'han de tenir en compte i donar visibilitat en aquests distints festivals de jazz que se fa.
3: Festivals en tenim.
1: Nosaltres, que a les ràdios, que també programar jazz, no donar oportunitat i que siguin s'acostumi a escoltar aquest jazz entre per l'orella i llavors se disfruta. Que Blau Salvatge, en aquest cas, si l'escoltes dos o tres pits, ja la quarta vegada t'entra superbé. Uh-huh. Exacte. I això en Joan ho sap bé. En Joan és un bruix d'aquests, no?, que agafa un pot de música d'aquí, de clàssica, de contemporània, de mala de digerir, i això fa el seu brevatge i la gent disfruta d'escoltar aquest tipus de música. I és música d'aquí, ben que dic el que diu en Joan, que gent internacional, hi ha músic d'Holanda, músic de Centre Europa, i un mallorquí que dirigeix tot això. Ostres, que, saps, que tenim aquí. Tenim gran valor.
3: Talent en tenim, festivals molt. També, a més a totes les illes, i de molta qualitat. Una altra cosa, Joan, són els locals per tocar, no? Aquí sí que tenim mancances importants.
1: Sí. Sí. Això és altre, sí. Sí,
2: sí, sí. Bueno, a mi... Però... Bueno, sí. No, perdona.
3: Tots dos, La pregunta va per tots dos. Me pregunta aquí o reflexió, vull dir que...
1: Pep. Sí, no, amiga, són les dificultats perquè els locals puguin programar aquest tipus de música, no? Tant a Palma com a ciutat, com a lloc que hauria de donar exemple en els altres pobles. I mira, espais com Manacor, com nosaltres fent el que podem aquí a la Pobla, puguin programar aquests nous artistes. Joan, ho deu saber de primera mà.
2: Sí, a mi com a palmesama sempre tenc una mica d'enveja, no?, de veure pobles més petits i que assumes que també tenen menys recursos, no?, com això, la Pobla, Manacor, Felanitx, i que fan uns esforços per seguir programant, per seguir impulsant festivals d'aquest tipus, i a vegades a Palma, que és la gran ciutat, sembla que és molt complicat, no?, tanquen locals, que a vegades és més difícil, sí, programar aquest estil de música amb relativa facilitat i dignitat, no?
3: Mm-hmm. Pep Crespí, ho heu tornat a fer, enhorabona, tot comença el 28 de juliol, tot ha començat fa molt de mesos, evidentment, amb aquesta feina que sense cap dubte sense ella seria impossible, no?, dur aquestes figures del jazz a arriscar en seny, que sembla una contradicció amb els termes, però crec que si parlem de jazz va per aquí la cosa. I acaba el 20 d'agost i moltes coses que passaran per a mig, entre d'altres aquesta actuació de Blau Salvatge el 10 d'agost a les 10. Moltes gràcies, Pep Crespí.
1: Moltes gràcies i gràcies per viatge.
3: Vinga, visca el jazz.
1: Salut per tots.
3: Salut i visca sa Pobla. Joan, que vagi molt bé aquesta actuació, vinga, que n'hi hagi moltes més i que venguis aquí a contar-les.
2: Moltes gràcies.
3: Vinga, a vosaltres.
2: Fins la propera.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: 20 minuts per les 7, 20 minuts que dedicarem a les arts escèniques, com cada dimecres, amb en Javier Matasans. Com està, Javier?
1: Molt bé, i tu?
0: Quant de versos te'n saps de la Belenguera?
1: Sencera, la tinc aquí escrita. Te la
0: canto? No, te'n saps de memòria.
1: No, al principi.
0: O sigui,
1: el primer. A veure, però l'única lletra d'un himne que me sé és el d'Espanya.
0: Oh, por favor.
1: No.
0: Que xiste tan mal.
1: Sí, però no me sé
0: si
1: la Belenguera.
0: Si has vingut aquí a reivindicar o festejar
1: la final,
0: o celebrar la final,
1: no vull fer
0: no és el programa.
1: No vull fer sang en tu.
0: Els postres va estar fins a l'1 i pico. Els companys i les companyes, que van a fer una feina increïble.
1: Però ara t'ho dic, quan presentis el nostre convidat, te diré una cosa de la Belenguera.
0: Vols que el presenti jo?
1: Sí.
0: Jo és que me cau molt bé, el convidat
1: que has dit avui. A mi també me cau bé.
0: És un tipus més que s'ocorre molt des de fa molt de temps, en les arts escèniques, més vinculada al teatre familiar, però que m'agrada
1: el que fa. Ara m'ha dit que darrerament se dedica més a l'adult.
0: Ja ho sé, per això ha vengut aquí avui, no? Per xerrar de coses adultes.
1: Exacte.
0: En dos rombos o sense?
1: No, de la Belenguera té dos rombos, tio.
0: Com estàs, Josué?
2: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
0: Tens cara d'estiu, eh? Tens el coloret aquest de l'estiu ja?
2: Sí.
0: O és de la calor que passes per ahir?
2: Sí, jo crec que les dues coses, un poc, eh? Perquè fa... Des de les 11 fins a les 7 de la tarda no se pot sortir. Has d'estar amagat allà com un caragol, perquè és terrible aquest temps.
0: No? Molt bé. Que ha vingut a parlar de la Belenguera.
1: De la Belenguera. Però, en realitat, la Belenguera d'en Josué, aquest espectacle que faran, en realitat la Belenguera és l'excusa, l'eslògan perfecte, el títol perfecte, però és una mica acostar-nos als poemes i a la persona de Joan Alcover. És un pretext.
0: És el guió que veig que estàs
1: així. Sí, tinc en el mòbil.
0: Els oients ho veuen, òbviament, però en Javier s'està deixant dels ulls allà amb el mòbil, amb una lletra.
1: Se pot fer gran, eh?
0: Que per mi podies imprimir el guió i no l'havia donat encara.
2: No se l'estudia gaire.
1: En sos dits, m'ho sé de memòria, que jo faig els deures.
0: Com la lletra,
1: vinga. Però, efectivament, és un ganxo perfecte a la Belenguera i estirar present, però el que feix és una mica la persona i la poesia d'en Joan Alcover, que de vegades són aquests grans desconeguts, que tothom sap el nom i poca cosa més, no? Hi ha un personatge així literari a Mallorca i és allò que si sortíssim al carrer te dirien, ah, sí, me sona, digue'm algo de... Potser la Belenguera, te dirien, el de la Belenguera. Un poc més.
2: Sí, la Belenguera, exacte, és el que deies tu, és una excusa per fer un espectacle sobre Joan Alcover. És un poc un deliri de mort dels seus últims... És com la mort que el ve a buscar. Agafa diferents formes, no? Des de la Belenguera, una jaia, uns gegants... Vull dir, hi ha una taranyina que va creixent durant tot l'espectacle perquè el vol atrapar, se'l vol endur. I no us explica al final, però hi ha molt de text de Joan Alcover, hi ha molt de poemes, hi ha Desolació, hi ha Enyorança...
0: Que recordem que l'any passat va ser l'any Alcover, que celebràvem o commemoràvem el
2: aquest
0: centenari.
2: Aquest any és Alcover.
0: Bueno, va començar l'any passat
2: I aquest continua, i a més és any Belenguera, també.
0: Sí, i Belenguera, i bueno, a propòsit del centenari de la mort de Joan Alcover. Me deixau presentar i saludar l'altra convidada?
1: Vinga, va.
2: I tant.
0: Que és una de les grandes d'aquesta terra i de més enllà. Caterina Lorda, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Com estàs?
3: Gràcies.
2: Hola, Caterina.
3: Bé, vosaltres, com ho duis?
0: Molt bé.
3: Esteu fresquets aquí.
2: Sí, fresquets.
1: Caterina, que jo no sé si en Rafa ho sap perquè estava de vacances i molt en fora de mes, però na Caterina la setmana passada va estar també aquí per telèfon, igual, exactament igual. Sembla
0: sí,
1: un,
0: ho sé,
1: un...
0: ho sé. M'he escoltat tots els programes i sobretot...
3: És com un déjà vu.
1: No, sí, exacte.
0: M'he escoltat les teves seccions per ment com
1: sí,
0: ho havies fet.
1: Com ho havia fet. I si havia parlat malament
3: molt
1: de tu.
3: Molt bé, i què?
0: Especialment.
3: Tu provada.
0: No, tu no, digue'n, Javier. No. En tu confí, com tu ben saps. Caterina, en tu confí cegament. Caterina, a l'ordre que juntament amb el Josué, amb Marc Torres i Marina Font també són els intèrprets d'aquest projecte de qual estem parlant.
2: És un equipasso, eh?
0: Un equipasso, sí senyor.
2: Sí, sí, perquè són actors de primer nivell. Ahir el més pintau soy jo. Vull dir, impressionant, això.
1: Quin és el format de l'espectacle? És sobretot poètic, però és un... És teatre de texta?
2: Sí. Bueno, text i visual alhora, eh? Sí. És poesia visual, perquè, per exemple, l'escenografia comença amb un arbre, hi ha una mena de tela al fons, un arbre que després, a partir de la tercera escena, l'arbre es mou i es converteix en uns gegants. Uh-huh. I després els mateixos gegants van fent créixer la taranyina, hi ha màscares, Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses visuals molt potents, a part de, dels intèrprets, que són molt potents, i el més important és el text de Joan Alcover, que ens diu moltíssim, no? Vull dir, aquest senyor va tenir una relació amb la mort impressionant. Vull dir, la mateixa nit, ell va tenir... Bueno, faig una petita introducció. En Joan Alcover es va casar a Catalunya i després es va casar aquí. Sí. I va tenir 3 fills a Catalunya i 2 aquí. I dels 5 fills només li va sobreviure un. L'any de la grip espanyola...
1: Bueno, i la primera dona també se va morir.
2: Se va morir tot d'una, sí. L'any de la grip espanyola, a la mateixa nit, li va morir un fill a Catalunya i un fill a Palma. Hòstia, o sigui, té una relació amb la mort, el tio, i té uns textos que...
1: Una vida apassionant, també, sí, des del punt de vista jurídic, sí, polític, sí. Passa de tot, aquest home.
2: Sí, va ser maurista al principi, sí. Després va anar perdent la il·lusió pel tema, sí. Després va anar canviant, diguem. I ara últimament s'han publicat, l'editorial Moll ha publicat un parell de llibres de Joan Alcover preciosos.
1: Preciosos, sí, senyor.
2: I que us recoman,
1: Caterina, que parla'ns del teu personatge en aquest espectacle.
3: Ah, difícil.
1: Difícil,
2: sí. Difícil.
3: Complicat, el tema. A mi també m'agradaria dir que, l'equip d'intèrpretes, som un equipet molt guapo, però entorn d'aquest equipet hi ha un equipasso també de... Vull dir, perquè ara que parlaven de si és teatre de text, però també hi haurà uns elements, sí, sí, que construeix en Helena, que són coses molt guaves, vull dir, lo de gegants, lo de altres éssers que surten, ses màscares, que són... Vull dir que també...
2: Sí, hi ha un equip tècnic darrere, això que vol dir una Caterina, també impressionant.
1: Que Helena Ramis és l'autora de la idea original i la dramatúrgia seva. I també...
2: Fa màscares i els gegants, també.
1: Exacte, exacte. Vinga, digue'ns el
3: personatge. Interpretaré diferents personatges. D'aquests personatges, doncs, són els que va interactuant Joan Alcover. Jo som uns quants. Aniré per això, vull dir, aquests elements són molt importants, les màscares, altres... Són elements, perquè no sé exactament ara la paraula tècnica que podrien dir, però me refereix que són elements que mos ajuden a representar diferents personatges, tots els actors, llevat d'en Josué, tots representant diferents personatges o éssers. Són personatges humans.
1: Saps, Caterina, que fora micro en Josué m'ha dit que li fa moltes ganes fer aquest espectacle a un cementiri. Tot ha comentat?
3: Sí.
1: Això escarrufa una mica, no?, la cosa. Amb un arbre, que se converteix en monstre darrere.
0: Però ja té experiència en Josué, amb això.
1: Josué, sí, jo per això li dic a Caterina.
2: Sí, de fet, a prop de la tomba d'en Joan Alcover hi ha un espai preciós que té, vull dir, que seria ideal per poder-ho fer. I estem sospesant d'anar a fer-ho allà. Ho hem d'acabar de tancar, de mirar... I, bueno, no és fàcil, perquè s'hauria de dur tots els elements, tota la part tècnica, però és una possibilitat que va agafant color.
1: Ara tenia una residència...
3: Espero que s'adoni, perquè aquest escenari encara no el tenc.
0: Mai has actuat un cementeri.
2: La Caterina ha actuat a tot arreu.
3: No, aquesta encara no.
2: Tard o d'hora actuaràs.
3: Però aquesta encara no.
2: Tard o d'hora, encara que no sigui amb la Balanguera, ja veuràs com tard o d'hora.
1: Escolta, tenia una residència tècnica a Inca a finals de setembre, però... data d'estrena encara balla, no?
2: Encara balla una mica, sí. Fem la residència tècnica la setmana del 21 al 24 de setembre al Principal d'Inca, i el 24 farem la mostra oberta. Ja ho tindrem bastant apamat, sincerament. Després tenim coses tancades en diferents pobles, però clar, com que el CACIM encara no està obert, s'han d'acabar d'anar tancant, però la data d'estrena... Quin dia serà l'estrena? Encara no t'ho puc dir. Estem treballant en diferents opcions, I n'hi ha opcions, N'hi ha opcions.
1: Quin és el públic, Diana, d'aquesta...
2: Bona pregunta. Quin és el públic, Diana?
3: Jo crec que és molt ampli. Sí. Jo crec que pot aparcar moltíssim, vull dir, perquè tant pot ser significatiu per escolars, perquè és un autor que han vist, clar, i que pot ser una altra manera d'acostar-se a sa figura d'una manera... Bueno, se poden acostar a ser figura humana, diguéssim, d'ell, i des d'un altre vessant, però jo crec que també pot ser superinteressant, no hem començat els assajos, però per guió, per text, pot resultar molt interessant a públic adult.
2: Sí, públic que...
3: Sobretot... Per això que dèiem, que és una figura que tothom coneix, però que tothom desconeix profundament.
1: Que sol passar, per tot arreu. Sempre hi ha gent local, no? Grans sí, poetes o grans artistes que són desconeguts al
2: seu entorn. Jo crec que qualsevol persona interessada en una mica cultura, fins i tot tradicional, cultura teatral, cultura poètica... Vull dir, tindrà molts vessants aquest espectacle, no? I també el vessant visual serà molt potent, també.
1: Clar, aquí el dossier deix que, bueno, que acostar la figura i la poesia de Joan Alcover, sobretot al jovent i de més, però per el que estàu comentant, difícil fer un recorregut per instituts i tal. Haurà versió B?
2: No. De fet, fixa't que a l'octubre ja tenim una data per fer per instituts al Teatre Principal d'Inca.
1: O sigui, s'hauran de moure els instituts. És difícil moure, per això t'ha
2: dit que... No anirem als instituts. Els farem, tots els bolos que fem hauran de venir. Perquè, clar, hi haurà, sobretot hi ha videoart, hi ha un disseny de llums important, i música, i no es pot fer en el pati de l'escola, ni a la biblioteca, ni coses així.
1: Sou especialment escrupolosos amb el tema del llenguatge, que la poesia, la manera d'escriure de Joan Alcover, quan parles de l'obra d'un poeta o d'un escriptor, de vegades és més lliure o de vegades és molt fidel, fins i tot amb les diré, errades o amb les particularitats de l'autor, que no sempre han de ser convencionals, diguem-ho.
2: Mira, en aquest cas sí que hem de ser una mica pulcres i fidels, no? Perquè quan és poesia no t'ho pots inventar, no? Així com altres vegades, jo sóc el primer que fent espectacles d'altre tipus, més de comèdia, més familiars, doncs fins i tot m'agrada improvisar perquè és una manera de donar-li un aire fresc en els espectacles. Però en aquest cas, sobretot... Jo sóc enamorat de la poesia i he fet diversos espectacles on hi ha molta poesia. I en aquests casos el que has d'improvisar una mica les emocions vives que et venen en aquell moment. Perquè no sigui un recitat estàndard, sinó que has d'aprofitar i emocionar-te, no? I sigui l'emoció que sigui, l'has d'aprofitar. Això és l'única manera que estigui viu el text que dius, no? Però sí que s'ha de ser fidel, eh?
1: Caterina, te farà encantar tu la Balanguera o no?
3: Espero que no.
1: Cantes?
4: Home, jo l'he vist cantar, eh?
2: Sí, jo també l'he vist cantar.
3: He fet un musical, és que per coratge...
1: Veus? Home, qualcú la cantarà, o no?
2: Sí.
1: L'himne de Mallorca, recordam.
2: Hi ha moments... Hi ha un dels moments, per exemple, bastant al principi, que surt una jaia, que és com si representés la Balanguera en si, que la fa precisament a Caterina, amb un gueato molt petit, amb una màscara que es mou d'una manera molt particular, visualment molt potent, i hi ha unes mosques que l'envolten i van dient la Balanguera. I ella va filant, i arriba un moment que la molesten i talla els fils d'aquestes mosques i cauen, no? Vull dir, perquè la deixin tranquil·la. Aquesta és una representació de la mort que surt buscant en Alcover, no?
1: Realment, escoltant-te, l'espectacle serà meitat visual text,
2: sí,
1: perquè estàs, quasi sí. Parles més de la part visual i de la caracterització dels personatges i tal, més que del text,
2: sí,
1: no?
2: Sí, bueno, el text és la poesia d'en Alcover, tot i que hi ha un moment que surten tres dones mallorquines que estan teixint, que també es mouen d'una manera molt especial, i que parlen de la seva vida, parlen de la mort, parlen d'una manera molt distesa, no? D'aquest serà un punt còmic, també. I no serà text d'en Alcover en aquest moment, però la majoria de trossos ja és text d'Alcover.
1: La intenció seria estrenar aquí a Palma o bueno, fas la residència a Inca, però això no serà...
2: No serà una estrena. No ho sé. Més que res, m'agradaria que coincidís cap allà a l'octubre. El bolo que tingui a l'octubre li direm estrena. Així, sincerament. El que passa que aprofitarem per fer una mica de premsa, per fer una roda de premsa, per fer una enviada. Aquí a Palma estem treballant diverses opcions, no? I encara no en puc parlar massa, però... És
0: com... També se pot estrenar més enllà de Palma.
2: Sí, sí.
0: Les Illes Balears tenen molt de teatres, molt d'espais.
2: Jo ja et dic que gairebé segur que no serà Palma.
0: I millor encara. Segur, eh? No sé, ja està bé, no?, de palmacentisme.
1: Jo volia parlar també amb en Josué de Teatrix en general, perquè fan moltíssimes coses.
0: Vinga, dos minutets.
1: No, no, sí,
0: sense acabar... El convidem un altre dia. No
1: tenim dos minutets. A dir que el podem convidar contínuament perquè fa una barbaritat de coses. Sí. Quants espectacles de Teatrix entre infantils i d'altres que tens?
2: Mira, alguns ja els hem jubilat, però jo tinc com uns 40 espectacles dins el Cacim.
1: Perquè però fem, com dius?
2: Fem passacarrers, fem... El Pallasso Sabatot ja en tinc 14. I clar, el Pallasso Sabatot té molt d'èxit i faig coses petites, no? Després coses de carrer, no sé si en tenim 7 o 8 espectacles de
1: però
2: teatre.
1: Però vols dir que els 40 del Cacim, clar, perquè si no... Si te criden, l'has de fer. Tens 40 espectacles
0: en catàleg.
2: Sí, sí.
1: Amigo mío.
2: Sí, sí, sí. De fet, i ara n'hem fet un que no és nostre, que no hem produït nosaltres, que em fa il·lusió comentar-ho, perquè ha estat una serendipitat, que es diu. Es diu Agent Zebra. Va ser un encàrrec dels policies tutors de Llucmajor, que volien fer algo que parlés sobre els senyals de tràfic, i va ser com ho faig això perquè sigui un espectacle més o menys... I ens ha sortit una meravella, i està produït per 9 espectacles, que són en Òscar i en Pere Benassa, l'Òscar Montaner, i això ho vam estrenar a primers de juny.
0: O sigui, també. Que no atures. En 40 no, però la Caterina comença a tenir ja un caramull. Per cert, enhorabona, Caterina, per la feina que vas fer com a alcaldessa, com a batlessa de l'NMI, per tots els premis de l'arquitecte, per totes aquestes coses guapes que estàs fent, com sempre, i més que vendran.
2: Un luxe tenir la Caterina.
0: Sí, jo ho he intentat diverses vegades. I encara no ho he aconseguit.
2: Nosaltres som veïns i tenim...
0: He pegat el poste, però... Sí, una vegada ja la teníem allà i se va passar una cosa. Sí, una cosa xula, la veritat, però que la va impedir. Sí. Caterina Lorda, moltes gràcies. Una ferrada gran.
3: A tu, moltes gràcies a vosaltres.
2: Vinga, beso.
0: Josué Guas, molt pendents. D'aquesta estrena, sigui on sigui, i espero que sigui aviat, Helena Ramis, l'autoria, en Josué, en Caterina Lorda, Marc Torres i Marina Font, sobre l'escenari i tot dirigit també per en Josué. Gràcies per estar aquí.
1: Sigui on sigui l'estrena, després anirem al cementiri. Jo, aquest, me fa
2: això, molt... A fer una visiteta guiada, no?
0: Gràcies. Javier, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Vinga.
4: IB3 Ràdio és investigació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, l'aviador, IB3 Ràdio.
0: Hem començat el programa recordant la figura de Joan Roca que ens ha deixat avui. Geometrical Sardint era el projecte musical personal que el tenia més ocupat els darrers anys. Un trio que havia tocat al Festival de Jazz de Vitòria, el Memis i en moltes altres cites. Aquest és un dels seus temes. Joan Roca, va per tu. Que descansis en pau.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fer ràdio és una fantasia, perquè és creativitat, imaginació, enginy, perquè la ràdio, amb permís dels companys que hi fan feina, les ràdios de forma lliure, com les composicions musicals que responen a aquesta definició. Fantasia és la facultat de la ment per crear imatges de coses que no estan presents o que no són reals. Tant nosaltres com els nostres convidats són ben reals, però no diríeu que hi juga i molt la ment a l'hora de connectar-los amb la realitat? Avui la paraula fantasia ens durà al cinema, la música barroca, un comerç centenari que un dia varen somiar els seus impulsors i que encara batega, i a un festival on es posa en valor el procés de crear. Estau a punt per la fantasia?

Daniel Higiénico és a la música com el Simpson a l'animació. Sempre té un recurs per explicar una història. Aquesta cançó es titula El dia de la fantasia i diu, com acabeu de sentir, hoy és el dia de la paz, el dia de la fantasia. Com dirien en aquella sèrie d'advocats, no hi ha més preguntes, senyoria. Com el love que dibuixaren a la gespa durant el descans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Dai, dai, que cantaria Shakira.

i de Let's Go, Dai Dai. Fantasia és també una composició instrumental de forma lliure formada sobre motius d'una òpera. És el que va imaginar Walt Disney l'any 1938 quan estava a punt d'acabar L'aprenent de Bruixot, un curtmetratge musical amb Mickey Mouse on posava a prova el ratolí els seus coneixements de màgia al ritme de la música. Aquell va ser el germen de Fantasia, el tercer llargmetratge de Disney. Pura fantasia, això sí. Després tornarem al cinema amb en Toni Camps, que ja ens espera, però no deixem la música. Que entri Sol Negre, la veu Eulàlia Fantova, a la Tiorba, Ferran Pisa.

0: Ferran Pisà, gaià, músic, instrumentista, especialitzat en instruments de corda posada. Com estàs? Benvingut.
1: Hola, Araceli, què tal?
0: Molt bé. Escolta, tocar la tiorba, aquest instrument de la família del llaüt barroc, tan gran, amb dos mànecs, és una fantasia?
1: Sí, és fantàstic. Aprendre-lo ja ves i després tocar-lo cada dia, a ves, una experiència fantàstica, ja ho crec.
0: Ara mos aniràs contant d'aquests instruments barrocs tan especials, però anem en el concepte de fantasia, que mos diu el diccionari, entre altres coses, a més d'aquesta facultat de formar imatges mentals, no?, de concebre combinacions que no formen part de ser realitat. Mos diu també el diccionari que és una obra artística, especialment de composició musical lliure, a l'estil d'una improvisació, on també hi ha molta imaginació i molta fantasia, se defuig de normes, i també mos diu que és una composició musical feta de trossos d'una òpera o d'un drama líric. És habitual la fantasia, la música barroca, Ferran?
1: Sí, ja ho crec. El terme fantasia va canviant un poc el significat en el decurs de la història de la música. És un terme que apareix per primera vegada a un tractat musical d'un autor valencià, en Lluís de Milà, i ell l'empra per referir-se a això, una peça que ve de la inspiració d'un autor. I és normal que faci aquesta referència perquè fins aleshores lo habitual era que les peces instrumentals fossin una transcripció

Després, un poc més endavant, 200 anys més endavant, el terme fantasia en música canvia una mica. Ja no fa referència a un gènere musical, sinó que sempre més com a adjectiu. Una peça fantàstica a mitjan segle XVII, a començament del XVIII, una peça en estil fantàstic és una peça molt virtuosa en la qual l'intèrpret mostra la seva habilitat en l'instrument, diguem, la capacitat de tocar passatges ràpids i de fer combinacions melòdiques molt difícils que deixen estorat en el públic. I aleshores és quan se parla d'estil fantàstic.

0: I ara hem sentit aquesta fantasia d'en Lluís del Milà, aquest valencià, nascut aproximadament l'any 1500. Ferran, i vosaltres, a més, amb Sol Negre, que és la teva formació, teniu una activitat, un programa que se diu justament així, Fantasia, no? Una proposta que té aquest nom d'aquestes composicions inicials de Lluís del Milà. Que mos voleu contar, que mos voleu mostrar?
1: Tots els nostres programes, els programes que feim amb el conjunt Sol Negre, tot tenen un caire didàctic, divulgatiu, molt marcat. I en aquest cas, el que volíem mostrar era això, com la música en el segle XVI, la música per instruments pren relleu propi, s'independitza de la música vocal. I aleshores hi ha diferents maneres d'escriure música per instruments. La principal és la fantasia i també és la més especial i és la més pròpia d'aquesta època renaixentista, però n'hi ha d'altres. N'hi ha que el que fan és variar una cançó popular, per exemple, o variar una composició per veus d'un altre autor. I diuen, val, i nosaltres agafarem la veu superior o la veu de mig i la canviarem, de manera que el qui escolta ni tan sols podrà identificar aquella primera composició, però el fet de basar-nos en una composició prèvia ens facilitarà fer que això composició nova. Val, i deia, nosaltres, amb aquest programa Fantasia, el que fèiem és, i explicàvem a més durant el concert, aquestes diferents maneres que en el segle XVI idearen per fer repertori nou, per fer repertori per instruments, perquè fins aleshores no existia un repertori per instruments.
0: Val, que interessant, no? Imagina que l'època barroca per la música també ha estat determinant, no?
1: Sí, ja ho crec, sí. És un moment de canvis constants en la música. Es canvi en el barroc, que això succeeix en el segle XVII, va dur avanços tan importants com l'òpera, per exemple. Es canta una sola veu, que en altres avui mos pareix una cosa molt natural, és una cosa que també va néixer aleshores. Com deia, la música més ben valorada era que interpretava un conjunt de veus, i aleshores varen veure que si era una sola veu qui cantava, podia fer efectes dramàtics que podien colpir a l'oient també. I aleshores ja no cercava la riquesa del conjunt de veus, sinó la versemblança i el dramatisme d'una sola veu entonant una història o explicant el seu propi sentit.

0: també és una època en què la música se diversifica molt. Això vol dir que Itàlia fa música així, Anglaterra fa música d'aquesta altra manera, i hi ha diferents llenguatges musicals. És un moment fantàstic, el barroc, ja ho crec.
1: Escolta, que important és, ara que t'estic escoltant, conèixer context històric, cultural, no poder fer totes aquestes explicacions en el mateix temps que gaudim d'una música i escoltam una música que mos pot pareixer molt llunyana, no? Però d'aquí venim, també.
0: Sí, sí. Per mi és capital, i de fet, ja de quan jo era

0: jove, que trobava significat o podia explicar el gaudi a la música quan coneixia també el context en el qual aquella música va emergir. En el final, la música és un art molt abstracte. I, sí, i això, és, de qualque manera, això és el que pretenem en el conjunt Sol Negre, és mirar d'il·lustrar al màxim aquest context perquè s'escolta i es gaudi sigui més profund.
1: Val. I escolta, contamos com connectes amb instruments com la tiorba. No sé si ens podries fer una petita descripció pels oients que no se poden ara mateix imaginar de quin instrument sí. estan parlant.
0: Sí, la tiorba és un instrument de la família dels llaüts. Això vol dir que és un instrument de corda que té cordes estirades sobre un cos de fusta, té la caixa de ressonància, no té forma de buit, com tenen les guitarres, sinó que té forma de llàgrima o de llavor, i llavors té un mànec que s'estira i bé, i se toca de manera similar a una guitarra. No? En la mà dreta fas vibrar les cordes i en la mà esquerra el que fas és prema aquestes cordes perquè canvien el so. Lo singular que té la tiorba dins la família dels llaüts és que, a més, aquest mànec té una extensió, allarga les cordes, més enllà d'allà on la mà hi podria arribar, perquè té un conjunt de cordes que sonen a l'aire, és a dir, no s'apremen en la mà esquerra. Sí. I són una corda, com més llarga és, més greu sona. I és que, precisament, és un instrument que apareix amb aquesta nova música del barroc. Mm. El barroc, hem dit, que apareixia el cant a una sola veu, i aleshores necessitaven instruments que sonessin prou greu com per poder sostenir una sola veu humana. I d'aquí ve la tiorba, neix d'haver l'any 1600 per acompanyar aquesta nova manera de fer música.

0: tots aquests segles després en Ferran Pisà toca a la tiorba, no sé com connectes amb aquest instrument, com dius, mira, jo ser instrumentista de tiorba i d'altres instruments barrocs de música polsada.
1: Supos que tothom que comença a estudiar música antiga és perquè té un moment de fascinació. Jo estudiava guitarra, guitarra clàssica, des de nen, i llavors quan feia els estudis superiors vaig anar a Holanda i allà hi ha una tradició molt, molt important de música antiga. El professor de llaüt d'allà mos va fer un curs, un seminari, sobre acompanyament de música del barroc. I nosaltres anàvem amb les nostres guitarres, clar que sí, però el professor duia diversos instruments de la família dels llaüts. I a mi aquesta diversitat d'instruments me va cridar molt l'atenció. Tant que quan vaig acabar els estudis de guitarra vaig voler començar estudis superiors d'interpretació d'instruments en tit de corda polsada perquè veia que m'agradava tant com per invertir-hi un parell d'anys de formació i sí, i he fet el meu camí professional amb aquests instruments, sobretot.
0: Que bé, per cert, instruments que tenen pare, vull dir, no només tu que els toques, sinó el luthier que els ha fet, també, no?
1: Sí, jo me'n record, per exemple, la tiorba, això me va encantar. Sí. Vaig poder triar les dimensions, evidentment, els tipus de fusta. Llavors, són instruments, els instruments de l'època moderna estan molt ornamentats. La fusta s'agrava. I hi ha els rosetons, en concret la tiorba en té tres. Me'n record que ell me va treure un catàleg de fotografies d'instruments i me va dir, quina combinació de rosetón vols? Vols dos d'iguals i un de diferent? Tots tres iguals? Vols que cada un sigui diferent? I aleshores ja podia, en el meu dit, això sí que era una cosa fantàstica, perquè podia triar el rosetó que volia d'un catàleg immens. Sí, no, és molt hermós, això. I després tots els mesos que el luthier està fent feina i te va mostrar en fotos. És meravellós. El món de la construcció d'instruments és una cosa fantàstica.
0: Que bo. Fins que el tens a les mans i després executes tu.
1: Sí, aquest primer moment de fer-lo sonar, després de tant de mesos d'esperar-lo, aquest primer moment de ja tenir-lo i a punt de fer el clic també és una cosa, hi ha molta expectativa carregada en aquell instant.
0: Escolta, Ida, mira, avui la paraula fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà. No sé quina és la teva fantasia musical, Ferran.
1: Bueno, no, la meva fantasia seria poder seguir fent feina i idear programes nous i poder-los presentar en el públic. Ara mateix sembla que ha caigut una mica la programació d'activitats musicals a Balears. Això és un pot ser la meva sensació. I seria bo que tornés a repuntar, ja ho crec.
0: I d'avui fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà i aquesta didàctica també de la música barroca. Ferran, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Atenció, atenció, el tren d'Estí Fantasia sortirà d'aquí 5 segons per la via.

Ai, Cucorba, ja vos enyoram. Pujam el tren de la fantasia, però també el tren del temps, el que connecta el d'ahir i el d'avui. Més de 100 anys ja han passat des que Fantasia va ser el somni de dos emprenedors menorquins, la Fantasia, concretament un negoci de teles, confecció i moda, que s'ha adaptat als anys i al temps des de la seva ubicació actual a Mo.

0: Som en Pedro Pellicer i som l'actual propietari del negoci La Fantasia Maó SL. Jo sóc la quarta generació. Van començar el 1913 amb el concu de l'avi. Aquest concu es deia de nom Sebastià i bueno, va ser el fundador de La Fantasia. Després va passar a l'avi, que era en Pere Pellicer, que es va fer càrrec del negoci en temps durs, com hi havia la guerra. A partir d'allà, el papà es va encarregar de dur la botiga a un punt més amunt, que es va trobar també en les millors èpoques del que serien les botigues, perquè hi havia la reconstrucció del país, i va fer La Fantasia gran. I jo ara me toca, com a quarta generació, pues, intentar sobreviure en els temps actuals. Jo vaig començar amb 14 anys a introduir-me en aquest establiment, on anava a fer de mosso i anava a fer recados i estava dins l'oficina amb el papà. I a partir d'allà pues, va ser un continuo, on ha derivat en que quan t'han faltat pues, m'ha tocat això. La veritat és que estic molt orgullós d'això i és una cosa que bueno, duim dintre perquè és un negoci familiar. No crec que hi hagi cap negoci que no sigui familiar que pugui tenir la durada que tenen aquests. Centretze és un nombre bueno, important ja, no?, per un comerç i més amb els temps que corren avui en dia, que tot és molt volàtil, que la gent ho vol per ahir, que no estem avasats a que el jovent pues, tingui la paciència que teníem abans i que tot té que ser d'una immediatesa i d'una prontitud que difícilment es pot dur a terme quan ets un artesà de sa moda, com aquell qui diu. No? Bé, nosaltres som un comerç tradicional que intenta fer les coses no a l'antiga, però sí amb una base on la tradició i que sa mà encara és el més important.
1: Fa uns anys, la historiadora Margarita Caules Ametller escrivia una crònica sobre la fantasia de Mahó en el diari Menorca i recollia justament les cròniques del diari La Voz de Menorca, que deia així: Mahón, viernes 25 de abril de 1913. El número de nuestros establecimientos de comercio se aumentará con uno más. Mañana abrirá sus puertas al público el almacén La Fantasía, situado en la calle Nueva 18, y surtido de tejidos, lencería, pañería y géneros similares. Regentarán el nuevo comercio nuestros particulares amigos, señores Pellicer y Bagú, quienes, además de haberlo montado a la moderna y en las debidas condiciones, se proponen servir a su clientela con prontitud, esmero y economía. Las cualidades personales y conocimientos en materia comercial de los señores Pellicer y Bagú seguramente les alcanzarán el alto grado de prosperidad y desarrollo en sus negocios que nosotros, sinceramente, les deseamos.
0: Bueno, el nombre ya lo digo, ¿no? Porque posar com a nom La Fantasia un comerç vol dir que l'imaginació pues, volava i tenien inquietuds que talada en aquella època eren diferents a les que normalment es podrien trobar. No? Segons tinc entès, el senyor Sebastià era un home de molt de gust, bueno, que tenia especial predilecció per els temes de puntilles, de mantilles, de vestir a sa dona, de coses pues, una mica xic, que es diuen ara, no? I això era tota una revolució, perquè no estaven avasats. Antes la sobrietat era el que s'imposava, però ell va tirar per sa moda, cosa que, bueno, era totalment innovador.

0: Li hem demanat a en Pere Pellicer d'on venia aquesta relació entre en Sebastià Bagú, el conco del seu avi, amb el negoci de la moda.
1: M'han arribat diferents hipòtesis que no estan confirmades, però sí me diuen que va ser un senyor de molt de gust. Podia ser que fos de l'altra cera que dèiem abans, no? Bueno, això podria ser, perquè no era basat que els homes d'aquell entonces tinguessin aquesta passió per lo que era la moda. Això és el que es deia, no? Perquè, i a més era fadrí. Per tant, bueno, això era una hipòtesi que es deia. No sé si es ve o no, això mai ho han corroborat. El que sí que sé és que ell tenia aquesta inquietud i la va dur a terme. I és qui la va consolidar, com aquell qui diu, en els temps complicats, que eren els temps de guerra, va ser l'avi. L'avi es va quedar al negoci i hi ha una anècdota que sempre la contant perquè, bueno, era interessant, no, almenys. En aquell entonces, ell va començar a fer trueques i la botiga la tenia plena de catxes. Fora dins les catxes estaven buides. I estaven buides precisament perquè ell no volia que la gent vegués que hi havia falta de gènere. El tenia tot ben ordenat, tot ben rotulat, i estaven buides, moltes. La qual vol dir que quan hi havia possibilitats de fer un petit negoci, treia el que podia i feia un trueque amb la gent del camp, a nivell de, mira, jo te donaré roba per vestir-te, tu me dones pues, menjar i aliments per poder sobreviure. Això va ser el que va consolidar la botiga. Ara, el qui realment la va posar a un puesto, diguem, que va fer negoci, va ser el papà. El papà va ser realment el més negociant, el qui va saber dur les innovacions en quant a lo que seria la roba de llar, que aquí no n'hi havia. Va ser el primer que va fer les cortines, va fer una línia pròpia de lo que seria els llençols i anava als hotels, que per entonces pues, allò va ser ressorgir després de la guerra, pues, es van començar a implantar estructures grans i va ser quan ell va poder dir, pues, vinga, va anar cap aquí, has de sortim de llençols, de coixins, de material per poder fer cortinatges, i això va donar una explosió en quant a el que seria la botiga en si. I a partir d'aquí, pues, jo vaig iniciar amb ell, ell va ser el qui me va dotar de tot el que sé ara, I a partir d'aquí, ja t'he dit, hi va haver quatre remodelacions, sempre va fer... Bueno, bé, ell va ser el precursor.
0: Des d'aquí, do, aquest petit homenatge també a en Joan Antoni Pellicer, tercera generació de la fantasia de Mahó. Ha estat un bon relleu per a la quarta, amb en Pere Pellicer al capdavant.
1: La quarta generació jo crec que serà la darrera. I, bueno, pues, tot té un principi, tot té un final. Però fins al darrer dia que nosaltres estàvem oberts, intentarem fer les coses de la millor manera possible, que és el que ens ha duit a ser constants, a ser honrats, a ser serios, que si deim una cosa l'han de complir, i tots aquests valors, perquè en definitiva el negoci se basa en uns valors tradicionals i d'humanitat, doncs crec que s'han de dur fins al darrer dia que nosaltres puguem tenir obert.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Josep, com estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Diré si vols.
3: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
5: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
6: Aquí. Me n'he anat al regne de fantasia.
5: Molt bé.
6: I no l'he duita.
5: I no l'has duita. I veig que tampoc n'has duit un altre que du fantasia en el títol.
6: Tampoc.
5: Ja.
6: És tu... que eren molt òbvies.
5: Ja, i a tu no t'agraden les coses òbvies.
6: No, sí, m'agraden. D'entrada, jo igualment m'entenc que tot el cinema és fantasia.
5: Exacte.
6: Sí, en general, no? Qualcuna basada en fets reals, un altre fruit d'idees de qualcament capaç de tant descomunal missió, però tot és fantasia. Perquè tot narra una història, encara que sigui de veres, i sobretot si és mentida. Així que començarem per aquesta, la realitat de mentida, màgica, plena d'herois, de cavallers, de bruixes, d'espases, de maleficis i de princeses.
7: ¿Qué te preocupa, hijo?
8: ¿Qué queréis decir?
7: Cuando antes levanté los dedos, ¿cuál fue tu primer impulso?
8: Fue solo una estupidez.
7: Dímelo.
8: Elegir mi propio dedo.
7: Ajá. Esa era la respuesta correcta. Te faltó fe en ti mismo. Más que cualquier otro en el pueblo, tú tienes el potencial para ser un gran mago.
5: Venga, idò, començant per...
6: Willow, aquella pel·lícula de l'any 1988. Ron Howard, el director de les històries reals, va decidir contar una història sobre un món de fantasia. Una nina que acabaria en la tirania d'una bruixa malvada, dracs de dos caps, espases, cavallers i molta, molta màgia. Estrenada en 1988, just un any després de La princesa prometida, que tornava a contar un conte. Warwick Davis és desaparegut. Warwick, és que té el nom difícil, aquest senyor. Warwick Davis és desaparegut. Val Kilmer, Joan Wallay i Jean Marsh eren els protagonistes d'una història d'un nan que trobava un nadó abandonat a la vorera d'un riu, una nina que seria escoïda i que, no me diguis, havia de ser salvada per uns i destruïda per uns altres. És la unió genial d'entreteniment i qualitat gràcies a un guió ben dosificat i a una narrativa que venia de la mà de George Lucas, que en aquell moment ja havia acabat la trilogia de Star Wars i estava com a molt avorrit. Aleshores va dir, vinga, va, me fico amb aquest embolic dins el món aquest de fantasia. És una gran pel·lícula, la veritat és que és una gran pel·lícula. Jo record quan la vaig veure en el Metropolitan, la sala 1 del Metropolitan, que jo era petit, bueno, petit, no era tan petit, tenia 14 anys, però, no, 16 ja, mare de Déu. Però recorda aquell drac de dos caps terrible que se menjava sa gent, era una cosa que, me va impactar molt, i tenia 16 anys, vull dir que... Així, i recorden amb el Kilmer dient, pec, que eres un pec!
5: I de Willow, és la primera proposta d'aquest món de fantasia i per on vols continuar?
6: Continuant per un món fantàstic, però en aquest cas creat per un nin que no té clar com fugir d'una situació que no entén i que no vol viure.
7: A
4: Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
9: ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey!
10: ¡Eh, rey! ¿Cuál es el orden del día? Esta es nuestra familia.
4: Yo soy Aina. Hago los agujeros en los árboles.
6: ¿Dónde viven los monstruos? És l'adaptació del conte per nins de Maurice Sendak, feta pel genial Spike Jonze. D'una història il·lustrada de 20 pàgines, que el conte té 20 pàgines i és meravellós, Jonze construeix una pel·lícula inusual i màgica en el mateix temps. Un nin és enviat a dormir sense sopar i se capbussa a un món imaginari creat per ell mateix i poblat per ferotges criatures que l'obeeixen cegament. És un equilibri perfectament inestable perquè sempre està a punt de derrumbar-se. Allò que dius, ai, ara fallarà, no? Perquè a més, les criatures són com molt Muppets, són com a Jim Henson, quasi. És com quan estaves inventant història en les teves juguetes i de sobte te cridava un adult perquè anessis a la botiga que feia falta un ingredient, no? I aquell joc, de sobte aquella història, de sobte s'havia d'aturar, no? Pues tens aquesta sensació, tot es tens, que un moment donat s'aturarà tot i no està entre lo racional i lo oníric, la mirada adulta i les reaccions primàries i capritxoses d'un nin. A la pantalla és molt, molt senzilla, però és molt gran, és una pel·lícula molt gran, com els dibuixos del llibre, que són com els d'un nin. Són terribles i són perfectes en el mateix temps perquè són els seus. I això és exactament la pel·lícula Donde viven los monstruos. És una pel·lícula que m'ha encantat. Oh, m'ha pareixer meravellosa, meravellosa.
5: És preciosa, es va. I com es llibre, també.
6: Sí, sí, el llibre és fantàstic.
5: Sí, sí. I d'aquesta fantasia que és Donde viven los monstruos, aquest món de fantasia, perquè la ment dels nins sempre és un lloc de fantasia, no?
6: Exacte, ja sigui per fugir d'un càstig o d'un món en el que no estan disposats a viure.
11: Terabithia.
12: Si vas en busca de aventures, prepárate para encontrar más de lo que nunca habías imaginado.
6: Terabithia. És un regne inventat per una nina i un nin amb una personalitat distinta a la dels altres nins de la seva classe. És un lloc en el que van per poder fugir i per poder explicar les raons de la realitat a la que viuen. No és fàcil d'empassar aquesta realitat per dos esperits lliures com ells, així que inventen aquest món i construeixen un puente hacia Terabithia. Basada en el llibre homònim de Catherine Patterson, és una pel·lícula intel·ligent i delicada d'aquestes històries infantils que te deixen pòsit. De fet, hi ha molt de nins que els va impactar molt aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que té un argument dur. Vull dir, la història de Terabithia és molt guapa, però tot l'argument de per què construeixen Terabithia i què suposa Terabithia és canyera. Vull dir, saps, quan miram una tela d'aranya fixament, saps qui l'ha feta, però no pots evitar una fascinació. I d'això és exactament un puente a Terabithia. Els dos actors, tant un joveníssim Hutcherson, a qui després vàrem reconèixer com a Peta Milac a Los Juegos del Hambre, i una brillant Anna Sofia Robb, t'enamoren des de la primera escena. Jo no conec cap nin que l'hagi vista i no li hagi marcat aquesta història. Per això és una pel·lícula essencial.
11: Tú cierra los ojos y abre bien la mente.
6: I ara mos posem molt seriosos, perquè i si qui necessita fugir al lloc d'un nin és un adult?
13: Brazil.
14: So pleased you could make it. Right this way.
13: It's about flights of fantasy. And the nightmare of reality.
6: Terry Gilliam, després de firmar la seva darrera pel·lícula com a membre de Monty Python, amb El sentido de la vida, va emprendre una carrera en solitari que l'ha duit a construir meravelles com un lloc anomenat Brasil. Brasil, en Z. Aquesta és l'història d'un funcionari d'un món governat per les màquines i terriblement avorrit i gris, i un dia un accident li permetrà conèixer a personatges fascinants i vertaders revolucionaris entre els que hi ha la dona en la que somia cada vespre. Brasil és una pel·lícula molt difícil, però és un magnífic exemple del poder de la comèdia per subratllar les idees serioses i solemnes. Tant que les televisions nord-americanes varen projectar una versió més blanca i més edulcorada amb un final més feliç, que se deia, de fet, se deia Brasil Love at, Wins at the End.
5: Però varen fer dues pel·lis diferents.
6: Sí, varen fer dues versions diferents.
5: Una versió de la primera, sí.
6: Exacte. I era molt més feliç que la versió original. Ja, de fet, li van posar aquest subtítol, que era Brasil, al final, el amor gana.
5: Ja.
6: Allò de...
5: O sigui, cosa que
6: sí, no fos cosa...
5: Poquet,
6: exacte,
5: no?
6: Exacte. El poder contra els que lluita la pel·lícula acaba imposant-se a la pròpia pel·lícula, perquè la revolucionària és precisament això.
5: Brasil, dirigida per Terry Gilliam.
6: Amb un joveníssim Robert De Niro, per cert.
5: I amb el que acabam a veure.
6: I acabam si la fantasia fos la que marcàs tota una relació sentimental?
15: Me gustas.
16: Me pareces interesante y sería genial que fuéramos amigos.
15: Vamos a ver.
17: La cosa está chunga.
16: No, me siento a gusto siendo la novia de nadie.
15: ¿Qué pasa si te enamoras?
16: No existe eso del amor, es una fantasía.
6: 50 Days of Summer, o com la varen traduir aquí, 500 dies juntos, és un títol molt dolent en castellà. Bueno, no és dolent en castellà, però té molt més sentit en anglès, perquè la protagonista femenina, nom Summer, aleshores, la història se diu 500 Days of Summer. Mm-hmm. 500 dies juntos. És una d'aquestes pel·lícules indies on se narra la mateixa història romàntica de sempre. Ells se coneixen, ells s'enamoren, ells tenen problemes i ells es solucionen, però està pintada amb molta gràcia, molta simpatia i sense més que voler contar el que vol contar. No s'amaga de lo que és, però tampoc en fa bandera. I, a més, Joseph Gordon-Levitt i Zooey Deschanel estan absolutament mítics. És una pel·lícula fantàstica que juga entre la fantasia i la ficció de la millor forma possible, que és fent que tu siguis part del joc. És a dir, ell s'imagina coses i aquestes coses passen, uh-huh, però després no passen a la realitat. Però saps, tot el temps està en la realitat paral·lela, jugant en la realitat paral·lela i la realitat real, no? Bueno, pues, quan trobes a qualcú que li agraden els esmits.
5: Tani Camps.
6: Salut i cinema.

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: De 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
5: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola,
0: com és, bro?
1: Com va això?
0: Més, però, uau, taula plena una altra vegada.
1: Sí, quin orgull.
0: I el que mos espera en aquest programa d'avui... Bé, he de dir que avui és el meu darrer xiu-xiu abans de partir de vacances. Però jo no sé si me'n puc anar de vacances perquè realment cada dia passen coses que fan trasbalsar el món, eh? Realment.
2: És que les Balears sempre donen sorpreses.
0: La veritat és que sí. Com, per exemple, aquesta notícia que avui ha sortit a la llum. Una senyora de les Illes Canàries assegura que naixent Noa té la seva cussa. Cuando tú vas...

0: de què vas?
1: Quan tu vas, jo vengo, deu ser allò que ha pensat la presumpta madona de la cursa que ha denunciat que Naixenoa té la seva mascota.
2: Jo no ho crec. Jo què vol que te digui? És com si jo dic, escolta, Naixenoa m'ha robat... no ho sé, qualsevol cosa. Però és llapis, amb què firma
3: un autògraf. Amo sempre reconeix la seva mascota.
1: Mira,
2: és una... Té proves, volen proves.
4: I també te dic, la cursa s'haurà adaptat bé perquè ha anat d'illa a illa.
1: Sí. Clar.
4: Venia de Canàries, ve de Balears.
1: És una senyora que ha explicat per xarxes socials que fa 2 anys que cerca la seva cussa que se va perdre. O que la varen robar. I quan va veure Naixenoa per televisió en la seva suposada cussa va dir aquesta és la meva Lola.
2: Podria ser.
1: El que passa és que ara na Lola és na Chloe i viu Naixenoa. Però... O sigui, sap que Naixenoa ara fa un programa de cussos.
3: Sí.
2: Ah, sí?
1: D'animals.
2: Ah, no ho sabia.
1: A televisió espanyola. I va sortint la seva cussa.
2: Però seguit de comunicació de Naixenoa...
1: I aquesta senyora diu, ets
2: la meva? Ha sortit a fer declaracions o no?
1: De moment no. Però aquesta dona assegura que li varen robar la cussa, na Lola, a Tenerife l'any 2024, i exigeix una prova d'ADN en la seva presència i ja ha denunciat els fets. Ha aportat fotos i documentació que demostren que hi ha moltes coincidències físiques entre les dues cusses, dues entre còmetes.
4: Home, podràs recuperar la cussa i conèixer Naixenoa. No?
1: Sí.
4: És un
1: win-win.
4: Bé, jo he vist la foto. Perquè us faig una idea, la cussa és una pomerània i té un ull de cada color. Un blau i un marró. I la Madonna de Tenerife també diu que té una línia blanca en el front i una marca en el morro.
5: Gràcies, Mallorca! Gràcies, mil gràcies, mil gràcies! No sé què dir! Per tant, vosaltres en el meu cor! Som mallorquina! Som una mallorquina!
1: Una mallorquina i una lladra de cuses.
2: Però presumpta, Inés. Sempre.
4: No ho sabem. No ho sabem si ets cert. No ho sabem si ets cert, però és veritat que podem esperar qualsevol cosa d'una persona que se pensa que la sobrassada coent se fa donar prova coent en esport.
2: De fet, Naixenoa...
6: La sobrassada de cerdo picante és perquè ja és un cerdo que és més picante o li añaden coses? Ara digo.
7: Perquè comia guindilla, jo què sé.
2: A Naixenoa l'hem convidada més d'una vegada en aquest programa.
1: Sí.
2: No en tingut resposta, per tant, si me l'estàs escoltant...
1: Però jo crec que després d'aquest cas vendrà.
2: I vols desmentir públicament davant Balears que efectivament tu no tens na Lola, pots venir en aquest programa.
3: Que no ets seva.
4: Convidant també a l'altra dona.
2: Exacte,
4: que s'acusa.
3: Però jo crec que el dubte més gran és com ha arribat na Lola, si és na Lola, de les Illes Canàries a les Illes Balears, perquè amb bon viatge...
1: No ho sabem.
2: Jo proposo que posin na Lola enmig d'aquest estudi d'Iveta Ràdio, Naixenoa a un extrem, després aquesta Madonna a un altre extrem, i que treïn a Lola.
3: Mira.
2: Jo proposo això. Com ho veus?
1: Molt bé. La veritat és que molt bé. Lluís, ara continuarem el programa, però hem de dir que des de Xiu Xiu volen tenir un record per en Joan Roca, integrant d'Antònia Font, una ferrada ben forta a la seva família i també a la família Antònia Font. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: Banyeta. Ara estan tant d'estudi. Ara estem acompanyant a punt de seure, s'apropa en el micròfon. Francisca, benvinguda, xiu-xiu.
1: Gràcies.
0: Ja.
1: Vaig anar dels pets a Calvià.
0: Ah, bon, això, nosaltres no som a Calvià. A Calvià és a televisió.
1: Sí.
0: Els bons som aquí a la ràdio.
1: Sí.
0: No, és una broma, és una broma.
1: Vam, això, que vos fos girar.
2: No, vos heu de apropar en el micro, vos heu de apropar en el micro, eh? I
1: no, ara li faré... La cadira ben plana, que no caiga.
2: Clar.
1: I això m'ha de posar.
0: Sí, són els auriculars. Mm.
3: Així m'ho sentiràs.
0: Exactament. És que avui, a l'estudi 1, ara mateix en Toni Guiscafré, que l'està ajudant. En David, també company de xarxes, que fa un vídeo meravellós per xarxes. Ara Inés acaba d'arribar a taula, a seu. I ja ho tenim tot preparat per començar.
2: Exacte.
0: Esteu preparada?
2: Sí. La Francisca se va fer famosa perquè li varen fer un vídeo de com feu bunyols a la plaça de Sineu, en el mercat de Sineu.
1: Sí.
2: Francisca, vos sou bunyolera, si no vaig malament.
1: Molt d'anys, sí.
2: Quan fa que sou bunyolera?
1: De quan tenia 12 anys.
2: Des del 12?
1: I n'he fet 91.
2: Quan ets heu fet? Els anys.
1: Dia de 8.
2: I de molt d'anys?
1: Ja, sí.
2: Home, jo crec que això ho hem de celebrar, no?
0: Molt d'anys.
2: 91 anys, no se fan cada dia, així que, Antònia...
0: Vos hem de dir una cosa, que és que xiu-xiu, aquest programa ha preparat una cosa molt especial per n'Antònia, i és que és una sorpresa que ara ni l'està mostrant, dies.
2: Antònia,
1: gràcies.
2: 91 anys, no se fan cada dia.
1: Avui també me n'han fet una amb Sineu.
2: Que bé, perquè no tenim una Francisca cada dia a xiu-xiu.
1: Moltes gràcies.
2: Així que aproparem aquesta coca a la Francisca.
0: Bé, sí, exacte, ara li fa entrega.
1: Sí.
0: En directe.
4: Coco.
0: Fa bona pinta, vos que sou bunyolera, com ho veus?
1: Molt guapa.
0: No, demanem si tenim encenedor per encendre les peumes, que marquen 91 anys, però consideram que l'equip tècnic d'aquesta casa no ho podem encendre per qüestions de riscos laborals.
2: Però després bufarà.
0: Sí.
2: Després
0: bufarà,
2: no, Francisca.
0: De tota manera.
2: Fa feina de bunyolera des dels 12 anys, cada dimecres a Sineu, i un altre dia també a Sa Pobla, perquè vos sou de Sa Pobla.
1: Sí.
2: Que bé.
1: També me van entrevistar a Sa Pobla per Sa Pira. I ve tres.
2: És que ja sou famosa.
1: Claro.
2: Vos aturen pel carrer.
1: I, sí, m'ho diuen.
2: I vos diuen, vos he vist i vetres.
1: Sí, sí, sí, sempre. Jo sempre vaig i vetres, cada cap vespre.
2: I vos agrada ser famosa, o no?
1: I que té més, també té que guany.
0: Sort,
1: té més.
2: Però la meva pregunta és, per què a 91 anys seguiu fent feina? No vos voleu aturar,
1: no,
2: si descansar?
1: Si m'aturno, si bona. Vull fer feina. Això de... Jo estic avasada a trobar, no? Jo era margelera. Anava en el camp de Fredina. Llavors me vaig quedar amb un matador de porc, vaig posar una matança. Vaig tenir 20 anys o 25. Més 25 anys d'una matança. Si matam un porc, jo ho vos puc arreglar.
2: Ai, idò, vos cridarem?
1: De bona.
2: Sí. Vos cridarem les pròximes matances?
1: Sí, m'agrada molt fer-ne.
2: Que bé.
1: Tenc una bomba per omplir. I tenc una capoladora.
2: A quant d'anys anàveu a fer marjals? A la marjal?
1: Fins a 23 anys. Fins a 22, fins que me vaig casar.
2: I abans, quan éreu nina, també hi anàveu,
1: sí,
2: a fer feina?
1: Sí, mon mare i mon pare. Anàvem a fer feina i anàvem al jornal. A través de 10 anys, me xicava del llit per anar a llogar-me, perquè mon mare m'ha fet un vestit. Perquè el 35 no hi havia menjar. Fa plorera, lotes. Perquè llavors hi havia espies. Saps que són espies?
2: No.
1: Que reconeixen les cases. Mm. Prenien els dobbers i els menjar.
2: Ah, sí,
1: I d'ara que el tens. Un amb l'altre. Hi havia genteta que tenia poc, encara les aprenia.
2: Per exemple, ara no, llavors no hi havia el que ara.
1: No,
2: per exemple,
1: ara hi ha molt de volcana de tot.
2: Xocolata tampoc en teníeu.
1: Ni xocolata, xocolata, no res. El pa, que no hi havia pa. I si no hi ha pa, no hi ha res.
2: Clar.
1: Hi ha una cançó que va guanyar me la perendenga, la sabeu?
2: No.
0: Quina?
1: Perendenga, perendenga. Ja te podries pensar. Qui té pa puta, sa feina, quan té talent, no té pa.
2: Ah, idò, molt bé.
0: Que te pareix.
1: I va guanyar un premi, t'aqueixa, per això. Ja és morta, però bé. Era una dona molt també, com jo, ganes de fer feina.
2: I vos pareix que el jovent d'avui en dia té ganes de fer feina?
1: No. No vull dir, perquè llavors me barrejaran.
2: Vos podeu dir el que vulgueu avui.
1: Jo trobo que van avorrir.

0: i Fana Moritz, non quanto ne sa feina, i Joan Carles me menjaria tots. Jo m'aixec, no tenc mai... que se'ls poca gana de fer res, se saben en el sofà, vinga, no has de fer això. D'aquí una estona, això no... no.
1: Però i vos carregau en soia, del bunyol, la
0: no,
1: pasta...
0: No, jo tenc una màquina de fer pasta.
1: Ah, jo però faig... veu de traginar les coses per anar
0: sí,
1: al mercat?
0: Sí, però jo tenc un cosí que me duen al mercat amb una furgoneta, avui ja era.
1: I avui clar, avui és dimecres?
0: Avui a les 12:30 ja havia acabat. Són un bunyol preciós. D'un dia heu de venir tot i no heu de menjar, si neu.
2: I quants en feis de bunyols? Quants en veneu? Quilos.
0: 14 quilos de pasta. 8 quilos, de vegades no ho faig tots. I si en 14 quilos n'hi ha...
2: Sí, ja ho pot ben dir.
0: N'hi ha. Avui demà n'he fet 7 quilos.
2: Bueno.
0: Per mort de la pasta. Perquè no faig el bunyol tot sols. Faig bunyol de poma.
2: Ah, sí?
1: De poma.
0: De poma, arrebossada. No són bunyol de poma. Són un bunyol... De... Ja les tenc carregades per demà. Demà de Nainca. Són poma d'aquesta grogueta, gol de sedeu. La primer li lleves el cosset, amb un paretet. Llevar la pales. Llevar la tal gruixadeta, com has dit. Perquè si la tal prima se romp. I com que t'has forallat, la pones dins el pasta, llevar les gires i llevar sucre. I a pel i a catofa, i a pel a catofa.
1: Ah, això per volia demanar.
0: Això.
1: Se mou idiomes, vos?
0: No.
1: Alemany, anglès, tant de turistes que se passegen.
0: No, només això, només
1: però ja va bé.
0: I me venia malament de fer això. Però ara que ho sé, va saber.
1: Com ho deies?
0: A pèl, catofa.
1: Molt bé.
0: I tenc un lletrero que ho diu, a la taula. I Apple, avui, Apple. Jo de fer curt, avui. I me'n vaig dur 40 pomes. Però en l'estiu me'n duia més, tot d'una, que venien els estrangers. Me'n duia 190 pomes. Una feinada.
1: Una feinada.
0: Però de fas el dia antes. Ara som aquí. Això ja ho he fet.
1: No, no, previsora.
0: Perquè d'arribar, que havia de fer, si arriba a les 9, 10, 11. I demà de matí m'aixec a les 6 i faig la pasta. I faig els bunyols. Llavors, els estenc damunt una tela, paper de baix, cartó de ball, damunt una tela damunt, i llavors jo degoten un poc. I quan estan... Són freds, però són bons. Agraden a tothom.
3: I vol...
0: Vos convido a tot, que heu de venir si aneu a menjar damunt.
3: I vol dir que no li costa, ara, amb aquesta calorada, aixecar-se, anar fins allà cada dia.
0: No tenc calor mai, jo. No soc calorosa. No.
1: És que...
0: Estic davall un arbre, és l'estiu, estic davall un arbre i una sombrilla que he comprat de nova. I aquella sombrilla me fa... Me fa ombra, i jo vaig fresquet amb un beberet blanc, i el collaret i pop pintadeta, i la Francesca.
1: I preciosa, a 91 anys.
0: I una, també m'ha fet una de tarda,
1: que bé.
0: De flam. De pla, venen a menjar tots els vinats. Veniu aquí, veniu aquí.
1: Això m'ha agradat quan t'heu contat que vareu conèixer el vostre home quan éreu joves.
0: Sí.
1: Perquè vos vareu enamorar.
0: Tot d'una.
1: Sí, com va ser això?
0: Perquè, t'ho diré, no. Jo era una lota de feina i de passejar. I cada diumenge tenia un nòvio.
1: Uepa!
0: Cada diumenge. I en tenia un de... en tenia un de Porreres que era rellotger i aquell estava encarat i jo vaig anar a noces a Palma i anar a Palma i vi ses titres en aquell temps, via titres i mos pagaren ses titres i dic, bueno, estàs compromesa i jo estava compromesa no, si vol venir, pot venir. Quan va venir, me va trobar l'altre nòvio.
1: Ai! Vos va a plegar.
0: Va dir Paquita, perquè jo som Francesc, que va dir, Paquita, què has fet? No he fet res.
1: Ai.
0: Tu vas demanar si jo volia venir o jo. Jo te vaig dir sí, i tu vas venir i n'has trobat una altra, que s'ha pogut més prèvol. Saps <Sí. laughs> què t'he dit? Que eren joves. Tu no tenies 14 anys, no 15.
1: Clar.
0: Que ja havia vengut de sol i ja sabia fer bunyols. Cada any per les verges jo fa bunyols per la gent, per vinats. No les fa per vendre. Llavors, però ara sí. Ara... A fer una bunyolada de les verges te tiren més de 1.000 i pico d'euros.
1: No, jo ho crec.
0: No has de dormir, és feina, això.
1: Ja ho crec.
0: Mal d'esquena.
1: Perquè, a més, vareu fer feina a Cala Tuent, m'han dit.
0: A Cala Tuent.
1: Són de sa poble. Com hi anàveu?
0: T'ho diré. Jo vaig anar a Cala Tuent, que una dona de Solla va venir a cercar-mos, si es volia trobar quatre lotetes. I jo eren quatre germanes, però me n'anaven dues. Les dues majors, que era jo i una altra germana, per certa ja morta. I llavors tenia dues amigues, i me n'anaven quatre amigues, dues amigues i dues germanes. Quan érem allà, no teníem menjar. I com menjàvem? De què? Mos havíem de mantenir nosaltres. I anàvem amb una punta de guinaveta a les roques de la mà per llevar les pitgellides.
1: Ai, per favor.
0: Perquè tinguéssim un pot de gustet.
1: I com arribàveu a Cala Tuent?
0: A Cala Tuent mos duen amb un camió ple de pa, a dins de pa.
1: Tot el camí.
0: A dins de pa.
1: Mare meva.
0: A dins de pa perquè no mos trobàvem la piscaleria. No. Les pies, que eren civils, llavors les dones pies. I eren quatre i mos deien, estic bé, sí. Nina de 12 anys, pensava. Nineta, i nosaltres m'obligàvem.
1: Imagina't. I ara, després, de quan heu tornat gran i ja heu pogut fer la vostra vida, què vos agrada fer, a banda de bunyols? Què més feis? Aneu a passejar?
0: Sí.
1: Reis, què vos fa riure? Escoltau música.
0: Glosàvem, glosar. A la playa de Tuent, sempre m'hi vorran tornar, perquè allà me varen dar polves de enamorament. Enamorament despuesto. No enamorament de joves. Perquè el dissabte mos reuníem i anàvem a ballar nosaltres tot. Me recordo aquest forno, aquella bocota tan grossa, aquest forno que hi havia un temps.
1: No me'n record, jo, ara.
0: Hi havia un forno que tenia una altra bol molt grossa.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: I això mos fa ballar. Ai, campanera, i nosaltres oh. Balla que balla. Vam prendre molt de ballar. I la Madonna disfrutava de morir mos. Però encara una altra Madonna, és vera. Molt, tenia com a filles.
2: I, Francisca, quina música vos agrada sentir?
0: Totes.
2: Totes?
0: Totes m'agradava. Tango, del meu temps. Uh-huh. Ara de botar no m'agrada molt.
2: I la música que escolten els joves, ara...
0: També, i... però no és igual. Llavors es tocava... Ara diuen, muchachos, compañeros de mi vida. Saps què te dic?
2: Sí.
0: Llavors m'agradava molt això. Mm-hmm. Llavors m'agradava un cha-cha-cha. Mm-hmm. M'agradava un passadoble i campanera. Mm-hmm. Aquest any que anàvem allà va sortir aquesta...
1: Aquesta que sona, aquesta cançó, la campanera?
0: La campanera.
1: A veure, escoltau-la. Sí. Mira
0: que tu eres un... No, això és el Joselito.
1: Ah! Que jo vaig emboada.
2: Que Joselito, quan li va canviar sa veu, ja no anava bé.
0: No, però quan era petit m'agradava molt.
2: Exacte, quan li va canviar sa veu, ja va trobar.
1: I Francisca, ara que en Xavi li vos demanava per la música dels joves, una altra cosa que utilitzen moltes joves és mòbil. Vos teniu WhatsApp?
0: No, no. Jo tinc un mòbil petitet. Que di, mamà, estàs bé? Sí o no?
1: I ja està.
0: Però la vull canviar, perquè de vegades aquell mòbil meu me criden els set.
1: Ah. I d'això ho hem d'arreglar.
0: Sí.
1: Francisca, vos estàu passant bé.
0: Sí.
1: Idò, ara jugarem una mica. Vinga, mos posaràs a les ordres.
0: Vinga.

0: La situació, Charlie i la fàbrica de Dobbes.
1: 4 milions d'euros!
2: Jutgen el Charlie, 7 persones més per blanquejar 250.000 euros amb un cupó premiat de la 11.
0: Els 8 processats asseguren el banc dels acusats per un presumpte delicte de blanqueig de capital. Segons la fiscalia, formaven part d'una trama que hauria intentat donar aparença legal a Dobbes procedents del narcotràfic mitjançant la compra d'un cupó de la 11 premiat amb 250.000 euros. L'acusació sosté que el premi es va cobrar de manera fraccionada amb un total de 25.000 euros anuals durant 10 anys. Aquest Dobbes, presumptament, es varen utilitzar després de comprar i reformar un xalet a Marratxí.
2: La fiscalia demana 7 anys de presó per a cadascun dels 8 acusats i multes que en conjunt superen el 1,5 milió d'euros.
1: 4 milions d'euros!
3: IB3 Ràdio, formació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
5: Hola, Xiu Xiueres, com esteu? I de mi, la cançó que m'adu immediatament a l'estiu és Applejack, de The Triangles. Crec que és una cançó bastant representativa de l'estiu. Una

0: Ai, per favor, fatal.
1: Home, la fan
0: no,
1: empadir.
0: Esto fa vergonya.
1: Això ho hem de quedar abans.
0: Hem de quedar, ens hem de posar d'acord.
2: Hem de preparar la cançó.
0: Continuem nosaltres, així, així, tanta sort en la companyia d'en Francisca Serra, banyeta de la Pobla. Francisca, vos agrada la ràdio?
3: Sí, molt.
0: Vos haguéssiu pogut dedicar?
3: Perquè no me cridàveu. No tenen més alt. No tenen el camp.
0: És que...
3: És un desastre en el camp, amb aquell sol.
0: Millor que anar a Marjal, no?
3: Ai, sí, de moltes coses. Lotetes, que no sabeu què es feina, això.
0: Ho crec.
3: En el costat d'allò.
0: Francisca.
3: A dins era. Sé cançons jo de dins era.
0: Sí.
3: Allò ja us contareu.
0: Haureu de tornar.
3: Seguim.
0: Perquè ara han de, en Jordi... Vos proposarà un joc, Jordi.
1: Exacte. La idea és que jo els hi faré preguntes en els meus companys sobre bunyols.
3: És per tal de bunyols, mira, ara que van els bunyols.
1: Jo els hi faré preguntes relacionades amb els bunyols i vos ha de dir si és correcte o no. Els has de corregir.
3: Vinga.
1: Idò, companys, primer de tot, m'heu de dir els ingredients que se necessiten per fer bunyols.
4: Farina.
0: Oli.
2: Sucre.
3: No. Per fer bunyol, no, per fregir. Però per fer bunyol, no.
4: Ja
2: ens hem equivocat.
0: Moniato.
3: No. Patata.
4: Patata.
0: Moniato, no? Ja pensava que sí.
4: Sucre.
2: Ja l'he dit.
3: Tampoc.
4: Tampoc. Nosaltres m'ho imaginem.
0: Aigo.
4: Bunyols clàssics.
0: Seguim.
3: Xerram.
0: Seguim.
3: El que pregunti. No.
4: Bé, fins ara, de moment, els han dit o no els han dit?
3: No.
4: No cap ni un.
3: No t'has sentit res.
4: Anem, la farina, sí.
3: Primer, patata.
1: Molt bé.
3: Llavors, farina. Llavors, ous. Llavors, llevadura. I llavors, aigua.
1: Molt bé.
3: I ara, per no bollir en aquell temps, la faig amb puré, que és puré de patata. Cada litre de puré, se vol 3 litres d'aigua.
0: No n'han dit a cap de bé.
3: Una dotzena i mitja d'ous, però els guapos, bons, sempre freds. Avui els de compra, tot no t'has de fer. No les posin molt de tenda dins la galera. Jo, els que ve a comprar bunyols, se'l menja tot sa i bo.
0: Bravo.
1: Home. Fantàstic.
4: Molt bé.
0: Vinga, la pròxima, bravo.
1: Que crec que és més complicada encara, que eren les passes per fer els bunyols.
0: Però, no, ja els ha dit. La pròxima, quina era?
1: Coses amb les que podem combinar els bunyols una vegada fets.
3: Una vegada fet.
0: Ara ho hem de dir nosaltres.
3: Sí.
1: Ho intentaran endevinar ells.
0: Sucre.
4: Mel.
3: Mel.
2: Xocolata.
3: No.
4: Això no ha anat bé.
0: Anís.
3: No.
0: Conya.
3: Vidols.
4: Sucre, mel...
3: O vidaquina. No, vidaquina, però també és bo.
0: I què més, per exemple?
3: Jo, quan faig un refresc, o tenc una amiga que fa festa, sense dir res, jo me n'hi vaig i em duc una botelleta de vidols i una palangana de bunyol. Quan va venir allò, diuen, ai, no m'entens que no. I jo m'ha hagut d'anar a una amiga, saps què te dic? Però les amigues meves ja no entenc, quasi. M'entenc dues.
0: Però ho sou, bona amiga.
3: Sí.
0: Ho sou.
3: Bona amiga.
0: Ho heu estat.
3: Sí. Molta.
0: És important tenir bons amics i amigues.
3: Sí, molt.
0: Francisco.
3: Al més de vegades, amigues que prens. Jo tenc unes vinades que totes van preciades, jo també ho he de preciar. Ara pots prendre per la meva filla. Tenia una vinada, també jo se n'anava. Anava loca per la meva filla. Perquè la meva filla tenia un negoci. Ve a dir tot. I aquell negoci se va cremar. Jo i el meu home li van posar un negoci de matança com jo i botiga. I quan va tenir 5 anys de casada, sí, 15 anys, se va cremar, perquè no tenien dobbers per segurar. Jo li vaig posar jo i el meu home, i ell havien de posar segura, i no el van assegurar, i se va cremar.
0: Clar, és que a 91 anys vull dir que teniu molt de records, tristos, alegres...
3: Però això que dic ja deu fer 40 anys.
0: Per això dic...
3: Avui hagués fet 65 ella i tenia d'haver 40 anys.
0: I són persones i molt de records que guardam tots en escom.
3: I quan aquestes finestres que veig de foc, jo també havia tingut, que em donaven aigua. I ella va sortir per dintre d'un pis plena de foc. ja se va trastornar, ja va ser, no va ser la meva filla.
0: Ho crec.
3: Va ser la meva filla, però no va ser el que era. Perquè duia una botiga, anava a fer sobrassades com jo, fer salsitxes, hamburgues, nosaltres matàvem el porc avui i tot se fes avui.
0: I la Francisca, és que mos heu d'ensenyar...
3: Avui no ho duen en això.
0: Mos heu d'ensenyar moltes coses. Sí. Ara jugàvem en aquest joc, vos mos corregíeu, i ara farem la darrera. Per exemple, Jordi, la darrera. Quina prova mos poses ara?
1: Els municipis que limiten en la pobla.
0: N'hem de dir un parell, nosaltres.
4: Llubí.
3: Llubí.
0: Llubí està de vora la pobla. Sí, no?
3: Buja.
0: Buja.
3: Buja està més prop.
0: Campanat.
3: Campanat.
4: Inca.
3: Buja.
0: El Cuny.
3: Inca, ja llunyet.
0: Anàveu a dir a... Vos teníeu enemics? Amics, enemics? A Campanat, a Buja, no? Sempre vos heu duit molt
3: jo
0: bé.
3: Jo som una lota de veïna i de camel. Jo no he anat de segona bona. Jo et m'ho xerrava jo de segona, que no sé.
0: Molt bé.
3: És vera, perquè... Tot el que tens som on anem. Ara fa 10 anys que ja fa fallar a Bonedera.
0: Clar. Francisca, heu estat contenta de venir a la ràdio. Ara ja acabam, eh?
3: Sí, molt contenta.
0: Sí, tornareu.
3: Tornaré.
0: Molt bé.
3: Si me voleu.
0: Molt d'anys. Molt d'anys i molta salut.
3: Moltes gràcies.
0: Francisca, gràcies per venir.
4: Gràcies per venir, Francisca, que vagi bé.
0: Un aplaudiment, un aplaudiment. Van, velletes.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: convidat de la Francisca Banyeta, Xavier, la coca era per ella. No,
1: ara no he notat...
2: Aquesta no l'ha volguda. Aquest
1: estudi ha quedat més buit, ara.
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: Però,
2: Nines, li han de comprar aquesta dona que fa bunyols de fa mil anys.
0: Perdona, l'he fet jo, la coca.
2: Nines, per l'amor de Déu. No enganem a la nostra audiència.
0: No, li he comprat amb molt bon gust això per la Francisca per fer-li una sorpresa, però sí. No se l'ha enduïta perquè, com és natural, ella només menja coses de bon de fora, no aquestes sí. Coses. Però bé, una coca ben, ben bona. Maria Antònia, mira, com estàs?
3: Molt bon vespre. Estic aquí en directe de Devores aquesta vegada, també.
0: Sempre connectam amb tu quan ets a Barcelona, però clar, l'estiu...
3: Exacte.
0: I tu tornes.
3: Sí, i l'estiu també és important descansar. Ara puc dir que estic de vacances, perquè sobretot ha vingut una persona molt especial per jo, com ha dit la Francisca, una gran amiga, que també està aquí avui a l'estudi. Molt bon vespre.
0: Bon vespre.
3: És la Cristina Coll, companya de la universitat, i bé, li han dit que li faríem un tour per Mallorca, li he dit, oh, mira, t'educa a la ràdio.
0: Aquesta ràdio, la millor experiència.
3: Exacte, és un tour personal, de les puntes fins aquí.
0: Benvinguda, Cristina, a Ivetra Ràdio. T'agrada?
4: La veritat és que sí, eh?
0: Sí?
4: Sí, sí. Li he preguntat abans a la Maria Antònia, en plan... com seria i tot, però la veritat és que m'ha sorprès.
3: Sí, exacte. Jo li he dit a na Cris que, clar, ha de dur un xiu-xiu per formar part d'aquesta taula.
2: Ah, sí, molt bé,
3: i clar, jo sé que na Cris té un xiu-xiu d'actualitat.
0: D'actualitat,
3: molt fresc.
0: Sí, la podem fitxar, no?
3: Sí, Cris, no sé si vol dir el teu xiu-xiu que vam viure juntes ahir.
4: Oh, i tant, i tant. L'altre dia estàvem al port de Valldemossa i ens estàvem banyant la Maria Antònia i jo. I de cop vaig girar i vaig veure assentats a la platja dos integrants d'una banda amb molta anomenada de Catalunya.
3: Que pot ser o no, tocaran a la Mogo Fest aquest cap de setmana. No podem dir qui són perquè tampoc no són tan...
2: No
3: són tan xafarderes, no és íntim, no és com privat.
0: Ens volem fer les misterioses.
2: Maria Antònia, tu ets periodista i tu tens la potestat com per dir això.
3: Bé, ho podem dir, ho podem dir.
0: Ho podem dir,
3: sí, ho podem dir, diguem-ho.
4: Dos integrants de la Ludwig Band.
5: Com et dius, et dic Xavier, què
3: dius? Ja t'he dit que jo no ho eres i no mai veuré res, va ser tot una crisi.
4: Jo li vaig dir a Maria Antònia, ara hem de ser molt professionals, fem veure que no els coneixem. Qui són jo? No miris.
3: No miris,
0: sí, toquen demà en el festival Mogo Fest. En Xavier hi anirà perquè... tu, Xavi, hi aniràs perquè...
3: Quina cara de susto.
0: Perquè és el teu grup preferit.
2: A veure, tampoc tant. La bolla s'ha fet grossa. M'agraden, però cada dia m'ho diu un parell de pits. M'agraden, són bons.
0: No siguin un paraït.
2: No, no són un paraït.
3: Un autògraf tot banyada, digue-li, per com afirmes qualque cosa, per meu amic. No va passar. En tot cas, bé, començarem amb la secció d'avui, perquè, com ja sabeu, ja s'han acabat una miqueta les anècdotes i mos han passat en els objectes d'estiu. I l'objecte que vos duc avui és que és el Dia Internacional d'aquest precís objecte.
0: Avui?
3: Avui. I és que avui xerrarem de ses hamaques.

0: Edo, avui xerrarem de ses hamaques perquè estiguem tots familiaritzats i que xerrem en propietat hamaques, correcte, segons es diec, però només es hamaca aquella xarxa suspesa horitzontalment pels seus dos extrems, entre dos arbres, dues estanques o el que sigui.
1: Vosaltres sou usuaris de maques?
0: Això vos anava a demanar a vosaltres?
2: No.
0: Quina
2: no.
0: relació teniu amb les maques?
3: A canvi, sempre n'hi ha hagut, però aquest estiu ningú hi va.
0: Com perquè, que ningú hi va?
3: Perquè fa calor i hem decidit estar de dins tot el dia.
1: Ah. El meu somni és tenir-ne una, però mai he arribat a materialitzar.
0: Ja, és que tenim una maca en interiors boneja, eh, que sí?
1: No.
2: En interiors?
1: Exterior.
0: Sí, no, una maca com dins d'una habitació per pensar.
2: Així com de cotó.
0: Exacte, exacte, penjada.
1: Massa hippie.
4: No, la meva relació amb les maques és nula. De fet, una vegada vaig anar a dormir a un bosc amb gent de la meva classe i va ser la pitjor experiència de la meva vida, vaig dormir a una maca. Vaig passar molt de fred.
0: Crec que en Cris té una experiència molt diferent, no? Tu ets usuària de maques?
5: Jo sóc usuària de maques, però mai són meves. I aquí està una mica el conflicte que em passa, que tinc amics que vas portant la maca i tu t'hi poses perquè dius, oi, que bé, quines ganes, i a vegades de cop et toquen i diuen, perdona, la mà que l'he portat jo, has de marxar.
0: Això passa, això passa. Jo us he de dir que a mi m'agraden molt les hamaques, però me maregen.

0: Edo, sí, mos manegen ses amaques moltes persones, he de dir. Sé que no estic tota sola. Per què mos manegen ses amaques? És exactament el mateix que quan anem en cotxe, veiem una cosa però sentim una altra, no? Aquesta cosa de que mos desorientam.
1: Per tant, no estan parlant d'aquella amaca de platja que tu pagues. Ara deu valer 25 euros tot el dia, exacte. No ho sé.
2: 15.
1: Ah!
3: Ets usuari de gandules.
0: Exacte.
4: Ocasionalment.
1: Ets aquest tipus de persona.
4: Quan me sent...
0: Jo sempre penso qui paga per això.
3: I pagues per massatges, també, que te poden fer per allà.
4: No m'es passen. Quan me sent derrotxadora,
0: Edo, sí, ses amaques mos maregen, però vos puc dir que maregjar-se també és de persones intel·ligents.
5: I ho dius perquè te passa a tu, precisament.
0: No, me passa a mi i una altra persona molt famosa, perquè vos demanaré, sabeu qui va escriure a una carta a son pare? Si no fos pas mareig, absolutament tothom seria mariner.
1: Uau.
0: Qui creus que va escriure això?
1: Hauria pogut escriure jo, perquè jo soc supermaretjadora.
0: Ah, sí?
5: Pensava dir perquè soc superintel·ligent.
0: Edo, ho va escriure en Charles Darwin.
1: Uau.
0: Perquè durant la seva expedició al voltant del món, com sou va anar en aquell vaixell que s'ha de Beagle, va poder desenvolupar lo que és la teoria de l'evolució, i per això és tan conegut aquest home. Però bàsicament, en el seu diari i a moltes cartes que va escriure a la seva família, comptava una vegada i una altra que se marejava. Penedint-se del viatge només començar en els golfs de Biscaia, en el seu diari personal, aquest bon home de migdia, latitud 43, lamentablement, baix d'ànim i molt marejat.
1: Sí, l'entenc tant, però tant.
0: Pobre home! El que és més, en el seu diari hi tornem a trobar. El temps ha estat d'allò més provocador, brises lleugeres i variables, un onatge llarg, i jo molt marejat i miserable.
1: Pobre, mare meva.
5: És que no hi ha pitjor sensació que estar marejat un vaixell, sí, i no pot sortir d'allà.
4: No pot fer res.
0: I aquest home estava canviant el món i ell marejat, eh? Sí. Que ara no ho sabia.
1: Però és que... li haurien d'haver donat un biodramina.
0: Sí, qualque cosa, perquè després ell se va passar mesos explorant la Pampa Argentina a cavall, i va tenir com una pausa, que diguéssim, i en Darwin, quan se va obligat a tornar a embarcar-se per posar rumb ja cap al sud, que aniria cap a la Patagònia, Terra del Foc, li escrivia a la seva germana. Oh, quina vergonya! El mareig! Com enyoraré la plana verda i els seus cavalls galopant! Però el camí cap al Pacífic, així que no me queixaré.
5: Mm. Idò, per no voler queixar...
0: Per no queixar-se, sí, a la seva germana. Clar, n'hi havia més, però m'aquest amb un altre advertiment final que va posar en el seu llibre, que de... Si una persona pateix molt de mareig, que ho suspesi seriosament a la balança. Parlo per experiència. No és un mal menor que es cura en un cap de setmana.
1: És que jo moltes vegades m'han convidat a anar en barca i he dit que no, perquè me mareig.
3: Però avui s'havia de mirar, això va mal.
1: Ja, però no la tens a mà, no hi penses de manera improvisada. Jo una vegada, cada vegada que pujo en barca me mareig i vomit.
0: Imagina't.
1: Una vegada vaig vomitar i no havia sortit de la paella.
0: Talment com en Darwin. És que en Darwin, pobret, ho passava fatal. Però bé, heu de dir, Maria Antònia, per què t'has despistat tant del tema d'avui? No, perquè en Darwin, a una carta, li confessava a son pare. Vaig veure clar que l'única solució que em funcionava era estirar-me a la maca.

0: Edo, el viatge complet d'en Darwin en els bordes Beagle va durar quasi 5 anys. O sigui, concretament, 4 anys, 9 mesos i 5 dies. I aquí ve la teoria. N'hi ha que diuen que si en Darwin no s'hagués manejat tant, potser no hagués passat tant de gust d'estar a terra i no hagués fet tan bé la seva feina.
1: La pregunta és, per què hi ha gent que se mereixi i gent que no?
0: Clar, per lo que fan els adults, cada vegada tot apunta més cap a la genètica. Per tant, i també sabeu que entre els 2 i els 12 anys, o sigui, els nens petits se mereixen més perquè encara estan desenvolupant el seu sistema d'equilibri. Per tant, forma part d'aquest procés de maduració. Evidentment, les dones durant l'embaràs o que tenen teràpies hormonals també pot fer que estiguin més sensibles a el que fa el sistema nerviós. I clar, jo he de dir que personalment, encara que me mereixi, i encara que hem fet tota aquesta paranoia en contra de les hamaques i el seu marejament, han de dir que jo puc dir que té molt bons records col·locats a una hamaca, no? I és com romàntic, no? Encara que passessis mal vespre, no creus que jo he d'estar a una hamaca a fer veure que, ai, com hi acabem, no, saps? No hem de fotre per ull i tal.
2: Mai m'ha no passat. No me passen aquestes coses romàntiques.
0: Tu t'ho has fet una cara de, Marita, i això només te passa a tu? No ho sé. Sí. Records romàntics a una hamaca, pluja d'estrelles, com te poses? Pregunta, es cap un de vora s'altre o cap i peus?
1: Això és que ja no passa, Maria Antònia. És que
2: depèn de com tingui els peus. Si li fan els peus...
1: Si li fan els peus damunt d'una hamaca, vull estar tota sola.
0: Què dius, Ines Boteu?
3: Hi ha gent que no està d'acord.
1: Està tranquil·la. Jo crec que es poden fer uns molt bons pauets en una hamaca.
0: Pauets.
3: Tenim titular. Pauets, tocar. És a dir, primera vegada hi ve tres ràdio i tenim titular.
0: Pauets amb les hamaques. Sí, jo crec que pot ser una bona manera de... que passin coses aquest estiu. Però aquí m'ho quedo una altra pregunta. Per què ens agraden les hamaques, a part de perquè estem relaxats i és aquest espai perfecte per col·locar-s'hi, però és curiós perquè fins i tot les persones, just acabades de néixer, el que ens agrada és que ens engroncin.

0: Perquè resulta, jo me demanava, com és que sempre la gent que té infants com que instintivament els arremena? Perquè és com un poc contraintuïtiu pensar que els agrada, no? Com que necessiten aquest moviment constant, no? I clar, hi ha molt de motius, però entre ells és el que xerraven, que crec que ja ho van comentar el dia que xerraven descontacte, que és que els infants necessiten remetre aquesta experiència quan estaven en el ventre de sa mare. Mm-hmm. Perquè nosaltres, abans de néixer, estem dins líquid. Llavors, clar, aquest moviment mos hi recorda. I clar, el nostre cervell associa el moviment rítmic amb sa calma, sa seguretat i, evidentment, el confort de sa panxa de ta mare. Tant de bo poder-hi tornar. Qualque dia ho pens, no? No ho sé.
1: Si t'arrencarnes, lo millor.
0: Sí, no ho sabrem mai. Mm-hmm.
1: Però és vera que, a banda de tot això, sa paraula hamaca és estranya.
0: Clar, és vera, perquè hamaca, l'origen d'aquesta paraula i la seva etimologia se pot relacionar amb el que seria el taíno, que és correcte, perquè a vegades se denomina taïns.
2: Que és taïno?
0: Els taïnos són, bàsicament, els habitants precolombins de les Bahames. Bahames, Antilles Majors, mm-hmm. i el nord de les Antilles Menors. O sigui, m'ho referim en aquesta paraula tant a les persones que hi viuen com a la llengua que utilitzaven, que han de dir que ara està extinta, però paraules com canoa o hamaca venen d'aquest idioma. Per tant, per ells, hamaca volia dir xarxa pels peixos.
3: Ah, molt bé.
0: Que és curiós, eh?
2: Sí, molt curiós. Però com arriba aquí?
0: Clar, Edo, hi ha un home que se nom Cristòfol Colom, de Felanitx fins a Washington. Hauria de posar aquesta cançó, no? Bé, bàsicament, aquí poses guió. Va descobrir ses hamaques, Maria Antònia. No les, o sigui, les va descobrir per ell. Existia, no?, aquest nou món. Llavors, les va trobar a ses Bahames el 17 d'octubre del 1492, o sigui, just 5 dies després d'arribar. I clar, va deixar escrit super sorprès que eren molt netes, agradables i, bàsicament, s'afascinava com si gent hi dormia en aquestes xarxes de cotó.
3: És que imagineu-vos, no havia vist mai gent tan diferent de tu, moltes coses, però moltíssimes, l'hagueren fascinar.
0: Clar, és que jo ho pens.
2: Penseu que va fer una becadeta en Tòfol a una maca quan va arribar.
3: Una maca feta, imagina, perdona si no ho entes, però de xarxa.
0: Clar, de xarxa, era principalment de cotó. Clar, i de fet, en Colom se'n van dur ses hamaques cap a Europa i a partir d'aquest moment se van ser superolorada, com han dit, també pels mariners, perquè era el sistema pel qual els mariners podien dormir dins un vaixell i no se marejaven, no? I de fet, el cronista espanyol Gonzalo Fernández de Oviedo, el 1537, va descriure, bàsicament, és bo que es diguin quin llit tenen els indis en aquesta illa espanyola, el qual el llit en diuen hamaca i és d'aquesta manera feta de xarxa perquè sigui més fresca. I és de cotó filat per la mà de les Índies. És curiós com que la gent s'ha quedat i ho escrivien. I després, en Fray Bartolomé de las Casas, que a mi me sona haver-lo estudiat en el descobriment d'Amèrica, que em sonava més que l'altre, també va deixar escrit que era una cosa ben descansada i que a l'estiu europeu serien ben estimades.
2: Uau, tenia visionaris absoluts.
0: Exacte, van dir això, ho han de
2: Maria
0: dur
2: Antònia,
0: cap aquí.
2: Molt bona investigació, sí, he de dir, per part teva.
0: Sí, m'he ficat dins història, m'he sentit un poc Joan Rafel avui.
4: Després de tant de temps de caminar perdut, he descobert que ets aigua i el meu cor està aixut.
0: I imagineu-vos si són bones ses hamaques, perquè fins i tot s'utilitzen a hospitals. O sigui, com a data curiosa, he trobat que hi ha un hospital rural a Campeche, a la península de Yucatán, a Mèxic, que el que fan és ofereixen l'alternativa d'utilitzar en lloc de llit hamaques, perquè els seus pacients, la majoria, són d'ètnia maia. Llavors, ho troben més còmode, se senten molt més a gust i és un tipus de política sanitària que té en compte el bagatge ètnic de cada persona. Per tant, és com adaptar l'hospital a les costums d'aquest lloc.
2: Uau.
0: I ho han implementat des de fa més de 20 anys.
2: Imagina.
0: Què trobeu?
2: Molt interessant, la veritat.
0: Sí,
2: que cada que és decoratiu, també, sentir-te a casa quan estàs a un hospital.
0: Exacte. Jo no sé si són dureta una mà que hi diu. Són dureta, jo preferiria un llit, però Yucatán pot ser...
2: Són dureta que no existeix.
0: Ja no existeix són dureta.
2: No, Maria Tònia.
3: El van tomar, de fet.
0: Perdó,
3: ja
0: no vull difondre informació falsa a la ràdio pública. En tot cas, aquí les utilitzem més per gaudir.
2: Exacte.
0: O no.
2: Ja no han d'anar fins a Mèxic, en tot cas, ni a les Bahames per aconseguir-ne una de maca. Ara van anar directes a una botiga que en tenen moltes allà.
0: He això sí, jo aquí... O sigui, serà molt difícil no fer propaganda, però potser vull fer una miqueta. És que vos dic, què tenen les hamaques d'una marca molt massiva, empresa, que venen equipament esportiu, no direm quina, que tothom, absolutament tothom, té quan va de càmping?
2: Això, aquesta tenen, informació dius? No la sabia, no la
3: que
2: coneixia.
3: Que són lleugeres?
0: Són lleugeres, pràctiques... O sigui, jo quan veig una maca d'un lloc que comença per D i acaba per on, m'estàs entenent o no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, molta gent.
0: Val, d'acord, d'acord, és que he pensat, pas pena. I jo pens, aquí hi ha molta feina de disseny, o sigui, m'apareixen fetes quasi com providència divina. Dic, això ala, està pensat moltíssim.
3: Si volíeu que per contracte no poden fer publicitat, no, però no sé fins a quin punt.
0: Sí. He de dir, com a curiositat...
2: És que s'ha piscitat d'anar...
3: Ja, però què ha dit? Fem-ho providencial, fins i tot.
0: Tu saps quan veus un arbre i dius és que clarament Déu existeix per la perfecció que està fet aquest arbre, i les amaques d'aquest lloc, doncs, el mateix.
2: Molt bé.
0: He de dir que, com a curiositat, he pensat quina bona oportunitat de màrqueting. Varen obrir la primera tenda a Espanya l'any 92, coincidint amb els Jocs Olímpics, pensant, compares, anar d'excursió amb els amics, començar una olimpiada, era sí. I res, he trobat que tenen un centre de disseny en els Alps i he mirat vídeos a internet i segur que fan un munter de proves. Tenen una habitació que, bàsicament, hi fan que hi plogui damunt per veure si realment són impermeables o no.
2: Quina passada.
0: Sí, llavors, no van fer propaganda, però he de dir que tenen un grup d'enginyers supernombrós i...
2: Maria Antònia, per favor, basta. M'he llegit
0: el PDF publicitari i me l'he cregut.
2: No, no, ja ho veig.
0: He trobat que està molt ben fet.
2: A veure, jo crec que això ho hauria de... Aquesta informació la necessitaria en Darwin perquè ell sempre se marejava.
0: Exacte.
2: Llàstima que no coincideixin en l'època.
0: Totalment d'acord.
2: Bé, i una alternativa per si no volem tenir hamaca o no podem o som ja grans i no ho sé.
0: Clar, el que té una hamaca és, com el que diria Nines Mateu, que en la senzillesa, perdoneu, està la resposta. Per tant, és vera que no fa falta ser enginyers d'aquesta empresa que no han volgut dir nom per aconseguir penjar qualsevol superfície entre dos arbres. Un llençol, una lona, no ho sé. Jo crec que tothom se va muntar una maca com vulgui, mentre, superimportant, escolteu bé, estimats oients, no caigueu per avui.
2: Això és molt important. Jo crec que ja, cert, però jo ja no t'he quedat jo... de penjar d'oi llençols d'un arbre, d'escat d'un altre.
3: Jo, i el meu gairebé 100 quilos, i no passen gaire, no se passen gaire bé.
2: No, i ells diuen que dos. Que dos.
3: Ja deixa't anar.
0: He de dir que mon pare i mon mare han caigut els dos a sa maca, en sa maca que tenim al nostre jardí, i fa passar pena. A partir d'una certa edat, caus d'una maca i no te pots aixecar.
2: Home, clar.
3: Home, no segons si s'alçada, segons si enterra. Si tu vas a una maca i enterra, hi ha pedres,
0: sí,
3: era tot.
0: No. I és una de les d'humilitat a caure d'una maca, us he de dir.
2: Home, sí. I després aixecar-te d'una maca, per favor.
3: No, i després caure d'una maca de sa qual ha caiguda. Aixecar-te en terra.
2: Sí.
3: No ho sé.
2: No, però si no caus, tot i així costa moltíssim aixecar-te d'una maca.
0: No, pujar. A vegades passa que tensen tant sa maca que tu per pujar has de fer una força sobrehumana, no?
2: Jo crec que hi ha gent que mai s'ha tombat a una maca, segurament. Com els estic escoltant.
0: Ja podeu anar a l'Hospital de Yucatán, Mèxic, dir que teniu qualque tipus de malaltia i allà vos deixaran provar una maca juntament amb altres pacients d'ètnia maia.
3: I si no, aneu a dir...
2: Maria Antònia, mira, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tornarà la setmana que ve.
0: Sí, i vos faré una crònica de sa mova.
2: Molt bé. Cristina, passa-t'ho molt bé.
5: Igualment, moltes gràcies.
2: Bones vacances aquí a Mallorca. Maria Antònia, la duràs?
0: Ana Cris o sa maca?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, com sentíeu? Són les 6 de la matí d'aquest dijous, calorós, però no tant perquè el cel va estar, o no va estar clar, podríem dir, pràcticament en tot el dia d'ahir. Per tant, va de baixar un poc la temperatura de sensació, un temps que es manté per avui. Pedro Roger, no és així? Bon dia.
2: Bon dia, avui de nou, calor i pols en suspensió. Tindrem pocs canvis en el termòmetre. La màxima girarà entre els 33 i els 39 graus. El cel romandrà enterbolit. A la calitja li hauran de sumar alguns núvols a primeres hores i també a partir del capvespre. I tot això acompanyat per vent fluix del sud i sud-oest i qualque redol de maror a les Pitiuses.
1: I doncs aquesta previsió de calor en el temps continua imparable la temporada turística i cada vegada hi ha més veus que expressen la seva preocupació. Els empresaris afirmen que les Balears no poden créixer de manera il·limitada tal com ho fan i apel·len a la gestión del turismo.
3: Esto no podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
1: Paraules de la presidenta de la patronal CAE, Carmen Planas, en un moment d'intens debat sobre quin ha de ser el model turístic i a quatre dies, a més, de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. En plana de successos, la Guàrdia Civil investiga les causes d'un accident de trànsit en què dimecres varen morir dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven va col·lidir contra un taxi. Precaució, per tant, sempre a les carreteres i precaució també, atenció, amb el nins el dia de l'eclipsi de sol, el dia 12 d'agost. Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin directament aquest fenomen i que el vegin per la televisió. La conselleria ha presentat tot un dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural. Ho explicava Manuela García.
4: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
1: Especialment pendents, per tant, del nin, recomanava la consellera Manuela García i el Congrés dels Diputats, en plan estatal, debat avui el projecte de llei que permetria condonar al voltant de 83.000 milions d'euros el deute acumulat a les comunitats autònomes, tot i que cal recordar que en principi les Balears s'han despenjat, no s'adscriurien a aquest pla. I en estatal també, la Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorporarà el concepte de prioritat nacional proposat per Vox a la llei de pressupostos. El president de la Generalitat Valenciana és Juan Fran Pérez Llorca i nega que això suposi una distinció segons el color de la pell.
5: Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
1: I en l'àmbit internacional, les crítiques de l'oposició demòcrata a l'ofensiva militar contra l'Iran han arribat al Senat dels Estats Units. Ha estat després de la mort d'un altre militar nord-americà i del dubte sobre l'eficàcia que estan tenint els bombardejos sobre l'Iran. Arribant d'aquesta manera a les 6 i 4 minuts, l'informació, però, recordeu-ho, torna a partir de les 7 del matí amb en Sam López al capdavant. Ara continua la programació d'IB3 en aquesta sintonia. Per tant, que comenci bé el dijous.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: Tant segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Gerard Coll, l'amo de Menorcast.
3: Quin racó de Menorca diries que és el teu...
4: Macarella.
3: Macarella.
4: No, molt bonita.
3: Sí?
4: Perquè un menut.
3: És a dir...
4: Has de pensar que jo vaig néixer allà, jo vaig néixer gener i es febrer ja era allà. I mos han criat tots junts allà.
3: És un puesto emblemàtic. Jo crec que Macarella...
4: I ho vaig xicar a sa bisàvia, i ho vaig xicar...
3: De sabó greu,
4: tots els concos. És un greu. No havia plorat, no, encara. Ara m'has més fet...
0: Gerard, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
5: Hola, bona nit. Encantat de participar.
0: Avui ets tu s'ha entrevistat, eh?
5: Ja, la veritat és que se'm fa estrany sentir-me...
0: Sí, eh?
5: Com mogu. Sí, se me fa estrany.
0: Hem escoltat un trosset de Menorcast, que és el podcast que té en Gerard Coll, que bàsicament entrevista persones i personalitats de Menorca.
5: Mm-hmm. Exacte.
2: Mm-hmm. Sí, de fet, és un projecte...
5: Primer...
2: Digues, perdona.
5: No, digues tu, Xavi, perdona.
2: No, perdona, Gerard, ets entrevistat avui. Endavant.
5: No, home, el trosset que heu posat és d'una entrevista que vaig fer a Soraya, que és una dona que viu al camp i que, bueno, li encanten les xarxes socials i mou un poc el que és el camp. I la veritat és que va tenir molta repercussió aquella entrevista. I, bueno, la veritat és que hi va haver un abans i un després.
2: Mm-hmm. Mos agrada sempre imaginar-nos en els nostres entrevistats. De on te sentim, ara?
5: Pues ara som a l'àtic de Cameua i a la terrassa i, bueno, encantat de xerrar amb vosaltres i de poder portar qualque cosa en el vostre programa.
2: I de Gerard Coll, el creador i la cara visible de Menorcast, és un projecte de videopodcast que va néixer fa només 4 mesos i ella ha dit que sí. És per pura inquietud. I tot i que la seva professió és la de professor, en Gerard se va animar a fer el bot al món digital amb aquest format que ha definit com a actual, directe i també innovador. Va començar com un hobby, per passar-ho bé, i s'ha convertit en un canal meravellós i que el serveix perfectament per dir la seva i, sobretot, per treure la part més humana dels menorquins i posar en antena temes d'interès públic que mos afecten a tots.
0: Exacte, perquè en Gerard no se talla gens a l'hora de parlar de totes les qüestions. Ara, a poc, començarem a parlar-ne. Però, Gerard, jo vull saber com va néixer aquest projecte, Menorcast.
5: Mira, ho he explicat unes quantes vegades i no me cansaré de dir-ho. Surt

0: pues està funcionant molt bé, és veritat.
1: I tant, sí, perquè realment a xarxes t'hem topat, és a dir, Menorcast, vull dir que molt bona feina. Clar, quins temes te vares plantejar tocar o quines persones vares plantejar-te entrevistar des d'un bon principi?
0: Mira, tenc que dir que no tenia un guió preestablert inicialment de dir faré això, faré l'altre, no? Tenia molt clar que havia de ser gent d'aquí, o que gent vinculada amb Menorca, ja a nivell emocional o físic, vale? Però gent d'aquí que tingués una arrel o que li agradés Menorca. No tenia pensat cap convidar. Sí que és cert que els inicis vaig posar 4 noms, 5, però la veritat és que el més complicat de tot és acordar l'entrevista. Bueno, a vegades suposo que ja... Jo és el que m'acosta més, no? Concretar l'entrevista, en el puesto... és molta feina. Pensava que tot això ho faig tot jo, tot sol. I a l'inici venia una exalumna meva i estava pendent del mòbil quan gravava perquè no me quedés penjat. Però no he tingut mai una fulla de ruta, com si li vulguen dir, per arribar a qualque puesto. No.
2: Home, ho has anat fent i sens dubte, Gerard, ha funcionat. Perquè recordar-me'ls, de què ets professor?
0: Jo som professor de formació professional, vale? D'aquí de Menorca. També he estat a Mallorca als inicis, vaig estar per Mallorca.
2: I els teus alumnes te senten? Te veuen?
0: Sí.
2: Te'n fan un seguiment?
0: Sí, de totes maneres, enguany vaig tenir molt pocs alumnes, però sí, evidentment, me seguien. El que més m'ha sorprès és ser gent que no conec que m'hagi dit coses, m'entens? Això és el que més m'ha sorprès. I és veritat que el feedback està molt positiu.
1: Per què creus que ha generat això, el feedback positiu? Que és el que crida l'atenció?
0: Pues jo crec que crida l'atenció, primer és format, i després que toc temes i qüestions que o poden ser d'actualitat o són més l'àmbit personal d'aquell personatge o del convidat. Que si gent no hi està basada, toques un polític, evidentment el veu, la gent que no el coneix, només el veu per la tele o per escoltant un fragment d'una entrevista o coses així. Però quan ja xerra de nivell personal, de coses personals, jo crec que això agrada molt a la gent.
2: Que quina lectura em fas després d'aquests 4 mesos? Clar, que realment estem xerrant de 4 mesos, no fa relativament poc. Has entrevistat gent d'escamp, figures polítiques, tot això. Hi ha qualque cosa, qualque lectura nova que facis de Menorca, que per ventura fa 4 mesos no tenies?
0: El que me'n dono compte és l'aprenentatge que en trec. Tant a nivell professional de tot el que estic aprenent, però perquè tot això ho he fet sent un autodidacta, vull dir... Has fet de gravar, dels micròfons, dels puestos... És a dir, tot això ho és d'empapar tu, perquè a nivell tècnic i d'això també és molta feina després d'edició. Però el que més m'ha agradat és es tracta amb la gent, es contacta amb la gent, les relacions que fas, que d'una altra manera abans no hi hagués pogut accedir. Com que els hi plantejo un poc el projecte, els interessa, i, bueno, doncs... Pues, m'agrada molt, i sobretot m'agrada quan estic fent l'entrevista, cosa que em pensava que també és allò que surts un pot de la zona de confort, però m'agrada molt el moment de l'entrevista. Jo crec que és pas que... o el moment que disfrut més de tot.
2: Quina entrevista o quines entrevistes recordes amb especial estima, Gerard?
0: No vull dir... No. Tota la veritat és que m'han agradat molt, vale? Però n'hi ha qualcuna que, pues, la dona Soraya va agradar molt a la gent, perquè és una dona del camp, van tocar temes molt d'actualitat de Menorca, va agradar molt, la d'en Marc Jesús, la d'en Bet de Josep del Balear... La veritat és que totes, també el president del Consell Insular de Menorca...
2: I anant una mica més enllà, que creus que necessita l'audiència menorquina? És a dir, quins continguts sacsegen?
0: Els temes d'actualitat, totalment. Tots els temes que puguin donar a debat. El tema del turisme, el tema de Sant Joan, el tema de la dona per Sant Joan...
1: És que això t'anava a dir, Gerard, t'has atrevit a tocar temes que tradicionalment, els mitjans tradicionals, tenen una mica, per tant, apartats fent autocrítica des d'aquí.
0: Sí, i se seguiré tractant, eh?
1: I això mos encanta, perquè, per exemple, la qüestió de les dones a Sant Joan de Ciutadella no vares tenir cap... No sé si en qualque moment vares plantejar ui, no, aquest tema m'estim més no tocar-lo perquè no vull generar polèmica, no sé com reaccionar.

0: la gent autocensura. La veritat és que
1: no he tingut mai ningú... Bé, hi ha hagut gent que tiràs, tindràs un... fotràs una empasta, me diuen, per aquí, si toques aquest tema. Però no, perquè el troc des de respecte, al final. Clar. Jo crec que quan fas una pregunta i el convidat te contesta, al final estem en un país on hi ha llibertat d'expressió i cadascú pot donar la seva opinió. Jo, quan faig les preguntes, no vol dir que estigui a favor o en contra. No he donat mai la meva opinió de res. Uh-huh. Simplement, si el convidat vol contestar, contesta, i si no, no contesta. Però crec que és un tema que s'ha de tocar. Uh-huh. Evidentment, estem en el segle XXI. Ja tenc una filla, uh-huh. i, bueno, jo, no saps mai què pot passar.
0: I tant. És que, bé, parlàvem de la personalitat, de les persones que ha entrevistat en Gerard, Néctor Pons, alcalde de Mó, en Joan Begur, sí. cuiner, en Frank Muñoz, ets bossejador, amb moltíssima de gent. Com t'organitzes, Gerard? Fas una entrevista per setmana?
1: És que això és el que he fet, i no fiava fer tant, la veritat. Si comptam, sortit així. Fiava fer-ho cada 15 dies, però crec que quan qualcú li agrada el que fa i veu que... el que t'he dit abans, no? Que el feedback és positiu, fins i tot t'enganxo un poc, no?
0: Mm-hmm.
1: El fet de tenir coses penjant i que te diguin coses, molta gent també, el que més m'ha sorprès és la gent que m'ha demanat per sortir en el podcast. Mm-hmm. I, evidentment, jo, si no m'interessa, pues, dic, mira, ara no ho tenc bé o el que sigui, i si m'interessa, mm-hmm. pues, te va de ser.
2: Home, no
1: o col·laboracions, eh?
2: No es vol de fer, Gerard, perquè ja ho sabem, és una era en què hi ha moltíssim de podcast, floreixen moltíssim de podcast, però n'hi ha pocs que se salvin, és a dir, per tant, l'enhorabona, i perquè és un producte que, francament, està funcionant. Recordem, a Instagram ja plega gairebé 5.000 seguidors, hi ha vídeos a les xarxes socials que tenen 50.000 visites, i te poden sentir també a Spotify, te poden veure a YouTube. On més se poden trobar?
1: No, aquestes dues plataformes. Tenc que dir que el que sí que, evidentment, quan tu te tires dins un projecte així, també tens les mètriques que t'ajuden a analitzar un poc que funciona i que no funciona. El que m'he donat compte que funciona més de tot és Instagram. Mm. Mm-hmm. Instagram és el que te dona, perquè YouTube, al final, veuen 300, 400 persones. Però Instagram... I és una cosa que m'ha d'un poc xerrar malament de cul, sabre com ha de funcionar un vídeo. Mm. Perquè funciona d'una manera totalment imprevisible. Es qui tingui com es diu, se vareta per saber com funcionarà un vídeo, que m'ho digui. Jo, la veritat és que estic molt content, no per seguidors, sinó per les visualitzacions que tinc.
2: Mm-hmm. És a dir, fa 4 mesos que fas, diguem, aquest projecte. Cap on t'agradaria que evolucionàs a Menorca durant els propers 4 mesos més?
1: Mira, sincerament, anar feguent, seguint així, perquè la veritat és que, com t'he dit, tenies el bon... Aquest tracte que me diu si gent segueix, no, m'encanta el que fas i tot això. És cert que m'ha dut molta feina, molta més de lo que la gent es pensa. I, pues mira, fer col·laboracions o no ho sé. Mm-hmm. Entrevistar sobretot a gent que jo me faci ganes d'entrevistar.
2: Aquí vaig jo. Dóna-me'ls qualque exclusiva. Futurs entrevistats. Em dic un polític, però bé, un entrevistat que entrevistaràs pròximament i un que t'agradaria molt entrevistar, però encara no t'ha respost el WhatsApp que li has enviat.
1: Mira, ho vaig dir a la darrera entrevista que vaig fer. M'agradaria molt entrevistar a Marga Provenç.
0: Mira.
1: Però encara que no sigui.
2: La ràdio pública de les Illes Balears, crec que és un bon canal per fer-li la proposta, @marga_provenç.
1: Perquè poc o molt, sempre, a vegades ve per Menorca, i crec que, bueno, m'ha cridat molt... M'agradaria entrevistar-la ella, la màxima autoritat política de Balears, i vulguis o no, pues, això m'agradaria.
0: Escolta, jo no ho veig impossible, vull dir que... que tu mou fils. Això...
1: No sé, ens hauríeu de moure, vosaltres qui sou més a prop. I així, gent que tinc que entrevistar no ho puc dir, perquè no et segur 100%, és fi de so.
0: Això fa important.
2: Sí.
0: Sempre
2: sí.
0: No ho puc dir. Els influencers ho diuen, Gerard, no se vienen cositas.
2: Sí, perquè si ho dius, de vegades és mala estrugança, i no va bé, sí, i després te diu que no, i ja està, ja anem.
0: Exacte.
1: No, mira, jo agraït de com va tot, agraït de que me demanin per fer qualque entrevista, me demanin per fer qualque col·laboració, i jo, la veritat, és que dic que quasi tothom que sí, perquè, bueno, m'agrada col·laborar amb la gent, on les emissores que me diuen d'explicar-me i tot això, i superagraït per tot.
0: Que bé, i nosaltres t'agraïm també que hagis concedit aquesta entrevista. Mm-hmm. Xiu-xiu, Gerard, te farem la darrera pregunta, que és una pregunta que tu sempre fas en el Menorcast, que és quin és el teu racó preferit de Menorca? En quin te quedes?
1: Pues mira, El meu racó preferit de Menorca és que vaig ara gairebé cada dia, que són les replanes de Dobora, que amb un pare i ma mare, aquí a Sant Oleu, a Ciutadella, que és un puesto on des de petit que anem allà i mos tiram. Wow. De ses roques, que és un altre tema que està...
0: Sí, ses roques...
1: Sí, bueno, jo ho he fet des de petit.
0: Des de ses roques, efectivament.
1: Exacte, l'esperit que se'l comporta, que sempre ho fem amb un pot de seny, però bueno, els meus racós, sí, és aquest. La mà, d'obre que amb un pare i ma mare, que és on m'he criat, i ara ho estic fent amb la meva filla i el meu fill.
0: Ai, que bé, Gerard, quina sort, sí, quin privilegi. Sí.
1: I si me donar... Puc dir una cosa un segon? M'agradaria felicitar a ma mare, que avui és Santa Magdalena.
2: Molt bé.
0: Mira, molt d'anys...
1: Des d'aquí la felicit.
0: Molt d'anys a sa mare de Gerard Coll. No, Magdalena, que més, Gerard?
1: Magdalena Clopés.
0: I de molt d'anys a ella. I també a totes les Magdalenes que no hem pensat nosaltres. És que en Gerard està en tot, eh?
2: Sí.
0: Menys l'han de fitxar.
1: Bueno, no ho sé. M'ho ha dit sa tia, que feia festa. No ho sabia.
0: Molt bé. Gerard Coll, de Menorcast. Te seguirem. Moltes gràcies per avui estar amb nosaltres.
1: No, faltaria més. Gràcies a vosaltres per pensar en jo.
0: Una ferrada forta. Adéu.
1: Una abraçada. Adéu.

0: IB3 Ràdio és coneixement. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Plana Internacional.

0: I continuem en plana internacional perquè han de consultar les notícies més curioses de la setmana.
1: Una remadora nord-americana travessa en solitari part de l'oceà Pacífic i fa un nou rècord mundial.
2: Ella és guia de rafting del Gran Canó, és una Kaisley Pefner, aquest nom... No sé com se diu. S'ha convertit... S'ha convertit en la persona més ràpida en creuar el Pacífic en solitari en caiac. Un mes i mig és el que ha passat a alta mar i 3.860 quilòmetres són els que ha remat.
3: La nord-americana, que va sortir de Califòrnia per anar fins a Honolulu, Hawaii, va retransmetre tot el viatge a través de les seves xarxes socials.
0: Ara només li falta convèncer algú que la dugui a casa seva una altra vegada sense haver de remar. This is

0: Holandès ha cobert en terra en 40 poals de manteca de cacauets.
1: Treballadors del museu Boijmans van Boijmanse de Rotterdam pels Països Baixos han estès 360 quilos de mantega de cacauet per tal de retre homenatge a l'artista neerlandès Wim Schippers, que va morir el 10 de juny.
2: L'exposició, que ja va tenir lloc el 1997, va ser vandalitzada en el seu moment quan uns visitants van caure en la tentació de picar qualque cosa, col·locant 12 llesques de pa i llimadures de xocolata.
3: L'únic museu on el cartell de no tocar costa més de veí.
0: Darrera notícia internacional, dos germans bessons s'han casat amb dues germanes bessones el mateix dia a una doble cerimònia.
1: Pareu atenció, eh? Amb dues núvies idèntiques i dos nuvis vestits de la mateixa manera, aquestes noces, que han durat un cap de setmana, ha passat a Nigèria, han causat sensació perquè les dues parelles fins i tot compartien el nom.
2: Les germanes Taiwo i Kehinde Adediran es van casar respectivament amb els bessons Taiwo i Kehinde Guntoye. I és que de cultura Yoruba els bessons ocupen un lloc especial, independentment del sexe.
1: És que Jordiet, fill meu, no està gaire fill.
2: Jo aquest nom no sé pronunciar.
0: És complicat, és complicat.
2: Independentment del sexe, el gran se li sol posar Taiwo i en el petit... Kihan.
0: Clar, en aquesta... Per favor, han de demanar disculpes ara per aquest... Per aquesta plana internacional.
1: Sí, està fascinant. Ningú crec que no havia passat mai la història d'Ibeta Ràdio.
0: No, ningú entès res. La notícia d'aquesta notícia és que dos germans bessons s'han casat amb dues germanes bessones i resulta que en aquesta cultura els bessons solen nombre igual.
1: I què nombre de bessons?
0: En els petits els hi posen una cosa i en els grans s'altra.
2: En els grans, Taiwo... I en els petits...
4: Es que... Kehinde.
2: Kehinde.
4: És que no és tan complicat.
0: Bé, ja està. Fins aquí, plana internacional. Gràcies.

0: Continuem a xiu-xiu perquè mos ha vengut a veure en Elisa Fernández. Elisa, com estàs?
1: Bon vespre, molt bé, i vosaltres?
0: Xiu-xiu.
1: Gràcies, gràcies.
2: Molt de gust.
0: Igualment.
3: Benvinguda.
1: Gràcies, gràcies.
3: Com has vist aquesta plana internacional?
1: Està fascinant, està fascinant. I més que ara jo rebaixaré la plana local, està com es fun d'equilibri fantàstic.
3: Els pronoms relatius els hem encertat o ho dic perquè...
1: Sí, sí, sí, cap problema. Ara no m'hi havia fixat, en això. Sóc Keine i no sé què, ja m'havia quedat per aquí.
0: No, en Keine és la germana de
1: la Nami. Ara m'ha vengut això.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí.
3: Bé, Elisa és lingüista i abans, no sé, feia feina aquí
1: feia
3: a la casa.
1: Sí, feia feina aquí, exacte.
0: I avui mos ha vengut a veure.
3: Sí. Però sempre ha sentit fascinació per la ràdio i per la locució i per fer antena.
1: Sí, som aficionada. Vull dir, no em practic gaire, però sí que fa uns anys m'agradava anar al Codi Ràdio, que és de bon som, i sí que m'agradava fer seccionetes, que se m'adonaven bastant malament. Però bueno, jo ho intentava i anàvem fent. I ara, mira, aquí som.
3: Molt bé.
0: Sí, que bé. Sí. I avui com us explica?
1: Avui venc a fer, vos vull proposar una passejada folklòrica pel calendari del mes de juliol. Perquè vull fer com si obríssim una pàgina d'aquest calendari folklòric del Pare Ginart. No sé si segur que ets quatre blocs que hi ha d'estiu, tal.
0: És que avui a Santa Magdalena i m'ho han donat compte res fa 5 minuts.
1: Ah, d'acord, i d'on parlarem, en parlarem. Perquè dic, ara després no passeu pena, perquè ja tens per donar molt d'anys. Idò, venc per més que res, perquè el mes de juliol, en teoria, és un mes de calor, de figues primerenques, de nits llargues, de cadires en el carrer. Ara ja no sé vosaltres si sortiu gaire en el carrer o no, perquè amb aquesta calorada...
3: Home, depèn.
1: Se complica.
3: Se complica.
1: Se complica. Aquesta basca que te banya tota la pell...
3: Te confessarem que aquí a la ràdio s'aire condicionat. Si està tan bé aquí que de vegades venim abans d'hora i tot.
1: Sí, és vera que ara la motivació per anar a la feina solen ser els aires condicionats.
0: Confirma aquesta
1: teoria.
0: Això que acaba de dir en Xavi.
3: Aquesta confessió.
0: De sobte tothom arriba prest, darrerament.
1: Exacte, no li sap greu arribar. És com, tanta sort que he arribat. I és perquè quan pensam en les festes de l'estiu, normalment pensam en concerts i rebel·les, però darrere quasi tot, o gairebé totes, hi ha un sant, una història, un poble, un costum que explica qui som, d'on venim, sobretot ja més enllà de qüestions religioses, és el fet que mos identifica com a poble, com a persones de Mallorca. I quina diríeu que és la primera festa del mes de juliol?
0: Ara m'has aplegat molt aquí,
3: El Carme és el 16, Sant Jaume 25...
0: Sí, les festes de Llucmajor quan són, Nora?
4: Per agost.
0: No.
4: Bueno, és que nosaltres tenim dues festes, perquè tenim dos patrons.
0: Quins?
4: Tenim Santa Càndida, que és per agost, i tenim Sant Miquel.
0: Molt bé.
4: Que és per octubre, vull pensar, no estic segura.
1: Setembre, no? Miquel, Rafael i Biel, pots?
4: Bé, ho feim.
1: O no sé si m'equivoca ara.
4: No ho sé, perdó. No ho sé.
0: El mes de juliol...
3: No ho sé, quina és la primera.
0: No ho sé.
1: Normalment, jo la solia encetar amb el Carnaval de Campanet, però, sent del Cudi, granaré un poc a poca nostra i celebram la Mare de Déu de la Victòria, que normalment és dia primer i dia 2 de juliol. Jo he anat mai a la festa, o jo he anat simplement de campament...
0: Aquell dia que feis una paella a l'ermita?
1: Correctíssim, és aquest dia. Perquè el dia anterior sí que se fa la rebel·la, però dia 2, que és el dia de la patrona, sí que fèiem això, una fi de va, i normalment la banda municipal toca les típiques cançons de banda municipal, i la part graciosa de la festa, sobretot sol ser el fet que el ball de la bellesa del moment ha de fer com si dirigit la banda, ha de fer com que se van a diferents parts de l'ermita, i després en el ballador... han de sortir a ballar la parella de Val de la Bellesa.
0: Oh, i si no en té?
1: Bé, s'ha de colgar en qualcú. I ballen una jota i la part graciosa és que normalment no en solen saber gaire, normalment. I és com... I després els hi tiren avellanes. Està bé, perquè a mi el manco, la festa de la Victòria també és vespre, se rebel·la i sol haver sopar a la fresca, bàsicament, cadascú du lo seu. I s'espera que pugin els gegants, que no ho sé, és com... Troques la festa que identifica el Cudi com a poble, no ho sé, perquè la resta són una mica més... Sempre hi ha una part molt religiosa, això, i aquesta, en canvi, sí que hi ha la part de missa típica i tal, però és vera que se fa molta comunitat. Jo vos volia demanar, vosaltres, quina és la festa que més vos identifica? Vull dir, que vos sentiu com a casa.
3: Jo el Carme.
1: Sí?
3: El Carme, sí, sí. A més, són les festes d'allà de la meva barriada, de Calagamba. És quan hi ha tota una setmana de festes, comença amb una torrada, conclou amb un concurs de paelles, i, bueno, diumenge, fins a posar sol al Carme.
1: Després de missa. Per la mà.
3: Exacte.
1: Després en parlarem.
0: Que bonic, Xavier.
3: Home.
2: Xerrant de festes d'estiu o en general?
1: En general, sé que més t'agradi.
2: Sant Antoni.
1: Sí, d'acord.
2: Sant Antoni, a Sant Cervera celebrant, també, que a vegades s'oblida. I, sí, Sant Antoni, són espectaculars, sempre.
1: Sí.
4: Jo, Sant Jaume, que són les festes de l'Estanyol, que és on jo estiuig, i som sempre les mateixes persones, som 60 persones de la festa i sempre som els mateixos.
1: Exacte, ets els mateixos.
0: Que dius,
1: cada any som les mateixes quatre persones, però és agradable veure vos i tu, Inés.
0: Ja diré Sant Mateu, que he de dir, per setembre, a Bunyola.
1: Sí, sí, sí. Enguany m'han convocat per la correguda.
0: Ah,
1: sí, sí, arribam a anar. I de res, si voleu seguir. Ara després ve dia 10 de juliol, que és Sant Cristòfol, que és patró de Viniali, des mitjon gran a Menorca, també a la Calatrava de Palma, a Serenal de Llummajor i de Palma. I també és patró dels automòbils i protector dels viatgers. I per què justament patró dels viatgers? I perquè se diu que Sant Cristòfol era un home molt alt, corpulent, i que duia una certa mala vida abans de conèixer la fe cristiana. I per conèixer-la, hi va haver un ermità que li va dir: «Vinga, va, per què no ajudaries la gent a travessar aquest riu que hi ha per aquí on vivim, que se mor molta de gent?» I així, de qualque manera, dus una vida una mica millor. I així, d'aquesta manera, ajudava a travessar la gent d'una banda a l'altra, que és això ara que són els cotxes, bàsicament, que ens ajuden a anar d'una banda a l'altra, i d'aquesta manera va ajudar que la gent no se morís allà enmig del riu.
0: Ah, mira.
1: Sí, aquestes coses me fan gràcia, perquè, tot i la part religiosa, hi ha una part que també és una història guapa, no sé.
0: A Sant Cristòfol, que s'ha d'encomanar amb Marc Escafí, que ell mos explicava que encara no s'ha tret el carnet de cotxe, tot i que ja li ha passat un parell d'anys d'ençà que se'l pot treure.
3: I aquí, a xiu-xiu, li van recomanar, ben recomanat, que s'encomanàs a
0: Sant Cristòfol.
1: Sí, que anàs a Viniali. Viniali, com a més típica, la processó més típica de allà on hi van tots els automòbils i tot això. I això m'ha fet pensar que antigament normalment la gent venia, jo què sé, carros, els cavalls, perquè era el mitjà de transport. Exactament. I ara fins i tot, bé, enguany he vist per les telenotícies d'IV3 de la tele, que hi havia gent que venia patinets.
0: Ah, mira.
3: Elèctrics.
1: Sí, tot broma.
0: Estem canviant.
1: He dit que estem canviant. Per tant, vosaltres...
3: Anem, un segon.
1: Sí.
3: Qui beneïa patinets i bon? Un capellà?
1: Sí, sí. Bé, hi havia gent que formava part...
3: Ah, per Sant Cristòfol. Entesos.
0: Beneixen els automòbils. O més d'un.
1: Normalment són camions, cotxes, les motos... Però hi va una persona que devia anar amb patinets.
3: Allò de tenir un seguro i els beneïm.
1: Exacte.
2: Jo crec que t'acompten. Jo crec que t'aturen i tu dius, però jo l'he beneït.
3: Vaig anar a Viniali. Vaig anar a Viniali amb patinet.
1: Bona queixa, bona queixa. I de vosaltres, ara, si haguéssiu de beneir qualque cosa moderna que no existia de fa 100 anys, què seria el que beneiríeu? Ja, per exemple, l'altre dia ho reflexionava amb la meva primina que me contava. Jo feia la bugada en la mà, ho fèiem sempre els dilluns, la roba blanca, i dimarts la roba de color. Clar, jo dic, la rentadora és una cosa que tenim molt en el dia a dia. I això sí que és vera que diria, ho hem de tenir en més consideració.
0: Sí, eh?
1: Vosaltres que trobeu.
4: Sí.
0: És
4: una bona opció.
2: Jo beneiria el mòbil.
0: Però
2: demanaria, per favor, que quan actualitzin, o sigui, que no se quedi obsolet.
4: Clar.
2: Mai.
0: Jo aniria alerta amb aquestes beneïdes perquè a l'aigua, en el mòbil, no li fa molt de bé.
3: No és quitxadeta.
4: Bueno, i en els patinets tampoc.
0: Ja, realment.
3: Bé, però no el tiren un poc al d'aigua.
0: Ja.
3: Quatre
0: jo
3: gotes.
0: Beneiria el mòbil, també.
3: És veritat.
2: Que duri.
0: Sí, clar, és el més preciat de la meva vida.
1: Jo no ho sé, realment. Sí, de la vida de molta de gent.
0: A la millor beneiria un anell.
1: Uep.
0: Un anell de la meva predina, per exemple.
1: D'acord, d'acord. Tu, Xavi, què trobes?
3: No ho sé.
0: El lleut.
3: No, però ja està beneït per mi.
0: Ah.
3: Home. No ho sé, és la cursa de mo mare.
2: Que no, quin objecte modern,
4: no
2: és curiós.
4: Que no
3: un objecte hauríem de beneir.
1: Sí, una cosa que no existeix.
0: S'acusa de pas d'anar a venir per Sant Antoni.
3: Tot, tot molt seriosament, d'escotxa, podria venir, menys si m'ho duro un parell
1: d'anys. Sí, exacte. Molt bé, molt bé. I tu?
4: Jo crec que me quedaré lo que ha dit Nines i beneiria també un collar de la meva padrina.
1: Oh. D'acord, d'acord. Sí, és vera que són objectes de molt de valor.
0: I en jardí en mòbil.
2: Ja he pensat també en la Thermomix, que també va molt bé.
1: Totalment.
4: Ser fraier, ser fraier.
1: Escoltam i no jutjam, o sigui que no passeu pena. I de res, ara sí... Bé, una dada curiosa del tema de Sant Cristòfol. Tu no sé, Xavi, si ets, com que ets de Palma. Vaig sentir que a Palma, a Sant Cristòfol... O sigui, la gent no nedava fins al dia de Sant Cristòfol. Perquè
3: no
1: era un dia que segur que no te negaves. Vull dir que segur que, d'aquesta manera, si nedaves aquell dia, ja podies començar a nedar.
0: Era com un flotador.
3: No ho havia sentit mai.
1: I de l'altre dia me van contar gent de Palma i dic, ai, mira, que curiós, perquè no ho hagués dit mai. Vosaltres teniu un dia de dir, val, ara sí que ja està justificat començar a nedar.
0: Dia primer de juliol.
3: Passat Sant Joan.
1: Passat Sant Joan. Jo també estic a favor de passat Sant Joan. És com a dir, val, ara ja, si no abans, però bé, hi ha gent que neda tot l'any.
3: No, però ara han canviat les coses. Bé, antigament. Clar, clar. O sigui, vull dir, antigament, de quin punt és antigament. Però era passat Sant Joan, el que passa que, clar, ara mos hi avançam un parell de setmanes.
1: Sí, tem de canvi climàtic.
4: Jo, quan es rajos, estan a més de 7, ja puc nedar.
3: A més de 7? Uau. Això com ho calcules?
4: Això no ho miren el mòbil.
3: Ah, sí?
4: Sí.
1: Uau,
0: d'acord. El mòbil que prèviament ha beneït.
4: Evidentment. I dic, com ja m'ho puc començar a posar morena i agafar color, pues ja vol dir que puc anar a nedar.
1: D'acord, sempre un protector solar, però...
4: Evidentment.
3: Evidentment.
1: Exacte. I de res, endavant. Dia 16 de juliol, dia especial, com ha dit en Xavi Oliver. I ara és una festa ben estesa arreu de Mallorca, perquè sobretot la celebren, la Mare de Déu del Carme, en els municipis costaners, com ara, per exemple, en el Port d'Andratx, Port de Pollença, Port de Colom, Port de Cristo, Cala Ratjada, Cala Figuera, Sa Ràpita, arreu. T'entra també, has dit, Cala Gamba.
0: A Eivissa també.
3: Sí, bé, la Verge, duen el Carme des de Sigles i del Coll, la davallen per esquerra de Sigles i fan una processó, tum, tum. I després la baixen cap a Cala Gamba, hi ha una barqueta, una pastera que els espera, i surt la Verge i després totes les barques engalanades i l'encalcen i fan la processó.
0: Torna
3: i hi ha la missa. Tum, tum, tum, tum. Bé, no, clar, així.
1: Fantàstic.
3: Li posarà música de processó per Ventura Lluís Fortes. Però bé, a més a manco és així.
0: Ja està, Lluís.
3: La litúrgia mal explicada.
1: Seria massa folclòric.
0: En Xavi ja ho ha fet, no necessita.
1: Perquè tu, Ida, consideres que el més guapo, per exemple, una processó, un cercavila, un el que sigui, a mig de la mà, en ses barques i tal, o ses típiques de dins del poble?
3: És diferent. És allò que t'apel·la. Jo, evidentment, aquesta m'agrada més.
0: És que la mà és preciós.
1: Sí,
3: ha de fer bon dia, també. Sí.
0: Ha d'acompanyar.
3: Fa una meva marota bé d'aquesta que va fer l'altre dia i
1: sí,
3: és complicat.
1: Sí, totalment.
3: Però si no, més o manco, sí, és preciós. Sí,
0: tu hi vas anar?
3: No. Perquè jo coincidia en la final del Mundial. Em sap greu. Però són coses que passen.
1: Sí, no passa res. Bé, hi ha vegades que la vida ve així i ja està. I de, això és perquè durant generacions els mariners mallorquins s'encomanaven aquesta Mare de Déu abans de sortir la mà, perquè abans la mà no era un lloc d'esbarjo, era una eina de feina. I un espai, sobretot, ple d'incerteses, que dius, tornaré, no tornaré, sempre està bé, jo què sé, tocar mare de qualque manera. Per tant, la pregunta d'aquesta festa, vosaltres creus que Mallorca encara conserva una ànima marinera o que a moltes bandes ja ha quedat amagada darrere la cultura turística?
3: Home, jo crec que, evidentment, la considera també és vera que s'ha fet moltíssima de feina perquè els clubs nàutics encara recuperin siguin clubs socials i puguin continuar endavant, però és vera que s'ha pervertit moltíssim. La mà s'ha pervertida, hi ha molta gent que va per la mà i no s'ha anat per la mà, i aquest respecte que de vegades se tenia abans, per ventura, èpids que no tothom el pot tenir perquè no el sap. I no és culpa de ningú, simplement són com s'han donat les coses.
1: Exactament.
0: Sí, jo vull pensar que sí que encara existeix una ànima marinera, no només a Mallorca, sinó a Menorca, Eivissa i Formentera. De
1: Totalment.
0: Fet, la processó del Carme ho va demostrar, perquè a Formentera també és bastant espectacular la processó que fan, a Eivissa també en certs punts. Vull dir que crec que sí, que l'ànima marinera s'ha d'intentar transmetre amb aquest tipus de litúrgies a les futures generacions perquè se mantengui. Jo crec que sí, vull pensar que sí, però naturalment s'ha pervertit.
3: Sí, el Cudi?
1: Sí, el Cudi se fa per Sant Pere. Mm-hmm. Sant Pere, que juntament normalment amb la Mare de Déu del Carme són els patrons dels mariners. Sí que en el cacà nostre, per exemple, que el meu predí era mariner i tal, bé, i tota la família, bàsicament, de part del predí, i és un dia molt especial, perquè ja no és el fet de la part religiosa i tal, sinó el fet de sent que la meva família, allò que mos uneix, és la mà.
0: Mm-hmm. Ai, que guapo, Lisa.
1: Sí, me sap greu ara aquest moment. Sentimental, però és així. És una part que... Per això també vos volia demanar, per vosaltres la mà que és? Un lloc de feina com antigament? Un lloc que vos transmet família? Un lloc de simplement anar a posar-nos una mica més torrats?
0: En Xavi plorarà.
3: No, però és veritat.
1: Que toca ser part sensible.
3: No, jo, per exemple, que m'agrada...
0: És que en Xavi és un
3: mariner. Les coses que m'agraden del món fes pescar. No són gaire bon pescador, però m'agrada molt pescar. I jo ho entenc com un lloc d'esbarjo, però no com moltes vegades s'entén. Per exemple... Bé, clar, això, jo m'han ensenyat, per exemple, que la mà no s'hi va fora música i fora ràdio.
0: Tot, molt important.
3: És veritat que les coses t'hagin ensenyat que siguin d'una manera, no vol dir que no puguin ser d'altres, per posar música fluixa, però, bueno, la mà, has d'escoltar la mà, has d'estar
0: no
3: la mà...
0: No me'n parlis, no me'n parlis.
3: I, per exemple, anar a pescar, quan has fet el ranxo, que li maldem el ranxo, mm-hmm. has de partir, ja el tens. Ja. Però, i de vegades, també, ja se'n fa sabús, bé, és lo de sempre. O sigui, has de pensar sí. que te relacionis tu amb la mà, però bé, per... No ho sé, depèn del que t'hagin ensenyat i el que hagis volgut aprendre i fer, clar.
1: Correctíssim.
0: Però perquè és per tu, la mà?
3: La mà és per jo, esbarjo. Jo, evidentment, sí. no hi faig feina, la mà.
1: D'acord.
3: Jo, de petit, volia ser pescador. I ma mare em va dir, saps que si ets pescador hauràs de fer molta feina, t'ho vaig aixecar molt i molt prest. I bé, m'ho va llevar d'escap. Però...
1: Sí, el meu predi era el que tenia, que ja deia, ai, vull venir. Però t'has d'aixecar molt prest. I ja deia, per ventura quedaré dins el llitet.
3: Però sí, per jo la mà és esbarjo, sortadament, també t'hi diré.
1: Sí, exacte. Mm.
2: És que a casa mai hem estat massa gent de la mà. O sigui, per jo la mà no ho sé.
1: Pega un poc
2: en no, fora. Sí, no m'és algo, no m'és res massa sentimental, he de confessar.
1: D'acord. No, sí, està beníssim.
4: Per mi sí, a mi m'encanta la mà, sobretot perquè, clar, s'estanyol, jo estic allà ja, i tot el dia som a la mà, m'encanta anar a nedar, és el que més disfrut.
1: Sí, està sumergida.
4: Està sumergida de baix aigua, és el millor per jo.
1: Total.
0: Per mi és un lloc de pau, però jo soc de muntanya.
1: Clar, ara t'anava a dir, tu també te pega una mica...
0: Sí.
1: Fora, de qualque manera.
0: Tenim molt a prop, però sí que és veritat que... Crec que si parlam d'un lloc especial, que és per jo, crec que m'ha sent més apel·lada per les muntanyes.
1: D'acord, exacte. Mm-hmm. Sí.
3: I tu, no. Elisa?
1: No, per jo és això, és sobretot família, i sobretot els predins, i també esbarjo. Vull dir, també és veritat que aquest moment de pell salada, soleta, sacareta... Ara no, perquè és un poc massa. Però sí que és un lloc agradable. Sobretot si això no hi ha música, si gent respecta, etcètera, però bueno. I res, i aquesta setmana n'hem començat amb una de ben calenta. Quina han començat la setmana?
0: Santa Margalida.
1: Correctíssim.
0: Santa Margalida l'encén.
1: Sí, se suposa que sí. Ara, però, ja li han llevat una mica el paper a Santa Margalida. No sé si ho trobat, perquè Santa Margalida...
0: Està de baixa.
1: Exacte, sí, ja ha perdut el paper. Perquè Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga dia 20 d'agost. Ara veurem si arribarà a passar o no. I, per tant, podem dir que aquesta dita comença a perillar una mica la seva existència, perquè és que ja ho haurem de deixar de dir.
3: Tu, com a lingüista, també és molt interessant això. És a dir, com els fenòmens externs, bé, que, per exemple, el canvi climàtic fa que, per ventura, perdem molta part de la cultura popular, oral. Mm-hmm.
1: Clar, perquè això, antigament, per ventura, jo que sé, fa uns anys, simplement, que no hi havia tant d'envolum de calor, era el moment de la canícula, és a dir, del moment que més calor feia a les Illes Balears, i se coneixia com a tal, però tant abans com després de... ja era com a rebaixar una mica, tal, i ara, en canvi, ves alerta que no se pugui perdre en aquest sentit, que si gent no ho arribi a conèixer, que digui, ah, tanmateix, ja d'ençà del dia 30 de maig ja estan ses, ja no em porta... Sí, per ventura ves alerta, però bé, ho reivindicarem, i etcètera, etcètera. I la Margalida, etimològicament, vol dir perla, i és patrona de Felanitx, a Sa Pobla, també, a Santa Maria, i lògicament a Santa Margalida. D'hipocoristi tradicionals i de variants afectuoses d'aquest nom, també trobam Margalideta, Margalidó, Lida, Guida, Guidons, entre d'altres. Vosaltres en coneixeu cap que se faci dir qualque variant que no sigui...
3: Guida.
1: Guida, d'acord.
3: Na Margalida Estelric.
0: Ah, sí?
3: Se,
0: faci,
3: se va dir Guida. És una col·laboradora.
1: Sí.
3: I que sa mare d'en Max, que ve aquí, m'ho explica, sí. És el nostre pont entre... Perquè és mestra, ella.
1: Sí.
3: Entre nosaltres i els joves, per dir-ho de qualque manera. I se fa dir Guida.
1: D'acord, no ho sabia. Molt.
3: Bé, per mi, no ho sé, jo
0: deixo jo així. Com, com sé, però sí, sí, sí,
3: eh, sí,
0: sí, ho he vist. Una ferrada, per cert, una Margalida, si m'ho escolta. Marga, Marga, Marga, sí. Lida, sí.
3: Mm. Sí, Gary.
0: Eh?
1: Gary?
3: Pot ser Gary?
1: Gary.
0: Ah, Gary.
3: Home, estic...
0: Rita, de Margarita.
1: D'acord, exacte.
4: Ah. Margues.
1: Margues, sobretot. Sí, normalment en català els hipocoristits se fan en el final del nom. Si vols hi fixar, Margalida, Lida, Isabel, Bel... I ara, en canvi, però, ja tendim com en el castellà de, jo que sé, Montserrat, feim Montse, de Margalida, sí. Marga, i després ja veurem el dia d'avui.
3: Ines, in...
0: És que Xavi m'ho diu a vegades in.
1: A mi a vegades me diuen Eli i trob que és zero
3: Eli.
1: Eli,
0: Eli.
3: És com pel·lícula.
0: Perquè tu no ets Elisabet o Elisa?
1: No, Elisa, Elisa, tot sol. Sí, sí. Però a veure que et dic, no me representa gaire Eli. Dic, bueno, això me sona com molt estrany. Però bé, idò, Felanitx, es diria que el lloc més especial on se celebra Santa Margalida, perquè se diu que en temps de sequera la font del poble va quedar sense aigua. Els habitants, per tant, demanaren amb processons que plogués i justament dia 20 de juliol, un moment enmig de l'estiu, la font va començar o va tornar a brollar.
0: Uau.
1: Per tant, ara una pregunta una mica més filosòfica. Vosaltres si haguéssiu de demanar qualque cosa a la vida, en els polítics, qualque cosa que necessitessin de manera col·lectiva, abans necessitaven que plogués perquè hi havia sequera, què demanaríeu?
0: Home, jo crec que se resolgui el problema de l'habitatge, sí, no?
1: 100%.
2: Sí. Estic d'acord, hi ha consens.
0: Sí, no?
1: Sí, jo també, quan ho pensava, diria que el tema de l'habitatge...
0: Podríem fer alguna processó per això.
3: Sí, una processó. També podrien demanar que els sous s'ajustin en el nivell de vida, que en realitat...
0: Molt bé,
1: dir-lo.
3: Una altra cosa.
0: Molt bona idea.
3: Si poden demanar, poden demanar tot
0: sí,
3: una poden altra
0: demanar
3: cavada.
0: Sí,
1: exacte, aviat, i però tant. Aquesta setmana hi ha una espècie de processó, per tant, exacte. Si voleu anar a demanar...
0: No fem processons, fem manifestacions.
1: Exacte, de qualque manera se pot anar a demanar. I de res, seguim. A partir de Santa Margalida venen molt de sants i patrons, un darrere l'altre, Santa Pretzedis, que és la santa que protegeix de les ferides. I ets també la patrona de Petra, que és normalment la festa que celebren a les clavelles. No sé si hi heu anat qualque vegada.
0: Sí, no.
1: Sí? I què tal? Sí. Jo no hi he anat mai.
4: Jo és que les festes d'embrutar-me m'agraden, així com ha passat molt.
0: És que d'hora no se'n perd ni una. Escolta, però Praxedis, Espixedis, no?
1: Espixedis. I jo diria que és un nom que tendim a pensar que és un nom lleig o com a vulgar, no sé, que no li posaries a un infant actualment. Però vol dir praxis, vull dir que és una persona que empren, que té empenta, que té... Vull dir, perquè mira, praxis és pràctica, per sí, tant, sí, és com anem per feines.
0: Que és pragmàtica.
1: Exacte, que exacte. Bona. Sí, sí, i troc que tampoc...
0: Ah, li posaré pixeris.
3: I m'agradaria que ho fessis.
1: Bona cosa, hem dit.
4: Li podem dir pixi.
0: Pixi, sí,
4: perillosament.
1: Exacte.
0: No, hauria de ser Edis.
1: Edis, sí.
4: Edis.
1: Sí, no.
4: Edis, miro.
0: Edis.
4: Edis no me disgusta.
1: Jo crec que pixeris és un nom... prou divertit, com per poder-lo dir ben a plor. I res, idò, xerrant de la festa de les clavelles, vosaltres diríeu que aquestes neofestes que hi ha actualment ja formaran part de la tradició del poble? Vull dir, perquè pensant com a neofestes és una cosa nova. Ara ja gairebé forma part del nostre calendari.
3: Quan deixaran de ser neos?
1: Exactament.
3: Això és la gran cosa. I jo crec que ja forma, evidentment, part del nostre calendari. Ja, per aventura no té... No està des d'aquesta litúrgia de sigles i tot això, però també té altres relats. La Quica fa la nit, per exemple... No ho sé, la Muca i el Muc, a Sineu, s'encuentres... Agafa tot aquest reguitzell de relats de la cultura popular i cristiana i ho transforma allà, i jo crec que sí, evidentment, que sí que formava
0: part. Fan la correguda en roda interior de Bunyol.
1: Ara t'anava bé, sí.
4: Se modernitzen, les festes se modernitzen.
0: I allò com això tenia una altra.
4: Ses trucada.
1: Sí? Aquesta no la coneixia vos?
4: És com ses clovelles, però en garrobes.
1: D'acord, m'agrada.
0: I aigua.
1: Hi haurem d'anar.
4: Garrobes i aigua, sí.
0: Perquè s'aferrin.
4: Te treus garroba d'espol durant 3 dies seguits.
0: Mare meva, ho crec.
1: Sí. Idò, sí, el tema de l'aigua també és important.
4: Sí.
1: Idò, avui, el dia de Santa Magdalena, sí, que si no, que si en coneixeu qualcuna, encara hi sou atents de donar-li molt d'anys. Santa Magdalena, que normalment ve acompanyat de Maria Davant, normalment les Magdalenes que coneixeu tendeixen a dir ser realment Maria Magdalena. I és perquè és Maria de Magdala. Vull dir, realment és una persona que ve de Magdala, que Magdala és una ciutat ara d'Israel. Per tant, sí, és, significa això. Per això sempre normalment venen acompanyats de Maria davant. I els hipocoristes normalment solen ser la nana, no, vosaltres, quin, que coneixeu? Sí, Magdes.
3: No, no. Sí? Sí, la forma castellana de Magda.
1: Exacte. Sí, sí, en lloc de dir Magda.
3: Sí, Magda.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Magda, nana.
3: Nana.
4: Nana.
3: Nana.
4: Jo en conec una de nana.
1: Exacte. Sí, sí, fins i tot jo que vaig conèixer una que era nena. I sí, sí,
4: també.
1: Sí. Aquí, sí.
3: Que nom hi és? No, nena, de què?
1: Sí, exacte, exacte, va ser una cosa així. I d'aquí dos dies serà dia 24 Santa Cristina i l'endemà Sant Jaume, patró del Cudi, Sa Pobla, Binissalem, el Gaida, Calvià, Establiments i fins i tot patró de Formentera, que me perdonareu la gent de Menorca, Eivissa i Formentera, que me n'he oblidat un poc, he estat un poc Mallorca centrista. Però ara, per exemple, dissabte, el Gaida hi ballaran escociers, després per Sant Jaume cada 3 anys hi surt la processó del Sant Crist, que commemora una mica com Santa Margalida, que hi havia una sequera i justament aquell dia el Sant Crist va suar sang i aigua i d'aquesta manera va començar a ploure. I a Manacor fan una cercavila i també s'encamisada i es ball de la mulassa que representen que antigament rifaven una mula que passejaven pel poble. I Sant Jaume, per tant, és històricament també sant de peregrins. Vull dir, de peregrins que van a fer normalment el camí de Sant Jaume.
0: Això t'anava a dir que Sant Jaume és Santiago, no?, en castellà.
1: Efectivament, sí, sí, o Jaime també. Però sí, sí, i abans la gent, per tant, feia que caminava per aquesta devoció religiosa. Ara vosaltres que trobau que... On va la gent? Vull dir...
0: On peregrina.
1: On peregrina, exactament.
4: A festivals.
1: A festivals de música.
2: A caçar pokémons, també, van.
1: Uau, m'encanta. Jo havia pensat en els clubs de córrer. Que també ara, en aquesta generació nostra, comença a ser un poc.
3: No ho sé, clar, és que tenim una dimensió espiritual... Ja també és espiritual, la dimensió que pren, o no?
1: No, no, en absolut.
3: Són noves peregrinacions.
4: Les cafeteries d'especialitat.
3: Sí.
1: Exacte, overpriced.
3: Sí, per exemple.
1: Sí, idò, sí. Ara...
0: Peregrinam tots allà mateix, per desgràcia.
1: Sí, no? Les xarxes socials supos que fan que tots s'homogenitzi i fan provocar aquestes coses. I té la part bona i la part xereca. I finalment arribam el dia 30 de juliol, Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'Inca, els sants de la pedra, perquè són protectors dels camps, de les collites i contra les pedregades. Per això eren fonamentals per a la pagesia de la Mediterrània i també de Mallorca. Són ara noms poc comuns actualment, però en tenim un d'important a Mallorca. D'Abdon.
3: Home.
1: Home, no.
0: Tu és mallorquinista, Elisa?
1: Que nostre no gaire, però bé, ho volia dir perquè dic la majoria de gent ho sol ser.
0: Referència.
1: A mi m'és una mica indiferent, però que nostre són dels Baleares. Perquè...
3: Ah, no ho diguis molt fort.
1: No, exacte. Per aquí per la casa és més complicat. I també popularment aquests sants se coneixen per Sant Nin o Sant Non.
0: Ah,
1: i Sant Non, vull dir. I també per Sant No i Sant Ne. Per tant, és una manera graciosa i abans la gent s'acomanaven aquests sants perquè no caigués cap pedregada, perquè no plogués o no hi hagués cap desgràcia. Avui, amb el canvi climàtic, quina preocupació meteorològica vos inquieta més?
0: Uf, ara mateix aquesta calor que fa.
3: Mare sí, que la mà bull. Sí. Vaig llegir l'altre dia, perdoneu, però va ser que un cranc o un crustaci començava a morir per mi per la zona de València per molt de les altes temperatures de la mà.
0: Ostres. Imagina't. Idò, Elisa, gràcies per dur-nos aquest recull de paranòstic, molt necessari en aquest programa, jo crec, perquè anàvem ben perduts, ben perduts.
1: I per donar molt d'any de la gent, que també és guapa.
0: Exacte, no te'n vagis, ara ho farem gros.
1: Perfecte.
0: Vinga.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Calor?
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: De 8 i 47 minuts.
6: Són les 8.
5: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada,
8: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Elisa Fernández, moltes gràcies per posar-nos a les ordres i donar molt d'anys a tothom que ha fet festa aquest mes de juliol.
10: Exacte.
9: Avui Santa Magdalena, molt d'anys. I Elisa, gràcies per venir.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Jo també aprofito per donar molt d'anys a la meva sogra, que és Magdalena. I res, moltes gràcies, ha estat un plaer. Espero que hagi anat bé.
9: Tornaràs?
10: Espero que sí, espero que sí. El mes que ve, per repassar també el Sant d'Agost.
9: Perfecte, ho fem així. Nosaltres tornem demà, però jo no.
11: Ai, no, estem més de vacances.
9: Sí.
11: T'enyorarem.
10: Però
11: estiràs
10: no està contents per tu.
9: Jo estic molt contenta per
11: nosaltres
9: jo.
11: No. Nosaltres t'enyorarem.
10: Jo he notat que no té molta partiguera, te volies quedar.
9: La veritat és que he estat a punt de cancel·lar les meves vacances, perquè aquí s'està molt bé,
10: que
9: a la ràdio, amb vosaltres... I ens aire condicionat.
11: Intentarem no enfonsar-te el programa.
9: Estic segura, segura que xiu-xiu queden molt bones mans. Nora, Jordi, Xavi, fins aviat.
11: Adéu, nenes, bones vacances. Adeu.
9: Hem arribat en el xiu-xiu número 435 i a vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
12: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Just uns dies abans, 3 de la manifestació de diumenge contra el model turístic, la patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu, de manera directa o indirecta, del turisme.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
0: Avui, diverses de les entitats convocants a la protesta de diumenge han convocat també els mitjans per defensar els seus arguments. És dijous, dia 23 de juliol. I la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
3: Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat la seva motocicleta contra aquest vehicle. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de les Balears. Totes elles, usuaris vulnerables, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
0: I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats com si fossin habitatges per un policia local.
3: L'entitat Estot Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassen els llançaments tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
0: La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents.
3: L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
0: I el govern investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat USO contra AENA.
3: L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui mateix amb els representants dels sindicats per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
0: I al Temps de Cultura destacarem la notícia que ens ha trasbalsat aquestes darreres hores. Avui, hora baixa, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antònia Font, que va morir ahir als 53 anys.
3: Les mostres de condol han inundat les xarxes, format en contrabaix clàssic i també en jazz, va ser un músic d'una gran versatilitat, inclòs en molt de projectes. El funeral, com dèiem, serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
0: En els esports, el Mallorca viatja demà a Marbella per jugar dos partits amistosos de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia, i ho farà amb els 5 fitxatges que han arribat en aquest mercat d'estiu. Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Zito Lubumbo, Abusou Mauro i Àlex Sala. Es dubta per unes molèsties Justin Kalumba. Afegim que en gimnàstica Nicolau Mir i Marc Naranjo han estat convocats per l'Europeu de Croàcia, mentre que en bàsquet Baba Miller ha entrat per primera vegada a la llista de la selecció absoluta per partits de classificació pel Mundial de 2027.
0: I pel que fa al temps, avui avisos grocs per altes temperatures a bona part de Mallorca i a les Pitiüses. Deixam, de moment, davant dels avisos taronges avui. Per allà, a Eivissa i Formentera, atenció també al vent i la mala mà. Margalida Ribas ens acosta la previsió meteorològica. Bon dia, Margalida.
5: Bon dia. Una jornada més. Continuam sota la influència de la dorsal anticiclònica associada en aquesta massa d'aire càlid a l'espera de canvis en vista al cap de setmana. Avui mínimes sense gaires canvis, tant en el cas de Menorca com també de les Pitiüses, però sí que es ve que a Mallorca, sobretot a punts de l'interior, aquestes han baixat lleugerament. En general no han davallat dels 20 graus en aquesta illa, mentre que en el cas de Menorca la mínima més baixa ha estat de 21 a Cala Galdana, a Eivissa de 23 a Sant Joan de Labritja i a Formentera avui no hem davallat dels 25 graus. Al costat oposat, les màximes, avui els valors més elevats es concentraran al llevant de cada una de les illes, amb puntes entre 34 i 40 graus en el cas de Mallorca, mentre que Menorca i les Pitiüses quedaran entorn dels 35 o amb registres superiors, sobretot en el cas d'Eivissa. El cel continuarà amb presència de pols en suspensió, avui amb moltes més estones de sol, sobretot al matí i amb alguns intervals de núvols prims al capvespre cap al sector de les Pitiuses i també sud de Mallorca. Tot plegat amb un vent que avui bufarà fluix de component sud i una situació marítima més tranquil·la amb marejol arreu. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 23 a Manacor i 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: Són les 7 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, Caterina Beny, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció, començam.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Avui, compareixença davant els mitjans de diverses entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida, l'endemà de l'advertència de la patronal dels empresaris de les Balears, la CAEP s'ha mostrat taxativa. Les illes no poden créixer il·limitadament i apel·len a la gestió del turisme.
3: En espera del que puguin exposar avui a les 10 i mitja del matí al local de la col·lectiva a Palma i només 3 dies abans de la manifestació convocada per la plataforma contra la massificació turística i les seves derivades, la presidenta de la gran patronal, Carmen Planas, ha comparegut davant els mitjans per posicionar-se. En un moment en què el debat sobre el model turístic apuja el to, Carmen Planas ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva recepta és la d'un turisme de qualitat. La presidenta de la CAE va defensar també les mesures que han aplicat les Pitiuses, com la limitació dels vehicles per via portuària o la lluita contra el lloguer turístic impulsades pel Consell.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
3: Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar aquests fluxos turístics. Tot i això, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. A més, Planas ha assegurat que no es pot criminalitzar el turisme com a únic responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, és a dir, la dificultat per accedir a un habitatge o la cogestió a les carreteres.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
3: Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma.
0: També han parlat d'aquesta qüestió els partits polítics. Els de l'oposició reclamen un nou model econòmic. Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són la vicesecretària general del PSIP i la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
6: Un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
7: Ens sentim interpel·lat per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animem a la gent a expressar aquesta demanda.
0: El vicepresident del govern, Antoni Costa, en responsabilitza, però, l'executiu estatal.
8: Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA, la deu tenir. Per tant, això de... No, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
0: Per cert, que Carmen Planas, la presidenta de la patronal CAEP, considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme,

0: Mallorca, que reclama deixar de normalitzar determinades situacions vinculades al creixement il·limitat. Una de les membres és Margalida Ramis, qui durant molts d'anys ha estat portaveu del GOP.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i gairebé 10 minuts. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres ha mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han mort a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores, dues han mort atropellades i 3 en accident de moto. Totes elles, per tant, col·lectius vulnerables a la carretera. Aquestes dues darreres, a la Pitiusa Menor, eren dues turistes portugueses que han col·lidit amb aquesta moto que anaven contra un taxi.
2: Tenien una trentena d'anys, totes dues eren metgesses que just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres 4 companyes. Per circumstàncies que es desconeixen i que ara s'estan investigant, el seu vehicle hauria xocat contra un taxi. Una d'elles ja ha mort quan han arribat als serveis d'emergència, l'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tot i els intents dels serveis sanitaris, no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons explicava el 061. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de la Síquia. Com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que uneix precisament la Savina en ses illetes ha hagut d'estar tallada durant unes quantes hores.
0: I en un altre accident, a Eivissa, dues dones embarassades han estat atropellades per un vehicle que ha fugit.
2: Ha passat al centre de Santa Eulària, les dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'hospital de Can Misses per romandre en observació. La policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
0: Presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident. Podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
2: El jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir també del lloc dels fets.
0: I atenció, s'ha d'anar molt alerta quan rebem determinats missatges, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a 13 persones d'una organització criminal, algunes d'elles eren a Palma, que es dedicava a cometre estafes bancàries a través, sobretot, d'SMS. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. El grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
2: S'havien especialitzat a estafar a través de missatges SMS enviats de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades, feien telefonades a les víctimes per demanar claus i finalitzar operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capital i de pertinença a organització criminal.
0: Són les 7 i 12 minuts. El govern comparteix la finalitat de protegir la salut pública i reduir l'hàbit de fumar que suposa l'enduriment de la llei antitabac. Un enduriment, un nou text que varen conèixer dimarts. Ara bé, posa el focus en una estratègia basada més en la prevenció i la deshabituació que en noves restriccions, tal com marca l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres.
3: Avançar ahir mateix la norma, que encara ha de passar justament pel Congrés dels Diputats, però hi veig fumar en terrasses de bars i també més espais exteriors, com per exemple platges i piscines públiques, concerts a l'aire lliure, entre d'altres. La consellera Manuela García defensa que les polítiques antitabac s'han de centrar sobretot en la prevenció, l'educació sanitària i els programes per deixar de fumar.
4: Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
3: Tot això mentre empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar en terrasses de bars i de restaurants. La CAEP i també PIMEM consideren que es tracta d'una mesura, diuen, desproporcionada, que tindrà conseqüències com, per exemple, restar competitivitat al sector turístic. César Amable, de la patronal PIMEM Restauració.
5: Si no podemos fumar, no conseguimos, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas, y por lo menos contárnoslo. Hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
3: Unes restriccions que, recordem, també afectaran a les cigarretes electròniques, els vapers, que s'equipararan al tabac convencional. L'associació nofumadores.org recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac de 2011 no es van complir els presagis negatius que anunciaven les patronals. És Raquel Fernández, n'és la presidenta.
6: Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque ese es un espacio libre de humo.
3: Recorden que l'avantprojecte

0: També prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat tant en espais físics com virtuals.
1: I Salut insisteix i recomana als infants menors de 6 anys que no mirin l'eclipsi de 12 d'agost i que el vegin per la televisió, per IB3, per exemple. La conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
2: De fet, Salut reforçarà el servei en 160 professionals el dia de l'eclipsi i també els dies posteriors. Demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï el moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
3: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
2: L'eclipsi durarà un minut i mig, entre que es tapa i es destapa. Una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable i, segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
4: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
2: Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, cobitja, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que ja en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
1: I la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc com demanen les comunitats autònomes. L'argument és que es rompria l'acord al qual ja van arribar amb els sindicats majoritaris.
0: Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el si del Consell Interterritorial, però la ministra els ha comunicat que no tornarà a la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien inicialment els consellers. García creu que suposaria trencar l'acord aconseguit fins ara amb Comissions Obreres, UGT, CESIF i també SACSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
5: Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
0: Ara bé, el que sí s'han posat d'acord és en continuar negociant un decret per reduir les llistes d'espera. Es tornaran a parlar a partir del mes de setembre.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
6: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
7: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
6: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
8: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Ara són les 7:18 i destacam que Stop Desnonaments ha informat que s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui dijous a dos infrahabitatges situats a l'avinguda Joan Miró de Palma. Es tracta de dos casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb dos menors al seu càrrec.
2: La setmana passada Stop Desnonaments Monuments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, que és el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Stop Desnonaments recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent multes milionàries amb l'Ajuntament i el govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar els processos de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
1: L'entitat Stop Desnonaments també ha informat de dos desnonaments, desallotjaments més que han estat suspesos i que estaven previstos per avui. I a Formentera, la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges per allotjar-hi docents i posar fi al problema residencial d'aquest sector essencial per a l'illa. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs i que estigui enllestida a mitjà termini. Elena Trinidad.
9: La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat als Pujols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixen baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
10: El següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
9: El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a necessitats pròpies de la institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estarà enllestida a mig termini. Mentrestant, es donen altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
11: Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg el posam a disposició al govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin encara habitatge.
9: Amb dues institucions han signat avui un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument al sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
12: Hi ha algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús ens ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
9: L'objectiu de la comunitat és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
1: I tot això quan el PSOE i Sumar han pactat prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny del 2028. Se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones i s'inclourà així en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments. Són les 7:22. Fa uns dies vos explicàvem aquesta denúncia i ara l'investigarà el govern. Es tracta de la que van fer els treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures. Ho ha dit el sindicat USO i protesta contra l'acció d'AENA. L'IBASAL, l'Institut Balear de Seguretat i Salut en el Treball, es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer quins són els detalls d'aquesta queixa i iniciar així les investigacions a Son Sant Joan.
0: Així és, perquè a través d'un comunicat l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com a espai de refrigeració pels empleats durant els episodis de molta calor. L'IBASAL ja hi ha fet visites preventives i manté contactes amb AENA i el sindicat per garantir unes condicions laborals segures.
1: I la vaga dels treballadors del metall, convocada a partir de dilluns i fins dijous, continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, es va reunir ahir amb el comitè de vaga, però la reunió no va donar els fruits esperats. Tot el contrari, els sindicats han sortit més enfadats de quan hi han entrat.
2: Els representants sindicals pensaven que els havien convocat perquè la conselleria fes de mediadora en el conflicte laboral, però la sorpresa, segons ha explicat el responsable del metall d'UGT, Roberto Serrano, és que aquesta trobada, aquesta reunió, era per imposar uns serveis mínims als quals aquest sector no està obligat.
13: Igual han hecho nuestra sorpresa cuando lo que hemos llegado allí es para que nos lean la cartilla, diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
1: I els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir del 10 d'agost. L'aturada, convocada per Comissions Obreres, afectarà tota la plantilla de la concessionària, la UTE Portmany. Reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, que consideren deficient i diuen que suposa un risc per a la seguretat.
0: I també demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i també avenços en la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que durarà el pròxim ple municipal l'actualització dels preus dels plecs de la contracta de 2025-2026, que inclou la revisió de les retribucions salarials dels treballadors. Les pujades seran en consonància a l'increment de les retribucions de la funció pública fixada en un 2,5% pel període 2024-25 i un altre 2,5% per 2025-2026. L'actual contracte del Servei de Recollida de Fens finalitza el pròxim any.
1: I més de 20.000 persones han reclamat que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional.
2: Aquesta és una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder tramitar-se. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, diu, d'estar a l'altura d'aquest repte.
14: La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
1: I encara en clau turística, la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barcelona, segons Tolodea, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur. També creu, però, que no és un tancament definitiu. Diu que és un possible canvi, que en un possible canvi de règim a Cuba es podria tornar a produir una entrada dels hotelers.
15: A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, amb les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
1: I el Consell d'Eivissa ha valorat la bona marxa del trasllat de residus a Mallorca i confia arribar a partir d'aquesta setmana al ritme previst de 750 tones setmanals cap a Sant Reus.
0: I en aquesta primera setmana s'han enviat a Mallorca unes 550 tones de residus a un ritme, diuen, d'entre 5 i 6 camions diàriament, el que ha permès enviar unes 150 tones per expedició. Dimarts es van embarcar 7 plataformes al ferri a l'Andalus, express de Baleària, per primera vegada amb el que es podria arribar al ritme previst de 750 tones setmanals cap a la planta incineradora de Sant Reus, a Mallorca. Ignacio Andrés és el conseller insular de Medi Ambient.
16: Per tant, bueno, anem poc a poc duent la mitja que varen dir des dels principis de planificació que tindrien, que serien uns 7 camions diaris, que al final, si calculem unes 25 tones per camió, estan parlant de 150 tones diàries, que munirem unes 750 tones. Més, això anirà variant, ja ho vàrem dir, que era un plan pilot, que aniríem variant, que aniríem tenint els problemes, com ja vaig recalcar el primer dia, que vàrem tenir un problema bastant important en el seu barco que va sortir més tard.
1: I ara, quan són les 7:27, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui està centrada en el turisme i el sector empresarial.
17: Última hora titula que la patronal CAEP creu que ja no es pot créixer sense límits a les Illes. La imatge de portades per al conductor detingut per atropellar mortalment a un ciclista i a Pollença. Diari de Mallorca també es fa ressò de les paraules dels empresaris de les Balears i exigeixen una millor gestió pública contra la saturació turística. La foto recull l'exigència dels jubilats de les Illes davant el Parlament Balear, exigint a la cambra un complement per les pensions inferiors al salari mínim. Els digitals, Mallorca Diario destaca el manifest de la CAEP, que assegura que les dificultats per viure dels residents de les Illes no poden atribuir-se exclusivament a la saturació turística. L'Ara Balears, per la seva banda, parla de la protesta d'unes 200 persones per la suspensió del sopar a la Llesca a la plaça de Cort per part de l'Ajuntament de Palma. A Eivissa, el periòdico apunta que Formentera comptarà amb 40 pisos per als 200 desplaçats fins a la illa, mentre que el diari també titula amb l'illa petita de les Pitiuses, però en aquest cas per la mort de dos turistes que anaven en moto i col·lisionaren amb un taxi. I el Menorca, per part seva, es fa ressò de la inviabilitat de convertir en zona de vianants Esborna Ciutadella.
1: I la premsa estatal avui posa la vista en la plana política.
17: El País titula que PP i Vox duen per primera vegada la prioritat nacional dins els pressupostos de la Generalitat Valenciana, aprovats ahir. El Mundo, en canvi, destaca la imatge del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui promet una reconstrucció nacional i reformes estructurals de cara a les pròximes eleccions generals. ABC, per la seva banda, es fa ressò també amb la seva foto de portada de les declaracions del líder del PP de fer net a fons la corrupció de l'executiu de Pedro Sánchez, i La Vanguardia destaca que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia per als independentistes catalans.
1: I de varietat de temes, per tant, avui a les portades estatals, des de la prioritat nacional fins a la corrupció, passant també per altres qüestions com la Comissió Europea i l'amnistia. Així arribem a les 7:30. I ara resumim els principals titulars d'aquest dijous, just uns dies abans de la manifestació de diumenge contra el model turístic. La patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament.
18: Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics. Per la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta del turisme.
19: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
1: La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
18: Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat en la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de Balears, totes elles usuaris vulnerables, és a dir, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
1: I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'Avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats ja des de fa temps com si fossin habitatges per un policia local.
18: L'entitat Estat Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassen els llançaments tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
1: I parlant encara d'habitatge, la Conselleria d'Educació ha anunciat que construirà habitatges a Formentera per allotjar-hi 200.
18: L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
1: El govern investigarà la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat USO contra AENA.
18: L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
1: I evoluciona favorablement, tot i que encara no està estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, el més greu de la història de Castella-La Manxa.
18: Aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees en 22 grans incendis. Segons dades del Ministeri, el president del govern, Pedro Sánchez, torna a fer una crida a les forces polítiques per fer un gran pacte contra l'emergència climàtica.
20: I ara... Más de 100.000 hectàrees calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: I al Temps de Cultura parlarem de l'assumpte que ens ha commocionat aquestes darreres hores, i és que avui, hora baixa, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca. El baixista d'Antònia Font va morir ahir als 53 anys.
18: I les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i en jazz, va ser un músic de gran versatilitat, com dèiem, reconegut especialment per ser el baixista d'Antònia Font. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
1: I ara connectam amb la Direcció General de Trànsit, perquè sembla que en aquestes hores tenim més embossos, més retencions d'allò que és habitual. Clàudia Zabala, bon dia.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos se encontrarán retenciones en vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo y desde Son Rapiña hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Son Clavera hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Moltes gràcies, Clàudia. Especialment haureu de tenir paciència amb aquests embosses que van des de Son Rapinya cap al túnel de Gènova, retencions que no són habituals de manera tan intensa en aquestes hores. I pel que fa al temps, avui hi ha avisos grocs per altes temperatures a bona part de Mallorca i també a les Pitiuses. Margalida Ribas, bon dia.
21: Bon dia, així és una jornada més immersos dins aquesta massa d'aire càlid responsable de les temperatures elevades, això sí, a l'espera de canvis en vista al cap de setmana. Avui les mínimes no han canviat gaire, sobretot en el cas de Menorca i també de les Pitiuses, però sí que es veu que a punts de l'interior de Mallorca aquestes han baixat lleugerament. En termes generals, però, no han davallat dels 20 graus amb valors de nit tòrrida, sobretot al litoral. A l'altra banda, les màximes avui s'espera una redistribució dels valors entre les zones de llevant i ponent de cada una de les illes. Els valors més elevats es preveu que es registrin a punts de l'interior i de cap al llevant. En el cas de Mallorca, els valors giraran entre els 37 i puntualment 40 graus, mentre que a Menorca i a les Pitiuses quedaran en torn dels 35 i per damunt d'aquests, sobretot en el cas de l'illa d'Eivissa. Pel que fa a l'estat del cel, avui més estones de sol durant el matí amb alguns intervals de núvols prims cap al capvespre al sector de les Pitiuses i sud de Mallorca. Això sí, una jornada més marcada per la presència de la pols en suspensió. Aquesta es preveu que retiri cap a diumenge. Tot això acompanyat d'un vent fluix de component sud, amb especial atenció cap al capvespre al sector de les Pitiuses, on tenim avisos actius per valors entre 40 i 90 km hora pel que fa a les ratxes de vent, amb una situació marítima més tranquil·la arreu de les illes. A hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Mercadal, 22 a Binissalem i 25 tant a Eivissa com també a l'estació d'Escamarí a Formentera.
22: Informatiu Matí. Esports.
1: I en els esports, nou moviment al mercat del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala. Gavi Fortesa, bon dia.
23: Bon dia, Àlex Sala és el nou reforç del Mallorca. El migcampista català arriba cedit pel Lecce italià fins a final de temporada amb opció de compra. Coneix bé la segona divisió després del seu pas pel Córdoba, on va destacar amb 5 gols i 6 assistències. S'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
24: Al final, treballador. Sé dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
23: Sala ja s'ha entrenat a Son Bibiloni amb els seus nous companys i el van rebre amb el tradicional passadís de benvinguda a la seva primera sessió com a mallorquinista.
24: La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocí a todos pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
23: L'única absència de l'entrenament d'ahir va ser la de Justin Kalumba, que continua recuperant-se d'unes molèsties. El Mallorca, però, encara no dona per tancada la plantilla. El club continua cercant un porter, amb Bernau Tenas com a principal opció, i també està pendent de la possible sortida de Samu Costa. Els de Luis García viatjaran demà cap a Marbella per continuar la pretemporada. Dissabte disputaran el segon amistós de l'estiu contra l'Alfa T Saudita a les 7 de l'hora baixa en un partit que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat als vuitens de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic, dirigida per Javier Aguirre. L'ex segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que, a hores d'ara, la plantilla està força equilibrada.
25: Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo, es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, Al final, Toni Dato también creo que se va a quedar. Entonces, yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
23: D'altra banda, l'Atlètic Balears femení ha iniciat la pretemporada amb la vista posada en el retorn a la segona divisió. L'equip de Miqui Mayans ja prepara el nou curs a segona federació amb l'objectiu de competir per l'ascens.
4: I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
23: D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal recupera Carlos Gómez. El jugador torna al club després de 3 temporades cedit a l'Alzira, el Valdepeñas i el Córdoba i assignat per a les dues pròximes temporades. El jugador assegura que torna amb més experiència i moltes ganes de fer-se un lloc a la plantilla.
5: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
23: Bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta per disputar els partits de classificació per al Mundial del 2027 davant Portugal i Grècia. El jugador de 22 anys podria debutar en l'absoluta després de ser escollit enguany al draft de la NBA pels Clippers de Los Angeles. A més, el palmer Palma continua reforçant la plantilla amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam amb dos apunts. Nicolau Mir, del Club Chelsea, i el júnior Marc Naranjo, del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. Mir, recentment subcampió als campionats d'Espanya a Guadalajara, serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final. Aquest campionat europeu és classificatori pel Mundial i, a la vegada, clau per a la classificació olímpica. I al Tour de França, el belga Jasper Philipsen, de l'Alpecin, es va imposar ahir a la 17a etapa del Tour de França. A la classificació general, Tadej Pogacar continua líder amb més de 4 minuts d'avantatge sobre Remco Evenepoel.
1: Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:40 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'un actualitzar amb l'estat dels incendis que cremen a la península Ibèrica.
6: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. I que també ho ha... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunanvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Ara són les 7:42 minuts, falten, per tant, 18 minuts per arribar a les 8 del matí i vos explicam que evoluciona favorablement, tot i que encara no està del tot estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, és el més greu de la història de Castella i la Manxa. Tot i això, quan hem sabut que durant aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees, amb un total de 22 grans incendis registrats, segons dades provisionals del Ministeri de Transició Ecològica.
2: Els equips d'emergències treballen també en l'extinció d'altres focs declarats en punts crítics com l'Aragó, Huelva, Segòvia i Àvila, que han obligat a desallotjar centenars de persones. Tot això mentre el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
20: Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: I la Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora el concepte prioritat nacional a la llei de pressupostos.
0: El PP i Vox han aprovat els comptes que incorporen per primera vegada aquest principi popularitzat pels d'Abascal, concepte que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. El president de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, nega que suposa una distinció segons el color de la pell.
8: Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
0: I la líder del Partit Socialista al País Valencià, Diana Morant, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra els pressupostos del Tribunal Constitucional quan comprovi que s'inclou el concepte de prioritat nacional.
9: Tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana, que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley. En la ley de presupuestos.
1: I el Congrés dels Diputats debat avui el projecte de llei que permetrà condonar al voltant de 83.000 milions d'euros del deute acumulat per les comunitats autònomes.
2: El projecte de llei pactat entre l'executiu central i Esquerra Republicana pretén corregir l'excés de deute de les administracions autonòmiques durant la crisi financera.
1: Tot això quan la Comissió Europea pren nota de la denúncia presentada per l'expresident de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, contra Espanya per no aplicar de manera immediata a la llei d'amnistia.
0: La defensa de Puigdemont acusa Espanya d'incomplir el dret europeu per la negativa del Tribunal de Comptes d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A més de l'expresident català, també han presentat la demanda els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
1: I tot això quan la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Narbona ha comparegut en la comissió d'investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Díez des del 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
2: Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
1: I també de la crònica política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reactivat el compte enrere per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
0: Perquè considera que el dirigent socialista mereix un càstig electoral perquè és una desgràcia, ha dit pel País. El líder del PP assegura que la legislatura no dona més de si després dels casos, ha dit, de corrupció que afecten l'executiu i també al Partit Socialista.
10: El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: I de la crònica internacional, els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord històric de cooperació nuclear que permetria a Riad enriquir urani.
2: L'acord es produeix en un context de tensió amb l'Iran, rival de l'Aràbia Saudita a l'Orient Mitjà i enmig dels esforços de Washington per limitar les capacitats nuclears de Teheran, que nega que cerqui desenvolupar armes nuclears. Segons el Departament d'Energia Americà, l'entesa permetrà ampliar les exportacions de tecnologia nuclear nord-americana, crear llocs de feina ben remunerats als Estats Units i un creixement econòmic a llarg termini.
22: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I quan són les 7:47 minuts, tornem a les Illes perquè desenes de persones han protestat a nit passada davant de Cort per la suspensió del sopar a la Llesca, després que l'Ajuntament de Palma no permetés que hi parassin taula. Malgrat això, han sopat, sense taules ni cadires, a l'esplanada del costat de l'Olivera que presideix la cèntrica plaça.
0: Tot perquè els organitzadors critiquen que el permís sol·licitat al mes de maig els hagi estat denegat verbalment dos dies abans de l'acte. Creuen que no és un cas aïllat a ciutat, confirmen que Cort els va proposar anar a altres places, com per exemple la de Quadrado, és Júlia de l'organització.
11: Nosaltres el que volen reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot que és la part del centre de Palma, no? que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
0: Una convocatòria que es va fer aquest mateix dimecres, ahir mateix hora baixa, a través de xarxes, concentració per denunciar les traves, diuen, de les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats.
12: Sopa un bon bambolí aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
13: Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer serà sempre nostre.
0: I hores abans, la portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, va justificar la negativa. Assegura que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany mateix prop de 90 actes i està massa saturat.
14: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
1: I a Eivissa, la platja de Punta d'en Xinxó ja ha reobert el bany, ho ha fet 8 dies després que hi hagués un vessament d'aigües fecals. S'ha canviat la canonada rompuda. Salvam Sabadia denuncia que la platja del costat, Punta d'Espinat, on les analítiques van donar positiu en fecals, no s'hagi tancat cap dia. Helena Gregori.
15: La canonada rompuda de Punta Xinxó i que va fer vessar aigües fecals ja s'ha reparat. Felicia Bocú és regidora de platges de Sant Josep.
16: Somos conscientes desde el Ayuntamiento de la problemática que viene hace muchísimos años, más de 40 años, de unas conexiones que no han sido mantenidas, no ha habido un mantenimiento ni preventivo, solamente correctivo, que lo tenemos que hacer ahora. Se trabaja con materiales que son antiguos, peligrosos, amianto.
15: Salvem Sabadia denuncia que fa 8 dies no es tanqués la platja ubicada a pocs metres de Punta Xinxó, la de Punta Pinet. Lea Leusinger es portaveu.
17: E. coli estaba dentro de los parámetros, estaba bien, pero los enterococos intestinales estaban por encima de los valores permitidos. Por lo tanto, el miércoles pasado a las 12:30, el agua de Playa Pinet no estaba apto para el baño y sin embargo había muchísima gente bañándose.
15: El consistori defensa que no hi va haver contaminació fecal.
16: Playa Pinet no, porque las analíticas eran negativas desde el primer día.
15: Per evitar nous episodis, els activistes demanen prioritzar la reforma de la xarxa de sanejament de Cala de Bou.
17: Seguimos pidiendo la reforma integral de la red de saneamiento, que está totalmente obsoleta, y recordar que el saneamiento de agua es un asunto de interés general.
15: També sol·liciten als establiments prendre mesures perquè els turistes no llencin residus als inodors i saturin encara més la xarxa.
1: I això mentre a Eivissa una incidència en el sistema de climatització ha fet tancar la piscina municipal d'Es Viver. L'Ajuntament ha decidit tancar aquest equipament esportiu fins dilluns. L'avaria en el sistema de condicionament ha fet que tant l'aigua de la piscina com l'aire de les instal·lacions experimentassin unes temperatures molt elevades. I a Menorca, Alaior ha celebrat aquest dimecres el centenari de la concessió del títol de ciutat. L'Ajuntament commemora l'efemèride amb un acte que posa la mirada en un dels grans motors de la transformació del municipi, el seu teixit empresarial. Entre les empreses homenatjades hi ha l'empresa de calçat Pons Quintana, Magdalena Pons Quintana, és copropietària.
26: Tinc 73 anys de fàbrica aquí a Aló, va començar aquí a San Diego, després va ser aquí al carrer d'Esforn i ara és allà on som. I bueno, molt content de participar i d'aquest homenatge que fan perquè se dona ànims a continuar perquè tots són tant de problemes i tantes coses que tenim el dia a dia, però que aquestes coses es reconeixen i creiem que està molt bé.
22: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara, quan falten 8 minuts per les 8 del matí, parlam dels fets que ens han commocionat a tots, perquè avui, hora baixa, al tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antònia Font, entre molts altres grups, moltes altres bandes, que va morir ahir als 53 anys.

0: Les mostres de condol han inundat les xarxes, format en contrabaix clàssic i jazz. Va ser un músic molt versàtil, mai va tenir un no per una col·laboració, per una contribució, i va ser part de nombrosos projectes. Aquesta generositat ha fet que molta de gent hagi lamentat la seva mort.
1: Des de la presidenta del govern o la del Parlament espanyol, però també tota persona relacionada amb la música ho han fet. A hora baixa, les xarxes anaven completament plenes de fotografies d'ell i de missatges de condol. Cal recordar que Roca va estar en Geomètrica al Sardany, també en Dinamo, molt abans amb Herbes Dolces o amb Yujas Quartet. També va fer feina en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el contrabaix, però el seu nom quedarà sempre, i per damunt tot, lligat a Antoni Font.
2: Som a Rússia i tot en sa veritat d'una rasta insuperable.
1: Amb l'àlbum que duia el nom d'aquesta cançó, precisament, a Rússia, es va incorporar al grup, va ser l'any 2000, substituint el baixista Pere Estarelles, el primer de la banda. El disc sortia el 2001, aquesta Rússia. Aquell relleu al baix acabaria convertint-lo en una peça clau de l'engranatge d'Antoni Font. Quan el 2013 el grup anunciava la seva retirada, ell va seguir posant l'energia en un projecte més personal, amb Geomètrica al Sardany. Projecte consentiu de jazz contemporani amb una complicitat enorme amb els seus companys. Ho explicava d'aquesta manera el programa Mediterràdio d'IB3 Ràdio amb Joan Trias.
3: Com un ànima grupal, no? Mm-hmm. És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un petit costat. Pues mira, nosaltres mos passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on tot és tan complicat i fer música és tan complicat, sí. No?
1: I com sentiu amb aquesta música que sona de fons, demostrant sobretot el seu virtuosisme com a músic. Els seus companys destaquen la seva generositat i energia úniques. Són Jaume Roselló, de Geomètrica al Sardany, precisament, i Fede Fossati, de Dinamo. Dèiem precisament tots dos que el que més recordàvem d'ell era això, aquesta generositat, aquesta facilitat per fer les coses senzilles a la música. En tot cas, l'any 2021, Antoni Font anunciava el seu retorn als escenaris.

0: I ell reprenia aquesta carrera estel·lar en senzillesa, com sempre. Sempre deia que si feia música o que si fem música feia feliç algú, ja es donava per satisfet. Fa uns mesos li detectaren un càncer i la matinada de dimarts va morir. Tothom destaca el buit enorme que deixa en tots els àmbits aquest músic tan discret com imprescindible.
1: Ballar-te son al ritme de sa música.
2: I el funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972. Aquest dissabte, el grup Antònia Font havia d'actuar al Mova Fest, al Puig de Consolació de Sant Joan, un concert que de moment no s'ha anunciat encara si se suspèn.

0: I Josep Ramon Cerdà torna amb un èxit més de Ball del Braç de Barcelona. La setmana passada es va interpretar a la Sala Beckett la seva obra La segona línia, un conte que, sense denunciar explícitament, fa un tràgic retrat de la societat mallorquina actual. Allà, a la Beckett, es va fer una lectura dramatitzada amb un repartiment d'excepció, amb Alba Brunet, Miquel Gelabert, David Mercè i Cisco Segura. La direcció va córrer a càrrec, ni més ni manco, que de Sergi Belbel. No en va, el text va rebre el Premi Àngel Guimerà 2026.
1: Ai, ai, ai, ai, que bonita i hermosa... Ara la feina, però, és intentar o aconseguir muntar-la i girar-la a damunt dels escenaris, també de les Balears i de tota terra d'àmbit de parla catalana. En això dedica ara els seus esforços el que va ser també director, recordeu, del Teatre Principal, que explicava als micròfons d'IV3 Ràdio, que no ha tingut pràcticament temps per poder organitzar-ho, de digerir la publicació, després aquest guardó, el Premi Àngel Guimerà d'enguany, del 2026, i després aquesta representació a la Sala Beckett en la col·laboració de del Teatre Principal de Palma. És per això que ara cerca arribar un poc més enfora.
2: Per al moment aquest encara no té producció. Jo, el que estic cercant és ara això, la manera de poder aixecar-lo, i espero que pugui ser en col·laboració d'entitats catalanes o de companyies catalanes també. L'ideal seria que fos una coproducció entre Catalunya i Balears, ja que s'obre parla de Mallorca, però s'obre el premi gros. És el premi més important de Catalunya, Sant Jordi Guimerà.
1: De fet, ell té molta experiència en tot això, perquè precisament en la seva etapa com a director del Principal és quan més col·laboracions va haver-hi i més coproduccions en companyies de Barcelona, de la Comunitat Valenciana. Un canvi que ell situa després de la crisi i gràcies a iniciatives, per exemple, més petites, com el Teatre de Barra o el Microteatre, que en aquell moment de crisi varen retornar la interpretació al carrer, al tu a tu.
2: Lo normal, un país normal, és que el teatre que se vegi sigui teatre contemporani i fes per autors del país. Això és el que passa a Londres i és el que passa a París. Hi ha alguns clàssics, evidentment, perquè també s'ha rememorar i recuperar la tradició, però el gruix del teatre que se representa a un país sol és el teatre que s'escriu en aquell moment. Aquí a Mallorca no passava fins a l'any, a partir de l'any 2012 o 2013...
1: Ara, després d'aquesta voràgina d'esdeveniments que dèiem, d'aquesta publicació, del guardó, de la representació, després de tot això és quan cerca, precisament, començar a representar-la tal com toca, no només una lectura dramatitzada, sinó a damunt l'obra de teatre amb els personatges tal com tocarien-se. En tot cas, la segona línia retrata Calvià, a l'hivern, dos homes, un inversor estranger arruïnat i un cambrer de tota la vida, es veuen sorpresos per una tempesta ferotge i s'arraconen a dins un enigmàtic hotel on hi ha molta més gent. L'atmosfera opressiva d'aquest edifici, que sembla guardar la memòria del passat, fa aflorar els seus dimonis més íntims. Per tant, estau pendents, que segur que en breu la veureu a les cartelleres dels teatres.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 23 de juliol, just uns dies abans de la manifestació de diumenge contra el model turístic. La patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic. Manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta del turisme.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
1: Avui, diverses de les entitats convocants de la protesta de diumenge han citat els mitjans per defensar els seus arguments. Tot d'una ho ampliam abans, però repassam els titulars del dia. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto on que viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
3: Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat en la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, cinc persones han mort a les carreteres de les Balears. Totes elles, usuaris vulnerables, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
1: I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'Avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats com si fossin habitatges per un policia local.
3: L'entitat Stop Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassen els llançaments, tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
1: I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents.
3: L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
1: El govern investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat Uso contra Aena.
3: L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui amb els representants sindicals, tot per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
1: I ara actualitzem l'estat de les carreteres perquè sembla que hi ha més trànsit d'allò que seria habitual, sobretot a la via Cintura, en direcció cap al túnel de Gènova. Connectam amb la DGT, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán retenciones en la vía de Cintura en sentido Andrade, desde calle Aragón hasta la oficina de San Hugo y desde la salida hacia Valdemosa hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Soncladera hasta el enlace con la vía de Cintura. También encontrarán un poco de circulación lenta en la MA30 sentido decreciente desde Sonferrior hasta el Coin de Enrebasa. En el resto de la carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Y da mucha paciencia a tots els que estau en aquests embossos, especialment, com dèiem, allò que és menys habitual, l'embos que és més important, que dura més temps d'allò que seria habitual un dia normal, és el de la via de Cintura en direcció cap a Andratx. Molta paciència, per tant, si vos trobeu allà. I avui, hora baixa, també hem de parlar d'aquesta qüestió. El tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, el baixista d'Antònia Font. Va morir ahir als 53 anys.
3: Les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i en jazz, va ser un músic de gran versatilitat. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
1: I en els esports, el Mallorca viatja demà a Marbella per jugar dos partits amistosos de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia, i ho farà amb els 5 fitxatges que han arribat en aquest mercat d'estiu. Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Zito Lubumbo, Abu Sumaoro i Àlex Sala. Es dubta per unes molèsties Justin Kalumba. En gimnàstic, que Nicolau Mir i el júnior Marc Naranjo han estat convocats per l'europeu de Croàcia, mentre que en bàsquet Baba Miller ha entrat per primera vegada a la llista de la selecció absoluta per partits de classificació pel Mundial de 2027.
1: I pel que fa al temps, ara és moment d'actualitzar quina meteorologia ens espera avui, sobretot com evolucionarà aquesta calor. Per això saludam a Margalida Ribas. Bon dia.
6: Bon dia, idò, sumam una jornada més baix la influència d'aquesta massa d'aire càlid a l'espera de possibles canvis en vista al cap de setmana. Avui les temperatures mínimes han variat poc, a Mallorca han baixat lleugerament a punts de l'interior, però en general no han davallat dels 20 graus. I han tornat a registrar valors de nit tòrrida, sobretot als sectors del litoral. En el cas de Menorca i de les Pitiuses han quedat pràcticament sense canvis. Pel que fa a les màximes, aquestes avui es redistribuiran entre el Llevant i el Ponent 20% de cada illa. Els valors més elevats es donaran de cap a l'interior i llevant, en el cas de Mallorca, amb valors entre els 37 i 40 graus, mentre que Menorca i a les Pitius es tornaran a quedar al voltant dels 35 i amb alguns valors superiors en el cas d'Eivissa. Per agafar el cel, avui dominarà el sol durant tot el matí, amb el permís d'alguns intervals de núvols prims cap al capvespre, al sector de les Pitius i també de cap al sud de Mallorca. Continuam una jornada més també en la presència de la pols en suspensió. Finalment, pel que fa al vent, avui bufa fluix de component sud, però al capvespre, atenció en el cas de les Pitius, és on podríem registrar ratxes de fins a 90 km hora. Pel que fa a la mar, tranquil·litat generalitzada amb un predomini dels redols de marjol. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Maó i a Palma i de 23 al Sant Antoni del... a Sant Joan de Labritja, a l'illa d'Eivissa.
1: I d'aquestes són les temperatures quan són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Avui hi ha compareixença davant els mitjans de diverses entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida, l'endemà de l'advertència de la patronal dels empresaris de les Balears. La CAEP s'ha mostrat taxativa. Les Balears no poden créixer il·limitadament i apel·len a la gestió del turisme.
3: En espera del que puguin exposar avui, a les 10:30 del matí al local de la col·lectiva, a Palma, i només 3 dies abans de la manifestació convocada per la plataforma contra la massificació turística i les seves derivades, la presidenta de la gran patronal, Carmen Planas, ha comparegut davant els mitjans per posicionar-se. En un moment en què el debat sobre el model turístic puja al to, precisament, Planas ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva recepta és la d'un turisme de qualitat. La presidenta de CAEP ha defensat també les mesures que han aplicat a les Pitiuses, com per exemple la limitació de vehicles per via portuària o la lluita contra el lloguer turístic impulsades pel Consell d'Eivissa.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
3: Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar els fluxos turístics. Tot i això, però, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. A més, ha assegurat també que no es pot criminalitzar el turisme com a únic responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, és a dir, com la dificultat a accedir a un habitatge o la congestió de les carreteres.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
3: Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma.
1: També han parlat d'aquesta manifestació els partits polítics de l'oposició que reclamen un nou model econòmic. Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són les vicesecretàries general del PSIP, Rosario Sánchez, i Lluís Apesteguía, coordinador de Més per Mallorca.
7: Un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
8: Ens sentim interpel·lats per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animam a la gent a expressar aquesta demanda.
1: En canvi, el vicepresident del govern, Antoni Costa, responsabilitza de la situació actual a l'executiu estatal.
9: Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA la deu tenir. Per tant, això de... No, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
1: I per cert, que ahir Planas, la presidenta de la CAEP, també va dir que considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, la va qualificar de desproporcionada.

0: Passen 10 minuts de les 8 del matí. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han mort ja a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores, 2 han mort atropellades i 3 en accident de moto. Totes elles, per tant, són col·lectius vulnerables. Aquestes dues darreres de què parlàvem, a la Pitiusa Menor, eren dues turistes portugueses que han col·lidit amb una moto contra un taxi.
1: Tenien una trentena d'anys, totes dues, eren metgesses, de just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres 4 companyes. Per circumstàncies que es desconeixen i que ara s'estan investigant, el seu vehicle ha xocat contra un taxi. Una d'elles ja havia mort quan han arribat als serveis d'emergències, l'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tot i els intents dels serveis sanitaris, no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons explicava el 061. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de la Síquia. Com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que va de la Sabina a les Illetes ha hagut d'estar tallada durant unes quantes hores.
0: I finalment s'ha dictat presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un home de 80 anys a Pollença. Està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
1: Aquesta octogenària era una d'aquestes 5 víctimes de les quals estàvem parlant precisament a l'inici d'aquest bloc informatiu. Aquest jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns, quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i després va fugir del lloc dels fets.
0: I segur que vos passa en moltes ocasions que rebeu SMS de gent que es fa passar per bancs, per companyies elèctriques, fins i tot per l'agència tributària. Precisament la Guàrdia Civil ha detengut a 13 persones d'una organització criminal que es dedicava a això. Algunes d'elles eren a Palma i, bàsicament, cometien estafes bancàries. De moment, s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. Com dèiem, hi ha 2.000 víctimes, però el grup havia arribat a aconseguir informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
1: S'havien especialitzat en estafar a través de missatges SMS, com dèiem, que s'enviaven de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades o feien telefonades fins i tot en aquestes víctimes per demanar-los claus i finalitzar d'aquesta manera operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capitals i també de pertinença a organització criminal.
0: Ara són les 8 i 12 minuts. El govern comparteix la finalitat de protegir la salut pública i reduir l'hàbit de fumar que suposa l'enduriment de la llei antitabac, un enduriment que van conèixer dimarts. Ara bé, posa el focus en una estratègia més basada en la prevenció i la deshabituació que en noves restriccions, tal com marca l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres.
1: Tal com vos vàrem avançar, la nova norma, que encara ha de passar pel Congrés, prohibeix fumar a terrasses de bars i més espais exteriors, com per exemple platges o piscines, concerts a l'aire lliure, també, entre d'altres. La consellera Manuela García defensa que les polítiques antitabac s'han de centrar sobretot en la prevenció, en l'educació sanitària i en els programes per deixar de fumar.
2: Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
1: Mentre empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar a terrasses de bars i restaurants, la CAEP i PIMEM consideren que es tracta d'una mesura desproporcionada que tindrà conseqüències, diuen, com ara restar competitivitat al sector turístic. César Amable és de la patronal PIMEM Restauració.
3: Si no podemos fumar, no conseguimos, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
1: Unes restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques que s'equiparen al tabac convencional. L'associació nofumadores.org recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac l'any 2011 no es van complir els presagis negatius de les patronals. Raquel Fernández n'és la presidenta.
4: Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo.
1: L'avantprojecte també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat en espais físics o virtuals.
0: I un dia més, avui parlam de l'eclipsi, que serà dia 12 d'agost, com segur que ja sabeu. I avui parlant de recomanacions sanitàries, perquè Salut diu que els infants menors de 6 anys no haurien de mirar l'eclipsi i que és millor que el vegin per televisió. La conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologada,

0: durant tot el temps d'exposició pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
1: Salut reforçarà el servei amb 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors. Demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
2: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
1: L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa. De fet, una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable. I segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
3: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
1: Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, cobitja, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a l'InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
0: I de ja ho sabeu, dia 12 tothom a mirar IB3 Televisió i així no hi haurà cap perill. I també sobre sanitat, la ministra Mònica García es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc com demanen les comunitats autònomes. L'argument és que rompria l'acord al qual han arribat amb els sindicats majoritaris.
1: Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el sí del Consell Interterritorial de Salut, però la ministra els ha comunicat que no tornarà a la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien els consellers. García creu que suposaria trencar, rompre l'acord aconseguit amb els sindicats, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
4: Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
1: En el que sí s'han posat d'acord els consellers de Salut és a continuar negociant un decret per reduir les llistes d'espera i en tornaran a parlar per setembre.
0: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
5: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Calor?
7: Moscars?
6: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Hem arribat a les 8 i 18 minuts i ara vos contam que Stop Desnonaments ha informat la suspensió de dos desallotjaments previstos per avui dijous a dos infrahabitatges situats a l'avinguda de Joan Miró de Palma. Es tracta de casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb dos menors al seu càrrec.
9: La setmana passada, ho hem de recordar, Stop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Stop Desnonaments recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent encara multes milionàries amb l'Ajuntament i també amb el govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats de la seva estratègia es bloqueja en aquest moment el procés de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
0: I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents i posar fi al problema residencial d'aquest sector essencial. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs i que estigui enllestida a mitjà termini. Elena Trinidad.
10: La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat a Espullols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixen baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
11: El següent ja serà en el pla del Consell de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
10: El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a necessitats pròpies de la institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estarà enllestida a mig termini. Mentrestant, es donen altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
12: Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg el posam a disposició el govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin encara habitatge.
10: Amb dues institucions han signat avui un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument al sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
13: Hi ha hagut algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús ens ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
10: L'objectiu de la comunitat és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
0: I més novetats en matèria d'habitatge, perquè el PSOE i Sumar han pactat prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny del 2028. Se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones i s'inclourà així aquesta mesura en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments.
1: El TATS també inclou altres mesures ja anunciades, com ara la regulació del lloguer de temporada i per habitacions per evitar-ne l'ús fraudulent. També plantejarà un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21%.
0: I avui vos tornem a explicar que s'han interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja de Migjorn de Formentera. Van arribar quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i són d'origen magrebí.
9: Així ho acaba d'explicar delegació del govern central aquí a les Illes. A l'operatiu han intervengut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Aquesta nova arribada se suma a les de fa just 2 dies amb un total de 29 migrants en 3 operatives diferents a la colònia de Sant Jordi als Sotets de Mallorca, en la participació, recordem, de Salvament Marítim, la Patrulla Fiscal i de Fronteres de Porto Cristo.
0: Hem de recordar que aquest mes de juliol s'estan produint moltes més arribades, allò que seria habitual, segurament també perquè la mà ho permet, perquè té unes condicions favorables en aquests trajectes. De fet, en el còmput històric és un dels mesos ja amb més arribades, superant ja les 1.000 persones. I també vos explicant que més de 20.000 persones han reclamat que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional.
1: Aquesta és una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder-se tramitar. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, assegura d'estar a l'altura del repte.
14: La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
1: Els promotors de la iniciativa confien que la mesa del Parlament tramiti la proposta que inclou complementar les pensions més baixes perquè es pugui debatre i aprovar a la cambra autonòmica.
0: I per cert, que avui que obríem aquest informatiu parlant de la polèmica amb el model turístic, també vos han de dir que dia 8 d'agost la plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla han organitzat una altra concentració per denunciar la degradació, diuen, que implica la turistificació d'aquest poble a la Serra de Tramuntana, una manifestació, una concentració, en aquest cas local, en aquest cas a un lloc concret de Mallorca, que se suma a la que ja s'ha concentrat o ja s'ha convocat per aquest mateix cap de setmana. Així arribarem a les 8:25, anem amb els esports.
5: Informatiu Matí. Esports.
0: I molt pendents del mercat de fitxatges, amb un nou moviment del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala. Gavi Fortesa, bon dia.
15: Bon dia, Àlex Sala és el darrer reforç del Mallorca. El migcampista català va arribar cedit per el Lecce italià fins a final de temporada amb una opció de compra. Coneix bé la segona divisió després del seu pas pel Còrdoba, on va destacar amb 5 gols i 6 assistències i s'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
16: Al final, trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un medio centro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
15: Sala ja s'ha entrenat a Son Bibiloni amb els seus nous companys i el van rebre amb el tradicional passadís de benvinguda en la seva primera sessió com a mallorquinista.
16: La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocía a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
15: L'única absència de l'entrenament d'ahir va ser la de Justin Kalumba, que continua recuperant-se d'unes molèsties. El Mallorca, però, encara no dona per tancada la plantilla. El club continua cercant un porter, amb Arnau Tenas com a principal opció, i també està pendent de la possible sortida de Samu Costa. Els de Luis García viatjaran demà cap a Marbella per continuar la pretemporada. Dissabte disputaran el segon amistós de l'estiu contra l'Alfa T Saudita a les 7 de l'hora baixa en un partit que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat als vuitens de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic dirigida per Javier Aguirre. L'ex segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que a hores d'ara la plantilla està força equilibrada.
17: Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu. Al final Toni Lla también creo que se va a quedar. Entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
15: D'altra banda, l'Atlètic Balears femení ha iniciat la pretemporada amb la vista posada en el retorn a la segona divisió. L'equip de Miqui Mayans ja prepara el nou curs a segona federació amb l'objectiu de competir per l'ascens.
18: I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
15: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha recuperat per aquesta temporada Carlos Gómez. El jugador torna al club després de 3 temporades cedit a l'Alzira, el Valdepeñas i el Córdoba i ha signat per les dues pròximes temporades. El jugador assegura que torna amb més experiència i amb moltes ganes de fer-se un lloc a la plantilla.
19: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
15: Bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta per disputar els partits de classificació per al Mundial de 2027 davant Portugal i Grècia. El jugador de 22 anys podria debutar en l'absoluta després de ser escollit enguany al draft de la NBA pels Clippers de Los Angeles. A més, el Palmer Palma continua reforçant la plantilla amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam amb un apunt de gimnàstica. Nicolau Mir, del Club Chelsea, i Marc Naranjo, júnior del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. Mir, recentment subcampió als campionats d'Espanya a Guadalajara, serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final. Aquest campionat europeu és classificatori per al Mundial i a la vegada clau per a la classificació olímpica.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara és moment d'explicar-vos les claus d'aquest dijous. A les 10:30, la plataforma Menys Turisme, Més Vida explicarà al local de la col·lectiva els detalls de la manifestació del proper diumenge contra la massificació turística.
2: Precisament la patronal CAEB també ha admès que no es pot créixer de manera il·limitada. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta d'aquesta activitat.
1: I s'ha interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja del Migjorn, Formentera.
2: Arribaren poc abans de les 11, són d'origen magrebí i han intervengut Guàrdia Civil i l'Unitat de Seguretat Ciutadana. Aquesta nova arribada se suma a la de fa 2 dies amb un total de 29 migrants a la colònia de Sant Jordi, al sud-est de Mallorca.
1: A les 8:45 ampliarem les notícies de cada illa, les edicions insulars de l'informatiu matí. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort 2 joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Les joves turistes portugueses d'una 30ena d'anys s'han xocat amb la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de les Balears, totes elles usuaris vulnerables. Anaven a peu, en bicicleta o en moto.
1: I els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per la retirada per retirar la demanda que, de manera cautelar, obliga a retornar els cotxes a la plaça. Adjel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Aquestes eren 2 condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i, al mateix temps, mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, no obstant, han estat rebutjades pels tècnics. Fa uns dies, les negociacions entre les dues parts es van trencar i l'equip de govern municipal acusar els demandants de fer-ho de manera unilateral.
1: I desenes de persones protesten a la plaça de Cort de Palma per la suspensió del sopar a la Llesca. Juan Lluís Marcos, bon dia.
5: Bon dia. El consistori va denegar el permís alegant que la plaça està saturada amb 90 actes enguany. Els organitzadors critiquen que l'avís fos verbal i a 2 dies de la cita. Malgrat aquesta prohibició de parar taules, van sopar a terra per denunciar les traves de l'Ajuntament a l'ús de l'espai públic.
1: I ara, quan són les 8:32, en temps d'entrevista, parlant de la pujada del Güell a Lluc a peu. Perquè queda un poquet més d'una setmana per un dels clàssics de l'estiu a Mallorca, aquesta marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Enguany cau molt prest, perquè, com sabeu, és sempre el primer cap de setmana d'agost i, com que dia primer és dissabte, es farà precisament la matinada de dia primer a dia 2. Avui, d'aquí una estoneta, es presentarà al Consell de Mallorca la camiseta oficial de l'esdeveniment. I ara aprofitem aquesta ocasió per parlar amb el president del grup Güell, Francisco Bausà. Bon dia.
6: Bon dia, com va?
1: Avui presentau aquesta camiseta, ja fa unes setmanes que han començat les inscripcions. Com duis aquests preparatius?
6: Pues molt bé, com cada any el plan de seguretat estupendo. Ja fa un any que estem preparant-se marxa, perquè nosaltres preparàvem ja, en què va ser marxa enguany, ja preparant-se de l'any que ve, i bastant bé.
1: Per tant, és una feina de tot un any.
6: Sí, sí, perquè això tots... Se prepara tot un any per altre, reunions en Guàrdia Civil, Protecció Civil, emergències, sempre tenim marxa.
1: I quines novetats hi haurà enguany? No sé si mos en podeu avançar qualcuna.
6: Sí, enguany, en la col·laboració del govern balear, intentem que persones amb mobilitat reduïda puguin participar en un tram de la marxa, i s'ha apuntat un parell de persones. Enguany és una prova, menys com tal va, perquè puguin posar més gent a la marxa.
1: I com se farà aquesta experiència? Se farà un tram adaptat, per dir-ho d'alguna manera, per a aquestes persones amb mobilitat reduïda?
6: No, la marxa és igual que sempre, ens farà igual que sempre, i aquestes persones s'adaptaran a la ruta nostra, i si hi haurà 2 microbuses que tenim escova per quan no puguin passar a caminar més, els puguin recollir i anar a veure com va i que menys si pot arribar a Santa Maria, allà on puguin arribar.
1: I de quina manera se poden inscriure els participants? Mos podríeu recordar quins punts d'inscripció ja teniu en marxa?
6: Pues fa 15 dies tenim la plaça d'Espanya les inscripcions i també se poden apuntar a la pàgina web, però el que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després som escolats el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions i a les 11 s'entrega de material, perquè si no es retrassa molt la sortida.
1: Clar, és una marxa que és molt popular i participa molta de gent, però que és exigent així mateix, són molt de quilòmetres. Quina recomanació faríeu per qui se plantegi participar-hi per primera vegada?
6: Però mira, primer de tot, que compleixi les normes, que se vagi entre el cotxe inici i el cotxe cierre, perquè en aquest tramo té tota la seguretat, té les ambulàncies, hi ha nostres voluntaris que els ajudaran en tot i que duguin sabata ligera i duguin un parell de mudes d'aquells temps.
1: I quanta gent espereu que hi pugui arribar a participar?
6: Jo crec que passarem a 6.000.
1: Així mateix?
6: Un 20% més o menys més que l'any passat.
1: Més que l'any passat,
6: Sí.
1: Perfecte. Idò, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
6: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per el vostre apoio i col·laboració.
1: Ara són les 8:36.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa
7: per
8: molta calor. És a dir,
7: Fes calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Sí, psicològic.
8: Quan hi ha vacances?
7: Quan hi ha vacances?
8: Nosaltres?
7: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
10: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I ara, quan són les 8:37, repassam les qüestions més destacades a l'actualitat estatal. Evoluciona favorablement, tot i que encara no està del tot estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees. Ja és el més greu de la història de Castella-La Manxa. Tot i això, han sabut que durant aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees amb un total de 22 grans incendis registrats, segons dades provisionals del Ministeri de Transició Lògica.
11: Els equips d'emergències treballen també en l'extinció d'altres focs declarats en punts crítics com Aragó, Huelva, Segòvia i Àvila, que han obligat a desallotjar centenars de persones. Mentrestant, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
12: Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: I la Generalitat Valenciana ja és el primer govern autonòmic que ha incorporat el concepte de prioritat nacional a la llei de pressupostos.
13: El PP i Vox han aprovat els comptes que incorporen per primera vegada aquest principi popularitzat pel d'Abascal, un concepte que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i també les ajudes socials. El president de la Generalitat, Pérez Llorca, digue que suposi una distinció, diu, segons el color de la pell.
14: Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
13: I la líder del Partit Socialista al País Valencià, Diana Morant, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra els pressupostos del Tribunal Constitucional quan comprovi com s'inclou el concepte de prioritat nacional.
15: Tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana, que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
1: I la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Ha comparegut a la comissió d'investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut relació de caràcter professional amb Díez des del 2017, però nega que tinguessin una amistat.
11: Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al llavors secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
1: D'altra banda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ahir va fer balanç del curs polític i ha activat el compte enrere, diu, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
13: Perquè considera que el dirigent socialista mereix un càstig electoral perquè és una desgràcia, ha dit, per al país. El líder del PP assegura que la legislatura no dona més de si després dels casos de corrupció que afecten l'executiu i també el Partit Socialista.
16: El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: I ara anem amb l'actualitat internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord històric de cooperació nuclear que permetria a Riad enriquir urani.
11: L'acord es produeix en un context de tensió amb l'Iran, rival de l'Aràbia Saudita a Orient Mitjà i enmig dels esforços de Washington per limitar les capacitats nuclears de Teheran, que nega que cerqui desenvolupar armes nuclears. Segons el Departament d'Energia americà, l'entesa permetrà ampliar les exportacions de tecnologia nuclear nord-americana, crear llocs de feina ben remunerats als Estats Units i un creixement econòmic a llarg termini.
1: I un dia més, pendents de la darrera hora de la guerra de l'Iran, els Estats Units no han deixat passar a nou bucs per l'estret d'Hormuz, mentre que Donald Trump ha amenaçat en destruir un pont o una central elèctrica a l'Iran per cada embarcació que sigui atacada per les forces iranianes en aquest enclavament estratègic.
13: De fet, l'Iran ha advertit als aliats dels Estats Units que si les forces armades nord-americanes decideixen bombardejar ponts i també centrals iranianes, no tindran accés al petroli i patiran talls en el subministrament elèctric.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I ara són les 8 i gairebé 42 minuts. Tornem aquí a les Illes perquè el govern ha dit que investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures. Ha estat després d'una denúncia que ha presentat el sindicat USO contra AENA. L'IBASAL, l'Institut Balear de Salut Laboral, es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa. També s'iniciaran les investigacions a Son Sant Joan.
11: A través d'un comunicat, l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com espai de refrigeració per als empleats durant els episodis de calor. L'IBASAL ja hi ha fet visites preventives i manté contactes amb AENA i els sindicats per garantir unes condicions laborals més segures.
1: I la vaga dels treballadors del metall, convocada per dilluns i fins dijous, continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, es va reunir ahir amb el comitè de vaga, però aquesta trobada no va donar els fruits esperats. Tot el contrari, els sindicats n'han sortit més enfadats de quan hi van entrar.
13: Així és, de fet, els representants sindicals pensaven inicialment que els havien convocat perquè la conselleria fes de mediadora en aquest conflicte laboral. La sorpresa, segons ha explicat el responsable de metall d'UGT, Roberto Serrano, és que per a imposar un servei mínim als quals aquest sector no està obligat.
17: Igual a mi sí, no està sorpresa, cuando lo que hemos llegado así, allí es para que nos lean la cartilla, diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
1: I un apunt més de la crònica econòmica, perquè la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barceló és, segons Tolodea, el degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur. També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers.
18: A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, amb les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
1: Sobre la possible entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Malià, Iberostar o Barceló, diu DEA que la situació política a Cuba amb la manca de subministraments ho fa inviable. Recordem que l'illa, a causa, entre d'altres qüestions, del bloqueig nord-americà, du mesos amb moltes tallades de subministraments importants, amb falta de petroli, amb falta d'electricitat, i això, com deia, fa molt difícil fàcil aquestes operacions empresarials. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: TV3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per la protesta veïnal a Palma contra el que consideren traves de l'Ajuntament per utilitzar l'espai públic de la ciutat. Desenes de persones es van concentrar ni passada a la plaça de Cort com a resposta a la suspensió del sopar a la Llesca. El consistori no va permetre muntar-hi taules ni cadires al·legant la saturació de l'espai, però els assistents van sopar igualment asseguts a terra per denunciar la turistificació de ciutat. Els organitzadors qualifiquen aquesta situació de censura a les iniciatives populars i critiquen que el permís demanat el mes de maig es va denegar verbalment només 2 dies abans de l'esdeveniment. Tot d'una en parlam, ara però feim una ullada a la situació del trànsit i per això connectam, com sempre, amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobàvem retencions a la via de cintura, en sentit Andratx, ja fa una bona estoneta, però ha hagut un vehicle que havia quedat avariat a la incorporació des de la via de cintura cap a l'autopista d'Andratx. Aquest vehicle ja està retirat, però encara continua algo de retenció en aquest punt. Ara mateix trobaran retencions pràcticament des de Sondameto fins a la Taulera i també les retencions més habituals des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També s'ha arribat a Palma des de l'autopista d'Inca. És algo lenta, però és retenció habitual. Tampoc hi ha molta por a la resta de vies. Ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani Fornés. Lluís Menéndez és el control tècnic. Fem una pausa i continuem.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Us dèiem a l'inici, desenes de persones han protestat a nit passada a Cort per la suspensió del sopar a la Llesca després que l'Ajuntament de Palma no permetés que hi passessin taula. Malgrat això, han sopat sense taules ni cadires, ho han fet a l'esplanada del costat de l'Olivera, que presideix aquesta cèntrica plaça. Caterina Bany, bon dia.
4: Així és, bon dia. Els organitzadors critiquen, de fet, que el permís sol·licitat el mes de maig els hagi estat denegat verbalment 2 dies abans de l'acte. Retreuen que no és un cas aïllat a ciutat. Confirmen que Cort els va proposar en altres places, com per exemple la de Cuadrado, a Sna Júlia, de l'organització.
5: Nosaltres el que volem reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
4: Una convocatòria que es va fer aquest mateix dimecres, hora baixa, a les xarxes, concentració per denunciar les traves, diuen, a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics.
6: Sopa un bon bambolí aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
7: Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer serà sempre nostre.
4: I ara es van d'aquesta protesta, la portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, va justificar la negativa. Assegura que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany prop de 90 actes i està, diu, massa saturat.
8: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
1: I seguim a Palma perquè l'Ajuntament ha ampliat amb 6 platges el nombre d'espais públics sense fum que s'afegeixen a la seixantena que ja hi ha. Són Ciutat Jardí, Portitxolet, Escarnatge, Camp Estilla, Cala Major i Cala Nova, on s'incentivarà que no es fumi.
4: Sí, de fet, parlam d'un conveni de col·laboració entre el Consistori Palmesà i l'Associació Espanyola contra el Càncer, que es va posar en marxa ja fa l'any passat i que vol promoure la limitació del consum de tabac a parcs, també a places i a platges. L'associació formarà els tècnics municipals que hagin de difondre la campanya i col·locarà els cartells i senyalitzacions on s'informi precisament que l'espai es lliure de fum. Una acció de sensibilització per fomentar justament zones públiques saludables que no suposa la prohibició d'aquest hàbit. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
8: Estableix la col·laboració entre l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Ajuntament de Palma per impulsar actuacions de sensibilització i prevenció del consum de tabac en els espais públics. Mitjançant aquesta ampliació, l'Ajuntament es compromet a impulsar aquelles accions que siguin necessàries per fomentar que no es fumi en aquestes platges.
1: A Llucmajor, l'oposició en bloc planta cara a l'equip de govern del Partit Popular i exigeix solucions immediates davant la preocupant acumulació de fems al municipi. PSI, PSOE, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions. Aquestes formacions han registrat una proposta de resolució conjunta. És una iniciativa presentada en comissió informativa i que es debatrà al pròxim ple municipal del dimecres, dia 29.
4: Tot plegat, entre els partits alerten que la brutícia, també les altes temperatures, han generat pudors, diuen, i plagues d'insectes i també rates, suposant un risc real per la salut pública. Denuncien que el caos s'ha agreujat encara més d'ençà de 2024, quan va acabar la contracta de la concessionària i el servei va quedar sota mínims. Per tot això, exigeixen a la batlessa Les Coles que contracti, per la via d'urgència, un servei extraordinari de reforç de neteja. Jaume Oliver, portaveu del PSIP.
9: Intentar fer tot el que està en les seves mans i els hi dona la llei perquè aquest estiu sigui un estiu una miqueta normal i no viure com hem viscut fins ara, carrers, contenidors, vora vies plenes de fems, plagues de rates, males olors, en definitiva una situació molt desagradable i que ja fa massa estius i ara també durant l'hivern que estem visquent.
1: Preocupació als restaurants del Port de Sóller per les restriccions de circulació a la Serra Tramuntana el dia de l'eclipsi. Diversos restaurants, de fet, han bloquejat les reserves a l'espera de saber si els clients i treballadors hi podran arribar.
4: Els restauradors de Sóller, de fet, volen saber com els afectarà la restricció de trànsit a les carreteres de la Serra de Tramuntana el mateix dia de l'eclipsi. Així mateix, no saben si els seus clients i els treballadors podran passar pels talls de trànsit programats, ja ho sabeu, a partir de les 3 de l'hora baixa d'aquest mateix dia. Per aquest motiu, alguns establiments han optat per no acceptar reserva a l'espera de saber finalment la resposta que els donarà el govern i que aclareixi tots els seus dubtes. Anaï Perrot és la presidenta de l'Associació de Restauradors de la Vall de Sóller.
10: Necessitem saber alguna cosa més. A veure si els nostres clients amb una reserva podran arribar als restaurants, si els nostres treballadors no tindran cap problema en arribar a la feina. Ara mateix en els canyers tenim les reserves bloquejades perquè no sabem què diuen els clients. Això també me passa, o sigui, passa el mateix en el restaurant que té el meu amo a Catxor, que és la carretera de Deà, que també hem bloquejat reserves per de mort d'això.
1: Menys conflictes, més comoditat i la mateixa rendibilitat és el balanç que fan els conductors de Galera d'Alcúdia, pioners a substituir els cavalls per vehicles elèctrics. Aquesta és la segona temporada turística amb aquest model i tant l'Ajuntament com els conductors hi estan satisfets sentint. Eduardo Salazar, un dels conductors, també Lluís Matesanz, policia local d'Alcúdia.
11: Todo lo que hemos ganado es en comodidad. En comodidad en cuanto solamente la actividad es con una simple llave, un giro de llave y comenzar tu trabajo. Las horas de calor ya no la tenemos que mirar.
12: Las pruebas son unas pruebas muy sencillas, son pruebas tipo test, conocimiento general de trànsit, después también hay conocimiento de ordenanza municipal y de callejero.
1: Així arribem a les 8:55. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 5 minuts per les 9 del matí. Avui, hora baixa, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antònia Font, que va morir ahir als 53 anys.

0: Digues.
1: Les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i jazz, va ser un músic molt versàtil, mai va tenir un no per una col·laboració, per una contribució, i va ser part de nombrosos projectes. I aquesta generositat ha fet que molta gent hagi lamentat la seva pèrdua.
2: La presidenta del govern o la del Parlament espanyol, entre d'altres, però també tota persona relacionada amb la música a les Illes Balears ho han fet. Cal recordar que Roca va estar a Geomètrica al Cerdany, també a Dinamo, i molt abans havia estat a Herbes Dolces o Jujas Quartet. També va fer feina en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el contrabaix, però el seu nom quedarà per sempre i, per damunt tot, lligat a Antònia Font.
3: Ja som a Rússia i tot en sa veritat d'una rasta insuperable.
2: Amb aquest àlbum, que duia el nom d'aquesta cançó, A Rússia, es va incorporar a Antònia Font. Va ser l'any 2000, substituint a Pere Estarelles, i el disc sortia el 2001. Aquell relleu al baix acabaria convertint-lo en una peça clau de l'engranatge d'Antònia Font. Quan el 2013 el grup anunciava la seva retirada, ell va seguir posant energia en un projecte més personal, Geomètrica al Cerdany. Jazz contemporani, com sentiu, però amb molta complicitat enorme entre els companys de grup. Ho explicava ell mateix, així, el programa Mediterráneo d'Ivetres, amb Joan Trias.
4: Com una ànima grupal, no? Mm-hmm. És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un petit costat. Pues mira, nosaltres mos passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on tot és tan complicat i fer música és tan complicat, sí, no?
2: I com sentiu, en Geomètrica al Cerdany, demostrant el seu virtuosisme, sobretot com a músic, els seus companys destacaven d'ell la seva generositat i energia úniques. I el 2021, Antònia Font anunciava el seu retorn als escenaris.
3: Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i raps d'esforces.
2: I ell reprenia aquesta carrera estel·lar amb senzillesa. Sempre deia que si la música feia feliç algú, ja es donava per satisfet. Fa un mesos li detectaren un càncer, la matinada de dimarts va morir. Tothom destaca el buit enorme que deixa en tots els àmbits aquest músic tan discret com imprescindible.

l'esplendor. I del funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972. Aquest dissabte el grup havia d'actuar al Movo Fest, al Puig de Consolació, a Sant Joan, un concert que de moment no s'ha anunciat encara si se suspèn.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les qüestions destacades d'aquest matí de dijous. Avui de matí, diverses plataformes organitzadores de la manifestació de diumenge contra la massificació oferiran més detalls sobre els seus arguments de cara en aquesta jornada. Tot això després que la patronal CAEP ha admès que no es pot créixer il·limitadament.
1: Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb aquest moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta d'aquesta activitat.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
0: I la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres ha mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han perdut la vida ja a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores. 2 han mort atropellades i 3 en accidents de moto. Totes elles, per tant, eren part de col·lectius vulnerables.
1: Aquestes dues darreres que dèiem a la Pitiusa Menor eren dues turistes portugueses que han col·lidit en la seva moto contra un taxi. Tenien una trentena d'anys, eren metgesses i just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres 4 companyes. Per circumstàncies que es desconeixen, han xocat contra aquest vehicle, contra aquest taxi. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de Sasèquia i, com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que va de la Sabina a Ses Illetes ha estat tallada durant un parell d'hores.
0: I s'ha interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja d'Es Migjorn, a Formentera. Van arribar quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i són d'origen magrebí.
1: A l'operatiu hi han intervengut Guàrdia Civil i l'Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Aquesta nova arribada se suma a les de ja fa 2 dies, amb un total de 29 migrants, en 3 operatius diferents a la colònia de Sant Jordi i al sud-est de Mallorca, amb la participació de Salvament Marítim, Patrulla Fiscal i Fronteres de Porto Cristo.
0: Els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per retirar la demanda que, de manera cautelar, obliga a retornar els cotxes a la plaça.
1: Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar la parada de bus, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i al mateix temps mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat les peticions, la majoria de les quals, explica, han estat rebutjades pels tècnics. Fa uns dies, les negociacions entre les dues parts es varen trencar. L'equip de govern municipal acusa els demandants de fer-ho de manera unilateral.
0: I ara parlam de la marxa de Güell a Lluc a peu, que tindrà lloc d'aquí més d'una setmana, la matinada de dia 1 a dia 2 d'agost, i el president del grup Güell, Francisco Bouçà, ha anunciat en una entrevista a l'Informatiu Matí les novetats de l'edició d'enguany. Gràcies a una col·laboració amb el govern, les persones amb mobilitat reduïda podran participar en un dels trams de la marxa. Esperen prop de 6.000 inscripcions, que són un 20% més que l'any anterior.
3: El que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després som escolats el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions, i a les 11 s'entregui de material, perquè si no es retrasa molt la sortida.
0: I evoluciona favorablement, tot i que encara no està estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, ja és el més greu de la història de Castella-La Manxa.
1: Durant aquest any, les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees a 22 grans incendis. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, torna a fer una crida a les forces polítiques per unir-se en un gran pacte contra l'emergència climàtica.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, què tal? Com va? Com estàu? Són les 9 i 5 minuts i en aquests moments tenim ara mateix 28 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'estudi. Començam aquest dijous amb una nova jornada de calor intensa. Com us dèiem, ara mateix 28 graus i mig a l'exterior de l'estudi i mica en mica aniran pujant les temperatures. La sensació tèrmica d'avui, atenció, serà de 40 graus i el cel estarà enteranyinat amb intervals de núvols mitjans i alts. Hi haurà pols en suspensió un dia més i boires a primera hora del dematí, mentre les temperatures es mantindran molt elevades. Hem tingut nova nit tropical, o fins i tot tòrrida, a molts punts de les Balears, i el vent per avui serà fluix de llebeig amb brises costaneres. Dir-vos també que quasi tot Espanya està de nou en risc per calor. Múrcia, València i Alacant es troben ara mateix en avís vermell, mentre que en taronja hi ha gairebé pràcticament tota la resta de la península. Vos contant també que continua i més viu que mai el debat sobre el model turístic. La plataforma Menys Turisme, Més Vida compareix avui, tres dies abans de la manifestació convocada a Palma, després que la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, advertís ahir que les Balears no poden créixer de manera il·limitada. Els empresaris reclamen una millor gestió dels fluxos turístics, mentre l'oposició exigeix un canvi de model econòmic i, per part seva, el govern responsabilitza l'estat de la situació. Serà un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que farem amb Anna Mascaró, Guillem Porcel i José Manuel Barquero. En Crònica Negra hem de dir que han tingut una jornada tràgica un dia més a les carreteres. Xisco Nadal, bon dia.
1: Bon dia, Joana. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de Formentera en què han mort dues turistes portugueses després que la motocicleta en què viatjaven topés amb un taxi. A Eivissa, dues dones embarassades han resultat ferides lleus en un atropellament i la policia cerca el conductor que va fugir del lloc dels fets. També ha ingressat a presó provisional el jove de 27 anys acusat d'atropellar mortalment un ciclista octogenari a Pollença i deixar abandonada la víctima. L'investiguen per homicidi imprudent i omissió de deure de socors.
0: I desarticulada una organització criminal dedicada a estafes bancàries massives.
1: Hi ha 13 detinguts, alguns a ciutat, i la investigació apunta que haurien obtingut dades de mig milió de persones i haurien estafat el manco 2.000 víctimes mitjançant SMS fraudulents.
0: D'altra banda, també vos contam que Salut insisteix en la preocupació o les preocupacions davant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Maria Antònia Esquines, bon dia.
2: Molt bon dia, Joana. Així és. De fet, recomana que els infants menors de 6 anys els segueixin per televisió i recorda que mirar el sol sense protecció homologada, encara que sigui només uns segons, pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: I també parlarem un dia més avui de la futura llei antitabac.
2: El govern balear comparteix l'objectiu de reduir el consum del tabac, però rebutja prohibir fumar a les terrasses i aposta per reforçar la prevenció i els programes per deixar de fumar. Una postura que comparteixen les patronals de la restauració i que alerten de l'impacte que la mesura podria tenir sobre el sector.
0: D'altra banda, vos contant també que els dos desnonaments previstos per avui, els infrahabitatges de l'avinguda de Joan Miró a Palma, han quedat xisco suspesos.
1: Ho ha anunciat Stop Desnonaments, que celebra l'ajornament dels llançaments que afectaven dues famílies vulnerables, entre elles una persona gran que es recupera d'una malaltia greu i una família migrant amb dos menors. L'entitat denuncia l'actuació del gran tenidor propietari d'aquests immobles i assegura que la batalla judicial continua oberta.
0: I precisament en matèria d'habitatge, Formentera fa una passa per afrontar un dels seus principals problemes.
2: La Conselleria d'Educació construirà 40 estudis destinats a allotjar docents a l'illa amb l'objectiu de facilitar l'arribada de professors i estabilitzar les plantilles. El projecte, fruit d'un acord amb el Consell de Formentera, es licitarà previsiblement durant el pròxim curs escolar i pretén donar resposta a la greu dificultat per trobar allotjament que pateixen molts professionals de l'educació.
0: I són les 9 i 9 minuts, és el moment de conèixer quina és la frase del dia, moment per a la reflexió.
1: La frase és de l'escriptora espanyola Carmen Martín Gaite, morta tal dia com avui de fa 28 anys, que un dia va dir: si alguna cosa he après a la vida és a no perdre el temps intentant canviar la manera de ser dels altres.

0: Mai hagués dit o mai hagués pensat que Carmen Martín Gaite mos donaria peu a escoltar aquest No canvia de na ta mare.
1: Carmen Martín Gaite pega en tot.
0: Zureida, no?
1: No, ta mare, Llorena, ara se diu Àmbar.
0: Àmbar.
1: No, perquè Llorena segur que també estava registrat. Pobra nina, ha tingut mala pata, perquè tots els noms que triava ja hi havia qualcú Llorena. Que ja l'havia...

en la música contemporània. Aquesta mort, tan primerenca, va sacsejar el món de l'espectacle i va fer que tot d'un entràs dins el Club dels 27, el nom en què es coneix aquest grup d'artistes legendaris que varen morir en aquesta mateixa edat. Entre ells hi ha figures com Janis Joplin, Jimi Hendrix o Kurt Cobain, fet que ha alimentat el mite de les estrelles del rock amb un talent extraordinari i una vida tan intensa com breu.

0: La cantant britànica va revolucionar el soul amb una proposta que barrejava jazz, rhythm and blues i pop sense deixar de banda altres ritmes i sempre marcada per una veu inconfusible i unes lletres molt personals. El gran punt d'inflexió va arribar el 2006 amb Back to Black, un disc convertit en un clàssic modern gràcies a cançons com Rehab o Back to Black. Però més enllà dels seus èxits, el seu llegat es manté viu en tota una generació d'artistes que la citen i l'han reivindicada com una influència decisiva. Noms com Adele, Ray o la nova escena britànica han heretat part del camí que Winehouse va obrir, portant el soul de nou a les llistes d'èxits i demostrant que els sons més clàssics també podien connectar amb el públic majoritari. 15 anys després de la seva desaparició, Amy Winehouse continua sent molt més una icona marcada pels excessos. La seva veu, el seu estil i la seva manera d'entendre la música mantenen intacta la força d'un artista que en només dos àlbums d'estudi va canviar el rumb del soul del segle XXI. I volia demanar-vos com la recordeu a Amy Winehouse, perquè si mateix crec que tots ens va deixar glaçats tal dia com avui, de fa 15 anys, quan varen saber, bé, a Maria Antònia no, perquè ella devia ser a la piscina en 5 anys. 6?
1: Sí, doncs sí, 5.
0: No devia ser tan conscient com la mare, tu i jo.
1: És vera que ma mare sí que l'escoltava molt. De fet, jo vaig fer unes classes de ball on varen fer una coreografia amb aquesta cançó i la majoria varen quedar com que no coneixien la cançó i jo vaig dir, mira, gràcies a ma mare que escoltava aquest tipus de música he sabut la melodia i cantar-la fins i tot mentre feien la coreografia i també que m'ha obligat, ho comentàvem, que tant en Xisco com jo quan vàrem anar a Londres vàrem anar a veure la paret on hi ha una pintura supergran i molt, la veritat que va impactar moltíssim, un mare fort i no hi mollis, i volia anar, i volia anar, i volia anar, i està com amagadeta un carreró, jo, sí. A Camden Town, no, si passes de pas per la
0: principal,
1: no ho veus.
0: Sí, però a més, a Manco, és com una ruta per conèixer, de fet, a Camden hi ha una estàtua on tothom se fa fotos, i llavors, que mirar una miqueta més,
1: sí.
0: Hi ha aquest mural de cert que Londres l'ha volgut recordar, perquè, de fet, és una de les seves icones, i quan passeges per aquells carrets i ho fas escoltant la música de Amy Winehouse, és una altra experiència. Una llàstima que morís tan jove. El problema són els excessos, les males companyies, i que de vegades, queda clar que quan la fama t'arriba i no estàs preparada, pot ser és més un drama que una joia.
2: Totalment, i de fet ara, sense voler frivolitzar, perquè aquesta efemèride mos ha suscitat ganes de tornar a anar a Londres, per ventura serà l'excusa perfecta per ser-hi. Jo me passa una cosa, no com la Maria Antònia, que per edat o per generació per ventura no l'ha tinguda tan a prop, per veure que en el nostre cas per ventura la varen conèixer una miqueta més. Jo d'entrada me va impactar moltíssim perquè tenia la meva edat, vull dir, són del mateix any, del 83, i saps que a vegades te passa allò de que recordes molt bé o te transportes en el moment d'una efemèride, d'un succés, d'un fet, alguns són històrics, d'altres no tant, però en aquest cas jo, tancant els ulls, puc tornar directament allà on era aquell 23 de juliol. I la veritat és que, així com ahir també parlàvem d'una mort sobtada, que va ser la d'en Joan Roca, de Antònia Font, i també crec que tornaré cada vegada en aquest programa que vàrem fer ahir, quan recordi el dia de la seva mort, i doncs jo també sóc capaç de tornar en el dia de la mort de Amy Winehouse, perquè precisament va ser un cop duríssim, 27 anys, no sé, la veritat és que...
0: I realment una dona que estava preparada o que estava encarrilada a canviar el decurs de la música, era un animal sobre l'escenari, però també hem de dir que va fer molt de concerts, bastant perjudicada,
2: sí.
0: El problema que tenia amb les drogues, amb l'alcohol, també la relació tòxica que mantenia en la seva parella, varen fer que una carrera que l'hagués fet brillar fins on ell hagués volgut, hagués quedat troncada,
2: sí, poques
0: tal dia com avui, de fa 15 anys, per una intoxicació de vodka i altres substàncies, ens varen privar de poder seguir escoltant cançons d'Amy Gómez.

0: de Amy Winehouse, que ja me diràs, dos discos. I va arribar allò més alt. No me vull imaginar que hagués pogut passar en aquells 15 anys si ella hagués continuat fent feina i hagués seguit viva.
1: I ara compartim precisament imatges d'aquest mural en el que mos referíem fa uns instants. Si qualcú és a Londres o hi ha d'anar, parada o aturada obligatòria per veure
0: aquest mural. És un bon homenatge.
1: Bon homenatge. I també hi ha una estàtua de...
0: Sí, allà mateix, és que Camden era el seu barri. També quan hi passes ja te l'imagines a ell amb aquella monya negra fent voltes pel barri comprant fruita,
2: no?
0: Exactament.
2: Me flipa l'estil, ara ho anava a dir. Uh-huh. Així com vestia, els cabells mal pentinats, que sempre tothom anava arreglat en sa gomina posadetes, que jo crec que va marcar la diferència.
0: No és fàcil dur els cabells de Amy.
2: A mi me quedaria fatal.
0: No t'ho dic perquè apareix és un desestructurat molt, molt ben controlat.
2: I s'arracada aquí, tampoc la de qualsevol. Aquesta lota tenia molt d'estil propi. Jo crec que també això és el que va marcar bastant quan ho veien a videoclips i demés.
0: I recordem que també son pare és el que s'encarrega, és el marmesó del seu llegat, i tampoc li està fent un favor especialment bo en el llegat de la seva filla. En parlàvem fa un parell de mesos, que va denunciar dues amigues que havien venut records personals d'Amy Winehouse, que varen muntar com una fundació benèfica, que també hem de discutir això de les fundacions benèfiques. Quan volen fer qualque cosa per cobrar duros, muntar una fundació benèfica o d'inquest
1: ja
0: per causes solidàries, i llavors mai saps on van aquests duros.
1: Sí, com sigui, avui volíem recordar la figura, la veu d'Amy Winehouse.
0: És complicat, per nosaltres, que no som molt bons en anglès.
1: Amy Winehouse, que com dèiem fa 15 anys que va morir. I amb tot això i qualque cosa només, avui farem aquest programa. Vos convidam a passar aquestes 3 hores de directe amb nosaltres. Avui farem aquest programa. Gràcies també a Romina West, al control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica, i també Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Començam.

0: 9:10. Seguim aquí en directe al dia, encetar amb aquest temps de tertúlia, temps d'anàlisi. Avui amb Anna Mascaró. Bon dia, Anna, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia.
0: Benvinguda. També saludam aquí en Porcel. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya José Manuel Barquero. Com estàu?
3: Bon dia.
0: Què tal duis la calor? Primera pregunta que vol fer, perquè és vera que duim una setmana ben feixuga. No sé si vosaltres, que també sou molt per mig i que estàu fent feina anant d'un lloc a un altre, se fa feixuc, suposo, no, Anna?
1: Duríssimes canotazos. Segons quin canotazo, a les 12 del migdia, igual se'l podrien estalviar.
0: Demà, precisament, sereu, si no vaig malament, a l'Almudaina, que arriba el rei, no?
1: Exacte. Sí, sí.
2: Sí. Mos toca.
0: Mos toca.
2: Sí, després, a l'Almudaina has d'anar mudat.
0: Has d'anar mudat.
2: Que això deu fa
0: encara...
2: Sí, que és vera que han canviat una mica. El Manco l'any passat, el protocol va ser una mica diferent, perquè... Sí, perquè abans te feien...
0: Te feien
2: anar en traje i corbata. I l'any passat hi va haver gent que ja no duia corbata, anava ben vestida, però sense corbata i sense traje.
0: Que amb aquesta color va d'anar encorbatat, també, és bastant...
4: I el vestit de guayaberes,
0: l'any passat. T'anava a dir, guayaberes, però va ser la recepció en el sopar de vespre, no?
4: Sí, en Marivent.
1: És vera que les dones aquí tenim avantatge, perquè les dones no estan estrictes protocols.
4: Absolutament. Però les bodes també. Que yo hace tiempo que vengo proponiendo y no me hacen caso que haya una iniciativa legislativa para prohibir terminantemente las bodas en Mallorca entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Para los hombres, por lo menos.
0: No,
4: las mujeres van con sus tirantes y esto, pero bueno, ponerse un traje...
0: Sí que te diría que cada vegada hi ha més gent que tria dates que no siguin d'estiu, perquè...
2: És que ja no se pot fer res entre dia 1 de juliol i 31 d'agost, en general. Qualsevol cosa que facis a l'aire lliure.
4: Yo pasé el fin de semana fuera, en una localidad del norte, y os aseguro que la llegada el domingo, el lunes a Palma, la apertura de puertas del aeropuerto, el bofetón...
0: Sí, és una sensació...
4: És tremenda, la sensació d'entrar en una sauna, no?
0: Pues nord també fa calor.
4: Hace calor, lo que pasa es que yo creo que había menos humedad. Y luego yo creo que la diferencia es que por la noche, aunque haya hecho mucho calor, por la noche baja la temperatura. Entonces tu cuerpo como que respira, pero el otro día yo creo que estábamos a 32, 33 grados a las 10 de la noche en Palma.
0: I avui, ho han dit fa uns instants, sensació tèrmica de 40 graus. No tindrem la temperatura o el termòmetre tan elevat, però sí que la sensació tèrmica serà de 40 graus. Això pareix una conversa d'ascensor, parlant aquí dels temps.
2: Moltes vegades són més interessants,
0: A vegades sí que són més interessants. Ben cert, sí, com sigui, ens amb aquesta tertúlia, aquest debat, parlant precisament del debat sobre el futur del model turístic a les Balears, que continua guanyant intensitat. A només 3 dies de la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la discussió s'ha traslladat també, d'alguna manera, als àmbits econòmics i polítics. La patronal CAEP admet que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i reclama una millor gestió dels fluxos turístics, mentre que l'oposició defensa un canvi de model econòmic. El govern, per part seva, apunta cap a l'Estat com a responsable de moltes de les mancances que tenim en aquesta comunitat. En definitiva, tothom sembla coincidir que fa falta actuar, però el desacord és sobre com fer-ho i de quina manera s'han d'assumir les responsabilitats. Què en penseu? Estan davant un punt d'inflexió en aquest debat turístic o tornem a repetir la discussió que es reactiva cada any? Com ho veus? És un punt d'inflexió aquest 2026, penseu?
1: Jo el primer que destacaria és que considero que hi ha bastant de nervis enguany. Me dona la sensació que hi ha bastanta tensió al voltant d'aquesta manifestació, encara que siguin les mateixes reivindicacions dels anys anteriors. Ja duim 3 anys de legislatura, és la darrera temporada turística, si no vaig equivocada, del primer mandat d'Anna Marga Provenç, i de moment no hi ha hagut un gran canvi en la sensació de massificació. Això per una banda. Després, també a mi me fa la sensació que hi ha, com comentaves, dificultats per trobar una solució en això, no? Perquè hem vist al llarg de tota la legislatura que s'anuncien mesures, però després se fa marxa enrere, però després canvia un índex o un indicador lleument i se canvia tot. Llavors, crec que és un problema molt important, que afecta molta gent i que no, de moment no s'ha acabat de solventar ni molt manco.
0: Iem.
2: Bé, Jo és que crec que no... Perquè ahir, per exemple, llegia el comunicat de SACAEP i les declaracions, i crec que els empresaris han de ser conscients de que ells també en tenen una gran culpa en aquest sentit, perquè a Balears tenim un model que necessita molta mà d'obra constantment i cada any més. És a dir, en el moment en què cada any reben més turistes, això fa falta, això suposa que necessites més treballadors per fer front en aquesta arribada de turistes, en aquesta necessitat de donar serveis, i això el que genera és pues, un efecte crida de treballadors. Molt de treballadors que ja queden a viure aquí, altres que només venen a fer la temporada, però clar, la temporada també és que s'està allargant cada any més. És a dir, que hi ha gent que abans venia el millor per fer 6 mesos de feina i ara en fa 10, i ja pues queda aquí. Crec que el model s'ha de repensar en general, però arriba un moment en què crec que totes les parts s'han de prendre en sèrio aquest problema, perquè la realitat és que som unes illes massificades actualment i en qualsevol moment s'haurà de prendre qualsevol decisió. I, per exemple, fa uns mesos, Marga Provenç, a un acte amb empresaris, va ser la primera vegada que els hi va dir: escolta, no podeu seguir duent tant de treballadors i hem de canviar les coses perquè no facin falta tant de treballadors. És a dir, hauríem de repensar el model que tenim actualment perquè no poden tenir ni tants de treballadors nous i, sobretot, tants residents. Perquè si tu tens la possibilitat de fer feina 10 mesos, el més segur és que te quedis aquí a Balears ja directament i a fer feina i a viure. I per això tenim 10 i 15 mil nous residents cada any. Però és vera que els empresaris també, ho dic per el comunicat que va fer SACAEP, de que també s'han d'implicar en entendre que no podem tenir un model que l'únic que fa és créixer, perquè això després té unes repercussions per tothom.
4: Bueno, aquí se juntan un montón de cosas, pero bueno, por concretar, lo primero, a mí me gustaría que cuando se habla del cambio de modelo turístico, o sea, de modelo económico, se aterrizara un poco más, o sea, porque habrá que decir, bueno, vamos a cambiar este modelo y la propuesta es...
0: ¿Qué alternativa?
4: ¿Cuál? Claro, porque, es decir, esto, que vengan menos, vamos a ver si vienen 5 millones menos de turistas, perfecto, pero bueno, eso genera un impacto en la economía, en el empleo, en los ingresos de las familias, entonces habría que tener un plan B que yo no escucho por ninguna parte. Es más, cuando se ha intentado buscar temas, yo me acuerdo todavía lo de hace años, lo del Parbit, atraer empresas y gastar la tecnología, el I+D, pues también aquello se reventó, porque eso iba a suponer también que viniera aquí gente a vivir. Entonces, claro, si hay que volver a la almendra y la senaya, pues a lo mejor se hace complicado. Es decir, hay que aterrizar un poco más. Pero mira, a mí hay una cosa que me llama la atención. Hoy veis en portada en Diario Mallorca, y me gusta mucho, ¿no? Entrecomillado las declaraciones de una persona que va a asistir a la manifestación. Y dice: iremos a la manifestación del 26 de julio. Hace años que sobrepasamos el límite y ahora los residentes molestamos. Claro, es que este es un problema que viene de hace años. Lo que llama la atención, como bien ha explicado Ana, es que yo no creo que hoy haya una sensación de masificación muy superior a la que había hace 3 años. Y sin embargo, eso sí que se está moviendo, yo creo que también con un interés político que además coincide históricamente con los finales de legislatura en los que gobierna el PP. Entonces, claro, cuando se ataca este tema, yo creo que hay una cierta perversión porque se mezclan varias cosas que son distintas. Es decir, el tema de la vivienda es una cosa y el tema de la masificación turística es otra. Tienen una conexión a través del alquiler turístico, pero no son el mismo problema, ni tienen la misma raíz. Hay más cosas que vienen ahí. Claro, cuando se dice que es que se necesita cada vez más mano de obra porque viene más gente, habría que analizar qué gente viene, porque no hay más plazas hoteleras. Hoy, objetivamente, no hay más plazas hoteleras de las que había hace 10 años, pero hay muchísima más gente. ¿Por qué sucede eso? Pues el alquiler turístico. Y del alquiler turístico, ¿quién se beneficia? ¿Los grandes fondos de inversión? Es que eso es falso. Es que el alquiler turístico lo hacemos los residentes. Bueno, lo hacen los residentes. Yo no tengo nada para alquilar. Pero quiero decir que aquí hay una cierta paradoja y una cierta contradicción entre la gente que se manifiesta contra un modelo y gente que vive de un modelo. No solo es el alquiler turístico. Yo ahora os comentaba que había estado fuera, pero he estado el fin de semana en un restaurante con un robot.
0: Ay.
4: Y funciona. La verdad es que te da un poco yuyu, pero yo me acordé un poco de la situación que vimos en Mallorca. Que es que, claro, esa demanda de mano de obra intensiva, pues claro, llega un momento que impacta tremendamente en la demanda de vivienda, por ejemplo, y de servicios públicos. Pues bueno, es que veía la maquinita cómo se paraba, recogía, ponía no sé qué, y yo pues no lo sé, me imagino que eso a lo mejor eran dos puestos menos de trabajo, no lo sé.
0: Em dona publicitat, però no me puc estar de demanar-vos, parlaves d'alternativa, quina diríeu vosaltres que seria l'alternativa possible? Perquè, evidentment, parlava en José Manuel Barquero de quan se parlava de la possibilitat de que en Espart Vit fos el model, no?, una miqueta per atreure talent i tal. Clar, fa molt d'anys en aquesta comunitat se vivia de les fàbriques, per exemple, de sabates, no? Se podria tornar en aquest model, penseu, o s'hauria de... No sé, quina alternativa penseu? Evidentment no han de ser nosaltres que han de posar l'alternativa damunt la taula, però...
1: L'altre dia li vaig fer aquesta mateixa pregunta a un economista molt reputat que se diu Miquel Puig, català, i me va pareixer molt interessant. Ell, clar, jo no en tenc ni idea, però ell, la seva opinió era que les Illes Balears tenim una capacitat extraordinària per destacar en el sector turístic, que, per exemple, no tenim en altres sectors, per exemple, industrial, per una qüestió d'espai, perquè som illes, perquè el transport és complex, exacte. Llavors, ell defensava que el més important era transformar el model turístic en un model turístic més... amb més qualitat, amb sous més elevats, amb un altre tipus de... Bé, transformar-lo perquè tingués... perquè fos més productiu. En el final, el terme econòmic és productiu. En el final, la productivitat és quan tu treus el màxim profit d'una hora de treball o d'una persona que ve aquí, no? Llavors, ell plantejava aquesta solució i me pareix que era bastant realista, no? M'ha semblat que era interessant, la proposta.
0: Guillem?
2: Bé, jo crec que... Clar, mos hem acostumat a que cada vegada hi ha més volumen econòmic i més treballadors, però la realitat és que en aquestes illes hi ha hagut una etapa en què hi havia turisme, venien turistes, i, per exemple, el PIB per càpita anava pujant i aquesta comunitat era una comunitat rica. La realitat és que jo crec que fa un temps que ja se va passar el límit, que el que fa és afectar directament a la vida de residents aquí. Perquè la realitat és que hi ha molt de mallorquins, i això passa crec que totes les illes, però és la realitat que més conec, que hi ha molts de mallorquins que durant alguns mesos han hagut de reformular la seva forma de viure en aquestes illes. Per exemple, ho han vist amb el tema del transport, ho han vist de no poder anar segons quines bandes. Jo crec que ja mos ve aquest model, i jo no crec que hi hagi la possibilitat de ser competitius, per exemple, en segons quines indústries, però jo crec que sí que s'ha de reformular el tipus de turisme que volem, i si volem un tipus de turisme com aquest tan massiu, perquè és que rebem 20 milions de turistes cada any en unes illes tan petites. És a dir, no crec que el debat concret sigui si més turisme o menys turisme, és a dir, aquest model turístic, sinó si volem menys turisme però de més qualitat.
4: Sí, però fíjate que es curioso, yo vuelvo otra vez a la contradicción, ¿no? Lo que fue la conquista histórica, ¿no?, de la izquierda y del socialismo, ¿no?, de la democratización del turismo, de las vacaciones, etcétera, esto nos ha matado de éxito. Es decir, ahora tenemos que volver, porque yo creo que eso que plantea Ana, que está muy bien, es una parte de la solución, claro. Es decir, es ir transformando ese modelo, que yo creo que se está intentando, hacia hoteles pues de 4 estrellas, de 5 estrellas, de que haya un ingreso superior por turista, de no crecer en cantidad, sino en calidad y en ingresos. Es decir, todo eso tiene un proceso, tecnificar, pero yo creo que sí que hay que buscar, insisto, alternativas al monocultivo turístico. Entonces, ¿nosotros podemos volver a hacer zapatos? No. Muebles. La industria del mueble, Manacor, que hubo historia. Es que eso ya no es posible por una cuestión de la globalización, etcétera.
2: Por ejemplo, hay molde fusters que fan feina per clients que compren casas aquí.
4: Pero claro, el valor añadido se puede hacer vía manufactura o vía talento o vía inteligencia. Entonces, tenemos ejemplos, y yo concretamente voy a poner uno, que es el de Málaga, de cómo han desarrollado todo un parque tecnológico con una serie de ventajas de fiscales, me imagino, de suelo, de tal, pues para que vengan ahí empresas tecnológicas, se instalen, consumen menos territorio, son sueldos elevados, son salarios elevados, hay parques tecnológicos en Zamudio también, en Vizcaya, etcétera. Yo no puedo entender cómo a estas alturas del problema y del debate, porque este debate llevamos 20 años, empezó, que somos jóvenes, pero yo que soy más viejo, lo recuerdo, el cambio del modelo, y aquí no se ha hecho ninguna política a largo plazo para atraer empresas, bueno, con gente de fuera que venga a aportar talento, y potenciando los estudios aquí y la formación, para que la gente de aquí tenga una formación cualificada que le permita acceder a esos puestos de trabajo y esos empleos.
0: I no serà per falta de talent, perquè precisament Ser Balears és una comunitat amb molt de talent que fins i tot exportam, no? Perquè se'n van a altres comunitats. Són les 9:33 minuts, fem una aturada. A la ràdio, ja sabeu, escoltam el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió uns anuncis. Ara tornem.
3: El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es la negra. Exactamente lo que queda cuando degenera la alegría de la roja. La camiseta que destiñe la vergüenza que lleva escrito ese dorsal cero, que se pone el que desaparece de este campo de juego en el que se convierte la vida. Esa negra que es la opuesta a la roja, que no tiene vítores, ni se celebra, ni tiene una fecha que alguien recuerde, que tiende a olvidarse en el mismo momento en el que te la pones y que tiene forma de ola y color de luto para que pueda olvidarse lo más rápido posible. La negra que tiñe la travesía que separa, la alegría de la desgracia, la distancia que queda entre la resaca del alcohol de la victoria y la resaca que el mar trae hacia esta playa sin mar de Baleares, esa derrota mundial en la que nos hemos convertido. Es leer el titular de que encuentran 4 cadáveres flotando en el mar frente a Puerto Colón. Ver al responsable de la negra, al presidente señor Sánchez, recibiendo a los de la Roja en Moncloa entre descojonos. Saber que 2 días antes estuvo en Argelia comprando gas de la risa, sin haber dedicado un solo segundo de su viaje a este pozo mediterráneo en que nos ha convertido. Y entender que ayer se publicara que la ruta argelina ha crecido un 400% desde el año 20. Que se hayan calzado la samarreta del fin 2.843 de esos muertos no acompañados y que casi 500 fueran solo el año pasado. Vamos, como para celebrar algo. Y ya mañana, siempre la negra flor. Más.

0: I avui també posam sobre la taula la futura llei antitabac impulsada pel govern central, que continua generant debat i crec que entendrem per parlar un parell de setmanes. L'avantprojecte preveu ampliar els espais on no es podrà fumar, incloses terrasses de bars i restaurants, també platges. El govern balear comparteix l'objectiu de reduir el consum de tabac i protegir la salut pública, però discrepa d'aquesta mesura concreta i aposta per reforçar la prevenció, l'educació sanitària i també els programes per deixar de fumar abans que ampliar les prohibicions. Una postura que també comparteixen les patronals de restauració que alerten de possibles conseqüències econòmiques per al sector. I les plantejam avui als nostres tertulians quin posicionament tenen al respecte. Vos sembla raonable? Vos sembla excessiva? Creus que la societat està preparada per acceptar aquesta nova limitació? Com ja va passar, recordem, el 2010-2011, en la prohibició de fumar a l'interior de locals, que pareixia que s'acabava el món, i no se va acabar el món. Què en penseu? Respon a una necessitat de salut pública o també s'està entrant en un excés de regulació dels àmbits personals?
1: Bé, jo crec que és el que comentaves, aquesta llei ve a ampliar una sèrie de lleis anteriors que han anat restringint el consum de tabac en diferents àrees, des de centres mèdics, universitats, llocs tancats, i s'ha anat fent progressivament, a diferència d'altres països que han estat molt més restrictius, i jo no crec que a priori això hagi d'acabar amb el negoci de restauració, per exemple. Això ja és el que comentaves. El 2010 ja es va aprovar una llei que prohibia fumar en l'interior dels locals i va haver moltíssim de rebombori, i tampoc és això, no se va acabar el món i seguim anant a restaurants i seguim disfrutant i seguim socialitzant de la mateixa manera, no?
2: Jo, la verdad es que si me llegan a decir que yo iba a estar de acuerdo con argumentos de la ministra de Sanidad, no me lo hubiera creído, pero yo estoy de acuerdo. Sí que creo que se podía haber negociado de otra manera esto con las comunidades autónomas, que a fin de cuentas tienen que aplicar la ley, pero yo estoy completamente a favor. Por motivos personales, pero también por motivos de... A mí me molesta la gente que fuma cerca, a un espacio cerrado, ya ni te cuento, vamos, en un ascensor, imaginaros. Pero si yo me voy a tomar una caña en una terraza y ahí en la mesa al lado están fumando, pues a mí me molesta. O sea, yo prefiero que no esto. Pero es que la ministra además añade un argumento que está muy bien tirado, que es el de la salud de los trabajadores. Es decir, es que hay camareros que están trabajando, sí, claro, ahí pues un montón de horas. Entonces, los pulmones de esos señores o señoras merecen menos protección que los de una persona que trabaja en interior. Pues creo que no. Y luego, bueno, lo de que se resta competitividad. Yo, así como estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho la CAEP sobre la manifestación, ¿sí?, y esto, yo creo que en esto se equivoca. Es decir, pérdida de competitividad, pues bueno, pues no creo que la gente deje de venir a Mallorca porque no se va a poder fumar un piti en una terraza. Creo que si dejan de venir a Mallorca será por otros motivos. De hecho, hay países donde los que no solo puedes fumar en una terraza, puedes fumar dentro de un cine todavía. En la Unió Europea no, però quiero decir, el mundo es muy grande.
0: Demà, per cert, a les 10, entrevistarem portaveus de CAEP Restauració, precisament per demanar-los per aquesta qüestió, i també tindrem l'altra cara de la moneda, entrevistant també José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Guillem.
3: Bé, jo crec que com a mesura, crec que és una bona mesura i crec que està ben presa. Ara bé, crec que això canviarà moltes coses. Per exemple, el que començarem a veure és grups de gent que s'hauran d'allunyar i hi haurà zones públiques de fumadors. Sí. Això ho veurem, perquè aquesta gent no deixarà de fumar per no poder fer la cervesa sense cigarro. Això segur. La gent el que farà segur, se mourà allà on el límit deixi.
2: És que ara això ja lo ves. O sea, yo veo gente en terrazas que de pròpia iniciativa quiere fumar i se levanta en la terraza i se aleja.
0: És que la Covid va servir un poc per començar a fer un assaig, no?
2: Hay muchas cosas que son de sentido común. Sí. Es que hay gente que está sentada a una mesa y ve que su humo, pues vamos, pues entonces se levanta. Sí. I se fuman el cigarro i luego vuelven.
1: Bueno, jo avui escoltava una entrevista a la ministra i explicava que només en l'anunci de la llei ja tenen dades de que hi ha gent que ha començat un procés per deixar de fumar. O sigui, jo crec que sí, que una norma així pot afavorir...
3: Començar-lo no és acabar-lo, ho dic, perquè la realitat és que conec molta gent que ho ha intentat deixar i acaben tornant. Però també després hi ha una qüestió de fins a quin punt les empreses que tenen terrassa, n'hi hauria algunes que podrien dir, pues, a la meva terrassa sí que es pot fumar, jo com no vull fum, me'n vaig a una altra terrassa. També hi ha aquest debat. Però jo crec que en el fons la decisió crec que és una bona decisió. Crec que hi haurà molta gent que remugarà durant molt de temps, perquè això ja va passar quan se va deixar de poder fumar dins els establiments i tot això, però crec que a la llarga crec que serà una mesura beneficiosa i que d'aquí uns anys ho veurem com una cosa positiva.
0: Jo vos he de dir una cosa, si me deixeu que confessi una cosa. Jo, en l'altra llei de no permetre fumar dins bars i restaurants, etc., me va servir d'excusa per deixar de fumar. Va ser la meva excusa per dir, mira,
3: vos... És un cas d'èxit.
0: Sí, fa 15 anys que jo no fumo.
4: Però subyace un tema ja un poco más filosófico. Es decir, yo creo que al final el acto de fumar va a terminar siendo un acto propio de la intimidad. Es decir, que es algo que tiene un impacto sobre los demás. Entonces, tú serás libre de tomar una decisión en donde estás protegido para tomar esas decisiones, que es en tu domicilio. Yo creo que vamos hacia...
3: Però també, per exemple, sempre s'ha dit que hi ha molt de periodistes que han aconseguit grans notícies fent un cigarro amb un polític, per
1: això
3: exemple.
1: Això és terrible. Clar, això
3: sempre s'ha dit.
1: Te'n vas a fer un cigarro,
3: perquè, però té que veure amb això, amb aquesta intimitat que potser tens amb l'altra persona, de fas un cigarro, te poses a xerrar i al final pues, acabes traient alguna cosa. Crec que és una cosa que això ja és molt diferent, però és vera que crec que és una cosa més del passat que del futur. Jo crec que tot va cap a que es fumar pues, deixi de tenir tant d'espais.
0: He de tornar a anar a públic, però sí que vos vull demanar que penseu que se pugui sancionar amb aquesta nova llei en els pares de fills menors d'edat que fumin o vapegin, perquè també la llei inclou aquest altre extrem, perquè vapejar també està molt de moda, sobretot entre els menors. 200 euros, com a mínim, per els pares que tinguin fills fumadors. Què penseu?
4: Me parece muy bien. Yo es que cuando he escuchado... Yo es que tengo anécdota... Os cuento una muy, muy rápido. Un amigo mío, profesor de secundaria, pues vio que había bajado mucho el rendimiento de uno de sus alumnos y habló con los padres y porque era un tema de fumar, ¿no? Y había empezado a fumar marihuana. Entonces, al final, cuando se reunió con los padres, el padre le confesó que es que él fumaba marihuana en su casa con su hijo de 14 años. Entonces, claro... Dices, pues bueno, pues,
0: claro.
4: Pues nada. Evidentemente que yo creo que tiene que haber una responsabilidad, o sea, para lo bueno y para lo malo, con un menor de edad.
3: Quan arribis a primera multa, claro. Jo, si me posen en la pell de jo amb 14 anys i arribes a primera multa amb un pare perquè vaig fumar, segurament se me lleven les ganes de fumar, però...
4: Aquí un piercing.
0: Però,
3: per tota la vida. No? No, sí, sí,
4: el piercing això... se lo hace es una autolesión. A partir de los 18 años, tú en tu cuerpo haces lo que quieras. Tú eres un menor de edad, estás sometido a la patria potestad, yo como padre no te autorizo a hacerte un pin.
3: És vera que crec que és un... És difícil per un pare, el dia que t'arriba ja has de pagar una multa perquè el teu fill l'ha agafat fumant. Però bé, crec que la repercussió pel teu fill, en aquest cas, sobretot quan has de pagar, segurament pot ser positiva en molt de casos.
0: Serà una altra, no? Perquè, entre d'altres qüestions, ara també s'ha posat de moda aquest vapeig que fins i tot mos contaven policies tutors que a les comunions estan regalant en els infants els vapejadors.
3: Ja se venen a les discoteques i tot.
0: Sí, és que és com una mica surrealista. Però bé, sigui com sigui, és un debat que seguirem compartint amb els nostres tertulians la resta dels dies, aquests propers dies. Demà, recordem, a les 10, tindrem amb nosaltres José Reyes, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, també portaveus de CAEP Restauració, precisament per debatre, per explicar i per conèixer les seves valoracions al respecte d'aquesta llei o d'aquest avantprojecte de llei. 9:45, uns anuncis i torna'ns a donar.
5: IB3 Ràdio és participació. ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre o...?
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Ja tornem aquí, en directe, a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és El Dia. Vos acompanyam fins a les 12 del migdia i vos contam ara que més de 20.000 signatures, concretament 20.099, són les que han arribat aquesta setmana al Parlament Balear amb un objectiu clar, impulsar un complement autonòmic perquè cap pensionista de les Balears tingui una pensió pública inferior al salari mínim interprofessional. És una iniciativa legislativa popular impulsada per la coordinadora Balear per a la defensa de les pensions públiques que ara inicia el seu recorregut parlamentari i haurà de rebre, això sí, el suport dels grups polítics per continuar avançant. Els promotors asseguren que aquesta mesura ajudaria especialment a combatre la pobresa entre la gent gran, una realitat que afecta sobretot moltes dones pensionistes. Per parlar-ne, avui ens acompanya, volen saludar ja en Pep Juárez, portaveu de la coordinadora Balear per a la defensa de les pensions públiques. Pep, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, Joana.
0: Imagina, Pep, que molt content, no? Què representa per vosaltres haver superat les 20.000 signatures? Esperàveu aquest nivell de resposta o de suport ciutadà?
1: La veritat és que, segons avançava la campanya, teníem molt bones sensacions, però el resultat final crec que ens ha ultrapassat una miqueta les nostres perspectives. Nosaltres situàvem amb el doble, més o manco, de les 7.500 signatures necessàries, no?, per passar la ILP, i resulta que ens hem trobat quasi hem triplicat aquesta quantitat. Ha hagut una mobilització de molta de gent en una coordinació que realment és, bueno, una experiència molt positiva, una mobilització de moltes persones que moltes altres han afegit, i que el resultat ha estat que ahir vàrem enregistrar aquestes, com tu ben dius, aquestes 20.099 signatures al registre del Parlament de les Illes.
0: Pep, quantes persones se podrien beneficiar d'aquesta mesura? Perquè m'ha explicat una mica la intencionalitat d'aquesta iniciativa legislativa popular, però en total, en conjunt, quantes persones se'n podrien beneficiar?
1: Sí, nosaltres en la documentació que varen enregistrar el passat mes d'octubre i que se'ns va donar, diguéssim, l'admissió a tràmit, varen situar la quantitat de persones beneficiàries d'aquesta ILP en 94.000, de 7 concretament, 94.000, al voltant de 94.000 persones que sí o sí han de menester aquest complement de caràcter social per poder omplir la gelereta i arribar a fin de mes. Per tant, ara és una qüestió de que, bueno, depèn del poder institucional. Crec que la iniciativa, per la nostra part, hem fet una feina, crec que ben feta, malgrat ser pequeñit modest, però molta de gent s'ha mobilitzat. La ciutadania ha respost d'una manera bastant contundent i ara toca al poder institucional estar a l'alçada del repte.
0: Ara la pilota està a la teulada de l'administració o dels polítics dels diferents partits. Detectau predisposició o mantengut contactes amb algun partit polític? No sé si detectau aquesta predisposició perquè la proposta prosperi, al cap i a la fi.
1: Sí, nosaltres des del primer moment el primer que vàrem fer és entrevistar-nos amb tots els grups polítics, amb les entitats més importants de les Illes, ja siguin sindicats, ja siguin entitats de tot tipus, i en principi hem de dir que tothom ens ha tractat amb manco amb molt de respecte. I després entrant un poc en el contingut de la ILP, al principi crec que hi havia una predisposició per alguns partits, concretament de l'equip de govern actual, molta més predisposició, i després sembla que han tancat files amb un discurs que realment, bueno, haurem de veure, però està clar que nosaltres aquí, per exemple, el que diuen és que nosaltres demanem una pensió, no és vera. Nosaltres vàrem fer tota aquesta documentació, se va admetre a tràmit perquè estava impecablement elaborada des del punt de vista jurídic i competencial, i per tant ara l'han de donar, diguéssim, resposta a la ciutadania, que de manera, torna a dir, bastant contundent, ens han donat el suport i, ojo, ha estat una campanya fet persona a persona, explicació, i una campanya que s'ha de dir a cot zero, pràcticament, perquè només hem hagut de gastar, diguéssim, les qüestions notarials i tot el que la llei obliga. Però tot el que més ha estat voluntariat.
0: Pep, ens alegra moltíssim d'aquesta resposta ciutadana, d'aquestes 20.099 signatures que heu aconseguit, i esperem això, que ara tingui la seva tramitació en el Parlament i pugui ser una realitat ben aviat. Moltíssimes gràcies, Pep, com sempre. Estem en contacte.
1: Moltes gràcies i estarem en contacte. Moltes gràcies.
0: Era un dels temes que també volíem tractar avui, però abans d'acabar, un darrer apunt, perquè crec que va una cosa enllaçada amb una altra. Hem parlat de la manifestació, de la resposta de CAEP ahir, o de les declaracions ahir de CAEP sobre que no poden créixer més. Hem parlat també de com, de quina manera, no?, el model turístic, el monocultiu, d'alguna manera, sembla que haurem de plantejar-nos si s'ha de canviar o no, les alternatives que hi pot haver al voltant. I aquest darrer punt crec que podria anar enllaçat una cosa amb una altra. El pla pilot de reserva prèvia de places de la línia 203 del TIP entre el port de Sóller i Palma, que està donant, sembla, bons resultats segons el govern. Des de la seva posada en marxa a finals del mes de juny ha permès garantir que residents que per ventura havien d'anar a fer feina a treballadors amb targeta de transport no se quedin sense plaça durant els moments de màxima afluència turística. L'executiu farà un seguiment del sistema durant tot l'estiu per decidir si la mesura se manté o s'estén a altres línies. I de que una cosa va enllaçada amb una altra, perquè també parlàvem, no?, de quina manera vivim els residents, que hi hagi tanta de gent, tanta arribada de turisme. No sé si creus que aquest sistema de reserva pot ser una solució exportable, per dir-ho d'alguna manera, a altres línies, amb molta pressió turística, o si fan falta mesures més estructurals per garantir la mobilitat, per exemple, de residents. Crec que eres tu, Guillem, no?, que també deies, no?, que alguns residents també havien adaptat o vivien condicionat també pel tema de la mobilitat, no?
2: Clar, bueno, hi ha gent que en l'hivern tarda 15 minuts per anar a la feina i en l'estiu una hora. I, bueno, un d'ells sóc jo, que me passava quan vivia a Palmanova, que me passava això, que en l'hivern tardava 15 minuts, i després una hora, i que això te canvia tot. Crec que aquesta mesura és una bona mesura, i sobretot crec que és una mesura que estarà a altres bandes, crec que és pla pilot i s'èxit, crec que el govern el posarà a altres bandes, però, per exemple, un cas que l'altre dia m'ho va sorprendre, per una qüestió familiar he hagut d'anar molt de cap de setmanes a fora, i quan tornava, per exemple, era la 1 del matí, perquè agafaves de revol, i a la 1:15 del matí hi ha un autobús de l'aeroport en el centre de Palma. En aquella aturada hi ha bregues, hi ha insults, perquè hi ha molta gent que no pot pujar o té dificultat per pujar. Molt d'aquests són residents. Jo he vist com davant jo hi ha turistes que s'intenten colar per entrar davant. Ho dic perquè segurament ja no només quedarà una línia en concret, sinó que si tenim aquesta massificació tan generalitzada, en el resident se li hauran de posar serveis perquè pugui fer vida normal.
0: Ho dic
2: perquè a la 1:15 és el darrer i l'altre és a les 2:15. És a dir, hauries d'estar esperant una hora i no saps si podries pujar.
3: Yo lo único que discrepo de todo lo que has dicho es cuando dices que hay turistas que intentan colarse. Porque seguro que hay turistas que intentan colarse y residentes que també intenten...
2: Jo, lo que he viscut és que la majoria són turistes.
0: La diferència segurament és, sense animar de...
3: No, digo en este caso en
0: concreto. Sí, però que segurament, clar, si tu t'esposes a arribar tard a la feina, un dia sí,
3: un
0: dia també...
3: No, però este caso es que a esa hora ya no hay otro autobús, entonces...
2: Has d'esperar una hora.
3: O tienes que pagar una hora o pagar un taxi, no?
2: O pagar un taxi.
3: Está claro.
4: Jo, una de les escenes amb més tensió, només per apuntada, que he viscut, va ser a Sóller intentant agafar un autobús... Jo feia mitja hora que esperava i de sobte se va omplir de gent, de sobte va sortir un munt de gent de no res i efectivament bastant famílies de turistes i tal intentant-se colar davant.
2: Clar,
4: quan
2: no
4: hi havia gent
2: no
4: esperant.
2: No,
3: a ver, pero esto, sí, o sea, esto es una buena idea, que esto es una prueba, una pedrada que han lanzado y sale bien. Entonces, bueno, esto demuestra que cuando, bueno, le das a la cabeza, que se supone que para eso están los políticos y los técnicos, pues hay que buscar soluciones un tanto imaginativas, que no deja de ser un parche. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo normal sería decir, bueno, no hay autobuses suficientes, pongo más.
4: Exacto.
3: ¿No?
4: Sí, claro. Sí.
3: No se puede. No se puede porque esto es un servicio público que presta una concesión que está sometida a unas condiciones que impone la administración, con un número máximo de autobuses y un número máximo de kilómetros, que son por los que te pagan.
4: Y seguramente basado en residentes y no basado en población flotante.
3: Claro, claro. Bueno, o bueno, no sé, o lo que se calculó hace no sé cuántos años llevan esas concesiones, ¿no?
2: Claro.
3: Se han ido renovando. Entonces, eso, apostar por el transporte público no es decirlo en una rueda de prensa, es hacerlo. Y cuando sacan las concesiones, estas concesiones pues vienen de legislaturas pasadas, es decir, vamos a apostar, porque esto cuesta dinero. Es decir, que en vez de haber tres autobuses de 12 metros en esa concesión, haya 5, pues cuesta más dinero a la administración. Es para esto, para lo que yo creo que pagamos impuestos, en general, para este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues hay que seguir buscando soluciones de este tipo, pero apostando de verdad porque haya más transporte público, porque haya más frecuencias y porque, evidentemente, las líneas hay que reforzarlas en determinados meses.
2: Sobretot perquè crec que tenim una gran dependència del vehicle privat i estic segur que molta gent, si sapigués que tindrà un puesto a l'autobús i arribarà a l'hora que... Molta gent no agafaria el cotxe.
0: Perquè... Sobretot perquè és gratuït.
2: Clar, si fos puntual i arribes com toca i tot perfecte, molta gent ho agafaria. Ara bé, el problema és que ja no només hi ha que falta transport públic, o el banco no dona abastament, sinó que després tens un problema de saturació, per exemple, a les carreteres, no? De que l'autobús no té un carril obert per ell. Ha d'anar pel mateix carril d'altres cotxes.
4: Sí, no puc estar més d'acord. Vull dir, és que és això, al final es tracta de reforçar la xarxa de transport i fer grans inversions en aquesta àrea, no? És que això bueno, són però... pegats puntuals que poden funcionar.
3: Però entonces no... No nos quejemos cuando se hacen las grandes infraestructuras y las grandes inversiones, porque yo todavía me acuerdo lo que se dijo del metro. Claro, como lo dijo Matas, que un señor que fue a la cárcel, pues oiga, pues hoy el metro, concretamente para ir al polígono Son Castelló, donde trabajan miles y miles de personas cada día, ha resuelto un problema gordo. Yo recuerdo lo que era ir al polígono Son Castelló, porque yo trabajaba en la EMT, cuando la sede estaba allí, y lo que era ir cada mañana. Era un auténtico calvario, ¿eh? Y no teníamos los problemas de atascos que hay ahora, ¿eh? Pero aquella salida para entrar... Bueno, pues hoy pues tú vas a Plaza España en, creo que son 6 minutos, hay un transporte puntualísimo, porque este sí que es puntual, que te deja en 2 paradas del polígono. Entonces, claro, es que esto cuesta... Mucho dinero. Sí.
0: Clar, deien Guillem, dependència també del cotxe, però precisament també perquè a les Balears no hi ha aquesta xarxa que per ventura hi ha a altres comunitats. Ho hem de deixar aquí, però vos agraeixo moltíssim que hagueu passat avui per el dia i que mos hagueu fet companyia i haguem fet tertúlia plegats. Bona setmana, que arriben baixes temperatures, arriba una miqueta de fresca, diuen, que vos vagi molt bé.
2: Moltes gràcies
0: a totes. Adéu, avui bon tertúlia amb en José Manuel Barquero, Anna Mascaró i també en Guillem Porcel. Uns anuncis, actualitzant notícies i tot d'una tornada.

0: Bon dia. El batlle de Palma, Jaime Martínez, insisteix en la impossibilitat d'autoritzar un sopar a la fresca a la plaça de Cort, tal com havia demanat l'associació veïnal Brunzit, una trobada reivindicativa dels espais públics que l'organització va reconvertir en un sopar a la llesca, sense taules ni cadires, però amb menjar i reivindicació. Com dèiem, això va ser ahir capvespre. Avui Jaime Martínez ha insistit en la negativa de Cort.
1: L'entitat que organitzava sabia perfectament de fa temps que no se podia fer a Cort i que se podia fer a altres bandes. Se'ls ha autoritzat absolutament totes les sopars a la fresca que han sol·licitat, com l'any passat, i per tant fer d'un tema puntual com és ahir, l'Ajuntament no entrarà en això.
0: Els organitzadors critiquen que el permís sol·licitat al maig els ha estat denegat verbalment 2 dies abans de l'acte. Na Júlia és una de les portaveus de l'associació.
2: Nosaltres el que volen reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot, que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
0: Per cert, d'aquí mitja hora, la plataforma Menys Turisme, Més Vida presentarà els detalls de la protesta que s'ha convocat contra la massificació turística el pròxim diumenge a Palma. Més coses, la Policia Nacional ha detingut a Ciutat un home per la tinença de material audiovisual amb contingut de pornografia infantil. Se li imputa un delicte de corrupció de menors després de trobar que tenia més de 2.500 arxius presumptament pedòfils.
3: L'arrest de l'home es va produir ahir a Palma arran d'una investigació conjunta amb la Policia Nacional de Madrid. A través del ciberpatrullatge a la xarxa, els agents varen detectar la infracció penal. Varen descobrir que s'estava produint l'intercanvi d'arxius de tot tipus entre usuaris de tot el món. Després d'analitzar tota aquesta informació, els agents de la Policia Nacional varen constatar que el detingut havia pujat arxius de contingut pedòfil. Els agents del grup de delictes tecnològics han pogut recuperar part d'aquest contingut després d'intervenir els dispositius.
0: La piscina municipal d'Es Viver d'Eivissa estarà tancada fins dilluns. L'Ajuntament de Vila ha pres aquesta decisió per mort d'una avaria en el sistema de condicionament que ha fet que tant l'aigua de la piscina com l'aire de les instal·lacions experimentassin unes temperatures massa elevades.
3: Com a mesura de precaució, s'hi han tancat l'accés als usuaris i s'han suspès els cursos de natació de l'escola d'estiu per garantir el benestar dels infants. Sí que roman operatiu el gimnàs, ja que disposa d'aire condicionat. La piscina municipal d'Es Viver, però, haurà d'esperar fins dilluns. Escoltam algunes usuàries d'aquest equipament.
4: Hemos decidido venir hoy porque hacía mucho calor, pero ya cuando nos hemos preparado todo y hemos venido, nos hemos dado cuenta que está cerrado.
5: Nada, yo he venido súper contenta, digo, un chapuzón con esta calor, pero nos han dicho no, para casa, que está cerrada.
6: Sí, pues veníamos a la piscina para, por venir, ¿sabes? Por hacer algo distinto, ir a la playa, tal, pero estaba cerrada, así que hemos dicho, pues vamos un ratillo al gimnasio.
0: I tancam amb un apunt en estatal. El govern espanyol ha proposat que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, dirigeixi l'Organització Internacional del Treball. L'elecció d'aquesta direcció de l'OIT es farà al novembre. El mandat començaria l'octubre de 2027. Són les 10:04. Més notícies a les 11.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 10 i 5 minuts, això és el dia. Vos acompanyem des de les 9 i fins les 12 a través de la ràdio i a través de la televisió. Ja sabeu que en aquesta hora sempre feim una uada o una coitam de fora de l'estudi per saber quin temps ens espera per avui. Ja vos han dit que avui tornarem a tenir una jornada de molta de calor. Fins i tot vos podem dir que la sensació tèrmica per avui serà arreu de les Balears de 40 graus, tot i que no serà el termòmetre o no tindrem el termòmetre tan elevat. Sigui com sigui, han d'estar molt pendents del vent i de la mar, com veiem en aquesta mapa. Avís groc a Eivissa i Formentera des de les 7 de l'hora baixa i fins a les 9 aproximadament, precisament per aquestes rauxes o ràfegues de vent i també molta calor entorn a les Balears. Xisco, bon dia de nou, com estàs?
1: Bon dia, com tu comentaves, entre les 7 i les 9 del vespre es poden registrar aquestes rauxes de fins a 80 km per hora, especialment a zones costaneres de Ponent, i alerta també a la mà, perquè bufarà vent de component oest entre 40 i 60 km per hora, amb força de 6 a 7 i puntualment en ratxes que podrien arribar en els 90 km per hora. Per tant, si teniu previst sortir amb una embarcació o fer activitats a la costa, per favor, molta prudència.
0: A la resta de l'arxipèlag, el cel presentarà avui intervals de núvols mitjans i alts, amb boires a primera hora del matí, també pols en suspensió que encara no mos deixa, no mos abandona, i que continuarà deixant una qualitat de l'aire, xiscó, poc favorable, podríem dir, també.
1: Les temperatures, ben poques novetats, malauradament, continuen molt elevades. Ens espera una altra nit tropical i, en alguns punts, fins i tot tòrrida, amb mínimes que no davallaran dels 25 graus. El vent bufarà fluix de llevaig en les habituals brises costaneres, però hi ha un detall que cal seguir de prop. Les condicions són favorables perquè es pugui formar qualque esclafit convectiu.
0: I atenció també perquè entre el sud-est de la península i les Pitiüses es podrien desenvolupar-se tempestes molt seques, amb poca o gens de precipitació, però capaces de deixar ratxes, com dèiem abans, de vent molt fortes i, a més, molt càlides. I precisament aquest risc el manté, fa que tinguem actiu l'avís groc a les Pitiüses.
1: Però, Joana Maria Maroto Munà, estimada companya, una bona notícia. Aquesta intensa onada de calor ja té data de finalització.
0: Ai, que bé.
1: Segons l'EMET, divendres serà el darrer dia oficial de l'onada de calor a Mallorca. A partir de dissabte començarà a retirar-se la massa d'aire africà i diumenge la baixada de temperatures, com ja ens va anunciar en Albert Darder ahir, serà molt més clara, molt més perceptible, d'entre 3 i 4 graus. Ara bé, que ningú no guardi encara el ventilador, perquè tot i aquesta davallada continuarem amb temperatures per sobre del que és habitual a finals de juliol. Bona notícia, crec que potser ho he dit com a molt esperançat.
0: Exacte.
1: Bona notícia relativa.
0: Relativa, però vols que acabem amb una curiositat per refrescar-nos una miqueta?
1: Sempre.
0: Que no sé si és una curiositat bona o negativa, però bé, encara que només sigui mentalment. A l'estació científica de Concòrdia, l'Atlàntida, es van registrar manco 84,1 graus el passat dia 18 de juliol, el dia del teu aniversari, Xisco.
1: Ja
0: és la temperatura més baixa mesurada a la Terra des de l'any 2012. I no sé si és bona notícia o no, però com a mínim refrescant una mica. No trobes?
1: Mira, el manco que allò que és el gel de l'Antàrtida, com si el món fos un tassó amb un refresc, si el manco, els glaçons de l'Antàrtida estan potents, se refrescarà una micona la nostra vida.
0: Ve una miqueta de frescor cap aquí.
1: Una mica d'aire.
0: Una mica d'aire, exacte. Beauties? Sortim a l'exterior?
1: Evidentment, obrim aquesta finestra que cada dia mos agrada mostrar-vos de l'exterior, anem al port de Pollença per veure què podem percebre. Tornem a tenir aquest paisatge en què l'Itja ja mos hem acostumat, aquesta pols en suspensió. Fa que no tinguem aquestes postals d'estiu que de vegades poden mostrar.
0: Cims borrascosos, dos.
1: Totalment. Cims borrascosos de vores Highlands, que seria amb una mica de vora la mà, però sí que veiem aquest port de Pollença totalment encalitzat i que fa que, tot i que deu fer una calorada, no tinguem aquesta percepció de tenir un dia d'estiu perquè no podem veure del tot el sol. I, com que sé que t'agrada, feia dies que no hi connectàvem i sé que ets un poc...
0: peixet.
1: amiga d'Escran Sebastián, anam al fons de la mà, en aquesta càmera subaquàtica que tenim el Toro a Calvià, per poder refrescar-nos, encara que només sigui en sa mirada, per veure com està el fons de la mà de les nostres illes.
0: Bajo del mar.
1: Talment. Han de decir. Han de decir. Una meravella.
0: Una meravella refrescant que mos fa pensar que també, així tot, deu fer caloreta, perquè ja entren els rajos de sol per la mà. I, evidentment, també s'aigua la temperatura de la mà.
1: Mira, un peix ara ve a saludar-nos. Jo t'ho dic.
0: Ara no tenim la Marta perquè mor diga quin peix és.
1: No, però com que fa, ara ja no connectant cada dia els peixos, van un poc despistats. Però ells saben que quan són les 10:10, aprox, han de passar per davant d'aquesta càmera del Toro per venir a dir hola a tot Balears. Mira, ara que tenim peixiu, que fa voltes per aquest paisatge marí.
0: Que t'agrada tot anar peixet, eh?
1: Crec que és més la teva pràctica, però no passa res. Si tu dius que són jo, tu dirigeixes que... i el que digui la directora és missa.
0: Va missa. Vols que parlem de l'eclipsi?
1: Evidentment.
0: I de tothom sap que aquest 12 d'agost es viurà un moment històric amb l'eclipsi solar. Per aquest motiu, el govern n'ha preparat un dispositiu especial de prevenció i vigilància

0: Més un total de 35 agents de medi ambient intensificaran la vigilància als espais naturals, la informació a la ciutadania, la prevenció d'incendis i també la detecció precoç d'aquests incendis.
1: I recordeu també, si detectau fum, foc o qualsevol situació de perill, vos heu d'allunyar de la zona, telefonar també a l'112, també si aneu a la platja o a un mirador o fins i tot a prop d'una zona forestal, heu d'evitar fer foc, no en fasseu, ni utilitzeu cap font de calor, no llenceu llosques ni coes que provoquen, per ventura, que s'encengui el foc. No deixeu residus a la natura i moveu-vos només pels accessos autoritzats. Si observeu, per exemple, la crisi des de casa vostra o des de l'allotjament on sigueu, eviteu els desplaçaments, que també és una manera de prevenir.
0: Per altra banda, la consellera de Salut, Manuela García, demana extremar les precaucions, especialment amb els més petits. Recomana que els menors de 6 anys no mirin directament l'eclipsi del 12 d'agost i que el segueixin per televisió. De fet, aquesta casa, IB3 Televisió i Ràdio, faran una programació especial el dia de l'eclipsi perquè se pugui veure des de casa. També recorda que observar-lo sense ulleres homologades pot provocar lesions oculars irreversibles. Ara que dèiem això, IB3 ha muntat un tour, Sueros on Tour, perquè pugui agafar les vostres ulleres d'IB3 i així el manco tenia els ulls protegits. A més, insisteix que no s'han d'utilitzar en cap cas mètodes casolans com radiografies, telescopis o prismàtics sense els filtres adequats i desaconsella també fotografiar aquest fenomen.
1: Res de fotografies, que mos hem avançat a fotografiar-ho tot, sobretot amb el nostre mòbil. L'eclipsi durarà aproximadament un minut i mig, però una exposició de només 30 segons sense protecció adequada pot causar lesions irreversibles. Segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, els efectes no es notaran de manera immediata. Els símptomes poden aparèixer hores després en forma d'una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades, alteracions dels colors, ulls vermells, dolor, llagrimeig o també visió borrosa.
0: Idò, tothom pendent de totes aquestes precaucions i de totes aquestes recomanacions per evitar tenir problemes.
1: Sí, perquè davant qualsevol d'aquests signes el que han de fer és acudir al centre de salut o telefonar també a InfoSalut Connecta. A més, la Conselleria de Salut ha posat en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres d'observació que no estiguin homologades. Ses divetres estan, Xisco.
0: Idò, ja ho sabeu, ulleres on tour, mirau l'Instagram d'aquesta casa i sabreu on tenen els nostres companys
1: repartint ulleres. Sí, perquè van per diversos municipis.
0: Sí, ha quedat diferents quedades.
1: Bàrbara, Antoni, són fent ruta per municipis per repartir aquestes ulleres. Però hem de parlar d'altres qüestions. Ara mos posem una mica més seriosos, perquè fa uns dies el Consell Econòmic i Social, el CES, va presentar la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears de l'exercici 2025 al Parlament de les Balears. Alguns dels factors més destacables d'aquesta memòria, Xisco, és, per exemple, l'augment del 3% del producte interior brut.
0: A més, en el darrer any també s'ha produït un increment de 14.725 persones ocupades, fet que permet la baixada de l'atur a la nostra comunitat autònoma. Destaca el sector de serveis, que es posa al capdavant de l'economia balear i representa gairebé un 90%. En parlem avui amb en Jaume Rosselló. Ell és director de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat, amb qui volem entendre una mica més aquest informe. Jaume, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, moltes
0: gràcies. Encantats de saludar-te. Aquesta memòria conclou que l'economia balear continua creixent, però a un ritme més moderat. Quin titular destacaries d'aquest informe?
2: Estem creixent a un ritme més moderat, però sempre per damunt de la Unió Europea i per el nivell de conjunt d'Espanya. Per tant, seguim després del rebot. L'any 2020, després de la Covid, vàrem tenir una caiguda molt important, del 20%. Posteriors anys, 21 i 22, vàrem rebotar molt positivament. I després, com a una sensació d'aterratge, un aterratge suau, però que estem per damunt de la resta d'economies que t'he comentat.
0: Per tant, si això fos CGB, mos posarien un progrés adequadament.
2: Sí,
0: podríem dir. Hem aconseguit una velocitat de creuer interessant per l'economia.
2: Sí, sempre s'ha de matisar, vull dir, el producte interior brut és un indicador de com funciona una societat, però és vera, aquest matís, aquest titular de progrés adequadament m'ha pres molt adequat.
0: Clar, i aquesta, ho deies, el PIB ha crescut un 3% per sobre de la mitjana espanyola, però un punt manco que l'any anterior. Aquesta desacceleració és senyal de normalització o hem de començar a preocupar-nos? O, com tu deies, és un aterratge suau i ara l'economia illenca ha trobat el seu nirvana?
2: Jo, mentre estiguem mantenint uns ritmes de creixement per damunt de la Unió Europea i del conjunt d'Espanya, no hi veig símptomes de preocupació. Clar, no som com una economia asiàtica, que estem acostumats a créixer a ritmes de 9% i aquestes situacions, per tant, un creixement

0: d'aquestes xifres no m'ha pres en absolut preocupant.
1: Clar, molta gent que és a casa, nosaltres ara hi dèiem, l'economia illenca va molt bé per sobre de l'economia europea, però si t'acosta d'arribar a final de mes, tu això no ho perceps. Com explicaries a la nostra audiència com ens afecta aquest PIB?
0: Bueno, el PIB és un conjunt, és un indicador conjunt. Ja saps que amb estadística, s'acudit ràpid, és sempre el següent. Si tu i jo me menjo un pollastre i tu te'n menges zero, doncs en prou mig m'ho mengem mig prou. Per tant, el PIB és una mesura mitjana. Què vol dir això? En conjunt està anant funcionant bé. Ara bé, aquest repartiment pot ser no funcionar bé. En qualsevol cas, dit això, matitzaré que l'indicador de Gini, que és aquesta mesura que tenim per veure com les coses estan desproporcionades, està millorant. A nivell de Balears tenim un bon indicador de Gini, o, per dir-ho relativament, millor també que la resta d'Espanya i millor que la resta d'Europa, inclús.
2: Jaume, aquesta memòria també parla d'ocupació i és veritat que les Balears continuen liderant la taxa d'activitat i d'ocupació, segueix augmentant, no?, tant una cosa com l'altra. No sé si poden dir que vivim un dels millors moments del mercat laboral, tot i que ara, abans de començar l'entrevista, ja t'ho demanava. No sé si tenim la percepció, els residents, de precarietat laboral, però, clar, contrasten també les xifres de la memòria, perquè mos deus que som la tercera comunitat amb millor qualitat d'ocupació. Explica'm-ho, perquè suposo que també s'ha de matitzar això, una mica.
0: S'ha de matitzar molt, s'ha de matitzar molt. Bueno, però és que tenim una certa edat, quan veiem les xifres d'atur i de taxa, bueno, sobretot d'atur, taxa d'ocupació, sí que sempre a Balears vist està sempre elevada, doncs és espectacular, les dades que tenim d'atur, vamos, jo tenc una visió de fa 20 anys i xerrava, record comentar amb col·legues europeus que com ho fem a Espanya per aguantar una taxa d'atur del 25%. Bueno, però això ha desaparegut. No? Vull dir, això ja no és realitat. Per tant, la idea que proposa que majoritàriament s'ha de qui vol fer feina en fa. Això és una cosa que fa 20 anys no existia. Per tant, això, molt bé. Per aquesta banda, molt bé. A nivells de qualitat de treball, doncs, també bé. Quan mos comparem amb altres comunitats autònomes, per qüestions de salaris, aquests salaris potser siguin una mica més, o molt propers, o una mica inclús més elevats que la mitjana. Les condicions laborals no estan malament comparats a la resta d'Espanya. D'acord? Tot això és positiu. L'únic matís important que cal fer és, bueno, què poden fer després del nostre sou? El problema que tenim a Balears és la vivenda i els preus. De fet, la memòria té un capítol específic que xerra precisament d'això, de què és el que pot fer la gent en els sous mitjans. I llavors se posa de manifest. És un estudi que ha fet Comissions Obreres i que està a la memòria i que posa de manifest una mica la impossibilitat que té un sou normal per accedir a certs béns i serveis habituals a les illes. Per tant, condicions laborals correctes, salari bé, però després, quan ho comparam el seu principal problema, probablement, que detecta la memòria, que és el problema de la vivenda, veiem que aquí venen els problemes. Aquí hi ha el matís important a fer.
1: Clar, perquè la memòria situa les illes com a la tercera comunitat amb millor qualitat de l'ocupació, ara mos ho deies.
0: Sí.
1: Clar, quins serien els factors que expliquen aquesta bona posició? Perquè, clar, si ja tenim l'habitatge que desmunta tot el que seria la teva vida, fins a quin punt el ciutadà o el treballador ho percep? Perquè és vera que potser aquests sous a Balears estiguin una mica millor que la resta de l'estat espanyol, però amb aquest una mica millor, si les cases o l'habitatge s'ha multiplicat per 3, com és el cas d'aquí a casa nostra, com ho percebem com a treballadors? I aquest concepte de treballador pobre, de gent que fa feina... Sí. Però no arriba a final de mes, encara que el que abans era impensable, abans tenies una feina i tenies la vida resolta, ara no, ara tens una feina i encara te queda molt de camí per explorar.
0: Anem a separar. Si estem en tercera posició és per les condicions laborals. El que no mira les condicions laborals és el que pots fer amb ell. Què mires les condicions laborals? Miren el sou que tens, miren, per exemple, temes de benestar, conciliació, mira temes de gènere, en tots aquests temes de condicions laborals, que són comparables a la resta de comunitats, aquí sortim bé. Ara bé, el problema quin és? Després, quan han sortit d'aquestes condicions laborals, quan tenim una feina que mos paguen bé, que mos tracten bé, que hi ha igualtat de gènere, quan sortim de fora, quin problema tenim? Després tenim el problema. Però dins aquestes condicions laborals, quan jo te dic Balears és número 3, jo no tenc en compte el que puc fer després amb aquest. No? Són dues coses diferents. Per tant, han de separar. Molt bé, condicions laborals correctes, molt bones, el problema ve a sort de sortir de fora.
1: parlar d'aquesta memòria. Som en conversa ara mateix amb en Jaume Rosselló, director de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat, i d'aquesta memòria les dades diuen que el sector serveis encara representa el 87,5% de l'economia balear. És una fortalesa o és una vulnerabilitat continuar depenent tant del turisme a casa nostra?
0: Bueno, pregunta controvertida, no és vera?
2: Justament fa una estona en parlàvem a la tertúlia, no? Aquesta dependència que tenim, sí, també del monocultiu, del turisme.
0: Bueno, anem a veure, primer de tot, això que et serveix siguin 87%, crec que és una classificació que ha quedat una mica obsoleta. Dividir els sectors econòmics en agricultura, indústria i serveis, totes les economies balears probablement estem capdavanters amb això, però a nivell europeu, a nivell espanyol, doncs, els serveis cada pic ho són més. Per tant, xerrar de serveis en general s'ha doncs, de matisar. És bo tenir molt monocultiu o no? Bueno, és una pregunta controvertida. No estic capacitat per respondre aquesta pregunta. Ara bé, també és cert que una especialització te fa ser millor enfront a altres. Si no hi ha especialització, no pots ser bo i, per tant, ser competitiu. Fins a quin punt és necessari o no? Bueno, però això és una pregunta que no som jo qui ho ha de respondre. Jo el que puc parlar de manifest és que és cert que cada vegada més estem més en serveis i són els serveis els que van tirant més. Ara bé, en qualsevol cas, xerrar de turisme no m'alerta. Xerrar de turisme, el turisme és molt ampli. El turisme no només hem de pensar en aquell hoteler que dona aquells serveis d'habitatge i de serveis turístics típics, sinó que hem de pensar també en la comercialització de serveis, els serveis turístics. I amb això, Balears sí que ha incrementat molt. I estan xerrant d'empreses que no venen aquí, probablement, sinó que venen arreu del món.
2: Jaume, ho deus, no? Un dels indicadors econòmics també que d'alguna manera destaquen és l'habitatge, no?
0: Sí.
2: Torna a situar l'habitatge com un dels grans problemes. Tenim sòl urbà i el lloguer més cas d'Espanya. Fins a quin punt aquest problema pot acabar limitant també el creixement econòmic?
0: Bueno, jo crec que, tot i que això ja és difícil de percebre, una cosa inèdita també, perquè tenim certa edat, és anar a establiments comercials i veure si necessita personal. Jo crec que avui m'ho adonar en compte que molta gent no ve a Balears a fer feina per problema d'habitatge. Tot xerrar en primera persona. O sigui, com a professor d'universitat, no, ja tenc companys que han vengut aquí, que han començat a fer feina, però davant la dificultat de trobar habitatge i tenir un sou públic que és equiparable, que és el mateix, que poden trobar qualsevol comunitat autònoma, doncs acaben anant-se. Per tant, jo tinc bastant de companys que han vengut aquí 2 anys, els ha estat impossible trobar unes condicions d'habitatge i s'encaben anant a una altra comunitat autònoma perquè no estan arrelats al lloc. Per tant, comparant entre sou i condicions de vida, doncs prefereixen anar a un altre lloc.
1: Clar que parlant d'això, la inflació s'ha moderat, però les Balears continuam sent la comunitat més cara de tot l'Estat. La ciutadania percep el que deim aquestes dades macroeconòmiques. Ho dic perquè
0: sí.
1: Se repeteix com un mantra que l'economia espanyola va beníssim, però per aquesta gent que veu que de cada vegada et sou dura manco durant el mes, que abans podies estirar fins dia 30 sense problema, i ara ja dia 20 ja has d'anar mirant el compte i potser has de menjar una truita en lloc de menjar altres coses, no sé si a nivell ciutadà percebem aquesta
0: sí,
1: bonança.
0: Sí. I a nivell de Balears, si vols, pitjor. Ardi, s'ha repetit bastant que, efectivament, i és cert, que des de l'any 2023 van tenir una inflació molt important, des 10%, i ara hem passat una inflació que es considera molt més adequada, inclús, és millor inclús que no sigui zero, que estem al voltant del 3%. Ara bé, en aquest canvi, des 10 en el 3%, si mos comparam amb Espanya, veiem que a Balears seguim una mica més elevat que Espanya. Des de l'any 2023 seguim en taxes d'inflació més elevades que Espanya. Què vol dir això? Doncs que probablement ja el 2023 eren més cars, això no ho mires IPC, però tots tenim la percepció que és més car a Balears, però és que això s'està greujant. A part de Balears, està sent més cara que la resta d'Espanya.
2: La població també continua augmentant i gairebé la meitat de residents han nascut fora de la nostra comunitat. Quins reptes planteja també aquest creixement demogràfic en els serveis públics, l'habitatge o la mobilitat, Jaume?
0: Bueno, jo el primer principal repte que veig és quan mires la piràmide de la població. Quan mirem la piràmide de la població, em dono compte que la gent que està entre 20 i 50 anys és la més important, i en canvi, gent jove n'hi ha molt poca. Què vol dir això? Bueno, ja sé que les pensions és un problema a nivell estatal, però bueno, també tenim aquest problema, i és què passarà això d'aquí 20 anys, quan hi hagi tota una sèrie de gent que s'incorporarà a un sistema de pensions i quan la gent que estarà fent feina, que podrà fer feina, sigui molt menor. És un problema. És un problema. Jo, en broma, he comentat a vegades, no m'agradaria ser el gestor del sistema de pensions d'aquí 20 anys, perquè no sé com se podrà fer. No se podrà fer, perquè hi haurà molta gent amb edat de jubilació.
2: No m'ho assustis, que nosaltres d'aquí 20 anys...
1: És que no justament d'aquí 20 anys just sí, quan no. Jubil.
0: Sí, sí, pues, doncs haurem de fer qualsevol cosa.
2: Mira, un bon tema, planificar sa,
0: planificar.
2: Sa jubilació.
0: Sí, perquè és no, és una qüestió, que... no és una qüestió política, és una qüestió demogràfica.
2: Clar, clar,
0: és una qüestió de que no sé com se pot fer. Se pot fer incrementant imposts, d'acord, però haurà molta gent que estarà amb edat de jubilació i molt manco gent que estarà fent feina. Per tant, com se sol generar això? No ho sé. No ho sé, però sí que ho considero un repte important de cara a llarg termini.
2: Ho hem de fer mirar o mos ho hem de fer mirar?
0: Mos ho hem de fer mirar, mos ho hem de fer mirar, sense cap dubte.
2: Xisco, ara que hem quedat així com una mica estorats, tenc qualque altra pregunta.
1: Mira que durant tota l'entrevista havia anat tot com a de molt bon rotllo, l'economia illenca de les millors de l'estat, i hem arribat en el final de l'entrevista amb aquest drama. Per tant, ara ja deixant de banda l'economia illenca, recomanau que la gent vagi preparant un pla B per les pensions, sense ser alarmistes.
0: Sí, sense ser alarmistes, jo... Vamos, una cosa que me preocuparia. Clar, és difícil, perquè 20 anys vista és difícil, però sí,
2: I com... Sí, me permet se pregunta, sí, sí. Com recomanes que ho facem? Que comencem a estalviar... Que...
0: No confiar en que tindràs una pensió generosa. No confies que tindràs una pensió generosa. Així com els nostres pares i els nostres padrins han pogut tenir, perquè la piràmide poblacional hi havia molta gent fent feina i poquets que estaven cobrant, doncs això no serà així.
1: O
0: haurà
1: que
0: poquets que...
1: O que si faran... posi ara, Jaume, si se posi ara a tenir nins.
0: També.
1: Que també seria una solució...
0: També m'agrada.
1: Podria augmentar...
0: També no l'havia pensat en aquesta solució, però m'apareix.
1: La demografia. Per tant, ja ho sabeu, teniu feina. No sé si mos quedem amb aquesta esperança ja per cloure l'entrevista. Sempre m'ha interessat, quan una persona ha de fer una d'aquestes memòries, quant de temps inverteix en haver de fer un d'aquests estudis? Perquè de vegades mos pensam que treure una sèrie de conclusions és senzill, però no pensam en tot allò que hi ha darrere d'anàlisi, de recabar dades, i sobretot de posar-les en conjunt i que això mos doni una radiografia de com tenim ara mateix la nostra comunitat.
0: Bueno, tenim un avantatge, que és que la memòria no la fa una persona. La fa cada un dels capítols, està fet per un especialista. En la qual cosa, cada especialista agafa el seu tema, recull les dades i l'entrega. Per tant, enguany hem aconseguit entregar-la a juliol, per tant, l'hem avançat a lo que és tradicionalment. Les dades, penseu que tenen cert retard, per tant, durant 4 mesos tenc un analista de cada un dels capítols, un o a vegades més, hi ha capítols que estan fets conjuntament, que analitza les dades, les posa en context, fa tendències i després s'ho du la revisió general. Per tant, bueno, du cert temps, però recordeu que l'equip és molt nombrós. Ho estic dient de memòria, però aventurarà entre 20 i 30 autors. Per tant, bueno...
2: Una feinada, sí, com sigui,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: de
0: sí,
2: cada
0: sí.
2: Un d'aquests especialistes.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, i més orgullós, de fet, dels bons especialistes que tenim a les Illes Balears.
2: Sí, perquè tu, Jaume, al final ets qui, d'alguna manera, signes la direcció de...
0: Sí, sí, bueno, jo soc encarregat de intentar donar-li coherència a tot, però jo no som motor de cap capítol, sinó que simplement intento conjuntar tots els altres capítols.
2: Idò, Jaume, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, per aquestes matisacions, no d'aquesta memòria, perquè a vegades mos quedem amb els titulars, però, evidentment, necessitam una mica de context i necessitam també aquestes explicacions de cada un d'aquests capítols i també d'aquestes coses que t'hem anat demanant. Moltíssimes gràcies per la visita i t'esperam ben aviat amb un altre... amb més temes sobre l'economia balear. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Han tocat les 10:30. És moment ara de fer una aturada, beure un poquet d'aigua, si fa falta, veure uns anuncis de la televisió, també a la ràdio, i tot d'una seguirem parlant, Xisco, d'intel·ligència artificial, que tu i jo ja saps que no som molt pro intel·ligència
1: ara que
2: artificial.
1: Ara que parlant d'economia, és el gran repte del futur, és també, l'intel·ligència artificial. Nosaltres avui per prendre nota de tot.
2: De tot. Fent consultes i demanant per totes aquestes qüestions. I t'atendrem aquí avui en altres en Mateu Oliver. Ara, quan en fem una aturada i tot d'una torna.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Josep, com Hola. Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
5: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: No ho sé, jo.
7: Sí, psicològic.
6: Però quan hi ha vacances?
5: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu?
5: Sí.
6: Ah, que bé.
5: Servei públic.
6: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Ja vos ho anunciàvem abans, avui volíem parlar també d'altres qüestions, per exemple, d'intel·ligència artificial. I és que actualment el 70% de les empreses diuen que ja utilitzen intel·ligència artificial, però més del 80% d'aquestes empreses reconeix que no ha millorat ni la productivitat ni l'ocupació. Els elevats costos de l'ús de la tecnologia o de la intel·ligència artificial entorn a l'entorn laboral suposa una de les noves problemàtiques a les quals s'enfronten ara les empreses.
1: L'adopció de la IA per part de les empreses provoca una contradicció. En comptes de reduir costos, els augmenta i fins i tot els fa incontrolables. Aquest fet ens permet pensar com aquestes noves tecnologies són una nova tendència a l'alça i defineix un gran repte per al mercat econòmic. Demostrar si el canvi radical de l'equip humà a les noves tecnologies és una visió de futur o una gran errada tàctica empresarial. En parlant, com sempre, amb Mateu Oliver, president del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Illes, el nostre expert en intel·ligència artificial, que sempre ens ajuda a entendre una mica sobre aquestes qüestions. Mateu, molt bon dia, com estàs?
2: Bé, com anem?
3: Sí, no, jo ja m'enyanava.
1: Perquè Mateu ha volgut fer vacances. És un home que...
3: He tingut molta setmana molt llarga.
1: Sí. Tot el dia li donen un càrrec.
3: És a dir, ell... Me n'ha otro.
1: Per això t'ho dic, és que sempre estàs allà d'actualitat. Parlam d'aquest desenvolupament de la IA a les empreses. Consideres que aquest desenvolupament en els darrers anys s'ha produït d'una manera massa ràpida? Com que era una cosa tan nova, que de vegades passa, han passat serada davant es bou?
2: Sí, s'ha fet... Mira, el problema, com totes les que obrin camí, com va ser en el seu moment Microsoft amb seu Windows, ara és OpenAI... va popularitzar el que és intel·ligència artificial, però el que la gent no ha entès és que fer un xat en via no és fer IA. Fer un xat en via és passar el rato. ¿Vale? Ja està. Vull dir, ajuda molt, sí. Ajuda molt si tu hi estàs darrere. Per tant, tu deixes de fer feina i li comanes una feina a la IA, esperes i mires com t'ho respon. Ho valores i ho aferres. L'increment de productivitat és molt baix. És molt baix, no en qualitat, que sí que és molt alta, perquè una persona que no sap escriure una carta pues pot escriure una carta bastant decent, millor que ell. Però això sí, no ha guanyat més productivitat, ha tardat quasi el mateix, la qualitat ha millorat molt. Però no hem guanyat res de productivitat. No? A més, a Espanya, que la productivitat és tan baixa. Llavors, què vol dir això? Vol dir que... el bessó d'aquest problema no està en fer un xat en via. Està en emplear agents, en formar skills, en fer perfils, de que tu facis que un procediment que tu l'automatitzes, la IA te'l faci més eficient. I això no està a l'abast de tothom. Perquè aquí darrere hi ha programació. Hi ha programació i això ho feim nosaltres. I clar, què passa? Que quan tu vols automatitzar això... pues resulta que fas una feinada per aconseguir posar-li... És a dir, la IA és com un delanter, no? Que està, li posen la pilota davant la porteria i xuta. Però li has de dur la pilota des de la teva porteria fins a seva. I això ho fa un equip i li dius, ara remata. Llavors la IA no ho entén. Si tu dius, agafes la pilota des del porter i fica gol, no ho fa.
1: Després del Mundial, que és una gran metàfora, perquè el davanter seria Messi, que pobre nit ningú li duia la pilota i no va poder marcar. Per això Argentina va perdre, en aquest sentit.
2: Pues seria com en Messi.
1: Tu ara parlaves d'aquesta formació en programació, però no només és en programació, també les empreses estan formades per incorporar la IA en el seu dia a dia, més enllà de demanar-li, com tu deies, a un xat, escolta, fem aquest informe o redactem aquesta carta. Són conscients de totes les aplicacions, de tot allò que suposa tenir IA en el nostre negoci?
2: No. Mira, per començar, jo sempre ho he dit, i no me'n tiraré enrere. Nosaltres tenim uns empresaris que requereixen mà de metge. Mà de metge no perquè siguin unes persones que no siguin espavilades i que no siguin suficients, sinó que han viscut en un entorn turístic que els ha amodorrat bastant. Me sap greu dir-ho així perquè pareix que no vaig en contra seva. Jo també som empresari.
1: No, si l'acabem mos telefona, li passarem el teu número.
2: Passa-li.
1: Direm, això ho ha dit el nostre col·laborador, Mateu Oliver.
2: No.
1: Ara posarem un rètol. El dia no se fa responsable.
2: Sable de lo que digui en Mateu Oliver. No, que la gent està mal avesada. Aquí obris una porta i te va bé el negoci. Llavors, millorar el negoci pues, no és una prioritat, perquè ja te va bé. I si les coses van bé, hi ha una norma. Si va bé, no ho toquis.
1: Ja.
0: Mateu, hem de saludar a Núria, la nostra psicòloga de Capçalera, però abans de saludar-la, te vull demanar perquè OpenAI ha revelat que un agent d'intel·ligència artificial va aconseguir sortir de l'entorn de proves i va atacar la plataforma Hugging Face per intentar superar la pròpia avaluació de seguretat. Què ens diu aquest cas sobre el nivell d'autonomia que estan assolint aquests sistemes? Han de passar una mica de pena? M'haurà de fer por?
2: A mi el que me fa por és OpenAI perquè crec que no estan entenguent de què va ser història. Quan tu agafes una intel·ligència artificial, que t'ha surti no és un virus que se m'ha escapat d'un laboratori de seguretat 4. No és això. Si això t'escapa és perquè tenies mitjans per escapar-se. M'expliques? És a dir, tu pots fer un sandbox, que se'n diu, i pots controlar a qui vulguis i com vulguis, agents d'intel·ligència artificial o intel·ligència artificial, i no s'escapen. Vale. Mira que és de fàcil. Ara, si tu ets un barruer, pues sí, aquell pot començar a provar i ha trobat la porta i ha sortit. Però per què hi havia la porta? Si tu fas coses perilloses o li dones reptes perillosos, pues ho fas aïllat i no te surt ningú.
1: Ara que dius d'obrir portes, molts són els joves que en els darrers anys s'ha observat aquesta tendència que creixen demanant a la IA per als seus problemes personals. Ja no són tant de parlar amb altres persones, sinó que passen per aquest xat a fer una consulta. Tot i que aquestes respostes poden semblar comprensives o pròximes, són el resultat d'haver processat milions de converses, de textos i d'exemples, diuen els experts, i que tampoc ens haurien de fer molt de cas. Nosaltres en volem parlar amb la psicòloga Núria García perquè ens conti més sobre aquests perills d'utilitzar la intel·ligència artificial com a eina de teràpia. Núria, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia, molt bé.
1: Clar, hi ha aquesta facilitat, hi ha aquesta... a vegades la solitud, l'avorriment fa fer coses, entres en el ChatGPT, tens un problema, li consultes i potser optes per no passar per la consulta d'un professional. Com a persona formada en aquest tema, quin és el perill de que una intel·ligència artificial mos aconsegui en temes de vida?
4: Pues el primer és que quan fem aquest tipus de demandes tornem a caure en la immediatesa. En voleu una resposta immediata perquè probablement estem tenint emocions que són desagradables i cercam una resposta que mos baixi tota aquesta ansietat. I en qualsevol cas, en quant a les perills, és que les persones que van a teràpia perquè en vincle han tingut una dificultat, han tingut un dolor, han tingut un trauma. I el que se fa mal dins el vincle se sana dins el vincle. I una IA no te pot donar el vincle que sana. No te dona una mirada, no te dona una empatia real o una comprensió real de lo que t'està passant.
1: Bueno, estan tornant addictes a sa, no a la tecnologia, sinó a la tecnificació de la nostra vida, que ara mos pensant que una màquina mos ho pot resoldre tot, és un canvi de paradigma social que aquí és on pot raure el perill de tot plegat?
4: Sí, sí, de fet, molt de pics, quan després se compara amb una persona, clar, una persona necessita més temps per entendre-te, no tornarà una resposta tan ràpida, és a dir, serà un procés molt diferent que quan mos hem acostumat a passar-ho tot per la tecnologia d'un ritme que un vincle o una teràpia no du, perquè és un procés que va molt més en bones, que és molt més profund i que tot aquest temps que un fa feina és necessari. No només per trobar una resposta, sinó per anar com a col·locant totes les coses que m'ho fan mal, que han de ser dins un vincle.
0: Clar, Núria, moltes vegades deies, no?, volem immediatesa, volem una resposta tot d'una, no volem esperar la consulta que tenim per aventura programada amb el psicòleg, o no volem esperar saber què mos pot o què mos està passant, però també imagina que la IA te pot donar una resposta equivocada, potser no, segurament te pot donar una resposta equivocada, esbiaixada, genèrica, no sé, que no pot assemblar-se per aventura en allò que tu necessites com a teràpia, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Exacte, i no només que sigui una resposta equivocada, perquè jo dic, en el cas de que en qualsevol moment pogués acertar i mos donar una resposta, entre cometes, més correcta, aquí l'important és des d'on surt aquesta informació. Un humà necessita percebre que l'altra part, en aquest cas una persona, ho està dient des de una consciència, des d'una comprensió, des d'una empatia. No és només la resposta, sinó tot lo invisible i subtil que tenim els humans que una IA no mos ho pot donar.
1: Arribarà un moment que també els humans que no volen tractar màquines hauran de fer teràpia. Ho dic perquè jo ahir vaig tenir un problema amb una telefonia, vaig estar, na Joana Marató va ser testimoni, vaig estar 40 minuts de rellotge esperant que qualcú m'ho contestàs.
0: Però vas tenir molta paciència, de
1: sí,
0: dir,
1: sí, entenc.
0: No, perquè a vegades això també s'immediatesa fa això, que mos desesperem i pengem.
1: No, però a mi m'ho posa molt nerviós quan telefones i tot d'una te vota un bot que te demana què noms, quin és el teu telèfon, quin és el teu DNI, etc. I has de fer totes aquestes passes prèvies abans que no te passin amb una persona humana.
3: Com que te torna a demanar.
1: Exacte, com en aquest programa d'en Mikimoto. Arribarà un moment que també desenvoluparem alguns, sobretot de la meva edat, que ja varen ser nins en el 80, una certa fòbia, aquesta mecanització absoluta que hem fet de tots els processos?
4: Pues mira, quan t'escolt, pens que no és només poder tenir fòbia en els processos més tecnològics, sinó el fet de que com a humà no vas trobar un altre humà que t'escoltàs. La IA s'ha posat, la tecnologia s'ha posat enmig. Realment el que ens molesta és no tenir un altre humà. No és que hi hagi un robot, sinó que no hi ha una persona que ens està escoltant i que ens està tenint i que ens ajuda en la demanda que tenim. Aquest és realment el dolor que podem tenir.
1: Clar, i entres dins un cercle, que per molt que vulguis...
0: Un cercle viciós.
3: Arribaràs a posar tu una màquina per xerrar amb una altra màquina.
1: Evidentment, perquè la IA té més paciència que tu.
3: Ja té més paret
0: i ja reclamo. En aquest sentit, supos que Mateu no hi ha defensa alguna sobre què és millor i què és pitjor. Si ja no pots substituir mai per mai, en aquest cas, per exemple, un psicòleg, o un amic, o una abraçada.
3: No, a més és perillós.
0: O una companyia, no?
3: És perillós, perquè és el que diu ella. Aquí hi ha un... És a dir, la IA és com a plastilina, te dona una resposta, li dius que te doni una altra i va i te la dona, i li dius que no sé què i te la dona.
0: Exacte.
3: Inclús fent informes econòmics, tu li fiques les dades i te diu no sé què, li dius, uf, me l'han criticada, això no sé què, uf, canvia d'opinió. Diu, hombre, gràcies. Vull dir que és plàstica.
0: Molt maleable, no?
3: Sí. No te pot donar una opinió. Té una gran capacitat de retendre coneixements, però no la sap aplicar. I això ho fa una persona.
1: Clar, i Núria, com a psicòloga, tu passes pena de que aquesta moda s'estengui i que els psicòlegs hagueu de fer un SOS per dir, escolta, fer pedagogia, la teràpia, no se pot fer amb màquines.
4: Crec que, per una banda, sí que hem de fer pedagogia. Hem de fer pedagogia i recordar-ho. I a la vegada confio en que, a poc, en base a l'experiència de cada un, podrem arribar a la conclusió de que això no és el que volíem, això no és el que cercàvem, i tornar a un psicòleg o tornar a cridar un amic o un familiar o a xerrar amb el veïnat.
1: I sense voler ser advocat del dimoni, hi ha qualque cas, per petit que sigui, en què la IA pugui fer una mica de bona feina o l'han de descartar sempre?
4: Qüestions emocionals i psicològiques, descartat.
0: Jo crec que, com a resum, avui podríem dir que la teràpia no se fa amb màquines, és allò que mos diu na Núria, i que d'alguna manera hem de fer, però la versió, o la part que sí que mos aporta en Mateu, és que hem d'estar molt damunt la tecnologia si volem fer-la servir bé.
3: Jo vaig fer una conferència en el Col·legi de Psicòlegs de Palma, que tenim molt bona relació, de fet tenim un conveni signat entre el Col·legi d'Enginyers Industrials i el Col·legi de Psicòlegs, perquè des de nosaltres considerem que són molt importants, no? I jo crec que els hi vaig dir és que ells aquí tenen dues opcions, no? De l'opció de dir, oh, mira, pues n'hi ha uns que fan teràpia damunt una intel·ligència artificial, o dir, mira, és una tecnologia nova que nosaltres hi hauríem d'aterrar i l'hauríem de dominar. Llavors, jo els hi vaig recomanar, dic, vosaltres hauríeu de començar a tenir un model propi entrenat pels vostres professionals, que serveixi de recolzament pels vostres professionals. És a dir, com a col·legi, tu tenis la potestat o l'entrenament o els pesos d'un model teu.
0: Està damunt.
3: Exactament. Llavors, ja no és que vengui OpenAI que ho ha entrenat, vés a saber en què, que dones les respostes, que vés a saber quines són, i tu, clar, estàs reactiu. Estàs aturant a la gent que s'està anant cap allà. Dic, mira, pues, coño, ser pràctic, munta'n una tu, que sigui de recolzament en els teus psicòlegs, i tu el que podràs tenir és dir, miri, en cas de necessitat, un moment en què jo no hi sigui professional, tindrem aquesta IA que li donarà recolzament perquè m'esperi a mi. M'explic. Llavors tens, ja no és una amenaça, és una eina, és una capacitat.
0: I entrenada, però que mai, per mai, podrà substituir
3: no, mai.
0: Una abraçada. Mateu Oliver, Núria García, moltíssimes gràcies a tots dos. Bona setmana i alerta amb sa calor. I alerta amb sa IA.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Són les 10:47, uns anuncis, i tot d'una arriba en Catman, en Manu Ruiz, per parlar-nos avui de custòdia compartida parlant d'animals. Ara tornem.
5: TV3 Ràdio és humor. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: I un dijous més toca tenir cura dels nostres animalons de companyia i avui per xerrar d'un tema cada vegada més present, la custòdia compartida dels nostres animals. Una sentència de l'Audiència Provincial d'aquí, de les Balears, ha confirmat la custòdia compartida d'una cosseta, d'una cussa, després d'un divorci. La resolució deixa clar que el criteri principal no és únicament que qui figura com a titular del microxip o de la documentació, sinó qui és, quin és l'interès i el benestar de l'animal, i no és un cas aïllat.
1: No, perquè d'ençà de la reforma del Codi Civil de l'any 2021, Joan, els animals de companyia són reconeguts legalment com a éssers dotats de sensibilitat, i això també ha modificat la manera com els tribunals afronten aquest tipus de conflictes. Avui volem analitzar què implica aquest canvi des del punt de vista veterinari i entendre si una custòdia compartida és sempre la millor opció per un ca o un moix o una fura o l'animal que tinguem en custòdia compartida. Això ho farem amb el nostre manescal de confiança, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinari, a qui tothom ja coneix com a Catman. Avui demano, anem per feina. Aquesta sentència posa el benestar de la cussa per sobre de la titularitat administrativa. Com ha canviat la manera d'entendre legalment els animals de companyia en els darrers anys?
2: Bueno, tu ho has dit, no? Després d'aquesta llei i també la llei de 23, sí, sí, sí, aquesta, que també xerrava del benestar animal, en principi no només són animals o són éssers amb sentiments, sinó que també no són coses, no se poden posseir, si vols. O sigui, que en aquell moment no poden dir això és meu, això és teu, sinó, bueno, és un animal que compartim i que, evidentment, la llei de cada vegada s'intenta aplicar i estan aplicant-se les lleis que estan en vigor en aquell moment. De tota manera, una nova reforma, no sé si reforma una nova llei, no sé si dir-ho així, de benestar animal se prepara també per setembre i ja en xerrarem amb em, que mos diu si xerra d'això, si està inclòs a la reforma de la llei de benestar animal o no, o només se preocupa dels medicaments veterinaris i tot aquest rotllete que hem viscut aquest dos anys que ha estat una mica feixugat. A mi me sembla...
1: Quan parlem d'educació, Manu, sí, perdó, com a més de psicologia animal, com afecta en el nostre ca o en el nostre moix el fet de que han passat de sa parella a ser dos individus i ha de passar a conviure a dues cases, perquè, evidentment, ningú se planteja fer una casa niu per un moix o per un ca, que se'n vagin a viure fora, com de vegades sí que se fan 20 infants. Sempre passa que el ca ha d'aprendre a conviure a dues cases, a dos ambients, a dues rutines noves, diferents.
2: Sí, i no només dues rutines, sinó de vegades també a dos veterinaris diferents, perquè pot ser una persona, dues veterinaris, no?, que la setmana o és més que li toca un lloc i és més que li toca l'altre, no sé, estic dient un mes o setmanes o 15 dies o el que estigui estipulat segons la sentència. I de vegades és complicat perquè no sempre tampoc els professionals estan totalment d'acord, jo que sé, un protocol vacunal o alguna cosa així, i la veritat és que de vegades se complica una mica, però jo crec que pescar sí que és bona idea, no perdre la relació amb l'altre, perquè si tenia una, no sé,
1: un vincle
2: important en tots dos, no sé per què s'hauria de perdre, o sigui que a mi no me sembla una mala idea. Jo sé gent que tenc així, no per sentència, sinó perquè ho han decidit ells. La veritat és que el cas es veu feliç i ningú comenta que faci coses estranyes quan està a una casa o l'altra.
1: Clar, però quan hi ha un judici i s'ha de dirimir una custòdia compartida d'un ca o d'un moix, què pot dir un veterinari? O com, o quina informació pot extreure de l'etologia de l'animal o del comportament diari d'aquest cau, d'aquest moix?
2: Ho deien ahir, no?, en la cridada que van fer xerrant d'aquest cas de American Bully que va mossegar una cuidadora de Sant Reus. La part etològica o de medicina del comportament l'hauria de fer un professional que s'encarregui d'això, i a Mallorca en tenim, i jo d'aquest tema en principi no hauria de xerrar molt perquè no és el meu camp d'acció, no? Això ho hauria d'avaluar una persona acreditada o especialista en etologia. Això el primer. Però sí que és veritat, jo només he estat a un judici per una qüestió de custòdia compartida. El tema aquí no era tant si la custòdia compartida o no, el problema és que el xip estava passat a nom d'un i el ca havia quedat a casa de l'altra persona, i clar, el qui tenia el ca, quan se van separar, l'altre, que era el propietari, segons el xip, malament no mos agradi aquesta paraula i que ja no se pot dir, reclamava el ca, bueno, només per fastidiar, si vols, a la persona que se quedava el ca. I aquí sí que vàrem haver d'anar per dir, mira, escolta, en aquest temps que han estat separats, aquesta persona ha cuidat el ca, ha pagat les factures, està pendent d'ell, ha fet el que havia de fer amb ell, i probablement és la persona que s'ocupa d'ell, o sigui que tal. I el jutge li va donar la raó a la persona que no era el titular de xip, o sigui que sí, tot això està canviant i de cada vegada més les parelles, a banda de tenir fills, quan en tenen, el primer que fan és tenir un ca, un moix, una fura, com tu dius, un cuní, jo què sé, i de cada vegada passarà més, o sigui, totes aquestes sentències supos que en tornarem a veure cada vegada més, però jo crec que pescar és el millor, poder compartir temps amb els dos curadors.
1: Hi ha races més sensibles que d'altres en aquest canvi? És a dir, perquè quan parlem de races de cans, sobretot, quan un que ha de passar té un règim de custòdia compartida, hi ha, no sé si cans que tinguin un aferrament diferent o que els hi costi més aquest tipus de canvis.
2: Sí, sí que hi ha races que són més... bueno, que són més... No sé, la meva, per exemple, que és una tecal, sí, o que estan més aferrats a una persona, justament, i que estan super apegats a ells i poden tenir problemes d'apego, però si això apareix, contactam amb un etòleg i que mos ajudi clarament a tractar el problema, si es pot tractar, i també supos que el jutge té en compte si és que el té, s'informa de l'etòleg i també el tipus de vida. Jo, per exemple, si tens un llaurador que està acostumat a estar a un jardí o qualsevol cosa i llavors ha de passar una setmana a un piset a palma petit i tal, pues, supos que això, si xerrant de benestar animal, que aquí és el que mos importa, pues, també s'hauria de tenir en compte.
1: I quines són les errades més comunes que se produeixen quan una parella se separa i ha de compartir custòdia? No sé si tu com a veterinari donaries una sèrie de tips de manual de la bona separació quan fa referència en els animals.
2: És que no sé si existeix un manual de la bona separació, no? Perquè és complicat, sempre que hi ha una separació normalment no sol ser superbona, no? Però això és un tema. No, pues no lluitar, no? Per pescar. I ara el maduc, i ara no el té de veure, no? Bueno, no m'agrada fer la comparació, però...
1: I també quan passen sort nins, m'imagino, no discutir o no barallar-se davant d'esca.
2: No m'agrada fer la comparació, perquè no, nins i cans no és exactament el mateix, evidentment.
1: Són éssers animals, també els éssers humans.
2: Sí, ja ho sé, ja ho sé, però no són iguals, però sí, clar, evitar no tant les barreres davant d'esca, però sí evitar, pues, ara no t'ho deix, ara no vull que el vegis, tot això se pot evitar i sí, el millor és separar-se en bon terme, sempre
1: I
2: que sigui possible, ser... però de vegades no ho és.
0: De vegades no és fàcil.
1: I també
0: no.
1: Si pot ser que mantinguin la mateixa marca de pinso, ja per no despistar.
2: No, això és superimportant, perquè pot donar problemes. Sí.
1: Però bé, nosaltres ja ho sabeu, cada setmana voleu que adopteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, i per això ara volem presentar vos en
2: Batman.
1: Batman!
2: Ai, que m'agrada, que moix.
1: Tenim just aquí. És un moixet sanat d'un anyet que cerca casa i també companyia. Si vos animau, com vos dic sempre, només vos heu de posar en contacte amb Sonreus perquè ells vos en donin totes les tresques.
0: I jo si pens, no telefonar...
1: Manu, que en Manu
0: amo, aquest sí que,
1: hauria de
0: podria
1: adoptar
0: ser teu,
1: moixet.
2: Podria,
0: Manu,
2: podria.
0: Perquè, clar, és com un senyal, no? Que, sí. Que ha de venir a casa teva. Si el vols anar a veure, a Sonreus, i si no, cridant el 971-43-86-95, Manu, ho hem de deixar aquí, però esperem, no?, que aquest animalet, aquest moixet, trobi
2: segur,
0: una
2: casa. Segur que en troba, segur que sí.
0: Fer bonda, que passis bon cap de setmana. Ja poden dir allò del cap de setmana,
2: sí,
0: no?
2: Quasi,
0: estem
2: sí.
0: A dijous,
2: quasi,
0: ja,
2: sí.
0: Ja poden dir.
2: Sí, ho intentarem.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Tot una tornada, i vos contàvem més coses. Aquí el dia ja sabeu que encara mos queda una hora de programa en què vos contarem, entre d'altres coses, per exemple... contra moltes coses. No farem cap spoiler, si és con Nadal.
1: Que ja està.
0: Te farei bé, no, que no facin cap spoiler.
1: Poden no fer spoilers.
0: Demanar a tothom que mos segueix qui fent companyia fins les 12 aquí al dia a través de la ràdio i de la televisió. Ara tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Tercera pujada consecutiva dels carburants. La benzina acumula un encariment del 10% i el dièsel del 8%, d'ençà que es va eliminar la rebaixa de l'IVA.
2: En concret, el preu mitjà del litre de benzina ha repuntat aquesta setmana un 2,6% respecte a l'anterior. Costa ara 1,58 euros. És un preu que frega els màxims des del mes de març. D'altra banda, el preu del gasoil és d'1,62 euros després d'encarir-se un 4,7% respecte a la setmana passada. Se situa ara en nivells de començament d'any.
1: L'advocat dels empresaris d'Esborn de Ciutadella ha sol·licitat al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament de Ciutadella contra les mesures cautelars dictades pel Tribunal i que obliguen, recordem, a restablir la circulació per la plaça d'Esborn i deixar sense efecte la seva pacificació. Si aquesta decisió es demora i tenint en compte que l'agost és de vacances, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu. Sentim l'advocat dels empresaris, Víctor Carrera.
4: Tiene pendiente una resolución que en principio debería dictarse a lo largo de la semana que viene, pero que ya veremos a ver si se dicta o no. Después, el mes de agosto es inhábil. Nosotros hemos pedido a ese mismo tribunal de instancia que habilite el mes de agosto precisamente para intentar que la sentencia se cumpla. Puede ser que llegue una resolución en esos términos en estos días, o puede ser que ja saltemos a setembre.
3: Mentrestant, amb la pacificació en marxa, els empresaris adverteixen que continuen patint pèrdues econòmiques i per això reclamen indemnitzacions, una proposta per mirar de negociar amb l'Ajuntament que ha estat rebutjada.
1: La Guàrdia Civil i Vigilància Duanera han detengut 21 persones que són suposats membres d'una organització criminal dedicada al tràfic de grans quantitats de cocaïna entre Catalunya i les Balears, una operació policial batiada com a Joker i proveïa de substàncies estupefents a Mallorca. L'organització criminal estava integrada per dues estructures coordinades entre si. A Catalunya es gestionava la compra de cocaïna i la seva ocultació en vehicles i el seu trasllat per via marítima, i des de Mallorca es rebia i es distribuïa aquesta mercaderia. En plena onada de calor ha estat estabilitzat l'incendi de Mierla, a Guadalajara.
2: Ja ha calcinat 32.000 hectàrees i s'ha convertit en el segon major incendi del segle. El sistema satelitari Copernicus de la Unió Europea estima que ja han cremat més de 123.000 hectàrees en el que va d'any. És una xifra que multiplica per 4 les dades registrades en el mateix període de 2025.
1: Tot això en una jornada que, recordem, les Pitiuses i part de Mallorca estan en alerta groga per mor de les altes temperatures que es preveuen per avui. I el punt i principi de viure sense Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, provoca la suspensió del concert que el grup mallorquí tenia previst per aquest dissabte a la Mova Fest.
2: Amb tot, l'organització del festival ha anunciat que els membres de la banda li retran un homenatge. La Mova aprofita el comunicat per ressaltar també que Roca és una persona i músic irrepetible. Dins l'escena musical mallorquina ha estat, és i serà, diuen, imprescindible per entendre la història musical de la nostra cultura.
1: I amb aquesta trista notícia acabam el butlletí de les 11, 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Lluís Menéndez al control tècnic i volem recordar ara, si vos sembla, a la cantant Amy Winehouse.

Avui fa 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. Tenia només 27 anys, però en una carrera molt curta va deixar una empremta profunda en la música contemporània. La seva mort, tan primerenca, va sacsejar el món de l'espectacle i la va incloure tot d'una al Club dels 27, el nom en què es coneix el grup d'artistes llegendaris que varen morir en aquesta mateixa edat. Entre ells hi ha figures com Janis Joplin, Jimi Hendrix o Kurt Cobain, fet que ha alimentat el mite de les estrelles del rock amb un talent extraordinari, però també amb una vida tan intensa com breu.

La cantant britànica va revolucionar el soul amb una proposta de barrejava jazz, rhythm and blues i pop, sempre marcada per una veu inconfusible i unes lletres personals. El gran punt d'inflexió va arribar l'any 2006 amb Back to Black, un disc convertit en un clàssic modern gràcies a cançons com Rehab o Back to Black.

0: Més enllà dels seus èxits, el seu llegat es manté viu en tota una generació d'artistes que la citen com una influència decisiva. Noms com Adele, Ray o la nova escena britànica han heretat part del camí que Winehouse va obrir, portant el sol de nou a les llistes d'èxits i demostrant que els sons més clàssics també podien connectar amb el gran públic.
1: 15 anys després de la seva desaparició, Amy Winehouse continua sent molt més que una icona marcada pels excessos. La seva veu, el seu estil i la seva manera d'entendre la música mantenen intacta la força d'un artista que en només dos àlbums d'estudi va canviar el rumb del soul del segle XXI. I en parlàvem avui a primera hora, tots la recordam d'una manera o d'una altra, perquè és cert que només dos discos ha aconseguit marcar tota una generació i té allò que són tamacles, himnes, que no deixen de sonar un dia sí, un dia també, a totes les ràdios del món.
2: Fins i tot la Maria Antònia, que era quasi duè, que era molt petita, però gràcies a sa mare, que l'escoltava, també la coneix i la reconeix.
1: Que
2: m'ho
1: va confessar, que va fer una coreografia a classe de ball d'en Amy Winehouse.
0: Jo no la vaig fer perquè tenia 10 anys, però sa mestra va dir ara vos posaré una icona, i tothom va quedar com que dic, no sé què és aquesta cançó, i jo la vaig gaudir en el màxim perquè la podia cantar i sentir a diferència dels altres.
1: Clar, perquè que teva la vida escoltat moltes vegades. Un mite que recorda que de vegades sa fama o s'èxit pot ser una meravella, perquè es assolia allò que volies, que era triomfar, però també quan t'arriba com a massa aviat o no l'has sabut pair...
2: No l'has sabut gestionar,
1: aquesta,
2: no?
1: Aquesta jove és una conseqüència de que, de vegades, la fama és molt complicada de gestionar.
2: De gestionar, sobretot si va embolicada d'excessos, de consum, de drogues, etc.
1: Una família que no ajuda, una parella que tampoc suma...
2: També recordàvem, o dèiem, que per aventurar és un bon moment per anar a Londres, a Camden, i precisament anar a veure aquest mural que hi ha en homenatge a Amy Winehouse, aquí el teniu, un dibuix preciós, anava a dir una fotografia, no, una fotografia, és un dibuix preciós que qualque artista urbà va fer en aquesta paret i que molta de gent ha anat a visitar perquè precisament ella era d'allà, no?, de Camden.
1: Era el seu barri, i de fet, quan passatges per aquest barri, te pots trobar... 20.000 persones inspirades en l'estètica d'na Amy Winehouse, que abans ho deia na Maria Antònia. Ella va fer d'aquesta espècie de monya gegant que duia tota una senya d'identitat, sí. I va aconseguir, sent molt jove, marcar un estil que malauradament va durar poquíssim, 27 anys, com en Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, o, per exemple, aquest terme va néixer amb en James Dean, allò de viu molt jove, viu ràpid i deixa un cadàver vell. Doncs hi ha molt d'artistes que, malauradament, per un tema o per un altre, s'haveran apuntar involuntàriament en aquesta tendència.
2: Avui recordem aquests 15 anys d'ençà que Amy Winehouse ens va deixar, però inevitablement avui també volem recordar a Joan Roca.

0: I vos contam que el concert d'Antònia Font, previst per a la darrera jornada del festival Movo Fest, no se celebrarà com estava programada o prevista arran, precisament, de la mort aquest dimecres de Joan Roca, si bé els membres de la banda rendiran un homenatge en el seu company. Segons ha informat en un comunicat, Movo Fest, l'actuació esdevindrà una mostra d'afecte i també d'admiració cap a Joan Roca.
1: Des de l'organització del festival han lamentat la mort de Roca, una persona i un músic irrepetible dins de l'escena musical mallorquina, ha estat, és i serà, diuen en un comunicat, imprescindible per entendre la història musical de la nostra cultura. Finalment, Movo Fest ha enviat el seu suport i condol a la família, als músics i a totes les persones que l'estimaven. Hi haurà concert d'Antònia Font en el Movo Fest, no serà el concert que teníem previst, sinó que, com molts mos imaginàvem, serà un homenatge fet a un company de viatge que, malauradament, ja no és.
0: Segurament en Joan hagués volgut que se fes aquest concert o aquest moment musical i, òbviament, els seus companys hauran volgut fer-ho per rendir-li aquest sentit homenatge. Dèiem abans, no?, a les 9, Xisco, que recordaven d'alguna manera el moment en què va morir Amy Winehouse, aquell 23 de juliol de l'any 2011, però també crec que recordarem tots els que som seguidors d'Antònia Font el dia en què vàrem haver de donar la notícia de la mort molt prest, massa ràpid, de Joan Roca.

0: Molt sobren més que mai paraules, no? Aquesta cançó també, que Obri aquest lamparet és un dels discs d'Antònia Font. Són les 11 i 12 minuts, ara hem de passar a consulta. Toca parlar de salut mental. Digueu-li salut mental, salut emocional, també, en aquest cas. Escolteu, segur que no heu conegut qualcun d'aquests. Coneixeu aquella persona amb qui basta xerrar 5 minutets perquè quan acabem la conversa per telèfon o mos acomiadem d'ell o d'ella, sentim que mos ha deixat sense energia? Chica, bam, bam, bam, chica, chica, bam, pira, chica,
1: bam. Sí, Joan, aquella persona amb qui quedes 5 minuts i quan te'n vas tens sensació de que t'ha deixat sense bateria. Sempre té un problema nou, tot és un drama, cap consell li serveix i sense adonar-te'n acabes més cansat emocionalment que després d'una jornada de feina.
2: Aquests són els anomenats vampirs emocionals, però existeixen de veritat o més aviat hi ha maneres de relacionar-nos que ens desgasten i ens fan mal. Avui parlarem de com detectar aquests comportaments, quins són els senyals d'alerta i, sobretot, què podem fer per protegir el nostre benestar sense perdre l'empatia cap a aquesta persona. Per això saludam la psicòloga Sandra López. Sandra, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Avui, vampirs emocionals. Quan parlem d'aquest concepte, parlant d'un terme psicològic, ja encunyat, és a dir, surten els llibres professionals, o és una manera popular de descriure determinats comportaments?
3: Com a terme, el vampir emocional no existeix. Clínicament no existeix, no és un diagnòstic.
2: Jo els he dit dementors, amb homenatge a Harry Potter.
3: Hi ha gent que els confon en són narcisistes, però no ho són, perquè no és un trastorn de personalitat. És una metàfora per definir el que és una dinàmica o un patró de conducta.
0: En Gisco li diu dementors, n'hi ha que li diuen nígul gris, vampirs emocionals. Clar, són com etiquetes per reconèixer-los d'alguna manera, perquè n'hi ha molts, eh?
3: Sí, però és el que tu te fas sentir aquella persona, per tant, tu la defineixes d'una manera o una altra segons el teu estat d'ànim quan tu te'n vas de xerrar o d'estar amb aquella persona, el que t'ha desgastat, no?
1: Sí, parlant d'aquest concepte, vampirs emocionals, quina és la via més correcta? Parlar de, per ventura, persones tòxiques o de formes de relacionar-se que poden arribar de qualque manera a ser perjudicials a una relació?
3: Exacte, no són lo de persones tòxiques també, s'ha com s'ha fet un... No, o sigui, no... I depèn de les persones, ben que digui, per exemple, una persona que ha deixat la seva parella en aquell moment te desgastarà i realment no és una persona dolenta, sinó que té aquell moment, aquells mesos de frustració i de desgast que te deixa destrossat i te crida cada mitja hora i després quan està bé potser ni te torna a cridar. O no te necessita. I no és precisament un narcisista, no és precisament una persona tòxica, sinó que en aquell moment donat...
2: És un pesat.
3: És un pesat i te necessita.
1: Sí. És que no he d'escoltar molta sa gent, t'avorreixen
2: sí,
1: fàcil.
2: No, jo, perdona, serà que no escolt, però això no significa que no detectis aquest tipus de comportaments, que jo també de vegades, quan tots en el nostre voltant en tenim un, dos, tres o quatre, i jo sempre penso el mateix, quina tristor veure sa vida sempre des d'aquest prisma, que de vegades només seria canviar una mica sa perspectiva, canviar xip i que, allò de piove porco governo, arriba un moment que no, l'univers no pot tenir sa culpa de tot el que te passa i que també mirar-ho amb uns altres ulls, a lo millor si un dia t'has deixat ses sabates, no és que hi hagi una conspiració universal en contra teva, si ha arribat tard perquè justament s'ha espanyat sa màquina de tiquetes d'autobús, tampoc és que hi hagi un pla mestre per anar en contra tu, sinó que també és un tema d'actitud de com mira't sa vida, no?
3: Jo crec que realment quan xerrant de vampirs emocionals és algo sostingut amb bastants. És a dir, no és una situació concreta. Per exemple, una balança, no? Una balança, quan un sosté durant molt de temps que sempre escolta, que sempre té temps, que sempre renuncia cap a l'altra persona, allò desgasta. No és un moment concret, sinó és que sempre està minva cap a una banda.
0: Però és veritat que hi ha gent, jo no vull dir pesada, però sí que és veritat que hi ha gent que sempre és molt negativa, que sempre és com un nivell
3: que li ha funcionat relacionar-se. Que... Li ha funcionat.
0: Que sempre s'ha queixat de tot.
3: Sempre hi ha qualcú que li agafa el telèfon, sempre hi ha qualcú que li soluciona els problemes, sempre hi ha qualcú que l'escolta, que renuncia perquè ella pugui estar bé. Pobreta, per què?
0: Ja. Yeah. És complicat, no?

0: no veure este so una mica ple. Hi ha gent que és massa positiva, no? Que sempre veu este so superple i a tope.
1: Les però... persones vitamina, que també...
0: també una altra, una altra
1: sí, que és molt perillós, això també, que és molt perillós.
0: Però ja no se tracta de veure ni ple ni mig, és que aquestes persones no beuen buit tot el temps, no?
1: T'ho imagina't ara, per exemple, que jo aquest amb tu per anar a fer una excursió i tu ets aquell vampir emocional i me dius, ja que vas al súper a comprar la barra de pa, t'importa? Clar, jo hi vaig, t'he de dir que no, no, jo hi aniré i bé, no te preocupis, jo te faré els entrepans, no? I quan anava, dic, ui, tinc un mal d'escona, no dic molta aigua, perquè com que tens mal d'escona i tu vas caminant, i diu, te sap greu, tu m'ho que me pesa. Però és que no només li has de dur la botella d'aigua, és que n'hi has de donar a la teva. I quan arribes a dalt, no és que estiguis cansat pel camí i per aquella persona t'està contant la seva vida i els seus drames i els teus problemes, sinó que damunt t'has hagut de fer responsable perquè ell no passés ses, perquè no tingués gana.
2: Sí, però això seria com una degradació, no?, de ser vampir emocional. Ho dic perquè hi ha molta de gent que, per exemple, el que passa és que quan et saludes, com va? Què t'he de dir? I a partir d'aquí ja entres. Tu ja saps que entres una espiral que no sortirà res positiu d'aquella conversa més enllà d'invertir mitja hora, tres quarts de la teva vida escoltant desgràcies.
1: Aquí entren els límits. Els límits sants. Clar, és molt complicat.
2: És complicat. Perquè,
0: jo crec
2: clar,
0: que és molt
1: perquè
0: complicat.
1: Ja que vas a la sopa i li compres la barra de pa, no li diràs
2: pas
1: no.
2: És molt complicat ser una persona contemporània, perquè d'una banda has de ser empàtic. Clar, si has de practicar empatia, quan li dius tot aquest truís no m'interessen.
0: Però tampoc és que ho poden fer. No poden fer canviar en aquesta persona, en altres.
1: Això ho han de tenir clar, que canviar no el poden fer canviar.
2: Això no sé què envia.
1: Si ell, i ell
2: per favor, Sandra, m'has donat un disgust. Jo me pensava que si t'enviàvem a tu, et reprogramaves.
1: No,
2: i passaven a ser persones
1: sí,
2: vitamina.
1: Sí, però els problemes que no venen ells. Venen les persones que estan desgastades. Ell normalment, el que fa mal, o el narcisista, o el vampir emocional, no ve. El que ve és sa mare, és el germà, és sa parella.
0: És que, clar, una cosa és tenir-lo una estona al voltant i una altra cosa és tenir-lo dintre teva. No? No és el mateix, clar. Per aventura, que trobis de tant en tant un amic que sigui d'aquest tipus, que sigui un vampir emocional i vos veus un pic a l'any, jo que sé, que sigui un familiar, un amic molt proper, sa teva parella.
1: Clar, però aquí és important el límit, és a dir, tu li pots donar sa clau a ta mare de que teva, però ta mare per venir que teva...
0: Ha de tenir permís.
1: Ha de tenir permís? Ha de tenir permís, sí o no?
2: Sí.
1: És una cosa molt simple, lo de
2: ser clar. Perquè te pot enganxar per mig de múltiples feines.
1: Jo no puc posar murs en tots els vincles que jo tinc. Jo puc posar una porta. I aquella porta jo puc decidir en què dir la vull tancada o la necessit tenir tancada o la vull tenir oberta, quan perquè passis o no passis.
2: Ara parlaves...
1: Però a la clau jo li donaré a qui vulgui, no la tindrà tothom, la clau de ca meva.
2: Ja, però com se li dona la clau a una persona i entenc que aquesta clau només serveix per obrir una porta un moment determinat? Com se posen aquests límits?
1: Limitat.
2: Perquè a mi posar límits, és a dir, me surt fatal. Com hauria de fer-ho? Quan tu tens una, per exemple, la conversa número 34 amb aquella persona que li has dit com va i t'ha dit que t'he de contar, sa vida és un desastre. Com li poses límits en aquell moment a qualcú?
1: Pues li canvies el tema. Li canvies el tema i li dius, escolta'm, avui, intentant xerrar d'algo positiu, que he tingut un mal dia. O que no necessit... Sí, sí, sí. Que ell entengui que no necessites escoltar allò. I si 34 vegades no ho entén, hauràs de limitar el temps que passes amb ella. Per salut mental.
2: Com a frase, intentant xerrar...
1: D'alguna... Jo ho faig sempre, i n'hi ha un parell en el costat, i jo sempre faig... Avui intentarem xerrar de coses positives.
0: Sí,
1: Vale. I normalment eviten la conversació i sempre tiren cap a
2: el drama.
1: Cap a el drama, sempre.
3: És que clar, jo crec que és molt difícil trobar l'equilibri entre voler ser empàtic amb el teu amic, amb el teu familiar o el que sigui, perquè per aventura aquell dia ha tingut un mal dia i també pensar que en jo està malament l'hauré de menester i vull que estigui allà per escoltar-me, i la culpabilitat de dir... Fins aquí ja du 4 dies contant-me aquest tema i evidentment és negatiu, però sobretot jo crec que el més complicat és que ells no se n'adonen realment.
1: No.
3: Que parlen tot el dia de coses negatives, que per aventura mos pot influir de qualque manera en els altres. Com els hi poden fer veure? Perquè no els hi diràs no acabes d'estar bé, has de menester ajuda ja que jo no te la puc oferir.
1: És molt complicat perquè normalment ells se posaran en posició de víctima i te diran que no els estimes, que ets un egoista, intentaran que la responsabilitat sigui teva i la culpa sigui teva. És a dir, quan ells te criden i estan una hora que te conten el seu problema per telèfon, tu has de tenir temps. Però quan passa al revés, ells sempre tenen pressa. Sempre. Mai tenen temps.
3: I com els hi poden fer veure? Que pues també necessitem el seu suport quan altres estem pitjor, o que si no l'escolt en determinats moments perquè jo tampoc estic bé i no necessito...
1: Ho estàs dient tu ara mateix.
3: Escolten, però aquesta gent...
1: Tu quan m'ho estàs contant tu jo, escolt, li hauries d'expressar a ell.
3: Ja.
0: Xuclen sa sang, però no se deixen xuclar sa sang. És un poc esconsell, no?
1: Exacte. No, i ell el que ha dit ara és el que els hi ha de dir, i això és el límit. Conta-li quan tu te sents al límit. Si ell no comprenen, hem de dir, el problema és seu. Perquè ells estiguin còmodes, no t'has de sentir malament tu.
3: Yeah.
1: Perquè sí, si no, altres, en el final...
3: Si no tot li expressam, li feim veure, i també veuen que estan en una situació perescuda a la nostra, i encara així...
2: Jo aquí not, molta consulta en primera persona.
3: Jo ja m'ho he
0: mira, ara me podria demanar quants dementors, vampirs o
3: nígols
0: grisos teniu al voltant. Així, molt a prop.
3: Jo crec que molt més dels que els pensam.
2: En diferent intensitat, perquè hi ha graus de dementor, jo en té localitzats 4.
0: 4, sí mateix. Sí.
3: Però és que jo ara me'n ven d'oratres en escola, també.
1: És molt típic estar a una taula, entre molta gent, i tu estàs comentant alguna cosa que t'ha passat, o justament, per exemple, alguna cosa que t'han fet. I aquesta persona vota i te diu, ah, jo m'ho va passar... T'interrompa i te comença, jo m'ho va passar, però jo m'ho va passar més. Sempre més. Jo me fa mal el genoll. I a més tenc una contractura de tal. I damunt sí. Ja giren la conversació cap a ells, no? És com que necessiten atenció, necessiten ser la víctima, necessiten.
2: Yeah.
1: I tu dones, però a ells...
0: Que mai... necessiten més consulta a ells que els altres, però no venen, no?
1: No venen. Normalment no venen. I si venen, no fan cas. No fan cas.
2: Aquesta conversa amb sos mals, jo l'he viscuda moltes vegades, no? Lo típic, ai, me fa mal l'esquena. Ai, m'hi ha pegat a reuma, tal, no, m'hi han estat a punt d'amputar-me una cama. I dius, no m'aturar ja aquesta dinàmica, que arribarà un moment que és que acabaran tots a suci per veure ben qui arriba més lluny en so tema dels mals.
1: Per exemple, jo avui tenc un concert i he d'anar aquí. Tenies un concert i jo volia anar a sopar perquè estic tota sola i m'ha deixat en Joan i ara què faré? I estic trista i no pensava en jo. I jo estic, saps, damunt te fan sentir culpables perquè tu tens altres responsabilitats.
2: Sí, però controlar aquests vampirs emocionals, si són vampirs ocasionals, que són amics, coneguts, és fàcil de gestionar, però què passa quan aquest vampir... és com aquella pel·lícula de Julia Roberts i estàs dormint amb el teu enemic. Pot ser la teva parella, pot ser un familiar directe o un company de feina, que de vegades passa, que passant més temps... No vull mirar ningú per fer aquesta pregunta.
0: És que no té consol.
2: No vull mirar ningú, no, perquè ningú s'adoni per al·ludit en aquesta sala. Però quan tens un vampir emocional...
0: Com aquesta rieta, punyeterona.
2: Quan tens un...
0: I seguida cap allò, és que... De veres...
2: He mirat tothom per no mirar ningú. Però què fas quan tens un vampir emocional segut a sa cadira descostat? Perquè a sa feina, malauradament, hi passam gairebé més hores que en sa nostra parella. I tenir aquesta maceta... 8 hores seguides, papam, me conten, per qui ho ha viscut, que no és el meu cas, que se fa molt feixuc.
1: Se fa molt feixuc i és molt pesat. I aquí com poses límits, perquè no pot deixar sa feina, però sí per posar límits. És a dir, no vull dir que te facis sa loca i no contesti, ni que... però sí de no fer ses feines pels altres.
2: Sí, t'has de posar els auriculars tot el dia. Dir, ai, és que estic escoltant, estic fent un talls d'una entrevista i anar...
1: Sí, perquè quan més dones, més necessitaran. I si sempre estàs disponible, sempre cridaran. I si sempre estàs disponible i ells estan ocupats, sempre donaran per fer que tu assumiràs la seva responsabilitat, i no és així. I ho han d'entendre, perquè si tu se deixes 10 vegades, per què no 11, i per què no 12, i per què no 15?
2: Per tant, límits...
1: La frase
2: màgica que mos ha recomanat na Sandra López quan tinguem un dementor emocional a de vores, intentem xerrar de coses positives.
1: Distància amb aquestes persones. Per nosaltres, per la nostra salut mental, distància. Nosaltres estem en el 20%, no necessitem quedar-nos en el 1%. No, per tant, aquell dia...
2: No necessites que se t'aturi el CPU? És a dir, és que has d'aturar abans el mac que te quedi un 1% de bateria per arribar
1: si
2: a casa teva
1: i tombar-te del sofà. I fa 4 dies que estem remant, tenim un foradot, no ficarem en aquella persona que pesa 2.000 quilos amb els seus problemes per acabar d'enfonsar-nos, sí o no?
2: Mira, això ha estat una mica de body shaming, no, però... No. Ja està, Sandra. Entens la metàfora, però...
1: No, me refereixo en els problemes, en el desgast, en el que jo em passa això i ets un egoista perquè, vale, jo t'he dut 4 dies remant per tu, ja. O sigui,
2: sí, però
1: ja,
2: jo crec que amb aquest tema el que m'ha quedat clar durant aquesta conversa és que hem de diferenciar gent que és vampir emocional involuntari,
1: clar,
2: perquè té aquest tarannat, aquest caràcter, i llavors, com dèiem, aquests vampirs
1: puntual.
2: Emocionals, però professionals, que és que sempre que te necessiten te telefonen, però quan després no hi ha reciprocitat, a mi si és vampir a recíproc, com determinar que un pit de cada 10
1: el problema
2: puguis ocupar el seu temps,
1: clar,
2: ja va bé.
1: El problema dels límits és que són coses molt sutils. És a dir, com que tu vas al súper a comprar una barra de pa,
2: ja,
1: no te costa res dur-li un aparell i ja que fas un entrepà, sí, que te dona fer-li dos? No?
2: D'aquí tens que res, d'aquí estàs vestit.
1: Entens? I tu li dius, tio, quin tio més egoista, macho, ara he d'anar jo. No? Però hi vas, perquè tant mateix hi vas. Doncs no compres dos. Però és sempre. És una dinàmica molt sutil que desgasta, però no perquè passi una cosa concreta i sigui un narcisista que te fa una grandíssima...
0: I que si no poses límits, se creen precedents que després són difícils de...
2: I ja parlem un altre dia, però un vampir emocional no és un pervers narcisista, aquest altra gran figura que s'ha creat ara, que pens que s'han d'anar a parlar el proper dia. Que
1: aquests són
2: molt
1: un protagonista de sa vida.
0: Idò, serà el pròxim tema que tocarem amb tu.
1: Si vale. Te sí, sí.
0: Maria tenim... Antònia, que deia en Xisco que passaves consulta i que apuntaves molt. Qualque pregunta més a la Sandra?
3: No, que... no te preocupis que jo a casa te'n faré. Està tot anotat en el meu capet i ara la pròxima diré coses positives.
1: Coses positives.
3: Ja remat 4 pin, no en tornaré a remar 5.
1: Mòbils apagats i coses positives.
0: I els que són els dementors, els vampirs, per favor, aneu a la consulta vostra.
1: I aneu a comprar pa.
0: I aneu a comprar pa i vos feu s'entrepà. Sandra,
1: moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. És a punt de tocar, o són a punt de tocar a les 11:30, fem una aturada, bevem aigua, anem en els banys si fa falta, escoltam uns anuncis i tot d'una tornem.

0: a tu manera.
1: El dia.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Tu vals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls. El dia, amb Joana Marató.
8: Aquest dia, més que mai, parlam de la calorada que fa, del sol que tenim, de la temperatura que sentim cada dia avui, per cert, temperatura no massa elevada, elevada sí, però sensació tèrmica de més de 40 graus. I clar, no mos cansam de fer de pedagogia. Tothom sap que és important protegir-se del sol, però aplicar-se crema solar no sempre significa estar ben protegits. Moltes vegades, petits errors en l'ús d'aquest producte poden, d'alguna manera, restar eficàcia. Cuando...

0: de fet, accions tan habituals com no posar-nos suficient quantitat, oblidar-nos algunes zones del cos o no renovar-ne l'aplicació quan toca, poden fer que la nostra pell quedi més exposada al sol d'allò que en feim comptes. A la llarga, aquesta manca de protecció pot afavorir problemes com les cremades solars, l'envelliment prematur de la pell o altres conseqüències encara més greus.
1: Per això, Xisco, avui volem parlar d'aquells errors que cometem sense adonar-nos i de quina és la manera correcta d'utilitzar les cremes solars. Ens acompanya Vicenç Rocamora, dermatòleg, que ens ajudarà a resoldre dubtes i a conèixer les millors recomanacions per cuidar la nostra pell durant l'estiu. Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Conta'ns, la pell té memòria? Se'n recorda del que feim o deixant de fer? Què vol dir aquesta expressió i per què és important recordar-la?
2: La pell té memòria perquè quan tu te cremes, cada cremada que te peguis, vas fent dímeros de timidina, que són unes mutacions de l'ADN. Llavors, quan n'has fet 100 o 200 o 300, tu perds la capacitat de reparació i és quan comences a tenir un problema de càncer de pell. ¿Vale? Arriba un moment que el teu cor no pot reparar i comencen els problemes de càncer de pell. O sigui, nosaltres fins a 20-30 anys poden reparar l'ADN. Les cremades solars el que ens fan és que l'ADN s'ha de reparar i tu arriba un moment que acabes les piles i és quan comences a tenir càncer de pell. Per això se diu que la pell té memòria. Tu no vols un càncer de pell a gent d'en 10 anys o 15, i això les han cremat. És quan dur una acumulació.
0: Per això, Vicenç, és important començar a fer pedagogia, aquesta cultura de la fotoprotecció, des que els nins són petits, que ja ho tinguin interioritzat, dins el que seria la seva rutina d'anar a la platja. Perquè de vegades també passa, el manco jo quan era petit, ma mare me'n posava, però jo després, quan ja vaig començar a anar tot sol, els primers pits de la platja, la crema sempre quedava dins la motxilla.
2: Sí, jo crec que hem de fer pedagogia. També és veritat que ens podem oblidar qualque dia. Tampoc passa res. El que passa és que no te pots cremar cada setmana, m'entens? O sigui, tots ens hem cremat. Els dermatòlegs també qualque dia ens hem despistat i ens hem cremat una zona, saps? O sigui, com més gamba te posis, més mutacions tindràs. I tot això a la llarga hi haurà més càncer de pell. No només és càncer de pell, sinó que els melanomes són cremades intermitents, que és que ens fa més por. L'altre, doncs, mira. Però jo crec que el missatge la gent ho té bastant interioritzat, el del càncer de pell. Però feim un... Jo crec que són els errors que feim, més que insistir en crema solar. Si la gent sapigués que duguem roba, duguem capell, duguem tueres de sol, tindran menys risc de càncer de pell, cada dia, i per la protecció a la cara, que és on veiem més càncer de pell, ara el cos veiem poc càncer de pell, saps? I la gent, en l'estiu, van destapats. El problema és tot l'any et sol a la cara i a les orelles. Llavors, la pedagogia és que ens protegim tot l'any, no només quan ve l'estiu. Jo no conec ningú que... En si ve, molta gent no se posa ni crema. I molta gent fan feina de fora, a força es posen el cap de setmana. Llavors, lo important, cara, orelles, nas, que és on hi ha 80% de càncer de pell.
3: I capell, sobretot cremades. Capell, Vicenç, que no hi pensam...
2: Sí, és capell, com més... I capell i gorra. Però jo sé, mirau, jo, quan vaig a nedar, i sempre l'explic, jo per 5 minuts no me poso ni crema solar, després me'n vaig a camp meu. Saps? O sigui, tu tens 5 minuts que tu no te cremes, per tant no faràs mutacions de l'ADN.
3: Però, Vicenç, però dins d'aquests...
2: Saps que tu te'n vas a nedar 5 minuts i te racones, és que... I després feim un favor a el planeta, no? Perquè... Si, ara hi ha discussions que si disrupten endocrins, que si poden carregar-se les barreres de coral, els protectors, que això no és vera, no està demostrat, però si tu has d'anar a nedar 5 o 10 minuts i després te posaràs a sombra i te posaràs capell i de baix la sombrilla, no és necessari dir jo me poso protector, puc estar allà, no. El que és important és que si has d'estar una hora te vaig posar en protecció, que t'ho posis bé i que t'ho posis repetidament quan duguis un temps que estàs nedant, perquè arriba a perdre eficàcia.
3: Aquí volia anar jo, Vicent, perquè precisament molta gent se pensa que posar-se crema una vegada en anar a la playa, per exemple, ja ho té tot fet. Cada quan mos han de posar crema? Quina quantitat mos han de posar?
2: Per tot el cos, t'hauries de posar cada vegada un tassó de xupito. Un tassó de xupito... En 4 dies de tassó de xupito t'has carregat un pot de crema. Les cremes no són barates, saps? Llavors, la gent que fa, s'unten un poquet, se posen spray, però no sé la quantitat que posa. Llavors, si tu te poses que tens un SPF 50 i te poses la meitat, només tindràs un SPF 25, per tant, te cremaràs abans. Llavors, jo sempre som partidari de poder ser camiseta, si és possible. M'entens? Si pot ser. És que el sol... Jo crec que mos podem despistar, mos podem cremar una vegada, però mos hem de protegir en robes, en capells, en bueres de sol, les sombres... El més important són les sombres i els capells. Això és el consell que donem a dermatòleg. No te pensis que tot el dia anem amb un tatx de crema de dalt a baix, saps? Normalment... Saps? O sigui, m'ho anem posant quan és necessari, però... Si jo me veus els braços, de fer bicicleta està morena, però ja me pots crema els braços. Tampoc pots evitar anar amb un manigot. Entens?
1: I, Vicenç, ara que has dit bicicleta, has fet de suar... Jo, són la primera, quan vaig fer esport a l'exterior, no m'hi pos crema, i sempre pens, m'hi hauria de posar perquè me pega el sol, però... Quan su, aquesta crema se'n va, al igual que quan mos fiquen dins l'aigua. Per molt que les cremes posin que són resistents a l'aigua, això és cert, té la mateixa efectivitat que qualsevol altra crema, en el cas de que no suïs, no te banyis, etc.
2: No, perquè quan tu sues s'evapora més. Tu penses que les cremes químiques, les cremes protectors que no són minerals, han de fer una reacció en la pell per fer-te l'efecte. M'entens? Llavors, jo, molta gent que té problemes de càncer de pell en els braços o això, que van en bicicleta, jo dic que m'estim més que se ponin un manegot, que posa't el protector perquè li durarà 20 minuts, m'entens? O t'has d'anar repetint, reaplicant. Per tant, si he d'estar banyat, m'he de reaplicar. Si vaig a fer bicicleta i su, si tens un manegot molt prims, pues la roba ja tapa. I pensau que quan sues, el que posa SPF 50 serà un 25 i si posa 30 serà un 15. Per tant, podrem estar molt poc temps al sol sense crema en mos, que sempre el que deim és que no mos cremem. Si tu te vas posant moreno a poc, tu tindràs més fotoenveïment, tindràs càncer de pell i tal, però el que mos preocupa a nosaltres són les cremades, per el que he explicat de les mutacions d'ADN. Però això, hi ha mutacions d'ADN a la pell, en el budell, en els pulmons, saps? Això... El que no ens interessa el cos és fer-li reparar molt les cèl·lules, perquè ja tenen un procés de reparació, i si tu li acceleres, estàs gastant cartutxos, estàs gastant piles, i és quan tens càncer més prest. És el mateix que el tabac. El tabac fa que tinguis un recanvi de les cèl·lules del pulmó més ràpid, i per això és més freqüent que fumen tenir càncer de pell que no, de pulmó que no. Això és l'explicació que la gent ha d'entendre. Llavors, el millor, una sombra, saps? És que és el millor.
1: Difícil trobar una sombra visquent aquí a les illes.
2: Ja, però... ja, no. Però, i també, si voleu que duri més el protector, si fas bicicleta, podeu comprar protectors minerals, que duren més, d'acord? ¿Vale? Protectors minerals són els protectors físics, que deixen més blanc, però duren més. M'entens?
0: No, i segons diu el doctor Roque Mora, tenir en compte que no tot es crema, sinó també aquests protectors de barrera, com comentaves, Vicenç, començar a perdre la mania, a sortir en capell, o fins i tot l'altre dia en parlàvem en els 5 dies, que se tornin posar de moda, o que se posin de moda els parasols, que normalitzem sortir de casa amb un parasol, amb un paraigua que mos protegeixi del sol, com sí que fan a molts de llocs d'Àsia. És a dir, hi ha costums que, malauradament, el canvi climàtic, aquests estius que vivim a les Balears, ja fan obligatori que haguem d'anar protegits a les totes a tota hora. Perquè ara intentar fer un tram de camí a les dues del migdia sense dur un parasol o anar embatumat a les totes fa molt complicat arribar a casa sense tenir problemes.
2: Sí, i també una altra cosa que la gent no hi pensa és cot de calor, saps? Llavors, si duim un parasol, com tu dius, o un paraigua, com duen abans, al segle XIX, no t'hi deshidrataràs tant, i les persones majors, moltes tenen cot de calor, només d'estar al ressol, m'entens? Llavors, també va bé d'unes ombres. Les ombres són necessàries. Jo l'altre dia, deixeu-me que faci un inciso, que diuen, xerrava amb un amic meu, i el que han de fer és plantar arbres per tot, tio, ha d'haver sombres. Tu quan te'n vas en bicicleta, a les 6 de l'hora baixa, comença a passar el salt de la vella dona i baixen 10 graus de temperatura. Ni Joana vol poder dir que viu a Sauva. Llavors, anem a sembrar arbres per tot. I serà un protector solar natural, i tindrem sombra, i no ens pegaran tant de cop de calor, perquè el canvi climàtic, això no canviarà, això tenim 20 anys per davant, que no ho canviarem, eh?
3: molt valent, en Vicent Rocamora pujant a Lluc amb aquesta calorada en sa bicicleta, però és vera que fa molt d'esport. Vicent, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i sobretot que baixin ses temperatures, que mos diuen que aquest cap de setmana sembla que baixaran, perquè la veritat és que fa una autèntica calorada. I, això sí, faci calor o no, mos hem de protegir tot l'any, com diu en Vicent, i també mos hem de porar capell, i mos hem de porar aquests manegots, també, per tapar-mos. Gràcies, Vicent, com sempre.
2: Almenys cara... Cara, orelles i nas, per favor, que és el bon veí més càncer de pell.
3: Idò, apuntat també. Gràcies, Vicenç. Fins
2: una
3: altra.
2: Bon dia.
3: 11:42, una aturada, una pausa, la darrera ja del programa, i tot una tornem.

0: al día.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Al dia, amb Joana Marató.
8: No deixant la salut de banda perquè, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, des de 2022, una de cada 8 persones pateix obesitat. Es tracta d'una malaltia crònica amb probabilitat de recaigudes derivades d'interaccions complexes com, per exemple, la genètica, la neurobiologia, les conductes alimentàries, l'accés a una alimentació saludable o no, les forces del mercat i també, xisco, l'entorn més ampli.
9: L'avanç dels anys i els estudis poden comprendre com aquesta es tracta d'una patologia resultant de diferents factors i no únicament, podríem dir, d'una mala cura o d'haver descurat la nostra alimentació. Comprendre l'obesitat no significa restar importància als hàbits saludables, sinó deixar de culpabilitzar les persones i començar a entendre tot el que hi ha darrere de la malaltia.
10: Per això, Xisco, xerrarem avui amb Antel Pujol, nutricionista i investigador del IDISBA, per desconstruir alguns dels mites al voltant de l'obesitat. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, com estàu, estimats? Tot bé?
10: Tot bé. Conta'ns, quin és el principal mite que ara en parlaven sobre l'obesitat que necessitaríem de construir?
11: Mireu, per mi el principal mite és que és un tema de força de voluntat i realment moltes persones que venen aquí a la consulta pensen que no estan fent lo suficient o que realment tots els esforços que estan fent per canviar hàbits no els estan produint els resultats que volen. I realment la força de voluntat no és... el factor clau. Sabem i tenim estudis que ens diuen que les persones que tenen obesitat o un sobrepès no tenen menys força de voluntat que una persona que tingui un normopès. Per tant, la força de voluntat no explica el per què hi ha persones que tinguin més dificultat en aconseguir un pes saludable que altres persones que no tenen aquesta dificultat.
9: I Antelm, quins són els factors socials que juguen un paper important en el diagnòstic de l'obesitat? Tu ara acabes de desmuntar aquest mite. No tot és força de voluntat, també és l'entorn que tens. Jo, per exemple, jo tinc ma mare, que jo ja li puc dir, mama, vull ser pitrera, torrada, però a ella arribes i tens el vista que és rebossat. Clar, tu un dia pots lluitar contra el rebossat, dos dies i pots lluitar, però si l'entorn no t'ajuda a, diguéssim, ascendir... Perdona, no és una excusa. Ara, mira, estan parlant amb un doctor, ja ara puntat a sa boca d'un professional. Antelm, tens raó o no tens raó? Que l'entorn també és important ajudar-te a assolir el teu èxit en sa pèrdua de pes.
11: L'entorn és importantíssim perquè mos ajuda això, no? A facilitar-nos les coses. Mireu, jo sempre he explicat i explic que això ve d'enrere, és a dir, de quan som petits, no? Jo també hem crescut en un entorn on quan celebrem qualsevol cosa tot va relacionat amb menjar. quan estem tristos, també doncs, cercam el menjar preferit i hem identificat el menjar i un menjar normalment hipercalòric amb molt de sabor, molt, molt palatable, ho hem identificat i ho hem utilitzat com un ansiolític o com una celebració. I hem de rompre aquesta relació en el menjar. És a dir, òbviament, el menjar és plaer i ha de ser una font de plaer, està clar, forma part de la nostra cultura i de la nostra identitat també, però no pot ser que, quan estem tristos i hem tingut un dia difícil, l'ansiolític per aquest dia sigui una font d'alimentació, no? Hem d'intentar desenvolupar altres estratègies que ens ajudin a sentir-nos bé més enllà de menjar molt o menjar aliments que tenen doncs, això, un sabor i un gust molt, molt exigerant, no?
10: I en Sam, te volien demanar, no sé si has pogut per aventura notar qualque tipus de canvis en els perfils que venen a consulta o diferents comportaments a l'hora de dur a terme aquesta consulta entre els diferents perfils.
11: Mireu, jo el que he vist és que hi ha una consciència cada vegada més gran i això me pareix fonamental i aquí també agrair-vos en els mitjans de comunicació que compteu amb nosaltres per fer aquesta divulgació, perquè sí que veig que cada vegada les persones són més conscients de que els hàbits són molt importants i que quan hi ha un excés de pes no és només un tema estètic. I això és molt important. Tots ens agrada veure'ns bé, i això és una realitat, i no passa res, ¿vale? Però que cada vegada associem més el pes que jo pugui tenir, ¿vale?, amb la salut. I sabem, per exemple, que l'excés de greix s'associa a 19 tipus de càncers diferents, s'associa també a problemes cardiovasculars i també ens baixa amb la qualitat de vida. No? Per tant, jo per mi, el canvi de perfil més gran que he vist ha estat que cada vegada som més conscients i cada vegada tenim més clar que és important invertir en cuidar-nos.
8: Hem d'invertir en salut, perquè, òbviament, l'obesitat no mos du res de bo, però també és per una altra cosa, i m'agradaria també comentar-ho amb tu, perquè l'obesitat, ho han dit abans, és una malaltia crònica. Una persona que té qualsevol altra malaltia no li fan sermons de la calenda, i quan una persona té obesitat sí que te sent una mica jutjat, qüestionat, no? Sempre hi ha al voltant d'una persona que té sobrepès aquella frase típica, clar, a una persona que té una altra malaltia no li diuen segons quines coses, com sí que se li diu a una persona amb sobrepès, no? Això també ho haurien de començar a desmuntar, no?
11: Sí, no, no, i m'encanta, Joana, que comentis això, perquè realment aquí penso que els professionals hem de fer molta autocrítica, i penso que és molt important que no estigmatitzem les persones amb obesitat. Per això parlava de que el mite número 1 per mi és que és un problema de falta de voluntat. Això és una realitat que no és així, no és per falta de força de voluntat. I penso que els professionals doncs, bueno, han de ser conscients de que de la mateixa manera que una persona que té hipertensió arterial no tria tenir hipertensió arterial, una persona que té obesitat tampoc ha triat tenir obesitat. ¿Vale? Per tant, sí que aquest discurs paternalista o de jutjar a qualcú, penso que això s'ha d'acabar. Penso que hem de tenir una visió més holística i integradora de l'excés de pes, que realment, ja vos dic, no és un tema filosòfic. L'evidència científica és molt clara i mos diu que els hàbits, òbviament, són la peça angular, són fonamental, ja no només pel pes, sinó per la salut general, està claríssim, però que en el tema del pes hi ha molts altres factors biològics que van més enllà dels hàbits. Hi ha les hormones, hi ha com el nostre eix gana-sacietat està format, hi ha factors conductuals, factors socials, tractaments farmacològics que també ens poden predisposar a guanyar pes, factors, com vos comentava, també hormonals. Per tant, hi ha una gran quantitat de factors que intervenen en determinar quin pes té la persona, que són factors que estan fora de la força de voluntat. I vos posaré un exemple clar, ¿vale?, i molt didàctic. I és, mireu, tots, quan estudiàvem a l'escola, a l'institut, a la universitat, vèiem que hi havia persones que en època d'exàmens guanyaven pes i persones que en la mateixa època d'exàmens perdien pes. I dius, com pot ser, no?, que mateix estímul, dues respostes completament diferents. I això és perquè genèticament el nostre cervell construeix també la relació de com la gana i la sacietat, és a dir, la senyal de gana, ve modulada per les emocions. No? Hi ha persones que el mateix estímul emocional li generarà un augment de la gana i persones que aquell estímul emocional li reduirà la gana. I això depèn de la persona? No, depèn de la nostra genètica, del nostre entorn, de l'aprenentatge fet al llarg de la vida. Perquè vegeu que això és més complex que les calories que entren per les calories que surten.
9: I si me permet la frivolitat, doctor Entelm Pujol, pot ser que hi hagi persones que han nascut en el segle que no mos toca? Ho dic perquè jo sempre he pensat que jo hagués estat feliç a l'edat de ferro, per exemple, perquè allà, evidentment, el meu regruix m'hagués ajudat a protegir-me d'esfred, etc. I tens la sensació de que jo he nascut en el segle equivocat i que potser és allò que comentaves ara, que hi ha gent que els nervis et deprimen i a mi és que respirar m'engreixa, que això també ho has de dur tota sa vida i has de ser-ne com a molt conscient. I m'agrada això que has dit, que no hem d'estigmatitzar a l'obès, sinó en aquest cas allò que hauríem d'estigmatitzar seria sa malaltia, seria sa obesitat, cap allà haurien d'anar ses campanyes de prevenció, que de vegades sí que han pecat una mica de posar sa persona malalta en el centre, quan en realitat la que s'hauria de posar en el centre et sa malaltia.
11: Efectivament, Xisco. No, no t'has equivocat d'època, perquè si no, no haguéssim pogut disfrutar de tu en els programes i...
9: Entenc Pujol, per favor. Feia tant de temps que un home no me tirava una floreta d'aquestes que ara m'he com emocionat, ho he de dir, quin directe.
11: Bueno, merescuda, Xisco. Mirau, sí, totalment d'acord. Hem de canviar la perspectiva, hem d'enfocar de la mateixa manera que fem campanyes, no?, i destinant recursos, interès, per exemple, tractar hipertensió o tractar hipercolesterolèmia, i són, com vos deia, malalties que una persona no tria tenir-les, doncs han de fer el mateix amb l'obesitat i no jutjar. És importantíssim. La persona, jo sempre ho dic, quan nosaltres anem al metge, volem aquí sentir-nos acollits, escoltats, estimats, volguts, i és molt important que no estigmatitzem a la persona amb obesitat, perquè venim d'una història, ja que comentàvem tot els segles passats, no? Venim d'una història d'això, no? De ser estigmatitzat i culpabilitzat en aquestes persones, i no és així.
8: Res de jutjar, per favor, ningú, ni metge, ni tampoc el nostre entorn, ni familiars, ni amics, ni desconeguts, que no jutgi ningú a les persones. I manco pel seu físic. Entel, moltíssimes gràcies. Espero que mos visites aviat, que fa estona que no mos vens a visitar aquí en els estudis. Gràcies.
11: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
8: Una abraçada. 11:56, hem de repassar els continguts que ja tenen preparat els nostres companys d'esports. Gavi Fortesa, bon dia, com estàs?
0: Bon dia, molt bé.
8: Com us dus?
0: Mira, vos duc que el Mallorca està a punt de partir demà cap a Marbella, on jugarà dos partits amistosos enmig d'aquesta pretemporada, i com que IB3 ja ha presentat la seva cobertura de lo que és aquesta pretemporada en quatre partits amistosos per davant, dos a Marbella i dos a casa, parlarem d'aquesta cobertura, de les retransmissions dels partits, amb un dels comentaristes que estarà a IB3 comentant aquests primers partits de preparació d'aquesta pretemporada. Després parlarem una mica de gimnàstica, parlarem una mica de bàsquet i un poc de tot, perquè avui és d'aquests dies que l'actualitat no mos ha caigut damunt i podem parlar tranquil·lament d'una sèrie de coses.
8: Idò, vos escoltàvem a partir de la una. Gràcies,
0: molt bé,
8: Gavi.
0: Adéu.
8: I també volen conèixer quins són els continguts que tenen preparats ja els nostres companys de les diferents edicions del dia. A Menorca, Clara i Mami, bon dia.
12: Bon dia. El dia a Menorca conversarem amb Esbala des Castell, en Lluís Camps, per veure com es prepara el municipi per viure un estiu més les festes de Sant Jaume. Demà divendres sonarà el primer toc de Fabiol, que donarà inici als actes de la cualcada. Després conversarem amb qui ostenta el càrrec de caixera val·lesa, na Paula Carbonero, i també amb el flamant pregoner de Sant Jaume, Antoni Sanz, conegut com Antoni de l'Autoscola o Toni es Fabioler. A la recta final del programa rebem els estudis de la presidenta i el vicepresident de l'Associació de Propietaris de Vinissafú a Platja, que ens contaran les novetats de la reunió que van mantenir aquest dimecres amb l'Ajuntament de Sant Lluís per reubicar l'antena de 23 metres instal·lada a l'urbanització i que ha generat el rebuig dels veïns. La salutació musical a càrrec de Leon Manso.
8: Gràcies, Clara. I avui, des de Formentera, Laura Tur, que teniu preparat per al programa d'avui?
13: Molt bon dia, Joana, molt bon dia, companys. I efectivament, avui som a Formentera, hem vengut una comitiva encapçalada per jo mateixa, per Nanives García Gálvez i en Carlos Bosch, per avançar-nos a la celebració del patró de la Pitiusa del Sud, per avançar-nos a Sant Jaume. Avui sentirem algunes de les persones que han estat reconegudes amb aquests Premis Sant Jaume, que s'atorguen demà a la tarda i que també retransmetrem per IB3 Televisió, per streaming i per la televisió. I per aquí, pel nostre set, passaran representants dels Pastorells, de la Ferreria Ferrerer, també el president del Consell, Òscar Portas, i el toc musical el posarà Lil Dami, que actua avui aquí a la tarda, a les 8, just al costat d'on es troba el nostre set, així que tot això, Joana.
8: Que de coses, bona comitiva i bon programa. Gràcies, Laura. I la cosa de Sant Jaume, i nosaltres en tenim un de Jaume, aquí a casa nostra. Jaume Noguera, bon dia.
14: Creuràs que no hi pens mai.
8: No hi da, ja t'ho recordaran altres.
14: Sí, no hi pens mai. Bueno, avui serem un grapat de bandes de Mallorca, primer de tot a Porreres, perquè han aconseguit l'Ajuntament que Defensa els doni permís per obrir un nou pou en el Puig d'en Femella, concretament en Espolvorí, que com que és de Defensa, s'han entès i hi haurà un nou pou perquè pal·liar la falta d'aigua dins Porreres. També parlarem amb els ramaders que tenen porcs, perquè sembla que s'estan morint per mort de la calor. Després sabrem, gràcies a Palma Activa, si se van fer un currículum. Alerta. I per acabar, parlarem d'Andrats, que també té problemes d'aparcament i per això n'han obert un de nou.
8: I demà, moltes gràcies, Jaume. Tot això i molt més a partir de les 12. Nosaltres tornem demà amb moltes més coses aquí al dia a través de la ràdio i de la televisió. Gràcies per ser-hi. Adéu, fins demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Diverses entitats ecologistes, com per exemple Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, han denunciat avui el sistema de tarifes que s'aplica al consum d'aigua a Palma. Segons expliquen, aquest model afavoreix els hotels perquè el consum es calcula dividint-lo pel nombre d'habitacions de cada establiment.
2: En canvi, a les comunitats de propietaris aquesta fórmula no s'aplica, un fet que encareix, diuen, la tarifa i que, segons aquestes entitats, genera un tracte desigual. Segons el portaveu de Menys Turisme, Més Vida, Pere Joan Femenia, aquest és un dels motius per participar a la manifestació convocada per aquest diumenge 26 contra la massificació turística.
3: Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos, i avui en dia és una altra raó el fet de que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant, literalment, els ciutadans.
1: L'Associació Balear de Tècnics d'Energia, Climatització i Refrigeració, APTECIR, ha detectat un augment del 30% de les vendes d'equips portàtils de refrigeració durant les onades de calor.
2: Un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres impulsives derivades dels problemes de l'habitatge, la majoria llogaters que cerquen la mínima inversió. L'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire reduint la seva efectivitat i augmentant la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari d'APTECIR.
4: Són sistemes hermètics. No de, si hi ha una fuga de gases que està mal instal·lada, per ahí empieza el tema. Si el professional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
1: El grup del PSOE de Palma demana un tèntol i repensar el projecte per a l'edifici de Gesa. Davant les crítiques veïnals i dels arquitectes, els socialistes presentaran una moció al ple d'aquest mes de juliol de la capital balear per exigir al batle que aturi temporalment el projecte per escoltar el teixit social.
2: Recorden que entitats patrimonials, veïnals i del món de la cultura han mostrat preocupació per la protecció del patrimoni i la manca d'espais verds del projecte guanyador. La portaveu adjunta del PSOE a Palma, Silvana González, insisteix que un concurs d'idees no pot ser una excusa per evitar la participació ciutadana.
5: El PP ha convertit els concursos d'idees en el centre de la seva acció de govern. Però un concurs d'idees no pot ser l'excusa per renunciar a la participació, al debat públic i governar d'esquena a la ciutadania. Tampoc per hipotecar les decisions que marcaran Palma durant les pròximes dècades. Els projectes no només han de guanyar tècnicament, també han de guanyar en legitimitat social.
1: Encara de l'actualitat que afecta les illes, l'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua provinent de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. En les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics de nivells elevats. I tancam aquest temps d'informació amb una notícia de darrera hora de l'àmbit estatal. Pedro Sánchez ha anunciat que les empreses Ford i Geely Autos han arribat a un acord amb el motiu del qual aquesta empresa automobilística fabricarà 5 models de cotxes a la planta d'Almussafes, a València. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, anirem fins a Porreres perquè sembla que l'Ajuntament s'ha entès amb el Ministeri de Defensa per trobar permís per poder fer un nou pou d'aigua. En Espolvorí, del Puig d'en Femella, Espolvorí... Té la concessió, l'Ajuntament, és de l'Ajuntament, però és propietat del Ministeri de Defensa, però s'han entès i se podrà fer aquest pou d'aigua dins la Porrera tan necessari amb aquesta situació de falta d'aigua que hi ha a tota Mallorca, no només en el Pla. Després, de fet, parlarem amb els ramaders que tenen porcs perquè són dels més afectats. Passa calor, se'n moren molts, la mortalitat de ramat porcí ha augmentat i volem saber exactament per què i si hi ha altres animals que també se veuen afectats per aquesta calorada i què poden fer els ramaders per pal·liar aquesta situació. Perquè, clar, els animals, nosaltres ho patim, però els animals també no saben on s'han de posar. També vos farem una pregunta. Sabeu fer un currículum? Idò, avui parlarem amb Palma Activa perquè durant tot l'estiu continuen fent cursos per orientar una entrevista de feina, fer un bon currículum i també saber quines són les coses que s'han de dir, que no s'han de dir a un currículum o a una entrevista de feina. És interessant, pareu atenció, perquè molts de nosaltres, per ventura, no sabem fer un currículum. I per acabar, pegarem un altre bot a l'altra punta de l'illa. Avui farem un recorregut per tot, perquè anirem fins entrats, perquè allà també tenen problemes d'aparcament. En esport, fins i tot, han hagut de fer un altre pàrquing de 50 places, perquè el problema és igual de per tot. No hi ha aparcament enlloc. Andratx sí que ha aconseguit fer 50 places més. Així que, sense més, amb Victòria Cerdà a la producció i Lluís Menéndez en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.

0: Des de Granada mos arribaven a 091, un grup que mai vàrem tenir la sort de veure a Mallorca i que sembla que darrerament torna a girar a Messi. És sort, i és el grup de germans García Lapido recada qualque vegada a Mallorca. 091, granadins boníssims, desconeguts i altament recomanables. Mireu, l'Ajuntament de Porreres perforarà i habilitarà un nou pou per subministrar aigua en el municipi i ho farà en el polvorí militar del Puig d'en Femella. La idea és garantir l'abastiment d'aigua en el municipi, especialment ara en l'estiu, perquè els aqüífers pateixen molt i el nivell dels pous actuals baixen de manera més que preocupants, igual que molts altres municipis, ja no només al Pla, sinó arreu de Mallorca. Saludam Jaume Martorell, regidor d'Obres de l'Ajuntament de Porreres. Senyor Martorell, bon dia.
1: Bon dia, què tal, copa?
0: Bueno, com estan els pous ara mateix a Porreres, sense comptar aquest nou? Quin nivell teniu? Preocupant, en el límit, què diríeu?
1: El pou públic, que és el que nosaltres utilitzem en aquest moment, de moment aguanta, però la bomba treu aigua 24 hores en el dia. No podem tenir ni un minut de fallo, perquè si no tindrem problemes de subministrament. Per tant, necessitem que cercar solucions i per això estem en marxa amb aquesta nova preforció.
0: Sí, perquè algun any heu hagut de comprar camions d'aigua i, clar, això costa molt de dobbers per un ajuntament com Porreres.
1: Correcte. I aquests anys passats he tingut camions d'aigua i, en general, el que fas és comprar transport, perquè l'aigua és cara, però el port ho és més. Per tant, per un ajuntament com Porreres i per una comunitat de pla en general, no se pot suportar aquesta despesa. Per tant, cada ajuntament de la comunitat estem intentant cercar solucions.
0: Senyor regidor, Messi se pot moure dues passes per tenir millor cobertura, perquè molt bé i molt es va. Messi millorem la cobertura, perquè de vegades ja sabeu que...
1: Sí.
0: Ara sembla que va bé.
1: Ara millor.
0: Amem, aquest pou, en el Polvorí, ja el teníeu localitzat? Quina és història d'aquest pou? Perquè avui en dia trobar un pou d'aigua és trobar...
1: Sí. Oh. No, està clar. A veure, en el Polvorí ja hi havia un pou que era el que empleaven l'exèrcit quan hi havia soldats allà. Clar, era un pou que tenia poca capacitat perquè era estar pensat per donar subministrament a la gent que està allà, en el soldat que vivien en el Puig. Què passa? Que a través d'un cercador vàrem estar investigant i ens han donat dos punts que amb un 90% de possibilitat de que hi hagi aigua. Nosaltres, una vegada sabut això, vàrem contactar amb un enginyer de mines, ens ha fet un projecte, s'ha presentat a Recursos Hídrics perquè ens donin autorització i també han rebut, per altra banda, la conformitat per part del Ministeri de Defensa, perquè nosaltres necessitàvem que el Ministeri de Defensa mos, encara que sigui un espai cedit, mos donàs autorització per fer un pou en el seu espai i mos ho han concedit. Per tant, ara estem en aquest procés.
0: I quant de temps ha duit això? Perquè quan me parlau de demanar permís a un ministeri, m'imagino que ha estat molta paperassa, perquè demanar permís a un ministeri a Madrid, quant de temps fa que vos hi posàreu? Perquè això...
1: No, sí. La veritat que no ha estat tan lento com pareix ser, no? Ha estat ràpid. Vull dir, jo crec que la gent és conscient de que quan un ajuntament demana per fer un pou d'aigua, vull dir, tothom se mou perquè saben que aquí és un recurs que és necessari, és imprescindible. Vull dir, i tant Recursos Hídrics com el Ministeri ens han respost de manera molt ràpida.
0: Amb tanta sort, perquè...
1: Sí.
0: A vegades... És notícia, això. Porreres és notícia perquè en poc temps ha aconseguit un permís d'un ministeri de Madrid. Això també és notícia. És cert. En principi, havíeu preparat dos bes municipals

0: quan estem cercant possibilitats de trobar aigua, sabíem que l'Ajuntament no té cap solar ni té cap finca que amb possibilitat d'aigua. I llavors sí que se'm va obrir la bombilla i vàrem pensar que no, a la millor no es puig, veient que tenim una concessió molt llarga d'uns 90 anys, que era una de les possibilitats més interessants. I va ser que vàrem intentar explotar. Ha sortit bé en principi, per tant, encantat de la vida, de moment.
1: I sembla que, segons les estimacions, pot haver-hi bastant d'aigua. Pot anar bé, no?
0: Pot anar bé. Espero que qualque dia les coses molt vagin bé, perquè en els ajuntaments sempre pensem que fem les coses per millorar, però a vegades no surten com un voldria. Però, vaja, en aquest cas, pareix que tindrem sort.
1: I la pregunta del milió, per quan el voleu tenir enllestit o estarà enllestit aproximadament?
0: Bé, el que jo voldria és tenir-ho a punt per l'any que ve, en el estiu, quan comença la temporada. Perquè i ja crec que som bastant agosarats demanant que sigui l'any que ve, perquè després els processos aquests són molt llargs. Vull dir, ara estem a recursos i dic que ja m'haurà de donar el vistiplau, hem de passar per sanitat, hem de passar per una sèrie d'institucions que m'hauran de donar l'okay per ampliar aquesta aigua. I penso que jo, si l'any que ve tenim aigua, pues maig seria ja seria l'ideal.
1: Idò, que així sigui, perquè la veritat és que trobar una veta d'aigua avui en dia en el pla es controbar, sí. I més un municipi com Porreres, que és un municipi agrari i que ha de menester l'aigua, tot el pla ha de menester aigua.
0: No, està clar.
1: Idò, per de més el maig, tindrem la bona notícia.
0: Sí, espero que sí.
1: I la notícia, com dèiem, és que un poble de Mallorca com Porreres ha aconseguit en relativament poc temps que un ministeri de Madrid li doni permís. Això jo crec que són notícies aquestes, senyor Martorell, perquè podem d'uncir-hi la sang si ho heu fet tant de manera tan àgil. Jaume Martorell, regidor d'obres de l'Ajuntament de Porreres, moltíssimes gràcies per atendre'm molts i tant de bo hi hagi molta d'aigua en aquest pou d'Espuig d'en Femella. Gràcies.
0: Espero que sí. Moltes gràcies. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant no deixarem es fora vila perquè precisament parlarem dels animals que estan morint per culpa de la calor.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
7: Josep, com estàs?
8: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
7: Fes calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Quan
8: hi ha vacances?
7: Nosaltres? No ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí. Servei públic.
8: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i servei.

0: vegis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia a Mallorca. Què fue?

0: Continuàvem en 091 des de Granada, amb aquest que fue del siglo XX. Fa molt de temps que no ens escoltàvem i per això vos recomanem que repasseu la seva discografia, sobretot el disc 12 canciones sin piedad. Meravellós, injustament oblidats, a 091. Mirau, les altes temperatures que d'aquests darrers mesos ja tenen conseqüències directes sobre el sector primari. Les onades de calor han provocat un augment de la mortalitat, especialment en les explotacions porcines. Durant el mes de juny ja hi va haver, estan parlant del mes passat, un 6% més de morts d'animals que en tot l'any 2025. A més, aquest augment de les temperatures també té efectes sobre la reproducció dels animals i altera el seu desenvolupament normal. En parlava en Toni Mestre, que és president de l'Associació de Productors de Bestiar Porcí de Piment. Toni, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, és curiosíssim que fins i tot un animal tan fort i tan dur com el porc estigui acusant aquestes altes temperatures. Un 6% més de morts en mig any que en tot l'any 2025. Com ets hi ha fet? Què ets hi passa en els porcs, especialment, perquè morin? No beben, tenen calor. Què ets hi passa perquè morin, precisament, especialment els porcs?
1: Bueno, les dades en percentatge sempre són molt difícils a nivell animal. Sí que es ve que ha estat un any molt dur, que ha vengut una calor molt sobtada. Els animals han passat d'estar bé, que és una primavera, que estan bé, que no només té calefacció, que no només té res, a tenir una calor extrema. Això de sobte, venir això, ha duit que les estrelles dels animals ha augmentat molt. Un animal que està gestant, que està a llaure, que està tranquil, que està que li poses o s'importa una bassa on pots refrescar i això, no té problemes. Els problemes entren quan els animals estan a punt de parir, un animal que en plena calor se posa de part, que de tota la nit no refresca, que molesten els porcells tot el dia, un animal que se tomba i se geu i se geu damunt un porcell i no s'aixeca perquè està agotat, tot això resta la producció. Sense comptar pues, que a nivell seminal dels mascles baixa molt, això afectarà a la llarga la reproducció de la pròxima paridera. O sigui, aquells estrens ho compliquen tot.
0: Mare de Déu. Heu dit la bassa per refrescar-se, perquè hi ha una expressió que no té cap ni peus, que se diu suar com un porc. Els porcs no suen. Els porcs no suen i per això s'han de refrescar dins una bassa. Per això de vegades, bueno, quan ens veiem...
1: Els porcs... La calor els afecta bastant. Es ve que potser les races autòctones són un poc més resistents, però que tampoc estan adaptades a aquestes temperatures extremes que tenim, que no refresquin ni la nit. És que si refrescat la nit, pues l'animal té un moment de recuperació, però és que no el tenen el moment de recuperació, és com nosaltres. I també hem de pensar que nosaltres, si haguéssim d'estar en qualcú que m'ha molestat les 24 hores, sense un aparat d'aire condicionat, malament mos banyassin, que potser ho feim, que ens posàvem expressió, que ens apodem dos pit cada dia, jo crec que ni les persones m'ho recuperaríem.
0: Ho feis, en això? Els hi doneu aigua? Sí, sí. Els hi doneu bueno, expressió?
1: Bueno, els animals els banyem, que al final és contraproducent, perquè un porcellí el que vol estar és sec, no vol estar banyat, però ja. Les prioritats és salvar el màxim d'animals.
0: Clar, jo m'imagino que, clar, si se bassa per refrescar-se, l'heu de tenir de fora, és a dir, ha d'estar en el sol, perquè, clar, a cobro no sóleu tenir ses...
1: Bueno, no, el que no pot fer és tenir una trutja dins d'una bassa i que es posa el bany de fer el dos.
0: Exacte.
1: Que no sobraria cap porcell.
0: Clar, clar.
1: Una trutja que mana ha d'estar aïllada, ha d'estar la metge que puguis, i ha d'estar... Pues això és així. No hi ha... I no parlem ja de benestar, ben que crec que no hi ha cap nena de ni un que no vulgui ser mal, estigui el millor possible i les possibilitats.
0: Clar que sí. Tu, a banda de porcs, tens altres animals?
1: Jo tinc ovelles.
0: I si les ovelles et passa el mateix? Això te volia demanar. Tots els animals pateixen per igual, perquè ara ja s'ha acabat de tondre, i clar, elles els han llevat la llana, però... Compte'm.
1: La ovella, tal volta, és un poc més resistent a la calor. Si té ombra, no en pot ser. Però el problema de Mallorca és que, per desgràcia, els darrers anys s'han mort tots els arbres i tenen problemes d'ombra.
0: Sí.
1: Però bé, la ovella, en general, és més resistent a la calor. Hi ha una dona que diu que un ovella a peu eixut sempre li va bé. És un poc més resistent a la calor. També es ve sí. que el que és a nivell de producció, també hi ha una dita que és molt bé, que diuen me de juliol a sa mare per dalt. Sí. Que ja sa mare, ella ja sa mare, sa mare. Sí. Tampoc que juliol, però això ja és molt bé, no d'ara.
0: Sí. Això és cert, el que passa és que, clar, les dites ja no funcionen, perquè la monja l'encén i farà la paga, la monja el va encendre fa dos mesos. És que això és un... Tot s'està girant. Tens sembrat o tens hort, tu, o no en tens?
1: Bueno, a nivell de la campanya de cereal, pues, no serà el que pareixia, hem tingut un any... que per l'únic que ha estat bo, sobretot per la meva zona, ha estat per les ovelles, el cereal, la calor, també la va agafar un poc massa de sobte, però encara l'ha pogut dur, el cereal. No ha estat cap anyada extraordinària, ha estat una anyadeta normaleta. El preu és com el d'esport, també està molt xerec. Crec que el tema de rentabilitat de tot el sector primari és molt estimós. En tots els àmbits. És a dir, que no només la maderia ni cereal. És ben estimós, per no dir ridícul.
0: Clar. No, és que, de fet, ara la setmana que ve xerrarem els nostres senyors de Garrova, perquè sembla que ja estan collis a Garrova ara, que és com un mes i busques abans de lo que tocava. Escolta, Toni, tornem amb els animals. Que tu què has de fer quan se te mor un animal de calor? Perquè aquest animal ja no el pot vendre. És una paperassa, l'altra dona de baixa, ho has de dir a la conselleria? Com funciona, bueno, això? Perquè ara me'n recordo de les vaques boges, quan hi va valor de les vaques, que se va prohibir fins i tot la venda de cal viva perquè hi havia pagesos que se n'afluixaven de dir no i les enterraven. Però avui en dia com funciona si se te mor un porc? Què has de fer?
1: Bueno, a nivell de vaques sí que és complicat, tot el que són bovins, arrel de les vaques loques, sí que tots s'aixipen quan neixen i l'altre d'anar de baixa quan se mor. Els altres, pues, els altres, les explotacions que tenen segura de recollida, pues, se passen tres pit per setmana, recollis cadàvers.
0: D'acord.
1: Ells s'enduen, són reus o tisme, depèn del tamany. I els altres pues, s'han d'enterrar en bones condicions en cal viva, se pot enterrar. Però és un problema, no és tan fàcil. Tens una flotació, ho pots enterrar, és animal que pots enterrar, però no complica molt. O sigui, és un problema afegit en el problema.
0: I després, també te volia demanar sobre el tema de Valtros, dels ramaders i els pagesos, perquè hi ha molts de sectors que han hagut de canviar d'horari per evitar les hores centrals. En el camp, fa molt d'anys que no veureu mai a la una del migdia en ple juliol, no veureu mai els pagesos, perquè normalment feina de molt prest i de molt tard. Tu, per exemple, en quina hora t'hi poses, en quina hora atures i en quina hora hi tornes? Com ho fas,
1: bueno,
0: tu?
1: De passar... Una cosa, pues, en el meu cas no és el millor d'això, però jo tinc ovelles de temps parts. Però sí que a nivell d'ovelles nosaltres mullem a banda que ha sortit sol, les 6 del matí, i perquè les ovelles són sols i van al pasturen. I a nivell d'animals, pues, mos toca fer feina, són sols, dels parts. Hem de refrescar els animals per les hores de calor. A les 9 del vespre no pots que et refresquis.
0: Clar.
1: Es part de calor a les 4 de sora baixa. I no a les 4 de sora baixa, a les 2 que l'ha de regar, perquè a les 4 de sora baixa pugui comptar el cop.
0: Tens raó, sí. Ho dic perquè tots els que no en sabem de fora vila, vegeu lo complicat que és mantenir el nostre sector primari. Imagineu-vos amb aquesta calorada, que fins i tot els animals no aguanten. És complicat perquè fins i tot les oliveres també pateixen. Hi ha molt de planters que estan, preves que estan completament pensits.
1: Bueno, tot això, aquestes descens, tots són estrens. Quan s'hi van d'estrens sempre és un problema. Tant per hortalissa com per... I aquestes temporades són extremes i són llargues, perquè dèiem aquells dies. Per dins el mes d'agost tots han vist dies com aquells, però un dia, dos, però no 15 dies que duim d'una set de calor. De ben dur 10 o 11 dies que no han vist un sol clar. Això no estan fets.
0: No estan fets en això.
1: Ni nosaltres, ni els animals, ni les plantes, ni res. Està desbordat tot.
0: No, i a l'hora de sembrar també hi ha molta gent, molts pagesos que diuen de mudar segons quines llavors per fer productes més resistents a l'estrès tèrmic, que no haguin de menestar tanta d'aigua, perquè, si no, és que... Ara parlàvem de fer un pou a Porreres perquè no tenen... No, en el pla, ja saps... Tu concretament, que no t'ho he demanat, tu m'has dit per la meva banda...
1: Això són de Ariany.
0: Ariany.
1: El tema de l'aigua també és un tema molt complicat. Jo som molt crític. Jo sempre dic que el problema de l'aigua és que és molt barata.
0: Sí.
1: I sempre he dit això. En aquell cas, jo tinc que anar a un extrem per estalviar aigua i sempre li poso el mateix exemple. I tu fas tot el que pot per estalviar aigua. Estalvies com a molt 100 litres cada dia. Tens tanta alerta, perquè la veritat és que nostre l'aigua de repassar els plats pot semblar per regar els cossiols.
0: Exacte.
1: És un extrem. Però és que està molt, molt alerta, com a molt estalviat 100 litres. 100 litres d'aigua són 3 tonelades cada mes. 3 tonelades cada mes a 2 euros són 6 euros. Qui fa res per estalviar això?
0: Ja t'entenc.
1: És que el problema de l'aigua és que volem estalviar aigua, però la regalem.
0: És cert.
1: Per desgràcia, tots som igual, doncs m'ho sap greu que m'ho toquin la cartera.
0: No, i que també, jo record quan era menut, que és que avui en dia s'atuda una quantitat d'aigua tònica es fareïdor. Jo me'n record que de menut les cases, les plantes baixes, tenien dos aigovessos i cada banda hi havia un canal de giny i tota l'aigua de pluja se n'anava dins la cisterna. Ara tota l'aigua que plou se perd. El Manco Palma, tota l'aigua que plou se perd. Estan perdent tota l'aigua de pluja.
1: És que per l'any que m'ho fa una pluguda de 30 litres per metre al quadrat en tres quarts i se neguen. 30 litres per metre al quadrat ets ha fet tota la vida.
0: Sí.
1: Què passa? Pues que tenim asfalt, tenim trispol, tenim d'això, res bou.
0: Exacte.
1: I s'encomola l'aigua, però és que no ho aprofitem per res.
0: Exacte. Efectivament.
1: I llavors tenim un sistema hídric que tot d'una que es pot recuperen el mínim, pues durant desaladores, jo crec que aquí hauríem de fer més desaladores, tenint-les en marxa tot l'any, que els aquífers se poguessin recuperar tots, i el sistema pues aniria un poc més acord amb el que era fa, no parlant de fa 60 o 70 anys, ni més acord amb fa 30 anys.
0: Sí. Fa 30 anys, efectivament. No, i tot això, tota aquesta aigua que no se veu damunt l'asfalt, és cert, tota l'aigua llenega i se perd, per no parlar de lo que tu has dit abans, de les aigües grises. Això ho veurem d'aquí poc. Les aigües grises, l'aigua de la dutxa, per exemple, ha de servir per omplir la cisterna de l'escusat. Què és això de tu d'aigua bona? Per tanmateix, després per tirar la cisterna de l'escusat, la recirculació d'aigua grises, això ho veurem d'aquí poc.
1: Però no és això...
0: Clar,
1: és que... Això és preu.
0: Exacte.
1: Tu te compensa 6 euros cada dia muntar una instal·lació, vull dir 6 euros cada mes, muntar una instal·lació per recuperar les aigües grises? No. Però 60 cada mes, potser t'ho pensaries.
0: Exacte. Exacte. No, però també arriba un moment que... L'altre dia parlàvem amb els productors de vi i ells diuen que recuperar les botelles de vi a ells pràcticament, o complir les noves, que a ells pràcticament no, ni hi perden ni hi guanyen, que és una qüestió de consciència. I si tots estàssim conscienciats en que no tenim aigua, el que passa és que estem avançats a obrir el grifó i que en surti. El problema és quan obris el grifó i no en surt. Aquí és quan molt no temem del que destresor que tenim.
1: No importa que és. No importa que és. Tot funciona... Anem, jo som, almenys un poc d'això, sempre que la gent només entén la butxaca.
0: Sí.
1: Segons d'incendis. És que no hi ha animals, perquè com hi ha d'haver animals? Tu què vols? Que tenir allà un que tingui vaca, que tingui bou per la muntanya perquè faci net i que jo pugui subsistir? Pues que aquest home se pugui guanyar un bon sou, no passis pena que n'hi haurà de bous.
0: Efectivament. Que el que ha passat, tot això que estan veient, aquests incendis, tots els enginyers forestals, diuen que gran part de la culpa, a banda de la calorada, la tenen l'abandonament del camp. Tots aquests incendis que veiem a la península és l'abandonament del camp. Perquè, clar, abans hi havia carboners, hi havia fons de calç, hi havia pastors. Clar, totes aquestes activitats han desaparegut i s'han anat abandonant. Clar. No hi ha activitat agrària, no hi ha animals, no s'ha fanat i el foc comença per la guerriga, no comença per la copa d'espí, no?
1: Siguem perquè són com perquè se n'ha anat aquesta gent.
0: Ah, clar, perquè era feixuc i perquè no retia. Perquè era feixuc i no retia. Cert. Toni, no arreglarem el món, però com a mínim mos hem ofegat. Toni Mestre, president de l'Associació de Productors de Bestiar Porcí de Pimem. Que vagi bé, amem si suram, seram els porcellets.
1: Esperem que un poc i que puguem passar l'any i ja veurem què passa. I més si podem recuperar un poc el manco del consum.
0: Exacte,
1: jo,
0: sí.
1: Jo, aprofitant el que jo, crec que tenim una baixada de consum, sobretot a nivell de porcella, molt important. Crec que la gent, també és una opinió molt personal, però crec que la gent no és conscient que se pot rostir un tros de porcella quan se rosteix una cuixa de pollastre, que no és necessari fer una porcella sencera per dir menjar porcella.
0: Cert.
1: I crec que hauríem de recuperar un poc aquest consum que és tan bo d'aquí.
0: Cert. Nosaltres sempre defensam els pagesos i els ramaders de Mallorca, el comerç local, i una vegada més, sempre que parlam d'economia circular, penseu que si compreu productes d'aquí... no l'economia circular, sé que parlant de reciclatge, sinó que tot bé no sortim de Mallorca. Si compram porcella d'aquí, mallorquina, fixeu-vos que sigui d'aquí, per favor. I així, sempre deim aquesta economia circular, nosaltres fem la broma de l'economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca. Mos referim nosaltres. Toni Mestre, moltíssimes gràcies. Diumenge sembla que fluixa la temperatura, a més si a l'anam.
1: Esperem que sigui així.
0: Gràcies, Toni. Venga. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara anem en el que mos aconsella periòdicament l'Ajuntament de Palma. No ho mogueu.

0: M-Clan, habituals de les festes de Sant Agustí de fa de nits. Grupos americanos, gran tema també, altament recomanable. No parlant de fa de nits, parlant d'endrats, perquè els endritxols s'afegeixen a la resta de municipis de Mallorca que reserven aparcament per residents. Concretament en esport d'endrats s'han habilitat 50 places que podran utilitzar els veïnats. Clar, la creixent pressió del trànsit sobre l'espai públic ha fet que municipis com Alcudi, Banyabufar, Sollo, Sant Cervera o Valldemossa han implementat mesures semblants. Saludem a la batllessa d'endrats. Estefania Gonzalvo, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Bueno, 50 places a l'avinguda Gabriel Roca d'esport, és a dir, la primera línia, pels qui no coneguin esport d'endrats, perquè, clar, és que allà ja fa temps que fa mal aparcar i els veïnats m'imagino que devien estar un poc ja molestos, no és així?
1: Bé, et sé que en l'esport d'endrats tenim un problema d'aparcament, però sobretot que s'ha agreujat com el tema de les obres que s'estaven duent a terme per part del govern, que té, nosaltres tenim un aparcament municipal, però ha estat necessari l'acopiament de materials i això ha fet que quasi la meitat del pàrquing estigui pues, això amb acopis de materials. Va sorgir aquest problema i nosaltres varen demanar a Ports de les Illes Balears la possibilitat de fer una cessió de la parquera seva, perquè aquesta banda que hem habilitat l'aparcament, com bé has explicat, és la primera línia és competència de Ports, i li varen demanar la possibilitat de que per part de l'Ajuntament habilitar aquests dos aparcaments per residents. Una mica per d'aquesta forma minvar el tema de que no tenim aparcament municipal o tenim la meitat de l'aparcament municipal. I ho varen demanar, doncs no ens va concedir. A més, ja li varen demanar aparcament per a residents. I ara el que hem fet és habilitat aquests dos aparcaments, sobretot doncs, això que hem comentat, no? Perquè els nostres residents tinguin més fàcil l'accés a l'esport d'endrats a l'hora de doncs, anar, bueno, tant la gent que viu com la gent que vol anar a disfrutar del nostre port, que també és important.
0: Clar, i aquestes 50 places que estaran a l'avinguda Gabriel Roca d'Esport, estaran pintades de verd, s'ha posat senyals en tots els idiomes, que és per als residents, i els veïnats no hauran de demanar cap permís perquè el vehicle figurarà que és d'endrats, no? Per tant, no han de fer res els veïnats, no?
1: Exacte, degut a, també a la situació no? de que estem en estiu, que sempre hi ha més gent, hi ha més moviment. Clar, nosaltres vàrem valorar la possibilitat de tenir dues opcions per acreditar la residència, o bé venir aquí a l'Ajuntament amb un certificat i donar una targeteta, o també els vehicles que tributen en el nostre municipi. Això la policia té accés en el moment de les nostres bases de dades, i bé, varen dir, el més ràpid per no emprenyar la gent que pugui l'Ajuntament a demanar és que el vehicle tributi en el municipi. I a més, si hi ha qualcú que encara té el vehicle, que està a Palma i que viu en drets, el tràmit a tràfic és molt ràpid i és immediat. Tu demanes el canvi i se fa el canvi de municipi. I per això varen dir, mira, creiem que és el més eficient, sobretot per ser poca de l'any en la que estem aquí, ara és estiu, i que no hagin de fer massa paperassa, que també de cara al ciutadà, que ja basta el que demanem en el seu dia a dia i sigui més fàcil la seva aplicació.
0: Jo sempre que vaig a l'esport d'endrats aparquen a de vora el riuet, a de vora el
1: rent de salut. Sí, és que el pàrquing és que ara tenim ocupat amb acopi de materials. Clar. I ara no està en la seva totalitat.
0: Clar, per això, d'aquí ve aquesta situació. Quan ha augmentat el parc automobilístic d'endrats? Perquè és que parlem amb pobles de 700, 800, 1.000 veïnats i mos diuen que pràcticament hi ha un cotxe per persona. Endrats vos ha passat el mateix.
1: Sí, jo crec que això és un problema que tenim a nivell general en tots els municipis. Sí que és cert que nosaltres podem dir que una de les nostres prioritats era la creació d'aparcaments i podem dir que han creat més, quasi de 1.000 places d'aparcament en tot el municipi. Sí que és cert que en esport d'endrats el que hem fet fins ara és comprar un terreny que estava qualificat com a aparcament, que ja és aparcament, però ara ens falta l'execució d'un projecte per ampliar i fer dues plantes, que té aquesta possibilitat, dins el que és el centre, el carrer Isaac Peral, del municipi, del nucli d'Esport d'Andratx. I també nosaltres estem ara executant el nostre planejament, per també hi ha una part urbanística que està qualificada com a aparcament, i ara començarem l'expropiació d'aquests terrenos per habilitar aparcaments també públic. Esport era la part que ens quedava una mica més... amb més tramitació, perquè sí que és cert que el que és Andratx, Santem, la Coma, hem habilitat aparcament dissuasoris, també l'Ajuntament ha comprat i ha expropiat terrenos i ja s'han habilitat els pàrquings. Hem fet una mica més de via, però és cert que també en Esport d'Andratx tenim més limitació de terrenos. Varen cercar per intentar implantar aparcament dissuasori, terrenys en rústic, que gràcies a la nova llei ara està permès, per estiu, 8 mesos, i no varen trobar un, però el propietari no volia llogar. I també estem fent feina amb el Consell Insular de Mallorca per habilitar una zona que s'han fet una modificació urbanística perquè sigui un remanent de carreteres i això també en un futur se pugui destinar en Esport d'Andratx aparcament. Som molt conscients del problema que tenim, a més que és un reclam dels nostres comerciants d'incrementar l'aparcament en esport i estem fent feina el més ràpid possible perquè sigui una realitat.
0: Bueno, per cert, ara que parlàvem de cotxes i de trànsit, acabo de llegir a Diari de Mallorca una bona notícia. Andratx amplia en 250.000 euros inversió destinada en el pla municipal d'asfaltat. Sí. Està directament relacionat amb el trànsit, això, és així, no?
1: Sí, tenim un pla de millora d'infraestructures que està dotat anualment a 500.000 d'euros i el que varen fer el darrer plenari és ampliar aquesta quantitat. És a dir, ara tindrem 750.000 euros per dur endavant un pla d'asfalt que ja han asfaltat moltes zones i també precisament en Esport d'Andratx ara quan acabi l'estiu, de cara a setembre-octubre començarem a asfaltar tots els carrers que també hi ha una necessitat important d'asfalt en esport. El que sempre intentem una mica és aquest pla de millora d'infraestructures d'asfalt coordinar en èpoques que no emprenyin en els veïnats. Clar. És a dir, ara no podem anar a faltar a ple estiu, que és quan més moviment hi ha de cara als comerços, als veïnats, ja varen fer una reunió anual que fèiem amb els veïnats, varen concretar que s'asfaltaria quan acabés l'estiu. I hem ampliat aquesta quantitat, sobretot per poder dur endavant més actuacions, ja que era molt necessari una actuació integral. És a dir, ja no bastava en asfaltar 3 o 4 carrers. Andratx feia molts anys que no s'asfaltaven, però coses petitones, i ja era necessària una actuació d'inversió important en el nostre municipi. I estem fent feina amb això.
0: I una altra cosa que hem llegit avui de matí, que també està molt bé, que aquestes enquestes ciutadanes que fan ajuntaments, com per exemple d'Andratx, mm-hmm. en aquest cas per elaborar el pla d'accessibilitat universal, que fareu també Andratx, veiem que la regidora Monedero ho ha presentat, sí. Perquè, clar, en els municipis, el te comentes petit, Andratx té 12.000 habitants, molt de municipis, entre comentes petits, poden fer això de manera... clar, tant de bo se'n pogués fer en els municipis amb molts habitants, però, clar, vosaltres teniu l'avantatge que vosaltres podeu fer això. Fareu una enquesta ciutadana per elaborar el pla d'accessibilitat. Aquestes coses estan molt bé. És com fer un referèndum, això. Està molt bé.
1: Sí, en principi nosaltres estem fent feina per redactar un pla d'accessibilitat del municipi per fer... és molt important avui en dia l'accessibilitat, garantir l'accessibilitat a tota la gent. I, clar, ja dins d'aquest pla d'infraestructures hem fet actuacions aceres per això, perquè siguin accessibles, perquè en el seu dia no ho eren. I crec que l'Ajuntament ha donat exemple en el sentit que nosaltres demanem als comerços, als locals, que han de, com és normal, han de ser accessibles per ser gent, i que només que també l'administració ho sigui, i en nostres carrers. I una mica varen contratar una empresa perquè ens fes aquest pla d'accessibilitat de tot el municipi, per després també tenir una fulla de ruta per poder actuar, i ara fem aquesta enquesta ciutadana per escoltar peticions dels veïnats, inclús, bueno, també que portin les mancances més grans que té el municipi, que la posin damunt la taula, i sobretot el més important, fer-ho participatiu, que al final qui vulgui opinar pues, tingui també aquesta opció. És la primera fase de la redacció d'aquest pla d'accessibilitat.
0: Molt bona idea. Llàstima que no se pugui fer les ciutats grans perquè sí. És més complicat o s'hauria de fer via internet, però està molt bé perquè així al cap i a la fi fas el que volen els veïnats.
1: Al final els veïnats són sobirans i són qui té segurament... Jo moltes vegades la gent diu, ai, no t'ha arribat això? Diu, no, menys mal que tu m'has dit en aquest sentit.
0: Exacte.
1: Et cerca una ciutat gran és més difícil, però també és important donar l'opció, doncs, això de... En el final, jo el que dèiem, nosaltres no sabem de tot i és molt important la col·laboració ciutadana per prendre decisions i saber realment quines són les necessitats dels nostres ciutadans.
0: I hem parlat d'aparcament per residents, de més pressupost per asfaltat i d'aquesta enquesta ciutadana sobre accessibilitat. Un cremull de coses, mira si donen de si 10 minuts. Sí. Estefania Gonzalvo, Valdesa d'Andratx, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Bueno, vos deixem el meme clan, ara ho estàvem mirant, aquest grup de Múrcia. Mos visiten just d'aquí un mes, dia 22 d'agost, a les festes, com dèiem, de Sant Agustí de Felanitx. 22 d'agost a Felanitx. Meme clan, molt recomanables. Salut i ben demà.

0: Bon dia. Davant la protesta convocada per diumenge contra la massificació turística, el govern diu que entén el malestar de la ciutadania que ha duit en aquesta convocatòria, però defensa que és el primer govern que ha aplicat polítiques de contenció en aquest àmbit. Antoni Costa ha parlat de la prohibició de noves places turístiques a pisos o la regulació de l'entrada de vehicles que afirma s'acabarà aplicant a totes les illes.
1: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir que són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Bé, aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
0: Més coses. Les comunitats autònomes del Partit Popular, entre les quals les Balears, han plantat avui la ministra Elma Saiz i s'ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que estava prevista per avui a Madrid. Una reunió que havia de servir per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
2: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat la comunitat de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics, com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
3: Se nos niega el criterio de donación, de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
0: En tribunals, l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 2 anys de presó a un home acusat de ruixar una casa de la seva propietat amb líquid inflamable i causar-li lesions al seu inquilí a Palma.
2: Les parts han aconseguit un acord de conformitat abans de la celebració del judici que estava previst per avui de matí. La Fiscalia inicialment sol·licitava 16 anys de presó per temptativa d'homicidi, però finalment ha reduït els fets a un delicte lleu de lesions i a un altre d'incendi intencionat. També s'han aplicat les circumstàncies atenuants de reparació del mal i d'embriaguesa.
0: Tot això en un dia en què una de les xifres de la jornada és el preu dels carburants, que acumulen la tercera pujada consecutiva. La benzina acumula un encariment del 10% i el dièsel del 8% d'ençà que es va eliminar la rebaixa de l'IVA. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina, que ha repuntat aquesta setmana un 2,6% respecte de l'anterior, costa ara 1,58 euros, un preu que frega els màxims del mes de març. I d'altra banda, el preu del gasoil és d'1,62 euros, després d'encarir-se un 4,7% respecte de la setmana passada i se situa a nivells de principis del mes de juny. I en aquesta hora comença la primera entrevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de declarar en seu judicial com a imputat pel cas Plus Ultra. S'emeta a Televisió Espanyola i arriba només hores després que el suposat testaferro de l'expresident l'acusàs de cobrar comissions en el rescat de l'aerolínia. Aquesta i la resta de notícies de la jornada ampliades a l'informatiu migdia a partir de les 2 amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca parteix demà cap a Marbella, on jugarà dos partits amistosos contra equips de l'Aràbia Saudita. IB3 ja ha preparat la cobertura d'aquesta pretemporada i avui analitzarem l'actualitat de l'equip vermell amb un dels comentaristes que ens acompanyaran a les retransmissions de televisió. Parlarem també una estona amb un nou àrbitre balear de primera divisió, Lluís Bestart, que compartirà la primera divisió amb Mateu Busquets aquesta temporada. D'altra banda, el futbol sempre genera activitats complementàries i en aquest cas avui tindrem una de les persones que han fet pregó festiu aquest estiu. Quant al bàsquet, fa uns dies varen conèixer el nou entrenador del Palmer, que acaba de fitxar el suec David Jolinder, i avui parlarem amb el nou tècnic del Figui Mallorca Bàsquet Palma, Àlex Formento. Precisament en bàsquet està d'enhorabona amb la convocatòria per primera vegada de Baba Miller amb la selecció absoluta. I tornarem a parlar de gimnàstica. Fa uns dies fèiem una anàlisi amb el director tècnic del Club Chelsea i avui personalitzarem en la figura de Nicolau Mir, camí de l'europeu de Croàcia, classificatori pel Mundial i en el seu tercer cicle olímpic. És la 1:06, en la producció de Joan Gabriel Bausà i Marta Sampas i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3. Començant.

0: Vagi per davant que vull donar les gràcies a la gestió de la Federació de Futbol de les Illes Balears i al seu gabinet de premsa perquè hi ha coses que a vegades necessiten d'un conducte reglamentari. I això ha estat necessari per arribar a tenir amb nosaltres el nou àrbitre de primera divisió, Lluís Bastard. Lluís, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
1: Res, hombre.
0: Estic repassant, o he repassat, la teva trajectòria i amb un no-res, amb 31 anys, estàs a primera divisió.
1: Bé, que et compli ara fa no-res 32 anys, però sí, la veritat que...
0: Bueno, 32, ja és major. Ja.
1: Sí, un poquet més, però sí, la veritat que molt content.
0: 2019-2020 i 20-21 a l'antiga segona B. Del 2021-22 al 24-25, primera ref. I la temporada passada, 25-26, a segona, i ja està. Una temporada segona i cap amunt.
1: Bueno, la veritat que no és normal, però sí que és vera que són de... Una temporada no significa res i és una feina de molt d'anys des de que varen començar que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content.
0: Jo normalment vos demano a tots lo mateix. Per què àrbitre i no futbolista?
1: Bé, jo vaig començar des de molt petitet jugant a futbol i quan vaig acabar juvenils sí que és vera que... Bé, jo disfrutava molt del futbol i un amic meu el va ficar en aquest món i bueno, tots que crec que la majoria començam per tenir un sobresou i sobretot perquè ens agrada molt el món del futbol i tots crec que començam per aquí i clar, pues, després de tots aquests anys ningú s'anava a pensar que arribarien tan en fora.
0: Hi ha una mica de garantia a l'hora d'arbitrar després d'haver jugat?
1: Home, jo crec que sí. Evidentment, aquest àrbit que ha estat futbolista crec que sap molt més de futbol, potser una persona que no ha vist futbol mai i se planta un camp de futbol. Crec que tens un petit avantatge, evidentment.
0: Com ets en el camp? Com és Lluís Bastard? Quin tipus d'àrbitre és?
1: Pues Lluís Bastard és una persona normal, una persona que li agrada xerrar amb els jugadors, que entén i empatitza molt amb ells, però també és un àrbit que no li agrada que li faltin el respecte, com a cap persona, crec, i una persona normal i corrent.
0: Tens un mirall, i no va al Mateu Busquets?
1: Bé, en el moment quan varen començar tots en el món de l'arbitratge ja un poc més avançat, pues jo sí que veig que em fitxava en Carlos del Cerro Grande, perquè crec que ha estat un referent en el món espanyol i en aquest cas del món europeu. I sí, em fitxava molt amb ell per la seva personalitat, el seu estat físic, i bé, crec que no m'ha anat malament si m'he pogut fitxar un poquet amb ell.
0: Del Comitè Balear aquesta temporada no hi serà Quadra Fernández, però hi sereu tu i Mateu Busquets. Pel nostre futbol també és bo, no?, que arribeu a primera divisió. Al manco dos, si pogués ser un mes seria millor, però de moment estàu dos.
1: Hombre, jo crec que l'any passat també estava en Guille i en Mateu, crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
0: Tens ganes de saber quin serà el primer partit?
1: Sí, lògicament.
0: Per poder... Quan ho sabreu? Quan ho sabreu?
1: Bé, nosaltres som els partits una setmana antes. El mateix dilluns que arriba el partit, pues, es designen. I amb molta il·lusió i moltes ganes de veure on poden començar aquest nou projecte.
0: On t'agradaria?
1: Sincerament, m'és igual, perquè estar on estic ara mateix és un somni que mai pensava que podia complir. Fa 10 mesos me canviava la vida perquè podia aconseguir un somni que era ser àrbitre professional i amb 10 mesos després pues, poder estar aquí, m'és igual el camp on sigui, estem preparats i amb moltes ganes.
0: Fent una repassada per als teus números, tens una mitjana de quasi 5 targetes grogues, però no arribes ni a mitja vermella. T'acosta expulsar futbolistes o què?
1: No em costa. El que passa és que bé, se tenen que donar-se jugades, tenen que donar-se els partits, segons quin tipus de jugador, pues, crec que nosaltres com a àrbit l'únic que volem és que el joc sigui fluid i que no hi hagi molt de problemes. I evidentment, pues, si hi ha qualcun jugador o qualcuna entrada pues, que passa un poc de mesura, pues ja estem altres.
0: Els tècnics, els futbolistes, sempre diuen que els partits es decideixen dintre de les àrees. Per vosaltres, la vostra actuació també depèn massa de les àrees, no? Avui dia?
1: A veure, les àrees es veuen pues, que a dia d'avui és un aspecte molt important perquè pues, se pot decidir un partit amb un penalti. Entonces, claro que nosaltres tenim molta més precaució en aquestes àrees perquè saben que es poden decidir coses importants.
0: És millor equivocar-se per defecte que per excés?
1: No. Jo crec que ja és l'únic que sortim és a intentar acertar i com vente i tantes són persones i ens podem equivocar. Evidentment que els errors també ens costen molt, però intentem treballar cada setmana per minimitzar-los.
0: El VAR ajuda o vos condiciona?
1: Ajuda, 100%.
0: Sí?
1: Sí, evidentment.
0: I jo és que a vegades veig la cara de qualque àrbitre quan el criden del VAR, que m'imagino que pel seu cap passa. Anem a veure què ha passat i jo no ho he vist. Fa por, a vegades, aquesta criada?
1: No, perquè saben que és una eina que ha vengut per millorar l'arbitratge i sobretot mirar futbol i crec que a poc a poc la gent ha d'entendre-la molt més perquè s'ha d'entendre... perquè si no, pues, després hi ha comentaris que poden afectar, però bueno, per nosaltres és molt important aquesta eina perquè l'únic que volem és, si nosaltres no hem vist un penal com veia dir tant, pues, que la persona que estigui allà pugui cridar-nos i que hi hagi pues, aquesta justícia que potser pues, no hem pogut tenir en aquell moment.
0: Uh-huh. I la darrera, Lluís, en aquest Mundial hem tingut només un àrbitre espanyol i només ha xiulat un partit. Què passa?
1: Pues no tenim, o sea, me sap greu no puc contestar-te, però bueno, jo crec que això ja és un tema de FIFA i és un tema de designacions i ells tindran els seus criteris i la veritat que no t'ho puc dir perquè és que tampoc ho sé.
0: Però sembla molt poc, eh?
1: Bé, jo crec que el que s'ha de valorar no és que hagi pitat una final o cinc partits, sinó també que han tingut un representant espanyol en aquest cas, que ha pogut estar allà un partit i crec que el que s'ha de valorar.
0: Mm-hmm. Lluís Bestard, enhorabona per l'ascens i moltíssima de sort per la temporada.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Lluís Bestard, nou àrbitre de primera divisió que compartirà amb Mateu Busquets la representació balear a l'arbitratge de la primera divisió. 1:27. Tot d'una, tornem.
2: IB3 Ràdio és... Joc Net. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: i 28 minuts. Vos deia que a vegades l'esport té aquestes coses, no? Hi ha personatges de l'esport que a l'estiu se troben amb coses que no tenen res a veure amb el futbol, i és el cas de fer, per exemple, i hem vist un munt, pregons de festes, per exemple, i el pregó de les festes del Coll d'en Rabassa aquest any l'ha fet na Pili Espadas. Pili, bon dia.
1: Què tal? Bons dies.
0: Feia estona que no xerrava amb tu. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Com és això de fer un pregó? Que un s'ho prepara, s'ho estudia, s'ho escriu, sorpresa quan li diuen...
1: Sí, un poquito todo, la verdad que, bueno, sí, fue una sorpresa cuando me dieron la noticia, pero, bueno, me la dieron ya hace, pues, más o menos un par de semanas, y sí, sí que no estudiármelo, pero, bueno, sí que escribir en un papel, ¿no?, un poco, pues, mis sentimientos, y bueno, hice un poco lo que creía que iba a hacer, que es recordar pues mi infancia en el barrio y todo lo que he vivido y lo que conlleva a mi familia, a mí, y bueno, y mi infancia, mi crecimiento, todo en el barrio, y bueno, lo transmití así ayer.
0: Sí, perquè aquestes coses se fan més amb el cor que amb el cap.
1: Así es, totalmente.
0: I amb el cap lo que ja és el collerense, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, primer, com va ser el pregó? Com va anar? Com te vas sentir?
1: Bien, muy bien, la verdad que contenta, ¿no? Orgullosa de que bueno, pues eso, que mi barrio me ofrecía el poder abrir las fiestas de este año. Y bueno, luego pues contenta porque, bueno, hubo bastante gente amiga, tanto compañeras de fútbol antiguas que lo vieron, que vinieron a verme, toda mi familia que también estuvo y luego, bueno, por parte del Coyense también directivos y, bueno, nada, me sentí muy arropada. Luego, aparte, pues eso, un barrio en el cual me conoce mucha gente, llevo toda la vida ahí, y gente del barrio que, bueno, que me ha visto crecer desde pequeñita y, bueno, para mí fue muy, muy emotivo porque al final, pues, ves gente con la que pude compartir, ¿no?, un ratito y luego el pregón, bueno, pues eso, intenté transmitir mi vivencia en el barrio desde pequeñita y luego, pues, también mencioné especialmente al Coyense y bueno, y a mi familia que es con la que llevo siempre toda la vida ahí. Y bueno, intenté transmitir que, pues eso, que hoy en día, pues que las fiestas también se iban como algo de hermandad, de poder disfrutar, ¿no?, con los vecinos, con el barrio, y que también podamos transmitir a nuevas generaciones pues esos sentimientos que a nosotros de pequeño, en nuestra infancia, que hoy en día es diferente todo, pues que puedan tener también, ¿no?, las nuevas generaciones esos buenos recuerdos que tenemos nosotros de las fiestas del pueblo.
0: Fenomenal. ¿Quién equipo tens esta temporada?
1: Tercera red femenino y, bueno, básicamente se queda la base del año pasado y, bueno, mezclado entre bastante ya más gente joven que veterana y bueno, una mezcla un poco de, pues eso, de 4 o 5 jugadoras más veteranas y una base de gente joven que bueno, que viene haciéndolo muy bien y bueno, al final el año pasado también fuimos una plantilla muy corta por tema de lesiones, llevamos un par de años que nos condenan las lesiones de rodilla y demás, que es algo que bueno, que no es fácil de digerir y sobre todo para mí a nivel personal, pues para mí es muy duro porque al final son jugadoras que yo las he visto crecer y que llevan conmigo mucho tiempo en el club y bueno, verlas que se hacen daño y con lesiones importantes de rodilla es una pena.
0: Es lo peor.
1: Y justamente el año pasado pues nos tocó vivir también 2 o 3 de esas y bueno, y este año pues recuperamos alguna de las de lesión de rodilla, que eso es la parte importante y feliz, ¿no? Volver a verlas, que puedan volver a disfrutar del fútbol y el campo en el verde. Y por lo demás, pues eso, un equipo para competir, para disfrutar. Al final, el fútbol cada día se convierte más en todo lo que es extradeportivo más que lo deportivo. Y bueno, mi idea es que podamos disfrutar, que las niñas sigan creciendo y se hagan importantes dentro del club y dentro del equipo. Y ese es el objetivo.
0: La temporada pasada fuisteis terceras. ¿Se puede mejorar con el equipo de este año?
1: Sí, bueno, la idea es estar ahí en los puestos de arriba y bueno, ya te digo, el año pasado con una plantilla muy corta, con muchas lesiones y con muchos contratiempos, al final, bueno, la segunda parte de la liga también fue espectacular y bueno, al final conseguimos ser terceras empatadas a puntos con el segundo y eso fue para nosotros, pues la verdad que como un premio, ¿no?, al año después de tener tantas lesiones y demás. Y una plantilla muy corta. Entonces, este año esperamos que siendo más gente no podamos competir, tener más competitividad también dentro del equipo y ojalá, pues eso, poder mínimo, pues ojalá poder estar más arriba, pero si no, pues intentar luchar siempre por estar arriba y bueno, y si Y si conseguimos eso, pues será la verdad que un buen objetivo para el club y para el equipo.
0: Collerense, Mallorca Internacional, que estuvo a punto de subir, Sonsardina, Baleares B, Manacor, Constancia, el cartel es majo, ¿eh?
1: Sí, la verdad que bueno, es verdad que a nivel de deportivo, ¿no? Para mí el nivel de la tercera red con el cambio de la española y demás, pues bajó mucho el nivel, ¿no? Deportivamente hablando, comparado como hemos estado nosotros en Red de Iberdrola o en los grupos que jugamos en el grupo de Madrid o de Barcelona. Pero bueno, al final estos son cambios que promueve la española, así se tienen que hacer y bueno, y dentro de lo que se puede, pues aquí, como bien has dicho, con los equipos de la isla, el cartel es interesante porque al final están los mejores equipos de femenino aquí y seguimos avanzando, como digo yo, un poco a nivel del fútbol balear, en que las niñas puedan tener, pues, o puedan ir mejorando ese nivel. Lo que pasa que, bueno, como bien has dicho tú, luego cuando haces fases de ascenso o fases de clasificación para jugar contra los equipos de fuera, se nota
0: Claro.
1: que el nivel obviamente no es tan alto como el de fuera. Además, compites contra autonomías que tienen, pues obviamente, mucho más fichas, mucho más poder de fichar, de manejar jugadoras, ¿no? De según qué ligas, y bueno, eso a nosotros se nos hace complicado. Y entonces, al final, creo que, bueno, pues el fútbol balear tenemos el que tenemos, creo que estamos en el nivel que tenemos. Y bueno, puede ser que suba algún equipo, bueno, podría ascender alguno, pero no creo que el nivel realmente ahora mismo sea para poder mantener muchos equipos en otras categorías.
0: Y la última, Pili, llevas 2 años retiradas. ¿Lo echas de menos? ¿O ya pasó?
1: No, mucho, mucho. De entrenadora, obviamente me gusta, lo disfruto, lo vivo, ¿no? con mucha pasión.
0: ¿Intervienes? Final... ¿Intervienes como entrenadora en el juego o no?
1: Sí, a veces me meto ahí a jugar un ratito con ellas o a hacer 4 risas, pero poco, la verdad, que les dejo a ellas. Y sí, porque bueno, las generaciones son diferentes, entonces, por un lado sí que echo de menos el poder jugar y el disfrutar de esos nervios de partido, pero por otro lado es verdad que las generaciones que tenemos y cómo se lleva el fútbol hoy en día, sí que me tira para atrás en según qué toma de decisiones, pero lo que es el fútbol y el ponerme en la pota y jugar para mí es... Lo más.
0: ¿Cuántos
1: y
0: años jugaste?
1: De entrenadora no es lo mismo que de jugadora.
0: ¿Cuántos años jugaste?
1: Bueno, 25.
0: 25 jugando. Llevas 2
1: sí.
0: Entrenando. Hasta que empates, mira tú si tienes tiempo de echarlo de menos.
1: Bueno, no, antes lo dejaré seguro, ¿eh? Yo creo que la carrera deportiva de jugadora ya ha sido bastante amplia. De entrenadora espero poder, pues eso, disfrutar como hago, que eso sí que es verdad que lo disfruto, pero bueno, no sé si al mismo nivel o no, pero... La verdad que son muchos años también detrás del fútbol, mucha vida, no toda mi vida. Y bueno, al final, bueno, contenta porque lo disfrutas, pero vas también dándole prioridad a otras cosas que has dejado por el camino, por el fútbol.
0: Pili Espadas, gracias por estar con nosotros, pregonera, y disfruta de la temporada.
1: Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Un abrazo a todos.
0: Adeu, gràcies, Ana. Pili Espadas. 1:36, deixem el futbol per parlar de bàsquet. Fa uns dies parlàvem amb Íñigo Núñez, el tècnic del Palmer. Avui és el torn per parlar amb l'entrenador del FIBWI Mallorca-Palma Bàsquet, Àlex Formento. Buenos días, bon dia.
2: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs? Amb ganes, m'imagino.
2: Bé, molt bé, molt bé. Intentant carregar les piles per aquesta apassionant temporada que tenim per davant.
0: El que passa que en esports com el vostre se fa molt llarg l'estiu, no?
2: Bueno, depèn, no? Perquè si bé és cert que pues sí que hi ha força setmanes de no competir, les temporades són molt, molt i molt exigents i llavors pues, aquest període no et pensis que es fa tan llarg, més aviat es fa curt, perquè, bueno, familiarment patim molt, sobretot jo ara que vinc d'estar a l'estranger durant molt de temps, i per tant és necessari aquest període per agafar l'embranzida necessària.
0: S'ha de readaptar un, no?
2: Sí, la teva quotidianitat canvia absolutament i, bueno, has de canviar de rol, no? Jo a vegades quasi que penso que és més dur la part que no entreno que la part que entreno, no? Per, bueno, pues una sèrie de responsabilitats familiars que normalment no tens en el dia a dia perquè estàs fora, perquè no pots fer-te càrrec i bueno, un moment de fer sobretot família.
0: Com serà el FIBWI Palma d'Àlex Formento? O depèn en funció de la plantilla?
2: Bueno, la plantilla és una mal Martí, l'hem confeccionat pensant en una idea, en un estil, però sí que és cert que hi haurà molts jugadors nous, jugadors que hem vist molt però que tenim que conèixer i que aterrar quan comencem el treball a pista. Llavors doncs, hi ha certs matisos al voltant del nostre joc que anirem veient en funció de les millors capacitats dels jugadors que hem incorporat. Però sí que et puc garantir que serà un equip valent, amb una proposta valenta i que sortirà a tots els partits a competir des de la primera acció fins a la darrera i esperem que aquest segell ens acompanyi.
0: Està tancada la plantilla?
2: Sí. Ara mateix. Sí.
0: Ui, sembla que t'ha perdut la cobertura. Has estat contundent. Això vol dir que està tancada, que ja està tot com volies, m'imagino, depenent de les possibilitats del club, però ja saps amb què faràs feina, no?
2: Sí, la veritat és que hi havia una sèrie de jugadors en contracte quan jo a la meva arribada. Teníem una sèrie de jugadors a incorporar. Hem intentat que tots aquests jugadors que incorporàvem estiguessin i s'encabissin a la idea que tenim. Crec que estem molt contents de les incorporacions que hem fet. I, per tant, ara mateix, dins de la situació del club, la nostra plantilla està tancada.
0: No teniu clara la dada per començar la pretemporada, no?
2: Bueno, està el Martí i el club estan acabant de treballar i acabant d'aterrar aquests detalls. Ja saps que la situació de les illes és particular a nivell de, bueno, de determinades logístiques. Hem de ser sensibles a elles. És un hàndicap, però bueno, hem de veure de treure el millor rendiment de la situació que ens trobem.
0: M'estàs parlant del calendari de partits amistosos, m'imagino.
2: Bueno, l'arribada dels jugadors, allotjaments, bueno, ja saps com que no és fàcil.
0: I després m'imagino, jo vos ho demano a tots els entrenadors de bàsquet, les possibilitats tan àmplies que té el bàsquet de canviar de jugadors durant la temporada, això sí que condiciona i molt, no? Que de repens un jugador decideix partir o no se troba a gust i has de cercar un altre i aquest se'n va i el criden d'una competició als Estats Units i no sé, aquests canvis tan permanents alteren molt la dinàmica d'equip.
2: Sens dubte, però no depèn de la idiosincràsia de les lligues i de les idiosincràsies i de la situació de cada equip. En el nostre cas particular, ara que estem xerrant del Figo i Palma, és una cosa que no contemplem. Hem intentat ser molt rigorosos a la recerca de jugadors que necessitem. Nosaltres tenim un pressupost molt ajustat i nosaltres no ens podem permetre certes circumstàncies que altres clubs se les poden permetre o que poden optar a molts canvis, els jugadors no els hi surten bé, doncs canviar-los. Nosaltres, doncs no, nosaltres anem més ajustadets, hem intentat acurar al màxim i després intentarem cuidar-los molt i treure'ls molt rendiment perquè puguin tots els que comencen a acabar.
0: Hi ha tres equips balears a la competició. La rivalitat local, m'imagino que és bona, no?
2: I tant, la rivalitat local. Crec que ens ha d'esperonar a tots, no? Dintre de la sana competència, és tot un repte intentar ser el millor possible cadascú dintre les nostres circumstàncies per treure el cap i per fer una temporada el millor possible, però i tant que som.
0: És com una petita lliga dintre de la lliga, no?
2: Bueno, però a mi no certament, dit això que t'he dit, no m'ho sé gaire. El que vull és el millor figur possible i la millor classificació possible que nosaltres siguem capaços entre les nostres possibilitats. Em preocupa poc el que facin els altres dos equips balears si nosaltres estem contents amb què nosaltres estem fent. O sigui, si nosaltres fem una meravellosa temporada i el Palmera i el Menorca pues, també les van, pues, no deixarem d'estar molt contents.
0: Esperam una bona temporada. Nosaltres no mos podem decantar per cap dels tres, que els tres els hi vagi molt bé, però que tingueu molta de sort al front del Fibu i Palma. Àlex.
2: Tant de bo. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Una abraçada. Adéu.
2: Adéu, una abraçada.
0: Tancam la comunicació amb Àlex Formento, el nou tècnic del Fibu i Palma. Recordeu aquesta temporada, com ja va succeir, tres equips balears, el Palmer, l'Èstia Menorca i el Fibui Palma. La darrera temporada l'Èstia va complir arribant al play-off, el Palmer i el Fibui Palma varen tancar una temporada molt complicada, varen salvar la categoria i la varen fer enfrontant-se a la darrera jornada. Va ser pràcticament un miracle que tots dos mantinguessin la categoria. Tancam l'actualitat del bàsquet per començar a parlar també de gimnàstica. Fa uns dies parlàvem, analitzàvem un poc els resultats del Campionat d'Espanya que s'havia duit a terme a Guadalajara amb el club Chelsea, amb el seu director tècnic, Pedro Mir, i avui es torna de parlar amb el gimnasta Nicolau Mir perquè han de parlar de moltes de competicions, de moltes de coses, i sembla que l'hem tret de l'entrenament. Nicolau, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Ja he acabat ja l'entrenament just.
0: Ah, ja s'ha acabat. No mos hem ficat enmig de l'entrenament, no?
3: No, tranquil.
0: Com estàs?
3: Molt bé, la veritat, que molt bé. Molta calor.
0: Això sí.
3: Però molt bé.
0: Això segur. Com ho duis, fer feina amb aquestes temperatures?
3: Bueno, bé, gràcies a Déu estem a un puesto que l'aire condicionat mitjanament funciona, aunque no sigui suficient, però bé, la veritat que bé.
0: M'imagino que molta hidratació, no?
3: Sí, per suposat. Ara, i no només dins l'entrenament, sinó durant tot el dia, per estar beníssim sí. A l'hora de l'entrenament.
0: Com contaries aquest subcampionat teu a Guadalajara la setmana passada?
3: Bueno, molt content, la veritat. Vaig quedar segon. No vàrem posar un objectiu principal, sinó que l'objectiu principal era complir el que havíem entrenat, que sabíem que si sortia pues vendria resultat, no? Molt content no per resultat, com dic, sinó per la sensació que vaig tenir, mai no estava molt en forma, i sobretot molt confiat, que això et dona pues, un plus de confiança cap a les competicions que venen ara, internacionals.
0: Uh-huh. Tot això en el capítol individual. Per equips, esperàveu un poc més?
3: Sí, van quedar cinquens. És vera que els darrers anys han pujat en el pòdium. També és vera que aquest any hi havia molt de nivell. Però, bueno, que ja està bé, no? Que el pitjor resultat sigui cinquens a Espanya... tampoc ens poden queixar, venguent dels darrers anys que hem estat pujant en el pòdium, no? Així que ja l'any que ve, a tope, i ens van quedar molt pocs punts, sabem que podem estar allà dalt, i ja a partir de la pretemporada en tot l'equip, el principal objectiu com a equip serà pujar en el pòdium.
0: Puja molt l'exigència al Campionat d'Espanya. Ha crescut, t'assembla?
3: Sí, la veritat que sí. En els darrers anys ha crescut bastant, molt positiu per ser gimnàstica espanyola. La femenina sempre ha tingut molt més número de participants i de nivells i d'equipos i de tot. La masculina sempre estem un poquet allà, ja, no? I la veritat que en els darrers 2-3 anys se nota molt aquest boom, veure qui es va per bé, no te sabria dir molt bé el motiu, uh-huh. Però, bueno, entre tots ho hem de cuidar, que és molt positiu que hi hagi molt més nivell.
0: I ara cap al Campionat d'Europa a Croàcia.
3: Exacte, sí, d'aquí 2-3 setmanetes. Uh-huh. Ja anem cap allà i primer estirem una setmana a Madrid concentrats en l'equip nacional i després anirem tots plegats cap a Croàcia.
0: Què esperes a Croàcia? Quin és l'objectiu? I perquè una cosa és l'objectiu i una altra cosa que un tingui clar que pot aconseguir.
3: Sí, bé, l'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que s'hi havia cercat les finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del Campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament, no?
0: A més, és que tot això és una cadena, no? Un fa el millor que pot al Campionat d'Espanya, ara arriba el Campionat d'Europa, i aquest Campionat d'Europa és una porta cap al Mundial.
3: Sí, i el Mundial ja comença a comptar pels Jocs Olímpics d'aquí.
0: Exacte. És que no...
3: És una roda que ja comença aquí fins d'aquí 2 anys, diguéssim.
0: Uh-huh. Què has de fer per classificar pel Mundial?
3: Bueno, seguir igual. No canviar gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi, no hauria d'haver cap problema de no estar dins d'aquí per Mundial. Així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fitxa per al campionat del món.
0: Estàs en el teu tercer cicle olímpic, no?
3: Exacte, sí, sí.
0: Es fa xuc en aquestes alçades? O s'apareix en el primer, es semblant en el segon, o tot
3: no,
0: és molt diferent?
3: No, per res. Són tres cicles completament diferents. En el final, en el primer, comencen 17 de 8 anys. Tot va bé, no fa mal res, no hi ha lesions. Vas a tope, tot. Després, el segon, ja tens experiència de tot el que has de fer, de tot el que has viscut, de totes les errades que han pogut passar per X. I després d'aquest ja vas una altra mentalitat, no? Ja és un poc més, tot amb un poc més de cautela, tot amb un poc més de cap, diguéssim, per a sort de la competició poder estar perfecte. Per tant, jo crec que cada pic més experiència i vas canviant segons quines coses i clar que és diferent, són molt diferents tots.
0: Què canvia més, la mentalitat o el físic?
3: Són dues coses. El físic cap a baix i la mentalitat cap a dalt, diguéssim, no?
0: S'ha de trobar un equilibri, no?
3: Exacte, sí, sí. Que en el meu cas és molt més important que hi hagi una bona mentalitat amb que el físic no estigui en el 100%, no? Perquè moltes vegades tu pots estar en el 100% físicament i o no poder controlar-ho, o no saber per on tirar, o no saber què passa, no? Per tant, jo sí, gràcies a Déu, he fet moltíssimes competicions ja internacionals i aquesta experiència que me dona, doncs me dona molta seguretat, aunque sepi que per X coses com lesions, que sempre n'hi haurà i cada pic n'hi ha més, estiré bé perquè mentalment estic bé, no?
0: El que no canvia, m'imagino, és la il·lusió, no?
3: Sí, sempre n'hi ha, sempre n'hi ha. Sí, per el primer, per el segon, per el tercer o per qualsevol altra cosa, al final t'has d'anar posant objectius i posant metes, diguéssim, tant a curt com a mig com a llarg plaç, i anar complint-les, i aquesta és il·lusió que tu fas feina dia a dia.
0: M'imagino que encara no has arribat en aquell punt que qualque dia hi ha peresa d'anar a entrenar, o ja ha passat qualque dia?
3: Bueno, no és peresa, no per dir si la paraula és peresa o no, perquè al final és la meva feina, no? També depèn jo d'això, i no m'ho pot fer peresa, sinó al final que feim, no? És més que res sobre gestionar el teu cap i les teves emocions de lo que pugui passar, de que sigui més cansat o no, i com que Nacional és una feina molt a llarg plaç, és un dia més, i és aquesta mentalitat que xerràvem abans de l'experiència que te dona, antes sí que potser era un poc més frustrant, no? Però ara saps que aquests dies són part de l'entrenament i part del camí, i quasi te diria que hi ha 50% de dies dolents i els altres són bons. Mai serà bo, no? Simplement et sabrà prendre i sabrà quan s'ha d'estar bé i quan no.
0: I he deixat pel final la més complicada. I el jefe sí que ha canviat l'exigència, no? Ara ja manes tu.
3: A què, a què?
0: El jefe.
3: Quin jefe?
0: L'exigència de ton pare. És la mateixa, que el primer cicle o no?
3: Sí, bueno, és diferent. Al final, mon pare mai m'ha entrenat directament, sempre ha estat més ficat sí, en les mines.
0: Sí.
3: I agraeix moltíssim el que han fet amb mon pare com a mon mare, que han estat ficant en el món de la gimnàstica. Mai m'han exigit res, ni físicament ni per resultats, sinó aquesta il·lusió que tu comentaves o aquesta ambició és el que m'han fet sempre veure i indirectament han anat allà més... Ha sortit tot sol, diguéssim.
0: Sí. I, don Nicolau, t'agraeix molt aquests minuts que tindrem temps de parlar, tant de l'europeu com després del Mundial, com després dels Jocs Olímpics, perquè hi seràs a tot, i aquí serem per contar-ho, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, crac.
3: Adéu.
0: Gràcies a Nicolau Mir. 1:52.
4: TV3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Calor.
9: Moscars.
8: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
8: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
0: 1:54. Hem de fer una mica d'actualitat de l'Illes Balears Palma Futsal, perquè hi ha dos punts d'actualitat. El primer, el club està preparant un informe sobre els jugadors que, en incompliment de contracte, seran sancionats. Hi ha una sèrie de jugadors que han participat a Cagliari, Itàlia, uns, i a Orlando, Estats Units, altres, en tornejos amistosos d'estiu sense permís, una cosa que està prohibida per contracte per posar en risc l'estat físic dels jugadors. El club pretén fer un informe i donar a conèixer aquest informe quan la investigació quedi clara i resolta. Això per un costat. D'altra banda, els mitjans del club han parlat avui amb el porter Luan Müller de la seva recuperació. Recordem que Luan Müller està des del mes de novembre amb una lesió important de genoll que va fer un tractament conservador per tal d'arribar al final de temporada. De fet, va ser clau a la semifinal de la Champions per aconseguir accedir a la final, però d'ençà que va quedar una altra vegada tocat i ja no va acabar la temporada i ja no va jugar la resta de partits de Lliga, ni el play-off pel títol, ni res de res. Bueno, Luan Müller està en ple procés de recuperació. Tal vegada no tornarà a les pistes, fixeu-vos bé, fins al febrer o març. Estem parlant del darrer tram de la temporada, d'una temporada que encara no ha començat, però està fent feina. Aquestes són les paraules de Luan Müller parlant avui de la seva recuperació.
10: Me encuentro bien, tengo ahí la extensión ya básicamente completa. Estamos trabajando estas últimas semanas en la flexión y me encuentro bien, sí, la molestia normal de los ejercicios, que hay un límite que puedo llegar, ¿no? Pero nada fuera de lo normal, ni un dolor que preocupante, está todo muy controlado. Y fisioplante, ha sido muy bueno porque tiene me ayudado mucho. La evolución está siendo muy buena. Todos comentan, hablan que está muy bien. Entonces me quedo contento que está saliendo muy bien. Sí, sí, es verdad que no es una operación larga, ¿no? Entonces, lo primero es Dios, mucha fe en Dios, ¿no? Porque eso que me ayuda al día a día y mi familia también. Soporte, mucha gente de verdad que ha sido una sorpresa. Claro, ya tenemos una relación de años, pero en ese momento tu valor un poco más, ¿no? El mensaje que dejo es que voy a volver, sí o sí voy a volver, y muy fuerte para poder estar nuevamente disfrutando en la pista, disfrutando junto y traer alegría a ellos.
0: Les paraules de Luan Müller en ple procés de recuperació de la seva lesió. Finalment va haver de passar per el quiròfan, va ser operat, i d'aquí que aquesta recuperació encara s'allargui fins, ja dic, les previsions diuen que febrer o març. De moment, aquesta és l'actualitat de Luan Müller. Començaran, evidentment, la temporada Denis Cavalcanti i Carlos Barrón a la porteria del Palma. I un darrer apunt que faim el dia d'avui. Això és un tema que tractarem amb calma el pròxim dilluns. Vaig veure un reportatge al diari El País titulat La Roja mueve la economía, pero solo a corto plazo. La periodista Denise López conta com que en el seu reportatge que Espanya ha guanyat el Mundial, que durant setmanes el nom del país compareix als anuncis, a les xarxes socials, a les converses de milions de persones en el planeta, i que la selecció aconseguirà així per uns dies una cosa que les grans empreses necessiten anys, pagant milions d'euros, que és una marca reconeguda i associada a una emoció positiva. Me va cridar molt l'atenció aquesta història. La qüestió és si aquesta atenció pot traduir-se en un creixement per a l'economia espanyola. I la resposta dels expertes, segons escriu Denise López, és que sí, que aquest impuls, aquest impacte, aquesta incidència econòmica pot afegir dècimes del PIB. Però alerta, només a curt termini. Això no és etern. Ara la selecció espanyola ha guanyat el Mundial, tot Espanya s'afavoreix d'aquesta circumstància, el nom del país, com diu el reportatge, està per tot el món, que és el que cerquen les grans empreses quan es posen en marxa, no? Idò, aquest impacte o aquesta incidència econòmica a un país que la seva selecció ha estat campiona del món és un tema molt, molt interessant i que tractarem el pròxim dilluns amb un especialista en la matèria. Nosaltres aquí ho deixem, com cada dia, gràcies al control tècnic de Romina West, a la producció de Marta Sampas i Joan Gabriel Bausà, us ha parlat Gabriel Fortesa, demà més, com cada dia, a partir de la 1:04, aquí, a Esports 3. Fins demà.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. L'endemà de sentir la veu dels empresaris en el debat sobre la massificació, avui ha estat el torn d'algunes de les entitats promotores de la manifestació de diumenge. Mallorca al límit és el lema que durà la pancarta en una mobilització programada ja fa setmanes amb la intenció d'anar sumant suports que de cada vegada hem de dir s'hi afegeixen amb els ànims més encesos. L'Espurna ha estat assegurant als convocats la criminalització que s'ha fet de les activistes que van fer pintades en diverses immobiliàries estrangeres a Santa Maria. La indignació ciutadana creix, asseguren el GOP, Terra Ferida, Comissions Obreres i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que preveuen una resposta massiva diumenge, mentre el govern afirma que entén el malestar, però es manté en la seva aposta per contenir i no decréixer en turistes. Moltes valoracions un dia més sobre la cita que està marcant l'actualitat els darrers dies. En uns minuts les podrem escoltar totes. Avui és dijous, 23 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per la plantada de les comunitats del PP a la sectorial d'immigració.
1: La manca de quòrum ha impedit fer la reunió en què s'havia de tractar el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen com una política migratòria opaca i irresponsable.
0: Zapatero romp el seu silenci i nega en una entrevista haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
1: També ha explicat que les joies eren un regal de cortesia i admet amb la boca petita que tal vegada no les hauria d'haver acceptat. Paraules de l'expresident en una entrevista fa uns minuts a Televisió Espanyola.
0: L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen d'aquesta contaminació.
0: A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn, de Ciutadella, demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. Excel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament de Ciutadella contra les mesures cautelars dictades pel tribunal que obliguen, recordem, a restablir la circulació per la plaça d'Esborn i deixar sense efecte la seva pacificació. Si aquesta decisió es demora i tenint en compte que l'agost és de vacances, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
0: A Eivissa ha retut homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del Pla de Fosses. L'acte també ha servit per inaugurar la capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
0: I en temps de cultura?
5: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: Antònia Font suspèn el concert de dissabte al Movo Fest, on retrau homenatge a Joan Roca.
1: El festival que enguany s'acomiada després de 10 anys d'història ha modificat la seva programació després de la mort del músic mallorquí.
0: En els esports, el Mallorca partirà demà a Marbella per jugadors amistosos. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells que avui faran doble sessió d'entrenament viatjaran demà a Marbella per continuar amb la pretemporada. Allà hi romandran fins dijous dia 30 i jugaran dos partits dels quatre que disputaran abans de l'estrena lliguera el 15 d'agost. Tots els podreu seguir en directe a IB3 Televisió i a l'Streaming, i dos d'ells també a IB3 Ràdio. I el sisè fitxatge del Mallorca serà Antoni Roca. L'acord entre club i jugadors total, i és qüestió d'hores que es faci oficial la seva incorporació. Roca és un jove extrem dret de 23 anys que arribarà cedit amb opció de compra procedent de l'Espanyol.
0: Mentre l'onada de calor posa en dificultats una part de la península, especialment al Llevant, on hi ha zones amb avís vermell, a les Balears únicament hi ha avisos de nivell groc a les Pitiuses i una part de Mallorca. Així tot, el termòmetre i la humitat continuen ofegant la cipela, que ja mira el cap de setmana esperant un canvi. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així es. Continuem una jornada més sota la influència de la massa d'aire càlida que manté les temperatures elevades arreu de l'arxipèlag. Avui hem tornat a registrar valors de nit tropical i fins i tot tòrrida en alguns indrets, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus a pràcticament totes les illes. En canvi, sí que destacam que en alguns punts de l'interior i també del llevant de l'illa de Mallorca, aquestes han estat lleugerament més baixes que les d'ahir. Aquest cap vespre, les màximes es tornaran a enfilar, amb valors que en el cas de Mallorca quedaran entre els 36 i els 40, mentre que a Menorca es situaran al voltant dels 35 i a les Pitiuses es podrien tornar a enfilar fins als 37 graus. Pel que fa al cel, dominarà el sol amb alguns intervals de núvols prims cap a les Pitiuses i un ambient enterbolit per la pols en suspensió. A la mà, marejol, i pel que fa al vent, aquest bufarà fluix de component sud. I molta atenció a darrera hora del capvespre al sector de les Pitiuses. No es descarta l'arribada de vents forts associats a restes de tempestes que podrien deixar ratxes que puntualment arribarien als 80 i 90 quilòmetres per hora. S'haurà de seguir la situació per veure com realment evoluciona. Pel que fa a demà, el vent continuarà bufant de component sud, de fluix moderat, i afavorirà que la temperatura màxima es registri de cap a punts del nord de cada una de les illes, amb més estones de sol i alguns redols de maror cap a les costes nord de l'illa de Mallorca. En definitiva, continua la calor a l'espera de la baixada del termòmetre en vista al cap de setmana.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El GOP, Terraferida i Comissions Obreres han fet una crida avui a acudir a la manifestació convocada aquest diumenge per Menys Turisme, Més Vida, per denunciar que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclamar un canvi profund del model econòmic i territorial. Les entitats esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la que creuen que actua, al seu parer, el govern.
1: El territori al límit, els barris i els pobles al límit, la mobilitat al límit, i així fins a 10 arguments que el GOP i Terraferida defensen com a motivacions per omplir els carrers de Palma aquest diumenge. Sota el lema Mallorca al límit i amb la catedral de fons, avui han presentat la pancarta de la protesta, recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse de l'illa. Acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació i a l'arribada de més turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
9: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
1: El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar a la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta on s'hi pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, com José Luis García, diu que és necessari deixar enrere el model turístic.
10: S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
1: I Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, també ha denunciat avui les tarifes que s'aplica al consum d'aigua a Palma. Segons ha explicat el portaveu Pere Joan Femenia, la facturació beneficia grans consumidors com els hotels i penalitza les comunitats de veïnats. Una raó més, diu, per sortir al carrer aquest diumenge.
11: Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó el fet que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
1: I en un comunicat, Assemblea Sobiranista de Mallorca ha afirmat que se suma també a la manifestació per protestar, diuen, contra el colonialisme de Madrid.
0: El govern assegura que entén el malestar social i respecta la manifestació convocada diumenge, però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
1: El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir la pressió turística, com la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant l'entrada de cotxes a totes les illes.
12: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Bé, aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
1: Costa també ha carregat contra la candidata socialista a la presidència del govern, Rosario Sánchez, per donar suport a la protesta mentre, diu, va formar part de l'executiu que va autoritzar milers de noves places turístiques i ara secretari d'Estat de Turisme.
12: Un poquet de coherència i un poquet menys d'hipocresia. Això sí que els hi demanaria, perquè manifestar-se o apoyar manifestacions que el que critiquen és el resultat de les polítiques del Partit Socialista, home, jo crec que, en fi...
0: I en el marc de tot aquest debat, una immobiliària a Palma desperta avui amb diverses pintades a la façana, amb missatges com culpables, fora especuladors. Es tracta d'una acció de l'organització Endavant, que ha fet, segons afirma aquesta organització, com a resposta a la detenció de les activistes investigades per fets similars a Santa Maria.
1: El col·lectiu assegura que és una acció que respon a aquesta situació injusta i denuncia el que considera una campanya de criminalització. A més, acusa el sector immobiliari de contribuir a l'especulació i a la dificultat d'accés a l'habitatge a Mallorca. A més, asseguren que continuaran duent a terme accions de protesta en defensa del dret a l'habitatge.
0: Idò, precisament, són les 2:11. Continuem parlant d'habitatge. I és que avui estem pendents del desallotjament que hi ha previst per demà de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta de Xinxó a Eivissa, tot i el recinte. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat. Ens ho explica Alberto Ferrer.
13: Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions recents de la policia local de Sant Josep, però avui ja han desaparegut moltes de les tendes de campanya que hi havia fins fa uns dies i ens hem trobat amb alguns residents abandonant el recinte abans de l'inici del desplegament de la Guàrdia Civil amb suport del cos local, que acompanyarà el desallotjament judicial davant la situació de perill i insalubritat que argumentava la promotora. Els veïns porten anys denunciant la inseguretat que pateixen. Juan Carlos es un de ellos.
14: Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la denunció i l'Ajuntament.
13: La majoria dels residents tenen por i no volen sortir a càmera, però estan esperançats amb l'operatiu de demà. El grup Acintur, amb el valencià Fernando Moragón al capdavant, va demanar el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de luxe estan parades des de 2006. Per això, l'Ajuntament li va caducar la llicència fa uns mesos, passa prèvia a iniciar la seva demolició.
0: D'altra banda, una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una 20ena d'apartaments facilitats pel Consell de Mallorca durant aquest estiu. És una mesura excepcional per pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina. Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Set Germanetes dels Pobres. A Palma ja han rebut les primeres sol·licituds.
1: El conseller i diverses associacions de la Guàrdia Civil han signat avui migdia un conveni que permet que un màxim de 42 agents s'allotgin en 21 apartaments dobles al pavelló de Set Germanetes dels Pobres de Ciutat. Ho podran fer fins al 30 de setembre, tot i que l'acord possibilita ampliar l'estada fins a l'octubre. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
15: Es tracta d'una mesura excepcional perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molts agents que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
1: Galmés ha apuntat que la iniciativa cerca garantir la seguretat dels ciutadans davant la manca de mesures del govern espanyol. El secretari general de l'Associació Professional de Justícia de la Guàrdia Civil a les Balears, Tomàs Quesada, ha agraït la col·laboració de les institucions

0: Allà el grup de subsol examina el clavegueram, els túnels i els torrents per garantir que no hi hagi explosius ni indicis de sabotatge. Segons ha explicat el portaveu de la Policia Nacional, Pedro Xucla, aquesta presència policial es veu incrementada gràcies al major nombre d'agents d'enguany.
1: Reforcen les zones en què estaran les seves majestats del rei d'Espanya com l'Almudaina, el Palau de Marivent, també hi haurà agents de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per la zona. I també, que ha passat, com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat puguin reforçar tots aquests dispositius.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Seguim amb més qüestions de l'actualitat quan són les 2:15. La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals 19 estan en presó provisional.
0: La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys amb 44 quilos de cocaïna va donar els sus a l'operació. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava els estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears en cotxes modificats. La segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diferents punts de venda de l'illa. L'operació conjunta entre dispositius de l'equip antidroga de les Balears i Catalunya, juntament amb agents de l'autoritat portuària, ha acabat amb 22 detinguts i el decomís de més de 300 quilos de cocaïna, 20 de xix i 400.000 euros en efectiu. L'organització també disposava de cotxes d'alta gamma i armes de foc. El jutge ha decretat presó provisional comunicada sense fiança per a 19 dels 22 acusats de narcotràfic.
3: Mentrestant, continua oberta la investigació sobre les causes del greu accident en què ahir varen morir dues joves portugueses a Formentera, Elena Trinidad.
4: La unitat d'atestats de la Guàrdia Civil sospita que un dels dos vehicles implicats va envair el carril contrari. Recordem que les joves turistes d'una trentena d'anys viatjaven en una motocicleta i varen col·lidir contra un taxi. A conseqüència de l'impacte, totes dues perderen la vida al mateix lloc de l'accident. Una d'elles ja havia mort a l'acte abans d'arribar-hi als serveis d'emergència. L'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria i no varen poder fer res per salvar-la. Els fets tingueren lloc a les 11:30, a l'altura de la zona del Sasequi. Fins passades les 4 de la tarda, aquesta carretera que uneix la Sabina amb ses Illetes va estar tallada.
3: L'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, APTECIR, ha detectat un augment del 30% en les vendes d'equips portàtils de refrigeració durant les onades de calor, un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades dels problemes de l'habitatge, la majoria llogaters, que cerquen la mínima inversió.
0: L'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire reduint la seva efectivitat i augmentant, per tant, la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari d'APTECIR.
5: Sí que és venda impulsiva, com decía el presidente, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos. Si hay una fuga de gases que está mal instalado, por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
3: Hi ha famílies que ni tan sols es poden permetre mantenir la seva llar fresca a l'estiu perquè no tenen aire condicionat o bé perquè no poden assumir-ne el cost. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que un 28% de les llars de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació hi ha ajuts. Les darreres xifres facilitades per Afers Socials apunten que l'any 2024 hi havia més de 18.000 beneficiaris del bo social tèrmic. Carme Moreno.
6: El director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Gremal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes famílies que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom. Tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no els hi ho permeten.
7: És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, és pobra d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions.

0: integrals que arreglin la vida, que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
1: La portaveu de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus del lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
2: Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les poden dir pobres. No poden pagar llum, no poden pagar lloguer. Tot és un cúmul de que se va augmentant aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
1: El bo social tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. La bona, cada any la Conselleria d'Afers Socials en fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen en 2 anys de retard perquè el govern espanyol els transfereix els diners amb retard.
3: I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això pues, ens agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar ajuda en temps i forma, però clar, és algo que no depèn de nosaltres i evidentment pues, si des del Ministeri van en retard, pues, nosaltres ens retrasem també a l'hora d'aconseguir les ajudes.
1: Els beneficiaris obtenen un descompte en la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'1 milió d'euros a més de 8.600 persones. L'import enguany ha oscil·lat entre els 90 i els 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Ho dèiem en titulars, les comunitats autònomes del Partit Popular han plantat avui la ministra Elma Said, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc avui a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
7: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat el govern espanyol de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics, com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
8: Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
7: Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, un dels representants populars que no ha acudit a la cita, ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'esquenes a la comunitat.
9: Basta ya de palabras vacías. El año pasado, la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
6: D'altra banda, el Congrés dels Diputats celebra avui el darrer ple extraordinari abans de les vacances d'estiu, un ple que es preveu llarg i que ha aprovat la pròrroga de mesures anticrisi per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran.
7: Es tornarà a sotmetre a votació el sostre de despesa i la senda de dèficit, proposta que van votar en contra fa una setmana PP, Vox, Junts i UPN. A més, el ple del Congrés decidirà si convalida o deroga el decret llei que desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral en l'administració pública i concedeix un complement d'insularitat a Balears.
6: També es debat sobre la condonació del deute autonòmic i el govern aquí manté el seu rebuig frontal a la mesura. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per les illes.
7: Coincident amb la votació de les esmenes de la totalitat presentades contra aquesta iniciativa, el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que Balears no ha de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 euros.
10: No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat i, en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
6: Primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra, ha estat a Televisió Espanyola, i ha negat haver sabut abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres el rescat de l'aerolínia. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
11: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
6: Durant l'entrevista, l'expresidenta estatal no ha volgut entrar a valorar l'estratègia de defensa del seu antic amic Julio Martínez, cap visible de l'empresa presumptament beneficiada pel rescat, Anàlisis Relevante, i la persona que el va vincular directament amb la trama.
7: Sí que ha votat Zapatero quan el periodista li ha demanat si les filles, que segons Martínez cobraven per feines que no feien en l'empresa que gestionen, What the Fab, han estat utilitzades per ell com a testaferros. Aquest ha estat el moment.
12: ¿Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente?
11: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
12: Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
11: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
7: Sobre les joies per valor de més de 1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta del seu despatx, Zapatero ha reconegut que van ser un regal personal de fa molts anys i no ha parlat de cap país. Vist en perspectiva i després d'aprovar al seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver agafades.
11: Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente, seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
12: ¿Hubiera error aceptarlas?
11: Puede ser.
7: Zapatero ha agraït al Partit Socialista i al govern espanyol el seu suport i ha promès que es defensarà davant el jutge amb fets. El líder de l'oposició li ha demanat públicament que respecti la presumpció d'innocència després que ahir Alberto Núñez Feijóo l'acusàs de delinquir.
6: La vicepresidenta i ministra de Treball espanyola, Yolanda Díaz, serà candidata a dirigir l'Organització Internacional del Treball a proposta del govern estatal.
7: Ho ha anunciat ella mateixa a través d'una carta que ha penjat a les xarxes socials. Si és elegida, es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme de l'ONU. El president Pedro Sánchez n'ha destacat l'experiència, el compromís amb els drets laborals i la capacitat de consens. L'elecció de la nova direcció de l'OIT es farà al novembre i el mandat començarà l'octubre de l'any que ve.
6: Sobre els focs a la península, encara està actiu l'incendi de Guadalajara, tot i que ha entrat en fase de control. Ha cremat 32.000 hectàrees.
7: Els veïnats de 5 municipis evacuats ja han pogut tornar ja a les seves cases. Mentrestant, s'ha sol·licitat l'ajuda de l'UME en l'extinció d'altres focs a Ávila, Lleó i Zamora. A Terol, el foc ja està estabilitzat i a Toledo s'ha aconseguit perimetrar l'incendi, però ha arribat a Madrid i ha obligat a confinar Villa del Prado.
6: A Barcelona, 8 persones han resultat ferides, dues de gravetat en una explosió de gas a nit passada a Barcelona, a l'estació de metro de la plaça de Sants.
7: L'accident es va produir durant les tasques de reparació d'una fuita de gas originada hores abans arran d'unes obres que es feien a l'accés a l'estació. L'explosió va provocar també un incendi. Els ferits són treballadors de les obres.
6: A la plana econòmica, Ford ha venut el 34% de la propietat de la fàbrica d'Almussafes a València a l'automobilística xinesa Geely.
7: Ara mateix a la factoria es produeix un únic model, el Ford Kuga, i està previst que gràcies a l'empresa conjunta que han creat les dues companyies se n'arribin a fabricar 5 en els pròxims anys.
6: Per cert, que el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% fins al mes de setembre. En uns segons, les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics en nivells elevats. El consistori apunta una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació.
0: L'Ajuntament d'Inca fa el primer pas per construir un centenar de pisos de protecció oficial a la carretera de Llubí.
1: El pla ha aprovat modificar les normes urbanístiques per desencallar una illa de cases que va quedar a mig fer des dels anys 70. Els blocs els aixecarà una promotora privada, però passaran a la borsa de l'Ibavi, que en gestionarà els lloguers o les adjudicacions públiques.
0: Tot d'una en parlant, però en aquesta hora fem també una ullada a l'estat del trànsit i per això connectam amb la DGT. Clàudia Zavala, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
2: Bueno, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde Son Moix hasta las piscinas de Son Hugo y a la altura de Génova. En la autopista de András en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Bendiná hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Llucmajor sentido aeropuerto tenemos un poco de circulación lenta desde Son Malfería hasta Safarinera. Y en la autopista de Inca, en sentido Palma, tenemos circulación lenta con la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carretera, la circulación es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Gràcies, Clàudia Zavala, per aquesta informació. Lluís Menéndez és el control tècnic. Fem una pausa i continuem.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: L'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua provinent de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. En les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori pensa que aquesta contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i també en els seus aqüífers.
1: L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats venen denunciant fa dues dècades. El Batle de Sencelles també reclama comprovar l'estat de les instal·lacions de la bugaderia. Joan Carles Bert n'és el Batle.
5: No s'entendria que no s'aprenguéssim mesures contundents i radicals a l'hora de poder recuperar aquest aquífer i d'evitar aquestes contaminacions. En aquest sentit, durant aquesta legislatura en el govern li hem insistit diverses vegades, li hem anat comunicant, li hem demanat informació, però la veritat és que tenim la impressió de que no s'avança gens. Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, com que hi ha aquesta afectació en l'aqüífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
1: La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
0: Hem d'explicar que aquesta incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament a les persones usuàries de la xarxa d'aproviament de Son Saletes.
1: A la resta de la xarxa municipal, l'aigua es pot continuar consumint amb total normalitat. Als punts afectats es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per a beure, cuinar, rentar fruita o verdura i fer gel. Des de l'Ajuntament recorden que els filtres domèstics i les gerres filtrants no eliminen aquestes substàncies, per la qual cosa és imprescindible utilitzar aigua embotellada. L'aigua de la xarxa sí que es pot emprar per dutxar-se, rentar-se les mans o netejar.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament d'Inca ha aprovat avui de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques per fer possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illa de cases que va quedar a mig fer a la carretera de Llubí. Una promotora privada particular serà l'encarregada d'aixecar els blocs de pisos, però Una vegada estiguin enllestits, passaran a formar part de la borsa de l'IBAVI. Per tant, serà el govern qui en posarà les condicions i gestionarà els lloguers o les futures adjudicacions.
1: Aquesta reforma afecta la unitat d'actuació número 13, que està a l'enfilall de la carretera de Llubí, entre els carrers de Mostassaf, Eivissa i Formentera. Allà hi ha uns edificis de l'any 75 que tenen 6 pisos d'alçada, tot i que la normativa d'ara només hi permet planta baixa i un pis. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, i el regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, han explicat que amb aquest canvi es permetrà que els edificis nous siguin igual d'alts que els vells. Diuen que l'impacte visual ja està fet d'anys enrere i que d'aquesta manera s'aprofita el sòl urbà que ja tenen sense haver d'aixapar un sol pam de fora vila. És Andreu Caballero.
6: Aquest mes en duim una que crearà 110 habitatges de protecció social, per dir, en dos mesos amb facilitat de creació de 310 habitatges. Jo crec que en aquest sentit podem dir que l'Ajuntament d'Inca hi està a fer feina amb el tema de l'habitatge.
1: A més, la mateixa empresa que farà els pisos tindrà l'obligació d'urbanitzar els carrers del voltant i fer-hi una zona verda amb arbres. L'equip de govern d'Inca insisteix que és una mesura necessària per mirar de donar resposta a la falta d'habitatge que pateix la capital del Reguer, com de fet passa gairebé tot a Mallorca. Tant el PP com Vox, a l'oposició, han donat suport a la modificació del planejament urbanístic.
0: Els socialistes de Mallorca denuncien que el govern de Marga Proens ha retallat en gairebé un 4% el fons de cooperació local que serveix per finançar els ajuntaments. En els darrers pressupostos autonòmics, la partida d'aquest fons ha passat de 7 milions a 16,4. Els socialistes reclamen incrementar-lo en un 50%.
1: El principal partit de l'oposició ha presentat una iniciativa per elevar aquesta partida fins a un mínim de 25 milions d'euros anuals a partir del 2027. La proposta es registrarà com a moció al Consell de Mallorca i com a esmena a la Llei de Capitalitat al Parlament per blindar, diuen, l'autonomia municipal. Els socialistes acusen tant el govern de Marga Proens com el Consell de Llorenç Galmés de falta de suport als ajuntaments. Amanda Fernández és la secretària general de la Formació a Mallorca.
7: Mentre Sánchez i el Partit Socialista augmenta el percentatge destinat a entitats locals, veiem com aquí el Partit Popular de Marga Proens baixa aquesta partida en els nostres ajuntaments.
1: Els populars, per part seva, acusen els socialistes d'hipocresia per no haver escoltat les peticions dels baldes quan governaven i demanar ara ajudes per als ajuntaments. Núria Riera és la portaveu del PP en el Consell.
8: Ens pareix una hipocresia que el Partit Socialista ara reclami ajudes pels municipis, un Partit Socialista que mentre va governar l'esquerra se va oblidar d'anar pels pobles, d'escoltar les reivindicacions dels baldes, ni escoltar el que necessitaven els ajuntaments.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: 2:38. Ara ens feim ressò de la protesta veïnal a Palma contra el que consideren traves de l'Ajuntament per utilitzar l'espai públic de la ciutat. Desenes de persones es van concentrar anit passada a la plaça de Cort com a resposta a la suspensió del sopar a la Llesca. El consistori no va permetre muntar-hi taules ni cadires, al·legant saturació de l'espai, però els assistents van sopar igualment asseguts, això sí, a terra per denunciar la turistificació de ciutat.
1: Els organitzadors qualifiquen la situació de censura a les iniciatives populars i critiquen que el permís demanat el mes de maig es va denegar verbalment només 2 dies abans de l'esdeveniment. Retreuen que no és un cas aïllat a ciutat. És na Júlia, de l'organització.
9: Nosaltres el que volen reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
1: La convocatòria es va fer aquest mateix dimecres, hora baixa, a les xarxes. Concentració per denunciar les traves a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats.
10: Sopa un bon bomboli aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
11: Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer seran sempre nostres.
0: L'Ajuntament de Palma va justificar la negativa dient que enguany ja s'han fet prop de 90 actes a Cort i que està massa saturat.
1: Avui el batlle Jaime Martínez ha dit que el seu deure és defensar la convivència de tots.
12: L'entitat que organitzava sabia perfectament de fa temps que no se podia fer acord i que se podia fer altres bandes. Se'ls ha autoritzat absolutament totes les sopars a la fresca que han sol·licitat, com l'any passat, i per tant fer d'un tema puntual com és ahir, l'Ajuntament no entrarà en això.
0: El batlle ha fet aquestes declaracions a la presentació avui de la nova estació de Bicipalma al barri de Sa Teulera. Aquesta actuació es troba a la fase 3 de l'ampliació del servei, que inclou 16 estacions més.
1: Aquesta nova estació es troba al camí de Gènova 22 i connecta el barri amb el centre. Martínez ha mencionat com l'ampliació del servei de Bicipalma és una gran notícia que connecta la ciutat.
12: Avon s'estructura ja d'una altra manera també aquesta necessitat d'estructurar i connectar la ciutat en diferents mitjans de transport.
1: A més, el batlle també ha volgut destacar que es tracta d'un servei molt emprat, principalment per gent nacional.
12: Crec que té més de 50.000 usuaris, 50 i algo mil usuaris, i la veritat és que va creixent. I a més, el 99% d'usuaris són nacionals.
1: Per ara, el consistori ja està en procés de licitació de la quarta fase, que preveu la instal·lació de 18 estacions més que connectaran la platja de Palma i el passeig marítim a la resta de la ciutat.
0: Si sí, ahir era més per Palma, avui és el PSOE el que demana aturar el projecte de Gesa i obrir un procés de diàleg davant les crítiques de veïnats i arquitectes. Els socialistes presentaran una moció al ple d'aquest mes de juliol per exigir al batlle que faci un tèntol, escolti el teixit social i abandoni, diuen, la política de fets consumats.
1: Els socialistes recorden que entitats patrimonials, veïnals i del món de la cultura han mostrat preocupació per la protecció del patrimoni i la manca d'espais verds del disseny guanyador. La portaveu adjunta del PSOE Palma, Silvana González, insisteix que un concurs d'idees no pot ser una excusa per evitar la participació ciutadana.
13: El PP ha convertit els concursos d'idees en el centre de la seva acció de govern. Però un concurs d'idees no pot ser l'excusa per renunciar a la participació, al debat públic i governar d'esquena a la ciutadania. Tampoc per hipotecar les decisions que marcaran Palma durant les pròximes dècades. Els projectes no només han de guanyar tècnicament, també han de guanyar en legitimitat social.
0: Prop de 6.000 persones participaran enguany a la marxa d'Esguell a Lluc a peu. Són les previsions que amenatja l'organització, cosa que suposaria un increment de prop d'un 20% de caminants en respecte de l'any passat. Enguany, la caminada cau molt prest, com que dia 1 d'agost de dissabte es sortirà precisament la matinada de dissabte i diumenge de la setmana que ve.
1: El president del grup Güell, en Francisco Bausà, ha anunciat una novetat molt important, l'habilitació d'un dels trams del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda, una mesura que farà la marxa molt més accessible quan queda just una setmana per una de les grans cites de l'estiu a Mallorca.
14: Però el que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després som escolats el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions i a les 11 s'entreguen el material, perquè si no m'ho retrasen molt de sortida.
1: Avui s'ha presentat la camiseta oficial de color fluorescent perquè els caminants siguin ben visibles.
0: I Pollença ja encalenteix motors per a les festes de la patrona, que oficialment començaran demà. El programa d'activitats s'estendrà durant tota la setmana que ve i culminarà dia 2 amb el tradicional simulacre de moros i cristians. Mateu Togores és el regidor de festes de Pollença.
15: Volem que sigui un descontrol, una mica controlat, perquè creiem que dins aquest dia 2 hi ha d'haver tota una sèrie d'actes, una sèrie de protocols que s'han d'anar fent, però sempre dins l'espontaneïtat que du aquest simulacre de morts i cristians.
0: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:45. Temps ara a IB3 Ràdio per a la informació esportiva.

0: Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El Mallorca partirà demà per jugar a dos amistosos.
1: Així és, els vermells que avui faran doble sessió d'entrenament viatjaran demà a Marbella per continuar amb la pretemporada. Allà hi romandran fins dijous dia 30 i jugaran dos partits dels quatre que disputaran abans de l'inici de Lliga el 15 d'agost. Tots els podreu seguir en directe a IB3 Televisió, a l'Streaming, i dos d'ells també aquí a IB3 Ràdio. El primer partit es jugarà aquest dissabte a les 7 amb el duel davant l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudita. La segona cita ja serà dijous dia 30 a les 10 del matí, també des de Marbella, aquesta vegada contra l'Al-Ittihad Jeddah Club. Els altres dos també es podran seguir a IB3 Ràdio, com dèiem. D'una banda serà el 5 d'agost a les 9 del vespre amb el trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Mallorca, el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, i ja dia 8 d'agost, darrer test de pretemporada, també a les 9, i també a Son Moix contra l'SV Elversberg alemany. Els comentaristes d'aquests partits seran els exjugadors mallorquinistes Toni Amor, Pau Cendrós i Gustavo Siviero. L'argentí, fins ara entrenador del filial mallorquinista, ha reconegut avui a IB3 Ràdio que tenia il·lusió per continuar dirigint l'equip.
2: Yo estaba con muchas ganas, ilusionado, estaba con mucha energía, pero bueno, a veces las cosas se decantan hacia una dirección en la que uno no espera y bueno, y ahora toca vivir esto.
1: Ara serà, com dèiem, un dels comentaristes de la casa i avui, entre altres coses, també ha parlat del mercat de fitxatges. Recordant que el Mallorca va anunciar ahir la incorporació d'Àlex Sala, però necessita reforçar-se en altres posicions, com la de porter. Sentim Siviero parlant de la possible arribada del porter Arnau Tenas.
2: Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y bueno, a ver cómo se soluciona. Hay un nombre que parece ser el elegido, el claro. Yo creo que es un jugador que si se da la posibilidad de fichar, está bien que se haga y bueno, y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento.
1: I el sisè fitxatge del Mallorca serà Antoni Roca. L'acord entre club i jugadors total i és qüestió d'hores que es faci oficial la seva incorporació. Roca és un jove extrem dret de 23 anys que arribarà cedit amb opció de compra procedent de l'Espanyol. De fet, l'entrenador Luis García el coneix bé. Amb ell va debutar el primer equip de l'Espanyol a l'agost del 2024. Precisament de Luis García també ha parlat Gustavo Siviero.
2: Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. Ha sido un equipo que le ha gustado jugar más con la pelota que sin ella, jugar mucho tiempo en campo contrario. Es cierto que favorecido por una cantera, la Canaria, donde siempre solemos ver jugadores de este perfil, jugadores muy atrevidos, jugadores verticales, jugadores que le gusta mirar el arco contrario. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
0: El Mallorca no jugarà a primera aquesta temporada, però l'arbitratge balear hi tindrà doble representació.
1: Lluís Bestart s'afegeix a Mateu Busquets com a col·legiat balear a la primera divisió. L'àrbitre mallorquí ha ascendit aquesta temporada després d'arbitrar tan sols un curs a la segona divisió, un ascens meteòric, ja que del 2019 al 2021 arbitrava segona B i del 2022 al 2025 a segona federació. Sentim Lluís Bestart avui en declaracions a IB3 Ràdio.
3: La veritat que no és normal, però sí que és vera que són de una temporada, no significa res, i és una feina de molts anys des que varen començar que mai pensaria arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només és l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és vera que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
0: També en futbol, Pili Espadas va ser la pregonera de les festes del Coll d'en Rabassa.
1: L'exjugadora que afrontarà una nova temporada com a entrenadora del Collerense va ser l'encarregada de donar el sus a les festes del seu barri. Pili va capitanejar 25 anys el primer equip del Coll d'en Rabassa, formant part dels anys daurats de l'entitat a la primera divisió. Tota una vida dedicada al club de Caseva. És per això que ahir va ser un dia molt especial per ella. Sentim Pili Espadas en declaracions expostres.
4: Intenté transmitir mi vivencia en el barrio desde pequeñita y luego pues también mencioné especialmente al Collerense, y bueno, y a mi familia, que es con la que llevo siempre toda la vida ahí. Uh-huh. Y bueno, intenté transmitir que, pues eso, que hoy en día, pues que las fiestas también se iban como algo de hermandad, de poder disfrutar, ¿no?, con los vecinos, con el barrio.
1: Pili, retirada ara ja fa 2 anys, continua com a entrenadora de l'equip de Tercera Federació Femenina, que competeix al grup 11 amb altres equips de les illes com el Balears B, el Mallorca Internacional Futbol Cup o el Son Sardina. El pròxim dia 1 d'agost encetaran la pretemporada.
4: La idea es estar ahí en los puestos de arriba y bueno, ya te digo, el año pasado con una plantilla muy corta, con muchas lesiones y con muchos contratiempos, al final, bueno, la segunda parte de la liga también fue espectacular y bueno, al final conseguimos ser terceras empatadas a puntos con el segundo y eso fue para nosotros, pues la verdad que como un premio, ¿no?, al año después de tener tantas lesiones y demás, y una plantilla muy corta. Entonces este año esperamos que siendo más gente no podamos competir, tener más competitividad también dentro del equipo y ojalá poder estar más arriba.
0: En gimnàstica artística, Marta, Nicolau Mir disputarà el Campionat d'Europa.
1: El gimnasta del Chelsea ha estat convocat per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà a Croàcia el mes que ve. Mir serà un dels líders de l'equip espanyol i és la 5a ja cita continental per al mallorquí que aspira a disputar la final, que a més que arriba després de coronar el títol de campió d'Espanya tan sols fa una setmana. Et sentim, Nicolau Mir.
5: L'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que seria cercar les finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del Campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament, no?
1: I després a l'horitzó apareix el Mundial d'Octubre, que se celebrarà a Rotterdam, una cita clau per la classificació pels Jocs Olímpics del 2028.
5: Bueno, seguir igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins aquí per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fitxa per al Campionat del Món.
0: Parlem ara d'una cursa popular, la que se celebrarà dissabte a Marratxí.
1: La tercera edició de la cursa del fang tornarà a ocupar els carrers principals dels nuclis marratxiners de Port Olí i Sa Cabanet. A Marratxí és terra de fang i és per això que un dels atractius d'aquesta cursa, que té 8 quilòmetres i també la distància de 3, és l'exposició al llarg del circuit de les principals olleries i ciurelleries del municipi. Andreu Massot és un dels organitzadors de la cursa.
6: Els 8 quilòmetres tots passen per Porto, que seria la part més de Olleries, i la resta que trobem a Porto, l'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la Cabaneta, que aquí sí que trobem els dos ciurellers, el Museu del Fang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'Ollers i ciurellers de Porto.
0: I acabam amb ciclisme. A la 17a etapa del Tour de França hi va haver sorpresa.
1: Jasper Philipsen va ser el guanyador amb un sprint final que li va valer la victòria i que l'apropa així al mallot verd. El líder, però, continua sent Pogacar i ja són 12 etapes consecutives a la primera posició.
0: Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb la cultura.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
9: Chico, al lío, pide un crédito.
10: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
9: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Teatre, dansa i música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma, l'òpera Faust, el monòleg El retrat de Dorian Gray i el gran esperat retorn de Jaume Anglada, destacant en una programació que vol consolidar la línia artística d'aquest espai basada en la pluralitat de llenguatges escènics. Al setembre comencen les funcions que prometen, no us peri cas, no deixar indiferent a ningú.
1: La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació, de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure a l'espectador l'essència del teatre.
2: Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
1: Per això, les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrats de piel per tractar temes presents a tota la societat i fins i tot es fa una proposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
2: Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un poc de teatre documental. A Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
3: I queden atrás les canciones de verano.
1: També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
4: Vull donar la més sincera enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell, i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors. Més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el Teatre Principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
1: Quant als abonaments per aquesta temporada, es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea, diuen els gestors, de tenir un teatre obert per tothom.

0: I finalment, t'ho dèiem a l'inici d'aquest espai de notícies, Antònia Font suspèn el concert que teníem previst per al Movo Fest aquest dissabte. Arran de la mort del baixista de la banda, Joan Roca, han pres la decisió, juntament amb l'organització, de fer una petita aparició com a homenatge a Roca, però no fer el concert que estava previst.
1: En un comunicat conjunt del grup i de l'organització del festival han informat que li retran homenatge. Ho faran els membres de la banda perquè volen que la seva aparició es converteixi en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell. Així mateix, l'organització del moviment musical Movo Fest ha volgut lamentar amb cor i ànima, expliquen el comunicat.

0: Hem arribat a les 3 i és moment de repassar el més destacat d'aquest dijous 23 de juliol, mentre les entitats ecologistes fan una crida a la participació a la manifestació de diumenge, que reclama un profund canvi de model turístic. El govern rebutja el decreixement. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. La protesta la convoca Menys Turisme, Més Vida per denunciar que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística. Les entitats esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la que creuen actua el govern. El lema de la manifestació és Mallorca al límit, i el president del GOB, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
2: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
1: El govern rebutja aplicar polítiques de decreixement, i el portaveu Antoni Costa defensa les mesures de contenció impulsades.
3: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
0: Els governs del Partit Popular impedeixen la sectorial d'immigració prevista per avui.
1: Les comunitats governades pels populars no s'hi han presentat, i la manca de quòrum ha impedit que es dugui a terme la reunió. A l'ordre del dia hi figurava el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen d'una política migratòria opaca i irresponsable.
0: Zapatero romp el seu silenci i en una entrevista televisada ha negat haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
1: I també ha explicat que les joies d'alt valor que guardava en una caixa forta eren un regal de cortesia i no part de cap herència. No han aclarit la procedència i ha admès que tal vegada no les hauria d'haver acceptat.
0: L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà.
1: Diuen que les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. Així, el consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, el consistori ha exigit que el govern suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació.
0: A Eivissa ha retut avui homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
1: Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del pla de fosses. Aquest acte d'avui també ha servit per inaugurar una capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
0: A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn de Ciutadella demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça.
1: En els pròxims dies s'ha de resoldre un segon recurs que ha presentat l'Ajuntament contra les mesures cautelars dictades pel tribunal que obliguen a restablir la circulació per la plaça i deixar sense efecte així la pacificació fins que hi hagi una sentència definitiva. Si la decisió es demora, i tenint en compte que l'agost és de vacances, no és actiu als tribunals, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
0: I s'ha suspès el concert d'Antònia Font previst per aquest dissabte per mort de la mort del seu baixista, Joan Roca.
1: Amb tot, l'escenari de la Movo Fest acollirà un homenatge per part dels seus companys a una de les figures més importants de la música feta a Mallorca. La Movo Fest comença avui, i ja dissabte sense Joan Roca el festival s'acomiadarà després de 10 anys d'història.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Preciós aquest Dolphin Dance de Herbie Hancock, en què hi nedam dins aquestes aigües, perquè avui és el Dia Mundial de les Balenes i Dofins, i és adient tenir en compte un estudi pioner que varen conèixer just fa unes setmanes i que ha identificat per primera vegada fins a 82 dofins mulars diferents a les aigües de Cabrera. Aquesta espècie de dofins freqüenten les aigües de l'entorn d'aquest Parc Nacional Maritimo-Terrestre. És una investigació de l'associació Turisops amb el suport de la Fundació Mallorca Preservation i que ha fet un seguiment acústic de més de 2 anys. Constata que una part d'aquesta població de dofins és resident, és a dir, que viu a les aigües de Cabrera, i confirma que l'illa Cabrera és un dels entorns marins més silenciosos de totes les illes Balears. Els resultats d'aquest projecte, que es diu Dofins de Cabrera, també determina que una part d'aquesta població, com dèiem, és resident al parc i que, a més, el paisatge sonor submarí de Cabrera continua dominant, i això és molt interessant, pels sons naturals, tot i la incidència limitada del renou provocat per l'activitat humana, és a dir, pels motors. I les balenes no són tan comuns, ho sabem, aquí a les Illes Balears, però se'n veuen. De fet, se n'han albirat habitualment. De fet, l'any passat es va veure un grup de balenes rorquals comuns al nord de Mallorca per Formentor, una espècie de balena habitual de la Mediterrània, fins i tot, diríem, abans de l'estiu, i que pot arribar a fer fins a 25 metres de llarg. Començar amb Tentol.
1: Fem un Tentol. Tentol, en Celestí Oliver.
0: I de com estàu, ben trobats a Tentol, com cada dia, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa ple de diversitat que juga amb les paraules i també amb l'actualitat, en definitiva. Com sabeu, un programa que té totes les lletres, i qui les saben totes són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Maria. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Com estàu?
1: Se preguntes com estàs tu, Celestí Oliver.
0: Bé.
1: Això m'agrada.
0: Vosaltres?
2: Bé, direm que bé. Sí, sí.
0: Com que m'heu rebotat aquí, sí, perquè, a la pilota.
2: A vegades no... és millor no contestar.
1: Exacte. Per dir coses xereques, estimadament,
0: estan
1: no
0: diures.
1: Jo estic millor que ahir.
0: Sí, una mica pellissats, perquè aquesta calor agota.
1: Sí,
0: agota.
1: És així. És
0: i
1: així.
0: Tots també afegim...
2: altres coses.
0: Sí.
1: I la setmana pesa, però bé, demà ja és divendres.
2: Setmana pesa molt. Allò m'està pesant molt.
0: Sí, tot pesa. Hores de son.
2: Hores de son. Sí, sí, sí.
1: Tot així tenim és. Moltes coses, però va bé.
0: Clar, també això és l'estiu, no?
1: L'estiu, sí. Sí, una contraprogramació.
0: És una marató.
2: Sí, ja n'estarem millor.
0: Sí, bé.
1: Llavors sí. Queixeran desfret.
0: No, i em deixa que passi aquest estiu.
2: No, sí, ja m'estim més desfret que la calor.
1: I la fosca.
2: Abans m'estirava més la calor, però ara ja...
1: han renegat des d'estiu. Per,
0: per ara no fluixa. Avui, de camí cap aquí, cap a la ràdio, sí que una mica de... bé, fresca no. Horatge calent tenia de camí.
1: Si això consola.
0: Bueno, però és que aquests dies passats, ni això, eren dins un forn.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bé, com començam avui, Maria?
1: Bé, com sempre, jugarem
0: per
1: a la batussa de Tèntol,
0: bon peguem,
1: que ahir no ho vaig anunciar, però avui sí que ho dic, batussa de Tèntol cada dia de dilluns a divendres
0: ben
1: per
0: fet.
1: Començar aquesta primera hora.
2: Tanta sort que en tenim, perquè si no...
1: sí.
2: No sé què faríem, la primera hora.
1: No riurien tant.
2: No, no. Que ahir van riure molt.
1: Ahir van riure molt, amb
2: difícil
1: aquest que
2: havia d'ahir. Sí.
1: I altres coses. Hem de xerrar que avui dona el SUS la desena i darrera edició del MovoFest, que torna on va néixer, que és a Consolació de Sant Joan. Avui que han sabut que Antonio Font no faran el concert previst, després de la mort de Joan Roca, el seu baixista, hi seran, però per retre-li un homenatge. I un dels grups que toca en aquesta deu de la Movo és el Petit de Caleril, i a Tèntol podran conversar amb ell, amb en Joan Pons.

0: i el petit de Caleril, que tornen a la Movo.
1: Per fer aquesta traca final, sí, 8 anys després que hi tocassin a la segona edició del festival, precisament el segon any de les 3 edicions que es varen fer allà on dèiem, al Puig, al Santuari de Consolació.
0: Allà on torna, per dia 10.
1: Per dia 10, el darrer ball, no?
2: Aquestes... Jo crec que la primera mova que vaig anar va ser aquesta, que va tocar el petit de Caleril, si no vaig malament. És un dels grups que m'agraden més, jo. Sí, són boníssims.
0: No, i amb ell podrem parlar avui, però jo parlava precisament amb ell fa un parell de setmanes i estan molt contents de tornar.
1: De poder-hi-se.
0: Vull viure amb aquestes paraules en directe.
1: I hem de dir, com a punt final del petit de Caleril, que serà l'únic concert d'aquesta gira que faran a Mallorca, per tant...
2: Gira que acaba d'aquí poca, t'he vist avui per Instagram, així que...
0: Sí. Mira. Per tant, concert únic que hi haurà aquí a Mallorca del petit de Caleril serà en el marc de la darrera edició del MovoFest. I avui tenim un nou pla subjectiu amb Neugenia San Pedro.
3: Avui a Pla Subjectiu vos duc una pel·lícula que fa exactament el que promet el seu títol, Letres robades. És la darrera obra d'en John Carney, aquell director irlandès que sap com ningú posa la música dins d'una història. La pel·lícula en realitat és una comèdia agredolça sobre un cantant de bodes, una estrella del pop i una cançó que canvia de mans sense permís. Després la comentam.
4: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
5: ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
6: Never gonna run if you don't walk.
5: Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
7: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
5: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
7: Sí, me gusta. Esta canción cambió mi vida.
0: A veure si aquesta pel·lícula ens canvia la vida. Letres robades.
1: Nick Jonas, eh? Uau.
0: Te fa ganes?
2: Sí? Maria, eres fan de Jonas?
1: No. La veritat és que no. De Hannah Montana, sí.
2: I de
1: Taylor Swift.
0: Clar, com hem d'interpretar aquest? Uau.
1: No sé, perquè...
2: Sorprèn.

0: MARE és una iniciativa que a través de projectes audiovisuals vol ajudar a la conservació de la nostra mà, d'un certamen però també d'una mostra fotogràfica itinerant titulada Feim un Cafico, que reuneix les 32 obres premiades de la 6a edició d'aquest MARE Foto. Avui ho coneixerem i parlarem amb Amador Garcies i amb altres persones que participen en aquest certamen fotogràfic, que ens explicaran les fotos que l'any passat van rebre premi, que són ben interessants.
1: Beníssim. I què tindrem, Maria, a partir de la tercera i darrera hora?
2: A partir de les 5 ens visitarà el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, per parlar de la pròxima temporada, que comptarà amb 7 coproduccions: teatre, teatre documental, òpera contemporània, circ, espectacles destinats als infants i noves tecnologies, però que s'obrirà la història, la històrica companyia La Zaranda, amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. You're the girl.

0: Una nova temporada que ve carregada de molts espectacles per a un principal que, de fet, ha tancat aquesta temporada amb la xifra més alta d'espectadors dels darrers anys, segons la institució, amb un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada.
1: I d'avui...
0: Bona senyala. Sí. Bona senyala.
1: Sí. En parlarem i ho analitzarem. Al Manco sabrem més dades i també més de cara en aquesta nova temporada amb el director del Teatre Principal de Palma, en Miquel Martorell. I a partir de les 5 i mitja, qui ens visitarà serà en Tomeu Mesquida. En tenim ganes perquè...
2: Moltes.
1: Sí, avui continua, però també acaba la que vam, les Olimpiades del Trampó.
3: Bon dia, com anam? Com esteu? Avui acabam les Olimpiades del Trampó. Després d'haver triat quin preu i quina domàtica mos agradava més per fer un bon trampó, mos faltava un darrer ingredient que no, per això, manco important, que és la ceba. Quina varietat de ceba penseu que és més adequada per fer un bon trampó? Que fa que una ceba sigui dolça o que fa que una ceba mos cogui quan la team? Idò, com sempre, les fites netes, comptam amb tècnics, pagesos i gent de fora vila per conèixer aquests detalls. Avui, a més, tenim una clara guanyadora, que encara no avançarem, però que ens ajuda a parlar d'una cosa molt important, que és que, a vegades, quan ja tenim una guanyadora, després no és fàcil trobar-la en el mercat, i avui coneixerem per què. Tot això, com sempre, d'aquí una estoneta, a les fites netes. Fins ara!

0: Ai, s'estiu, sa calor i sa ceba.
1: És que és una de les olors de l'estiu.
0: Sí?
1: Solo trompó. Sí. Sí. Vaja, no, maco que nostre.
2: I a vegades, si ets a la fresca, jo què sé, de Revetlla, de Verbena, també en sents d'olorata de ceba. Si qualcú ha menjat trompó.
1: Oh, hamburgueses de queixes que venen.
3: Sí, sí, és veritat que quan fan hamburgueses a Revetlles... Mm.
2: També, també.
3: I el que fa més olor, se sabe.
2: Ara més
1: el
2: això.
1: El kebab, sí. Oh, que te menges després d'una bona festa.
3: Mm. Ah, tu te menges els kebabs a les 6 del matí.
1: Un durum, ara fa molt d'anys que no ho faig, sí. Però
3: bueno,
1: ho he
3: també
1: fet.
3: Jo també ho he fet.
1: Una mica, que m'ha dit.
2: Teniu edat, encara, teniu edat, però cago en feixuts, no?
3: És veritat que cago en molt feixuts.
1: No, però jo dormia bé, idò.
2: Fan més calor, no? Fan més calor, no? No, crec que no els hem de recomanar.
3: Si són covents, sí.
2: Ja no ho recomanaria per aquest estiu. Sí, perquè si no el vespre serà... Ja són feixuts, ja no poden dormir.
1: Cadascú li va bé el que li va bé.
2: Sí, exacte. No.

0: Sí, bé. Deixem aquí, eh? Calor estiu i seba.
1: I kebab.
0: I kebab. Serraven d'estrampó, perquè avui fem sol impiada d'estrampó, l'acabam, eh? Mm. Perquè ja hem
2: moltes
0: fet...
2: Moltes ganes.
0: Sí, hem fet prova, hem fet domàtica, i avui toca sabre quina seba és l'ideal.
2: Eh? Un ingredient també polèmic.
0: La seba per poder fer el millor trampó. Mm-hmm. Ho aclarirem avui amb en Tomé Mesquida. 3 hores de Tèntol per endavant que tenim, que ara comencen, i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes perquè, i ho volem, participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals. Per començar, a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
2: O bé el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa!
2: És que ara mirava en Miquel i
1: No sé què ha passat. No.
2: Perquè sempre diu que em fa gràcia i...
1: I mireu, encara rius.
0: Crec, Maria, que aquesta gràcia durarà tot l'any.
2: Tu creus?
0: Sí.
2: M'ho fan gràcia entre nosaltres. Però
0: sí,
2: jo tota ser. Sola, sí. També pot ser.
0: I està bé,
1: jo no estic rient.
0: Ha de ser així,
2: no. Jo no estic rient. I, Miquel, has de riure que llargues
1: riure,
2: la vida. Vinga, correu electrònic.
0: Sí, no l'han dit encara.
2: tentol@ivetresradio.com. Sí,
1: és fàcil, molt fàcil.
0: Exacte, i ara ha arribat el moment de saludar la nostra dona, que sempre que la tenim és un gust. La nostra dona, bé, això sona així, sí. Perquè ho tenim apuntat així en el guió.
2: La nostra supercompanya.
0: La nostra pollencina estimada. Ella és una amarga cifra que, clar, ja s'acosta la patrona, no?
1: Has demanat vacances, Marga. No
0: has demanat vacances. Què vol dir?
2: Tens lliure. Li toca lliure,
1: no ha hagut de demanar vacances.
0: Ara tot el dia ho sap,
1: perquè
0: anava a dir, si no tens lliure, ara mateix, amb aquest directe, ja queden demanades, eh?
1: Així és.
0: Dani Barjacoba, una amarga cifra, vols ser la patrona.
1: Ha de tenir vacances per la patrona, i me'ls pot convidar, també, a veure-lo.
2: I menjarà trompó, no amarga cifra, també menjarà trompó.
0: Te vendrem a veure.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò, ja hi som. Són les 3:23. Ja sabeu que durant aquest estiu, durant aquests mesos de juliol i agost, jugam amb els pobles de les Illes Balears que s'enfronten a la batussa de Tèntol. Ells en són els protagonistes. Cada dia dedicam el programa Un poble de les Illes amb l'intenció que els seus representants venguin a jugar, passin gust i facin, sobretot, el màxim nombre de puntuació possible, perquè a principi de setembre reunirem els millors pobles, bé, els pobles que hagin obtingut major puntuació, volen dir, i sabrem, exacte, quin és el poble més tèntol de les Balears. Per ara, l'Aleró va primer amb 75 punts, que ja n'hi ha, seguit de Montuïri, Vilafranca, i des d'ahir que el Vià...
1: Els humoristes.
0: Sí, amb aquells dos jovenets que varen empatar Montuïri i Vilafranca amb 73 punts. I tercers, hi va Binissalem amb 68 punts. Per tant, ara arriba el moment de conèixer quin poble juga avui a Tèntol i crec que seran bons, eh?
1: Crec que sí.
0: Sí. Per tant...
2: Vaja, no vull dir res, no vull fer
0: spoiler. No direm res. Vinga.
2: El poble que passa avui per la batussa de Tèntol és...
0: Sí?
2: Campos!
0: Sí.

0: A Campos hi ha de tot. Campos és un municipi de la comarca del Mitjón de Mallorca, limítrof amb grans poblacions com són Llumajor, Felanitx o Santanyí, al sud mallorquí. A banda del poble de Campos, aquest municipi conté Ses Covetes, Sa Ràpita i Sa Vinyola. És un dels pobles grans de les Illes Balears. El seu gentilici, l'heu sentit, és campaners i campaneres. L'heu sentit cantar per Tomeu Penya, que se sol confondre amb un altre molt semblant, i que ho dèiem l'altre dia, no confondre amb el gentilici de Campanet, poble del Reiguer, que és campaneters i campaneteres, però encara hi ha confusions, i la sents en aquesta confusió pel carrer. Vinga, una mica d'història, Miquel.
1: Espera, que primer hem de dir que aquí hi ha una campanera que m'està supervisant.
2: Ha vingut a mirar.
1: Ara se'n va, que s'amaga. Però...
0: No és concursant.
1: Encara entrarà. No ha fet mala cara, però encara.
0: No.
1: Però que tot bé. Va, un poquet d'història. El 1300, el rei de Mallorca, Jaume II, va fundar la vila de Campos, damunt un llogaret, el qual 50 anys abans ja tenia Val·la Reial i la seva parròquia, que ja tenia la protecció dels patrons Sant Julià i Santa Basilissa. El nom de Campos retria homenatge a la planura que caracteritza aquesta contrada, és a dir, prové del llatí campus, que vol dir camp o plana. Yeah.

0: diu fou en parlar en xesmoll.
1: I Campos és un municipi amb molta costa i amb una de les platges més emblemàtiques de les Balears, com és Estrenc, que aquí cantava o canta aquesta cançó. Campos té més de 12.000 habitants, Maria.
2: I durant molts de segles aquest municipi es va centrar en l'agricultura gràcies a les seves grans zones de conreu, tot i que a partir dels anys 70 i 80, com va passar a molts altres indrets de Mallorca o de les Balears, va arribar el turisme i l'economia va canviar.
1: Així és, i pel que fa a les festivitats, Miquel, Campos en té, eh?
3: I moltes. Campos tenen la Fira de Maig, que es fa el segon diumenge de maig, també anomenada la Fira de les Vaques. En tot cas, les festes patronals són per la Mare de Déu d'agost, dia 15 d'agost, que són les destacades i les festes d'estiu del poble amb una sèrie d'activitats populars que es varen començar a celebrar perquè anava bé amb el calendari agrícola, com a moltes localitats també, eh? Mm. A banda d'això, a principis d'agost se celebra també l'Art Nit Campos, seguint la idea d'altres pobles, i que es va fer per primera vegada el 3 d'agost de 2012.

0: Abans sentien Taverners cantant Estrenc, que ara música nostra, i Campos, que és terra de lletraferits, com per exemple Damià Huguet, que és un dels cèlebres. I jo tenc un refrany de Campos que diu així, però si el sabeu. A Porreres diuen Jaco, a Falanich a Jaquet, i a Campos és Bombet. Quin nom trobau és més guapo?
1: Mira, no l'havia sentit mai, ara,
2: jo crec que m'agrada més Bombet, mira per on.
1: Sí, Bombet? Jo crec que també.
2: No? És com a més xulo.
0: Sí.
1: Jo te'n diré un altre de refrany d'avui. A Campos, quan hi ha eixut, s'encomanen a Sant Blai.
0: Ah, clar. Sant Blai, que tampoc no l'havíem anomenat.
1: No. Ara sí.
0: Ara sí.
2: Que, per cert, de Campos, una persona molt destacada que li vull enviar una ferrada, és en Miquel Calent.
1: També,
0: clar.
2: Amic de la casa.
0: Sí. Un altre il·lustre, també.
2: Sí.
0: Saps que n'hi ha?
2: Sí, sí, és veritat. Que està gran Campos, que pot abarcar moltes coses. Bé, i doncs jo tinc un altre refrany que diu així. A Campos, campanes noves i es campanar es bocat.
0: Voleu més?
2: És que n'hi havia moltes de Campos.
1: No fa falta, no fa falta.
2: Però vaja.
1: N'hi ha moltíssimes avui.
0: Sí, n'hi ha moltes, eh? Bé, de dit i fet, avui juguem amb el poble de Campos. Són les 3 i 31 minuts. Penta. Però abans, com fem cada dia, volem llançar la pregunta que volem que contesteu per participar en el programa. I la pregunta d'avui diu així. Bé, la d'avui, que és la de cada dia. Aquest estiu vos demanem pels pares gentilicis, que són els mals noms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, quin mal nom reben els habitants de Campos?

0: Ai, que farien sense en Tomeu Penya.
1: Que sap que té de cançons.
0: Sí.
2: Aquesta és boníssima, jo no la coneixia.
1: Totes tenen les.
2: Només tinc ganes de ballar i de cantar.
0: Sí.
1: A veure que fa ballera.
2: Mos haurem d'aixecar.
0: Fa ballera, fa ballera. Quin mal nom hi reben els habitants de Campos? Com sempre tenim dues opcions de resposta.
1: La primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00, que sempre mos agrada que mos telefoneu, per donar-nos en directe la vostra resposta, 971-13-99-00.
0: I quin mal nom reben els habitants de Campos? Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Sí,
4: psicològic. Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3:35. Venga, animo-vos a contestar a la pregunta del dia. Ja sabeu que avui juguem amb el poble de Campos i, per tant, la pregunta que feim durant tot aquest estiu és quin és el pare gentilici del poble amb el qual juguem. Per tant, quin és el pare gentilici dels campaners, que no campanaters, ja ho hem dit i advertit, campaners, que són campaners i campaneres els habitants de Campos. I, per tant, ara, si no tenim respostes, encara és... És d'hora, i és estiu, també.
1: Mira,
2: una, ara és hora de saber cada mai què diuen. Sí.
1: Panxes roges, que Arbera, que el coneixem en aquest pare gentilici.
2: Com els acudients, home, estic confonent.
1: No, no, sí, és igual.
0: Ui, ara ja hem conegut amb un tuit sabou d'un concursant.
2: Ha guaitat un gorrió per aquí.
0: Gorrionat. Vinga, vinga, ens hi hem de posar. Avui jugam amb el poble de Campos. Però abans, i ells ja ho saben, i tothom hauran de passar, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Jo som Miquel Àngel Drové i som de Campos.
11: Jo sóc en Miquel Miró i també som de Campos.
12: Som parents? Som casats?
10: Conegut d'en fora.
11: Efectivament. Diria que som parents.
13: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo faig de professor d'institut. La Felanit, enguany.
11: Jo som treballador de la universitat, faig de professor i també d'investigador.
14: Què, nerviós?
10: No.
11: No.
15: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
11: Jo de ball se dutxa cantar qualque vegada, però és afinat molt.
10: Jo quan ningú m'escolta.
16: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
10: És obvi, no? Crec que no fa falta ni explicar-ho.
11: Jo crec que s'han confós perquè m'agrada més ciutat que el camp.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: I d'ahir dues veus campaneres ben conegudes aquí a Tento, la Miquel Àngel Adrobé i en Miquel Miró. Com estàu?
11: Molt content d'estar aquí.
0: Ara ja vos enyoràvem.
10: Fa un parell de mesos que no veníem.
0: Un parell.
1: Miquel no fa tant.
11: No fa un mes.
0: Jo l'he dit abans, dos mesos, diu, no?
11: He dit juny, juny.
0: És que aquí perdem el compte.
11: Perquè podeu passar tan bé que no sabeu com això d'estem.
2: No podem viure sense tu.
0: Tant de convidats, tantes visites tenim.
11: Normal, normal.
0: Normal. Bueno, ja hi torneu a ser?
11: Talment.
0: Sí? Un any més?
11: Sí, segon any, sempre esperant que vagi un poc millor encara.
1: Bé, l'any passat va anar bé, no? Va anar bé.
10: Perquè si guanyam, vol dir que haurem de tornar a Palma una altra hora baixa, hores intempestives, eh?
11: Això ho té. Com que jo faig feina a Palma, com que passant menys greus, cotxe ja ve tot sol.
1: Tu m'hauràs d'explicar una cosa, ara dic que t'agrada més la ciutat que el camp.
11: Sí, perquè jo campo i tot ho trobo un poc ciutat, ja que som 12.000. Com d'un jorra, tan gran per ser com era.
10: És tan petit per la ciutat i tan poble per ser tan gran, de manera que ja és aplicable a Campos.
11: Sí.
1: I en Miquel Àngel m'haurà dit que no sap cantar o que canta quan no el sent ningú, però jo l'he sentit cantar més d'una vegada, el manco gloses, no?
10: A veure, feia el que puc.
0: Sí, perquè glosar deu glosar cada dia.
10: Quan toca. Quan toca. Hi ha dies que no...
0: Sí?
10: Hi ha molts dies
0: no
10: que sí.
0: No em fas? No em fas? Dutxa, no em fas?
10: No.
2: I fa ràbia quan la gent diu, fem una glosa?
10: Sí.
2: Com molta. Quan la gent canta, canta una cançó... Exacte. No, no li anava a demanar, però si m'he imaginat màquina, no? Que...
10: O com si ets actor i t'hi diuen, men, plora.
2: Clar.
11: A plorera, quan t'ho diuen.
2: I des d'aquí avisam a la gent que ho sàpiga, que no, aquestes imposicions no fa falta.
10: Depèn de l'hora, també, eh? Vull dir, posta
2: i
10: de sol,
2: no?
10: Ja està bé.
11: I que la feina s'ha de pagar, si li pagau, també vol fer les coses que vulgueu.
2: Clar.
0: Tenim dos professors, però, un d'institut, un a la universitat.
10: Mm? Sí.
11: Sí.
0: Mm. És a dir, que avui...
1: Ja,
0: bé, ja sabem que Campos són bons, eh? Però avui... Mm, vorem.
1: Miquel,
0: crec
1: que
0: arriba,
1: va guanyar un any.
0: Arriba aquesta puntuació.
11: No. Vàrem venir i ara vàrem arribar a la semifinal, que vàrem perdre contra Calvias.
1: Sí, no, sí, va ser l'any anterior que vàrem guanyar.
11: Sí, que era una victòria i en
1: Joan. Exacte. Una victòria Mayans va venir, sí.
0: I d'ahir què? Mos hi posem?
2: Sí.
0: I d'ahir, venga, ja és el moment de posar-mos-hi. Ha arribat el moment de jugar amb el poble de Campos.
19: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears.
0: I ja tenim una... Ai, una altra vegada, sí. Això té.
2: Sí. Ens ha
1: de
2: dir tantes ganes de fer el programa.
0: Domènec me va sortir bé ahir. Sí, de 3, només un. Bé, entrepitjat la veu corporativa.
1: Eh? Coses que passen.
0: Sí, coses que passen. Bé, doncs tenim una primera prova que consisteix en lligar paraules. En aquesta prova heu d'encadenar paraules una per hom.
1: Ja ho saben de l'any passat, eh? Que heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat l'anterior. Tendreu un minut i o tendreu un punt per cada paraula encadenada i la carraca mos dirà quina és la paraula d'avui.
0: Sí, i avui començau per glosa.
10: Amic.
11: Era.
2: Un sol. Ara. Venga, amic.
0: Amic.
11: Caure.
10: Espant.
11: Tento.
10: Límit.
11: Tia.
10: Amiga.
11: Animal.
10: Limba.
11: Ànima.
10: Anormal.
11: Llom.
10: Molt.
11: Temps.
10: Segon.
11: Nou.
10: Un.
11: Néixer.
10: Ràbia.
11: Art.
10: Temps.
11: Somera.
10: Amiga.
11: Artista.
10: Astre.
11: Estri.
10: Índia.
11: Aram.
10: Massa.
11: L'anà.
10: Ritme.
11: Èxema.
10: Aspi.
11: Indi.
10: Isma.
2: Què has dit, darrere?
10: Isma.
2: Vinga, la posem.
0: La feina.
2: A menys, jo crec que n'han repetit les dues.
0: Sí, han repetit amiga i temps.
2: Exacte. Per tant,
1: però...
2: jo n'havia comptat els 36,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i amb aquestes dues són 34.
2: 34. Jo crec que fins ara ningú havia dit tantes paraules encadenades.
1: La veritat que crec que hi ha pobles que han fet manco punts, sí, que vosaltres en aquesta primera
0: sí,
1: paraula.
0: Sí, com saps fort, eh?
11: I d'allò he trobat que m'ho han trebat un poc.
10: Sí, m'ho han trebat molt.
2: És que vosaltres domineu molt les paraules, eh?
0: No,
2: clar,
0: duieu ritme, eh?
11: És que són molt xerradors, crec que tots dos.
0: Era una partideta de... bé... de tenis.
11: Sí.
10: Però ja si ho feies en rimes o en síl·labes, és més fàcil que en lletres totes soles.
0: Clar, que sou més bons que nosaltres.
2: Tu anaves fent un pot temàtic, no? I te'n deu una i tu en deus com una descansa mans.
1: Clar, és que
2: sí,
1: en sap de fer-ho.
2: Clar, això li ve de gloses.
11: I filòleg, que també.
1: També.
11: Jo com a pobre informàtic no puc...
0: I no dites de recercades, eh?
2: Sí.
10: És que a vegades sempre venen les recercades, no?
11: I n'han dit una que és un títol de poema.
10: Quin? Èxema. Ah,
11: Èxema. Bueno, miau gat. Ja t'hi som.
0: Molt bé. Ben dit. I d'ahir, vinga, primera prova, quant de punts tenim així?
2: 34 punts.
0: 34 punts, i d'ahir passam a la següent prova.
19: D'on m'has dit que és?
0: I d'ahir, avui juguem amb dos campaners, amb Miquel Miró i amb Miquel Àngel Adrové, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per si ho encertau tot, és a dir, 5 punts per encertar illa i 5 punts per encertar municipi.
1: Menys i sabeu d'on és aquesta persona.
20: Cada possessió tenia com a mínim un o més forn de calç. I s'oliva una pedrera a prop, li deien la pedrera i traien la pedra i la cremaven a dins els forns. Els deien porxeres. Els altres pobles els deien gallufes. El meu predí de part de mare era Merger, que és una altra feina de muntanya. Les dones dels carboners i les nines, les fietes, traginaven branques, les branques que podien traginar, i traien escorça.
1: Com ha semblat, això?
2: Mm. Ara s'agraten les barbes. Això és que pensa.
0: Illa, primer. Com a Sant Perilla.
10: Mallorca.
11: Ha dit fietes, però...
10: Sí. Es presenta, ha dit fietes, però no he notat cap menorquinisme.
11: No, cap so ni similar.
10: Jo hauria dit nord de Mallorca.
11: Bunyol? Però ha dit predir, que això és això, en lloc de pedrir, que això no és una cosa
10: això
11: com...
10: Això ho diuen per tot.
11: Bé, sí, també tot en jarra.
10: En que jarra raro diu per predir.
1: És el poble d'ell, no?
2: Anava a dir
1: no,
2: Inca, no. També. És que ara rigué.
1: Per tant, si són ells, que jarra.
11: Una cosa de dialecte que hi havia Palma originalment. No.
0: Res. Bé, ho dic Mallorca, abandonant Menorca.
10: Sí, no?
0: Som a Mallorca.
11: Som a Mallorca. Això, no, a Serí som a Mallorca. A saber si aquesta dona també hi era.
10: No en tenc ni idea, però...
1: Municipi?
0: Mallorca, sí.
10: Bunyola?
11: Espera un poc, apuntem el plan una altra vegada, que això repeteixen després.
1: Vau que ho escoltem una altra vegada?
0: I tant.
20: Cada possessió tenia com a mínim un o més forn de calç. I solia una pedrera a prop, li deien la pedrera i traien la pedra i la cremaven a dins els forns. Els deien porxeres. Els altres pobles els deien gallufes. El meu predí de part de mare era Merger, que és una altra feina de muntanya. Les dones d'Escarbones i les nines, les fietes, traginaven branques, les branques que podien traginar, i traien escorça.
1: Ara ja sí, que necessitàvem pistes,
2: o?
1: Resposta del municipi.
0: No, no, al final.
11: Estem entre dos.
10: Santa Maria podria ser.
11: Santa Maria, Bunyola.
10: Mancó.
11: Sí.
10: Per allà, Carbonell n'hi havia.
11: Sí. Tenim Santa Maria per...
10: Tu tria, tu ets doctor, així que tu tries.
11: Però tu ets filòleg, és a dir, aquí estem molt repartits assumptes. Vinga, direm... Què deim? Bunyola.
10: No, tu tria, tu tria.
11: Vinga, direm Buny...
2: Ai.
11: No ho sé. Vinga, Santa Maria. I deu Santa Maria, Mare de Déu.
2: Ai. Quina ràbia us farà,
10: era Bunyola.
0: Era adjudicat.
10: No, Bunyola.
1: No, ara ja no se pot.
0: I era Bunyola.
1: Era Bunyola.
10: No m'escolta.
1: Era Bunyola. Escolta. O està ben a prop.
11: I mira que duc els auriculars.
0: Clar, heu afinat, però, tot d'una...
1: És veritat que sí. Donava pistes de municipi de muntanya...
10: Muntanya, Carboner... Sí. Gegant de Bunyola, no veus un Carboner?
1: Pot ser. Ara no me ven el cap, però...
0: Ara remuntareu. 5 puntets.
1: 5 puntets
0: que s'afegeixen. Per tant,
2: 39 punts.
0: 39 punts que té ara Campos. Per tant, anem cap a la següent prova.
3: L'embarbussament.
0: I d'així ha arribat el moment de l'embarbussament. Ara escoltareu aquest embarbussament que sentireu i l'heu de dir sense interrupcions ni errades.
1: Podreu triar un membre de l'equip, a dir-lo entre tots dos, això que vol, ja assenyalen en Miquel Àngel, no sigui cosa, en Miquel no ho digui bé. Seran 10 punts si el deix perfecte i si no, en Amargas, el nostre tècnic, vol baixar la puntuació.
0: Vinga, l'embarbussament d'avui és aquest.
3: Es lleig de Naleix.
21: En aquest lleig de Naleix.
22: Es lleig. Canàlex. El lleig de Naleix.
23: Té un empatx de llegeix.
21: Té un empenxat i llegeix baix.
22: Té un empatx i llegeix baix.
24: Té un empatx i llegeix baix.
25: El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix.
26: Es lleig que Naleix té un empatx i llegeix baix.
27: I llegeix baix.
1: Penta. Va, Miquel Àngel, ja t'ho havia preparat, eh?
2: Sí, sí.
10: El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix.
1: Jo crec que...
2: És que no se pot fer millor.
1: No se pot fer millor.
2: Ja està, simplement. Que...
0: Fora paraules,
10: n'hi ha que diuen que, n'hi ha que diuen de, però vaja.
1: No, és així. El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix. És així. Jo crec que l'han fet més difícil les persones que llegien ara que el que era.
0: Tu, Miquel, t'animaries?
11: No. Nosaltres som una feina amb equip.
0: Per vestir-ho encara més.
11: No, jo m'he equivocat abans, ja l'he encertat, així anem, m'he demanat quan ens fem les repartides.
0: Clar, és feina d'equip.
11: Sí.
0: Bueno, van bé, eh?
2: Deu puntar-los.
0: 10 punts que no fa falta ni que na Marga doni, perquè... Net.
2: És la primera,
0: un embarbussament net.
2: No volem demanar més.
0: Perfecte. Au, idò, anant cap a la següent prova.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I Idò, i ara vos faran dues preguntes relacionades amb el tema del programa d'avui, que evidentment és el poble de Campos, el qual també volen conèixer totes aquestes preguntes i proves que feim. I en aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. Miquel, Miquel Àngel, començarem parlant de l'església de Campos, l'església de Sant Julià, que va edificar-se entre els anys 1858 i 1873. És un edifici d'estil neoclàssic construït sota la direcció del rector Nadal Cabré. El temple va ser construït sobre l'antiga església de Campos, però la pregunta va per aquí. De quin segle data l'antiga església de Campos?
1: És del segle XV o del segle XVI?
10: XV. El campanar del 1400.
1: L'església. És a dir, l'església era del segle XVI. Segons hem trobat, haurem de...
10: Jo anava en el campanar.
1: Jo ho he vist diverses fonts, que era del segle XVI, però haurem de comprovar...
11: Jo ponerem aquest punt.
1: I ponerem aquest punt.
11: Ja veurem.
1: Aquests 2 punts els deixem a l'aire.
0: El campanar més antic.
10: Jo, per lo que sé, és que el campanar del 1400 i busques. Però l'església anterior, la que hi ha ara, no ho sé, la veritat, pensava l'havien fet al mateix moment que el campanar, que seria lògic.
1: Jo, segons he trobat, era del segle XVI, però aquests 2 punts els deixarem a l'aire, men que passa.
0: Ja l'heu impugnada? És a dir,
11: ja,
1: s'han enfadat, ja.
11: Sí, amb Miquel Àngels advogada, i és per aquestes coses que la tenim.
0: I d'aix del segle XVI, segons la informació que tenim, perquè encara se conserven la capella de Santa Llucia i els sants metges i els primers trams del campanar. Bueno, anem cap a la segona pregunta, segona i darrera d'aquesta prova. Ara hem de parlar d'una altra construcció. Aquesta és en degradació del vostre municipi. Parlant del velòdrom, conegut popularment com la pista, se va construir des de gener del 1934 i va ser inaugurat un 21 d'abril de 1935. Durant els anys 70 va ser adquirit per un dels impulsors del ciclisme balear, Andreu Oliver. L'any 1982, quan va morir, el velòdrom va adoptar el seu nom. Sabeu, però, a quin altre municipi tenien un velòdrom anomenat igual? És a dir, velòdrom Andreu Oliver?
1: Era el Gaida o Felanitx?
11: Felanitx, seguríssim que no, perquè aquell home hi fa feina i jo hi té mitja part, per tant, direm el Gaida.
0: I és així.
1: De fet, per diferenciar els velòdroms, d'en velòdrom Andreu Oliver de Campos o velòdrom Andreu Oliver de...
11: És que fa la nit i tens un velòdrom, estàs obligat a dir-li Guillem Timoner, que per això va guanyar molt de mundials.
1: Exacte.
0: I així és, per tant, sumen 2 punts més.
2: I quedam amb, de moment, 51 punts.
0: Ja n'hi ha.
2: Ja està bé.
0: Sí, perquè ara ve aquella teringa de punts que se fan en aquesta darrera prova. Sí, sí. I jo m'atreviria a dir que...
2: Jo els hi vull potencial, però vaja.
0: Sí, se poden imposar davant de tot,
10: No ven segurs de venir més.
0: No.
2: Sí, no passen serà davant del bau, vinga.
0: Sí, pot passar de tot.
11: Fem molta planta, però després som el que som.
0: Vinga, preparats?
11: Endavant.
0: Som-hi.
4: Amb la paraula a la boca.

0: I d'ahir estàvem amb aquest rum-rum de la impugnació.
1: Sí, sí, sí, no. I impugnació no serà viable, impugnació.
0: No? Bé, la poden fer.
2: Bé, com diuen els argentins, hem perdut perquè hem volgut.
0: Vinga, tenim reconfirmació de...
1: Tenim reconfirmació.
0: Informació.
1: Tant el campanar com l'església són del segle XVI. L'església se va construir entre el 1519 i 1560. Així que... Me sap greu, però aquests dos puntets...
0: Mea culpa.
1: Alerta que encara no me'ls facin perdre.
0: Només eren dos puntets,
1: Només eren dos punts.
0: No
1: les preguntes que se poden fallar, aquestes.
0: Vinga, avui jugàvem amb en Miquel Miró i amb en Miquel Àngel Adrové. Ara, en aquesta prova, que és ja la darrera i definitiva, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Campos.
1: Ara llegirem a l'atzant quines paraules jugau, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços... O llinatges, mem que toca avui.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: I d'ahir vos ha tocat malnoms de Campos. Atenció, teniu un minut per enumerar tots aquells malnoms que sapigueu o que vulgueu dir. De Campos, un punt per cada malnom que digueu correctament.
1: En sabou. De malnoms.
2: En banco dos.
4: Qualcun de nostres.
5: El vostre tu. Vinga.
0: Vinga, idò, i tens, som-hi.
4: Can Malero.
6: De s'imprenta.
4: Can Curt.
6: De Can Pas.
4: Can Poix. Can Boixa.
6: Mongeta.
4: Casta Paquer.
6: Aixencada.
4: Can Biciclista.
6: Cana Calenta.
4: Can...
6: Na Bragues.
4: Cana Bragues.
5: Uau.
4: Can Jardins.
6: Cagaduros. Blanc.
4: Can Blanc.
6: Prim. Tabaquer l'Erdi.
4: Sí. Serà difícil, això.
6: Beques.
4: Can Beques.
6: Beca, que és una altra.
4: Ca...
6: Soldat per allò.
4: Cana Mola. Empussa.
6: Emperilla.
4: Can Pomeret.
6: Nadal. De Can Vedell.
4: De Can Lluís. De Can Pau.
6: Del Forn. De s'estanc. Mitjo.
1: Uf.
0: És el mateix?
6: Són dos.
0: Són dos diferents?
1: I d'encara de, som un mes. Sí, sí, perquè ha entrat.
5: Sí.
0: Complicat. Quan n'heu comptat?
5: Jo n'he comptat 29.
1: Jo també, 29.
0: Sí? Idò, jo n'he comptat un mes.
1: 30?
0: Sí, però...
1: Nosaltres n'hem comptat 29.
0: 29, idò.
1: 29.
0: Deixarem en 29.
1: Va, crec que així tot... els hi va bé, els hi va molt bé.
5: N'han repetit cop?
1: Crec que haureu de tornar a calcadió.
6: No sé si n'han repetit cap,
1: No, jo crec que no. Allò no me sona.
6: Així com una altra pregunta, si que era conscient.
0: Com que un motoret, clar, m'ha costat també...
1: Jo m'agradaria sempre d'on venen, segons quins.
4: Els més bruts, malament, no demanaran.
1: Cagaduros, devia tenir molt de dos més, aquesta persona.
6: No ho sé. Hi ha un llibre que es diu El mal nom de Campos, de mossèn Gabriel Reus, que hi ha una llista llarga.
4: El tenim voltant per casa nostra, també.
1: És interessant, és interessant.
4: Jo soc de Can Malero.
6: I jo de s'imprenta.
1: Ah, mira. Teníeu una impremta que l'ostre, Miquel Àngel.
6: S'imprenta troba bé, si vol quedar bé.
1: Vol dir que tu ja vens del món de ser lletres de fa temps,
6: oi? Sí, exacte, sí.
5: Ve de bió, sa cosa.
0: Clar, però és un mal nom més recent.
6: No, de fet no, perquè s'imprenta la va fundar el meu padrí, però son pare havia posat una papereria. I ja els adonen de s'imprenta, encara que només tingués papereria.
0: Clar.
6: I sa papereria en guany... farà 100 anys, o 99 o 100. No, l'any que ve en farà 100.
4: I s'imprenta també, deu fer prop.
6: No, s'imprenta més tard.
4: Fa més tard.
0: I tu, Miquel, de Can Malero?
4: Sí, que nostra... He fet un arbre genealògic que va fins a 7 generacions darrere i totes som allà mateix, que feien de comerciants i tenim un magatzem, encara ara, que allò el meu repadrià el tenia, el meu padrí, mon pare... I ara la meva mare que ho du, i això. I abans ja estàvem allà mateix, per tant. A més, detalles que amb l'era de Saballet, perquè és com la zona del poble s'ha d'això, tot i que ningú se'n recordi, hi ha una plaqueta que ho diu. I estem allà.
0: Magatzem de què? Perquè sabem que de tradició familiar sou trencadors de motles.
4: Jo trenc motles també, que és una màquina que tenim que m'he de manco davant de la Guerra Civil, tipus en el meu moment, que ho va comprar el meu repadrí, va arribar el meu padrí, mon pare, i ara som jo. I és un magatzem agrícola on abans, en el boom de l'agricultura, doncs nosaltres fem aquesta passa de vendre menjar per les vaques i ara, com que això ja no és, i després mon pare se va dedicar a dur per colombòfils i tota aquesta cosa, hi havia molt de trull, i ara, el manco, pit i mini per candi per moix.
5: Mm.
0: Hi ha feina?
4: Sí, sí, d'això, sí.
6: Venen cava per moixos.
4: Cava per moixos.
5: Què dius? Cava. Cava.
4: No, no, no els engatam. Ah. Sinó, és una botella, és per Nadal hi ha unes botelletes com a de cava, però realment és kèfir per candy per moixos, i també aquell dolç nadalen que no m'ha sortit d'origen italià, que es diu?
6: Panetone.
4: Panetone també per cans.
0: Per cans, doncs, per cans. Per moixos,
4: i ara gelats també per cans i per moixos.
0: Bueno, i una pregunta, agrada? Agrada?
4: Aquí, en escàndol, en els amos.
0: Els amos, com
4: els amos cos, estan però, encantats.
0: Però s'ho acaben?
4: Sí, sí, sí. Tot això de iogurt i de kèfir per cans i per moixos és una cosa que pareix que els hi encanta. Jo no ho provaria, però pareix que els hi encanta, sí. Mm.
5: Bé, tenim una notícia molt grossa.
1: Clar, perquè
5: grossa.
1: No
5: t'hi
1: saps de dir, perquè ara m'ho pot deixar res.
0: Sí, sí, sí, clar.
5: És que, clar, temps, però... aquests campaners, que no campaneters...
4: No, per favor.
5: Han fet 80 punts.
0: 80 punts! I, per tant...
5: I això vol dir que... s'han posicionat primers.
0: S'imposen per davant de tothom.
5: Tots, de tothom.
1: I sí, per bastant de punts, eh?
0: I deia, enhorabona, Miquel Àngel. Gràcies, i Miquel.
6: L'any passat en varen fer 90 i pico.
1: No, sí, però enguany fa manco punts.
0: Al setembre sou aquí, eh? Tornau-vos aquí.
5: Enhorabona.
4: Gràcies. Ho volem.
5: Gràcies. Gràcies.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha presentat dos recursos judicials per frenar la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. El primer recurs contenciós administratiu és contra l'acord del Consell d'Eivissa que limita l'entrada de vehicles a l'illa durant les temporades d'estiu 2026-2027. Creu que el sistema utilitzat per concedir les autoritzacions a les empreses de lloguer suposa una discriminació per algunes d'elles i restringeix la competència de forma injustificada. L'altra banda de l'organisme també ha recorregut per quart any consecutiu les restriccions similars que s'apliquen a Formentera, una decisió que ja ha valorat l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles, Baleval.
9: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas, pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
8: Escoltava en Cristóbal Herrera, president de Baleval. D'altra banda, el Consell d'Eivissa ha defensat la mesura. És imprescindible per reduir la congestió viària i protegir el territori. El vicepresident del Consell d'Eivissa és Mariano Juan.
10: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que critiquen e intenten torpedear los acuerdos que tenemos con plataformas turísticas para eliminar los anuncios ilegales. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie, como la ampliación del aeropuerto de la isla de Ibiza. Y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
8: Més qüestions, perquè la convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinat a les Balears està pendent del vot del PP en el Congrés.
11: El debat ja s'ha produït, però els populars no han revelat quina és la seva intenció de vot. El popular Ángel Ibáñez ha estat molt dur en la política del govern Sánchez, sobretot en allò que fa referència als suposats casos de corrupció que l'envolten. El ministre Óscar López ha advertit al PP que si no s'aconsegueix millorar la situació dels funcionaris que són a les Balears, els assenyalarà com a culpables.
12: Lo de estos Óscar no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero, que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en Telepedro, del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada.
13: Estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Y como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Y si no sale adelante, yo me encargaré, ser el primero de encargarme, que se enteren esas miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.
8: I l'Ajuntament d'Inca ha aprovat avui de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques per fer possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illeta de cases que va quedar a mig fer a la carretera de Llubí. Virgilio Moreno és el alcalde d'Inca.
14: Els propietaris d'aquests solars, que seran els promotors, nosaltres el que hem fet és un, bueno, un conveni urbanístic perquè se puguin fer més habitatges a canvi de que siguin habitatges protegits amb un preu assequible i, sobretot, que han de seguir els criteris de Sibavi.
8: Amb aquest apunt arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
7: Més informació a ib3noticies.com.

0: I heu de saber que el certamen fotogràfic per la conservació de la mà balear, Mare Foto, repartirà 10.000 euros en premis.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir a punt de tocar les 4 i 5 minuts, començam la segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, amb en Miguel Soler, ara al control tècnic. Gràcies, Miguel, per ser-hi. I a Tèntol, fins ara, han jugat amb les paraules, han jugat amb el poble de Campos, amb en Miguel Àngel Adrové i en Miquel Miró, que han fet un paperasso, 80 punts, per tant, s'imposen com a primer poble d'aquesta batussa de Tèntol, però queden dies,
2: sí.
0: I setmanes. Sí. Queda tens encara,
3: Queda tens, sí, queda tens. Però
0: pujar aquest marcador.
3: S'han enduit a rècord, de moment.
0: Sí, sí, sí, sí. Per ara queden en primera posició, per tant, ens tornarem a veure les cares al setembre. Per ara, per ara. I ara ha arribat el moment, per tant, de xerrar i conèixer més aquesta notícia que dèiem del dia. Miquel Jun, com estàs?
4: Va bé.
0: Maria Pons, estàs igual que fa uns segons?
3: Ben igual.
0: Bé, estan plegats,
3: eh? Estan contents.
0: Sí, sí, sí,
3: sí.
0: Un equip petitó, però ben avengut.
3: Exactament.
4: Eh? Sí, molt posant bé.
0: I d'ahir el tema d'avui ens du a conèixer Mare, ja ho dèiem, una iniciativa que vol ajudar a la conservació de la mà balear a través de projectes audiovisuals.

0: I amb aquesta calor que fa aquest estiu, avui toca submergir-nos.
1: Oh, que ben, sí.
2: Que ben jugar, Miquel.
0: Superpoètic. I ho veiem per conèixer...
1: Amb el dins la ràdio, eh?
0: Exacte. Aquí encara tenim un pot de refugi climàtic. Sí. I ho veiem per conèixer un projecte ben interessant, és Mare, una iniciativa que a través de les arts audiovisuals vol ajudar a la conservació de la nostra mà. Avui parlarem d'un certamen que han organitzat, però també d'una exposició que tenen en marxa.
2: I començant parlant d'aquesta mostra fotogràfica itinerant titulada Fem un cafico, que reuneix les 32 obres premiades de la 6a edició de Mare Foto. Si sou a Menorca, la podreu visitar fins dia 7 d'agost al Parc Rochina de Maó, però no us preocupeu que durant els propers mesos es mourà fins a altres municipis i illes.

0: Feim un cafico, fareix una mirada íntima a la mà balear. Ara el faria jo, un cafico.
1: Sí. Directo.
2: Seria.
0: Sí, sí. Mm. Combina impacte visual i contingut divulgatiu per generar una connexió emocional i una consciència ambiental, i l'objectiu principal és el d'apropar la mà a totes les persones.
1: Però aquesta mostra també vol posar en valor el paper dels fotògrafs marins, que gràcies a les seves instantànies ens ajuden a conèixer el gran patrimoni natural de la mà.
0: Igual fa ganes conèixer més coses sobre les fotografies d'aquesta exposició.
2: Vinga.
0: I em puc parlar amb alguns dels artistes que hi participen. Començam amb en Pedro Sub, així és el seu nom artístic, el trobareu a les xarxes socials així, que primer de tot ens ha explicat d'on ve la seva passió per la mà.
3: Som en Pedro Rier. Pedro Sub, a les xarxes. Em vaig criar a la mà. Ma mare diu que abans de nedar ja bussejava. Vaig passar per la pesca submarina, el busseig, les coves i totes quantes modalitats vaig poder. Fins que vaig trobar el meu lloc, la nea i la càmera. Intent fotografiar la bellesa de les nostres costes per enamorar. I fotografio la denúncia per despertar consciències. Perquè aquesta mà mos ho ha donat tot. I si no en tenim cura, no tornarà.

0: En Pedro, però, també m'ho ha fet 5 cèntims de dues de les fotografies que hi has posades.
1: Un salsal, una sal de cel, a la categoria botànica. Aquesta foto està feta a la sortida de sal a la costa est de Mallorca. La cetabulària és una alga d'una sal de cel gegant, en forma de paraigua. És bioindicadora d'aigües netes. Per un espectacle així, sí que val la pena aixecar-se prest i banyar-se el cul. Boscos d'esperança, la categoria botànica. Aquí veiem la cistoceira, una alga fins i tot més exigent que la cetabulària. On hi ha boscos de cistoceira, l'aigua és excel·lent, sense contaminació i amb molt d'oxigen. És el bosc del Mediterrani i encara resisteix a zona del nord-est de Mallorca. Tot és un equilibri molt fràgil. Com veiem, queden llocs que ens donen esperança. Però cada vegada li posant més difícil.

0: Ara jo els intentava visualitzar en aquestes algues.
1: És que fa ganes, eh? Veure-les.
0: Vosaltres sou Serà molt d'anar a bussetjar a la mà, quan aneu a nedar?
1: Que fa anys que no. Quan era més petit m'agradava molt i, de fet, no sé per què ho he deixat de fer.
0: He d'haver de recuperar, Miquel.
1: M'agrada.
0: Sí, jo sóc com un infant.
2: De petit ho feia més amb bueres, ara vaig a la mà i no en duc. O poques vegades, i si me'n deixen...
1: Jo crec que és això, amb oblit de dues ulleres
2: i... Si vaig amb amics i me'n deixen, és com tot un món.
1: És que és un món desconegut per
2: nosaltres. I vaig a nedar, i vaig a nedar habitualment, però és això. No veig es fon de la mà més que de Montserrat Roques.
0: I doncs jo, si vaig a nedar, me puc deixar les sabates, però no me puc deixar les ulleres, eh? O sigui, la careta de bussetjar, van jo.
2: A més, te dona un... És una ala.
0: Clar, te quedes allà bussetjant, vegent tot aquest tresor.
1: Fa passar hores, si vols, fa passar hores.
0: Bé, i d'això, que escoltant en Pedro Sub, mos entren ganes de poder veure aquestes algues tan desconegudes per nosaltres, i per això haurem de visitar aquesta exposició. Ara coneixem un altre fotògraf, en Víctor de Vallès, qui ens explica que la imatge que té exposada és un autorretrat aquàtic. Escoltau com la va fer.
3: Aquesta foto és un autorretrat, és una foto que em faig jo mateix, posant la càmera en un trípode, amb uns ploms perquè es quedi a sota l'aigua, i preparo la càmera perquè dispari una foto per segon, i jo després vaig on vull sortir a la imatge i em poso allà fent de model. El lloc és un bufador que si es va a la data bona, o sigui, així als mesos d'estiu normalment, el sol està més alt, i a l'hora exacta, llavors entra el raig de llum de forma perpendicular dintre la cova, es queda així ben recta. Recordo que per aquell dia vaig tenir que fer bastants intents perquè sortís bé. Però mira, al final va sortir i va ser foto guanyadora d'aquest tema.

0: I en Víctor també mos ha volgut explicar per què és tan important la divulgació a través de la fotografia marina.
1: Doncs penso que és important el tema de la divulgació perquè la gent agafi consciència, que sàpiguen doncs, que és un medi natural com qualsevol altre, que és algo molt fràgil i que qualsevol interacció humana o qualsevol alteració d'aquest medi llavors queda greument afectat i alguns canvis poden ser irreversibles. El que passa mostrant imatges del mar és que pot ser una arma de doble fil, que molta gent pot veure simplement una imatge maca i vol anar allà doncs, a veure o a disfrutar-ho, a treure la mateixa imatge, però clar, realment doncs, aquesta interacció només de la nostra presència i tot ja pot alterar el que és tot l'ecosistema, tot això, i llavors afectaria. Llavors doncs, sempre ha d'anar acompanyat o s'ha d'informar, s'ha de prendre bastanta consciència de que la nostra presència, sobretot si és molta gent de forma reiterada, tindrà efectes negatius sobre aquests llocs.

0: He d'anar en alerta, perquè hi poden passar a mi, trepitjar a mi, bussetjar a mi i de tot. Sí, sí. Bé, encara tenim un altre fotògraf, és en Xavier Mas, ens explica les obres que té exposades a aquesta exposició itinerant de Mare, ben interessants.
1: En aquesta edició de Mare he guanyat dos primers premis i un accèssit. La foto que me premiaren a Animalia la vaig fer en una petita cova de Calamolí, amb un petit, que té un petit forat al sostre per on entra la llum, i aquest dia hi havia una gran quantitat de bromers i vaig estar esperant que el corrent se'n transportessin un i que passés per davall a raig de llum. A la categoria botànica vaig guanyar en la foto d'una pradera posidònia situada a Cal Olivera, amb el raig de sol que l'il·lumina. Després, a la categoria d'enunciare, vaig guanyar un accèssit amb una foto d'un crem blau feta a Cal

0: Que interessant, eh? Quant de mons marins. Interessants.
1: I ben desconeguts.
0: Sí, ben desconeguts,
1: si no fos per aquestes fotografies, sí, desconeixeríem moltes coses.
0: Sí. Sí. Volen saber ara més coses sobre aquest certamen de fotografia marina, i és per això que saludam ara mateix en Amador García, és coordinador de tot plegat de Mare. Com estàs, Amador?
2: Bones tardes, molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, contents de sentir-te. Amador, com neix Mare? Tornem un poc en els seus inicis. Quin és el seu objectiu principal perquè nasqués?
2: Sí, i de Mare neix... bueno, és un projecte impulsat per la Fundació Marilles en el 2020, a pesar dels diferents projectes que la Fundació ha anat impulsant, tots molt vinculats amb la ciència, amb la dada científica. Però en aquell moment saber que feia falta un component més emocional, no? Perquè moltes vegades la ciència no té aquesta capacitat d'arribar a les persones, i per això se fa necessària que les arts, com en aquest cas la fotografia o el vídeo, amb la seva capacitat de poder connectar emocionalment amb les persones i sobretot conscienciar, no? Sempre dient que lo que no coneixem no ho podem estimar, i el que no estimam no ho podem protegir. Aquest és un pot l'objectiu principal de Mare, no? Que a través de la bellesa, les imatges i els vídeos, la societat s'atraqui, se desperti la curiositat i que pugui conèixer un poc millor, i per tant puguen promoure la seva conservació. Mm.
0: Mm-hmm. Per tant, partint d'aquest potencial de les emocions, com se pot ajudar a la preservació de la mà, no? A través de projectes audiovisuals i de la fotografia, per exemple?
2: Idò, mira, no, nosaltres des de fa un temps ja duim un, com a claim del projecte, el que li deim nosaltres de l'objectiu l'acció. És amb aquest joc de paraules de que l'objectiu de la càmera, com podem passar a passar a l'acció per promoure projectes com aquest de conservació. Des de fa uns anys, Mare s'intenta involucrar en diferents problemàtiques locals que hi pugui haver a les illes, i a través de la narrativa i de la força de la imatge intentam que la gent conegui millor aquests projectes. Durant aquests 6 certàmens que hi ha hagut, ara arrencam el 7è, els fotògrafs han anat presentant imatges, i aquestes imatges poden ser cedides en fi de conservació. Què succeeix amb aquestes imatges? Que nosaltres a la vegada el que feim és que els cedim a diferents entitats de conservació que duen a terme diferents projectes a la llarg de les illes, i aquestes imatges serveixen tant per formar part d'una memòria, d'una pàgina web, d'una nota de premsa. En el final són la base sobre què se sustenta tot aquest discurs i aquesta necessitat de transmetre a la societat la necessitat de que hi ha molta... Abans crec que era en Pedro que deia que hi ha moltes coses que valen molt la pena encara veure, però que també hi ha moltes coses que per desgràcia, cada vegada estan pitjor. Uh-huh. I un poc això, no? Aquesta, amb aquesta capacitat d'emocionar que té la imatge, amb aquestes diferents activitats que feim, aquesta capacitat que té la narrativa de Mare per connectar amb diferents projectes, és un poc com podem que les imatges connectin amb la societat per involucrar-la i perquè la gent entengui que és molt important prendre les mesures necessàries. Mm.
1: Unes imatges que s'utilitzen per moltes coses. Una d'aquestes és aquesta exposició Feim un cap fico, de la qual hem parlat ara. Per quin poble més passarà aquesta exposició? Tots hi haurà aquestes mateixes obres de l'edició passada o van canviant?
2: Sí, bueno, cada any l'exposició itinerant, enguany tenim ara mateix aquesta exposició Feim un cap fico, que és una convidada, que la gent de qualque manera s'impliqui primer a conèixer més la mà i segon a que...

0: que la gent, no només les persones, sinó que les empreses, l'administració pública pugui actuar coneguent un poc més la necessitat que hi ha. Fem un Cafico actualment està a Mó, en Espar Roixina, fins 17 d'agost. Aquesta mateixa exposició no canvia, és a dir, aquestes imatges guanyadores de l'edició de certamen de Mare Foto de l'any anterior formen part d'aquesta exposició. D'aquí, després de Mó, seguim a Menorca, mon anam a Fornells a partir de 17 d'agost fins a final d'agost, fins dia 28. D'aquí votarem a Formentera, a Sant Francesc Xavier, fins dia 21 de setembre. De Formentera mon anam a Eivissa, a Passeig Vara de Rei, que estaran de 25 de setembre a dia 14 d'octubre. Tornarem a Mallorca, mon anam en aquest cas a Port de Portals, del 20 d'octubre al 10 de novembre. I acabarem l'exposició en guany a Pollença, a un poble on la Fundació Caixa Colònia, que és una entitat que col·labora amb aquest projecte, estarem allà i en l'Ajuntament de Pollença també fins al dia 30 de novembre. És a dir, pràcticament fins a final d'any aquesta exposició estarà fent voltes per les illes.
1: Xerramare
2: de... Recorregut.
1: Sí, un bon recorregut, sí, sí. Xerramare d'aquests certàmens que teniu en marxa, com hem parlat fins ara, és Mare Foto. Qui se pot presentar? Fins quan? Quin tipus de fotografies poden presentar? Quin premis hi haurà? Explica'm-nos un poc tot això.
0: Sí, bueno, Mare Foto és un certamen que està obert a tothom. Des de joves, de menys de 16 anys, participant de la categoria juvenil. A partir de 16 anys ja, diguéssim que se presenten com a la categoria general, diferenciant aquí el que és a nivell amateur i expert. Com deu ben al principi, Mare Foto reparteix cada any un total de 10.000 euros, en les diferents categories, en les diferents cinc categories, que són les categories que elegeixes el jurat, i una categoria que és Mare Popularis, que està oberta a la votació popular a través de la nostra web. Mm-hmm. Això, qualsevol persona, sigui de menys de 16 anys, tingui coneixements o no de fotografia, el que volem és mirades, qualsevol tipus de mirada, no només cercam l'excel·lència tècnica d'una imatge perfecta, sinó que el que volem és que, sobretot, moltes persones, moltes mirades se puguin presentar, mos donin diferents punts de vista de diferents racons que tenim en aquestes illes, i no només en aquestes illes, sinó també en el Mediterrani. Des de fa uns anys tenim la categoria Mare Nostrum, que és una categoria oberta que qualsevol imatge del Mediterrani hi pugui formar part. Se poden presentar a través de la nostra pàgina web, marebalear.org, fins dia 15 de setembre. Allà vos heu de registrar, hi ha és un procés, vos heu de donar d'alta, i cada persona pot presentar fins a 20 imatges, seleccionant a quina categoria volen que se presenti. Ja tenim Mare Animalia, Botànica, Mare Sapiens, que és aquesta relació dels ser humans amb el medi marí, i una categoria de denúncia, que és Mare Denuntiare, que si bé nosaltres sempre deim que Mare no és un certamen de denúncia, no volem que el que se posi, que el que sigui més rellevant sigui el negatiu, sinó tot el contrari. Creiem que val molt la pena, hi ha moltes coses encara que val la pena visibilitzar i protegir, però que també, per desgràcia, hi ha coses que s'han de denunciar i per això tenim aquesta categoria.
1: Uh-huh. I un altre concurs que teniu en marxa ara mateix és de Reels, d'Instagram, d'aquests vídeos curts de xarxes socials. Conta'ns més coses, perquè això pot ser interessant també, sobretot per la gent jove. Quina temàtica cercau aquí?
0: Exacte. Sí, bueno, Mare si Reel és un certamen relativament jove. Aquest enguany, de fet, és la segona edició. Ho vàrem encetar l'any passat. Mare si Reel és un certamen que neix en col·laboració amb Cultura Inquieta, Per qui no coneix Cultura Inquieta, és una de les principals plataformes culturals en llengua espanyola, amb més de 6 milions de seguidors. Gràcies a l'impuls que ens ha donat Cultura Inquieta, volem arribar a qualsevol punt, no només de la mà Balear, sinó també del Mediterrani. Aquesta és una de les grans novetats d'enguany. Mare Cyril Sop en el Mediterrani, i d'aquesta manera tenim com a dues categories diferents, no? Un premi bueno, en total està dotat en 3.000 euros, el certamen. Un premi de 1.000 euros en el millor reel de conservació marina, elegit també per un jurat. Això és algo també és important. Tant el certamen de reels com el certamen de fotografia, menys la categoria que de mare popular, i sempre està seleccionats els millors reels o les millors imatges baix els criteris d'un jurat professional. Com vos deia, el millor reel de conservació marina enfocat a la mà Balear, seleccionat pel jurat, amb 1.000 euros de premis. Després tenim 3 accèssits de 200 euros, diguéssim, com a 3 mencions diguéssim, segon, tercer i quart reel. I després, en guany, tenim el millor reel que reflexi l'essència del Mediterrani i que ens doni, diguéssim, com un punt de vista sempre dins l'àmbit amb una finalitat de conservació, que és Mare Met, aquest punt de vista del Mediterrani, que també està dotat amb 1.000 euros. I en darrer lloc tenim el reel més viral, que és, com que és un certamen on la base és Instagram, el reel amb més likes a Instagram també té un reconeixement de 400 euros. Mare Cyril va néixer, el que vos deia, fa 2 anys, amb una intenció molt clara, que és arribar amb un nou llenguatge, el llenguatge de les xarxes socials. A vegades la fotografia no tothom no connecta amb tothom, per això creiem que el vídeo és un llenguatge com a més immediat, més que fa servir més la gent jove. Per tant, creiem que Mare Cyril té la capacitat per arribar a aquestes noves audiències, a gent més jove que potser no coneix tant la bellesa de la mà Balear i del Mediterrani, i d'aquesta manera també els volem involucrar perquè també en prenguin consciència i sobretot això, que la gent presenti seus reels. Això se pot fer a través de la web marecireel.org. Allà veureu les bases, s'ha d'etiquetar a Mare Balear, a Cultura Inquieta, i amb el hashtag BeRealForTheSea26. Bueno, allà això ho veureu tota la pàgina web aquesta que vos deia. Pues animem també que la gent jove, sobretot, se presenti i puguem veure fins a això. Aquest certamen dura fins dia 1 de setembre, és a dir, va començar el 1 de juliol, són d'aquests 2 mesos, i des d'aquí vos convidam tant a presentar-vos en el certamen de fotografia, en el certamen de reels, i a visitar aquest recorregut que vos comentava de l'exposició itinerant, perquè tot mos apropem un poc més a la mà i cadascun dins el seu metro quadrat de capacitat d'actuació podem aportar un poc més.
2: I en tantes iniciatives audiovisuals, evidentment, anau arribant de cada vegada a més gent i Mare va cresquent, no?, en participació de ciutadana, diguéssim.
0: Sí, així és. Per sort, en 6 edicions, que són les que duim, s'han presentat més de 7.000 imatges. Estan xerrant de pràcticament de més de 3.000 imatges cedides amb finalitat de conservació. Que això és un fet molt important, perquè després aquestes imatges són molt, molt ben valorades per diferents entitats que els fan servir per la seva tasca de divulgació. I el que vos deia, per sort, tant a nivell de participació com a també d'implicació de l'administració i d'empreses privades que cada vegada veuen amb aquesta iniciativa una forma per arribar a les seves audiències, també convidam a que, bueno, que per sort està creixent aquest recolzament, però mai és suficient per poder dur a terme tota aquesta activitat que duim a terme. I el que deia, convidam a empreses privades i a l'administració pública perquè mos segueixi recolzant, perquè bueno, pues puguem dur a terme més certament, perquè puguem arribar a més punts del Mediterrani i que cada vegada hi hagi més gent que sigui més conscient de la necessitat de conservar la mà.
2: I de Amador Garcies, enhorabona per tota aquesta feina, coordinador de Mare, gràcies per passar aquests minuts per Tèntol i bon estiu.
0: Beníssim, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: I molt bon estiu.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Aquí repassam les modalitats més habituals. Per començar, tenim la partida clàssica o escacs clàssics, en què els jugadors disposen de molt de temps per pensar, normalment més d'una hora. És el format més pausat i estratègic, on cada moviment es planifica amb molta cura. Després tenim la partida ràpida o escacs ràpids, amb partides que duren entre 10 i 60 minuts per jugador. És un punt entre la reflexió i la velocitat. I encara de més ràpids són els escacs llampecs, amb partides de menys de 10 minuts per jugador. Aquí la rapidesa és clau i els errors també són més habituals. Sovint, en el llenguatge col·loquial, es componen els ràpids amb els llampecs, però en realitat són modalitats diferents. També hi ha una modalitat ben curiosa, que no depèn del temps de joc.

0: Parlar subjectiu. Amb Eugènia San Pedro.
1: Eugènia, com estàs?
2: Què tal, com estàs?
1: Acalorada, segur.
2: Sí. Ara millor, sí, eh?
1: Millor,
2: aquí s'està molt
1: sí.
2: bé.
1: Sí. Aquí sempre està millor.
2: Sí. Sí. Sí, sí, sí, millor que en el carrer, segur.
1: I si no, un bon refugi climàtic és anar al cine. Sempre
2: exacte,
1: ho tenim.
2: Molt bé, ho has ficat superbé.
3: Sí. Al cinema.
1: Perquè anar al cine aquests dies...
2: Sí. A mi m'ho veure que a vegades passa això de que fa massa fred fins i tot.
1: Sí.
3: Jo sempre que... m'enduc una jaqueta.
2: Sí, saps que comentàvem amb la Margalida que es veure que a vegades és que fa fred. Mm. Són sales molt grosses que a vegades estan més buides i que les temperatures, pues...
1: Això no ha canviat, eh? Perquè, clar... Recordàvem aquells estius que, segons quina hora del vespre, t'havies de posar un màniga llarga, una jaqueta, ja. Que si eres, jo què sé, de rebel·la o per mig,
2: sí.
1: O fins i tot si anaves a fer un cap fico de tard, allò que t'has d'aixugar tot d'una i t'has de tapar, aquest estiu no.
2: No,
1: per tant, sí, és un lloc on se passa una mica de fresca
2: sí,
1: i fins i tot un pot de fred, de pell de gallina, és en els...
2: En cines.
1: I doble en sentit, cines. Pell de gallina també en doble sentit, si tries bé la pel·lícula.
2: Sí. Sí, molt bé. Sí, sí, sí, tens tota la raó del món. I això que dius de la calor, completament d'acord, vull dir, el canvi climàtic està afectant moltíssim i crec que ens hem de començar a donar compte de que això és real. No té cap tipus de sentit. Jo només tinc 27 anys, però tinc el record de que no fos així. O sigui, cada any és pitjor i bueno, no sé.
1: Veurem, veurem. Si no tenim els cinemes, això, per anar a passar sí. fresca i per estar a gust, si triem bé la pel·lícula,
2: sí.
1: si surt bé.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I avui quina han triat?
2: Doncs pues avui han triat Letres robades. Que...
1: Letres robades.
2: Sí, és una pel·lícula que realment, me sap greu dir-ho, però ahir era el darrer dia que la teníem en el cine.
3: Justament.
2: Justament, sí. Però estic molt segura de que aviat...
1: Sí, tindrem ocasió.
2: Sí, aviat arribarà a les plataformes. I, bueno, a mi personalment és una pel·lícula que m'ha agradat molt perquè som molt fan del director. I és vera que, tot i que no sigui la seva pel·lícula que més m'ha agradat, sí que trobo que està en línia en el que ha fet fins ara. I que això és molt difícil, no? Mirar cap a la teva filmografia i veure que tot és correcte.
1: Uh-huh.
2: És molt difícil d'aconseguir i en aquest cas jo crec que ell ho ha aconseguit, en John Carney, el director d'aquesta pel·lícula, Letres robades. I això, vosaltres no l'heu vist, no?
1: No l'hem vist, no. Però posam el tràiler.
2: Posam el tràiler.
1: Ah, vinga.
4: Did you look her see? Yeah, thanks.
5: What?
4: Oh.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
6: When?
5: Wow, Danny Wilson.
4: You were great up there.
5: Come with me.
4: I could tell within 2 minutes of meeting you. You are not just some boy band guy. And you are too good for that wedding band.
7: I've been toying with this one for years.
8: Is every song I ever wrote in my life is about you.
4: So good.
9: Wanted it so bad, you know?
10: Having my name on that song would have changed my life!
1: Això és un fragment de Letres robades, Power Ballad, en anglès, sí. D'un director que sap triar, sap afinar bé la música per si històric compte, no?
2: Totalment. Jo supos que ara hi ha alguna... La gent que estigui escoltant, a lo millor ha reconegut aquesta veu i és en Nick Jonas. És veritat que crec que és algo més de la meva generació, perquè varen viure tot el moment Camp Rock, Jonas Brothers. En Nick Jonas és un de... Bueno, és realment és protagonista d'aquesta pel·lícula.
1: La banda Maria ha fet uau.
2: Ah, sí?
3: Sí,
2: sí,
3: sí, perquè, clar, hora. Com que li havia perdut un pot de pista, sí. Més enllà de Camp Rock.
2: Sí.
3: Ja està com a reconnectar amb això, el que deus en l'adolescència i sí. Infància.
2: Sí, sí, sí, m'ho va passar el mateix. Totalment. I, a més, bueno, té un company de repartiment que a mi m'agrada molt també, que és en Paul Rudd, que se podria dir que realment aquest és el protagonista. La història mos mostra com en Paul Rudd i interpretant el personatge d'Enric, el cantant de bodes, un d'aquells músics més honets, diguéssim, que s'han passat la vida tocant en el casament dels altres, fent ballar la gent el dia més feliç de la seva vida, mentre el seu propi somni de triomfar mai acaba d'arrencar. Un dia coneixen en Nick Jonas, que és el personatge interpretat per en Dani, és un cantant que està a punt de fer el vot definitiu cap a l'estrellat, i d'un vespre pues, se fan amics, i aquí ve com es nus de tot, no? Que en Dani, aquest cantant més famós, s'enfila a un escenari immens davant d'un estadi que rebenta i canta una cançó que va assetjar un vespre que va conèixer en Enric. Ho diu el títol de la pel·lícula i és Letres robades, i és que en Nick Jonas li roba la lletra. I a partir d'aquí pues, comença tota la recerca d'identitat, de saber ben bé, pues, imagina't, tu ets un cantant molt més petit que un cantant famós, t'han robat la lletra, que has de fer, no? I a més, si tens una mica d'amistat. Pues hi ha aquí com una pregunta molt clau durant tota la pel·li, que si val més tenir raó o tenir pau, perquè hi ha una sèrie d'aconteixements que l'arriben a pensar si realment val la pena ser famós o no. I està molt bé.
3: Clar, que jo he vist per aquí que aquest director ja ha fet altres pel·lícules relacionades amb la música, no? Sí. Que jo no sé si vosaltres sou molt de pel·lícules musicals o...
2: Sí.
3: En Celestifa,
1: sí, també
3: he
1: fet tot, sí.
2: Sí.
1: Clar, com tot.
3: I doncs jo, una que va fer aquest home...
1: Sí, quina?
3: Que és Begin Again.
2: Ja.
3: M'encanta.
2: A mi també m'agrada molt.
3: I la vaig veure de rampellada, que no m'ho esperava, i sí. Vaig dir, però és aquesta meravella, sí, totes les cançons m'han encantat, no sé, m'ho va agradar els actors...
2: Sí, sí, sí. A mi també m'agrada molt, però vos he de dir que la que més m'agrada és la de Once. De fet...
1: Once, sí.
2: Crec que, a més, que és com molt més petita que totes aquestes, perquè també té la de Sing Street, que és una pel·lícula que jo crec que també vos la recomano si no l'heu vist, és molt divertida, i a més, en el cine, Cine Ciutat, cada any, quan comencen a demanar moltes escoles per poder venir al cine i tal, sempre tenen aquesta.
3: La de Sing Street.
2: Sí. Per tant, per infants està molt recomanada també. La de Once a mi m'agrada molt perquè, no sé, crec que mostra també com els seus inicis, i a més, va guanyar, bueno, una de les cançons de Once, s'ha dit Falling Slowly, i va guanyar un Oscar a millor cançó en el seu moment. I a més és molt curiós perquè en aquesta darrera pel·lícula, a Letres robades, hi ha un moment on el protagonista està passejant pel carrer i veu que hi ha un músic com a demanant dobbers o simplement tocant, i toca una cançó aquesta de Falling Slowly, que és de les primeres pel·lícules, per no dir la primera que va fer. Té allà com un guinyo intern que
3: una clicada d'ull ahir mateix.
2: Sí, me vaig emocionar molt perquè a mi aquella cançó m'agrada moltíssim.
3: Clar, ara veig aquesta pel·lícula l'any 2007 i ara estàvem en el 2026, quasi 20 anys després.
2: Sí. I és interessant com el director pues, segueix fent el mateix en realitat, no? Perquè al final és el que tu deies, a menys si mos agradaven més o menys les pel·lícules que tenen un caire així musical. En aquest cas, aquest director crec que sempre tria com... el fet de que hi hagi una cançó tot envolta arrel d'aquesta cançó, no?
1: Espes d'una cançó.
2: Sí, és com un protagonista més dins les seves pel·lícules. I bueno, també hi ha una cosa molt interessant, i és que les cançons, les lletres, les escriu ell.
3: El director de la pel·li?
2: Sí. Vull dir que està molt ficat dins el procés creatiu.
1: És a dir, que continua construint les pel·lícules, la seva filmografia, com ve fent des de sempre,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I això, és veritat que és una pel·lícula que ha agradat molt, perquè és com molt lleugera, saps? Molt... fa ganes voler-la, no? Per desconectar una mica de la realitat. I bueno, és una d'aquestes feel-good movie, no? Que van bé a vegades també per sortir un poc del típic drama social.
3: Que surts de la sala content, contenta, que no tots són, com dius, drames, clar.
1: Clar, Once va tenir un paper important, no? En els cinemes, quan va sortir. És a dir, sí que va tenir més força, no?, que Begin Again.
2: Pues no t'ho sabria dir, perquè jo en aquell moment no estava molt connectada en els cines, en realitat era molt petita, però sí que és vera que So The Begin Again va ser una sorpresa per tothom i va ajudar també a reconnectar una mica en So The Ones. A més, si no m'equivoc, jo no sé si tenen algo a veure. O sigui, no sé si és com que el director ha volgut contar la mateixa història des de dos punts de vista. No ho sabria dir, no estic segura. Però sí que So The Begin Again, bueno, o sigui, va ser molt important i a més surt a Keira Knightley i en Mark Ruffalo, que són dos actors molt importants dins la indústria del cinema.
3: Que més canten ells, no? A mi m'ho apareixia sí, que eren les seves veus. Sí, sí, sí. Once sí que és vera que no ho puc opinar perquè no l'he vist. Jo sí. També era molt petita, però se pot rescatar.
2: Sí, sí, se ve Begin Again totalment. Sí, sempre són els actors els que canten. I, clar, ha volgut triar en Nick Jonas, que ja sap que cantarà bé.
3: Exacte, aquí anava a tir-se un.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I en John Carney, irlandès de Dublín, com dem, que toca barbaix, de sí. Frames, i que això també
2: ah, sí,
1: és un...
2: Sí.
1: És un component més, no?,
2: sí.
1: a afegir, perquè, clar, aquest pas discursiu que té la música, les seves sí. pel·lícules, és important.
2: Sí, sí, clar, tu imagina't si tens dues coses que t'agraden en el món i les pots juntar, clar. I a més que el cinema i la música jo crec que van sempre superrelacionats i la veritat és que no record cap pel·lícula que no tingui música o simplement una banda sonora. Vull dir, és que és molt difícil fer alguna sense música en el cinema. És un personatge importantíssim i en John Carney ho sap, ho ha fet superbé. Crec que és un segell d'identitat molt important. Al final, en aquesta indústria on ja està pràcticament tot fet, és difícil destacar en alguna cosa i crec que ell pues, ha sabut triar quin camí seguir. I les cançons d'això són molt guapes. És vera que a mi en aquesta darrera de Letres robades no és que m'encantin molt les cançons i de fet de tota la seva filmografia ja vos dic que la meva preferida és The Once i Begin Again. Però bueno, està molt bé i bé. Quan vaig veure que l'estrenava m'ha fet il·lusió.
1: N'afegim una més, idò, aquesta sí. Letres robades de John Carney que fa aquest tipus de cinema per melòmens, no?
2: Sí, sí,
1: cinema de melòmens.
2: Sí, exacte.
1: Eugènia, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i ja vos avisaré quan surti a plataformes.
1: Exacte, perquè ja que no tenim ocasió perquè sí. Va acabar ahir a Cine Ciutat sí. I d'ahir han sortit plataformes
2: vos el manco, avís.
1: Sí, una hora baixa un cap vespre o un vespre.
2: Sí.
1: Poden veure a casa.
2: Exacte. Ah.
1: Gràcies, Eugènia.
2: Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Vinga, fet.
6: IB3 Ràdio és diversió. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
11: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
6: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
12: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
13: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
14: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
15: Si a tu te dic pinta,
16: mur, portada.
17: Si a tu te dic gra,
18: que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
19: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
20: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
21: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
6: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
22: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
23: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
15: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
16: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
17: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
16: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
15: Ets ambidestre.
16: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
24: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
25: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
26: Amb espais d'educació i criança.
27: Per pares i mares.
28: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
29: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
30: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
29: Som una ràdio.
30: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
31: Aquest programa de ràdio legendari.
32: És un facto.
33: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
34: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
33: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
35: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
36: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
37: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
38: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregat amb 16 tortugues.
39: I que fèieu amb les tortugues?
38: Menjar tortuga.
39: Estava bona, la tortuga.
38: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I quan falten 6 minuts per arribar a les 5 en punt i arribin els nostres companys d'informatius, heu de saber que avui es dona el sus a la 10a edició i darrera del MovoFest a Puig de Consolació a Sant Joan. És la darrera vegada que viurem aquest festival, dijous, divendres i dissabte. Dissabte amb els caps de cartell Antònia Font, que finalment han suspès la seva actuació per mort de la sentida pèrdua d'ahir del seu baixista, en Joan Roca, però seran allà per retre-li homenatge. I qui també seran allà perquè hi varen actuar a la Movo durant la seva història en la tercera edició és el petit de Caleril, que no volen perdre aquest esdeveniment, aquesta desena i darrera edició de la Movo, aquest adeu en aquest festival, i demà hi actuen en cançons com aquesta, Aigua Fosca.

0: I d'així sona Aigua Fosca, una de les cançons del Petit de Caleril, d'aquest grup de Joan Pons, que demà són en directe al Movo Fest, d'una carrera que va començar el 2007 i des de llavors han publicat 9 discos, 9 llarga durada, i ara, amb aquest concert que fan demà a la Movo Fest, és, com dèiem, l'única actuació que tenen aquí a Mallorca. Volíem parlar amb ell, però no ha estat possible. És a dir, que serà en una altra ocasió. I notícies, i tornem després.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia, atenció als conductors, perquè un accident a la via de cintura a l'altura de l'Estadi Balear en sentit aeroport provoca hores d'ara retencions en aquesta via. Per conèixer quina és la situació, connectant amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquest moment el més destacable és aquest accident ja retirat entre diversos vehicles a la via de cintura a l'altura de l'Estadi Balear en sentit aeroport, on tenien el carril central ocupat, cosa que ha provocat molt de tràfic lent i retencions que l'Ajuntament, a les habituals d'aquesta hora, arriben des del punt fins a l'altura de sortida des de Sant Dureta. Aquest accident també ha provocat complicacions a les incorporacions cap a la via de cintura, tant des de l'autopista Inca com des de la carretera de Valldemossa. Per altra banda, també trobaran retencions a l'autopista de Llummajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida cap al polígono de Sonoms, en sentit Campos. Això està pel moment. Molt bon dia.
2: Gràcies, Juan Amplanas, per aquesta informació. Tenim més qüestions perquè el Consell de Formentera suspèn de manera temporal la posada en marxa del servei de barques previstes a Estany d'Espeix. Això per la renúncia del coordinador del servei i la impossibilitat de completar l'equip humà necessari per garantir el seu funcionament.
4: La institució insular explica que la situació impedeix prestar el servei amb les garanties de qualitat i seguretat exigides. Per això ha decidit ajornar el seu inici mentre reorganitza el dispositiu. El president del Consell, Òscar Portes, i la consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló, s'han reunit amb l'Associació d'Usuaris de Estany d'Espeix per a informar-los de la situació i de les actuacions previstes per a restablir el servei. La institució confia en poder resoldre la situació el més aviat possible i poder posar així en marxa el servei.
2: I el 74% de les persones que acudeixen a la Fundació de Xalles d'Eivissa per reincorporar-se al mercat laboral es troben en situació d'exclusió residencial. Aquesta és una de les conclusions estretes del balanç de 2025.
4: En els itineraris prelaborals, gairebé 3 de cada 4 persones ateses tenen problemes d'habitatge i prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular. El balanç també apunta que gairebé 4 de cada 10 usuaris han aconseguit feina. En total, l'any passat, l'entitat ha atès 312 persones, un 10% menys que l'any anterior. Raquel Martínez és coordinadora de Fundació de Xalles.
5: Identificada la situació d'exclusió social, que necessiten més temps con nosotras para poder adquirir esas habilidades, para conseguir sus retos sociales.
2: I la marxa d'Esguella Lluc a peu tindrà lloc dissabte, 1 d'agost, i arriba amb una novetat. S'habilitarà un del tram del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda. S'espera la participació de 6.000 persones.
4: Si es compleixen les previsions de l'organització, es registrarà un increment de prop d'un 20% de participants respecte de l'any passat. El president del grup Güell és Francisco Bausà.
6: El que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després som escolats el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions, i a les 11 s'entrega de material, perquè si no es retrassa molt la sortida.
2: I un darrer apunt, perquè dos incendis pròxims al corredor d'Henares a Madrid obliguen a suspendre l'AVE Madrid-Barcelona i a desviar també els trens de Rodalies de Civis que connecten Chamartín i Guadalajara. En un primer moment, Adif ha comunicat a través de les seves xarxes socials que continua suspesa la circulació entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, i un segon incendi obliga a suspendre la circulació entre San Fernando de Henares i la bifurcació de Vicálvaro Mercancías. Arribam amb aquesta punta a les 5 i 4 minuts. Tornam a més notícies a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: tot.
1: Vos hem de contar que el Teatre Principal de Palma té previstes 7 noves coproduccions per la pròxima temporada.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

Idò, i quan són les 5 i 5 minuts, ens atam la tercera i darrera hora d'Atento al d'avui amb en Miguel Soler, que continua el control tècnic, i ara amb la companyia del director del Teatre Principal de Palma.

0: Des de teatre, teatre documental, òpera contemporània, circ, espectacles destinats als infants i noves tecnologies. Aquestes són les propostes de cara al pròxim curs del Teatre Principal de Palma que ha presentat aquest dies una nova temporada que estrenarà la històrica companyia La Zaranda amb espectacles com Todos los Ángeles alzaron el vuelo i que comptarà amb noms com Àngels Gonyalons, amb, també tenim sobre el retrat de Dorian Gray, o de Juan Mayorga amb El Jardín Quemado.
1: I d'això quan han sabut que el Teatre Principal de Palma ha tancat aquesta temporada amb la xifra més alta d'espectadors dels darrers anys, segons la institució, amb un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada. Per tant, ara en parlam en profunditat.
2: En profunditat.
1: I ja podem saludar Miquel Martorell, director del Teatre Principal de Palma. Com estem?
3: Com anem? Bones.
1: Molt bé. Dèiem això, que heu tancat temporada amb un total de 61.494 espectadors comptats, sí, un per un, que és la xifra més alta dels darrers anys, que suposa un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada.
3: Efectivament, una xifra que ens dona molta alegria. A més, en aquesta setmana de presentacions i de fer un pas de balanç abans de l'estiu i presentar tot lo nou, ens dona molta força. Això implica quasi un 70%. És més d'un 70% de mitjana d'ocupació de les nostres sales i per tal cosa, bueno, com te pots suposar, estem tot l'equip amb un somriure a la cara.
1: I tant, Miquel. Ara fins al 18 de setembre, que no serà fins al concert de la Diada a Mallorca, sí, per part de la Simfònica, el Teatre Principal descansa.
3: Descansam, la gent recupera hores, vacances, i també fem una cosa que a vegades no se vol massa, però no se'n parli, que són tots els manteniments tecnològics. Mm. El teatre té uns nivells de seguretat molt alts i uns requisits de mecànica molt exigents, i venen des d'Alemanya a fer feina amb altres, etcètera, set setmanes de tancament per revisar-ho tot, fer net, i deixo de tot polidat per començar una altra vegada amb energia.
1: I dèiem que de cara en aquesta pròxima temporada estrenau 100 noves coproduccions, són 4 muntatges teatrals, un de música escenificada i 2 coproduccions familiars.
3: Efectivament, hem fet la selecció d'enguany, que estem supersatisfets perquè venen projectes amb esperit crític, amb esperit també d'ensenyament i amb vista a la primera infància, que això fa molta de falta, moltes vegades dins del sector, que se generin projectes infantils i familiars, i després amb una òpera contemporània que ens han presentat, que serà Pierrot Lunaire de Schoenberg, que també serà, té molt bona pinta. I bueno, aquest dia, ja t'he dit, com veus, no aturam, a pesar que el teatre tingui el bon estiu en el portal, a darrere estem fent feina amb tots els equips i els jurats de tota aquesta feina. Mm.
1: I de la primera d'aquestes 100 noves produccions serà el novembre Niu d'Irene Soler i Catalina Florit, no? Que és aquesta dirigida a la primera infància.
3: Efectivament, com te deia, és un projecte que mos fa especial il·lusió perquè està pensat pels més petits. El seu nom Niu parla d'això, de fer cau, de ca teva, de fer esteu rodolet, i creiem que pot, a banda de ser preciosa, educativa, no? I pot també tenir un taller, etc. I creiem que és un bon punt de partida. Com sabeu, la programació familiar està sent un dels objectius principals del teatre, perquè també és la manera de generar espectadors de futur, no? Aquests infants i joves cuin l'habitud de venir al teatre.
0: Mm-hmm. Clar, això pel que fa al mes de novembre, que dèiem amb Niu, però després desembre serà el torn de Això no és una comèdia romàntica, del Sony Produccions i Pau Pasqual. Comèdia romàntica per reflexionar sobre el dolor, la sanació, l'amor, no és així? Què mos pot contar? Sí.
3: És una comèdia fresca, com són ells dos. Sí. La Marina i en Pau ens han presentat un projecte fresquet, que crec que també a la gent d'això li agrada. Serà durant, a més, una setmana abans de festes de Nadal, per tant crec que és un bon pla durant aquells dies. I és això, una reflexió des de la joventut, damunt els dolors, les sanacions, les experiències personals, les distintes relacions emocionals que poden tenir les altres persones, però sempre des de la frescor i l'alegria, no? que té aquest to, que gràcies a la comèdia.
1: I seguint el programa demà, que segurament encara no està fet, del Teatre Principal de Palma...
3: Podeu consultar ja a la web.
1: Sí,
0: això sí.
3: Hi ha un PDF ja, que tothom pot descarregar, la primera versió, però avui han penjat, a les 12, quan ha acabat la roda de premsa, han penjat tota la programació. Mm-hmm. O sigui que ja podeu tafanejar a dins de la web del teatre tot el que parlarem ara.
1: Per exemple, resseguint un poc la programació, és febrer, s'estrenarà Ramat, que és teatre físic, circ, música en directe i manipulació d'objectes.
3: Un altre projecte familiar que m'ha agradat d'Eivissa.
1: D'Eivissa.
3: Que amb moltes ganes també de rebre companyies de les altres illes. I, bueno, ara parlant de coproduccions, perquè després sí que amb tot el teatre convidat, seguirem amb altres coproduccions que ja en canvi de teatre. No? Si no m'equivoc, Res non verba, que és el primer que fa, sí, perquè imagineu quantes coses han presentat avui, i després continuarem amb tota la resta de programes, i també l'Iliad, que és una producció que té a veure amb les noves tecnologies. Enguany, les coproduccions que ens han presentat han tingut aquest punt d'innovació, algunes, amb videoprojecció, etc. I això ens fa especial ganes perquè també indica que el sector està innovant amb els distints testos. Mm. I també el retrat del col·lectiu Banana Ross, que és la continuació de Guaret, que també va ser una exitosa producció que se va fer. I bueno,
1: que un retrat que és res, teatre documental d'en José Martret.
3: Exacte, dirigit per José Martret, és compte de la continuació de Guaret, que va ser un espectacle que va agradar molt en el seu moment, i aquest Res non verba de produccions de Ferro i Mea Culpa, que vos parlava abans, sorgeix dels nostres centres de creació, és una feina d'en David Mataró, i en direcció d'Albert Boronat, i se podrà veure el mes de maig del 2027.
1: El mes de maig.
3: Vos deia, l'Inert, en aquest cas, té que veure innovació, noves tecnologies i també literatura, perquè és una peça basada amb un encontre fictici entre Damià Huguet Blaibonet i Pierpaolo Pasolini. El jurat va pensar que era un bon projecte. S'han presentat 40 projectes, imagineu-vos. Han hagut de triar força, però sí que va molt de consens en tot el que triàrem, juntament després amb la programació que sí que present jo com a editor artístic.
1: Clar, és el resultat de la resolució de la convocatòria pública amb aquests 40 projectes i trobem a faltar dansa. Què ha passat en la dansa?
3: I de dansa hem tingut la mala sort que enguany no mos han presentat projectes companyies mallorquines, i el que se mos havia presentat el jurat va trobar que no entrava dins de les línies d'acció d'aquestes coproduccions. Aquestes coproduccions penseu que estan sobretot pensades per fomentar la col·laboració público-privada, sobretot en Mallorca, no? Dins de les illes. No mos desencoratja, a l'inrevés, mos fa reflexionar, ho hem parlat també amb el sector. Hem de generar altres espais de producció i de programació, perquè potser falten estructures de producció. Penseu que no només hi ha artistes i creadors, sinó també estructures de producció i distribució. Per tant, també ens mostren d'anar en el costat, en el teatre, per enfortir això, que sembla que potser enguany s'han tirat un poc enrere perquè mancaven aquestes estructures i les haurem de generar o facilitar. No? El teatre també ha de ser facilitador. Quan detectes una cosa d'aquestes, també t'has d'aturar i dir, bueno, i vol dir que hem de pensar una altra estratègia, no? Perquè creadors i ballarins n'hi ha, no? El que millor falta són estructures de producció. Anem a per elles.
1: Vol dir que no podrem veure coproduccions de dansa
3: en aquest cas
1: aquesta pròxima temporada, o espectacles, segons quins espectacles, sí?
3: Projectes de dansa, per suposat.
1: Sí,
3: de fet,
1: sí.
3: Obrirem amb un espectacle de dansa, convidada, Quiso Negro, i també hi haurà unes jornades de reflexió del sector en coreògrafes el mes de desembre. És a dir, sí que hi ha dansa i mos agrada cuidar la dansa i mos arriben propostes. Però la pena és no coproduir, no? Perquè la coproducció té també un valor de possibilitat de gira, de generació de mercat, que, bueno, ens haurem d'estimular des d'un altre punt de vista. Mos tindran en el costat.
0: I, man, Miquel, tenim qualque altra novetat que puguem avançar del teatre principal per aquest curs que ve?
3: Bueno, ja és que vos tenim mitja hora xerrant, perquè avui la roda de premsa ha estat llària, però sí que vos, tu ho has dit just en el principi de la teva presentació, un dels plats forts amb els que començam és tot Los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda, una companyia multipremiada, però també és una peça amb esperit crític. Ja hem explicat avui de matí que aquesta temporada ve carregada de crítica, de contemporaneïtat, de no deixar indiferent. No? Ens estan presentant una sèrie d'espectacles que espero que ens facin reflexionar tots, des de la bellesa, des del talent, però sí que a part de la qualitat de la

0: entrem tot fent la vella Helena de Miquel Masfiol amb una coproducció amb el Teatre Lliure de Barcelona, que ja s'està assajant. I després també coproduirem amb el Teatre Nacional de Catalunya. Poder dir que el principal torna a entrar dins d'aquests circuits crec que hem d'estar contents, perquè no sols fem exportació del nostre talent, sinó que ja estem competint en unes altres lligues, no? Estem coproduint en centres de referència de l'Estat i que també som facilitadors de que la nostra cultura arribi més enllà de les nostres lligues. I aquí hi haurà un parell de sorpreses de coproduccions durant l'any que bueno, han costat la seva feina i les seves negociacions, però que he de dir també que són molt ben rebudes perquè el sector teatral i el talent balear està sent apreciat més enllà de les nostres illes. Hi ha talent, hi ha un moment guapo de creació i això fa que s'obri les portes. Crec que Balears tenia una bona carta de presentació.
1: I també en grans noms que venen de fora, com La Zaranda, com dèiem, en tot Los Ángeles alzaron el vuelo, Àngels Gonyolons amb el retrat de Dorian Gray, o Juan Mayorga amb el Jardín Quemado.
0: Jardín Quemado, a més, encatxalat en Adriana Ozores, una grande, no? I en Miguel Hermoso, també un artista molt conegut tant a televisió com a cinema, i també una adaptació de la seva novel·la Las Gratitudes, que és una novel·la que a les llibreries saben molt, interpretada per la Glòria Muñoz. Crec que hi ha per tothom, que és un poc de filosofia que té aquesta programació. No me vull oblidar dels festivals de jazz, el Festival Mèmics, el Jazz Boyer, que ens donen projectes interessantíssims i, a més, en grans artistes, o es retorna en Jaume Anglada, en el principal, després d'aquest any dur que ha tingut, que el primer concert que farà de Vuelta al Ruedo serà en el teatre. I això també ens dona molta alegria, perquè varen tenir que suspendre els de l'any passat per tot el que va passar. Sí. Que ja vos dic que tenim moltes sorpreses. Vos convido que ho visiteu, que mireu la nostra web, perquè avui ho hem penjat tot, a tope, tot l'equip, per anar donant aquestes alegries al nostre públic.
1: És a dir, espectacles i activitats que estan accessibles a tothom qui entri a la pàgina web del Teatre Principal de Palma, que ja ha avançat tota aquesta programació, el principal gruix d'aquesta programació de la temporada que ve, que presenta aquestes 100 noves coproduccions que ha fet el Principal i també moltes altres espectacles, molts altres muntatges que podrem veure, que els hem anat avançant i que es podran veure en aquesta nova temporada que donarà els surs dia 18 de setembre, recordem.
0: Exacte, amb un concepte vinculat a la diada i després, la següent setmana, inaugurarem, com hem dit, La Zaranda i en Quiso Negro, que és un espectacle de dansa. Nosaltres ens agrada inaugurar amb els dos grans formats, tant teatre com dansa, la temporada, a la qual estàvem més que convidats tots.
1: Idò, Miquel Martorell, bon teatre, moltes gràcies, bon estiu també, si pots descansar un poquet.
0: Igualment, sí,
1: i agafar forces.
0: Moltes gràcies.
1: Per aquest nou curs, no? Que ve carregat. Gràcies,
2: gràcies, Miquel.
0: Gràcies a tots vosaltres. Fins aviat.

0: Així sona el misteri de la mort del grup de Guissona, el petit de Caleril, que ara sí que ja els podem saludar. Abans volien connectar amb ells i no ha pogut ser. Demà divendres actuen a la Déu de la Movo, del Movo sí. Fest Maria.
1: Sí, el Santuari de Consolació de Sant Joan, un cartell ben ple d'artistes. Entre ells tenim el petit de Caleril, àlies Joan Pons Villaró, que és músic, productor català, amb un estil musical que sentim entre folk, pop i a vegades també aquesta psicodèlia. Ell va començar la carrera l'any 2007 i des de llavors ha publicat 9 discos, que no són pocs, de llarga durada.
0: Ja n'hi ha, ja n'hi ha. Joan, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies i perdoneu que abans estava gravant i no m'ha passat el meu

0: Per davant.
1: Estava gravant, dius.
2: Ah!
0: Sí, sí, estic a l'estudi.
1: Sí?
2: I exclusiva.
1: Què graves? Sí.
0: Estic gravant un disc d'un noi.
1: Mm.
0: Sí, sí.
1: Fent de productor.
0: Okay. Sí, sí, sí, exacte. Mm.
1: Molt bé. Sí, sí, sí. Joan, per tant, encara no heu arribat a Mallorca, arribeu demà, entenem?
0: No, marxem demà a Andorra.
1: Demà de matí, ben prest. Concert sí. Únic a Mallorca d'aquesta gira del Petit de Caladí.
0: Sí, total, sí, sí.
1: Sí?
0: Mira, ha anat així. Normalment veníem més cops, però aquesta gira ha anat així.
1: Ha anat així.
0: I clar, encara ens fa més il·lusió, saps? Tocar el Movo ja és especial.
1: Clar.
0: Però tocar a Mallorca sempre és com... Per nosaltres és algo molt... Com que ho fem poc sovint, sempre és bastant memorable. Mm. I ens fa molta il·lusió.
1: Clar, no vos volíeu perdre aquesta ocasió de tornar a la Movo i sobretot quan diuen el seu adeu, ara que fa 8 anys que hi vareu actuar.
0: Sí, sí, total. 8, eh? És que l'altre dia ho pensava...
1: Bé, ho han comptat així ràpidament.
0: Jo sí. Crec que va ser el 2018. No sé ara quants anys és això, però
1: sí?
0: Pot ser.
2: 8, mm. Sí.
1: Què recordes?
0: Perfecte.
1: Joan, què recordes d'aquella primera vegada?
0: Recordo moltes coses. Va ser una nit molt especial, eh? Va ser una nit molt especial. Vam conèixer molta gent.
1: Mm.
0: Gent
1: sí.
0: Que després ens hem anat trobant a la vida i que gent molt increïble. Recordo que hi havia molta gent al concert, perquè era a dalt, em sembla que aquest any es fa al mateix lloc, no?
1: Sí.
0: Joan, a dalt a la...
2: Sí.
1: A Consolació, al
0: I
1: Puig.
0: Recordo que estàvem a dalt de Turó i hi havia més gent de la que s'esperaven i que l'equip de Sora competit, i ara ja veig que ha crescut molt el festival, però en aquell moment era un festival bastant petit. Jo crec que era la primera o la segona edició la que vam anar nosaltres.
1: Clar, però l'espai...
0: Diria que nosaltres érem el primer grup que no era de Mallorca que tocàvem al festival.
2: Ah, sí. Mm.
1: Però clar, l'espai torna a ser el mateix. El festival ha crescut
0: sí.
1: Una mica més.
0: Sí, sí.
1: Per tant, demà estareu ben estrets.
0: No ho sé si és exactament... O sigui, sé que és al mateix lloc, però crec que és com a l'esplanada, que hi ha molt més espai, diria, pel que em van dir. Però, en tot cas, el que recordo és això, que va ser una nit increïble, que van tocar els de Sousa i que hi havia, bueno, la crem de la crem de la música mallorquina. I va ser molt divertit.
1: A més,
0: en
1: aquella...
0: Que ens van quedar una setmana de vacances, també me'n recordo.
1: Sí, anava a dir, perquè això
2: està
1: bé. Ja ens ho has contat, vareu quedar una setmana, i a més, que els padrins de membres de l'organització de la Movo.
0: Ah, sí, com ho saps, això?
1: Perquè ja, això ja ens ho has contat, sí, sí, sí.
0: Hòstia, em repeteixo com els avis, ja.
1: Però és una bona història. Perquè arran d'estar una setmana a Mallorca i que els padrins, clar, vau poder anar fent, no?, dia a dia. Vau entrar
0: total,
1: dins la quotidianitat.
0: Sí, sí, sí. I el segon o el tercer dia ja vam agafar les cadires i ens vam instal·lar a la plaça. Vam treure les cadires allà a la fresca, a la tarda, fer unes cerveses allà amb la gent i va ser molt fantàstic. És que aquests pobles d'interior de Mallorca a mi em recorden molt a la meva terra, a la Segarra, que és on he nascut. I sempre que hi soc, sobretot a l'interior, a la costa ja és molt diferent, però tot el que és interior em sento molt com a casa, saps? Em recorda molt, no sé, veig una connexió allà molt especial, amb la terra.
2: És una Mallorca autèntica, sí, se desplà. Mem, i ara que des Segarra, Joan, tu que ets nascut a Guissona Cervera, un poble sí. D'uns 7.000 habitants, aquest context ha fet a Joan Pons evolucionar el Petit de Caleril, no? Això és un mal nom de sa família? És un mal nom que te varen por allà? Com ha estat tot aquest procés?
0: Sí, és el nom de la casa, és Caleril, i llavors els pobles, la gent molts cops t'ubica pel cognom, o sigui, pel nom de la casa, no pel teu cognom. I llavors sí que era com un nom que jo de petit m'havia sentit dir molt, i sóc el petit de 4 germans, i deien, no, aquest és el petit, el de Caleril és el petit. I, bueno, era un nom que el tenia allà com... Bueno, que jo no em presentava mai com el petit de Caleril a ningú, però sabia que molta gent del poble m'ubicava d'aquesta manera. I llavors, quan vaig fer el meu primer... les meves primeres cançons, això, el 2007, a la carpeta, no sabia què ficar-hi, la carpeta de les cançons, i vaig fotre el petit de Caleril. I així es va quedar. Després, és un nom que moltes èpoques l'he volgut canviar, perquè això, quan et poses un nom, quan comences un grup i no t'ho penses gaire, després pot sortir-te... Pot sortir aquesta cosa de ai, és que ara no m'agrada, o no em representa, o... Però ja no vaig ser mai capaç, i ara ja el tinc interioritzat.
1: I tant, i tothom, eh?
0: Bueno, no ho sé, però vull dir que ara ja no em preocupa. Hi ha hagut èpoques que em preocupava, saps? Que el volia canviar, però no vaig trobar la fórmula. I mira, jo crec que al final, sí, és un nom que també té molt de veure.
1: Ui, Joan,
2: t'hem perdut.
1: No ets. Ui.
2: Vaja.
1: Hem perdut cobertura.
2: Pot ser. Joan? Estava en aquest estudi tancat, per ventura,
1: sí?
2: No...
1: Joan, ets aquí?
0: Ah, perdó, perdó.
1: Sí, t'havíem perdut, t'havíem perdut. Hem perdut connexió.
0: Perdona, no m'he enterat. Però és això que deia, que estic a la casa, i que és una casa molt vella i té unes parets molt amples, i de vegades es perd la coberteria.
1: I allà tens estudi. Tens estudi on...
0: Sí, sí, és on he gravat tots els discos de l'Aril i on gravo jo, tinc el meu estudi. Per tant, com si diguéssim que tinc una relació molt constant amb aquesta casa i el projecte també la té i té tot el sentit que ens diguem així.
1: I creador d'un so que ets, Joan, d'un so particular, que de fet ja en aquest darrer discos has també volgut fer un viratge, no?
0: Sí, bueno, al final jo em sento com part d'un equip, no?, de diverses persones que ens hem focalitzat molt en això i no em sento com jo l'inventor ni molt menys de res, però sí com part d'una sèrie de gent que ens hem dedicat a fer un tipus de música i una manera de gravar-la i una manera d'entendre-la de la qual em sento jo partícip, no?, com amb els meus companys. I bueno, sí, sempre és interessant, no?, trobar una manera d'expressar-te que et faci sentir una mica únic, no? Si no, bueno, ja... És més fàcil caure en la redundància.
2: De fet, l'any 2011, que ja ha plogut, però te varen donar el Premi Altaveu per crear, cito textualment, bellesa a partir d'allò quotidià, proper, senzill. T'hi sents identificat en tot això, encara?
0: Ostres, no ni me'n recordava, la veritat, però... No, me sento sempre afalagat d'aquest tipus de comentaris, però també, al final... Jo tinc tants dubtes i tantes mandangues a dins meu que normalment no hi penso gaire en tot això i intento fer com tothom, més o menys, espavilar-me, intentar tirar endavant, i de vegades hi ha èpoques que m'agrada més del que faig, de vegades que no m'agrada gens i ho canviaria tot, però al final, bueno, és un camí, saps? El que he descobert és que el que has de disfrutar és el camí, no l'objectiu final, perquè no hi ha objectiu final, perquè tot el rato és com començar de zero. És una mica així el meu feeling amb la música i amb l'art. I bueno, és agotador, però alhora és il·lusionador.
1: Joan, ja fent el nou disc, el pròxim, que vendrà? Ja hi ha cançons?
0: Doncs mira, sí, la veritat és que tinc algunes cançons gravades i segurament faré un altre disc. De vegades penso, no sé si mola deixar-ho amb nou o fer el desè o què hem de
1: què
0: fer,
1: però...
0: Bueno, que no sé, no durarà per sempre, no, aquest grup...
1: No?
0: Però bueno...
1: Bé, per sempre no hi ha res per sempre.
0: No hi ha res per sempre.
1: Però sí que...
0: Sempre. La veritat que...
1: És ara que...
0: Tenir que... música, un projecte de tants anys, és supercomplicat, eh? I també és... Bueno, no sé, que també és de saber com veure, no?, el principi d'una cosa, al final... No sé, ho estic parlant sense pensar-ho massa, però sí que és una cosa que de tant en tant em ve el pensament, no? Quan abans m'heu presentat i heu dit... Això, vaig començar el 2007 i tinc 9 discos, i llavors penso, hòstia...
2: Ja.
0: Què més hem de fer,
2: no?,
0: saps?
1: És a dir, que podria coincidir
0: és
1: com...
0: És una reflexió que faig de vegades. Però...
1: Podria coincidir com en la Movo, no? És a dir, en el desè disc, el darrer, del petit.
0: Sí, podria passar, sí. Però bueno, jo crec que un disc més el faré, i a més tinc com moltes idees i tinc ganes de fer alguna cosa diferent. O sigui que sí, un desè disc hi serà. No sé quan, però hi serà segur.
1: Com serà aquest concert de demà, Joan?
0: Home, serà increïble, perquè ja et dic que és això, l'únic concert que farem a Mallorca, aquesta gira, i ara la veritat que fa bastants anys que no venim, jo diria que fa 3 o 4 que no venim a Mallorca, i doncs venim amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i a més... Bueno, i també una mica tristos, no?, amb tot això que ha passat amb Antònia Font, i és com... Sí. Bueno, jo crec que serà un dia molt... un festival molt emotiu i molt emocionant, no?
1: Sí.
0: I, bueno... La vida té aquests sobresalts i aquestes mogudes, i és com, bueno, no tens res més on agafar-te que la pròpia música, i crec que et serà com també una manera de reunir-nos i de compartir com aquesta cosa, no?, aquesta emoció de la vida i de la vulnerabilitat de les persones, no?
1: Clar, hi haurà molta càrrega emocional, s'ajuntarà amb moltes...
0: Jo crec que sí.
1: Emocions entre el darrer ball de la Movo i la mort de Joan Roca, que coneixíem ahir.
0: Sí, sí.
1: Joan, no sé si quedareu més dies, si podreu repetir allò de vacances d'una setmana que els
0: predins
1: de la gent de la Movo. T'he
0: de confessar que vaig demanar expressament de quedar-me un dia més perquè volia veure Antònia Font, i ho faré, vull dir que em quedaré un dia més. No sé com acabarà al final aquest tema, però realment, vull dir, em feia una il·lusió increïble veure'ls. I mira, o sigui que sí, que em quedaré tot el festival.
1: Vos podreu veure amb Antoni Font i a Ferrer Bosch, això sí.
0: Exacte, sí senyor.
1: Molt bé, Joan, i de moltes gràcies, i que vagi bé aquesta venguda aquí a Mallorca, i sobretot aquest concert, aquest únic concert del Petit de Caleril demà en el Mova Fest. No sé si sabeu més o menys l'hora, perquè la gent
0: sí,
1: ho tingui clar.
0: A les 8:20. 8:20. A les 8:20. Ni abans ni després.
1: 8:20,
2: Beníssim.
1: Clavat. Joan.
0: Heu de ser allà a les 8:20. No vingueu a les 9:20 perquè llavors ja haurem acabat.
2: Clar.
1: I de Joan, te deixam partir, que ja pot travessar aquestes parets gruixades de la Masia i perdre cobertura. Gràcies per tot i una abraçada.
0: Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Igualment.
0: Fins aviat, adéu.

0: IDTRES Ràdio és humor.
1: IDTRES dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Les fites netes. Amb Tomeu Mesquida.
8: Quan són les 5 i 35 minuts, ja tenim en Tomeu aquí. Com estàs?
9: Molt bé. Voltros?
8: Amb les fites ben netes.
9: Ben netes.
8: Sí. Avui sí. Amb la seva.
9: Avui ja, que vam ser olimpiades d'estrampó, avui som molta gent per decidir...
8: Aquestes olimpiades, eh?
10: Aquestes olimpiades que m'apareix la millor idea de la història sí. Gràcies, i que estic Maria. Molt trista que acabin.
9: Hauran d'acabar en qualque moment, ja podrem fer ses d'estombet, no ho sé, ja haurem
10: tenim més ingredients, ses d'estombet, sí. Això sí que
9: sí, donava un poc per dir-ho.
8: Perquè d'estrampó, clar, ja haurem d'afegir altres coses que no són essencials o bàsiques.
9: Mira, si tenim un pot de temps, ho poden xerrar, al final,
8: venga.
9: Això. Si voleu, vaig afegir tons que varen quedar pendents cada dia que n'han xerrat,
8: perquè ja hi ha...
9: un tribunal d'afegitons.
8: Ja
9: a
8: fruita, a tonyina...
9: Patata.
8: Patata
9: bollina.
8: Cigrons.
11: Jo després vols contar una cosa sobre això.
10: Uau.
9: M'interessa.
8: Tàperes.
9: Tàperes.
8: Ja són de tàperes.
9: Tap de corti.
10: Ell ja s'ha avançat,
8: de tap de corti, eh?
9: Sí, en Celestia no atura.
10: No espera.
8: Vinga. Com estem aquestes
9: olimpiades? Hem de passar el bo de bancerada. Sí. No hem acabat de fer estrampó. Ja vàrem decidir quin preve hi posàvem, quina tomàtica hi posàvem. I avui mos queda... quina ceba hi posam, perquè recordem...
8: Prebarrós
9: prim,
8: sí.
9: Que n'hi havia dos tipus, gruixat i prim.
8: Exacte. Prebarrós prim, domàtica de
9: Colabou. Aixec que va guanyar.
10: Però golejada també a Instagram, la decisió va ser aquesta.
11: Sí, ara ho mirava, 65% dels vots domàtica de Colabou.
9: Va ser bastant aplastant.
8: Ah, és que aquella domàtica te xucla, eh?
9: Un pic es parla d'una bona domàtica de Colabou. Sí. Se pot complicar posar un altre tipus de domàtica, tot i que hi havia candidates bastant dignes. I avui amb la ceba ha passat una cosa bastant curiosa, que és que torna a haver un clar... Jo diria que és l'únic participant. És una veritat en concret que ha tingut molt d'èxit entre tothom. No sé si vosaltres teniu... si teniu preferències, si no, si se sabe que agafau... el que hi hagi...
10: A veure, jo m'imagino quina és la que ha guanyat. I jo diré un popular opinion, o sigui, una opinió que és un poc controvertida, però a mi m'agrada, tot i que no sabria dir si ets la millor, la ceba morada, perquè no repeteix tant i té manco gust. Però no li pots quasi mai, eh? O sigui...
11: L'haurem de posar les votacions.
9: El primer àudio ja rebreu.
10: És a dir, mem, si és una bona mallorquina d'aquí, taques, novella... I això, d'acord, però...
9: Sí, jo no... Com vaig dir el primer dia i cada dia, trampó que se fa cadascú a casa seva, segueix en trampó, no venim a sacralitzar cap recepta de trampó.
8: Jo crec que ets ingredient que se mira manco, pot
9: ser? I crec que és el que més haurien de mirar, perquè crec que és el que canvia un trampoc, que sigui...
8: Canvies gust de manera considerable, sí. Bé, i les digestions.
9: Sí. I avui vos faig un avançament ja. L'únic competidor oficial a la categoria d'oficials és la blanca mallorquina, de veritat locals, que això, el que deia Ana Maria, no és que siguis l'únic que saben, sé que puguis fer un bon trampoc. De fet, hi ha altres varietats dolces que no són de veritat locals, o la batendra, que emplea molta gent, que poden fer un trampó a la mar de bo, suau, fresc i igual de cruixent que una ceba blanca mallorquina. El que passa que la ceba blanca cou manco i això ha fet avançar moltes posicions. I si voleu ja podem escoltar el nostre primer assessor d'avui, que és, una persona de referència en el sector agrícola. L'hem guardat per el darrer capítol d'aquestes Olimpiades, que és Antoni de Sant Vell. I ell no va dubtar en cap moment, va enviar un àudio, no sé com se diria...
10: ben clar, sentencial.
11: Sí. Polèmic.
9: Sí, no. Si voleu, escoltam i
8: entendreu. Què opina?
12: Ha de ser una ceba mallorquina. I ha de ser una ceba blanca de cul pla, perquè mos entenguem. No ha de ser una ceba d'aquestes que te diuen que és mallorquina, sinó que ha de ser de cul pla. Llavors, la ceba vermella d'Andratx també és ben mallorquina, jo en tenc aquí de sembrades, també té escul pla, però és molt diferent. Per fer un trampó no hi fotis ceba vermella, hi fotis ceba blanca. La diferència entre la ceba mallorquina de cul pla, la blanca de cul pla, i la ceba que mos venen, que és comercial, un poc bombada i tal, qualsevol aquestes celles coneixeria que és una ceba mallorquina i una ceba d'aquestes altres. I te diré com se coneix. Quan talles una ceba mallorquina de cul pla, la xapes per mig, i els ulls no te cauen. La pot tallar sense ulleres. I quan talles una ceba d'aquestes que mos diuen que és mallorquina, quan la xapes per mig, els ulls te cauen. Aquí se diferencia. També és més gruixada en el rovellar, i no dona l'aroma que dona la mallorquina.
8: Per tant, la prova d'escotó és que els ulls no coguin.
9: No coguin i també el gust.
11: Si coguen, no és mallorquina.
8: No és mallorquina.
9: No, també és la forma, molt important. La forma no ha de fer cap amunt, no ha de fer...
8: Cul pla.
9: Vol dir que tenen forma de disc.
8: Sí, cul pla.
9: Són bones de reconèixer, veureu que...
8: Però cul pla que no sigui la vermella d'Andratx.
9: La vermella d'Andratx és mel, com diu en Toni, per menjar cru en qualsevol cosa, però les cebes vermelles, per en Toni, no haurien d'entrar dins un trampó,
8: no.
9: Per tant...
11: Si canviaria, ja has perdut.
8: Clar, canvien
10: de més colors.
8: Canvien de més colores de trampó, i el trampó també entra per lluís.
9: Sí, bueno, però si tens una bona domàtica, cosa de bou. Després poden ser xerrar de percentatge de cada ingredient, per color
10: això m'interessa, també.
9: Això m'interessa molt, a mi també. Bé, en Toni ha posat la seva blanca vermella de veritat local damunt la taula, i pràcticament ningú que l'hagi duit el contrari. I he demanat en Sebastià Grimal, que és tècnic de l'Associació de Veritat Locals, que ja que en xerren tant avui de la ceba, que mos faci una descripció a ell de quines són les característiques d'aquesta ceba.
8: Perfecte.
13: La ceba blanca mallorquina és una ceba grossa i plana en forma de disc. És una ceba que no cau, una ceba dolça. Normalment s'utilitza per menjar en cru i per això a dins el trampó era molt bona, tot i que també s'utilitza cuinada. És una ceba que normalment s'ha fet a la zona de Sant Joan, pel pla, i sempre s'ha fet normalment a la seca, tot i que també se fa en relliu. Té una tara que és mala conservació. Normalment, si se rella, encara té més podridura, però si se fa a la seca, és capaç d'aguantar un poc més, tot i que la conservació no és molt bona. S'ha de dir que alguns pagesos han afirmat que ha de pitj se selecciona la ceba per ser més en forma de disc, però arriba un moment que la ceba és tan plana que li afecta molt més tot el que són podridures, perquè l'aigua s'acumula més a la part alta de la ceba i no cor cap a baix.
8: Bones explicacions.
9: Sí, sí. La ceba, el millor, qualcú la coneix també com ceba de Sant Joan, que el millor qualcú la coneix d'això, se fa en aquella zona, o també ceba blanca santjoanera, i antigament se li deia ceba rossa, de fet. O sigui que ha tingut diversos noms. És vera que amb els temps, i segons han explicat alguns pagesos, un estudi de caracterització que varen fer des de l'Associació de Veritat Locals, un inici les cebes eren més groguenques i per mort del mercat i l'arribada de varietats més modernes, que eren més blanquinoses, la gent començava a prioritzar comprar aquelles més blanquinoses i la selecció d'aquesta varietat va canviar d'un color un poc més groguenc a la que tenim avui en dia, que és més blanquinosa. O sigui,
8: això que dius ara, curiós. Clar, jo, ara que ho dius, se de seva... petit, la seva era més... groguenca, sí. Mm.
10: Se l'estiu una epifania.
8: Arba.
9: I d'això no... és per mort de les varietats més... Crec que són franceses, que com a recorreig és que hi ha qualcú, però sí que són com a més blanquinoses, aquestes que s'empleen més a la cuina francesa, sí. I és el que va arribar aquí, i les nostres varietats també... Això perquè també mos agafem consciència que una varietat local no és una cosa fossilitzada en el temps. La domàtica de coda bou no ha estat sempre igual ni serà
8: canvia,
9: sempre igual
8: evoluciona.
9: I també estan molt determinades per les demandes del mercat, o sigui que sí. I també interessant això que varen conèixer la setmana passada, de que fa dues setmanes, perdó, el primer entregues a les Olimpiades, que es proves rosso se seleccionaven perquè en el capoll fessin com una còncava i no hi caigués aigua i se prova, digués. I aquí, com us comentava en Sebastià, justament per aquesta forma de disc que té la ceba, es propicia agafar malalties i té mala conservació, que és un poc la dificultat més grossa d'aquesta ceba.
8: Se sol produir abans. Sí. O se pot produir abans.
9: Se pot sí, té problema. Mm. No és una ceba que se faci per guardar. Mm. De fet, sí, és una ceba que es trasplanta ja de ben Nadal i se recull, sobretot entre juny i agost, que és quan coincideix que hi ha la temporada de domàtica i d'esprova.
10: I d'estrampó.
9: És una...
10: Ara, agafada i menjada.
9: Juliol, quan no fa aquestes calorades, era més de la plena. Jo suposo que ara ja s'ha avançat una mica i agost començaran a espigar una mica més. Però sí, ara estem a la plena d'aquestes cebes i, vaja, en teoria se diria que per Sant Francesc han d'estar sembrades, però que no han de ser nades, és a dir, que han de germinar una mica més endavant, que per Sant Francesc, si no ho recordeu, és dia 4 d'octubre, i res, com que es trampós un plat d'estiu, és quan coincideixen tots els ingredients, com estombet i d'altres coses. Per tant, aquesta ceba és propícia perquè també és en estens. Vull dir, hi ha cebes que aguanten més entrades en temporada o prèviament, però també no seran tan suaus i no seran, a lo millor, tan adients per fer un bon trampó. Mm-hmm.
8: Molt bé, i doncs ja tenim aquesta ceba a punt per fer el trampó. Clar, què fa que una ceba piqui més o a manco? Això,
9: ho he investigat, és molt interessant, i no és una resposta uniforme, però intentaré... El que he pogut contrastar és que quan nosaltres tenim la ceba, rompem unes cèl·lules que es quiten o generen uns gasos que són un compost volàtil de sofre, o sigui que el sofre seria responsable d'aquesta coïssor que mos fan els ulls o la boca, i una ceba dolça no sempre és que tingui més sucre ni tingui més fructosa, sinó que simplement cou menys i passava millor la dolçó perquè té menys compostos volàtils d'aquest de sofre i influeix la genètica, és a dir, la selecció d'aquella varietat, el sofre present en el sol, també, l'aigua, la temperatura, l'estret, la coïta, la conservació, o sigui, en qualsevol moment poden fer que una ceba que és a priori dolça mos quedi un poc més coenta, i ara que ha fet calor i que plou poc i a lo millor és una varietat que, com deien Sebastià, s'ha fet tradicionalment a la seca, aquelles cebes que passen set, per dir-ho de qualque manera, són les que acabaran sent més coentes. O sigui que... males notícies per set cebes.
10: Però, mem, en tot cas, si una ceba cou massa, què podem fer? Jo sé un truc.
9: Vinga, compta-m'ho.
8: Ara de fer trampó, sí.
9: Exacte. Compta'm, què feis vosaltres amb la ceba? Perquè aquí cada família té set cebes...
10: Bé, ara no sé si m'ho funereu també, perquè la ceba morada no vos ha agradat, però... La tall, la pas per aigua i la xuc, i així, en principi, no?
9: Just, jo havia apuntat això, que
8: bon tenc,
9: no tenc... Sí, o amb aigua i aixugar-la, o posar-la en sal i fer que degoti i també aixugar-la. Sí. I després hi ha gent fins i tot que la posa en vinagre.
8: En vinagre, això anava a dir.
10: Però això ja te canvia un poc el gust.
9: Això és precisament un debat molt important, perquè hi ha gent que considera que en el trampó no hi pot entrar vinagre, i però per tant, si li deixes molta estona, se'n vinagre una mica... I
8: però
9: ja
8: després no... de posar-la en vinagre, se passa per aigua, no?
9: Sí, la pot passar per aigua. Però ja t'ha quedat una mica vinagrada.
10: Algo haurà xuclat.
9: Això, si voleu, i tenim temps, que crec que no podrem xerrar després d'esperar en vinagre o no.
10: Seguim.
9: Sí, per confirmar, he demanat a algú una mica més neutral que mos donés més llum, o menys si aquesta ceba realment era, no sé com dir-ho, xauvinisme nostre, o era una ceba candidata per un bon trampó. I
8: per què dius neutral?
9: Perquè en Borja Camí és un tècnic agrícola que assessora molt d'hortelans i és veritat que té molta estima per que nostra, però ell és català, fa uns anys que viu aquí i té altres, coneix altres cebes que ja viu molt de món.
8: Clar.
9: Sí, que li he demanat a ell si estava d'acord amb en Toni i amb en Sebastià.
14: Coincideixo que la ceba blanca mallorquina és una ceba excel·lent, boníssima per menjar en crua i per fer el trampó. Correcte. És una ceba dolça, poc picant, amb un aspecte guapo i, al meu gust, també molt bona de menjar. La cultura de les cebes allà on anem és diferent. A Mallorca teniu la sort de tenir aquesta varietat local de ceba blanca mallorquina. Jo, si pogués, sempre menjaria d'aquesta, també. A més, les cebes tradicionals, no només la blanca mallorquina, sinó d'altres tradicionals d'altres indrets, normalment tenen una baixa latència, és a dir, que broten ràpid i serveixen per fer grells. A partir de l'agost, setembre, es tornen a plantar les que no s'han consumit per fer grells en temporada de tardor i d'hivern.
8: Vinga, Ida, ja tenim veredicte. Eh?
9: Sí, sí, ja està fet. Ha arribat a la final, si sí, és que sí. Estava competint en qualcú, la seva blanca mallorquina, aquesta que és més plana, ja la coneixereu. Ara bé, pot ser que tinguem una mica de dificultat de trobar-la en el mercat,
8: això perquè
9: és una seva que és complicada, i li he demanat a en Borja que m'expliqui com així aquesta dificultat a l'hora del consumidor més general que la pugui trobar en el mercat.
14: Sovint el limitant de poder plantar la varietat local de ceba blanca mallorquina és la logística dels planters o inclús també la disponibilitat de llavor. Els planteristes, el cultiu de la ceba és un cultiu peculiar que solen treballar amb les varietats que estan ells acostumats i haurien de fer l'esforç des del sector productiu d'enviar llavor de varietats locals. Quan volem comprar ceba en planter, enviar llavor de varietats locals en el planterista perquè ens faci el planter assegurant que estan fent la veritat local i no una altra ceba blanca, o bé fer producció aquí dins la mateixa illa de Mallorca de planter o manats d'arrel nua.
8: Molt bé, en Borja Camí.
9: Ja tenim tot. Prebarrós.
8: Tot venut.
9: Tomàtica de Codabou i ceba blanca mallorquina. I ara en Miquel Jung mos contarà quina és la seva.
11: No.
10: Us ha deixat intrigat.
11: Jo només volia contar que van enxerrat d'altres ingredients que se fa posar en el trampó. El meu predí va dur molt d'anys al bar del poliesportiu de la Pobla i anava molta gent en aquella època, anys 80, la gent anava a veure futbol i el plat estrella que tenia, allò que se venia més, eren els panets de trampó.
8: De trampó.
9: Carmelo.
11: I jo encara hi ha gent que me recorda els panets de trampó del meu predí i me diu, ostres, que bon que eren els millors panets de trampó que he provat mai. I el secret és que ell li posava no tonyina, sinó cavalla.
10: Que bona!
9: Fixa't.
11: Aquest és el secret.
8: Cavalla.
11: És un secret que
8: tenia. A pot llotja, se'n pot menjar de panet de trampó. I
9: sí,
8: el fet,
9: no
8: en Llonguet,
11: no ho sé, recordes? Jo no era nascut. Quan n'he menjat fet seu, m'ho ha fet amb barra de pa. Jo crec que devien ser amb barra de pa perquè menjava molt aquella gent que anava al futbol també, no? Durant els partits i això, era...
10: Ho haurem de provar, idò, Miquel. Clar,
8: ara ja ha entrat el peix.
11: Jo només bordon...
8: Ja ha entrat el peix, ara. Clar, que si cavalla, que si tonyina...
9: Mira, cavalla encara, jo tonyina he de confessar que no.
8: Tu hi posaria més cavalla...
9: Troc que no.
8: Que tonyina, però...
9: La tonyina sempre...
8: Un rebost sempre hi ha més tonyina que cavalla.
9: Crec que la tonyina se menja molt de gust de... Te pot, a lo millor, una mala selecció de les varietats, te lo pot camuflar una tonyina amb gust fort, però troc que a vegades sòlida la tonyina, si és tonyina amb oli...
10: Clar, és que jo la menjo al natural.
9: Al natural.
10: És a dir, que no du oli, tires el suc, és com a aigua.
9: Jo no soc partidari de posar peix. Troc que és un...
11: Hi ha gent que li posa olives, també, en el trampó.
9: Olives, ja. Sí. Tàperes, sí. Jo sí que som team tàperes.
8: Per tant, peix, sí o no?
9: Jo no posto... Cada casa ha de fer-ho.
11: Jo n'hi posaria.
8: D'acord, tàperes...
9: Jo tàperes ni pos, troc que queden bé.
11: No n'hi he posat mai.
9: No n'hi he posat mai?
8: Ja hi puc arribar a posar fins i tot ofabaguera teada.
10: Que bo.
8: Petita.
10: Clar, perquè com que és delgaida...
8: O menta, i tot.
9: Menta?
10: No, menta no.
9: Fantasia. Se li estic posant mango.
10: Ai, no, això no m'ha agradat.
8: Sí, una fulleta. Teada.
9: Hi ha gent que hi posa patata bullida per fer-ho res.
8: Patata bullida,
10: però això ja no és un trampó, o sigui, això ja és com un concepte d'una ensalada d'estiu, no? Que li pots posar arròs, que li pots posar...
9: Quant de fegitons aguanta un trampó?
8: Però jo vull arribar a la fruita d'aquesta temporada. Els obercots o les figues? Sí o no?
9: Jo en figa no ho he tastat mai, si he de ser totalment sincer, perquè a mi la figa m'agrada molt i me fa tornar boet, i l'he de menjar tota sola o damunt una llesca de pa amb oli i sal.
10: És que deu tapar molt gergut el que en Tomeu, no?
9: Els ubercots sí que són...
8: Però una figa ja és...
10: Jo no vaig de figa, ja ho vaig dir.
8: Estan carnosa, saps? És tan fresca, tan carnosa, que clar...
9: Sí, bueno, si t'ha de donar arbre avui, no serà fresca.
10: No, estarà molt llint.
9: I els ubercots, pues, cadascú que posi el que vulgui.
10: Rem, sí.
9: Poma,
10: ventura?
9: Hi ha gent que n'hi posa, rem. Formatges, rem també, sí. Tenres, no sé, cadascú hi posa moltes coses.
10: És que això depèn de si ho fas d'acompanyament, si ho fas de pla principal. Jo crec que el més important és que tinguis un bon pa per fer muetes.
9: Sí, sí.
10: Si no fas muetes, és trompó.
11: Jo el millor d'estrompó, fer muetes amb el pa.
9: Sí, el que passa és més gust. Formentera que hi posen ja directament el pa aixut o aquí, que lletar d'oli.
8: Clar, i que ja no hem entrat en sòli,
9: home, sol,
8: ja
9: massa bo.
8: És l'altre tema.
9: Jo pensava que ja partíem d'aquesta
8: base. Ja l'anàvem perfecte. Eh? Sí.
9: I percentatges.
8: Oli d'oliva. Ho deixem aquí. Oli d'oliva.
9: Oli d'oliva, verge,
8: exacte.
9: Extra.
11: I percentatges d'ingredients.
9: Percentatge. Jo ho diré, és que jo faig, que podeu debatre-me, jo faig mínim 50 de domàtiga.
8: Sí. Peses?
9: O 60, diria.
10: Per fer-te una idea, sí. Mm.
9: Sí. Preva i lo menos ceba. Jo diria que ceba un 20, com a màxim. Mm. I el que te quedi enmig, hi poses prova.
11: Jo diria que igual.
8: Se saba de...
9: Saba un 20.
8: Se saba de pel llarg.
10: Jo manco de 20, eh? O sigui, 20.
11: Ah, manco
10: si tenen 60 de tomàtiga sí. i 30 de,
11: ja
10: de prova,
9: i un 10
10: de saba. I a més, teada petita, perquè sí. si
9: petita.
10: No...
8: Petita, però petita de pel llarg o... Petita, petita.
10: Jo tot ho faig a...
9: Tu fas a quadrats. Juliana, digue'm.
8: No.
9: Sí, sí, quadradets, a Brunoas.
8: Sí, eh?
10: Olé, al securro.
8: No, que quedin fils, no?
9: No.
8: Molt bé, doncs ja tenim aquest trampó. Eh?
9: Sí.
8: Olimpiades de trampó fetes.
9: Poseu-hi tap de cortí, també.
8: Ah, això per veure.
10: Sí, això li agrada a ell.
9: Guanya molt.
8: Sí, posant tap de cortí...
9: Guanya més que en sa tonyina.
8: Sí, ja li donam aquesta menció honorífica a l'estil Tomeu Mesquida.
9: Exacte.
10: Que bo. Gràcies, Tomeu.
9: A vosaltres.
10: Per tots aquests consells.
11: Molt ha fet un treball.
8: Sí, jo ara en
9: menjaria un. La setmana que ve ja no s'han estat bastant alegre, ja vos he vist.
8: Ah, no?
9: No, xerrant de calor.
11: De calor.
8: De calor.
9: Sí. Bé, afegim la paraula.
8: Vinga,
9: ja
8: sí.
9: És personal. Bé, avui he triat macada.
8: Macada?
10: Val.
9: Sí, perquè sí, ho vaig sentir un dia no fa gaire i per sembrar sabut segur que també funciona, que segons el diccionari que ve moll, una macada és una multitud de macs, que són pedres, bàsicament, o un lloc abundant de macs. En castellà seria un pedregal, i així que xerrant d'un terreny que té macada, vol dir que és mal per conrar segons quines coses, perquè té molta pedra. No sé si heu vist mai aquestes màquines que treuen pedra tot el dia, de segons quins camps que fan cereals, sobretot. I els cerealistes empleen aquesta expressió de uf, no, aquesta terra té macada. I m'ha apareixat molt guapo i ho volia afegir.
10: Macada. Sí que...
11: Molt interessant.
8: I dèiem macada, acabàvem amb aquestes Olimpiades d'estrampó, ja tenim prova arròs prim, coda bou, ceba blanca mallorquina...
9: I ara, afegiu el que vulgueu.
8: L'hem de trempar.
9: Mireu que siguin productes locals d'aquí.
8: I ja pot ser un tema de discussió a taula.
9: I xerrau, sí.
8: Sí,
9: no teniu vives les receptes.
10: I moeu.
9: I feim muetes en l'estiu.
8: Quedes, Tomeu?
9: Sí, si m'ho
8: vols. Els darrers minuts, vinga.

0: Sí, sí. Miquel, perquè ho has triat tu.
1: Sí, sí, ho he triat jo, però avui toca recordar Amy Winehouse perquè un 23 de juliol de 2011 moria a casa seva al barri de Camden, de Londres, amb només 27 anys. Una mort que va commocionar el món de la música i va acabar amb una carrera brillant, però molt breu.
0: Sí.
1: I tot i que va començar el món de la música fent rap, que això m'ha sorprès molt, Amy Winehouse ràpidament va tornar a les seves arrels, ja que la seva família també venia del món del jazz. Amb una veu única va fer una barreja del jazz amb el soul i el rhythm and blues i va aconseguir que el públic tornés a connectar amb aquells sons dels anys 60.

El seu segon disc, titulat Back to Black i publicat el 2006, la va catapultar a l'èxit mundial. Va ser produït pel conegudíssim Mark Ronson i Salam Remy. La cançó que l'obria era aquesta, Rehab. Amb aquest Back to Black, Amy Winehouse va vendre milions de discs i va guanyar 5 premis Grammy, que no és cosa fàcil, no és cosa fàcil. Un àlbum que 20 anys després encara apareix, i és normalíssim que jo apareixi, en els rànquings de millors discos de la història. Acabem escoltant, si vas per ahir, la cançó que li dona nom, aquesta Back to Black.

0: Una cosa que volia afegir, sí, que és que el videoclip d'aquesta cançó, no sé si l'heu vist, que diu Back to Black, que es torna en es negre, sí, ella va de dol i, i acudeix en es, ja ho diré, a l'enterrament del seu propi cor, perquè li han romput el cor i és mort.
1: I avui que fa 15 anys que moria.
2: Exacte.
1: Avui, 23 de juliol, Amy Winehouse moria, i avui ho hem volgut recordar.
0: Una més del Club dels 27, per cert.
1: Sí, sí, sí. Tomeu, fins la setmana que ve, eh?
3: La setmana que ve.
1: Sí, vés a posar-te en remull o...
3: Sí, ara ho farem poca cosa.
1: Aire,
3: sí.
1: Miquel, intenta descansar.
2: Sí, fins dimarts. Jo no
1: fins dimarts, és dimarts. Sí, sí. Maria, demà hi tornem, eh?
0: Nosaltres sí, fins demà.
1: Que vagi bé.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. El Consell d'Eivissa assegura que la mesura de limitar l'entrada de vehicles a l'illa és imprescindible per reduir la congestió viària i protegir el territori. És la resposta de la institució davant el recurs que ha interposat la Comissió Nacional del Mercat i la Competència per intentar frenar aquesta mesura.
6: Segons la comissió, el sistema utilitzat per concedir les autoritzacions a les empreses de lloguer suposa una discriminació per algunes d'aquestes i restringeix la competència de forma injustificada. D'altra banda, l'organisme també ha recorregut per quart any consecutiu les restriccions similars que s'apliquen a Formentera, també pels mateixos motius que en el cas d'Eivissa. El vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, explica el seu enfat.
7: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención.
5: L'Associació Balear de Lloguer de Vehicles, Baleval, també ha valorat aquesta decisió. Assegura que aquesta decisió de recórrer contra la norma confirma el seu punt de vista respecte al fet que la quantitat màxima de vehicles que poden entrar a les dues illes contravé la llei i que és necessària una revisió profunda. Més qüestions. La convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinat a les Balears està pendent de vot del PP en el Congrés, un fet que el PSIP utilitza per pressionar els populars illencs.
6: El debat ja s'ha produït, però no la votació, i els populars no han revelat quina és la seva intenció de vot. La diputada socialista al Congrés, Milena Herrera, ha aprofitat la benentesa per carregar contra els de Feijóo a les Balears.
8: No es pot jugar amb el futur dels nostres funcionaris. Per això demanam a la senyora Proens i al senyor Feijóo que deixin d'amagar què faran, que diguin clarament que avui votaran que sí. No hi ha més opció. Avui toca comprometre's amb les Illes Balears.
6: Vots ja dic clarament que votaran contra perquè no vol donar ni una ala al govern socialista. Tot i així, el diputat Emilio del Val no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que diu sempre ha reclamat.
9: Però, oiga, lo que hacen es una manifestación de voluntades de que se va a negociar. Decía usted, no, está negociado ya y va a ser el 100% y tal. ¿Sabe cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogiendo los distintos grupos, por la media 80 euros al mes. Con 80 euros van a pagar el alquiler un funcionario que se ha destinado a Eivissa, donde el precio de alquiler medio son más de 1.500 euros al mes. Pues hombre, esto es demagogia pura. No, no, os vamos a dar 80 euritos.
5: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, un 28% dels habitatges de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació, hi ha ajuts com el bo social tèrmic. El 2024 se'n varen beneficiar més de 18.000 persones, segons dades facilitades per la Conselleria d'Afers Socials. El director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Grimalt, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades.
10: És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, és pobra d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
5: I un darrer apunt, perquè les telefonades al 016, el telèfon que atén les dones víctimes de la violència masclista, va incrementar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial. Són dades que ha donat a conèixer el Ministeri d'Igualtat. Arribam amb aquest punt a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 7. Serà amb l'informatiu vespre.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Molta música avui a l'Aviador, la que es programa des d'una de les sales de concerts més proactives de les Illes, la que ens du una banda que acaba de treure disc. Serà la primera part del programa que, com cada dijous, acabarà en les sèries i el cinema. Benvinguts.

0: I és que començarem parlant del present i del futur del gremi amb Pau Forné, el director artístic d'un dels espais de referència de la música en violes balears. Després celebrarem el primer disc de Monkey Jack Band, una banda de Montuïri amb moltes hores de concerts a les seves esquenes i un so potent que escoltarem aquí a l'Aviador. I com és dijous, acabarem amb les recomanacions de Nacata Rosell i na Marta Pérez, les millors sèries, ja sabeu, i el millor cinema. I tot això serà possible gràcies a la feina d'en Andrea Sánchez, el control tècnic.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
0: És el local, com dèiem, de música en viu més actiu, un reducte pels amants del directe, un espai de referència pels grups d'aquí, també de fora, que es va començar a transformar fa 2 anys, aproximadament, i ara que canvi profund es troba en la seva fase final. Parlant de sales, parlant de millorar l'experiència dels músics i també del públic. Avui parlam del present i també del futur del gremi.

0: I ho fem amb Pau Forner. Com estàs, Pau?
1: Què tal, Rafa? Molt content de venir aquí a l'Aviador. Sempre és un plaer.
0: Ja fas una estoneta, no? Perquè has vengut aquí com a músic, has vengut com a responsable d'un altre festival, del Mallorca Live. No, crec que com a gremi no havies vingut encara, o sí?
1: Havia vingut una vegada per presentar, per parlar de la primera part d'aquesta nova etapa que vam començar i que, com has dit, va començar fa 2 anys i seguim amb les millores, tant amb el contingut de programació com amb les pròpies instal·lacions del gremi, que és més que una sala de concerts, més que un joc on assallar, és més que una escola de música, és un centre musical.
0: És un concepte, fins i tot. Ara dies gremi ja és com a una cosa gran, com una cosa, però independentment de la dimensió, és sinònim de música en directe, de coses guapes que passen per allà, no? Jo crec que ara...
1: Sí, Pepe Bauzà, el seu fundador, que de fet avui no ha pogut venir perquè està al damunt de ses obres i supervisant tots els moviments. I, com ell ho explica molt bé, és una experiència 360, on una persona pot aprendre a tocar un instrument a l'Escola de la Música, després pot assallar amb la seva primera banda als locals d'assaig, i després tenim fins a 3 sales on pot fer l'evolució de la seva banda.
0: En què es traduirà, Pau, una vegada que estigui completada tota aquesta transformació? Què tindrem al gremi? Quin serà el mapa de l'espai?
1: Això, bueno, va començar el BIME fa 2 anys i jo encara no formava part del projecte, però el propi Pep me va explicar que tenien, no sé si te'n recordes, el Café Club, que tenia la part de restauració, la part de concerts, però no era ni una cosa ni l'altra, no? I sempre parlem de dignificar el músic, no? Que si ha de tocar un escenari, que ho faci amb les millors condicions, i amb aquesta filosofia va començar el projecte i vàrem separar el Café Club en dues parts. Riff Club, que és com la cafeteria, el lloc d'encontre dels músics quan venen a assallar o abans, després de l'assaig, que també té un petit escenari per acústics. Després vàrem fer la sala zero, com el quilòmetre zero, on tot músic comença, que hem tingut concerts memorables com Senyor Chinarro o Maga i altres d'aquí com Comodo García o Talleres Molina. O aquest estiu estem fent un segle de música de només bandes mallorquines. Tenim en Peligro, Oeste, La Granja, Daniel el Higiénico, la Quarta de Banyaband, una mica representació de tota l'escena mallorquina. I després tenim les 2 sales principals, sala 1 i sala 3, que per concerts estan perfectes, però després quan veus una sala nova i una que té 23 anys és quan comença aquesta idea de millorar l'experiència, i és el que volem fer. L'estrena de la nova sala 1 serà el 20 de setembre, que tenim una actuació de Macaco, de la mà d'Estrella Damm. Uh-huh. Així que serà una apuesta de largo por todo lo alto.
0: Quan parles de la sala 1 i de la seva transformació, en què se notarà la diferència? En dimensions, en equipaments...
1: Aforament, les dimensions... Se podrà augmentar l'aforament. L'espai de la sala és el mateix, però hem optimitzat... hi havia determinats elements que restaven visió. Uh-huh. I se farà més diàfan perquè pugui la gent que hi cap és la mateixa, però més gent podrà gaudir de l'experiència. Com saps, a la sala 1 hi ha 2 nivells. A la part de dalt hi haurà unes tarimes. Uh-huh. On en diferents nivells se podrà tenir visió de l'escenari i més gent podrà gaudir de l'experiència. A més, amb equipació, última tecnologia, amb LEDs, la decoració, la il·luminació de la sala, totes les experiències serà per a millor.
0: De quina forma em va parlar en Pau, de la sala 1?
1: I n'hi haurà unes 100 persones més, que tindrem un aforament de 1.000 persones.
0: 1.000 persones, que ja està molt bé.
1: Està molt bé, sí. I la sala 3, encara no tenim dades, però la idea és, una vegada que terminem amb la sala 1, continuar amb la sala 3.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou conscient que en aquest moment sou com una mena d'oasi per les bandes i per al públic. O sigui, hi ha una demanda molt gran de veure música en directe, i malauradament cada vegada més locals. Això és una responsabilitat, també, perquè supos que vosaltres teniu moltes peticions, també, per tocar allà.
1: Sí, i hi ha molta demanda de la música en directe, però cada vegada es polaritza més. La gent vol anar a grans actuacions, com no fa massa Bad Bunny o Shakira, però no hi ha tant d'interès per aquestes bandes que comencen. I jo crec que és una responsabilitat del gremi que tenim els locals. Hi ha una cantera de molta qualitat, d'ajudar-los, recolzar-los, amb un espai que toquin el que dèiem de dignificar el músic, que tinguin un backstage, que estiguin, quan arriben, que estiguin còmodes, que a dalt dels escenaris s'escolten com toca i que tota l'experiència sigui molt, molt positiva. I, a més, ajudar-los en la promoció, explicar a la gent que tenim uns locals d'assaig amb més de 200 grups i el que tu dius, no hi ha tants d'espais en poder tocar en bones condicions.
0: Quins criteris seguiu per programa? No només música local, bandes locals, que evidentment sí, ajudeu també a promocionar-les i que comencin, allà entren moltíssimes, però, per exemple, per la gent que vengui de fora, sou bastant eclèctics, però...
1: Som molt eclèctics perquè hi ha una part de programació pròpia, que quasi un 30%, i l'altre 70% són promotors que busquen, cercen un espai on poder fer el seu concert i venen, o el seu concert o la festa, no? I tenim que trobar l'equilibri de que sigui, al final és un negoci, de rentabilitat, però també a l'altre costat descobrir bandes noves i arriscar amb artistes que d'una altra manera segurament no tocarien a Mallorca. Ara, per exemple, a l'agost tenim un artista americà, Ryan Davis, que és de molta qualitat, però és bastant desconegut, i si no apostes per aquests noms, no vindrien a Mallorca, no? I altres més reconeguts van tenir els Fustons fa uns mesos, i és trobar aquest equilibri comercial, de descobrir noms, d'arriscar, però que al final és un negoci, i ahí està el secret. També la filosofia que cerquem és crear una marca, perquè al ser tan eclèctic la gent es pot despistar. I, per exemple, igual que te parlava del cicle d'estiu, de l'Eterno Verano per els grups mallorquins, aquest any vam presentar el Friday I'm in Love, un cicle dedicat a bandes tant locals, nacionals, internacionals, que la SU va venir a tocar, el senyor Chinarro, Maga, The Wave Pictures, i és donar una continuïtat a la programació i amb una entitat pròpia.
0: Mm-hmm. Pròxims concerts, Pau, allò que podrem veure al gremi, perquè a l'estiu, evidentment, també hi ha música.
1: A l'estiu hi ha música, tenim la setmana que ve tenim el Daniel Higiénico i la Quarta de Banyoband. No solo de rock vive l'ombra, demà tenim una festa urbana amb un artista que es diu Semarí i que farà sold out a la sala 3, 1.000 persones, és una bogeria. Després el Ryan Davis que he comentat abans. I aquests dies estan de presentació perquè el nostre aniversari, que encara falta, perquè és el novembre, és Grammy Sounds. Hem anunciat en Carlangas, que ha tret un disc molt interessant no fa molt, Alice Wonder, demà anunciarem les Colnenes, però ja ho dic.
0: Ja està anunciat. Que està en Jaume aquí enregistrant-lo tot.
1: I amb aquesta filosofia d'arriscar i dur propostes tenim un artista britànic, Charlie Cunningham, que bueno, és un anglosajón, però que va aprendre a tocar la guitarra a Sevilla i fa una mescla molt, molt interessant. Mm-hmm. I, bueno, això serà el novembre, amb els Grammy Sounds, i tenim alguna sorpresa que ja anunciarem.
0: Això t'anava a dir, tens algun plat fort que no, segurament no pots dir, al manco davant d'en Jaume, dels oients, però que haurem d'esperar una mica.
1: Sí, al setembre, la idea és al setembre fer presentació de temporada. Tenim a Miranda, els argentins Miranda, ara que l'Argentina està d'actualitat. És un grup...
0: La música argentina sempre ha estat.
1: Sempre ha estat i funciona molt bé. Els gremi tenim una comunitat, no només argentina, però en aquests concerts. I ara tenim Miranda, Ciro i los Persas, i bueno, hi ha una oferta molt, jo crec que molt interessant. A setembre és quan farem avançament de temporada i la idea és presentar bastants concerts interessants des de setembre al primer semestre de 2027. Estem treballant per avançar els pròxims 9 mesos.
0: Uh-huh. Tancant ja programa o pràcticament tot tancat?
1: Bueno, ja estem en negociacions, perquè ja saps com funciona, però tenim alguna cosa interessant que després fora de micro te comentaré i que segur que t'agraden.
0: Ah, com comences a conèixer. A més, ampliar la cartera de serveis.

0: Jo crec que els pròxims dies se sabrà qui és el guanyador d'enguany. La proposta es fer ballar a tota Palma, com es va aconseguir fa un any. I per a nosaltres és una passa d'on volem anar, de no només estar al nostre centre, sinó també programar música on hi hagi oportunitats. I tenim més projectes que ja irem explicant pròximament.
1: Convertir-vos una mica també en productors, no? D'alguna manera, organitzadors, guió, productors...
0: Sí.
1: Generadors de coses,
0: generadors,
1: no?
0: Generadors de contingut, sí. Hi ha vegades que tenim tres sales al gremi i tenim bastanta feina i ja bastant al gremi, però a vegades hi surten oportunitats d'exterior i, bueno, la patrona podria ser una passa i segur que venen més.
1: Pau Forner, un gust tenir-te sempre parlant de música, parlant de projectes xulos. Parlaves abans de Daniel i la Quarta, també un clàssic que tenim aquí a tocar i que serà una de les actuacions també d'aquí molt poc. Acabam amb ell aquesta entrevista, molt pendents d'aquests anuncis que vendran.
0: Moltes gràcies, ja els avançaré.
1: Jaume, gràcies per estar aquí també, nosaltres, també de l'equip del Gremi.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Sí, sí, 22 minuts, continuem a la vida. Rebem una banda mallorquina, venen de curtir-se en el directe amb més de 50 concerts. Reconeixen influències de Rolling Stones, la Creedence, Eric Clapton, B.B. King, no està malament, i s'identifiquen amb el blues i

El rock clàssic. Acaben de presentar Mono, el seu debut discogràfic, 11 temes propis recollits a un CD que ja es pot trobar a Espai Xocolat, a les plataformes. De moment es pot escoltar el primer senzill, La maldición del Mono Jack, que és això que està sonant.

0: I ja som a l'estudi de B3, Monkey Jack Band. Com estàu, Toni? Montuiré.
1: Així és, sí. Bé, tot bé.
0: Tot bé. Tot bé. Xavi, com estàs?
2: Beníssim, encantat d'estar en el vostre programa i un plaer.
0: El plaer és nostre. Juan, benvingut també.
3: Muchas gracias, pues aquí estamos.
0: I Cristian.
3: Muy fresquitos y muy bien.
0: Massa, no? Jo quan entro aquí, que els detentos me deixen un poquet en modo iglú, pas una mica de fred. Cristian, com estàs?
4: Estupendament.
0: A més, tots quatre de Merchant ja
4: de mono.
0: Instal·lat de mono. El mono damunt, teniu el mono damunt. Camiseta verda, pels oients que evidentment no us veuen, ara intentarem fer una foto, en quatre cartes, que són els quatre noms vostres i... Una samarreta, una camiseta molt aconseguida, diria jo, Xavi.
2: Sí, el corporativisme i la creativitat és la nostra manera de viure.
0: Va, la nota de premsa, no m'ho he inventat jo, Toni, posa que és una banda nascuda a Montuïri. Uh-huh. Va néixer a Montuïri perquè va reunir ja per primera vegada, perquè tu és d'allà i ets el líder, o què passa?
1: No, això no. El que passa que quan montes una banda necessites un lloc.
0: Sí, això sí.
1: I jo tenia un espai... Tenia un equip i era molt més fàcil muntar allà que anar a cercar-se a vida d'un altre lloc.
0: I van començar els assajos allà.
1: Sí. Dic, va néixer a Montuïri pues, perquè teníem, diguem, tot el necessari era allà.
0: 2019 va passar això, Juan. 2019. Imagina que no sé quin mes de 2019. A quin mes de 2019?
4: Este lo tiene controlado.
1: Marzo.
0: Val.
3: La fecha no es muy fuerte.
1: 12 de març.
0: Passa... Començava el març, arriba pandèmia, al cap d'un any, justament, el març de 2020, i allà supos que, com tots i totes, heu d'aturar.
1: Tothom va aturar.
0: Va costar reprendre un poquet l'activitat.
3: No la paramos, no llegamos a pararla.
0: O sea, que hicisteis cosas ilegales.
3: No, cada uno en su casa hacía... De hecho, ahí tenemos dos vídeos que subimos. Cada uno grabó su voz, su guitarra, lo juntamos todo y lo subimos a YouTube. O sea, que seguimos trabajando desde casa.
0: ¿Com funcionava fins al disc? Anem a parlar, estic parlant ara tot allò que passa a Monkey Jack Band abans del disc. Com funcionava? Qui composa? Una vegada teniu més o menys la lletra, el concepte, començava a musicar, és al revés, depèn de la cançó?
2: Bàsicament depèn de la cançó. Cada cançó és com una aventura.
0: És un procés diferent.
2: En principi, els compositors som en Cristian i jo,
0: val.
2: Però els arranjaments són de sa banda, i cada tema és una història diferent. Aquí, en aquest disc, hi ha temes que tenen 20 anys, n'hi ha que tenen 2 mesos.
0: Ja en parlarem també del
2: disc. Per tant, i cada tema és una aventura. Hi ha temes que la lletra d'en Cristian Joli ha parat música, hi ha temes que són música i lletra meva, n'hi ha que és d'en Cristian. En el final, cada cançó que demana...
0: Sí, demana un procés diferent.
2: Efectivament. I així ho respectam, no? I després posar-ho en comú i fer els arranjaments entre tots.
0: Clar, imagina, Cristian, per exemple, que heu fet més de 50 concerts, una cinquantena de concerts més o manco, totes les cançons que fèieu en aquest concert estan totes integrades en el disc o algunes descartades i heu fet de noves pel disc?
4: No, la del disco, es decir, todas las que son del disco son temas propios, originales nuestros, compuestos, escritos por nosotros.
0: Que ya tocabais antes, digamos.
4: Correcto, sí, los tocábamos antes. De hecho, por ejemplo, esa Roqueta, que es el single que saldrá el 12 de agosto, realmente lo estrenamos por primera vez en directo hace 2 veranos. Sí, llevamos realmente 2 años tocándolo en directo, pero ahora le hemos dado la forma física del disco.
1: La forma redonda.
4: Exacto. Y ahora suena mucho mejor.
0: Sí. Heu canviat coses, a part de millorar el so, bueno, d'afinar un poquet, perquè en estudi, evidentment, el so és de més qualitat, però, per exemple, lletres i tal, les autocades, respecte a les originals?
2: No, lletres no tant, és més els arranjaments dels temes i l'estructura.
4: Estructura, sí. Un poco. Acortar, sobretot, perquè, per exemple, havia temes com Mississippi, que durava quasi el doble, entonces a base de cortar solos i recortar espacios i recortar coros, se queda la versió disco, que suena muy bien, però és diferent, per exemple, de la versió de directo.
0: Clar. I les lletres, Xavi, parlen de voltros, perquè, clar, sí. Si les composen.
2: Sí,
0: però, clar, dels quatre o d'en Cristian i tu, que som els que composeu normalment?
2: De coses...
0: De coses que posen així una mica.
2: És que escrivim, evidentment, tu escrius sobre allò que et passa, no?, habitualment, però també és veritat que escrivim sobre coses que ens passen a tots quatre, perquè hi ha coses que ens passen com a banda.
0: Clar.
2: com per exemple aquest primer single, que un poc és una advertència de les coses que veiem en el món de la nit, de les injustícies que veiem, dels maltractaments laborals i assetjaments, etc. I això escrivim sobre el que ens passa, però com a banda tenim també una vida en comú i per tant això també reflecteix les lletres. Sí.
0: Clar, Xavi, Toni, m'interessa un poquet el tema de les influències, perquè de vegades és veres que les bandes s'ajunten perquè ja tenen aquestes referències, diguem, comunes, però de vegades s'ajunten gent que ha begut de fons molt diferents i allà ha d'haver una mica de consens cap a on tiram. No sé si el tema del blues, del rock, del so vintage, que també explicau, diguem que era comú tots quatre o...
1: Bon, sí i no, perquè tots tenim un influenci diferent. Hi ha molta part en comú,
0: clar,
1: i molta part que no. Jo, per exemple, en Xavi és més bluser, molt més bluser, i jo som molt més rocker.
0: Clar.
1: Per tant, hi ha un punt central al mig que coincidim, sí, però no té... no són exactament el mateix punt. El que passa que sí, compartim molta part, i de fet per això funciona.
2: Sí, l'estil dels grups sempre està clar, no? És blues rock. És el territori molt mòbil. Sí.
0: Que no està malament. Clar, si m'ho posa com a referent als Stones o...
2: ja que som.
0: Qui diu que no, no? Són les 6:30, escoltau els senyals horaris, entrevistant a Monkey Jack Band. Estem repassant un poquet els seus orígens i també el seu disc, el contingut del mateix, l'estau escoltant.
5: Hace muchos años ya que un día todo explotó alrededor de aquel reloj, el reloj.

0: Parlàvem de referències, Juan, és vera que citau músics, artistes de fora. No sé si a nivell de rock nacional, espanyol, teniu qualque mirall en el qual...
1: Bueno, nos tira bastante Fito.
0: A mí me lo quería decir, pero no me atrevía.
1: Ya lo hemos dicho nosotros, nos tira bastante Fito.
0: Cuando estaba preparando la entrevista y escoltaba las vuestras canciones, vera que me resonaba Fito. Al principio un poco de rebeldes, pero no, eso es más Fito.
1: Sí, somos un poco más de Fito, vamos subiendo un poquito de nivel, a lo mejor Extremoduro.
2: Por favor.
1: Pero vamos, sí, vamos por ahí, por esa línea.
2: Miguel, ¿no? Ríos, un poquito más clásico,
0: sí,
2: también.
0: Sí, también, sí, también. Por ejemplo, aquesta podría ser, ¿no? Sí. Sí. Aquesta es Miguel Ríos. No, aquí van sus viejos tiempos, sí.
2: Sí, sí.
1: Hay bueno, mucha música, bien. Llevamos mucha música en la cabeza y cuando te pones a tocar, sale está ahí y algo seguro que llevaremos de todo lo que hemos escuchado en nuestra vida, ¿no?
0: Siempre, Toni, otro...
3: Digo que siempre se pega algo.
0: Afortunadament, clar que sí. Deia Toni que heu triat el castellà per cantar, però sí que teniu aquesta, després l'escoltarem, un tema en català. La tria de la llengua al final ve d'una manera natural?
3: Bueno, no, però sí, perquè a vegades dus una cosa dins del cap o ells dos xerren d'una cosa i comencen d'una manera i per ells és, per aventura és més fàcil, perquè com que se comuniquen molt els dos, ser en català, precisament no la va fer en Xavi, la va fer en Cristian, sí,
2: que és
3: més castellà parlant, però no té realment, no té... No és una cosa que triïs tu perquè sí, és a dir, no és una cosa que a lo millor d'una manera no te funciona i de l'altra sí.
4: No, realment empezó en castellano, o sea, Roqueta, originalment, però és que tenia que sonar en català.
0: Amb aquest títol, no sí. Podia sonar d'altra manera. Tenim el 18 de setembre, diguem, com a fita, com a meta, horitzó, perquè treus el vinil, que ara m'explicareu, publicau tot l'àlbum en plataformes i, a més, feis el concert de presentació de l'àlbum a la Moïda Café Concierto. Ara en parlarem. Però és que enmig teniu un munt de coses. Dissabte que ve, Zeppelin Música, a Magaluf, Toni. Mm-hmm. Després vos anau a Madrid.
3: Sí.
0: Que ja és una plaça... Bueno, que...
3: és una plaça mala de torear.
0: Però hem de dir que a l'estiu a Madrid passen moltes coses, això de que tothom se'n va i que no sé què. Passen moltes coses també en sí. La cultura i la música. No?
3: De fet, tenc uns companys allà músics i nosaltres anem allà i ells seran aquí. Vull dir que passen moltes coses.
0: Com arribau a Madrid, per exemple?
3: Per aventura, per terquedat o per
0: insistir, no? Pica pedra.
3: Sí. De fet, presentar un disc has de fer algo diferent. Si no el treus, no té sentit. Se m'ho va ocorrir... Bueno, farem un disc. Bé, no, pues anirem a Madrid. I jo ja fa... Des quan varen decidir, vaig anar a mirar un poc sales, un poc ses coses i... Va sortir aquesta perquè va sortir, però teníem altres opcions, també, que no estan descartades.
0: Però envieu les cançons, envieu tal, sí, i dius, mira, sí, som sí, aquests, sí, sí. Si mos voleu...
3: I anar en persona i picar a la porta i xerrar, és propietari? No, i vendré més tard. En el final funciona.
0: I no, ho has fet només a Madrid o t'has recorregut?
3: No, és que el tema és que jo, per qüestions X, he anat a Madrid, a lo millor, 3-4 vegades aquests 2-3 darrers anys i ja ha sortit així, però previsió per anar a Màlaga per febrer i que no te vull dir que Màlaga no també no faci aquesta jugada.
4: De hecho, el año pasado íbamos a salir a Barcelona, sí. Tuvimos que cancelarlo la última hora.
3: Sí.
0: Després, el 12 d'agost, coincidint amb l'eclipse, això ja ho sap tothom, publicau el segon single de la plataforma, que és La Roqueta, ara l'escoltarem, que a més ho feis, la cantau amb en David Ordines, el nostre company que fa de tot. David actua, sí. Presenta espectacles...
4: I tenia que venir a Madrid a cantar con nosotros, però estar aquí, sí, estar en Mallorca.
0: El programa de televisió, i s'ha de cantar, canta, no?
3: Sí, sí.
4: I molt bé.
3: Ell mos ha donat un cop de mà aquí
2: i gros.
3: Però també mos ha deixat un poc atirats, això d'aquí, perquè ara ho direm així de clar. Va venir, va cantar amb nosaltres, anem a Madrid, ell és aquí, nosaltres feim la presentació oficial, ell és allà. Dius, ai, mos podríem
0: posar un poc d'acord, sí. I doncs, anem a escoltar la Roqueta.

0: I t'escoltava en Sarroqueta, que també té aquest punt de reivindicació, no? D'alerta, de que bueno, tenim només una terra que l'hem de cuidar una mica més d'allò que l'estem cuidant.
1: Tal qual com ho dius. És un cant d'amor a la nostra terra, però també de preocupació.
0: Clar.
1: I bé, ara, tristament, està molt d'actualitat, no? En totes aquestes manifestacions contra la massificació turística i un poc el tema de reflectir això, la nostra preocupació, però també l'amor que tenim i el contents que estem de viure aquí, no?
0: Està claríssim. 29 d'agost, el Bananes, que el mític Bananes, és el Bananes de tota la vida, no?
2: El nostre cas.
1: El de Sant Baudó. No sé si és el mític o no, però...
3: Sí, sí. Bueno, jo fa 14 o 15 anys, o més, vaig fer dos o tres xistes en aquella zona i ja era. Vull dir que
0: és el Bananes de sempre.
3: És el de sempre.
0: 4 de setembre, tercer single, Menos Ruido, Más Rock and Roll, 12 de setembre, concert de Fan Mallorca Shopping, i el de 8, allò que hem dit, no? Se presenta el vinil, tot el disc a plataformes, i concert. Està tot molt pautuadet, eh? Ho teniu tot allà, no sé si teniu com un community manager, no? Que està super de moda darrere, o sou altres, però està tot molt, molt ben pensat.
1: És el que van buir de sol.
0: Sí. Ah, vols?
2: Por insomnio, ya que no se vean las ojeras.
0: El Cristian té molt clar lo del màrqueting i ho aplica. I de 8 de setembre, gran dia, perquè a més presentau l'àlbum a la Movida. Quin concert serà? Qualque sorpresa, qualque col·laboració? En David Ordina estarà aquí.
3: El aniré a cercar jo per una hora i em faré venir cap aquí.
2: Estava invitat per a la Movida, però... Dijo, me coincide con Madrid, no podré venir.
0: Es eso que le considero.
2: Pero estaba invitado. Pero tendremos otros artistas invitados que todavía no podemos anunciar.
0: ¿No? ¿Y cuán
2: pero seguro que si nos invitas a venir otra vez justo antes de la movida, los anunciamos todos.
0: Ya está fet. O sea, de 8 de septiembre me he dicho que es un divendres.
1: Un divendres. Sí.
0: I de la setmana anterior.
2: Perfecte.
0: Ja està, ho arreglam. La Mònica, que té tot el timing de la música que sona a l'aviador en el cap i també per escrit, vos contactarà. Quin tipus de concert serà? Tot el disc, òbviament, tots els temes?
1: Serà tot el disc, algun cover, perquè al final el disc té 11 cançons i és un poc justet per un concert, no? Però... ja que som una banda de covers, o vam començar sent una banda de covers, aquí no ho tenim controladíssim, per tant, afegirem uns quants temes més i...
2: I el show.
1: I el show de Monkey Island.
2: I, además, algo importante, y es que a todos los que compren la entrada entrarán en el sorteo de una guitarra.
0: Sí. ¿En serio?
2: Sí.
0: ¿Quina guitarra és?
1: És una guitarra especial, Monkey Jack Band Signature.
2: Estratocaster.
1: No, està mentida.
0: Però la teniu ja, és una vostra?
1: L'hem tocat en directe, sí. L'hem fet en altres,
0: l'hem tocat en directe. Està rodada.
2: Ha passat per Sant Roc, ha passat per on demás, l'hemos llevado por...
1: No m'acuerdo.
2: Este año ha rodat por todos sitios.
4: Tiene solera, tiene...
1: De todo.
3: Ara, Pontur, també va a Madrid.
0: Que guapo.
1: Sí, digamos que
0: sí. I si le toca algú que no sap tocar la guitarra? Com jo, per exemple?
3: Bueno, ten dues opcions, aprendre a tocar la guitarra o la de tornar a vendre. Té més valor.
0: No la vendria mai.
3: Això no faria.
0: Abans la penjaria que meva. Sí. O aprendria a tocar la guitarra.
2: El que no la sap tocar se la darem firmada.
0: De petit, feia qualque cosa, però se m'ha oblidat ja. Jo l'he dit a l'Andrea que posem Mississippi per acabar, però si no va bé, acabam amb un altre.
1: Va bé, Mississippi. És un tema divertit
3: i amb una bona història.
1: Una bona història darrere.
0: Monkey Jack Band, encantat de tenir-vos aquí. Vos esperam aviat. I molta sort en aquest disc, que tingui un recorregut molt ample, que Madrid només sigui una d'aquestes places que, de moltes, de les Espanyes i més enllà, i que aquest sigui només el primer àlbum de molts.
1: Moltes gràcies per donar-vos una música minoritària com és el rock i el blues, i res, i nosaltres ho donarem tot, com
0: tan,
1: sempre.
0: Tan minoritària com bella, com guapa.
1: Sí,
0: Toni, Xavi, Juan, Cristian, moltes gràcies.
1: A tu.
4: A vosaltres per invitar-nos.
0: Vinga.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
6: ...6:47, efectivament, ja està aquí na Cata Rossell, l'alter ego de Princesa Consuela, o al revés, mai sé si un primer una cosa o una altra. Com estàs?
7: Molt bé, molt bé.
6: Preparada per parlar de sèries i també de cinema. Ana Marta Pérez. Marta, com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
6: Avui comentarem a més dues pel·lícules, una de l'Atlàntida, que és a tocar, i una altra que s'estrena, diguem, a les sales comercials. Cata, començant per tu, vinga.
7: Vinga, pues jo que... Os dic que... Un thriller, segurament, pensareu en assassinats, en persecucions, en conspiracions, però si vos dic que un desnonament pot generar la mateixa tensió, com a dius, aquí teniu Rabalear. És una sèrie que segueix una família que lluita per salvar el restaurant que ha regentat durant 100 anys, les generacions d'una família, el barri barceloní del Raval, i amenaçat per la pressió d'un fons d'inversió que vol transformar l'edifici, pues combina drama familiar i social en thriller per retratar la gentrificació i l'especulació immobiliària. Si voleu, sentim el tràiler.
6: Vinga.
9: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
10: Visca cap mosques!
11: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
12: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
13: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
14: Sí, sí, jo tinc una feina.
15: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
16: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
17: Ens apugen el lloguer per 6.
18: Això és legal?
19: Suposo que volen fer pisos turístics.
20: Tots has carregat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
21: Hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
7: És una sèrie d'en Pol Rodríguez, Inisaki Lacuesta, Enric Cauquena, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Sergi López, estan tots superbé. El més sorprenent és que tot parteix d'una experiència personal. El creador, en Pol Rodríguez, se va inspirar en la història de la seva pròpia família, que tenia un bar, un restaurant en el Raval, i que el bar anava de tancar perquè quan va arribar a ser l'edifici d'un fons d'inversió van començar els conflictes per expulsar els veïns, i aquell desdonament va ser el punt de partida de la ficció. Uh-huh. A mi el que m'ha encantat és estèticament i com està rodada la part de thriller, ja que està la càmera enganxada amb els personatges, amb una estètica que sembla un documental que acabes vivint allà. Després la sèrie pues, te planteja si el fill justifica el mitjà, no? Ja que els protagonistes pues, se veuen obligats a travessar línies vermelles tant ètiques com legals. I, bueno, és impossible no preguntar-se què faríem nosaltres, no? Fins on estàs disposat a arribar per tenir ca teva. I sobretot que la lluita no només per salvar restaurants, sinó una manera de viure, una comunitat, un ànima de barri, bé, una cosa molt actual i molt ben rodada, molt ben interpretada i dureta. És una sèrie molt intensa, no és per fer-se una marató, és incòmoda, fa pensar i, bueno, i t'entretenir, i és una sèrie que contragueix a entretenir-te alhora. però sobretot per obligar-te a reflexionar. Jo vos la recoman. Són 6 capítols, és una minissèrie, això no té més temporades, de 50 minuts, i la podeu veure a HBO.
6: Marta, l'has vista?
8: Vaig veure el primer episodi, però és el que diu una Cata. Jo me va posar molt nerviosa, me vaig posar molt alterada.
7: És
8: un tema que, no sé, que és un tema que m'interessa, però necessit espaiar els capítols.
7: A part, el personatge que fan en Rico Uca és que és insuportable. O sigui, és...
8: I en Sergi López, i me vaig posar... És una,
7: sí, com que el comprens, però dius, atura.
6: Molt bé, si aquesta és dura, després tenim una cinc per compensar una, diguem, més...
7: Tinc un Edu un doiot i ho reconec.
6: Com ho definim?
7: Perquè és una comèdia que se precuela d'una rubia muy legal. Però jo he de confessar que vaig començar
6: a mirar
7: ell per una raó molt concreta. A veure, jo soc fans d'Anna Reese Witherspoon com a productora. Darrere la companyia que ella té de la productora Hello Sunshine, hi ha sèries com Big Little Lies, Little Fires Everywhere, ficcions protagonitzades per dones en secrets conflictes en moltes capes. I jo pensava que aquesta, sent la prequela d'una rubia molt legal, dic, li haurà donat una volta de rosca. I de no, la rosca s'ha quedat igual, però rosa i un purpurina. M'ha passat el mateix, mira, ara li deien a Marta fora micro, el mateix que m'ha passat amb Barbie. Estèticament, la sèrie és una xulada. La protagonista està fantàstica, però és un poc més del mateix. És un gran doiot que a mi m'han agradat, o vos diré tres coses. Lo que vos he dit estèticament és veure que el masclisme, la versió televisiva, l'actualitza alguns elements, o sigui, ella ja no necessita un home per ser... Sa moda funciona com una forma d'identitat, no únicament de seducció, i sobretot, com passava la pel·lícula, que tant Anna Reese Witherspoon com aquesta actriu que se diu Lexi Mindtree ho fan molt bé, perquè el que seria una caricatura d'una rosa rica consumista fa una dona divertida, intel·ligent, carismàtica, i això funciona. Però bé, per teenagers o per fans d'una rubia molt legal són... Ja té segona temporada, eh? Han dit que la faran. Són a Prime... 8 capítols de 45 minuts, i és ell en 16 anys que s'ha d'anar de Bel Air, on té sa vida perfecta, a Seattle, l'origen del grunge, que no estan preparats per tant d'entusiasme, no? Abans de les 8 del matí, tant de rosa i tantes plataformes.
6: No estan preparats per ella, vam.
7: I és un poc la seva vida allà.
6: Molt bé, idò, vinga, anem al cinema, 6:52.
14: L'escapada, amb Marta Pérez.
6: Que avui ens du en primer terme cap a Argentina?
8: Cap a Argentina, sí, perquè demà, tothom ho sap, comença l'Atlàntida, però a Cineciutat hi ha dues estrenes i he duit una de les estrenes de cartellera normal i després una estrena de l'Atlàntida. La primera estrena és una argentina que se diu El mensaje, d'Ivan Fund, i és una pel·lícula que està ubicada a una Argentina en crisi econòmica, això potser no vos estranya.
6: I això podria ser qualsevol.
8: Quin any? No ho sabem, pot ser molts. Hi ha una furgoneta, vos donaré una imatge, hi ha una furgoneta que està atravessant aquesta Argentina rural, i dins seu aquesta família va una família que du un secret, i és que la nina és capaç de xerrar amb animals, una nina de 9 anys. Si voleu, escoltam el tràiler.
18: Vinga. Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
22: ¿Cuánto basta, Tris? ¿Uno? ¿Dos?
8: És una... Crec que una de les coses que té la pel·lícula és aquesta banda sonora que ens recorda el jazz. És una pel·lícula rodada en blanc i negre. És una idea senzilla, però també molt màgica. Té un món com a... Té part documental... No és documental, però recorda un documental i també una part molt màgica. És una pel·lícula molt elegant, molt subtil, molt tendra, però és una faula sobre aquesta comunicació, el trauma i la necessitat de creure. Quantes vegades no persones en situacions de vulnerabilitat trien poden creure a persones que, bueno, de dubtosa qualitat, no? Hem dit que és Argentina, crisi econòmica, tota la família d'aquesta nina viu d'aquest do que se suposa que té ella. També tracta aquesta manera de créixer d'aquesta nina que té 9-10 anys i com passa d'aquesta infància a l'edat més gran. És una manera, també aborda una manera diferent d'estimar, perquè és una família un poc disfuncional, però ells s'estimen d'una manera diferent, i és com aquesta nina se converteix en el negoci de tota la seva família, no? I com lletges aquestes mascotes dels pobles de l'Argentina rural, i com a vegades ella xerra a través d'un hàmster, però està xerrant a lo millor en nom d'ella mateixa, no? És una pel·lícula que a mi me sembla molt interessant, molt de silencis, molt, el ritme no rabalear, és un ritme molt més reposat, sobre la innocència d'aquesta nina i aquesta lúcidesa a través de sa que xerra.
7: Així I a partir de quina edat?
8: No.
7: És d'adults.
8: Sí, és d'adults. És una pel·li d'adults. A més, ja t'he dit que ritme, reposat, és plànols molt llargs, hi ha molt de silencis, Pampol in alma, crec que és prest. Però tenc una altra proposta, que tampoc no es pareix, però sí que és per tothom que entengui l'humor. Si vos dic John Wilson, sabeu qui és, Wilson? Sí.
6: Ho està petant.
8: I no m'estranya, perquè si no sabeu qui és en John Wilson, no passa res, el descobrireu. És una persona que se va fer un cineasta molt intel·ligent, que se va fer molt famós per una sèrie que tenia HBO, que era How To With John Wilson. I era How To fer moltes coses. I ara, demà, que comença l'Atlàntida, estrena la seva... És un llargmetratge que és John Wilson, La Història de l'Hormigón. Jo no he vist la pel·lícula, però sé que serà una pel·lícula entretenguda sobre l'Hormigón. No sé com ho fa aquest home. No sé si tenim... Tenim tràiler?
6: Tenim... No,
8: no tenim tràiler.
6: És que no he trobat el tràiler en
8: castellà. Bé, no passa res. És en John Wilson, que va a un taller de guionistes de pel·lícula, d'aquestes pel·lícules de sèrie B, intenta aplicar aquesta fórmula per vendre en els productors documentals. Documentals sobre l'Hormigón. Clar, és un tio tan intel·ligent que, és que a més, és com posava a la web de l'Atlàntida, serà per a ti si veus la vida a través de la fotografia de Martin Park. És que és un tio tan lúcid, tan original, crec que té un do pel cinema i l'està explotant, i jo estic molt contenta de que li vagi bé. A més, avui he escoltat un podcast de l'Hotel Jorge Juan on estava en Jaume Ripoll i en Javier Aznar, que és periodista, li demanava: "Viene John Wilson?" Clar, és una... Pues, alternatius, en John Wilson és un, com una espècie de déu. I ell deia que ha estat un dels convidats més fàcils de gestionar, perquè no ha posat cap problema, és un tio feliç, i a mi això me fa que l'admiri un poc més.
6: Sí, me fa moltes ganes, John Wilson, moltes coses de les que passaran
8: a l'any. A més, que ve en John Wilson, que ve.
6: El podem entrevistar, fins i tot.
8: Sí, per això.
6: Nosaltres fem especial Atlàntida de dilluns des del Baluar. Què te fa ganes així ràpidament, Marta?
8: Clar, no di la cloenda és mentir, no?
6: No, clar, moltíssim.
8: És mentir. Pues ho deim, Sorogoyen.
6: Sorogoyen me'l fa moltes ganes. Sí. Però també les coses d'aquí, Amílcar, de Miguel E, que tornar a veure jo, Forastera, també me fa ganes.
8: I una de les coses que...
6: Eixam, que no té rebosa bona, Eugenia Sanpedro, és l'Eixam d'Òscar Bernàcer.
8: Sí, clar, a més, la selecció de coses balears és molt, molt potent, i hi ha una cosa que me fa molta il·lusió, que és que tornen a dur, no és balear, però El desencanto de Jaime Chávarri, que és una de les pel·lis de la meva vida, i veure-la a una sala de cine ha de ser una meravella.
6: Jo l'he de dir, Jaume Ripoll, va ser la pel·li segurament que me va fer canviar la perspectiva del cinema. A partir d'aquí me vaig aficionar a un cinema que no era aquell del qual xerraven a classe quan jo arribava a les 8 del matí. I me vaig convertir en un bicho raro gràcies a Jaime Chávarri i Germans Panero.
8: No passa res. I aquella felicitat blanca, quin carisma tenen tots. I d'ho aprofitar.
7: Jo crec que vas... Ara pensava quina seria la pel·li. Jo crec que vas amb en García.
6: García...
8: Bé, bueno, jo he de dir que a mi en García m'agrada.
7: El crac. No,
6: sí. A García és que m'agrada.
8: Sí, per això. Bé, hi ha de tot.
6: Bé, primeres projeccions ja demà, no?
8: Demà arranca, després la inauguració és diumenge, i tota la setmana jo de vosaltres aprofitaria, mirau qualsevol... Hi ha entrades per una pel·lícula, comprau. Jo crec que ja escrivatges, escriva.
6: Que moltes són gratuïtes, a mi.
8: Sí, i els programadors són tan bons que jo m'afiaria... No teniu referències? És igual, ficau-vos a una sala de cine.
6: Arriscau-vos.
8: Sí.
6: Idò, Marta, la setmana que ve comentam tot allò que hagis vist, tu també, Cata, de l'Atlàntida i més enllà.
7: Molt
6: gràcies
7: bé.
6: A les dues. dues.
7: Gràcies a tu.
6: Vinga, fins aquí l'aviador d'avui. Sabeu que tornem demà a les 6 amb més cultura. Ara arriben les notícies.

0: El govern entén el malestar ciutadà contra el turisme, però rebutja el decreixement. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'executiu admet que creix el descontentament per la saturació turística, però defensa que les mesures de contenció, com la prohibició de noves llicències de pisos turístics, ja tenen resultats. El portaveu descarta aplicar mesures de decreixement perquè, diu, entre altres coses, Antoni Costa assegura suposaria més atur.
2: Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix, crec que les mesures estan començant a donar resultats.
0: Paraules de Costa quan el GOP confia que la manifestació de diumenge a Palma sigui massiva després de les detencions de les activistes a Santa Maria. Ho explica el seu president, Joan Moranta.
3: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
0: Els ànims s'encalenteixen a 3 dies de la convocatòria de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que juntament amb entitats ecologistes denuncien que els hotels de Palma paguen manco per aigua que moltes comunitats de veïns. D'aquí uns minuts escoltarem totes les reaccions en un dijous 23 de juliol en què Competència ha recorregut els tribunals per frenar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. Clàudia Mallia, bon vespre.
4: Bon vespre. Consideren justificades algunes mesures i demana suspensió prendre la norma fins la pròxima temporada. Una decisió que celebra l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles. El seu president, Cristóbal Herrera, diu, confirma que el nombre màxim de vehicles que pot entrar a les dues illes contravé la llei.
5: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
4: El Consell d'Eivissa insisteix que suspendre la mesura perjudicaria l'interès general. Mariano Joan n'és el vicepresident.
6: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención.
0: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís atura temporalment les obres de Vint i Safuia Roters.
4: La calor i la humitat dificulten les tasques d'excavació i obliguen a fer una pausa de 5 setmanes.
0: Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista televisada, l'expresident espanyol no ha aclarit l'origen de les joies trobades al seu despatx. José Luis Rodríguez Zapatero romp així el seu silenci d'ençà que va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
0: I en els esports, Antoni Roca reforçarà la banda dreta del Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
7: Bon vespre. Antoni Roca reforçarà aquesta banda dreta del Mallorca després d'un acord total entre el club i l'Espanyol per a la seva cessió amb opció de compra. Un Mallorca que demà posa rumb a Marbella per continuar la pretemporada abans de disputar els primers amistosos que es podran seguir en directe per IB3. I un dels comentaristes dels partits del Mallorca serà Gustavo Siviero, que en declaracions en aquesta casa ha assegurat que confia en el projecte de Luis García i considera que el Mallorca encara necessita reforçar especialment la porteria. I l'arbitratge balear fa una passa endavant amb l'ascens de Lluís Bestar a la primera divisió, on coincidirà amb Mateu Busquets.
0: I a l'espera que baixin les temperatures aquest cap de setmana, encara hi ha avisos actius per altes temperatures i l'alerta per perill d'incendi forestal es vermella a Mallorca i Menorca i ha augmentat de groga a taronja en el cas de les Pitiuses. Pedro Roger, bon vespre, que ens espera per les properes hores.
8: Bon vespre. Doncs, de moment, demà continuarà la calor i també la calitja, al igual que també ho ha fet avui. Avui ha tornat a ser un dia tèrbol i en termòmetres elevats. La màxima ha girat entre els 33 i els 39 graus, aproximadament. I també hem de destacar que aquest cap vespre notam un augment sobtat del vent a Eivissa i Formentera. Bufarà amb intensitat de migjorn i de llebeig i afluixarà a partir de la següent matinada. En vista demà, esperam un vent molt més fluix arreu, en redols de maró, això sí, en el sector de les Pitiuses i el nord de Mallorca i de Menorca. El termòmetre tindrà pocs canvis respecte d'avui. La màxima girarà de nou entre els 32 i 39 graus aproximadament i el cel es manté mantindrà la pols en suspensió. Serà a partir del cap de setmana que notem una baixada contundent de la temperatura i també la retirada de la calitja.
0: Gràcies, Pedro. I la darrera edició de la MovoFest, que s'allargarà fins dissabte, ja ha començat al Puig de Consolació de Sant Joan.
4: El Festival d'Esplà s'acomiada després d'una dècada amb un canvi important en la programació. És la cancel·lació del concert d'Antònia Font, previst per dissabte, per mort de la mort del baixista de la banda Joan Roca. El festival diu adeu després d'una dècada en el mateix indret on va néixer.
0: En parlarem minuts abans d'arribar a les 8, també de la programació del Teatre Principal de Palma. Tot això en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, ha aparegut avui vandalitzada amb pintades amb missatges de culpables fora especuladors, una acció que respon a la crispació d'una part de la ciutadania que acusa el sector immobiliari de contribuir a l'especulació i dificultar l'accés a l'habitatge a Mallorca. Unes pintades que animen també a la participació a la manifestació convocada per diumenge a Palma per la plataforma Menys Turisme Més Vida. Una crida que també fa el GOP, Terra Ferida, i el sindicat Comissions Obreres per denunciar que Mallorca ha superat, diuen, el límit de la seva capacitat turística i reclamar un canvi profund del model econòmic i territorial. Les entitats esperen una resposta massiva diumenge contra la deixadesa, diuen, amb la qual creuen que està actuant el govern. Marta Puyalto.
9: El territori al límit, els barris i els pobles al límit, la mobilitat també al límit, i així fins a 10 arguments que el GOP i Terra Ferida defensen com a motivacions per omplir els carrers de Palma aquest diumenge. Amb el lema Mallorca al límit i amb la catedral de fons han presentat la pancarta de la protesta recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse de l'illa. Acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació i a l'arribada de més turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització dels activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
3: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
9: El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar a la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta on s'hi pot llegir "Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou". El secretari general, José Luis García, diu que és necessari deixar enrere el model turístic.
10: S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
9: I Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, ha denunciat que els hotels de Palma paguen menys per l'aigua que moltes comunitats de veïnats. Denuncien que el sistema de tarifes els permet pagar com a petits consumidors, malgrat el seu elevat consum. Segons el portaveu Pere Joan Femenia, això suposa un estalvi milionari per al sector hoteler i una important pèrdua d'ingressos públics.
11: Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos, i avui en dia és una altra raó el fet que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
9: La concentració començarà a la plaça d'Espanya de Palma a les 7 del capvespre i recorrerà els carrers cap a la plaça del Tub i la Rambla fins a arribar a ses voltes, on es llegirà el manifest.
0: El govern assegura que entén el malestar social, però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre altres coses, suposaria, diu, més atur.
4: El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir la pressió turística, com la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant l'entrada de cotxes a totes les illes.
12: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
0: Pel que fa a la denúncia de la plataforma Menys Turisme Més Vida i altres entitats ecologistes sobre el sistema tarifari de l'aigua a Palma, el batlle Jaime Martínez assegura que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors.
13: Que presentin els estudis que hagin de presentar, i des de maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot en els residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
0: I encara en qüestions relacionades amb el turisme. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles a les PTUs per una adjudicació de places que afavoreix, diu, les empreses de lloguer de vehicles que ja operen a Eivissa i Formentera. Dani Manau.
14: Competència s'ha adreçat a la secció de contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma per deixar sense efecte, de manera cautelar, la normativa vigent a les PTUs, no contra la contenció de l'afluència de trànsit, sinó pel repartiment de les places adjudicades als operadors de lloguer de vehicles, que diuen afavoreix les empreses que ja treballen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera és president de la patronal de lloguer de vehicles, Valeval.
5: Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
14: El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demanades per la competència. Mariano Joan és conseller de Mobilitat a Eivissa.
6: No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
14: El Consell d'Eivissa defensa que la normativa fixa criteris objectius per garantir la competència efectiva i permetre l'accés de nous operadors.
0: I les empreses de lloguer de cotxes de Maó ja tenen prohibit fer net els seus vehicles als túnels de rentat, una mesura per mirar de reduir el consum d'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques, ens ho explica Adel Camarasa.
15: Maó és l'Ajuntament de Menorca amb més restriccions i el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua. Una decisió que comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinent de Batla.
16: Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades.
15: Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president Lluís Gual.
3: Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a el que ens ha dit l'Ajuntament. I si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
15: Paral·lelament, a Ciutadella centren la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
0: I l'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua que prové de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà.
4: En les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics en nivells elevats. El consistori pensa que la contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i en els seus aqüífers. Per aquest motiu, el batlle de Sencelles, Joan Carles Bert, exigeix que se n'investiguin les causes.
17: Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, com que hi ha aquesta afectació en l'aquífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
4: La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
0: Demà al matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte a banda l'operatiu sol·licitat per la propietat. Alberto Ferrer.
18: Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions recents de la policia local de Sant Josep, però avui ja han desaparegut moltes de les tendes de campanya que hi havia fins fa uns dies i ens hem trobat amb alguns residents abandonant el recinte abans de l'inici del desplegament de la Guàrdia Civil amb suport del cos local, que acompanyarà el desallotjament judicial davant la situació de perill i insalubritat que argumentava la promotora. Els veïns porten anys denunciant la inseguretat que pateixen. Juan Carlos es un de ellos.
19: Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad, y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la denunció, i l'Ajuntament.
18: La majoria dels residents tenen por i no volen sortir a càmera, però estan esperançats amb l'operatiu de demà. El grup A Cintura, amb el valencià Fernando Moragón al capdavant, va demanar el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de luxe estan parades des de 2006. Per això, l'Ajuntament li va caducar la llicència fa uns mesos, passa prèvia a iniciar la seva demolició.
0: I el 74% de les persones que acudeixen a la Fundació Deixalles d'Eivissa per reincorporar-se al mercat laboral es troben en situació d'exclusió residencial.
4: És una de les conclusions extretes del balanç de 2025. L'any passat l'entitat va atendre 312 persones, un 10% menys que l'any anterior. A més, gairebé 3 de cada 4 persones ateses tenen problemes d'habitatge i prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular. Raquel Martínez es coordinadora de Fundació Deixalles.
20: Las familias que son las grandes donantes de material ya no se deshacen de las cosas como en años anteriores, pues con tanta facilidad.
0: Pel que fa al segon pilar de la Fundació, la gestió dels residus, Deixalles a Eivissa va recollir unes 182 tones, gairebé un 10% manco que l'any 2024. I seguim parlant d'habitatge perquè l'Ajuntament d'Inca ha aprovat avui de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques, volien dir, per fer-hi possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illa de cases que va quedar a mig fer la carretera de Llubí.
4: Una promotora particular serà l'encarregada d'aixecar els blocs de pisos, però una vegada estiguin enllestits, passaran a formar part de la borsa de l'IBAVI. Serà el govern que posarà les condicions i gestionarà els lloguers o les adjudicacions. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, ha explicat que amb aquest canvi es permetrà que els edificis nous siguin igual d'alts que els vells. L'impacte visual ja està fet d'anys enrere i que d'aquesta manera, diu, s'aprofita el sòl urbà que ja tenen sense haver d'aixapar un sòl PAM de fora vila.
21: Els propietaris d'aquests solars, que seran els promotors, nosaltres el que hem fet és un conveni urbanístic perquè se puguin fer més habitatges a canvi de que siguin habitatges protegits amb un preu assequible i, sobretot, que han de seguir els criteris de CIBAVIC.
0: I una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una vintena d'apartaments facilitats

0: i un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
1: Són les 7 i 18 minuts. La Policia Nacional intensifica aquests dies la vigilància a les zones de Palma, on serà la família reial. El rei Felip VI iniciarà demà la seva agenda oficial a Mallorca amb l'audiència d'estiu, tot i que part de la família ja és a l'illa.
2: El grup de subsol de la Policia Nacional comprova les boques del clavegueram, així com túnels, refugis i torrents, des del Palau de Marivent fins al Palau de l'Almudaina. La missió és revisar i garantir que no hi hagi explosius ni indicis de sabotatge. Jaime Sempere és cap de la unitat de subsol de la Policia Nacional.
3: Por ejemplo, que quisieran el fluido eléctrico o el tema de abrir cualquier tipo de alcantarilla y quisieran cortar para que hubiera algún fallo en el tema de lo que serían las presentaciones de la familia real o algún evento. Y principalmente, pues lo que tenemos es el riesgo de atentado, porque también se podría dar el caso, que hace tiempo que no, pero por suerte, de que pudieran meter algún tipo de explosivo o artefacto.
2: Els agents treballen en torns de 8 del matí a 8 del capvespre amb guàrdies nocturnes per no deixar cap racó sense comprovar. Segons ha explicat el portaveu de la Policia Nacional a les Balears, Pedro Xuclà, aquesta presència policial es veu incrementada gràcies al major nombre d'agents enguany.
4: Reforcen les zones en què estaran les seves majestats del rei d'Espanya, com l'Almudaina, el Palau de Marivent, també hi haurà agents de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per a la zona. I també, què ha passat? Com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat puguin reforçar tots aquests dispositius.
2: El Palau de l'Almudaina serà demà el centre neuràlgic del dispositiu de seguretat. El rei Felip VI hi celebrarà l'audiència d'estiu.
5: Durant el matí rebrà els principals representants de les illes, començant per la presidenta del govern, Marga Proens. També el Club Nàutic de Palma serà un dels punts amb més afluència de membres de la família reial i d'autoritats a partir de la setmana que ve per la celebració de la Copa del Rei de Vela.
2: I la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents anomenada Operació Joker. El cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals de 9 estan en presó provisional.
5: La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys amb 44 quilos de cocaïna va donar el sus a l'operació. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears, i la segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diversos punts de venda de l'illa.
2: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per la tinença de material audiovisual en contingut de pornografia infantil. Se li imputa un delicte de corrupció de menors després de trobar que tenia més de 2.500 arxius presumptament pedòfils.
5: L'arrest de l'home es va produir ahir a Palma arran d'una investigació conjunta amb la Policia Nacional de Madrid. A través del ciberpatrullatge a la xarxa, els agents varen detectar la infracció penal. Varen descobrir que s'estava produint l'intercanvi d'arxius de tot tipus entre usuaris de tot el món. Després d'analitzar tota la informació, els agents de la Policia Nacional varen constatar que el detingut havia pujat arxius de contingut pedòfil. Els agents del grup de delictes tecnològics han pogut recuperar part d'aquest contingut després d'intervenir els dispositius.
2: I les telefonades al 016, el telèfon que tenen les dones víctimes de violència masclista, varen incrementar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial. Són dades que ha donat a conèixer el Ministeri d'Igualtat.
5: Aquest augment es va registrar concretament entre les 11 del vespre del diumenge dia 19 de juliol i les 7 del matí de dilluns dia 20. Tot i que durant la celebració de la final hi va haver manco telefonades que els diumenges anteriors, el dilluns posterior al partit, el telèfon 061 va rebre gairebé un 22% més de cridades que el mateix dia de la setmana anterior.
2: Aquesta setmana s'han registrat 2 assassinats per violència masclista a Màlaga i a Toledo, que eleven a 31 les víctimes mortals per violència de gènere enguany.
5: La xifra registrada fins avui és superior a la dels darrers anys per aquestes dates. El 2025 fins al 23 de juliol s'havien registrat 22 assassinats.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra

0: Tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Chico, al lío, pide un crédito.
2: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
1: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
3: Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat avui la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
4: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat Madrid de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
5: Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de donación, de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera s'ha consultado a les comunitats autònomes.
4: Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit a la cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'amagat de la comunitat.
6: Basta ya de palabras vacías. El año pasado, la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
4: El 30 de juny passat va acabar el període per presentar les sol·licituds de legalització amb més de 1.170.000 peticions, de les quals 608.000 han estat admeses a tràmit. El govern balear critica que aquesta mesura ha estat posada en marxa enmig de la crisi migratòria més greu de l'arxipèlag.
3: I la convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinats a les Balears està pendent del vot del PP en el Congrés.
4: El debat ja s'ha produït, però no la votació, i els populars no han revelat què faran. El popular Ángel Ibáñez ha estat molt dur amb la política del govern Sánchez, sobretot en allò que fa referència als suposats casos de corrupció que l'envolten. El ministre Óscar López ha advertit al PP que si no s'aconsegueix millorar la situació dels funcionaris a les Balears, els assenyalarà com a culpables.
7: Lo de estos Óscar no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero, que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en Telepedro, del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada.
8: Estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Y como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Y si no sale adelante, yo me encargaré, ser el primero de encargarme, que se enteren esas miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.
4: El diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona a López per parlar en el ple de la realitat que pateixen cada dia a les Balears.
9: El debat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. I avui fem una passa positiva, on 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
4: Vox ja ha dit clarament que votarà en contra perquè no vol donar ni un alè al govern socialista. Tot i així, el diputat Emilio del Val no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre ha reclamat.
3: De fet, en aquest ple extraordinari, a banda les vacances d'estiu, debat moltes més coses. Fa no res que ha començat el debat a la totalitat el projecte de llei que ha de permetre la condonació del deute autonòmic. PP i Vox ja han presentat esmenes a la totalitat, és a dir, i estan radicalment en contra, el que suposa que si guanyen la votació, la llei que ha de regular part de la condonació del deute que tenen les comunitats de l'Estat se'n va a Norris. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, no ha demanat als grups que renunciïn al seu plantejament polític, sinó que permetin la seva tramitació perquè després sigui cada govern autonòmic que decideixi si vol passar o no el deute a l'Estat.
10: Quienes consideren que esta medida no es adecuada para su territorio estarán en su derecho de no adherirse, pero no bloqueen que otras comunidades que quieran se puedan adherir. Permitan la tramitación del proyecto. Dejen que cada comunidad decida libremente y no cierren la puerta a aquellas que sí que quieren ver reducido su pasivo.
3: Per la seva banda, el popular Juan Bravo li ha etzibat que avui hi ha aquest debat perquè era el pagament d'Esquerra al vot a Pedro Sánchez.
11: Se ha llegado aquí hace poco y se ha encontrado con esta ley. Una ley que se escribió en noviembre del 2023, en una habitación donde usted no estaba y para resolver un problema que en ese momento no era el suyo. El problema era la investidura del que no viene, del señor Sánchez. El precio, 15.000 millones de euros que exigía Esquerra Republicana de Cataluña. Mire, yo le hago una pregunta. Aquí tiene mi renta, que me salió a pagar. Si yo voy con la renta a la agencia tributaria y le digo a la agencia tributaria que yo voto a Sánchez, ¿me la van a condonar? No, ¿verdad?
3: El govern de les Illes manté el seu rebuig frontal a la condonació del deute. Assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per l'arxipèlag.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30. El govern entén el malestar ciutadà contra el turisme però rebutja mesures de decreixement.
4: L'executiu admet que creix el descontentament per la saturació turística però defensa que les mesures de contenció com la prohibició de noves llicències de pisos turístics ja tenen resultats. El portaveu descarta aplicar mesures de decreixement perquè, entre altres coses, diu Antoni Costa, suposaria més atur.
12: Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix. Crec que les mesures estan començant a donar resultats.
4: Paraules de Costa quan el GOP confia que la manifestació de diumenge a Palma sigui massiva després de les detencions de les activistes. Ho explica el seu president, Joan Moranta.
13: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha i, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
4: La plataforma Menys Turisme, Més Vida, que juntament amb entitats ecologistes ha denunciat avui que els hotels de Palma paguen manco per l'aigua que moltes comunitats de veïnats.
3: I Competència recorre als tribunals per frenar la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera.
4: Consideren justificades algunes mesures i demana suspendre la norma fins la pròxima temporada, una decisió que celebra l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles. El president Cristóbal Herrera diu que el recurs de Competència confirma que el nombre màxim de vehicles que pot entrar a les dues illes contravé la llei.
14: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
4: El Consell d'Eivissa insisteix que suspendre la mesura perjudicaria l'interès general. Mariano Juan n'és el vicepresident.
15: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención.
3: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís atura temporalment les obres de Vini Safui a Rotés.
4: La calor i la humitat dificulten les tasques d'excavació i obliguen a fer una pausa de 5 setmanes, ho explica la batlessa Lole Strong.
16: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes.
3: Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista televisada, l'expresident espanyol no ha aclarit l'origen de les joies trobades al seu despatx. José Luis Rodríguez Zapatero romp així el seu silenci d'ençà que va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
3: Escoltarem aquestes declaracions, també totes les reaccions que s'han succeït durant el dia en aquesta entrevista. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
17: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
3: Antoni Roca, Joan Gabriel reforçarà la banda dreta del Reial Mallorca.
18: Així és, el Reial Mallorca ja té tancat el que serà el sisè fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antoni Roca. L'acord entre el club i el futbolista és total i només falta que es faci oficial en les pròximes hores. L'extrem dret de 23 anys arribarà a Sant Moix, cedit per l'Espanyol amb una opció de compra. Roca és una aposta de futur, però també un jugador amb experiència al futbol professional. A més, el tècnic mallorquinista Luis García el coneix perfectament. Va ser precisament ell qui li va donar l'oportunitat de debutar amb el primer equip de l'Espanyol l'agost del 2024 quan dirigia el conjunt blanc i blau. Amb l'arribada d'Antoni Roca, el Mallorca continua reforçant les bandes i suma una nova peça per al projecte de Luis García per aquesta temporada. Un Reial Mallorca que ha completat avui una doble sessió d'entrenament abans de posar rumb demà cap a Marbella, on continuarà amb la preparació de la nova temporada. L'expedició mallorquinista hi romandrà fins dijous 30 de juliol i disputarà dos dels quatre amistosos previstos abans de l'estrena a la Lliga fixada per el 15 d'agost. Tots quatre partits es podran seguir en directe per IB3 Televisió i també per l'streaming, mentre que dos d'ells també s'oferiran amb directe en aquesta casa, a IB3 Ràdio. El primer compromís arribarà aquest dissabte, 25 de juliol, a les 7 del capvespre, davant l'Al-Fatí de l'Aràbia Saudita. El segon es jugarà dijous 30 de juliol a les 10 del matí, també des de Marbella, contra l'Al-Ittihad Jeddah Club. Ja a Palma, el Mallorca disputarà els dos darrers amistosos de la pretemporada. El 5 d'agost a les 9 del vespre rebrà el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, en el Trofeu Ciutat de Palma. I el 8 d'agost també a les 9 del vespre i a Sant Moix s'enfrontarà a l'Eversberg, alemany, en el darrer test abans de l'inici del campionat. Les retransmissions comptaran amb els comentaris dels ex-mallorquinistes Toni Amor, Pau Cendrós i Gustavo Siviero. Precisament l'argentí que fins ara dirigia el Mallorca ve ha explicat a IB3 Ràdio que li hauria agradat continuar al capdavant del filial.
19: Yo estaba con muchas ganas, ilusionado, estaba con muchas energías, pero bueno, a veces las cosas se decantan hacia una dirección en la que uno no espera y bueno, y ahora toca vivir esto.
18: Ara inicia una nova etapa com a comentarista de la casa i també ha valorat el mercat de fitxatges. Després de l'arribada d'Àlex Sala, Siviero considera que el Mallorca encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i s'ha referit a la possible incorporació d'Arnau Tenas.
19: Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y bueno, a ver cómo se soluciona. Hay un nombre que parece ser el elegido, el claro. Yo creo que es un jugador que si se da la posibilidad de fichar, está bien que se haga y bueno, y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento.
18: D'aquí també ha parlat Gustavo Siviero, és del nou entrenador del Mallorca, Luis García. L'argentí ha elogiat la seva arribada a la banqueta vermella i s'ha mostrat convençut que és un autèntic tècnic que coneix perfectament el club i que pot treure un gran rendiment a la plantilla.
19: Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. Ha sido un equipo que le ha gustado jugar más con la pelota que sin ella, jugar mucho tiempo en campo contrario. Es cierto que favorecido por una cantera, la Canaria, donde siempre solemos ver jugadores de este perfil, jugadores muy atrevidos, jugadores verticales, jugadores que le gusta mirar el arco contrario. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
18: I l'arbitratge balear guanya pas a la primera divisió, tot i que el Mallorca no hi comptarà aquesta temporada amb cap representant sobre la gespa. Les Illes sí que tindran doble presència al col·lectiu arbitral. Lluís Bestar s'afegeix a Mateu Busquets com a àrbitre balear a la màxima categoria del futbol espanyol. El col·legiat mallorquí ha aconseguit un ascens meteòric després de només una temporada a la segona divisió. La seva progressió ha estat fulgurant. Va arbitrar a segona B entre el 2019 i el 2021. Va passar tres temporades a la segona federació, del 2022 al 2025, i ara fa el vot a la primera divisió. Avui, en declaracions de IB3 Ràdio, Lluís Bestar ha valorat aquest ascens. L'escolta'm.
20: La veritat que no és normal, però sí que és vera que són d'una temporada, no significa res, i és una feina de molts anys des que varen començar que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és vera que els àrbits, pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
18: En gimnàstica artística, Nicolau Mir tornarà a representar Espanya al Campionat d'Europa. El gimnasta mallorquí del Chelsea ha estat convocat per disputar la cita continental que es celebrarà el mes que ve a Croàcia. Mir serà un dels referents de la selecció espanyola en el que serà el seu cinquè campionat d'Europa. El mallorquí arriba en un gran moment de forma després de quedar molt a prop de proclamar-se campió d'Espanya i en l'objectiu de classificar-se per una final europea. Més enllà de l'europeu, el gran repte de Nicolau Mir serà el campionat del món del mes d'octubre a Rotterdam, una competició clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
21: L'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que seria cercar les finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament.
18: I avui declaracions en declaracions de Vital Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquesta nova cita internacional. Escolta'm.
21: Bueno, seguir igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé, en principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins l'equip per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per el campionat del món.
18: Parlem ara del atletisme popular. Aquest dissabte a Marratxí acollirà la tercera edició de la cursa del fang, una prova que combina esport i tradició. La cursa recorrerà els principals carrers de Pòrtol i la Cabaneta i oferirà dos recorreguts de 8 i 3 quilòmetres aptes tant per a corredors habituals com per a participants populars. Fidel a la identitat del municipi, conegut per la seva tradició terrissera, el recorregut passarà davant algunes de les principals olleries i fàbriques de cirells de Marratxí, que convertirà la prova en un aparador del patrimoni artesanal de la localitat. Un dels organitzadors, Andreu Massot, ha explicat a IB3 Ràdio els detalls d'aquesta tercera edició. L'escolta.
22: Els quilòmetres, els 8 quilòmetres, tots passen per Pòrtol, que seria la part més de olleries, i la resta que trobem a Pòrtol, l'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la Cabaneta, que aquí que trobem els dos ciurellers, el Museu del Fang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'ollers i ciurellers de Pòrtol.
18: I acabam sobre rodes. El Tour de França, victòria per a Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada del dia. A la classificació general no hi ha canvis. Tadej Pogačar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel.
3: Gràcies, Joan Gabriel. Una petita aturada i tot d'una continuam amb més qüestions a l'informatiu vespre.
17: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
23: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: En plena tercera onada de calor, no totes les llars poden fer front a la calor. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, un 28% dels habitatges de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació, hi ha ajuts com el bo social tèrmic. L'any 2024 se'n varen beneficiar més de 18.000 persones, segons dades facilitades per la Conselleria d'Afers Socials, Carme Moreno.
1: El director tècnic de la xarxa per la inclusió social, Andreu Grimal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes llars que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal en posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom, tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no ho permeten.
2: És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, és pobra d'una manera, diguem, d'una transversal. No? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
1: La portavoz de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus de lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
5: Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les podem dir pobres, no poden pagar llum, no poden pagar lloguer. Tot és un cúmul de que se va augmentant d'aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
1: El bo social tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. L'abona cada any la Conselleria d'Afers Socials en fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen amb 2 anys de retard perquè el govern espanyol, diu, els transfereix els diners amb demora.
6: I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això pues, mos agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar ajuda en temps i forma. Però, clar, és algo que no depèn de nosaltres i, evidentment, pues, si des del Ministeri van en retard, pues, nosaltres mos retrasant també a l'hora d'aconseguir les ajudes.
1: Els beneficiaris obtenen un descompte a la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'1 milió d'euros a més de 8.600 beneficiaris. L'import d'enguany ha oscil·lat entre els 90 i 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
3: I precisament la calor i l'humitat han obligat a aturar durant 5 setmanes les obres de l'urbanització de Binissafulla, Roters, al municipi de Sant Lluís, davant el risc que pateixen els treballadors a patir cops de calor.
4: Les obres s'aturaran durant el mes d'agost i es reprendran previsiblement al cap de 5 setmanes. La decisió s'ha pres a petició de la direcció d'obra, que considera que les condicions meteorològiques actuals dificulten especialment els treballs d'excavació. Lola Strong és la batlessa de Sant Lluís.
16: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, òbviament avalada per la petició de l'empresa adjudicatària, pues, bueno, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes. Esperem que, bueno, les coses després s'arranquin amb més força també i puguem seguir complint els plaços, però en principi no perilla res.
4: L'Ajuntament assegura que és temporal i que no afectarà ni el projecte ni la subvenció de 2,6 milions d'euros.
3: I a Formentera ha quedat suspès temporalment el servei de barqueig previst a l'estany d'Espeix per manca de personal. La institució treballa per poder tornar-lo a oferir com més aviat millor.
4: Segons ha informat la institució, la renúncia del coordinador del servei i la impossibilitat de completar l'equip humà necessari impedeixen posar-lo en marxa amb les garanties de qualitat i seguretat exigides. El president del Consell, Òscar Portes, i la consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló, s'han reunit amb l'Associació d'Usuaris de l'Estany per explicar-los la situació. El Consell assegura que ja treballa la reorganització del dispositiu per reprendre el servei tan aviat com sigui possible i manté que la regulació de l'Estany d'Espeix continua sent una prioritat.

0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia. Zapatero ha romput així el seu silenci d'ençà que va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
1: Ha estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
2: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
1: Zapatero ha negat rotundament que les seves filles hagin actuat com a testaferros i sobre les joies, per valor de més de 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx, ha reconegut que varen ser un regal personal de fa molts anys i no ha mencionat que siguin de cap país. Vist en perspectiva i després d'aprovar el seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver acceptat.
2: Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
3: Debería haber tomado. Aceptarlas.
2: Puede ser.
0: Les paraules de Zapatero han deixat molta reacció en polítiques, també els passadissos del Congrés, on avui s'ha celebrat el darrer ple del curs polític.
1: El PSOE tanca files amb l'expresident i insisteix en la presumpció d'innocència. És el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
4: El presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
1: Més contundent s'ha mostrat el Partit Popular, qui acusa Zapatero de prendre el pèl als ciutadans espanyols. És la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz.
5: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
1: Les explicacions de Zapatero tampoc convencen Vox. És la portaveu de la formació al Congrés, Pepa Millán.
6: Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál ha sido el papel de sus hijas.
1: Qui també demana més explicacions és la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez.
7: Esperemos que las explicaciones de Zapatero, más allá de las estrategias de defensa, nos permitan entender por qué moralmente esas conductas se consideran intachables.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional.

0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, serà candidata a dirigir l'Organització Internacional del Treball a proposta del govern espanyol.
1: Ho ha anunciat ella mateixa a través d'una carta que ha penjat a les xarxes socials. Si és elegida, es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme de l'ONU. El president Pedro Sánchez n'ha destacat l'experiència, el compromís amb els drets laborals i la capacitat de consens. L'elecció de la nova direcció de l'organisme es farà al novembre i el mandat començarà l'octubre del 2027.
0: I encara està actiu l'incendi a Guadalajara, tot i que ha entrat en fase de control. Ha cremat 32.000 hectàrees.
1: Els veïnats de 5 municipis evacuats ja han pogut tornar a les seves cases. Mentrestant, s'ha sol·licitat l'ajuda de l'UME en l'extinció d'altres focs a Àvila, Lleó i Zamora. A Terol, el foc ja està estabilitzat i a Toledo s'ha aconseguit perimetrar l'incendi, però ha arribat a Madrid i ha obligat a confinar Villa del Prado.
0: De fet, hi ha 3 incendis a la Comunitat de Madrid, un altre també a Àvila. Han obligat, com dèiem, a evacuar i confinar poblacions. I el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès en el 2,25% fins al setembre.
1: Després que el mes de juny la guerra a l'Orient Pròxim obligués a pujar-los, la institució ha decidit ara esperar fins setembre per valorar un possible increment.
2: However, the conflict remains a major source of uncertainty.
1: La presidenta de la institució, Christine Lagarde, diu que encara es pot fer front a la incertesa derivada dels conflictes actuals, però que ho seguiran molt pendents.
0: La marxa d'Esgüell a Llucapeu tindrà lloc dissabte, dia 1 d'agost, i arriba amb una novetat important. S'habilitarà un dels trams del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda. S'espera la participació de fins a 6.000 persones.
1: Si es compleixen les previsions de l'organització, es registrarà un increment de prop d'un 20% de participants respecte de l'any passat.
0: I Maria Costa Costa rebrà demà el títol de filla predilecta de Formentera en reconeixement al seu compromís solidari. La formenterera de 87 anys ha col·laborat des de fa mig any amb ONGs vinculades a l'illa i va ser fundadora de Formenteres Solidaris, Elena Trinidad.
3: Maria Costa Costa va ser una de les impulsores de la tasca de Mans Unides d'Eivissa i Formentera a la Pitiusa del Sud ara fa 50 anys, al 1976.
4: Fèiem berenars solidaris, fèiem actes en sursolars de cases monges, els alumnes de les monges, fèiem alguna obra de teatre.
3: Des de llavors, el seu compromís solidari no s'ha aturat, també va col·laborar amb Càritas.
4: A Guatemala feren una escola, muntaren els mobles d'una escola, feren diversos actes, coses, aldees de Guatemala, i després muntaren una biblioteca al Perú.
3: Finalment, el 2005, va ser una de les socis fundadores de l'ONG local Formenteres Solidaris. Demà rebrà el reconeixement de filla predilecta de Formentera.
4: Aquest reconeixement és a gràcies a tots els que han ajudat. Jo el aniré a recollir, però el aniré a recollir en nom de tots.
3: A la cerimònia també es concediran 2 Premis Sant Jaume. El primer a títol pòstum a Juan Roberto Masdeu Mayans per la seva trajectòria com a mestre, impulsor de l'esport escolar i diputat per Formentera. I el segon a la Ferreria Ferreret, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada l'any 1890 i que 4 generacions després encara és un referent de l'ofici i del comerç tradicional de l'illa.
0: 5 minuts per arribar a les 8.

0: A aquesta hora ja està en marxa la desena i darrera edició de la Mobo Fair que se celebra al Puig de Consolació a Sant Joan fins dissabte.
1: El Festival d'Esplà ha obert portes fa una hora amb el concert de Monjo Antiquat, tot i que el plat fort d'avui serà, qui sentim de fons, la Ludwig Band, també abans hi actuarà The Ripples. La jornada d'avui és gratuïta.
0: Un festival que compleix 10 anys i que s'acomiada amb un canvi important en la programació. Antònia Font anuncia que suspèn el concert de dissabte per mort de la mort del baixista de la banda, Joan Roca. El concert no es durà a terme com estava previst per la prematura partida del seu baixista, però els membres de la banda li retran dissabte un homenatge.
1: En un comunicat conjunt del grup i de l'organització del festival expliquen que volen que la seva aparició es converteixi en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell. Així mateix, l'organització del moviment musical Mobo Fest ha volgut lamentar amb cor i ànima, explicant el comunicat, la pèrdua de Roca, a qui consideren una persona i un músic irrepetible dins l'escena musical mallorquina.
0: De fet, avui hora baixa, famílies i amics acomiaden el músic al tanatori de Sant Valentí de Palma, Victòria Morell.
2: Sí, bon vespre. Entre d'ells, els membres d'Antònia Font, com Joan Miquel Oliver i Pau Debon, que ja han arribat a mitjana hora baixa visiblement emocionats, han accedit plegats a les instal·lacions sense fer declaracions i ens han comunicat que de moment no està previst que la banda s'adreci als mitjans. La mort del músic ha commocionat el món de la cultura balear, que avui acomiada una de les figures més estimades i respectades de l'escena musical illenca. El darrer adeu a Joan Roca tindrà lloc demà a l'església de Son Sardina, el poble que el va veure néixer i on familiars, amics i companys l'acomiadaran definitivament.
0: I teatre, dansa i música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma, l'òpera Faust que sentim de fons, el monòleg El retrat de Dorian Gray i el gran Esperar retorn de Jaume Anglada destaquen en aquesta programació. Al setembre comencen les funcions que prometen Neus Pericàs no deixar indiferent a ningú.
3: La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació, de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure l'espectador, l'essència del teatre.
4: Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
3: Per això, les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrats de piel per tractar temes presents en tota la societat i fins i tot es fa una aposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
4: Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. Oh? Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un poc de teatre documental. A Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en l'inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
3: També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
5: Vull donar la més sincera enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors, més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el Teatre Principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
3: Quant als abonaments, per aquesta temporada es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea, diuen els gestors, de tenir un teatre obert per tothom.
0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 23 de juliol, en què el govern ha assegurat que entén el malestar ciutadà contra el turisme, però rebutja Maria Tomàs el decreixement.
6: L'executiu defensa que les mesures de contenció ja tenen resultats i descarta aplicar mesures de decreixement perquè, entre altres coses, diu el portaveu Antoni Costa, suposaria més atur.
7: Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix crec que les mesures estan començant a donar resultats.
6: Paraules de Costa quan el GOP confia que la manifestació de diumenge a Palma sigui massiva després de les detencions de les activistes, ho explica el seu president, Joan Moranta.
8: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
6: La plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, ha denunciat avui que els hotels de Palma paguen manco per l'aigua que moltes comunitats de veïnats.
0: Competència recorre als tribunals per frenar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera.
6: Consideren justificades algunes mesures i demana suspendre la norma fins la pròxima temporada, una decisió que celebra l'Associació Balear del Lloguer de Vehicles. El president Cristóbal Herrera diu que el recurs de competència confirma que la quantitat màxima de vehicles que poden entrar a les dues illes contravé la llei.
9: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
6: El Consell d'Eivissa insisteix que suspendre la mesura perjudicaria l'interès general. Mariano Joan és el vicepresident.
10: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención.
0: El rei Felip VI iniciarà demà la seva agenda oficial a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Serà el Palau de l'Almudaina.
6: Per aquest motiu, la Policia Nacional intensifica aquest dia la vigilància a les zones de Palma on hi haurà la família reial. Segons ha explicat el portaveu de la Policia a les Balears, Pedro Xuclà, aquesta presència policial es veu incrementada gràcies al major nombre d'agents d'enguany.
11: Reforcen les zones en les que estaran les seves majestats els reis d'Espanya, com l'Almudaina, el Palau de Marivent, també hi haurà agents de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per la zona. I també, que ha passat, com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat puguin reforçar tots aquests dispositius.
0: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís atura temporalment les obres de Vinissafuia Rotés.
6: La calor i l'humitat dificulten les tasques d'excavació i obliguen a fer una pausa de 5 setmanes. Ho explica la batllessa Lola Estronys.
12: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes.
0: I el Congrés dels Diputats es torna a debatre el sostre de despesa i la senda de dèficit, proposta que van votar en contra fa una setmana el PP, Vots, Junts i UPN.
6: Aquest debat ha començat just quan ha acabat el de la totalitat, el projecte de llei que ha de permetre la condonació del deute autonòmic. A aquesta hora baixa també s'ha debatut la convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Una vegada acabi el darrer debat, tindrà lloc les votacions.
0: Per cert, que avui han conegut que les telefonades al 016, el telèfon que atén les dones víctimes de violència masclista, varen incrementar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial, segons dades que ha oferit avui el Ministeri d'Igualtat. Arribem així a les 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

m'agrada molt ballar i sortir per la tele. Aquesta és la meva primera vegada sortint per la tele i me fa molta il·lusió.

0: I ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Com va això? Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé.
0: Sí.
1: Ja un poc cansat, eh?
0: De què? Ja no fa res.
1: T'imagines? No, he anat al gimnàs i avui ha estat dur, avui.
0: Ah, sí?
1: He de confessar, sí.
0: Has estat esbraonat? Encara no.
1: Encara no, però demà no ho sobraré.
2: Què has fet avui? Cames?
1: De tot, un pot de tot.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, hem de fer bonda i no li hem de descontrolar el galliner a Inés, que aquestes 3 setmanes que serà fora. Supos que ho duit temes, ho fet tot.
1: Clar, clar. Home, estaria bé que ella tornés i xiu-xiu continués. Encara tenim un programa.
0: Home, no mos tomaràs programa, vull pensar, i si no ja tornarà d'emergència. Farem un llamada d'emergència, baby.
1: I bé, però ho tenim controlat, tenim un bon pilot.
2: Sí,
0: dona, i bons copilots. Bueno, si poguéssiu vosaltres anar a fer un beure, imagineu-vos-ho, en qualsevol personalitat de la música, del cinema, de l'esport, un influencer, qualsevol persona que visqui a Espanya, qui triaríeu vosaltres?
1: Ui.
2: Jo ho tinc claríssim.
0: Ah, bé, jo crec que
1: ja
0: sé
1: un problema.
2: En Ferran Torres, hombre.
1: Ai. Home, jo a lo millor amb Bardem, Javier Bardem.
2: Ah, mira.
0: Tenim, no tenim el graduat, no?
1: Però què passa, en Bardem? No, és molt famós.
2: I tu, Xavi, qui t'hi
0: diries? Ui, jo no ho sé, no ho havia pensat. No t'esperava aquesta pregunta. Bé, amb altres, aniria amb altres.
2: Oh.
0: Sens dubte, però bueno, heu de saber que Alfa Research ha fet un estudi demanant precisament això en els espanyols. I sabríeu dir-me què ha dit aquest estudi? És a dir, què ha conclòs? Quina és la persona preferida per anar a fer un beure?
2: Ni idea.
1: Penélope Cruz.
2: Tomeu Poño.
1: Maria Pombo, podria ser.
2: No. En Cucurello.
0: No.
1: Podria ser, també.
0: No. No,
1: no ho sé.
0: Prova, un darrer.
1: El Casta.
0: No, no. No, espera que la persona amb la qual anirien els espanyols a fer un beure és...
3: Plátano.
0: Efectivament, Rafael Nadal, què vols sembla?
1: Que fort, eh?
0: Sí, home, és una personalitat, la gent li té molta estima, l'aprecia, i bueno, aquest estudi així ho conclou. Molt bé, vols sembla bé?
2: Beníssim.
0: Aniríeu o no?
1: Amb en Rafael?
0: Sí.
1: Home, si pogués triar, qualcú que m'agafi més en fora, pot ser?
2: Jo també, jo també.
1: Sí, també hi aniríem.
0: Rafael Nadal, institució.
1: No. Sí, aniríem.
0: Sí. Molt bé.
1: Jo quasi l'he vist. Vaig anar a ser Rafa Nadal al museu.
2: Vull dir que museu.
1: Que manco.
0: No, va fer un reportatge que va estar molt bé.
1: Més o manco, jo crec que puc contar com a txec.
0: Ha dit, gairebé l'he vist.
1: Quan gairebé.
0: Vist?
2: Quasi, quasi.
1: Era per allà.
2: No vas trepitjar on ell havia trepitjat.
1: Sí.
0: Ho deixarem aquí. Avui tenim a Miguel Soler en el contra.

0: Bueno, ja sabeu que aquest programa xiu-xiu té... Ho poden dir, menys que en penseu. Una guerra oberta contra esports 3 en joc.
1: Així és.
0: És així, això ho poden dir, no?
1: No passa res, ja està.
0: No, les coses són com són i de vegades són així. Però, bueno, són innumerables les manques de respecte que han patit en aquest programa per part seva.
2: Hem de dir que els estudiadors estan fent el pitjor programa que se fan aquesta casa.
3: No, sí,
4: sempre riuen, però...
1: Com ells diuen, sempre riuen. I sí.
3: Avui sí que riurem, sí.
0: Riurà bé qui riurà darrer, perquè avui, una vegada més, els han passat se m'ha per sa cara.
2: Xup-xup, encara feis el programa. A nosaltres mos queden 3 programes, a vosaltres quants?
1: Perquè tenim en aquest estudi una persona reconeguda arreu d'Espanya i del món perquè està vinculada, de qualque manera, en sa victòria d'Espanya en el Mundial.
0: Exactament, i la tenim aquí. La tenim aquí. Amem, Miguel, i abans la música un segon. Digues hola.
5: Hola.
0: Una altra vegada.
5: Hola.
0: Molt bé. I seu representant, digues hola.
6: Hola.
0: Avui tenim en nosaltres, a xiu-xiu...
7: Cucu-cucureia! Cucu-cucureia!
0: Marc Cucureia, mallorquí, benvingut a xiu-xiu.
5: Moltes gràcies. Gràcies per ser convidat.
0: Ah, tant diu, ah, Cucureia és mallorquí, no ho sabien. No, ell és Miguel Cuenca i és... bé, és doble d'en Cucureia.
5: Això diuen.
0: Ell és a tia, que sí.
5: Sí, per sort sí.
0: Per sort sí. Mem, com és això que t'assembles en Cucureia? Tu ho veus tant o no?
5: Mem, de tant que m'ho han dit, jo ja m'ho crec i tot, saps? Però des d'un principi no m'ho veia tant.
0: Bé, ja has vingut acompanyat del teu representant, en Rafael Llorenç. Bon vespre.
8: Bon vespre.
0: Com va això?
8: Va bé, bé.
0: Se guanya quartos com a representant des doble d'en Cucureia?
8: Malament.
0: Bueno, ara, Jordi, vosaltres li veus la semblança?
3: Jo ho veig. Jo la veig la semblança. Sobretot són els que veus.
1: Clar, és el punt diferencial, no? Uh-huh. Crec.
0: En quin moment te n'assabentes d'això?
5: Vinc a dir, quan se va començar a fer famós, tal vegada fa 2 o 3 anys, pues, clar, jo tenia els cabells llargs per una aposta amb la meva germana que vaig fer. Uh-huh. I ja la gent m'ho començava a dir. Però vinc a dir, jo no m'ho vaig deixar ni posta. Va ser com a casualitat, saps?
0: Uh-huh. I la gent va començar a dir i va anar a Sant Joan...
5: Sí, vaig anar a Sant Joan fa 2 anys i ja me'n demanaven fotos. Tal vegada dur la camiseta perquè, no sé, me la vaig comprar i ja me'n demanaven fotos. Jo aquí sí que me'n vaig donar compte.
0: Però clar, a Sant Joan quanta gent te va demanar fotos?
5: No t'ho podria dir.
0: Molta?
5: Molta. M'han fet dit tots i tot.
0: Ah, sí?
5: Sí, increïble.
0: I què te deien?
5: Me cantaven la cançó. Jo estic ja fins al nas ja de cantar la cançó. Però sí, tots estem dient, Cucureia, i jo, bueno, foto, vale.
0: Molt bé. Bé,
1: però ara... de tota aquesta gent que t'atura, tu creus que qualcú s'ha pensat que eres
5: sí,
1: en Cucureia?
5: Sí, no, 100%, sí.
1: De veres?
5: Sí. Jo veig a vegades nins que me miren amb una cara d'il·lusió que dic,
0: increïble.
5: S'ho creuen.
0: Sí, I és sí. Perquè m'he dut la camiseta de l'Espanya.
5: Sí.
0: El número 24, que és en Cucureia.
5: Aquí mateix.
0: Bé, com que sabreu, això és ràdio i no l'estau veient. Ara, si mos permet, però podem fer una foto, la pengem a xarxes. I a menys la gent, si en sap, en veu la diferència o la semblança.
1: Jo ja ho sabeu, arroba xiu-xiu sí. I ve tres ràdio.
0: Jo t'he de dir que jo m'apareix molt... S'assembla molt en Cucureia.
1: Sí. Home, si confonen pel carrer i hi ha els que se pensen que de veres... qualque cosa,
0: I això, però te genera emoció, és a dir, vull dir, t'hi estàs recreant en tot això.
5: Bé, a tothom li agradar, saps? I en un cop te demanen fotos com que te sents com important. És a dir, no perquè sigui jo, però no sé, m'agrada, sí.
0: I has vingut amb en Rafael Llorenç, de broma, fent-se broma, en dir que eres teu representant. En realitat és el seu amic.
8: Sí, fa un 10 anys que mos coneixem.
0: I com estàs vivint aquesta bomba, aquest èxit?
8: Només veig WhatsApp, vídeo, mira aquest vídeo. I veig, bé, veig, comento i veig en Cuenca de festa a Menorca, en gent que no coneix, i fotos, TikToks, vídeos, de tot. I dic, joder, aquest tio d'aquí un parell d'anys serà famós.
3: I has empleat mai que t'assemblis en Cucureia, el fet de que t'assemblis en benefici propi?
5: Vinc a dir, volguent, no. Però és vera que tal vegada quan vaig a qualque discoteca o això, el DJ sí que m'ha donat consumicions.
3: T'han convidat?
5: Sí, m'han convidat.
3: I per lligar, ho has empleat?
5: No.
3: No? No.
5: Això no.
3: No perquè no has volgut o...?
5: No he tingut l'oportunitat, tampoc.
1: Tu jugues a futbol?
5: Jugava.
1: Mm. On?
5: En el Lloseta. I a Moncó, de la Vall, a la Montaura.
1: Però diuen que no has arribat tampoc en el nivell
5: no,
1: Cucureia, no?
5: Jo tinc salut.
0: Això és important.
5: Important.
0: T'agradaria arribar en Cucurella, en sentit de dir...
5: Sí.
0: Esteu
5: a curt termini, aquest és el meu objectiu. Almenys conèixer-lo o podem fer una foto amb ell i donar-li un cromo, no sé.
0: Va, això ho ara ho explicaré, Lodos, com a, però abans de qualsevol cosa, te sembla bé, perquè jo, per ventura, això podria ser que en Cucurella me l'estigui escoltant, a fer-li fer una crida per dir-li, escolta, Cucurella, som aquí, som el teu doble, mallorquí, te vull conèixer. Li vols fer?
5: Tinc que dir, jo per Instagram ja li he comentat.
0: Ah, sí?
5: Però, clar, el problema és que no m'ha llegit.
0: No tenim resposta. Oh. No. I què li vas posar?
5: No sé, té massa missatges.
0: Podem llegir qualcun o no? Ja treure el mòbil.
5: Sí,
3: a lo millor s'ha assustat tant de missatges. Sí. Diu,
0: quan ho hagi vist.
1: Quan de seguida els deu tenir. En som mundial, deu tenir.
0: Mira. És que no, de fet, té de fons de pantalla.
3: Allò de fons de pantalla.
6: Sí. Alerta que fins i tot ara ja entràs intel·ligència artificial.
0: Home, evidentment són missatges privats, si no el de va fer públic, però bé, si un Cucurella m'agradaria conèixer-te, ara l'està cercant. Anem.
5: Me'n estic trobant qualcun.
0: En els missatges directes d'Instagram.
1: Uepa!
8: T'ha contestat, eh?
0: Ah, l'ha contestat?
5: No.
1: Ara m'he assustat. M'he assustat i que en directe ha contestat.
3: Jo m'havia emocionat.
0: Home, que hauria estat bé.
1: Escoltant TV3 Ràdio en Cucurella.
0: Ah, ho estic escoltant. Estic
5: mirant, però són més intensos.
0: Bé, és igual, si no, no passa res. Es poden deixar fer, però bé.
3: Sóc el teu fan número 1, per favor, Cucurella.
5: Sí, era algo així.
0: No. Sí, bé, és igual, això. Sí? Som el teu fan número 1.
5: Sí.
0: Bé, el que ha dit abans en Miquel Cuenca, el doble d'en Cucurella, és que ha fet cromos.
5: Sí?
0: És aquest de Panini que no n'hi havia durant el Mundial. I m'ho ha repartit en Nora, en Jordi i jo. I és un cromo d'en Cucurella, però li ha posat la seva cara.
5: Tal qual.
3: Que és la cara d'en Cucurella.
1: Exacte.
0: Exactament.
5: Li ha costat.
0: Però, això dels cromos, per què fas? Reparteixes? O?
5: Perquè, clar, en el Carnaval de Campanet... M'ho van dir amb els amics de disfressar molt d'alguna cosa, i jo, pues, no he estat del bes, bàsicament. Mm-hmm. I ja que tenia l'esquin, per dir-ho així, pues, ja vaig aprofitar d'anar de Cucurella. I aprofitant d'això, pues, vaig fer cromos per repartir a la gent, i a la gent que em volgués.
0: Molt bé, són ferretines, de fet, nosaltres
3: sí, sí. Sí, les aferrarem
0: aquí. A la redacció també sabem que ets un poc es mortadelo de Lloseta, perquè t'encanta disfressar-te.
5: M'encanta.
0: I, men, disfresses.
5: Com a bon jo de ti, m'encanta.
0: T'encanta, és a dir, sí. Digue-mos. Quines disfresses són les teves... Entren dins el top.
5: Vaig anar de cardinal de Lloseta, en què era com un capellà, però, clar, amb el cardinal. Com a tal, vaig anar de Bon Jesús, amb un patinete, també. Uh-huh. De Conchita Wurst, que en aquesta vaig guanyar el primer premi, i de Cucurella.
0: Molt bé. De Cucurella, de moment, és que t'ha durat una mica més.
5: Sí. L'hem pillat dos pits.
3: Bueno, però de Jesús també l'hi veig, jo. De
5: sí,
3: Jesús
5: sí.
3: També tens ses quins, de Jesús.
5: I també vaig fer cromos.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Així cada vegada que tinguis un alter ego pots venir al programa i te presentar com es doble.
5: Per febrer.
0: Molt bé, i tot això també ho penges a Instagram?
5: Sí, sí. Vaig penjar una foto que se va fer bastant viral. I la veritat que sí. El problema, clar, falta el meu gustar de Marc.
0: Ah, és l'únic que necessitàvem.
5: És l'únic.
1: Jo no sé, també, si això d'aparèixer-te en Cucurella, has plantejat maneres de beneficiar-te d'això. O sigui, no només que t'aturin pel carrer, sinó... Mem, com ho pots...
5: No sé.
1: No t'interessa tampoc massa, no?
5: No sé.
0: Podríem fer una pluja d'idees.
1: Una pluja d'idees. Home.
5: Proposa.
0: Per exemple, anàvem a veure a Mallorca en lloc de pagar l'abonament.
5: Estaria bé.
8: Me parece estupendo.
0: Posa'm un VIP.
5: Estaria bé.
0: Per exemple. Quines altres?
1: No, però dic que potser per xarxes comences a fer contingut. Com a, realment, es que va fer la cançó viral de Cucurella...
3: També s'hi pareixia.
1: Que era l'òter que s'apareixia. Ah, sí? Sí. També.
3: Te podria fer un TikTok.
5: Vaig penjar un TikTok en la foto de disfraç del Carnaval de Campanet. Uh-huh. I sí que també es va fer un poc viral. Però de TikTok ja n'hi ha un parell.
0: És a dir, en Cristiano té el seu doble. En Messi per mi també. Ara en Cucurella, també. I...
5: En té un parell, en Cucurella, també.
3: Tens competència. Clar.
5: Sí.
3: I s'apareixen més en Cucurella original?
5: No,
3: Tu t'apareixes més.
5: No és per anar sobrat, però és que va fer la cançó de Cucurella no té res a veure.
1: No.
3: No s'hi sembla tant. Potser és que veus, sí, perquè té rissos com més...
5: Sí, però no sé. No té ni barba.
3: No, és vera, no en té.
0: Rafael, com ho veus tu? Com us hi podem beneficiar tots?
1: Hombre, manager...
8: Està...

0: La situació. Fa una calor que mata pingüinos.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica.
3: Les vendes d'aparells portàtils d'aire condicionat augmenten un 30% a Espanya i el sector de les Balears no dona a l'abast.
0: L'Associació Balear de Tècnics en Climatització recorda que aquests els portàtils són fàcils de posar en marxa però consumeixen més energia. Els instal·ladors, a més, afronten l'estiu amb molta feina i manca de professionals per la falta de relleu generacional.
3: Tot plegat fa que la gent compri aires condicionats sense l'assessorament que correspon.
0: Recomanen, primer de tot, fer-ne un ús raonable, adequat, adequant la temperatura i fer el manteniment amb un professional qualificat. També diuen que ens pot ajudar a tenir sensors de temperatura exteriors i interiors per saber com es comporta el nostre habitatge. Per altra banda, l'ús de ventiladors permet reduir la potència i, en conseqüència, la despesa.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: A mi la cançó que me trasllada a l'estiu és la d'Antònia Font, Fa calor.

0: presidente en principi no...
1: I d'ací, d'ací fa calor. Nosaltres, sortadament, en aquest búnquer climàtic, aquest estudi de Vitres Ràdio, està prou bé.
2: Beníssim.
3: És una meravella. Molt... Jo arribo més prest cada dia. Cada dia vaig arribar més prest perquè avui està aquí de dins.
1: Exactament.
3: No, però bé, això, no farem enveja tampoc, a la gent encara passa calor.
1: Això ten raó, això és veritat. Però bueno, si mos voleu enviar la vostra cançó de l'estiu, ho podeu fer en el WhatsApp d'Ivetra Ràdio en el 646-934501, 646-934501, i bueno, la posarem aquí en directe. Molt bé, amén, Nora. El dijous d'estiu, ara vos duim al comitè de les coses quotidianes. Que una secció.
2: Correcte.
1: Aquesta estiuenca, una secció en què parlam i debatim sobre situacions quotidianes, bàsicament.
2: Exacte.
1: Redundant, però és pràcticament això.
2: Sí, no? Coses que mos passen cada dia, tots i a totes. I avui xerram d'un tema que jo crec que aquí tots els presents han viscut, que és quan s'ha

O sigui, que quan s'ha tardat massa mos ha molestat, quan ha passat i ha tardat massa mos ha molestat, i que segurament nosaltres també hem acabat fent. Avui xerram de quan pots tardar a contestar un WhatsApp.

0: És a dir, quan ens poden trobar a contestar en WhatsApp?
1: Exacte.
0: Hi ha un número per això?
1: Clar, ara us explicaré, perquè, clar, per mi, i crec que per tothom, depèn bastant del context i de la persona, perquè no li contestarem igual de ràpid a la nostra germana, al nostre germà, que qualcú que ens demana punts o una ubicació o una informació que no és tan important. No tothom té el mateix grau d'importància. Llavors, jo us demano a vosaltres, sou de contestar ràpidament o sou d'aquells que, com si no tinguessin mòbil?
0: Jordi?
2: Jo he de confessar que a vegades sóc un pot desastre.
1: O sigui, deixes
2: el xat.
1: Deixes en xat dues setmanes i...
2: Sí.
0: Deixar en xat?
2: No, o sigui, deixes... No, o sigui, no es deixa en vist, és no obrir...
1: O sigui, pots deixar en vist, que és que tu entres en el xat i ho mires, i ho pots deixar en xat, que vol dir que ho deixes allà el missatge que se pudreixi.
2: Que no l'has ni obert, bàsicament.
0: És a dir, deixar en xat, molt bé. Jo depèn de la persona.
2: També.
0: Ho he de confessar, però no, i del motiu, si és un motiu que demana urgència, evidentment se respon, i però si no, no.
2: Clar, o sigui, si els missatges, ajuda, per favor, m'estan perseguint pel carrer, i del que el contestarem abans.
0: Exactament, però ara heu sentit una porta en aquest estudi, o no, no sé si ho han captat els oients, donant-nos benvinguda a Nana Gallardo, que s'incorpora en aquesta taula de les coses quotidianes.
3: Hola, què tal?
2: Molt bé, Nana, quan ha entrat el tema, feia una cara de que aquest tema... No li va gaire bé.
0: No.
3: Jordi, això no m'està agradant, el que m'estàs fent. Això no m'agrada.
0: Amem, Anna, tu deixes en xat, deixes en visto o no deixes res? Com
3: jo tinc el visto activat perquè vull que la gent sàpiga que estic passant d'ella.
0: Ah.
3: Això és el primer. I després tots els meus amics saben que m'han de cridar perquè jo puc estar ara 3 mesos sense contestar.
1: Ah,
3: jo no. Jo m'has de cridar. Jo el mòbil no el tinc.
0: Molt bé.
1: Jo no puc, oh? Jo necessito tenir a tot el dia i tot contestat, és que si no m'agobia veure que tenc un missatge sense respondre. No puc.
0: Sí? Amen, és que també això és una altra cosa, estic blaus, però bé, ja hi arribarem.
1: Sí,
0: bueno, això.
1: Sí. Bé, idò, ara vos descriuré diverses situacions en les que segurament vos haureu trobat o vos podeu trobar i debatrem quan hauríem d'esperar com a màxim o com a mínim per contestar sense ser mals usuaris d'aquesta app i dels missatges.
0: Per tant, però un aclariment. Això és en funció de lo que tu consideres o perquè hi ha estudis que diuen que arriben a conclusió?
1: A veure, l'estudi més important aquí sóc jo.
0: Ah, no,
2: l'estudi de l'experiència vital.
0: Exactament, com
1: exacte,
0: el gomet.
1: L'estudi de l'experiència vital. No, però després vos duré opinions professionals.
0: Entesos.
2: Molt bé.
1: Val, en primer lloc, ses mares. Si se tracta de ta mare i només te posa un hola, tens marge perquè o és lenta escrivint i aquest hola va acompanyat de qualque cosa que encara escriu o s'ha oblidat de dir-te el que te volia dir. De totes formes, si te posa contesta en podo o crida'm, has de deixar el que estàs fent immediatament i cridar-la, encara que sigui un mal moment. O no?
0: Això sempre.
2: Sí. Mo mare però no posa hola, perquè mo mare posa hola, 2 punts... I ja, vens el missatge, va a tope.
3: Ella és directa.
2: Ella és directa. Hola, 2 punts, vens a dinar. I aquí ja.
1: I ja
0: això
1: està.
0: No és hola, això és un crida'm.
1: Directament.
3: Per això està, el de fixar les persones. Això és
0: molt important.
1: Sí, lo de anclar converses. Exacte.
0: Anclar converses, que vol dir, és a dir, tenir en compte, per si la gent no ho sap, que WhatsApp, per exemple, pots fixar una persona a dalt de tot i si no te n'oblides de...
1: Com amb una xinxeta.
2: Clar, perquè els xats són per ordre de... d'estens...
1: D'entrada, sí, i quan els hi vas xerrant, exacte. Bé, jo, de la meva experiència personal, recomano tardar entre 5 minuts i 1 hora màxim, perquè ja saben com són ses mares.
2: I això aplica a tot familiar?
1: No, de fet, no aplica a tots els familiars, perquè diria que aquí ja... Potser hauries d'anar amb una mica de criteri propi. O sigui, és lleig no contestar al teu tiet que te felicita el sant, per exemple. O als teus cosins que te demanen si aniràs a el dinar familiar... Però, clar, cada família és un món i aquí ja criteri propi.
0: Sí. Criteri propi, però no ho hem d'oblidar. És a dir, és una sortada que el teu tiet, el teu oncle te digui, me'n donin molt d'anys,
1: sí,
0: no? O que el teu cosins també te diguin vendrà, això vol dir que t'estimen.
1: Sí. A veure, sí. Però, a veure, és que no sé, jo a la família directament m'ha cridat per telèfon.
0: Ah, clar.
2: Clar,
1: vinga, va, una altra situació. Passam a les parelles sentimentals. A veure, aquí entra el joc de la confiança i les gestions de parella, perquè cada parella és un univers. Vull dir, no fa falta que li responguis en el segon, però si veuen que estàs en línia i no contestes, pots donar pas a males interpretacions. No sé, com ho veus, això?
0: Bé, Nana, li demanarem primer perquè riu.
3: És que els meus lots s'han enfadat en jo.
1: Ai.
3: Sí, perquè han vingut uns amics i he estat 5 dies sense contestar-li. Més o manco.
0: Ostres! 5 dies?
3: Bé, bon dia, bona nit, i ja, i s'han enfadat en jo.
0: Ah, sí, però li deies bona nit i bon dia.
3: El bon dia no, la bona nit.
0: Bé, perquè anaves per feines.
3: Ja.
0: Però bé, 5 dies amb Anna...
3: S'ha enfadat en jo, sí.
1: Jo també m'hagués enfadat, la veritat, oh?
2: Ja. Però bé, això de pot donar pas a interpretacions... Ara jo ho tiraré aquí d'estopi, però les relacions se basen en la confiança.
1: I la comunicació.
2: La comunicació inexistent, perquè no contesten.
1: Sí, per part
2: de
1: l'Anna,
2: no,
1: sí.
2: Però al final, no sé, si ja no contesten tot el dia, perquè l'altra persona... Pensi, doni per fer que jo tinc coses a fer.
0: Però tu li vas explicar.
3: Sí, jo li vaig explicar.
0: Escolta, aquest dia venen uns amics...
3: Ens està escoltant des d'Alemanya, he de dir.
0: Entesos.
3: Avui està escoltant. No, però si ho sap, i me va renyar un poc, sí, me va cridar en plan, hola, tot bé? Me va dir, sí, ja sabia que estaries desapareguda aquests dies. Sí, ja me coneix.
0: Bé, si li vol dir qualque cosa des d'aquí...
2: Sí.
3: Àlex, I love you so much.
0: molt bé. Fantàstic. Bueno, i d'això...
1: Jo crec que també el tema de les relacions també i de quan contestar-los depèn un poc en funció de quan duguis en la teva parella, perquè si, per exemple, acabes de començar en qualcú, és com, ai, què fas, què no fas? I és com un bombardeig de missatges constants, però si ja fa anys que estàs amb una parella, vull dir, ja és com, ja el deixes fer, no?
0: I ja saps de conèixer els seus tempos, vull dir,
1: exacte.
0: Ja saps com és aquesta persona.
1: Exacte.
2: Sí, i també si vius amb aquella persona...
1: Clar.
2: Quan surts de casa, tampoc vols estar tu per xerrar amb ella, no?
1: Clar, totalment.
3: Clar, i si vius amb ella, també, és que, no sé, sí.
0: Has comprat spa?
3: Però per això...
0: Sí, he comprat spa.
2: Sí, però no surt de casa. Hola, què fas? Mira la tele, saps? 5 minuts, t'ho he sortit.
1: Sóc en el bany.
3: No, però si necessites spa, crides. És que és important cridar.
0: Amen, digues,
3: trampolupa. És important cridar per telèfon, és important, ho estem perdent.
1: Sí, totalment.
3: Això no ha de ser. Els WhatsApp són per quan no és important, i si no és important, doncs no se contesta. Si és important, se crida.
0: Estic d'acord. De fet, tots els estudis ens indiquen que els joves de cada vegada cridar o telefonar un manco.
1: Sí.
0: O telefonen,
1: totalment.
0: Manco.
1: Jo també he escrit amb un pare i amb un mare i a ningú més. I la meva germana quan no me contesta el mòbil. Mm-hmm. Però de totes formes, segons la gran professional que soc, el temps recomanat de contestar la teva parella varia entre 5 i 30 minuts depenguent de la urgència. Mm-hmm. Depenguent de la urgència.
0: Clar, està
1: bé. M'està mirant amb una cara de... No li he contestat en 5 dies.
2: En 5 dies, clar. És que clar.
0: Si féssim un estudi... Per mi sortiria estrany.

0: Bé, idò, el següent bloc són els teus amics. I aquesta vos la demana a vosaltres. Quan s'ha de tardar?
1: És que amb els amics hi ha més confiança. És a dir, de vegades una conversa pot quadrar, queda penjada, com has dit tu, com has dit, ho deixes en xat.
0: En xat.
1: En xat, i ja la reprens els dies després, com si res, doncs no, no contestes, depèn de l'urgència.
0: Nana, directament no els de comptes.
2: No, no. Jo li tinc una foto en els meus amics, en els contactes, i així, si són importants, ho veig. En els meus amics de confiança li tinc foto.
0: Ah, clar, val. Bé, jo és que ja vos ho dic, jo és que sóc de contestar tot d'un. Jo si m'envien un àudio de 10 minuts, l'escolta el mateix dia.
1: 10 minuts?
0: Sí, me n'han enviat un parell.
1: T'han enviat àudios de 10 minuts?
0: I de 30, com han enviat àudios?
1: Però això és un podcast?
0: Sí. Clar, no.
1: Va penjar Spotify per aventura.
0: Sí, però això, mentre, jo què sé, mentre fas not, o fas el llit, o te prepares,
3: per
0: escoltes...
3: Per això m'ho posar un podcast, per
1: exacte.
3: Això.
1: No, a veure, un podcast, que evidentment, millor, i vetres a ràdio a la carta.
0: Que millor que escotilleu el safareig de la teva amiga que va sortir ahir amb un àudio de 15 minuts.
3: Jo és que he de dir que ja som de posar els àudios per dos.
1: No, fins i tot els àudios de 5 segons, sí, perquè durin 12 segons i mig.
3: Jo els he configurat perquè durin tot per dos.
0: Però depèn de la persona ja.
1: Bé,
0: no,
1: un segon, configurat. Ara ha semblat un hacker, simplement es posa el botó de per dos.
0: Ara, si mai t'he d'enviar un àudio, Jordi, t'enviaré un àudio xerrant superràpid perquè no el puguis entendre.
2: No te contestarà. No. Bé, te contestarà. Els àudios no els contesta.
3: I va, canviaré la configuració.
0: Ara bé, si els teus amics estan organitzant el sopar d'avui i no contestes, després no te podràs queixar de que no han reservat per tu. Per tant, el temps recomanat, segons el moment, diria que queda entre uns minuts i 24 hores.
1: És a dir, és que tu tampoc t'engrunes els dits, hi ha bastant de marge entre un minut i 24 hores.
0: Exacte. Ja.
1: 23 hores i 59 minuts.
0: He posat 5 minuts, no he posat...
1: Ah, 5 minuts.
0: Uns minuts.
1: Ah, minuts, entesos. Molt bé.
0: No sé, és que de... Bé, desigual, depèn de l'amic. Ai, següent
1: bloc.
0: No,
1: que sí, que està beníssim. Amen.
0: Val, d'amics passam a ligues / embolics. Uh-huh. És un clàssic perquè hi ha qui espera expressament per no pareixer massa interessat i d'altres que te contesten en el moment i no te deixen ni respirar. Però, alerta, perquè segons com ho facis, l'altra persona pensarà o que has perdut l'interès amb ella o amb ella o que l'estàs atabalant.
3: Sí, això és tòpic, no? Aquest de que tard, que no.
0: Sí.
3: Com... No sé, Nora, jo ara espero la teva resposta, sàvia.
1: Anna?
2: No, jo és que els meus ligues sempre són a classe, a llocs on estan a prop.
0: De proximitat.
2: De proximitat, no importa.
3: Tu els telefones.
2: Sí, jo els telefones.
0: Hola, què fas?
2: No, però no importa, però és que els veuré el següent dia o l'altre. No fa falta. No fa falta. Si els tens a prop, no t'ho igual.
0: No importa.
1: Però un WhatsApp.
2: Un WhatsApp, però...
1: Jo crec que és agradable.
0: Que fas, com estàs?
2: 5 hores.
3: O sigui, consell de nana, embolica't amb gent del teu entorn.
1: Ei, producte de proximitat.
2: Sí.
1: Ei, molt bé.
0: Val, idò, segons fonts expertes, o sigui, jo, per no ser massa passota o massa pesat, el millor és contestar entre 15 minuts, depèn si la conversa és com a fluida, saps com a que... O si no, pues, un parell d'hores, però un parell mallorquí, saps? A lo millor, jo què sé, 4 hores, tal...
1: Molt bé.

0: molt bé, de les 9 fins a les 5, que anem un...
1: Clar, però ara mos posen serios.
0: Sí.
1: Mos posen serios.
0: Ah, fins ara no érem seriosos.
1: A veure, eren whatsapps així com a més d'oci, més de familiars, sentimentals, però xerram de whatsapps relacionats amb sa feina. Mm-hmm.
2: Home, també depèn de l'horari.
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, si ets dins la jornada laboral, te toca respondre ràpid.
1: Mm-hmm.
2: Te convé. Però si és a les 10 del vespre, escolta, jo ja no vull sobre res de ningú.
0: Home,
1: bueno, tu a les 10 del vespre encara ets aquí.
2: A les 10 i 2 del vespre jo ja està.
1: Ja està.
0: Els diumenges també.
2: Diumenges.
0: Ara arriben whatsapps en diumenge.
3: Això se contesta. Això se contesta. Jo això ho contés màxim 3 hores, 4, he contestat.
0: Però els diumenges?
3: Sí, també.
0: Un whatsapp de feina?
3: Sí.
1: Ah, val, pensava que...
3: Jo contest, si m'escriuen,
0: sí,
3: jo a les 3, 4 hores he contestat.
1: Ah, aquest sí. En esteu a l'hora, no, però se feina.
3: Sí.
0: I si no, l'endemà ho mirant, que és dilluns.
2: Exacte, claro. A mi depèn, si és una cosa que se pot resoldre l'endemà.
0: Exacte, evidentment.
2: Ja està.
1: A veure, dins horari laboral jo considero que s'ha de tardar menys d'una hora. Jo crec que raonable. Però fora d'això, jo m'esperaria en el pròxim dia, perquè si jo surt d'aquí i me contesta, jo què sé, el convidat que ha de venir d'aquí una setmana, jo no li contestaré fins demà. De totes formes, quan sabeu que m'agrada informar-me i saber l'opinió d'aquells més experts, segons el psicòleg José Martín del Pliego, psicòleg certificat,
0: mm-hmm.
1: en lloc d'interpretar que no ens contestin els missatges com una falta d'interès, és possible que l'altra persona senti esgotament mental i saturació o emocional, o que directament no te vulgui contestar. Segons la psicologia, el mòbil s'ha convertit en una espècie d'extensió permanent de la nostra atenció. Moltes persones senten que sempre hi ha quelcom o algú esperant una resposta, el que acaba generant una sensació de cansament mental constant. Ens esgota encara que no en siguen conscients. I en Pliego, el nostre psicòleg de confiança, insisteix en que gran part d'aquest comportament té relació amb la quantitat de sobreestimulació en la que vivim actualment. O sigui, s'ocupa el desmòbil.
0: Sempre.
1: Hi ha persones que encara que vegin el missatge, com se senten amb poca energia mental, ho posposen i a vegades ja ni contesten.
0: Sí, de vegades hi ha gent que pot ser una mica més insegura i pot ser sense pressió d'haver de contestar o vèncer les paraules adients, fa que ho acabin posposant... Mm-hmm. És a dir...
1: Exacte.
0: Bé, insegura o segura, vull dir...
1: Sí, però clar, aquí és on comencen a aparèixer el que deien abans, les interpretacions de està enfadat, m'està ignorant, me fa ghosting... Però bé, jo crec que hi ha, no sé, una mica de tot. Per exemple, jo tinc una amiga que me l'estim molt, però a lo millor un dia me diu hola, Nuro, com estàs? Fa molt que no sé de tu. I jo li contest hola, Paula, estic molt bé, què tal? Silenci. I 2 mesos després me contesta.
3: Mm. Aquesta sóc jo.
1: Vols?
0: Clar, i tu com a exemple vols dir que no és que no estimis en hipotètica en hora, simplement és que
3: claro.
0: Són els teus ritmes.
3: Sí, que no tinc temps. O sigui, jo estic saturada, vaig d'un puesto, vaig d'altre. No vull estar amb el mòbil. Jo m'he comprat la meva càmera per fer fotos a les festes i no dues mòbils.
0: Me pareix molt bé.
1: Bé, i de fins aquí aquesta reflexió, perquè, clar, a veure, jo també vull dir que vivim a una cultura... O sigui, per molt que a mi me molesti que no me contestin, vivim a una cultura on moltes vegades s'interpreta la disponibilitat constant com una prova d'interès o d'afecte.
0: Mm-hmm.
1: Però respondre immediatament a tot no vol dir estar bé ni fer-ho com toca. No hi ha una norma universal. Lo millor és una combinació de sentit comú, educació i context. No importa estar enganxats 24 hores en el mòbil, com deia Nana, però també està bé fer saber la gent important que no els estàs ignorant.
0: I de nou, Oliver, escolta, aquesta conclusió i gràcies per aquesta anàlisi sobre el fet de contestar tard o d'hora en aquesta... com quotidianitat. Comitès Escoles Quotidianes.
1: Ostres, xau.
0: Perdona, ara he llenegat. Molt bé, ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Així anem.

0: fama. Molt bé, Desiu, d'Emma Val, l'hem presentat. És la persona més rebel·lera de la ràdio de les ràdios, de la ràdio de Balears. I és que li agraden tant les festes que coneix totes les del món, des de Sant Antoni fins a les de Kuala Lumpur, Anna Gallardo.
1: Hola, bones.
0: Bé, t'han sentit fins ara tot bé, no?
1: Sí, tot beníssim.
0: Sí?
1: Sí, ja... sí.
0: Què passa?
1: No, ja no, t'he posat nerviosa amb la projecció. Sí, sí, perquè, clar, no comptes i me sento tancada.
0: No, home, no. Bé, dues festes avui, nacionals, internacionals. Festes de quin tipus, de quin caire?
1: Duc tres nacionals i un parell més d'internacionals, perquè aquesta setmana està un poquet fluixa, he de dir, no? Ara, dia 21 fins a les 25, qui estigui a La Rioja, hi ha una festa d'interès turístic cultural on es fa una representació medieval. Hi ha més de 200 actrius i actors i fan, pues, representacions de l'edat mitjana. És a dir, que si vols veure teatre gratis, has d'anar allà.
0: Molt bé.
2: Ai, a mi m'agrada.
1: Sí, sí, però que es poble, literal, està a l'edat mitjana. O sigui, mira, he dit fotitos.
2: Amen.
1: He dit fotitos. Això, diguem que no amb ses llums, actors, sí. Si te vas donar a conèixer, és molt d'acting.
0: Es quadra el rei en Jaume, d'acord.
1: Sí.
2: Jo vull anar... És que a mi tot el que siguin vestits de princeses i coses d'aquestes, a mi m'encanta.
3: No, no. Clar, o sigui, és com es poble decorat i que te trasllades a l'edat mitjana.
2: A l'edat mitjana.
1: Sí, fan actuacions amb el llenguatge antic també, i també el vestuari és elaborat per un grup de costura d'allà. És tot manufacturat allà. I també, en plan, continuant així amb
0: on ho fan, això?
1: A La Rioja.
0: A La Rioja, dia 21 de juliol fins dia 25, que es dedicava de dissabte.
1: Sí, a Nájera.
0: A Nájera, molt bé.
1: Sí, i també per La Rioja és la famosa danza de los zancos de Anguiano. Des 21 al 23.
2: Val.
1: Aquestes dues festes com que se solapen un poc, però bé. Des de 1603 hi ha documents escrits que ho posen. Hi ha uns zancos de fusta de 50 centímetres.
2: Ostres. Per pegar-te un bon pinyo.
1: O sigui, jo que vaien esportives, jo no sé si sortia amb tacons, però pues aquí, 50 centímetres. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, també a La Rioja.
1: A La Rioja. I aquests dansaires baixen girant individualment 7 escalons que condueixen fins a un carrer principal i baixen una pendent inclinada un 20% fins a la plaça principal, uns 40 metres.
0: Però què celebra aquesta gent? És a dir...
1: Aquesta gent celebra la festa de, ara de Maria Magdalena.
0: Entesos?
1: Sí.
0: A Santa Magdalena que va seguir.
1: Sí, entesos. I això ho celebren ells tots els anys i també el darrer cap de setmana de setembre.
0: Molt bé, és darrer cap de setmana, setembre.
1: Sí.
3: O sigui, vale. I més... celebren mirant qui és el que no se mata.
1: Exacte.
3: Per 50 metres per peus i baixant unes escales.
2: És que ara t'anava a demanar, o sigui, aquesta costa la baixen corrents o rodolant? Per...
1: Rodolant. Van rodolant.
0: Però, un segon.
2: Però,
0: rodolant sense croqueta o...
1: Girant.
3: És a dir,
0: clar, posen un zanco, fan 180 graus, sí, posen un altre.
2: Sí, val, ja sé el que és.
3: Ah, val.
1: I van girant.
3: Com quan eres petit i agafaves aquest que estiraves les cordes, no?
0: Sí. Sí.
2: No!
1: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Jo això no ho he fet.
3: Com que no, quan tenies els jugotes en el pati hi havia aquestes...
2: Sí, hi havia els tancos de les cordes.
1: I vas així girant.
2: Val.
1: Fins a una plaça que es diu El Colchón, i es públic com a catura aquí, en aquesta gent.
2: Fa de colchón.
1: Fa de colchón.
0: Ah,
1: però
0: molt gràfic.
1: Només els atura fins que tornen a pujar. Després tornen a pujar aquests 7 escalons.
0: I pugen i baixen.
1: Sí.
3: Molt bé.
0: Sí.
1: I després es lleven els tancos quan s'ha acabat el descens de la processó de Maria Magdalena. Quan baixen, acaba la celebració, es lleven els tancos, els faldons i les castanyoles, perquè tot això van tocant castanyoles, eh?
2: Mm-hmm.
1: O sigui...
2: Uau, quina coordinació.
3: Home, és orquestra.
1: Jo no podria, jo no sé quin tipus de coordinació tenen, però no. I comencen una dansa tradicional amb bastons de avellaner, que es diuen los troqueaus.
2: O sigui, que després de baixar aquesta costa i tornar-la a pujar mentre es donen voltes i toquen les castanyes, s'han de posar a ballar.
1: Sí, això mateix.
2: Uau, uau.
1: Jo no podria, jo me'n mereix, ja vaig anar a la Fira del Ram, me vaig marejar una atracció de nins petits. Sí.
0: Però bé, escolta, seria un espectacle, i això quan quan se fa, això?
1: Des del maig de 1603.
0: Déu-n'hi-do. I això, digues.
1: No, no, com a fan fact, a les pessetes, que jo no sé si teniu pessetes, si qualcú en té, per favor, que revisi i enviï una foto, si la té, d'un danzador de zancos a una mona de 5 pessetes.
2: Mm.
0: Curiós. Molt bé, molt bé. Està fantàstic. De fet, la dansa aquesta d'estancos és un ritual de ball que originalment s'ha inventat per enfortir el sol en la seva cursa cap al cel, en l'estiu. Increïble. És que, bueno, les festes populars hi pots trobar de tot. Recordem que la setmana passada van xerrar d'un poble on votaven...
1: Ah, nins. Sí.
0: En quin votava més.
2: Disculpa.
0: Sí, no ho sé.
1: I després, jo volia destacar aquí a Espanya la fiesta vaqueira, que és ara el darrer cap de setmana, diumenge de juliol, a Astúries, a la Branya d'Aristebano, que és una de les celebracions etnogràfiques més importants d'Astúries. Aquesta festa jo m'ha encantat, crec que és de les meves festes preferides. Està en el meu topo. Té tot. Té cultura, té menjar, té algo guai, no sé, m'ha agradat molt. I és una festa declarada festa d'interès turístic i es celebra una boda. Una boda oficial, civil, de veres. Això és...
0: Però aquí a casa.
1: Sí, sí. A casa, una persona del matrimoni ha de ser de, un vaqueiro de, procedent d'allà i l'altre pot no ser-ho. Però un dels dos ha de ser d'allà 100%.
2: Sí. I com se tria?
1: Ho tria un comitè, un consell rector vaqueiro.
2: I això vol dir que les noces te surten gratuïtes?
1: Sí, suposo que sí, claro.
2: Clar, no? Te les pagues.
3: Clar, o sigui, sempre hi ha...
2: M'ho apunt.
3: Vaqueiros són.
1: Sí.
3: Que sempre hi ha un candidat cada any que vol casar-se, perquè són unes noces oficials.
1: Sí.
3: Vull dir, ells se casen de veres.
1: Sí.
3: Sempre n'hi ha que estan allà esperant, hi haurà una llista d'espera.
1: Sí, suposo, però també hi ha gent que fa segurament segones núpcies. No, perquè te pot casar dos pics, dic jo, no?
0: Sí, a per ventura, qualque any no han trobat vaqueiro.
2: Cercaré un vaqueiro, idò.
1: Aquest any...
0: Ja m'ho contaràs.
1: No, aquest any hi ha dues bodes oficials.
0: Ah,
1: dues, per primer cop. Sí, sí.
2: Ai.
1: És molt guai. I, a més, aquesta cerimònia comença amb l'arribada dels nuvis i els padrins a cavall. I duen cavalls amb un munter de coses, no? En aquest carros... que avança pues, amb bous i amb tota la gent que va fins on es celebra la boda, duen un git, que és el símbol de la fertilitat. Duen un git.
2: Oh, wow.
1: De veres que duen un git.
0: És que duen fotos i tot.
1: He duit fotos perquè m'ha preocupat molt fer.
2: El git va en escarro.
1: El git és escarro. El git és escarro.
0: En aquestes imatges que intentarem descriure perquè ho entengueu... Dues vaques a bous, no sabeu gaire bé, que arrosseguen
3: un llit amb
0: tracció.
2: Amb rodes.
3: Un llit amb rodes.
0: Amb rodes, pa, blat de les indis i una cistella.
2: Ah, mira.
1: Sí. La cistella és de sa madrina, que du, pues, lo que... Bé, pues, du ous, du farina... Sí, duen com a... per el començament, no? I això vol representar una boda tradicional que se feia en aquest temps... perquè els vaqueros eren un grup nòmada d'Astúries, de los vaqueros d'Alzada. I passaven l'hivern en els valls i estiuejaven a la muntanya. I clar, varen construir tota aquesta tradició de nòmada i m'ha parescut superguai. I també pues, acaba la festa amb un gran dinar campestre. O sigui, m'encanta un dinar, pícnic allà, i menjant productes típics i locals bons d'Astúries, per favor. Pernil cuit, xosco, empanada, esbollo prenyau, que no sé què és, però ho vull provar. Els fritxuelos, la nata de ses branyes i el tradicional cafè de putxero. No sé, ja me sona boníssim.
2: Té molt bona pinta.
1: No, i mentre tu menges això, t'està sonant gaiters, tamborilers i grups folclòrics.
0: Increïble.
3: Fantàstic.
1: Jo?
0: És a dir,
3: no se'n pot demanar més.
0: No, per mi la Nora té més clar de cada vegada més que aniria a cercar un vaqueiro.
2: Sí, claríssim.
1: I ha homenatjats aquest any també. És la primera dona auxiliar de bombers d'Astúries, s'estirà per allà, que és un d'aquests vaqueiros d'honor homenajeados. Ja m'apareix una festa increïble.
0: Ja ho sabeu, se celebra de l'any 1959 a Astúries a Branya d'Aristebano. Sí. És a dir, la festa vaqueira, 26 de juliol, això es diumenge.
1: Increïble.
0: Increïble. És a dir, endavant, si voleu anar,
2: vols.
0: Encara sou atents.
2: Comprant vols.
1: Després, a la plana internacional, tenim un parell més. Tenim que ve ara a Califòrnia, des 24 en els 26. Hi ha un festival gastronòmic un poc peculiar. Vos agraden els xais?
2: No.
0: Home, fregit, sí.
3: Sí, no, o sigui, a mi també.
2: No, a mi no.
1: Pues no t'agradarà aquesta festa perquè hi ha tot d'ai. Açaí és el gran protagonista d'aquesta festa. Hi ha gelat d'ai, es cuina ai, hi ha globus d'ai, hi ha tot ple d'ai.
0: Increïble, no? I també ha duit imatges d'això?
1: He duit imatges, clar que sí.
0: Profundament documentat.
1: He documentat molt.
3: A qui no li agrada aquesta festa és en els vampirs.
0: Catxin! I després també hi ha una mascota que...
2: Ostres.
0: Hi ha una mascota que és com un all gegant.
1: Sí.
0: Que nom Garlic.
1: És que és increïble.
2: Garlic és all en anglès.
1: És que és increïble.
0: Ah, idò. Ho veus?
1: És increïble.
0: Idiomes, querida. Exactament.
1: També ara per Louisiana, per allà, per Estats Units, fan el Festival de la Cindri, 24 i 25, per aquells que vos agradi la Cindri, fan concursos de menjar Cindri, d'escolpir llavors i de decorar Cindris i un animat ball de carrer. Aquesta festa no m'ha agradat tant, però m'ha prescut interessant.
3: I els concurs de menjar Cindri, quantes Cindris te pot menjar en mig temps?
1: Clar.
2: Home, quantes Cindris no, supos, quant de trossos de Cindri, no? No.
0: Home, alerta,
1: alerta.
0: Hi ha molt de berros,
3: també. Això és tot aigua, això.
1: Clar.
0: No heu vist mai aquest concurs que tenen una Cindri, és a dir, per la meitat,
2: sí.
0: I anem quant de temps se torben a menjar-se-la.
1: Jo crec que és això.
0: Jo també, sí, que fiquen sa cara...
1: Claro.
2: Fiquen sa cara dins la cindri, no?
1: Com si fos una tarta.
2: I quan respires.
0: Això ja és
1: problema de qui ho faci.
0: Exacte, és quan és la tècnica.
1: I també fan un berenar per als productors que participen en un concurs de mida i qualitat. En el concurs de mida només és important el pes. Les tres més grosses després subhasten allà, així passa una cindri per un parell de mesos. I després també hi ha un segon concurs on es mesura el contingut de sucre amb un refractòmetre.
0: Ah.
1: I per veure quines són les més grosses. Ja estic molt contenta de saber dir aquesta paraula.
0: És una cosa que no me quadra molt. Això, clar, és a Louisiana, és el festival i de menjar cindri, de cindris. Sí, però hem tornat a tenis.
1: Sí, no sé.
0: Però vull dir, si fossin fossin bons jugadors de tenis, nord-americans, que no és el cas,
1: no.
0: Si fos de bàsquet, ho entenc, béisbol, però tenis...
1: I un concurs de...
0: d'aquest
1: de bellesa, també. No
0: sé
1: res a veure.
2: Els beauty pageants. Sí.
1: Jo aquestes coses molts. No m'agraden. Sí,
3: coses d'aquesta gent.
0: Sí, sí. Bé, no hi diu gaire, jo ho trobo.
1: No.
0: De cindri, de cindri. No.
1: Tenen coses molt estranyes.
0: Bé.
1: No. I després, per els que estuen al Japó. El Japó està molt interessant, hi ha molta gent que està viatjant ara en el Japó.
2: Sí.
1: Pues ara hi ha un dels tres festivals marítims més importants del Japó, a Minato Matsuri. És el dia de la mà, dia 24, i... des de 1948, des de la Segona Guerra Mundial, per reactivar l'economia d'aquesta ciutat portuària, fan una processó marítima des Mikoshi. Sabeu que és Mikoshi?
2: No, ara t'he anat a donar.
1: És un santuari portàtil sagrat. I està com a damunt un turó i els fidels el davallen. Aquest pesa gairebé una tona.
2: O sigui, com un passo.
1: Sí, fan un passo d'aquest Mikoshi i baixen 202 escalons amb el Mikoshi d'una tona.
0: Déu-n'hi-do.
2: I quantes persones...
1: No ho sé.
2: Ho investigaré, ho investigaré.
1: Ho investigaré, però...
2: Un parell.
1: Dona igual quan siguin, però és una tona, és
2: sí,
1: molt.
2: Sí, no, és molt.
1: I baixen aquests 202 escalons i després el duen per els carrers de la ciutat fins a arribar a l'esport on... l'embarquen en un dels dos vaixells cerimonials, que hi ha un en forma de drac i un altre en forma de fènix. I després surten aquests vaixells i els acompanyen 100 vaixells més decorats.
0: A veure, deu ser espectacular.
2: Home, no, ha de ser molt guapo.
0: És com pot ser litúrgia del Carme,
1: és que...
0: però canvia
2: però
0: un poc.
2: A lo gran.
0: Amb drats i fènix,
2: sí.
0: I Mikoshi.
2: Home, la logística d'això, 100 barcos i dos cerimonials...
0: Sí.
1: Clar, i després, quan estan per el carrer, que van fins a l'esport, hi ha gent ballant, amb de tot. En plan, ballant...
2: amb banderetes...
0: Tot.
1: Sí, el dia d'abans tiren 8.000 cots.
2: Oh, wow.
1: En esport. I després de fer aquesta volta amb el barco, que en Mikoshi ha de tornar. I el tornen a pujar 202 escolons costa dalt.
0: Ostres.
1: Jo no podria, jo no sé quin gimnàs va aquesta gent.
0: Home, deuen haver creat un sistema per dur-ho més a manco, no? Però clar, és una tona. No,
1: pas, una tona.
2: A veure quin sistema, si has de pujar 202 escalons, els has de pujar.
0: Jo, te'n passa que ho investiguis i mos aduïs pot ser un dia, com ho fan. No, però vaja, no, no. Sí, hi ha imatges. No, són molt virguers, aquests vaixells.
1: És que són molt xulos, els vaixells. Sí. Superdecorats, supercolorits.
0: Sí, una persona ben guapa. Molt,
1: sí. És que és molt fort.
0: En Mikoshi.
2: Mikoshi.
1: I no m'ha quedat temps per estar darrere, però hi ha un altre dia.
0: Sí, la guardem per la setmana que ve?
1: Bueno, si me dona temps, la faig.
0: Bé, endavant, sí, quines?
1: La de Jun Matsuri, que acaba ja a Kyoto, a Japó també, que dia 17 i 24 de juliol, o sigui, ara, demà, hi ha una desfilada de carrosses de 25 metres d'alçada i 12 tones, construïdes sense claus, jo no sé com ho fa aquesta gent, la veritat, no tenc ni idea, decorades i es arrossegada per persones,
2: no,
1: en plan,
2: sí,
1: tot.
2: Els agrada sofrir,
3: els agrada. Els agrada, sí, les tones.
1: Sí, sí. I res, i això, i cada persona, així com a curiositat, dia 13 es cuien a un nin, el posen una carrosa sense que toqui en terra perquè és missatger dels déus i no, fins dia 17 de juliol no va de ballar.
0: Ah, no?
1: No.
0: Bé.
2: Me queden moltes preguntes.
0: Sí, moltes preguntes, però que no en tenim temps perquè ara venen serveis informatius, després tornem. Ja ho sabeu, s'entrevista Xiu Xiu de la setmana, que aquest nom d'aquesta setmana és molt
3: interessant. És interessant,
0: comença
3: és diferent.
0: Comença per Manu. Acaba per Guix, no?
2: Sí.
0: Molt bé, Anna Gallardo, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres res, ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, denuncien que el sistema de tarifes permet que els hotels de Palma paguin com si fossin petits consumidors, tot i el seu elevat consum. Fet que, segons el portaveu de la plataforma, Pere Joan Femania, suposa un estalvi milionari per al sector hoteler i una important pèrdua d'ingressos públics. El Vale de Palma, Jaime Martínez, però, assegura que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors. Escoltant Femania, després Martínez.
2: Més motivats que mai i, sobretot, amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó, el fet de que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
3: Que presentin els estudis que haguin de presentar i des de Maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot en els residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
1: Per cert, que les empreses de lloguer de cotxes de Mo ja tenen prohibit fer net els seus vehicles al túnel de Rentat, una mesura per mirar de reduir el consum d'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Aquesta decisió comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costes, tinent de balla de l'Ajuntament de Mo.
4: Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades d'aquí.
1: Demà de matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat. Segons estimacions de la policia local de Sant Josep, fins a 150 persones han arribat a viure a aquest assentament. Avui, però, com deien, ja hi havia residents que abandonaven el recinte. Segons la promotora, el desallotjament es durà a terme per la situació, ha dit, de perill i insalubritat de l'estructura. Els veïns fa anys que denuncien la inseguretat que pateixen. Juan Carlos és un d'ells.
5: Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la ha denunciado, y el ayuntamiento.
1: I el Consell de Formentera ha suspès de manera temporal el servei de barqueig previst a l'estand d'espeix per manca de personal. L'institució fa feina per poder tornar a oferir-lo com més aviat millor. Segons ha informat l'institució, la renúncia del coordinador del servei i la impossibilitat de completar l'equip humà necessari impedeix posar-lo en marxa les garanties de qualitat i seguretat exigides. El president del Consell, Òscar Portas, i la consellera de Medi Ambient, Verónica Castelló, s'han reunit avui a l'Associació d'Usuaris de l'Estany d'Espeix per explicar-los la situació. El Consell assegura que fa feina a la reorganització del dispositiu per reprendre el servei tan aviat com sigui possible. Arribam així a les 9:04. Tornem amb més notícies a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

I de sense tant segona hora de Xiu-Xiu, ara amb Marga Cifra, el control tècnic, i avui toca, ja ho sabeu, entrevista a Xiu-Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Manu Guix.

0: Manu Guix, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, molt bé, molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres avui. Jo no sé si ets gaire habitual per les Balears.
1: Doncs la veritat és que no, i en tinc moltes ganes. Tinc moltes ganes de que sigui... de que sigui diumenge i de venir a Mallorca per fi tocar. La veritat és que em ve molt de gust.
0: Ara en parlarem, d'aquest concert.
2: Manu Guix, nascut a Barcelona el 8 de setembre de 1979, és compositor, cantant, pianista i director musical. És sobretot conegut per la seva llarga vinculació amb Operación Triunfo, on ha exercit com a director musical i professor a totes les edicions del programa des del 2001. Al marge de la tele, ha desenvolupat una àmplia carrera en el teatre musical, dirigint muntatges com Gris, La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia o El petit príncep. I ha publicat diversos discos en solitari, entre els quals tenim De cabeza, Manu Guix, Onze llats, Pas a pas, Després de tot, Moments i Galàxies. A més, des del 2010 és el propietari de l'estudi de gravació Medusa Studio Barcelona, on produeix la seva pròpia música i la d'altres artistes.
0: Mos han deixat res, Manu?
1: No, ho heu dit.
0: Molt bé, en tot amb pèls i senyals. Però, clar, de tot això, clar, són un bon reguitzell de coses, de qüestions, una carrera, evidentment, llarguíssima. No sé, què és el que t'omple més de tot?
1: Mira, jo el que vaig tenir clar quan vaig començar a dedicar-me a la música és que si volia guanyar-me la vida amb la música havia de fer moltes coses, no? I tenia molt clar que, doncs això, que amb els anys he après a disfrutar pràcticament per igual de tot el que faig. Mm-hmm. El que passa que sí que és cert que si em fas triar una, jo crec que com a comunicador que sóc, perquè jo crec que al final som comunicadors igual que tu, que vosaltres, el que més m'agrada és estar en un escenari.
2: Mm-hmm. No sé si de tantes coses t'ha quedat res per fer.
1: Ostres, doncs mira, sí, una cosa. Sempre dic que encara no he fet mai la banda sonora d'una pel·lícula de cinema. Perquè he fet bandes sonores per televisió, però per cinema encara no n'he fet mai.
0: I des d'aquí, Manu Guix, fent-se crida a la gent de Balears, a tothom que vulgui, ja ho sabeu, està obert. Si s'ha obert a complir el seu somni, endavant en Sasatges, contacteu amb ell, perquè estirà encantat de fer-ho. De quina pel·lícula t'agradaria?
1: Doncs pues mira, pues d'una d'animació. Saps? Rotllo Pixar, una d'aquestes així musicals. Mm-hmm. Això m'encantaria fer-ho.
0: Molt bé, idò, bé, ja està aquí el missatge, ja està enviat a tothom que vulgui. Clar, diumenge, Santuari de Sant Salvador, Artà, Manu Guix, com serà aquest concert?
1: Doncs mira, serà un concert amb el que jo disfruto moltíssim i crec que el públic també, perquè es tracta de reunir-nos un grup de gent al voltant d'un piano de cua i aleshores jo vaig amb el meu repertori preparat, però de seguida em poso a parlar amb la gent i els dic que el que m'agrada és que se sentin com si fossin a casa i que s'accepten peticions. Aleshores la gent em comença a demanar coses i la gent acaba fent doncs un concert a la carta, no? I acabem entre tots doncs decidint el repertori i la veritat és que es crea un clima molt divertit i una cosa molt distesa, però molt maca, la veritat.
0: Clar, és a dir, tu ara mateix no saps que molt bé que te trobaràs, ni la gent tampoc sap que se trobarà diumenge. Pot ser una cosa totalment diferent.
1: Correcte.
0: Molt sí, bé, sí. Molt bé, no fantàstic.
1: Sé. Anem allà i a veure què passa.
0: Sí, sí, no sé si ja ets per aquí o encara apuraràs
1: no,
0: una mica
1: encara
0: més.
1: No, encara no, he d'apurar, no podré venir fins diumenge al matí. Ah. Mm.
0: I no sé si quedaràs un parell de dies per aquí.
1: No, ja m'agradaria. No el dia següent tinc concert.
0: Clar, imaginant que deus tenir trull arreu, però bé, tot i que és catalans, és vera que vos sols estirar una mica més Menorca, ara t'haurem de fer triat, per ventura, això de Corazón Partido, però a quina illa te quedes?
1: Ostres, és que a Menorca jo hi he anat moltíssim. I a Mallorca he vingut, jo crec que un parell de vegades, i no la conec. Mm-hmm. Jo no conec Mallorca. Jo necessito conèixer Mallorca bé.
0: Sí.
1: Perquè encara no ho he fet mai.
2: Bé, i al marge de la gira sabem que també has estrenat nou EP, Galàxies. Què mos pots explicar d'aquest disc?
1: Doncs mira, és un disc que va sortir ara fa uns mesos, que és un EP, és un recull de sis cançons que parlen totes de l'amor amb les seves diferents vertents, no? De l'amor passional, de l'amor físic, de l'amor a un familiar, de l'amor a l'amistat, de l'amor a la vida. I és un disc que tot just ara estem presentant en directe per tot el territori. Estem en plena gira i acabarem la gira, la presentació de Barcelona, que serà el 24 d'octubre a la Sala Apolo. Uh-huh. I estem molt contents perquè ens està portant moltes alegries.
0: I de sentim la cançó que ha donat títol en aquest disc, Galàxies.

0: Com continuo quan tot em fa por i la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució que ja...
1: A veure, sentíem aquest Galàxies, em dic, són 6 cançons d'aquest EP. Què tal? Quina ha estat la rebuda?
2: Doncs la veritat és que molt bona. El primer single va començar a sonar el mes d'octubre de l'any passat, que vam fer el primer llançament, el tema Satèl·lit Orbitant, i des que va sortir el primer single fins ara, el disc no para de sonar a la ràdio. Vull dir que estem molt contents perquè, com a mínim, a nivell de mitjans, la rebuda ha estat estupenda. I el que més m'importa i més m'interessa és que, sobretot, a tots els concerts de la gira que estem fent, doncs el públic respon de manera meravellosa. Estem pràcticament exaurint entrades a tot arreu on anem, i a mi això em fa molt feliç.
1: De moment, Artà, encara queden entrades, no és així, Manu?
2: Pues no en tinc ni idea. Pues pot ser. La veritat és que no ho sé. Uh-huh. Jo no estic mai al cas de com va la venda.
1: Uh-huh. Bé, en qualsevol cas, ja ho sabeu. Hi podeu explorar i endavant. Però, bueno, recordem també que Manu Guix és conegut, sobretot, per una llarga vinculació amb Operación Triunfo. Allà hi vas exercir com a director musical, com a professor, a totes les edicions del programa d'ençà el 2001. I recordem tots aquests triomfitos i llencs que han passat per l'Acadèmia d'OT, Joan Garrido, per exemple, molt amic d'aquest programa, uh-huh, o la menorquina Chiara Oliver, i no molt oblidem també de la primera, primeríssima Chenoa. Quins records en tens en tots ells?
2: Home, doncs molt bons records amb tots, la veritat, clar. A més, bueno, amb la Chenoa, per descomptat, que a més ara, com que ens hem retrobat perquè és la presentadora des de que estem a Prime, doncs la veritat és que guardo molt bons records de tots. Amb el Joan Garrido he fet una relació d'amistat perquè aquí hem treballat plegats diverses vegades. La Chiara és una tia que m'estimo moltíssim i que té un talent increïble. Vull dir que, no sé, me'ls estimo molt a tots, la veritat.
3: Després de l'Acadèmia, no sé si has treballat en qualcun d'ells o qualcun projecte musical.
2: Sí, he treballat i he produït amb molts artistes que han sortit d'OT. La veritat és que sí, doncs he gravat des de l'Aitana per una cosa de la Marató que vam fer, he produït discos i cançons pel Miqui Núñez, amb l'Alfred García, amb molta gent. La Maia ve molt sovint al meu estudi a treballar. Sí, amb molts d'ells, la veritat.
1: Clar, també cantant i compositor i mestre de músics del present, Xerrà Modés, ara, Aitana, Amaia, tots aquests noms que el jovent té tant a la boca, que han triomfat tant, tu els has vist néixer com a artistes. I quan qualcú té aquest àngel, aquest duende que diuen algunes bandes d'Espanya, tot això ho veus tot d'una? O quan se sap, això?
2: Bueno, no sé, jo crec que hi ha casos que són molt espectaculars i que són molt evidents, no? Per exemple, el cas de l'Aitana era molt evident, que era una noia que tenia una màgia i un magnetisme increïble, que quan va començar a fer bé les gales, de cop i volta tots vèiem que, ostres, la càmera se la menjava, no? I es feia, és com si s'aturés el món cada vegada que sortia l'Aitana per la tele. I això, doncs ho veia jo i ho veia tothom, no? Com també la Maia, per exemple, que era un talent molt, molt, molt, molt espectacular, molt gran, no? Una tia amb moltíssima personalitat. Això es veu de seguida. És com quan a OT1, l'any 2001, vam començar, però de seguida es va veure que el que anava a despuntar era el David Bisbal, no? Perquè tenia un talent que estava com per sobre de la resta, no? Això, aquestes coses es veuen.
1: I tot allò que passa, Cocorra, Operación Triunfo, és a dir, tot és verídic, hi ha moltes coses guionitzades.
2: És que no hi ha res guionitzat. El que passa que la gent no s'ho creu mai. Mm-hmm. Però a mi no m'han donat mai un guió, ni m'han dit aquests seran els nominats i aquests seran els expulsats i aquests... No, és que no és veritat. Tot és real, la OT. El jurat fa el que li dona la gana. El jurat és autònom. El Tinet Rovira a vegades ja ho intenta ja de dir, ostres, aquest ens interessa molt. Ja, però si al jurat no li agrada, el nominen. I això és així.
1: No, això és fantàstic, sobretot pels fans de OT, que segurament de qualsevol moment s'han fet aquesta pregunta, però bueno, aquí millor que tu per treure'ns els dubtes.
2: I... Sí, però no em creuen, és igual.
1: Bé, aquí una segona crida, heu de creure en Manu Guix. És a dir, que no vol dir cap mentida. però bueno, Manu, nosaltres aquí a les Balears estem fent feina de valent també per, en aquest programa, i evidentment salvant les distàncies, per crear un himne de les Balears. Resulta que no tenim himne, i jo no sé això que t'apareix, i com creus que hauria de ser aquest himne?
2: Però teniu un himne del programa?
1: No, bé, si el programa... Estem en una secció, Joan Francesc Barceló, que vendrà després, sí, que intentarà intentant fer un himne de les Illes Balears.
2: Clar, un himne de les Balears,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, evidentment, des d'aquest programa i salvant les distàncies en tots els compositors. Però, bueno, com creus que hauria de ser aquest himne? Com te l'imagina? Com se l'imagina, Manu Guix?
2: Ostres, no ho sé. Jo, d'entrada, me l'imagino alegre. Alegre, una cosa divertida, saps? A mi els himnes, més que... M'agrada que siguin ballables, saps? Vull dir que jo m'imagino una cosa així lluny del folklore i apostar per una cosa... Mira, jo li proposaria a la Chiara Oliver.
1: M'agrada.
2: Per exemple, que compongués l'himne de les Balears.
1: I de bé, li farem aquesta petició. Li traslladarem a menys si vol participar i vol fer aquest himne. Però bé, a Mallorca tenim la Balanguera, però bé, només és himne de Mallorca, que Natxenoa el va fer mainstream durant la primera gira d'Operació Triunfo. No sé si ho recordes, en això.
2: Ostres, pues la veritat és que no.
1: Bé, tu, menys si te refresquen sa memòria.

0: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir. Per tant, vosaltres, en el meu cor.
1: Va ser un moment molt, molt sonat, aquest de Netxerem. Imagina que no el deu recordar, no, Manu?
2: Que fort, estic-ho, Déu-n'hi-do.
1: Bé, tornant en el concert diumenge, Artà, els seus taloners són Baba Jusifà, que són un grup que és amic del programa. No sé si has pogut sentir res d'ells.
2: No, la veritat és que no.
1: I és un grup que fa en Jordi n'està més al corrent, però fa relativament molt poc, no?, que estan en el panorama.
3: Sí, sí, han estrenat un guany disc i, de moment, els hi pareix que sembla que els hi va bé. Uh-huh. Perquè a veure que la talònia de Manu Guix no és qualsevol cosa, no?
1: No, exactament. A veure, ara te'ls posarem, així les sentiràs.
2: Que guai, perfecte.

0: Què te semblen?
1: M'encanta a mi aquest rotllo, m'agrada molt.
0: Sí, si els poguessis donar algun consell, perquè just comencen la seva carrera musical, què els hi poden dir?
1: Ostres, carai, no ho sé, que persisteixin i que estiguin preparats perquè el camí és dur. I ja està, vull dir, que no s'esperin èxits immediats i que tinguin molta, molta, molta persistència. Ja està, aquest és el millor consell que crec que es pot donar.
0: Això és el que t'haguessis dit a tu quan començaves, bé, quan vas entrar al conservatori?
1: Absolutament, sí, sí. I també una altra cosa, i és que facin música, que facin la música que a ells els agradi, que no intentin agradar a la gent, que no facin la música volent demostrar res, que senzillament facin la música que els hi surt del cor, perquè crec que és la manera de que el resultat sigui més honest.
0: T'ha passat en qualsevol moment, a tu, caure una mica en això, en intentar agradar i per això no ser tan honest per aventura, el que tu volies fer?
1: A mi em va passar, sí, jo crec que a l'inici, sobretot, jo tenia com la necessitat de demostrar que, a part, clar, jo sortia d'Operación Triunfo, no? Va ser quan vaig tenir el meu primer contracte discogràfic i jo tenia com la necessitat de demostrar que jo, a part de ser un famosillo que sortia per la tele, doncs que en sabia de música, no? I que tenia la carrera de piano i la carrera d'harmonia i la carrera de solfeig i tenia ganes d'això, no? De fer cançons una mica musicalment elaborades, amb harmonies complexes. I al final això no et porta enlloc. Al final estic més orgullós de les cançons que he fet amb tres acords senzills, els de tota la vida, però que són les cançons que més han arribat a la gent, perquè són les que realment he fet sense cap mena de filtre. No?
0: Que bé, en quin moment de la vida es troba Manu Guix?
1: Doncs mira, em trobo just a la meitat de la meva vida una mica més. Tinc 46 anys i estic una mica

0: accions, de vegades més profundes que d'altres vegades, sempre en traient conclusions. De quina és la conclusió que has tret de tota aquesta crisi que dius tu?
1: Ostres, no ho sé. Mira, jo el que m'he donat i... Mira, jo recordo perfectament el documental que va fer Jordi Évole amb el Pau Donés, quan pobret estava a punt de morir. Mm-hmm. Que Pau Donés va dir, tios, no sigueu tontos, estimeu-vos i ja està. Estimeu i sigueu estimats. No? I em vaig quedar molt amb això, no? Amb aquesta cantarella. De fet, quan em vaig posar a compondre aquest disc de Galàxies, que són cançons d'amor, tenia molt present el Pau. No? I al final, ara, amb el que... Pues això, si alguna conclusió en trec és que a mi ara l'única cosa que m'importa és estar amb la gent que m'estimo i amb la gent que sé que m'estima, i ja està. Per mi això ara mateix és el més important. I també estic deixant de fer coses que ja no em venen de gust fer. No? Abans tenia aquella sensació de, ostres, has d'estar a certs llocs, no? Has d'anar a una estrena perquè et conviden, has d'anar no sé on, i ara passo de tot. O sigui, faig realment el que em ve de gust i el que no em ve de gust em sobra, i ja està.
0: Idò, Manu Guix, escolta, senti, això és fantàstic. Mos encanta que aquesta sigui la teva conclusió. Ara, amb aquestes paraules, mos anirem a publicitat i tot d'una tornant perquè vendrà en Nora Oliver i t'ha preparat un joc. Estàs preparat?
1: Ah, d'acord, perfecte.
0: És molt amable, no passis pena, no pengis. Ara estem amb tu.
1: Molt bé.
0: Fins ara.
1: Vinga, fins ara. Ens

0: IB3 Ràdio és diversió. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Avui que ja no tenim por, cantar aquesta cançó.
2: Xiu, xiu.
1: Recuperem aquelles coses que hem deixat a mitges. Podríem anar a fer la volta al món.
3: Continuem aquí a Xiu, xiu, amb la companyia del músic compositor Manu Guix, i ara els hi farem, li farem el qüestionari Xiu, xiu, que fan cada dijous els nostres convidats de la setmana.
4: Molt bé, molt bé.
3: Bé, Mem, què li has preparat a en Manu?
4: Bé, idò, Manu, a tots els nostres convidats els hi fem un qüestionari xiu-xiu, com bé ha dit en Xavi. En el teu cas, vale, com sabem que ets un apassionat dels musicals, hem fet una selecció de cançons que te posarem, sí, durant 10 segons i hauràs d'endevinar de quin musical són.
5: Hola, però m'heu de posar fàcil, eh?
4: Bueno, vinga.
3: És fàcil, l'hora...
4: Jo me les sabria totes. Ah, a mi també m'agraden molt els musicals.
3: No pot dir això. Molt
4: bé, vinga, te posam a prova. Estàs preparat?
5: Ai, ai, ai, quina por, va.
4: Vinga, la primera.
5: Home, això no és miserable.
3: Molt bé.
4: Molt bé.

0: Molt bé, idò, per tant, és i beníssim.
1: Començant fàcil, sí. Començant fàcil. Sí. Vinga, va, la segona. Sempre he mirat
2: a l'infinit. Home, això és Maricel. M'ho estàs posant
0: Amem, Nora, t'està retant, eh?
1: En Manu t'està retant.
0: T'està dient que ho estàs posant molt fàcil, ha allargat sa o i tot.
1: Vinga, vinga. I doncs ho començarem a complicar una mica més endavant.
2: Ai, mare.
0: Ho ha dit, Amem, què ha dit? Què has dit, Manu, perdona?
2: El Rei León.
1: Sí, Nora. Molt bé.
0: Molt bé, de moment, 3 de 3, perfecte.
1: Vinga, ara em ve una que potser se complica una mica més. Are we gonna have a problem? You've got a bone to pick?
2: You've come so far, why now are you pulling on my dick? Ja m'heu pillat, eh?
1: Ai!
0: Ah, Nora.
2: A veure?
1: Aquesta era Heathers.
2: Idea, tia.
1: No, en sèrio?
0: Jo per mi l'ho coneixes tu, i en aquest
1: preciós
0: musical.
3: Sí, crec que d'aquesta estudi ets l'única persona.
0: I Marga, si fes tot el tècnic, fa que
1: sí, veus?
0: Bé, són de la mateixa quinta, per mi.
2: Heathers, no sé ni el que és.
0: No, tots dos tampoc. No, però explica una hora.
1: Heathers és un musical que surt a partir d'una pel·lícula que protagonitzen a Winona Ryder, dels anys 90, si no m'equivoc, i va sobre tres atletes que s'anomen Heather, Heather i Heather, i són com les dolentes de l'institut, les populars, i llavors es comença com una onada de suïcidis a l'institut. Sí, sí. I és com a, bé, és com a humor negre. Sí, exacte, una cosa així.
0: Bé, i de l'apuntam.
2: Carai, sí, sí, me l'apunto jo també.
1: Apunta, apunta.
0: Va, més.
1: Vinga, va, a següent.
2: Això és Wicked.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé, fantàstic. Amem, en tenim més, Nora, o no?
1: Sí, en tenim més.
0: Amem, endavant.
1: Vinga, va, la següent. Aquesta jo crec que la sabràs.
2: Això és el Hairspray?
1: Sí, sí.
2: Sí.
0: Manu, de tots els documentals, ara ja també ja comença a veure bellumes, de tots els musicals en què has participat i això, què és el que més t'omple de fer un musical?
2: A mi el que més m'agrada és compondre'l, és inventar-me'l. És el que em fa més feliç. Per això, jo del que em sento més orgullós és del Petit Príncep, per exemple, que és un musical que ens han inventat, que jo he compost tota la música i que segueix en cartell, saps? Sí. Temporada rere temporada. Ara, aquest any, farem la 13a temporada i segueix sent un èxit brutal. Jo ara estic preparant un musical de creació que s'estrenarà d'aquí 2 anys, que serà La Bomba. Ja us ho explicaré quan pugui.
0: Ah, de moment, és a dir, estàs a punt de donar-nos una exclusiva, però no ho acabes de fer. Com és això?
2: Sí, perquè encara no puc dir res, però estem treballant amb un equip meravellós per fer una producció que serà guapíssima. Sí.
0: Que bé.
1: Jo te volia demanar, també, què disfrutes més, de composar ses lletres o el que vendria a sa part musical?
2: La música.
1: Musical, eh?
2: Per mi les lletres sempre em costen molt.
1: Sí?
2: Sí, sí. A mi és el que més em costa.
1: Ostres.
2: En canvi, la música em surt sola, no? Sempre m'ha anat així.
1: Quina sort tenir aquest do, no?, de sa música.
2: Bueno, no sé. Tot en tenim alguna.
0: Tot depèn de com ho mirem. Amem, Nora, en tenim qualcuna de més, o no?
1: Vinga, sí. La següent. Pardon me,
2: are you Aaron Burr, sir? Això és Hamilton.
0: Molt bé. Sí. Of course, I'm an orphan. God, I wish there was... Molt bé, Manu Guix. I Mem...
2: Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. No, però ho estàs fent beníssim.
1: No, ho estàs fent superbé. Sí, sí.
0: Pràcticament un matrícula d'honor, pràcticament. I documental preferit?
1: Com que documental?
3: Musical preferit.
0: Ai, musical. Tornem a ser. Musical preferit de Manu Guix?
2: Ostres, que difícil, no ho sé. El que més em va marcar, el que a mi em va fer enamorar-me d'aquest gènere va ser Jesucrist Superstar fa molts anys.
1: Que top!
2: I després, jo què sé, doncs n'hi ha molts. Rent és un musical que m'apassiona. Jo què sé. Mira, vaig veure una Broadway que em va agradar moltíssim, que es diu Something Rotten. Que és un espectacle que recomano moltíssim.
0: Que bé. I de queda apuntat. Manu Guix, hem passat moltíssim de gust de xerrar amb tu aquesta estoneta, de conversar. I recordem que diumenge, en el Santuari de Sant Salvador, a Artà, el podreu veure, en repartim. Serà un concert que de moment no sap encara, Manu, com vendrà ser, perquè és un concert que se fa a mesura que avança la nit. És així, Manu?
2: Correcte, sí, sí.
0: Molt
2: bé.
0: Ho
2: farem entre tots.
0: Exactament, això és fantàstic. Com a toloners, Baba Jussifà, també, ja ho sabeu, que fa pràcticament dos mesos que han començat i que també van a tope. Manu, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Una altra, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Continuo quanto tan fa por.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Xiu, xiu,

0: Molt bé, i d'ací, gairebé, bé, queda una, més o manco uns 30 minuts per acabar el programa, baixar per a data, però bueno, moment important, perquè acaba d'entrar per la porta un senyor que mos està ajudant.
1: Toc, toc,
0: qui és?
1: Toc,
0: no toc. Qui és? No ho sé.
2: Mostra sa potata. Què passa, si us diu Gerard Lors?
0: Joan Francesc Barceló.
2: Com està?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé. Molt estimat. Bé, feliç, sempre que som aquí.
0: Estàs feliç, eh?
2: No sé si és un aire condicionat, també ajuda.
0: Home, és un búnquer climàtic, això.
2: Sí,
0: la mar de preciós. Però, bueno, ja, ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing, eh? I no un rànquing qualsevol, és el de millor himno, cançó icònica de les Balears, entre totes les cançons de tots els municipis.
2: I on anem avui?
0: Ui, ara ho veuràs. Però bé, el nostre objectiu final, ho recordam.
2: Amen.
0: Has creat un himne per a totes les Balears.
2: Importantíssim.
0: I qui du sa batuta ets tu, precisament.
2: I de...
0: Carregues amb aquesta responsabilitat. Estan. I avui, bé, acabant de xerrar ara amb en Manu Guix,
2: sí.
0: D'acord? Mm-hmm. I mos ha dit com hauríem de fer un bon himne.
3: Exacte, en Manu Guix mos ha explicat.
2: Has pres nota.
3: Ho he apuntat tot.
2: Mos
3: ha dit que ha de ser una cosa alegre.
2: D'acord,
3: és una cosa
2: alegre.
3: Festiva. Que no ha de ser una cosa folclòrica.
2: No.
3: Això ja està passat.
2: Zero, folclòric, referències...
0: Ja, que
3: referències pot haver...
2: Pot ser xeremia, pot ser castanyetes...
3: Poden fer referències, però no ha de ser... No ha de ser folclòric, ha de ser festa absoluta.
2: D'acord.
3: I ell mos ha dit que Naquiara Oliver és el seu nom per fer cimbres.
2: Clar, a veure, una bona candidata.
0: Sí, la telèfona no, en coca, diríem.
2: També tira un poc cap a casa, no? Diríem.
3: Clar, participant de...
2: Amiga seva.
3: Info,
2: sí.
3: Amiga seva, clar. Però bé.
0: Però està
4: sí,
0: bé,
4: però Manu Guix, m'has
2: agradat.
4: Home, jo m'agrada, jo m'agrada, jo crec que canta bé.
0: No, no, de fet, un fan incondicional, va dir l'altre dia, no?
4: Sí.
0: Molt bé, però bé, anant per un camí.
2: Incondicionalíssima.
4: És que és cosina meva.
0: Ho hem de dir, perquè... Ah, sí?
4: Home, n'hi ha Chiara Oliver, Nora Oliver...
0: Són cosines, eh?
4: A lo millor també és cosina
0: teva. Ah, però no, home, no.
2: Haurem d'investigar, trascar.
0: Sí, tenim un genealogista de confiança que el podran telefonar qualque dia. Però, bueno, en qualsevol cas, la setmana passada jo era de vacances, però el vaig escoltar, i en Tomeu Penya, que el vam entrevistar, li va semblar molt bona idea, va estar molt engrescat en la proposta.
2: Això és gros.
3: Estic emocionat.
2: Mm-hmm. Aquí ara està molt bé, però en Tomeu Penya...
3: Mm. Clar, clar.
4: Bueno, en qüestió d'experiència... Podríem fer un duet... També seria bo.
0: Oh, escolta!
4: Alerta.
2: Comença a agafar forma, això. Eh?
4: Clar, perquè podria ser una mescla una mica de lo folclòric, que jo crec que, tot i que en Manu Guix digui que no...
2: M'ho has dit que no.
3: Ara hem de contradiure en Manu Guix.
4: No,
3: de penjar.
4: Però una mica de tot, Chiara Oliver, Tomeu Penya... No sé, jo crec que quedaria bé.
0: Bueno, qualsevol cas, himnes, seran d'himnes. Avui tenim, en nosaltres, un compositor, un boníssim compositor d'himnes, i ell és...
2: Qui és, jo?
0: No.
2: En Pau Franc.
0: Exacte, que presentis Poble i cantant...
2: En Pau Franc, perquè anem a ser Poble avui.
0: Exactament, exactament.
2: D'acord.
0: Pau Franc, bon vespre, com anem? Pau Franc, el tenim?
5: Hola.
0: Hola, com anem?
2: També s'ha fet el despistat, eh?
0: Clar, no sabien si estàs per aventura pensant signe.
2: És important.
5: No.
0: Com estàs?
5: Molt bé, encantadíssim, des d'aquí un dia més.
0: I nosaltres de tenir-te, amén, que em penses d'aquesta proposta de que volen trobar cimne idíl·lic, ideal, fantàstic per les Balears?
5: Escolta, jo estic molt... Compartes molt la idea de que siguin Tomeu Penya, de que hi siguin aquí ara l'idea, però jo espero que en els que no som tan coneguts, tan famosos com ells dos, també mos tingueu en compte.
2: Així m'agrada.
0: Evidentment que sí. És evidentment, és mos encantaria.
2: Per això estan xerrant amb tu, Pau. De fet, crec que, com bé presentava en Xavi, és crucial els teus coneixements en relació a això, a la creació d'himnes. Perquè, bueno, com és això? N'has creat un d'oficial, oficialíssim.
5: Sí, oficialíssim.
2: Que són indiscutibles.
5: Sí, bueno, hi va haver l'Atlètic i Alfàs, un club de futbol de la Pobla, que me varen encomanar fa uns anys fer el seu himne, quan ells varen néixer com a club, i jo no havia fet mai cap himne, no sabia què era això de fer himne. Vaig dir, bé, faré un pot de recerca i tal, i escolta, crec que no va quedar gent malament per haver estat el primer himne.
2: I què vas tenir en compte a l'hora de fer-ho?
5: Bueno, vaig xerrar amb ells, òbviament, els vaig dir a veure amb ells que volien transmetre, quin eren el valor del club i si tenien un eslògan o un algo i que els agradaria a ells reflectir a signe. I un poc amb això i escoltant altres referències d'altres himnes, me vaig posar mans a l'obra.
2: Coincideixes amb en Manu que ha de ser festiu, alegre.
5: No, no vam. Sí, però no veig per què únicament obrir la porta en això. És a dir, jo no me tancaria en banda, personalment. És a dir, crec que algo...
2: Comença a debat aquí, ja. Aquesta cosa
5: que no
2: agafa...
5: vull ser jo qui contradigui en Manu Gui. Déu-me una llibera. No vull ser jo qui contradigui en Manu Gui.
2: No, no, polèmica.
5: Algo un poc també, no sé, una mica més sentimental, no? Una mica més èpic. Però sí que és vera que lo folclòric és vera que ho intentaria deixar de banda el manco com a arrel principal de la cançó, no? O sigui, que tingui una pinzellada folclòrica no me sembla malament. Ara bé, que se centri, que sigui una cançó totalment folclòrica, això sí que coincide molt amb en Manu, que jo no tiraria per aquí.
0: I d'entre tots el construirem. Pinzellades de folclorisme, però, bueno, sobretot que hi hagi sentiment. I ara sentirem, ara sí, l'Atlètic, l'himne, l'Atlètic d'Ullo el Fas, cantat i composat per Pau Franch.

0: Vamos, això és un bon himne. Sona bé, eh?
1: Sí, no, sona bé perquè també és que el va gravar en sabia una estona, que és en Jaume Gelabert, productor i amic de confiança, que sap el que se fa en Jaume també.
2: Amunt Atlètic, clar, estaves demanant això, un lema, que has dit un eslògan, les Balears no en tenen cap. Bé, de vegades s'ha fet qualcun anunci institucional, no sé si recordeu, quatre illes, un país cap frontera. En Xavi sempre té present en Joan Valent.
0: Home, és que quan...
2: Però en Joan Valent no va fer cap eslògan, ara xerrem de lema, però sempre que pots, Joan Valent.
0: Home, és que jo quan telefones a qualque conselleria i d'altres surt en Joan Valent.
2: Telefonarem qualque dia en Joan Valent, si trobes.
0: M'agradaria.
2: Però avui està amb en Pau Franc, que a més, és que és pilot. I jo troc que com a coordinador del projecte és un tio que és molt interilles, no? Sap pilotar i ho sap fer entre diferents espais, perquè precisament hem de tenir en compte aquesta qüestió, que som illes que estan una miqueta geogràficament separades. No sé què en penses d'això. Canyades de salsada, que ho mires tu.
1: Sí, és vera que... amb un avió com que estem molt a prop, no? És vera que molt separa la mà, però a la vegada estem molt a prop i crec que compartim moltes coses més de les que molt separen.
0: Molt bé, m'agrada també com a lema, eh?
2: I com
0: compartim
2: R...
0: més coses de les que molt separen.
2: Com a R...
0: m'agrada.
1: Tenim més coses... Alerta.
3: Tenim primera frase.
2: Com... Repetim.
0: Compartim més coses de les que molt separen.
1: Correcte.
2: Pau Franc, t'agrada això, Pau, o no?
1: M'agrada, no? Com a punt de partida no és dolent.
2: Mira, això cada vegada té més forma.
0: I això ho ha fet així xerrant, d'una conversa, ara, informal amb nosaltres, imagina't si posa de valent, a composar.
2: M'està agradant moltíssim. Xerraven de l'eslògan, lema, i mira, ja pareix que en tenim un. Però estàvem explicant que, a més de pilot, també pilota a sa banda OR, que és més que coneguda, no? De fet, segurament en Pau molts el tindreu present per aquesta qüestió. I que trobes que si anem ja a sa Pobla, tornem a sa Pobla. Vinga. Com a banda, heu fet himnes de sa vostra localitat?
1: No com a tal, però sí que és vera que la Canció del Verano hi ha un tram molt característic de sa Pobla, que és el palco, el famós palco, que per ballar junt damunt el palco, que diu la tornada de la Canció del Verano. Jo, quan composava la cançó, dins el meu capet m'imaginava el cadafal de la plaça de la Pobla, que aquí tota la vida li han dit palco, i per això la història que conta la Canció del Verano passa a la plaça de la Pobla. Per tant, vaja, no sé, així com a curiositat, no hem fet cap himne de cap poble, però referències, per exemple, en aquest cas a la Pobla sí que n'hi ha.
0: I jo diria que és un himne que, per aventura, va néixer a la Pobla, pensat a la Pobla, però un himne que ha inundat tots els territoris de parla català.

0: Bé, aquesta és una cançó que en Jordi ara acaba de confessar que tu t'encanta.
1: A mi m'encanta sempre. La canción del verano.
0: I que has ballat a més d'una rebel·la.
1: Hombre, tothom balear l'ha ballat una rebel·la qualque vegada.
2: Doncs deies, han agat tots els territoris i sa pobla, evidentment. Que, a més, hi ha terra, hi ha cultiu, però això no sona tan rural, tampoc, eh? És vera o no? No és, massa folclòric.
3: No, fa pensar gent ni mica.
2: És a dir, que ha negat, però no ha negat els descampats i els trossos de terra de la patata, per exemple, tan coneguda.
3: El meu predí, quan anava a Marjal, no cantava la canció del verano, òbviament. El meu predí cantava les famoses tonades de feina del camp i mira, i jo també tenc el record de ben petit d'anar amb el meu predí a Marjal a Gontaldit Xipó mentre ell feia les seves feines i no aturava de cantar tot el dia, és per dir.
2: I això són himnes també, no?
3: Sí. Clar, no, totalment. De fet, en Miquel Bennassa, que és un músic i compositor pobler, ha fet el projecte We All Fas, que ha agafat les tonades de feina i les ha fetes, les ha reconvertides a jazz. I ha fet una feinada, i una feinada ja no només de musicar-les, sinó de recerca. I li ha quedat un disc espectacular.
0: Bé, fent referència ara a les tornades de fer feina, per exemple, tornada de coi patates, de fer matances, de llaurar, etc. Uh-huh. És referència i poblera, la més coneguda, Antònia Mussola, no és així?
3: I tant. Antònia Mussola, Madal Boades... Uh-huh. Sí, és a dir, hi ha una generació de cantadores de l'edat de les nostres predines increïble.
0: I sentim aquest altre himne, Tornada de Llaurar. Ahí

0: Clar, són himnes, bé, himnes, ja ho sabeu, cançons icòniques, pobleres, molt diferents, que disten moltíssimes. Han sentit-se himnes Atlètic Lluís el Fas, fet i cantat per tu. Després la Canción del Verano, també, un altre clàssic d'OR. I ara aquesta tonada de Llaurà, himne, se pobla i conviuen moltíssim de matisos musicals.
1: És a dir, que en Pau també ha agafat himnes de Llaurà, ha dit. Qualque vegada, bueno, de petit.
2: Sí, ja el meu predint eren pagesos tota sa vida i inevitablement jo també de petit, quan encara feien feina, jo anava amb ells, que no feia res, simplement els mirava i juguetejava i corria per el marjal, però ben que dir, serí i he estat.
1: Companys, crec que hi ha una altra polèmica.
0: Mm-hmm, digues.
1: Puc servir-la? Vos interessa?
0: Mos encanta.
1: Digue-li a Manu Guix, per tant, que en penses, que no hi hagi presència de tots folclòrics a Cimna.
2: jo el que he dit abans, dir, jo no hi tancaria gens la porta. De fet, crec que Mallorca, jo és vera que la pobla històricament sempre ha estat un poble pagès, però crec que per tot Mallorca, i crec que és un... Bé, i Mallorca, i a Eivissa, i a Formentera, i a Menorca, vull dir, crec que és un tram molt característic nostre que alguna pinzellada no veges per què no.
1: Pau, també a Sa Pobla, com arreu de Ses Balears, hi ha una banda de música, no?
2: I tant, sí.
1: Hi ha temes ben importants, com per exemple seria Linda Palma, que solen fer sonar, sí. No és així?
2: Correcte. Això, Linda Palma és possiblement el més a prop que pugui tenir la pobla d'un himne. I cada any per Sant Antoni la banda de música la toca amb els caparrots per fer el camí de la plaça fins a l'església i tornada, després de les completes, i qualsevol poble te dirà que la pell se li posa de gallina, comença la banda a tocar-les, és increïble.
0: I el que soni, Linda Palma.

0: I d'aquestes és Linda Palma, també s'aprova una proposta més, de Pau Franch.
1: Pau, seguim, perquè, a més, també hi ha més bandes, no? No només hi sou vosaltres, a la pobla.
2: No, no, de fet, nosaltres l'únic poble que hi ha a dins d'Oero són jo, els altres no són poble.
1: Sou uns farsants? Perquè...
2: No, no, de fet sempre se mos ha etiquetat com a banda manacorina.
0: Ah, sí? Ah,
1: ostres. Però a Manacor ja tenim en Jorra.
2: No. Pau. Ja, però,
1: què en penses d'en Jorra?
2: En Jorra, m'entén?
1: En Jorra va dir que també s'apuntava en aquest projecte.
2: I com et serem més riure?
0: Us imagineu que acabem fent des We Are The World, We Are Baleares. We Are Baleares.
2: Seria boníssima.
0: Escolta, aquí era Oliver, Tomeu Penya.
1: Té tota la pinta.
3: No podríem fer.
0: Ah, no. I a més podríem gravar l'estudi d'Ivetes Ràdio, seria fantàstic.
4: Sí. I en Manu Guix també convidat.
0: També.
1: Dirigint, no? Saca lo que llevas dentro. Això no ho deia ell, però ho deia en el seu...
0: Dame un do, Pau. No, ben català, home. Molt bé, home, per
1: quines
0: tant...
1: Quines bandes hi ha, per exemple, a sa pobla? Realment que siguin de sa pobla?
2: Ara mateix hi ha cultiu molt bo. Han sortit uns joves que se diuen BAF, que sí. tenen combustible, una benzina impressionant, i també hi ha uns col·legues meus que se diuen Caspari, que ja fa uns anys que roden i que tenen un parell de discos i, vaja, saben molt bé el que fan, aquesta gent.
0: Els BAF els varen tenir aquí i es veu que tenen una energia desbordant. Es cantant, bona, un espectacle, veure-ho en directe.
2: Sí, sí, no, veure-ho en directe, tota una experiència.
0: I a més, joves amb molta energia, que mos va encantar tenir-los aquí. Però bueno, ara sentirem Gelera de Caspari, un altre possible himne de sa pobla.

0: Chi sono? Già che sei? Se sì, per te, perché me ne dè? Chi sono? Tu sovras, din suona nera.
1: Molt bé, això en el Casparí. I ara anem un altre grup per acabar, darrera cançó.
2: Bandes no més antigues, que tenen més història, perquè les noves generacions veuen, com no pot ser d'altra manera, les que varen obrir camí dins el món un poc més alternatiu, no?
3: Efectivament. Una de les primeres bandes que hi va a la poble que varen començar a fer cançons seves eren els Rompiendo Cuerdas, i Rompiendo Cuerdas van tenir una trajectòria bastant important per lo que era en aquell moment un grup de poble que feien temes propis. Ells varen sortir a la península a tocar i tot, tenien un grapat de discos, ben que varen ser gent que feien coses.
1: Hem preparat un tema. Ho tenim tot preparat. Clar,
2: aquí venim amb les deures
1: fets. Tot és fantàstic. Eres una qualquiera de Rompiendo Cuerdas. Me recorda un poquet com a Hombres G, un poquet. Té com aquesta...
3: Sí, bastant rotllito la movida.
1: Exactament.
3: Sí, sí,
2: però no li direm mai a Mallorca, si fem un himne, eres una qualquera. Això no ho hem de dir mai.
3: No, manco, per favor.
1: Exactament.
2: Mare meva, no es prequis que a mi.
1: No, per aquí...
2: Com era l'eslògan, el lema, Xavi, que has apuntat?
1: Tenim més coses en comú de les que molt separen.
2: És fantàstic.
4: No, compartim més coses de les que molt separen.
5: Jo ho he apuntat.
1: Jordi.
5: Compartim més coses de les que ens separen.
1: De que molt separen. Molt bé. Per tant...
2: Vinga, idò, compartirem.
1: Hem de començar...
2: dues candidates.
1: Hem de fer un pensament, Joan Francesc.
2: Sí, Pau. Jo crec que la vostra, no ho trobeu, que
1: sí.
2: La R hi ha de ser en aquestes candidates que penjarem a les xarxes perquè els seguidors d'aquest projecte puguin votar. Què en penses, Pau, mos deixes?
3: Jo estic a les vostres mans.
2: I després n'hem de triar una altra. En qui voleu competir? De tot això que hem escoltat?
3: Jo quasi... És que, clar, se me fa molt difícil triar. I a lo millor per dur-li un pot ser contrari en Manu Guix i perquè hi hagi... aquesta pinzellada folclòrica, vos diria que la tonada de Tsegà... Era la de Tsegà, com
2: escolta. De Llaurà.
3: De Llaurà. La tonada de Llaurà... escolta, venga.
2: Vinga, idò. Ho tenim?
1: Ho tenim. Per tant...
2: La canción del verano contra tonada de Llaurà a les xarxes de Xiu Xiu perquè tothom pugui votar en aquest procés.
1: Podríem dir que són com les dues, una mica els dos extrems, no? És a dir, un poc la canción del verano és un matís a poble fantàstic de Pau Franc i l'altre és un poc ja les mans, la feina del camp. Molt bé, Pau Franc.
2: A Maria Jaume li vau demanar si votava la seva o la de Brocalet i va dir que era molt difícil triar entre papà i mamà. Jo crec que tornem un poc a les mateixes.
1: És vera.
3: Totalment. No, jo cada vegada que sent l'Antoni Mussol cantar se me ponen tots els poldrets. Vull dir, ho he dit abans, i és que era una generació de cantadores impressionant i és que els hi deuen molt en aquesta gent.
1: I de Pau, moltíssimes gràcies, que com aquest estiu t'estàs portant bé, estàs fent bonda.
3: Sí, molta bonda. Massa i tot, de fet.
1: Massa, què vol dir?
3: Bueno, tinc... Bé, sí, de domini públic.
1: Vull dir... Ai. Un segon, Pau, un segon. Marga, sempre llevant la música un segon. Pau Franc, endavant.
3: No, que d'aquí molt poc esperam una criatura que nostra i vaja, me toca fer bonda i cuidar la meva dona embarassada i començar a fer un pot de niu que nostra. I res, que estic fent molta bonda, però que és cosa molt demana, bàsicament.
1: Enhorabona!
2: Exclusiva!
1: Te volem enviar... Bé, moltíssima l'enhorabona des de Xiu Xiu, tots els nostres calf, suport...
2: Ha dit un niu com a pilot, ha dit que estava fent un niuet.
1: Podria ser un altre lema. El niu que tots volem.
2: Pau, compta'm amb tu. Perquè ja vols, ets una font d'inspiració. Vinga, idò, un mes. Un mes per aquest We Are the Balears.
1: M'agrada moltíssim. Jo és que m'ho estic imaginant, ja. És a dir, a tots els cantants de Balears i Conis farem aquest himne tots junts i naixerà d'això, d'aquesta secció, en Joan Francesc Barceló. Amb tota la humilitat del món, ho dèiem. Quin
2: desastre.
1: I de Pau, escolta, moltíssimes gràcies per participar i, sobretot, l'enhorabona una altra vegada. Que te vagi molt bé.
3: Gràcies, vagi bé.
1: I bon estiu.
3: Gràcies, igualment.
1: Adéu. I mentre sonava... I de 6 mesos manco, anàvem caminant, això, Joan Francesc. M'estic molt content,
2: m'agrada. No m'ho crec ni jo.
1: No ho sé.
2: Agafo una responsabilitat que no m'ho pertoca ara. Jo crec que ho deixaré anar.
5: A més, ja has ficat aquí en Toni Peña, en Maria Jaume, en Pau Franc...
2: Jo, mare meva!
5: Cada pic...
2: I en Manu Guix també ha dit que sí o no?
5: Manu Guix no l'hem proposat, però no pot fer...
1: Però bé, tenim...
5: Li hem donat consell.
1: Tenim línia directa.
2: Tens compromís.
1: Tenir línia directa també, el poden enviar en WhatsApp, si voleu. Però bé, clar, li hem demanat tenir músic, però també vosaltres com a persones de Balears que hi viuen, com us agradaria que fos aquest himne? Nora, mem.
4: A mi m'agrada molt el que diu Manu Guix de fer-ho més modern, però crec que hauria d'haver una mica de folclorisme. M'agrada molt com ho fan a Maria Jaume, per exemple, modernitzar el folclorisme. Jo crec que si féssim això... Jo crec que podria anar bé.
2: Has descamina una miqueta.
4: Sí.
2: Molt bé.
1: Jordi?
2: Anotam.
5: No sé, tal vegada si han de modernitzar el folclorisme haurem de xerrar amb en Estellat, que és bastant expert en això. De fet,
1: també la podrem incloure.
2: I tenim una feinada.
1: Sí, tenim feina. Qui? Però bé, de moment ja tenim el lema.
2: Nines va dir que això en l'estiu ha d'estar acabat, eh?
1: No. Això no m'ho mireu.
5: Home, mos deixarem col que municipi.
1: Clar, Nines, ha partit de vacances i ara jo...
2: Ho hem d'acabar.
1: Hem d'acabar això.
2: En tornar, ho he fet, en això.
1: Jo no ho veig bé, això. Jo em pensava, de fet, d'obres tu, perquè jo no m'hi veuràs. No, és broma.
2: S'està acumulant.
1: Home, és una responsabilitat. Però bé, tot a teva, eh?
2: Ho farem bé, ho farem bé.
1: Trobes...
2: I no hi ha pressa. En un procés creatiu no hi ha pressa.
1: No ho sé, exacte. Jo, perquè... No ho sé, no és responsabilitat.
2: Ni no te'n ficarà.
1: Sí, sí, això anant, perquè si no arriben aquí a setembre, jo no sé què passarà. Però, bueno, sabeu què?
2: Que
1: m'ha arribat en així un número, a veure si ho esbrinau, número...
5: 431.
1: Ah, no?
2: 429.
1: No, 430...
4: 4.
1: 6, molt bé, sí. Ja està. Que estigueu bé. Molt bé.
2: Salut, mil gràcies.
1: Adéu a tothom. Demà. Que vagi
6: jo
1: bé.
6: Jo vaig entrar en el baño i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. El rei Felip VI iniciarà demà la seva agenda oficial a Mallorca. A les tradicionals audiències a les principals autoritats de les illes serà el Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà a la presidenta del govern, Marga Proens, i després serà el torn del president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Lecent. Minuts abans, a les 11:30, està prevista la trobada amb el batlle de Palma, Jaime Martínez, i mitja hora més tard, a les 12, amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Precisament davant l'arribada del rei a Mallorca, la Policia Nacional intensifica aquest dies la vigilància a les zones de Palma, on hi haurà la família reial. El portaveu de la Policia Nacional a les Balears és Pedro Xuclà.
1: Reforcen les zones en què estaran les seves majestats el rei d'Espanya, com l'Almudaina, el Palau de Marivent. També hi haurà gent de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per la zona. I també, què ha passat? Com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat, puguem reforçar tots aquests dispositius.
0: Les obres d'urbanització de Binissafulla-Roter s'aturaran el mes d'agost i reprendran 5 setmanes després. Ho ha decidit l'Ajuntament de Sant Lluís a petició de la direcció de l'obra. La calor i la humitat dificulten els treballs d'excavació i han fet augmentar el risc per als treballadors. Lola Estronch és la batllessa de Sant Lluís.
2: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, òbviament avalada per la petició de l'empresa adjudicatària, pues, bueno, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes. Esperem que, bueno, les coses després s'arranquin amb més força també i puguem seguir complint els plaços, però en principi no perilla res.
0: I el nou edifici del sistema d'observació costaner de les Illes Balears, el SOSIP, entrarà en funcionament a final d'any. Les obres es varen acabar a final del 2025 i ara falta equipar-lo. Es tracta d'una inversió de 7,5 milions d'euros, 4,5 dels quals provenen del govern. Escoltar la nova directora del SOSIP, Emma Heslop.
3: Nuestro objetivo es de seguir reforzando el sistema de observación oceánica. Y también la equipo aquí, responder mejor a las necesidades de la sociedad y también responder de estas necesidades.
0: Finalment, la majoria del Congrés ha convalidat el decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinat a les Balears. El PP ha mantingut la incertesa fins al darrer moment. Finalment s'ha abstingut i el sí d'Esquerra ha guanyat el no de vots. I pel que fa als incendis que cremen a la península, el foc declarat a Àvila ha obligat a desallotjar 1.500 persones del nucli de turisme, d'un nucli de turisme rural i d'una urbanització propera. Això per la velocitat com avancen les flames. D'altra banda, l'incendi declarat a la localitat madrilenya de Villa del Pardo ha obligat a evacuar també la població de Fuente del Fresno. Arribam amb aquest punt a les 10:04. Continua ara la programació a IB3 Ràdio.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diuen que el que no mata, engreixa. I no és per cadascuna de les calories que pugui tenir un aliment, sinó per treure importància a la higiene dubtosa o a la qualitat d'algunes menges. Segurament degués sorgir de la sabidoria popular en temps de carestia, o quan les padrines i les mares aplicaven aquella regla dels 5 segons. Si allò que menjaves te caia en terra, ho agafaves i ho bufaves abans que haguessin passat 5 segons, no passava res, eh? No te farà cap mal, te deien. La paraula polisèmica d'avui és mata, però ja vos he vist que ens durà sobretot a conèixer més d'aquesta planta, d'aquest arbust tan mediterrani, que fins i tot diuen que va bé per la salut de les dents.

mata com a tens verbal de matar ens donaria molt de joc, però no és la idea del programa d'avui. Nosaltres pensàvem sobretot en la mata de nom propi, la llentrisca, sempre o quasi sempre verda, de fulla perenne, tan mediterrània, fa oloreta mediterrani, a mar, arena, però també pedra, terra, muntanya. La mata, però, també és tota planta herbàcia amb branques o fulles que arrenquen prop de terra, com per exemple la farigola o el romaní.

Mentre escoltam-ho cantant el romaní i la farigola, vos convidam a acompanyar-nos fins al Puig de Santa Magdalena d'Inca. Ens esperen per xerrar de la mata. Vos he de dir, però, que no han calculat com de fort és el juliol l'estridolar de les cigales que ens acompanyaren durant tota la xerrada.

0: Els Puig de Santa Magdalena Vinca. Hem arribat avui. Les cigales canten. Ja saben que cantar no és exactament el verb que haurien de fer servir, però és que les sentim com si cantassin a ple pulmó. Sabem que canten a plena membrana perquè ja fa calor. Són les 9 de matí i a de vora una mata mos esperen a Catalina Sebastià. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Mira com m'has embolicat, eh? L'altre dia que parlàvem d'embolicar i de bolic, i desboliquet d'herbes hem vengut a xerrar de sa mata, que també és la paraula d'avui, i mos trobàvem de vora una bona planta.
1: Sí, aquest és un bon exemple de mata, ja deu tenir un bon grapat d'anys.
0: A tu, si te dic mata, tot d'una penses en aquesta planta, no?
1: Sí i no, perquè curiosament a Mallorca la paraula mata l'emprem per referir-nos a un arbust en general. Una mata és qualsevol arbust. El que passa que també és el nom que li donem a aquest especial arbust, que és la pistacia lentiscus.
0: Vinga, idò, comencem a estirar d'aquesta planta, d'aquest arbust. Que explicaries de la

Spistacea ja fa referència que és una planta, una anacardàcia. Molt recorden el pistatxo, no? El seu nom, i és que és de la mateixa, el mateix gènere que el pistatxo. Aquí no mos dona pistatxos, mos dona llentriscles, però l'espècie

I doncs la matavera, la cornicabra, és més grossa, és una de les poquíssims arbuts caducifolis d'hivern que tenim a Mallorca, és endèmica, i

0: són més grosses. Això és una cosa interessant que molta gent no sap, però és que pot ser interessant dir-ho. I també tenim altres mates conegudes. A Mallorca coneixem la mata llentrisquera, que seria la mata femella, perquè la mata és dioica i té arbust femení i arbust masculí, i que és la que mos dona els fruits, la mata llentrisquera, i el llentris que seria el fruit. I després coneixem la mata mascle, seria la masculina, que li deim mata borrera, perquè el que ens dona és el pol·len, no. La seva flor pareix com una borra, per això li diem mata borrera. Per tant, tenim en dit la mata vera, la mata llentrisquera, la mata borrera i la mata escrita, que és la famosa mata escrita de Randa.
1: De Ramon Llull.
0: De Ramon Llull.
1: Idò, tenim aquestes mates que ara mos conten a Catalina. Què mos dona aquesta mata?
0: Aquesta mata mos ha donat més que no mos dona ara, perquè ara ja no l'emprem, pràcticament. Però hem de pensar que com a bon arbust, fins a quin tronc que té aquesta, pot arribar a agafar mides arbòries, vull dir, una mata. Mira, una que se m'havia oblidat, la mata mosquera. Una mata podada per fer-la créixer cap amunt i per se ficar davall, l'empraven perquè el bestiar tingués ombres, les finques que hi havia poc arbrat, i era una mata mosquera perquè davall, entre el bestiar, els fens, etc., s'acabaven reunint les mosques a la fresca. I

0: d'ebenisteria i també l'hem emprada per fer paners amb les seves branques. Els pescadors l'han emprada també per serrama, el que deien serrama, que són les branquetes joves, posen-les a la mà perquè els peixos s'hi posen a davall, fa bon pescador, no sé si coneixes aquesta forma de pescar. I després també té molt de tanins i té moltes indústries medicinals o tintoris. Jo l'utilitzo per tenyir també, després te mostraré una tela tenyida en sa mata.
1: I ara ho veurem, quin sentit i quin significat té que hi hagi una planta mascle i una planta femella. Per què se necessiten? Per què les necessita la natura?

0: insectes i només sembrant femelles o només sembrant mascles mai tindrem pistatxos. Per tant, és important. I ara jo xerpo un ús nostre, però els animals mengen aquest fruit. Els animals, per exemple, és un fruit de tardor, i els tords, per exemple, que fan la migració, els estornells, se n'alimenten. És un dels principals aliments que troben a la tardor, que no hi ha tant de fruits, no?
1: Ara no en tenim, però com és el fruit de la llentrisca?
0: Són unes bolletes, primer són verdes, després tornen vermelles i després tornen

me'l recorda. Té molta trementina, té oleoresines i és molt aromàtica perquè té olis essencials. Aquest fruit, aquest llentriscle, mos hi recorda molt el gust que fan aquesta olor. I això m'agrada, això m'agrada. De fet,

Que bo. I de totes aquestes propietats de Sa Mata, nosaltres som amb la Catalina Sebastià a de vora un exemplar molt hermós en el Puig de Santa Magdalena a Inca, i som aquí dalt de la muntanya, a un terreny amb molta pell.

Es, de fet, la mata vera, que li diuen corn i cabra, és perquè es, aquesta mata està molt afectada d'aquest pugó i sol fer aquestes ganyes molt grosses i pareixen una banya. No és un problema per ella, realment. Es forma part del seu, de la seva forma de vida, que, de fet, ella fa aquesta ganya per defensar-se de l'atac d'aquest pugó, perquè no, el pugó no va més enllà de la ganya. Però és veritat que també hi ha un escarabató que ha arribat no fa molt d'anys, que les pot atacar un poquet i el que fa és fer-les secar, fer que perdin el fruit. Però no estem detectant que sigui un problema molt greu, així com han arribat moltes altres plagues que també han afectat bastant a moltes plantes silvestres. De moment no

0: Idò, ja som aquí, en aquesta tauleta de fusta. Na Catalina ha dit una senalla. I què vivim en aquesta senalla, Catalina?
1: Mira, he duit una taula que te volia mostrar, que te comentava que té molt de tanins, aquesta planta. Per tant, és molt interessant per tenir. Tot el que són tanins són fixadors del color i a la natura, els tins naturals, la dificultat que tenen és que quedin fixats els colors. Per tant, és interessant. Això que t'educa és una tècnica que se li pot dir estampació botànica, que el que he fet, com pot veure, és deixar estampada talment la fulla de la mata, i els seus tanins són el que ens ha ajudat a que quedin aquí, en aquesta tela de cotó, que això ho podrem rentar i perdurarà, i això ho trob preciós.
0: Quan dius tanins, que dius tanins i a mi me ve es vi, té a veure amb el color o és una propietat de la planta química, que és exactament un taní?
1: Són principis actius, són compots de les plantes. El més interessant d'aquest principi actiu és el seu potencial medicinal i, en el cas dels tins, el seu potencial fixador. Antigament, a Mallorca i a moltes altres bandes, les xarxes de pesca eren de cotó o eren de cànyam, i el que feien per allargar la seva vida era fer-los un bany, una tinció en tanins, que generalment eren d'escorça de pi, però també se podien per a mata. I el que feien era bollir aquesta escorça, ficar les xarxes a dins,

0: en el desgaste, i a més quedava amb aquell color que dins aigua els peixos no lo veien tan bé.
1: La natura que al final mos dona solucions quasi a tot, eh?
0: La natura mos donava solucions a tot. No teníem altres solucions que la natura. I avui en dia, bueno, jo crec que per bé, evidentment, tenim moltíssimes altres. Però no, això no vol dir que haguem d'oblidar les que durant molt de temps van ser les úniques que van tenir, i qui sap si cal que havia, les haurem de tornar a mester. I encara que no les haguem de mester, no s'ha de perdre, crec jo. Aquest coneixement s'ha de mantenir d'alguna manera.

Això ho podem fer nosaltres a casa nostra. És una cosa molt senzilla, fer una maceració amb fruits de mata. Per emprar-ho també és molt interessant per fer massatges circulatoris. Però tal vegada la forma més fàcil d'emprar-la, que està més elevat de tothom i que no valoram quasi, i jo crec que l'hauríem de revaloritzar, són les infusions. Més ben dit, una decocció, perquè l'hauríem de fer bollir. Aquest líquid és molt interessant, per el que t'he dit abans, de la salut de les genives, de la boca en general, i series millor col·lutori que podries fer que teva, és més, tal vegada,

0: posen secs, a lo millor la bolliria fins a 5 minutets. Però si ho fas amb fulla verda, no és necessari bollir més temps.
1: I avui aquesta xerrada l'hem fet en el Puig de Santa Magdalena d'Inca, davall un... Què és? Una olivera?
0: Una olivera.
1: Davall una olivera i sobretot davall d'aquest so d'estiu de ses cigales que canten i que van fent el seu cicle vital quan tot això que mos envolta. Catalina, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres,

0: a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Conten les cròniques que Ramon Llull sovint pujava al Puig de Randa per meditar i escriure dins una petita cova, que allà escrivia els seus pensaments sense descans en pergamins que es grogueien. A Llull el coneixien com a doctor il·luminat, com a mestre pels seus coneixements. Deien d'ell que era foll per les idees, que a vegades semblaven extravagants. D'altres l'identificaven per la seva barba florida, llarga i blanca, que li arribava fins als genolls. I d'aquell lloc, d'aquell recolliment i de tot allò que envoltava el mestre fos vera o producte de la imaginació popular, sorgi la llegenda de la mata escrita, com ens recorda l'historiador i escriptor Tomàs Vivot.
1: La mata escrita és una de les llegendes més nostrades a Mallorca, sobretot perquè el seu protagonista és ni més ni manco que en Ramon Llull. És una llegenda molt, molt antiga que ja apareix, que diu que en Ramon Llull, cercant inspiració per poder trobar i per poder fer el millor llibre del món, tal com deia ell, se va retirar a la muntanya de Randa, que segons diu la tradició era seva, o sigui, formava part del patrimoni de la seva família, i se va retirar a dalt del cim, molt, dins una cova, que està molt, molt a prop d'estar Corcull, del Puig de Randa, i allà esperant, fins que un dia, veient que no li venia aquesta inspiració, va voltar el cap i va veure que damunt una mata de gent trista, va trobar que les fulles estaven escrites amb uns alfabets una mica misteriosos. No? Quan s'hi va acostar, va veure que donaven peu a la arrencada de lo que seria la seva primera obra. Va baixar cap a Palma, va cap a Ciutat de Mallorca, en aquell cas, a la Real va acabar d'escriure el llibre i el va presentar al món. Doncs ara diuen que aquesta mata, que encara roman aquí a la muntanya, que moltes vegades l'han xorracada, però torna a rebrostar. Aquesta llegenda relacionada amb un dels personatges més importants, per no dir més important, de la història de la cultura de Mallorca.

han d'entendre un poc, que diríem, la creació de llegendes forma part de lo que és la simbologia de la societat que la genera o que cosa de cull, no? Han d'entendre que és una manifestació de la natura que ajuda, en aquest cas, en Ramon Llull, a trobar el camí. És a dir, Déu parla a través de la natura per inspirar en Ramon Llull, no? Això també és com una espècie com de cercle, com una cercle molt maco, i que aquesta tradició la recullen directament, que instaven a la beatificació d'aquest personatge, d'en Ramon Llull, i fins i tot a la santificació, i després, en el segle IX, en l'època del romanticisme, acaba sent un leitmotiv literari. Recordant que fins i tot en Costa i Llobera li dedica un poema a la mata escrita d'en Ramon Llull.

0: Algaida hi ha una possessió de nom Samata Escrita, coneguda també amb el nom de Samata Bea. Diuen que va pertànyer a la família de Ramon Llull des de poc després de la conquesta de Jaume I i fins a la segona part del segle XV. Limitava tramuntana en les possessions de Son Coll i Samata Nova, a ponent en Samata des Marquès, a migjorn amb la carretera de Randa a Montuïri i a ponent amb Albenya pel Puig d'en Bord i Castellig.
1: Superfantàstic!
0: A Ramon Llull li hauríem dedicat tot un programa. Avui el tocarem de passada. El doctor Carles Amengual, autor de Flora Medicinal de les Illes Balears, ens recorda que la mata escrita no és un tipus de mata, sinó una característica que segurament té a veure la clorofila de la planta.
2: Se refereix a una casta de mata que té una coloració, una pigmentació, amb unes ratxes, una cosa que se diu variegació, que hi ha com a color diferent, verd i com a més clar. I en això serà un escrit d'en Ramon Llull, perquè aquí a Randa, quan ell va ser diverses vegades, quan va tenir il·luminació, hi ha una possessió de la mata escrita i va durar molt d'anys com a llegenda. I aquestes fonts, hi ha gotjos, també els gotjos que se fan, que eren tan freqüents, tan sovint, que se feien en els segles passats, i tot recullen aquesta llegenda. Per exemple, avui de matí he anat, era per la muntanya, i n'hi havia algunes que tenien la clorofila, la part del pigment més verd, aleshores que pot estar alterat, però no és que sigui una espècie diferent ni això, només és una petita part de la fisiologia que pot tenir diferent, que se pot repetir o no, però no té més conseqüència que es veure que les mates no són llises, les fulles no són llises, totes del mateix color, amb el mateix color en el 100%. La mata, de fet, és una planta de vegetació de garriga i de bosc d'usina, i se pot fer enorme. Té els seus fruits, dels quals se pot fer oli, i altres illes de la Mediterrània, com l'illa de Quios, se fa una resina que s'utilitza en odontologia per les dents i és endèmica d'aquesta illa de Quios, i se fa el màstic. Nosaltres no tenim aquesta resina. És alimentici, té minerals, potassi, ferro, coure, seleni, vitamina.

rondalles com a angosta i lladre, com a comtessa, sense braços, en Joanet d'Alonso, en Pere d'Esforn, el segador i la Beata, el castell diràs i no tornaràs, el soldat de Marina, en Pere de la Vaca, Antoni Mig Dimoni, en Joanet i el cavaller conseller. Quasi totes aquestes referències de les rondalles se fan per una mata gran i t'hi amagues, i t'hi quedes amagat. I també se pot dir com a topar una mala mata, topar una persona que no va, no? En fi, que no ha anat bé. La grandària de la mata baix de la qual mos hi podem amagar.

0: Li volia demanar per acabar com connecta Carles Amengual, com connecta vostè en Ramon Llull, què significa per vostè la figura de Ramon Llull?
1: Ai, mare meva, molt. De fet, de petit ja vaig trobar un llibre que nostre de l'any 1500 i pico. Hi havia Amic i Amat, hi havia Blanquerna, hi havia tota una sèrie d'escrits. Ja sabem que en va fer més de 200 de llibres. El que ara dèiem un llibre, i en aquell temps podria ser també una sèrie de pàgines i ja li diríem un llibre, no? Va fer molta poesia. I tot això me va interessar molt, i encara ara... segueix estudiant, i de fet també la flora d'en Ramon Llull, en el qual cita les seves obres, recollida tota la part de la toponímia de noms i de paraules, i recollida pel pare Colom en el diccionari Glossari General Lulià, aquí trobam una setantena de referències botàniques d'en Ramon Llull. I és motiu d'una pròxima publicació, que aviat sortirà, sobre aquest tema.

0: No sé si s'imagina Llull o se l'ha imaginat mai com va fer vostè en aquella travessa per la serra tramuntana durant 9 dies alimentant-se només del que oferia la serra. Si s'ha imaginat mai Llull també fent aquesta travessa.
1: Ell va anar amunt i avall en aquell temps que vaja, que no hi havia ni comunicacions bones, no, que t'hi jugaves la vida anant per amunt i per avall d'Europa, anant en el vaixell. Fins i tot se diu que a la tornada d'un viatge d'Àfrica va morir en el vaixell, apedregat o no per la gent que havia trobat, però la raó de la mort no està claríssima. Sí que se va trobar a l'autòpsia allà on està enterrat en Ramon Llull, a Sant Francesc. Se va fer l'estudi dels ossos per un especialista, en Nadal, el doctor Nadal, i sí que se veien cops en el crani, en els ossos, que havia tingut traumatismes, no? No és comparable. Ara bé, anant per la serra, també, en supervivència, podem sobreviure a la serra de les plantes i sabent on són les fonts. Jo en aquest cas la vaig fer en un mes de desembre. Va fer molt de fred, molt de vent, molta d'aigua, molta neu, però en aquest cas hi ha prou per menjar. El que no mos hem d'imaginar que menjarem berenar i sopar com feim cada dia, no? O sigui, anem amb idea, que jo anava amb aquesta idea, de veure com podem sobreviure, i naturalment que podem sobreviure. I no és necessari tampoc ni menjar cada dia, ni menjar molt, ni tot això. Vull dir, en condicions, les te poses tu sobretot psicològiques i dius, vaig a fer aquesta prova de supervivència i la fas tranquil·lament. El que no has de fer és tenir por, no? Tenir por i ja veurem què passarà. Ai, pobre de mi, no podré menjar. No, que va, que va. Si no menges aquell dia, no menges aquell dia i segueixes. I un dia trobaràs herbosses, l'altre dia trobaràs glans i així.
2: Honor, glòria, lloor i magnificència de Nostre Senyor Déu Jesucrist, el reverent i digne de gran memòria mestre Ramon Llull del Regne de Mallorques, instat i sol·licitat una i moltes vegades per alguns dels seus devots, referir i recontar les coses davall escrites, les quals contenen la seva vida, conversió i penitència molt alta i meravellosa, tal com apareixerà consignat de manera específica a continuació. Reconta primerament i abans que qualsevol altra cosa que mentre era senescal i majordom del superil·lustre senyor rei de Mallorques, trobant-se en la plenitud de la seva jovenesa, era molt procliu a l'art de trobar i compondre cançons i dictats de les follies d'aquest món.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Avui hem estirat de la mata, de la llentrisca, de la planta, però hem de recordar que mata és també un grup de peixos que neden plegats i que mata ho és també dels cabells. I cada vegada hi ha més gent, sobretot homes, que decideixen fer-se un trasplantament per lluir una bona mata de pell. Ho contava el futbolista Sergi Darder en primera persona en el programa Vida Saludable, el seu director i presentador Carlos Hernández.
1: Els homes ens cuidam i volem, evidentment, evitar la calvície, que és una cosa que hem de normalitzar, no?
2: Sí, jo sempre he estat una persona on, bueno, on intent donar naturalitat a totes les coses que passen. Al final, tots som persones i totes les persones tenen problemes. Uns tindran, li donaran millor o més importància que altres, però bueno, sí que és veritat que són, bueno, tant la salut com el tema capilar, pues, tot influeix.
1: Hi ha molta gent que diu, bé, això no és important, tens les complexes d'entrades. Això només ho sap qui ho pateix.
2: Sí,
1: autoestima, no?
2: Està clar. Jo no era una persona amb un complex molt alt, però sí que és veritat que me considero una persona jove i bon, bueno, pues, si segurament no tinguessin tant d'exemples de santeris després de dels pacients, pues, segurament no m'ho hagués fet, perquè no era una cosa que me suportés tant, però quan veus el bé que queda en aquesta gent que antes no tenia cabells, pues, fa que donés aquesta passa en band i molt content de com està anant.
1: Efectivament, hem vist el futbol espanyol, Ter Stegen, Jordi Alba, Simeone, hi ha molt de casos que jo crec que tu has tocat, has jugat contra ells i has dit, ostres, aquesta ha remuntat bé, no?
2: Sí, són coses així, perquè al final sempre tots intentem pues, dissimular, te deixes que ho veus un poc més llarg, intentes pues, jugar un poc més en diferents pentinats per tapar un poquet, però és que te veus després de les dutxes, que te veus anar a mirar cada dia quan no estàs pentinat et tu, i bueno, ha arribat un moment, pues, com que bueno, pues, diguen que és fàcil realment poder accedir a aquestes coses, pues, jo per sort he pogut i molt content.
1: Això me sona, no?, de pentinar-se, intentant fer trucos, una gorra tant en tant. Ara ja no has de fer això.
2: No, ara tot el contrari. Ara sí que jo tampoc som una persona que passi molt de temps davant el mirall, així que ja t'ho dic. Ara és fàcil una dutxeta i ja saps com a nou i no has d'intentar tapar cada forat que tinguis, que antes sí que passaves una estona més.
1: I t'ho hauran dit molt. Ostres, Sergi, t'has llevat 5-6 anys de vida, si estàs més jove.
2: Sí, molta broma, sobretot molta broma, perquè saben que aquestes coses... És vera que hi ha molta gent que ho passa molt malament i crec que és una cosa... On, bueno, pues, se fan moltes bromes de dir que al vostre gent... jo no me sabia greu, però sí que és vera que tinc molta gent que s'ho ha fet, perquè he xerrat amb molta gent que ha tingut aquests problemes. I són coses greus per molta gent que els afecten en el seu dia a dia, en la seva salut, en el seu benestar. Però, bueno, és vera que ara mateix, pues, bueno, jo m'he anat molt més jove i la gent, pues, evidentment, també ho veu.
1: En quin moment digueres, bé, si els tractaments és passar pel quiròfan, ho faré, te vas documentar una mica, sabies per futbolistes companys que s'havien fet, de fet, al Real Mallorca, jugadors d'altres plantilles ho han fet, és a dir, en quin moment digueres, bé, m'anim?
2: D'un dia per l'altre, no? Com t'he dit antes, jo no era una persona on m'acosteixa que mai mira en mi i dir estic calvo. Ho sabia, ho tenia assumit i era una cosa on si no hagués passat, sempre he tingut, de petit pràcticament he tingut front i no era un problema que m'hagués afectat tant. Però sí que és vera que d'un dia per l'altre dius, mira, estàs cansat de veure molta gent amb un pel espectacular i dius, jo ho puc tenir, hi ha coses que evidentment per molt que vulgui no els ho podré tenir. I això és una cosa que jo sí que podia tenir, que era tenir un bon cabell. Fins que un dia dius, mira, ha arribat el moment de donar la passa, t'informes un poc de on pots anar i bueno, va ser fàcil, vaig tenir companys, ets companys que han tingut aquestes experiències aquí del Mallorca i bueno, va ser fàcil i m'ho porto molt fàcil.
0: Tenir una bona mata de cabell és un desig per a moltes persones i cada vegada és més habitual que el facin realitat. Gràcies, companys de Vida Saludable, d'IV3 Televisió i IV3 Ràdio. Bona feina.
3: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
4: IV3 Ràdio és coneixement.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Calor?
9: Molts cars?
8: Gelats que se desfan massa ràpid?
0: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
8: La bona companyia.
0: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
10: Calor, calor, calor, calor. M'estic deshidratant aquí.

0: anem arribant al final del programa, la mata de cabells intacta, però la incertesa de com passarem el vespre amb aquestes calorades i amb la recomanació de les elèctriques que no abusem de l'aire condicionat. No està feta la mel per la boca de l'ase, que diria el refrany. Així que compartim alguns consells per dormir millor. Preneu nota, que demà tornem.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Pues mira, son dos que seguro que comparto con la mayoría de la gente. Uno es leer, sí que me gusta leer en la cama, y aunque esté muy cansada y lea media página, pues leer. Y rezar también me ayuda a conciliar el sueño, sí.
3: Bé, un que no depèn, depèn un poquet del dia, però un de les coses que intenta és acabar el dia llegint, no? Perquè sí que és vera que intentar-nos allunyar un poquet de les pantalles del mòbil aquestes hores, aquesta mitja hora o un 15 minuts o 20 minuts abans de dormir, sempre intenta acabar el dia un poc agafant el llibre que hi ha a la tauleta de nit i avançant unes pàgines.

0: Tant com que m'ajuda a dormir millor, no. M'agrada molt fer-me una infusió, perquè sempre he estat molt d'infusions i tot això, i llegir una mica. Això és una cosa que ho solo fer quasi cada vespre.
1: Bé, jo som afortunat i no tinc problemes per dormir. Això ja és molt. Tal vegada perquè arrib a final de dia ja que he consumit tota l'energia, però sí que es ve que m'agrada molt posar la ràdio, escoltar la ràdio. Soler, jo va haver una època que estava superenganxat a programes tipus ara El Faro o Hablar por Hablar, sí. Una època quan hi havia la Gemma Nierga, sí, per exemple. Sí. Aquest tipus de programes tranquils. Sí. Els programes aquests d'esports que criden i que discuteixen, tot això no me deixa dormir. O, de vegades, també música, sigui la que sigui, però tranquil·la.

0: Bueno, primer de tot, dormint petit, amb un conte i una cançó. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina. Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix. Depèn del dia, de si ja manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
1: Bueno, això és molt clàssic. He de llegir una estona abans d'anar a dormir. No tinc altres secret.
2: Suelo tomar un vaso de agua calientita con un poco de limón, me relaja. Fue una cosa de cuando vivía en China que aprendí de las señoras mayores y me encanta.
3: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts. Pot ser que no hàgiu conegut la formació que acaba de sonar, però si vos coment que són els responsables d'èxits com Chanson d'Amour o Cuéntame, supos que ràpidament l'identificareu. Sí, efectivament, som Manhattan Transfer, una de les formacions més longeves en el món de la música relacionades amb gran varietat de registres i també, o sobretot, amb el jazz.

Ho deia tot just al començament. El jazz és el gènere que més ha seduït aquesta formació que ens acompanyarà a la sessió d'avui. I The Man I Love, la composició de George Gershwin, a la que posà lletra el seu germà Ira, era la primera de les dues cançons que acabem de sentir. L'altra, aquesta darrera, era On a Little Street in Singapore. Bé, tampoc he presentat la cançó inicial en la que encetàvem el programa. Era Agua. Totes elles són peces que trobem en la darrera producció discogràfica del Quartet Vocal, un nou lliurament d'aquest passat 2022 destinat a commemorar els 50 anys d'història, com amb aquest Paradise Within.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Manhattan Transfer, una formació pràcticament intacta al llarg de 50 anys, a secció feta del seu fundador Tim Hauser, que morí el 2014. Va ser qui, precisament, batia la formació amb el títol d'una coneguda i popular novel·la, aleshores, de l'escriptor John Dos Passos, Manhattan Transfer. Bé, el que vos presentem avui és l'àlbum 50, i és que, com deia abans, poques formacions poden fer gala de mig segle sobre un escenari. Han recuperat la sessió en Twilight Zone, Twilight Town. Ara en sentirem dues de forma continuada. The Man Who Sailed Around His Soul i la segona, imagine, que no necessita cap presentació.

0: Efectivament, Chanson d'Amour, també vos ho deia al començament del programa, un dels seus èxits més sonats i reconeguts. Bé, també feia referència a la formació original i, per a ser rigorosos, hauria de dir que dels fundadors també faltaria Laurent Massé, qui moria d'accident de trànsit el 1978, lloc en el grup que fou ocupat per Cheryl Bainting. Però des d'aquell any la formació es mantingué estable fins a la mort de Tim Hauser. Manhattan Transfer ha signat una trentena d'àlbums i per a celebrar aquest mig segle n'han registrat un altre, el disc que avui vos presentem, amb l'orquestra de la ràdio WDR de Colònia. Una mena de grans èxits amb una qualitat musical extraordinària, com és el cas d'aquest Blues for Harry Bosch.
1: We got a case, boys. She's a dish. A real kiss me deadly. Carrying heat, both kinds. Fahrenheit and Smith and Wesson.
2: From a confidential hideaway lies a city dressed in black.
3: Head for trouble, dangerous cargo. Night in the city. Largo.
2: Came a wicked skirt dressed to kill with a dead

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

What goes around come around. És el que acabem de sentir, encetant la recta final del programa, en el que vos presentem 50, el darrer àlbum de Manhattan Transfer publicat aquest passat 2022. Alan Paul, Jenny Siegel, Charlie Benton i Trist Carles són els cantants que han seleccionat els temes que conformen aquesta producció. Temes que hem pogut sentir en altres àlbums, a excepció d'una nova versió que han volgut fer expressament per aquell llançament. És God Only Knows, dels Beach Boys, i sona així.

God Only Knows, original dels Beach Boys, passat pels sedars, evidentment, de Manhattan Transfer. A poc a poc anem arribant al final del programa protagonitzat per aquest 50, el darrer àlbum del quartet vocal. Un quartet que ha col·laborat amb moltíssims músics i cantants, i entre ells el senyor B.B. King, motiu per al qual he volgut acomiadar el programa amb una coneguda versió del Rei del Blues, tot i que la peça que tancarà la sessió pertany a un altre àlbum titulat Tonin, però crec que s'ho paga. Eclèctic, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Preciós aquest Dolphin Dance de Herbie Hancock, en què hi nedam dins aquestes aigües, perquè avui és el Dia Mundial de les Balenes i Dofins, i és adient tenir en compte un estudi pioner que varen conèixer just fa unes setmanes i que ha identificat per primera vegada fins a 82 dofins mulars diferents a les aigües de Cabrera. Aquesta espècie de dofins freqüenten les aigües de l'entorn d'aquest Parc Nacional Maritimo-Terrestre. És una investigació de l'associació Turisops amb el suport de la Fundació Mallorca Preservation i que ha fet un seguiment acústic de més de 2 anys. Constata que una part d'aquesta població de dofins és resident, és a dir, que viu a les aigües de Cabrera, i confirma que l'illa Cabrera és un dels entorns marins més silenciosos de totes les illes Balears. Els resultats d'aquest projecte, que es diu Dofins de Cabrera, també determina que una part d'aquesta població, com dèiem, és resident al parc i que, a més, el paisatge sonor submarí de Cabrera continua dominant, i això és molt interessant, pels sons naturals, tot i la incidència limitada del renou provocat per l'activitat humana, és a dir, pels motors. I les balenes no són tan comuns, ho sabem, aquí a les Illes Balears, però se'n veuen. De fet, se n'han albirat habitualment. De fet, l'any passat es va veure un grup de balenes rorquals comuns al nord de Mallorca per Formentor, una espècie de balena habitual de la Mediterrània, fins i tot, diríem, abans de l'estiu, i que pot arribar a fer fins a 25 metres de llarg. Començar amb tempo.
1: Fem un tempo. Tempo, en Celestí Oliver.
0: I de com estàu, ben trobats a Tentol, com cada dia, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa ple de diversitat que juga amb les paraules i també amb l'actualitat, en definitiva. Com sabeu, un programa que té totes les lletres, i qui les saben totes són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Maria. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Com estàu?
1: Se preguntes com estàs tu, Celestí Oliver.
0: Bé.
1: Això m'agrada.
0: Vosaltres?
2: Bé, direm que bé. Sí, sí.
0: Com que m'heu rebotat aquí, sí, perquè, a la pilota.
2: A vegades no... és millor no contestar.
1: Exacte. Per dir coses xereques, estimadament, no digues. Jo estic millor que ahir.
0: Sí, una mica pallissats, perquè aquesta calor agota.
1: Sí,
0: agota.
1: És així. És
0: i
1: així.
0: Tots també afegim...
2: altres coses.
0: Sí.
1: I la setmana pesa, però bé, demà ja és divendres.
2: La setmana pesa molt. M'està pesant molt.
0: Sí, tot pesa. Hores de son.
2: Hores de son. Sí, sí, sí.
1: Tot així tenim és. Moltes coses, però va bé.
0: Clar, també això és l'estiu, no?
1: L'estiu, sí. Sí, una contraprogramació.
0: És una marató.
2: Sí, ja n'estarem millor.
0: Sí, bé.
1: Llavors sí. Queixeran desfret.
0: No, i em deixa que passi aquest estiu.
2: No, sí, ja m'estim més desfret que la calor.
1: I la fosca.
2: Abans m'estirava més la calor, però ara ja...
1: han renegat des d'estiu.
0: Per ara no fluixa. Avui, de camí cap aquí, cap a la ràdio, sí que una mica de... bé, fresca no. Horatge calent tenia de camí.
1: Sí, això consola.
0: Fresca. Bueno, però és que aquests dies passats, ni això, eren dins un forn.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Bé, com començam avui, Maria?
1: Bé, com sempre, jugarem
0: bon,
1: a la sí. Batussa de Tèntol,
0: bon pegam, sí.
1: Que ahir no ho vaig anunciar. Però avui sí que ho dic, batussa de Tèntol cada dia de dilluns a divendres
0: ben
1: per
0: fet.
1: Començar aquesta primera hora.
2: Tanta sort que en tenim, perquè si no...
1: sí.
2: No sé què faríem, la primera hora.
1: No riurien tant.
2: No, no. Que ahir van riure molt.
1: Ahir van riure molt.
2: Difícil desoperar, l'ho sí.
1: I altres coses. Hem de xerrar que avui dona el SUS la desena i darrera edició del MovoFest, que torna on va néixer, que és a Consolació de Sant Joan. Avui que han sabut que Antonio Font no farà el concert previst, després de la mort de Joan Roca, el seu baixista, hi seran, però per retre-li un homenatge. I un dels grups que toca en aquesta deu de la Movo és el Petit de Caleril, i a Tèntol podran conversar amb ell, amb en Joan Pons. Sí.

0: i el petit de Caleril, que tornen a la Movo.
1: Per fer aquesta traca final, sí, 8 anys després que hi tocassin a la segona edició del festival, precisament el segon any de les 3 edicions que es varen fer allà on dèiem, al Puig, al Santuari de Consolació.
0: Allà on torna, per dia 10.
1: Per dia 10, el darrer ball, no?
2: Aquestes... Jo crec que la primera mova que vaig anar va ser aquesta, que va tocar el petit de Caleril, si no vaig malament. És un dels grups que m'agraden més, jo. Sí, boníssims.
0: No, i amb ell podrem parlar avui, però jo parlava precisament amb ell fa un parell de setmanes i estan molt contents de tornar.
1: De poder-hi ser.
0: Avui viurem aquestes paraules en directe.
1: I hem de dir, com a punt final del petit de Caleril, que serà l'únic concert d'aquesta gira que faran a Mallorca, per tant...
2: Gira que acaba d'aquí poca, t'he vist avui per Instagram, així que...
0: Sí. Mira. Per tant, concert únic que hi haurà aquí a Mallorca del petit de Caleril serà en el marc de la darrera edició del MovoFest. I avui tenim un nou pla subjectiu amb Neugenia San Pedro.
3: Avui a Pla Subjectiu vos duc una pel·lícula que fa exactament el que promet el seu títol, Letres robades. És la darrera obra d'en John Carney, aquell director irlandès que sap com ningú posa la música dins d'una història. La pel·lícula en realitat és una comèdia agredolça sobre un cantant de bodes, una estrella del pop i una cançó que canvia de mans sense permís. Després la comentam.
4: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
5: ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
6: Never gonna run if you don't walk.
5: Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
4: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
5: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
4: Sí, me gusta. Esta canción cambió mi vida.
0: A veure si aquesta pel·lícula ens canvia la vida. Letres robades.
1: Nick Jonas, eh? Uau.
0: Te fa ganes?
2: Sí? Maria, eres fan de Jonas?
1: No. La veritat és que no. De Hannah Montana, sí.
2: I de
1: Taylor Swift,
0: clar, com hem d'interpretar aquest? Uau.
1: No sé, perquè no me'n recordava que existia aquesta persona, però existeix. Està molt bé.
0: De tot plegat en parlarem amb Neugenia San Pedro, que ens vendrà a analitzar aquesta estrena, Letres robades. I avui, Miquel, quina notícia coneixerem?
2: I ja parlarem del certamen fotogràfic per la conservació de la Mà Balear, Mare Foto, que repartirà, atenció, 10.000 euros en premis.

0: MARE és una iniciativa que a través de projectes audiovisuals vol ajudar a la conservació de la nostra mà, d'un certamen però també d'una mostra fotogràfica itinerant titulada Feim un Cafico, que reuneix les 32 obres premiades de la 6a edició d'aquest MARE Foto. Avui ho coneixerem i parlarem amb Amador Garcies i amb altres persones que participen en aquest certamen fotogràfic, que ens explicaran les fotos que l'any passat van rebre premi, que són ben interessants.
1: Beníssim. I què tindrem, Maria, a partir de la tercera i darrera hora?
2: A partir de les 5 ens visitarà el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, per parlar de la pròxima temporada, que comptarà amb 7 coproduccions: teatre, teatre documental, òpera contemporània, circ, espectacles destinats als infants i noves tecnologies, però que s'obrirà en la història, en la històrica companyia La Zaranda, amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. You're the great.

0: Una nova temporada que ve carregada de molts espectacles per a un principal que, de fet, ha tancat aquesta temporada amb la xifra més alta d'espectadors dels darrers anys, segons la institució, amb un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada.
1: I d'avui...
0: Bona senyala. Sí. Bona senyala. Sí.
1: En parlarem i ho analitzarem. Al Manco sabrem més dades i també més de cara en aquesta nova temporada amb el director del Teatre Principal de Palma, en Miquel Martorell. I a partir de les 5 i mitja, qui ens visitarà serà en Tomeu Mesquida. En tenim ganes perquè...
2: Moltes.
1: Sí, avui continua, però també acaba l'acabam, les Olimpiades del Trampó.
3: Bon dia, com anam? Com esteu? Avui acabam les Olimpiades del Trampó. Després d'haver triat quin preu i quina domàtica mos agradava més per fer un bon trampó, mos faltava un darrer ingredient que no, per això, manco important, que és la ceba. Quina varietat de ceba penseu que és més adequada per fer un bon trampó? Que fa que una ceba sigui dolça o que fa que una ceba mos cogui quan la team? Idò, com sempre, les fiternetes, comptam amb tècnics, pagesos i gent de fora vila per conèixer aquests detalls. Avui, a més, tenim una clara guanyadora, que encara no avançarem, però que ens ajuda a parlar d'una cosa molt important, que és que, a vegades, quan ja tenim una guanyadora, després no és fàcil trobar-la en el mercat, i avui coneixerem per què. Tot això, com sempre, d'aquí una estoneta, a les fiternetes. Fins ara!

0: Ai, s'estiu, sa calor i sa ceba.
1: És que és una de les olors de l'estiu.
0: Sí?
1: Solo trompó. Sí. Sí. Vaja, no, la maco
2: i a vegades, si ets a la fresca, jo què sé, de Revella, de Verbena, també en sents de l'horeta de ceba. Si qualcú ha menjat trompó.
1: Hamburgueses de queixes que venen.
3: Sí, és veritat que quan fan hamburgueses a Revelles...
0: També, també.
3: Allò ara... que fa més olot, se sap.
0: Ara més
1: el
0: això.
1: El kebab, sí. Oh, que te menges després d'una bona festa.
3: Ah, tu te menges els kebabs a les 6 del matí.
1: Un durum, ara fa molts anys que no ho faig, sí. Però bueno,
3: jo també ho he fet.
1: Una mica, com has d'anar a dir.
2: Sí, teniu edat encara, teniu edat, però cau un feixut.
3: És veritat que cau un molt feixut.
1: No, però jo dormia bé, idò.
2: Fan més calor, no? Fan més calor, no? No, crec que no els hem de recomanar.
3: Si són Covent, sí.
2: Ja no ho recomanaria per aquest estiu. Sí, perquè si no el vespre serà... Ja són feixuts, ja no poden dormir.
1: Cadascú li va bé el que li
2: va
1: bé.
2: Sí, sí, sí, exacte. No, sí. Bé, deixem aquí, eh? Calor, estiu i ceba.
3: I kebab, també.
2: I kebab. Xerraven d'estrampó, perquè avui fèiem sol impiar d'estrampó, l'acabam, eh? Perquè ja hem fet...
1: Moltes ganes.
2: Sí, hem fet preva, hem fet domàtiga, i avui toca saber quina ceba és l'ideal.
1: Un ingredient també polèmic.
2: Ceba per... poder fer el millor trampó. Ho aclarirem avui amb en Tomeu Mesquida. 3 hores d'atento'l per endavant que tenim, que ara comencen, i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes perquè, i ho volem, participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
1: O bé el correu electrònic.
2: O sorpresa.
1: És que ara mirava en Miquel i m'he
2: rebut.
3: No sé què ha passat. No.
1: Perquè sempre diu que em fa gràcia. I
3: mireu. Encara rius?
2: Crec, Maria, que aquesta gràcia durarà tot l'any.
1: Tu creus?
2: Sí, sí, sí.
1: M'ho fan entre nosaltres, però sí, jo tota ser. Sola sí. També pot sí. Ser.
2: I està bé, massa
3: jo,
2: bé.
3: Jo no estic rient.
2: Ha de ser així,
1: no. Jo no estic rient. I, Miquel, has de riure que llarga
3: de riure,
1: sa vida.
3: De riure.
1: Vinga, correu electrònic.
2: Sí, no l'han dit encara.
1: Tentol@ivetresradio.com. Sí, és fàcil.
3: És molt fàcil.
2: Exacte, i ara ha arribat el moment de saludar la nostra dona, que sempre que la tenim és un gust. La nostra dona, bé, això sona així, sí. Perquè ho tenim apuntat així en el guió.
1: La nostra supercompanya.
2: La nostra pollencina estimada. Ella és una amarga cifra que, clar, ja s'acosta la patrona, no?
3: Has demanat vacances, amarga. Has demanat vacances.
2: No has demanat vacances. Què vol dir?
1: Tens lliure. Li toca lliure pressupost.
3: No ha hagut de demanar vacances.
2: Ara tot Balears ho sap,
3: perquè
2: anava a dir, si no tens lliure, ara mateix, amb aquest directe, ja queden demanades, eh?
3: Així és.
2: @DaniBarJacoba, una amarga cifra, bolsa, la patrona.
3: Per la patrona, i mos pot convidar, també, a veure-la.
1: I menjarà trompó, no amarga cifra, també menjarà trompó.
2: Te vendrem a veure.
4: La rabiosa actualitat.

0: Idò, ja hi som. Són les 3:23. Ja sabeu que durant aquest estiu, durant aquests mesos de juliol i agost, jugam amb els pobles de les Illes Balears que s'enfronten a la batussa de Tèntol. Ells en són els protagonistes. Cada dia dedicam el programa Un poble de les Illes amb l'intenció que els seus representants venguin a jugar, passin gust i facin, sobretot, el màxim nombre de puntuació possible, perquè a principi de setembre reunirem els millors pobles, bé, els pobles que hagin obtingut major puntuació, volen dir, i sabrem, exacte, quin és el poble més tèntol de les Balears. Per ara, l'Aro va primer amb 75 punts, que ja n'hi ha, seguit de Montuïri, Vilafranca, i des d'ahir que el Vià...
1: Els humoristes.
0: Sí, amb aquells dos jovenets que varen empatar Montuïri i Vilafranca amb 73 punts. I tercers, hi va Binissalem amb 68 punts. Per tant, ara arriba el moment de conèixer quin poble juga avui a Tèntol i crec que seran bons, eh?
1: Crec que sí.
0: Sí. Per Pot... tant...
2: Vaja, no vull dir res. No,
0: no
2: vull fer
0: no direm res. Vinga.
2: El poble que passa avui per la batussa de Tèntol és...
0: Sí?
2: Campos!
0: Sí.

A Campos hi ha de tot. Campos és un municipi de la comarca del Mitjón de Mallorca, limítrof amb grans poblacions com són Llumajor, Felanitx o Santanyí, al sud mallorquí. A banda del poble de Campos, aquest municipi conté Ses Covetes, Sa Ràpita...

Llogaret, el qual 50 anys abans ja tenia Batla Reial i la seva parròquia, que ja tenia la protecció dels patrons Sant Julià i Santa Basilissa. El nom de Campos retria homenatge a la planura que caracteritza aquesta contrada, és a dir, prové del llatí campus, que vol dir camp o plana. Yeah,

0: fou en parlar en xesmoll.
1: I Campos és un municipi amb molta costa i amb una de les platges més emblemàtiques de les Balears, com és Estrenc, qui cantava o canta aquesta cançó. Campos té més de 12.000 habitants, Maria.
2: I durant molts de segles aquest municipi es va centrar en l'agricultura gràcies a les seves grans zones de conreu, tot i que a partir dels anys 70 i 80, com va passar a molts altres indrets de Mallorca o de les Balears, va arribar el turisme i l'economia va canviar.
1: Així és, i pel que fa a les festivitats, Miquel, Campos en té,
3: I moltes. Campos tenen la Fira de Maig, que es fa el segon diumenge de maig, també anomenada la Fira de les Vaques. En tot cas, les festes patronals són per la Mare de Déu d'agost, dia 15 d'agost, que són les destacades i les festes d'estiu del poble amb una sèrie d'activitats populars que es varen començar a celebrar perquè anava bé amb el calendari agrícola, com a moltes localitats també. A banda d'això, a principis d'agost se celebra també l'Art Nit Campos, seguint la idea d'altres pobles, i que es va fer per primera vegada el 3 d'agost de 2012.

0: Abans sentien Taverners cantant Estrenc, que ara Música Nostra, i Campos, que és terra de lletraferits, com per exemple Damià Auguet, que és un dels cèlebres. I jo tenc un refrany de Campos que diu així, però si el sabeu. A Porreres diuen Jaco, a Falanich a Jaquet, i a Campos és Bombet. Quin nom trobau és més guapo?
1: Mira, no ho havia sentit mai,
2: crec. Jo crec que m'agrada més Bombet, mira per on.
1: Sí, Bombet? Jo crec que també.
2: No? És com més xulo.
0: Sí.
1: Jo te'n diré un altre de refrany avui. A Campos, quan hi ha eixut, s'encomanen a Sant Blai.
0: Ah, clar. Sant Blai, que tampoc no l'havíem anomenat.
1: No. Ara sí.
0: Ara sí.
2: Que, per cert, de Campos, una persona molt destacada que li vull enviar una ferrada, és en Miquel Calent.
1: També,
0: clar.
2: Amic de la casa.
0: Sí. Un altre il·lustre, també.
2: Sí.
0: Saps que n'hi ha?
2: Sí, sí, és veritat. Que està gran campanya, Campos, sí. que pot abarcar moltes coses. Bé, i de jo tinc un altre refrany que diu així. A Campos, campanes noves i es campanar es bocat.
0: Voleu més? O...
2: És que n'hi havia moltes de Campos. Sí. De...
1: No fa falta, no fa falta.
2: Però vaja.
1: N'hi ha moltíssimes.
0: Sí, n'hi ha moltes. Bé, de dit i fet, avui juguem amb el poble de Campos. Són les 3 i 31 minuts. Penta. Però abans, com fem cada dia, volem llançar la pregunta que volem que contesteu per participar en el programa. I la pregunta d'avui diu així. Bé, la d'avui, que és la de cada dia. Que s'estiu vos demanant pels pares gentilicis, que són els mals noms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, quin mal nom reben els habitants de Campos?

0: Ai, que farien sense en Tomeu Penya?
1: És que sap que té de cançons.
0: Sí.
2: Aquesta és boníssima, jo no la coneixia
1: totes
2: i només tinc ganes de ballar i de cantar.
0: Sí.
1: Veure que fa ballera.
2: Fa ballera.
0: Quin mal nom hi reben els habitants de Campos? Com sempre tenim dues opcions de resposta.
1: La primera, enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00, que sempre mos agrada que mos telefoneu, per donar-nos en directe la vostra resposta, 971-13-99-00.
0: I quin mal nom reben els habitants de Campos? Ara tornem. Campos.

0: 3 Ràdio és participació.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3:35. Venga, animeu-vos a contestar a la pregunta del dia. Ja sabeu que avui juguem amb el poble de Campos i, per tant, la pregunta que feim durant tot aquest estiu és quin és el pare gentilici del poble amb el qual juguem. Per tant, quin és el pare gentilici dels campaners, que no campaneters, ja ho hem dit i advertit, campaners, que són campaners i campaneres els habitants de Campos. I per tant, ara, si no tenim respostes, encara és... És d'hora, i és estiu, també.
1: Millor.
2: Ara és hora de saber cada mai què diuen. Sí.
1: Panxes Roges, que Arbera, que el coneixeu en aquest pare gentilici.
2: Com els acudients, home, estic confonent.
1: No, sí, veus? És igual.
0: Ui, ara ja hem conegut amb un tuit sabou d'un concursant.
2: Ha guaitat un gorrió per aquí.
0: Gorrionat. Vinga, vinga. Ens hi hem de posar, Avui jugam amb el poble de Campos. Però abans, i ells ja ho saben, i tothom hauran de passar, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Jo som Miquel Àngel Drové i som de Campos.
11: Jo sóc en Miquel Miró i també som de Campos.
12: Som parents? Som casats?
10: Conegut d'en fora.
11: Efectivament. Diria que som parents.
5: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Jo faig de professor d'institut. La Falanitx, enguany.
11: Jo som treballador de la universitat, faig de professor i també d'investigador.
13: Què, nerviós?
10: No.
14: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
11: Jo de ball se dutxa cantar qualque vegada, però és afinat molt.
10: Jo quan ningú m'escolta.
15: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
10: És obvi, no? Crec que no fa falta ni explicar-ho.
11: Jo crec que s'han confós perquè m'agrada més ciutat que el camp.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: I d'ahí dues veus campaneres ben conegudes aquí a Tento, la Miquel Àngel Adrobé i en Miquel Miró. Com estàu?
11: Molt content d'estar aquí.
0: Ara ja vos enyoràvem.
10: Fa un parell de mesos que no veníem.
0: Un parell.
1: Miquel no fa tant.
11: No fa un mes.
0: Jo l'he dit abans, dos mesos, diu, no?
11: Era juny. Dins de juny.
0: És que aquí perdem el compte.
11: Perquè podeu passar-ho tan bé que no sabeu si els temps.
2: No podem viure sense tu.
0: Tant de convidats, tantes visites tenim.
11: Normal.
0: Bueno, ja hi torneu a ser?
11: Talment.
0: Sí? Un any més?
11: Sí, segon any, sempre esperant que vagi un poc millor encara.
1: Bé, l'any passat va anar bé.
10: Perquè si guanyem, vol dir que haurem de tornar a Palma una altra hora baixa, hores intempestives.
11: Això ho té. Com que jo faig feina a Palma, com a passar menys greus, cotxe ja ve tot sol.
1: Tu m'hauràs d'explicar una cosa, ara dic que t'agrada més la ciutat que el campo.
11: Sí, perquè jo campo i tot ho trobo un poc ciutat, ja que som 12.000. Com d'en Jorra, tan gran per com era.
10: És tan petit per la ciutat i tan poble per ser tan gran. De manera que ja és aplicable a Campos.
11: Sí.
1: I en Miquel Àngel m'haurà dit que no sap cantar, o que canta quan no el sent ningú, però jo l'he sentit cantar més d'una vegada, el manco gloses, no?
10: A veure, feia el que puc.
0: Sí, perquè glosar deu glosar cada dia.
10: Quan toca. Quan toca. Hi ha dies que no...
0: Sí?
10: Hi ha molts dies que sí.
0: No em fas, no, perquè seguint la dutxa no em fas.
10: No.
2: I fa ràbia quan la gent diu, fem una glosa.
10: Sí.
2: Com quan la gent canta una cançó. No, li anava a demanar, però m'he imaginat màquina, no?
10: O com si ets actor i t'hi diuen, men, plora.
2: Clar.
11: A plorera, quan t'ho diuen.
2: I des d'aquí avisam a la gent que ho sàpiga, que no, aquestes imposicions No fa falta.
10: Depèn de l'hora, també, eh? Vull dir, posta
2: i
10: de sol,
2: no?
10: Ja està bé.
11: I que la feina s'ha de pagar, si li pagau. També vol fer les coses que vulgueu.
0: Tenim dos professors, però, un d'institut, un a la universitat.
10: Mm? Sí.
11: Sí.
0: Mm. És a dir, que avui...
1: Ja, bé,
0: ja sabem que Campos són bons, eh? Però avui... Vorem.
1: Miquel,
0: crec
1: que va guanyar
0: un any. Arriba aquesta puntuació.
11: No. Nosaltres vàrem venir i ara ho dèiem. Vàrem arribar a la semifinal, que vàrem perdre contra Calviàs.
1: Sí, no, sí, va ser l'any anterior que vàrem guanyar.
11: Sí, que era una victòria i en...
1: Exacte, una victòria Mayans va venir, sí.
0: I d'ahir, què? Mos hi posem?
2: Vinga.
0: I d'ahir, vinga, ja és moment de posar-mos-hi. Ha arribat el moment de jugar amb el poble de Campos.
18: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears.
0: I ja tenim una... Ai, una altra vegada, sí.
2: Això té.
0: Sí.
2: Ens ha de tenir tantes ganes de fer el programa.
0: Domènec me va sortir bé ahir. Sí, de 3, només un. Bé, han trepitjat la veu corporativa.
1: Coses que passen.
0: Sí, coses que passen. Bé, doncs tenim una primera prova que consisteix en lligar paraules. En aquesta prova heu d'encadenar paraules una per hom.
1: Ja ho saben de l'any passat, que heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat l'anterior. Tendreu un minut i o tendreu un punt per cada paraula encadenada i la carraca mos dirà quina és la paraula d'avui.
0: Sí, i avui començau per glosa.
10: Amic.
0: Era.
2: Un sol. Ara. Vinga, amic.
0: Amic.
11: Caure.
10: Espant.
11: Tento.
10: Límit.
11: Tia.
10: Amiga.
11: Animal.
10: Limba.
11: Ànima.
10: Anormal.
11: Llom.
10: Molt.
11: Temps.
10: Segon.
11: Nou.
10: Un.
11: Néixer.
10: Ràbia.
11: Art.
10: Temps.
11: Somera.
10: Amiga.
11: Artista.
10: Astre.
11: Estri.
10: Índia.
11: Aram.
10: Massa.
11: Lanà.
10: Ritme.
11: Èxema.
10: Aspi.
11: Indi.
10: Isma.
2: Què has dit, la darrera?
10: Isma.
2: Vinga, la posa.
0: La feina.
2: A man, jo crec que n'han repetides dues.
0: Sí, han repetit amiga i temps.
2: Exacte. Per tant, però... jo n'havia comptat 36,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i amb aquestes dues són 34.
2: 34. Jo crec que fins ara ningú havia dit tantes paraules encadenades.
1: La veritat que crec que hi ha pobles que han fet manco punts, sí, que vosaltres en aquesta primera
0: paraula. Sí, heu començat forts, eh?
11: I d'allò he trobat que m'ho han trebat un poc.
10: Sí, m'ho han trebat molt.
2: És que vosaltres domineu molt les paraules, eh?
0: No, duieu ritme, eh?
11: És que són molt xorradors, crec que tots dos.
0: Era una partideta de... bé... de tenis.
11: Sí.
10: Però ja si ho feies en rimes o en síl·labes, és més fàcil que en lletres totes soles.
0: Clar, que sou més bons que nosaltres.
2: Tu anaves fent un pot temàtic, no? I te'n deu una i tu en deus com una descansa mans. Clar,
1: en
2: sap
1: de fer
2: gloses.
11: I filòleg, que també.
1: També.
11: Jo com a pobre informàtic no puc...
0: I no dites de recercades, eh?
2: Sí.
10: És que a vegades sempre venen les recercades, no?
11: I n'han dit una que és un títol de poema.
10: Quin? Èxema. Ah,
11: Èxema. Bueno, miauet. Aquí som.
0: Molt bé. Ben dit. I d'ahir, vinga, primera prova, quant de punts tenim així?
2: 34 punts.
0: 34 punts, i d'ahir passam a la següent prova.
18: D'on m'has dit que és?
0: I d'ahir, avui juguem amb dos campaners, amb Miquel Miró i amb Miquel Àngel Adrover, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per si ho encertau tot, és a dir, 5 punts per encertar illa i 5 punts per encertar municipi.
1: Menys i sabeu d'on és aquesta persona.
19: Cada possessió tenia com a mínim un o més forn de calç. I s'oliva una pedrera a prop, li deien la pedrera i traien la pedra i la cremaven a dins els forns. Els deien porxeres. Els altres pobles els deien gallufes. El meu predí de part de mare era Merger, que és una altra feina de muntanya. Les dones d'Escarbones i les nines, les fietes, traginaven branques, les branques que podien traginar, i traien escorça.
1: Com ha semblat, això?
2: Mm. Ara s'agraten les barbes. Això és que pensa.
0: Illa, primer. Com a Sant Perilla,
10: Mallorca.
11: Ha dit fiat, espera.
10: Sí.
11: Es presenta,
10: ha dit fietes, però no he notat cap menorquinisme.
11: No, cap so ni similar.
10: Jo hauria dit nord de Mallorca.
11: Bunyola? Però ha dit predir, que això és això, en lloc de pedrir, que això no és una cosa
10: això
11: com...
10: Això ho diuen per tot.
11: Bé, sí, també tothom ja...
10: En que ja és raro, diu per predir.
1: És el Pau Ludell, no?
2: Anava dient que també...
1: Ja és que ara
11: de dir l'altre que hi havia Palma originalment. No.
0: Res. Bé, ho dic Mallorca, abandonant Menorca.
10: Sí, no?
0: Som a Mallorca.
11: Som a Mallorca. Això, no, a Serí som a Mallorca. A saber si aquesta dona també hi era.
10: No en tenc ni idea, però...
1: Municipi?
0: Mallorca, sí.
10: Bunyola?
11: Però poc, apuntem el plan una altra vegada, que això repeteixen després.
1: Vau que ho escoltem una altra vegada?
0: I tant.
19: Cada possessió tenia com a mínim un o més forn de calç. I solia una pedrera a prop, li deien la pedrera i traien la pedra i la cremaven a dins els forns. Els deien porxeres. Els altres pobles els deien gallufes. El meu predí de part de mare era Marger, que és una altra feina de muntanya. Les dones d'Escarbonès i les nines, les fietes, traginaven branques, les branques que podien traginar, i traien escorça.
1: Ara ja sí, el que necessitàvem
2: pistes, o...
1: resposta del municipi.
0: No, no, ho afinat.
11: Estem entre dos.
10: Santa Maria podria ser.
11: Santa Maria, Bunyola.
10: Mancó.
11: Sí.
10: Per allà a Carbonell n'hi havia.
11: Sí. Tenim Santa Maria per...
10: Tu tria, tu ets el doctor, així que tu tries.
11: Però tu ets filal, que és a dir, aquí estem molt repartits assunto. Vinga, direm... Què deim? Bunyola.
10: No, tu tria.
11: Vinga, direm Buny...
2: Ai.
11: No ho sé. Vinga, Santa Maria. Idò, Santa Maria, mare de Déu.
2: Ai. Quina ràbia us farà, això.
10: Era Bunyola.
0: Era adjudicat.
10: No, Bunyola.
1: No, ara ja no se pot.
0: I era Bunyola.
1: Era Bunyola.
10: No m'escolta.
1: Era Bunyola. Ho està ben a prop.
11: I mira que duc els auriculars.
0: Clar, heu afinat, però, tot d'una...
1: És veritat que sí. Donava pistes de municipi de muntanya...
10: Muntanya, Carboner... Sí. Gegant de Bunyola, no, era un Carboner.
1: Pot ser. Ara no me ven el cap, però...
0: Ara remuntareu. 5 puntets.
1: 5 puntets
0: que s'afegeixen. Per tant,
2: 39 punts.
0: 39 punts que té ara Campos. Per tant, anem cap a la següent prova.
20: L'embarbussament.
0: I d'així ha arribat el moment de l'embarbussament. Ara escoltareu aquest embarbussament que sentireu i l'heu de dir sense interrupcions ni errades.
1: Podreu triar un membre de l'equip, a dir-lo entre tots dos, això que vulgueu. Ja assenyalen en Miquel Àngel, no sigui cosa, en Miquel no ho digui bé. Seran 10 punts si el deix perfecte i si no, en Amargas, el nostre tècnic, vol baixar la puntuació.
0: Vinga, l'embarbussament d'avui és aquest.
20: Es lleig de Naleix.
21: En aquest lleig de Naleix.
22: Es lleig. Canàlex. El lleig de Naleix.
20: Té un empatx de llegeix.
21: Té un empenxat i llegeix baix.
22: Té un empatx i llegeix baix.
23: Té un empatx i llegeix baix.
24: El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix.
25: Es lleig que Naleix té un empatx i llegeix baix.
20: I llegeix baix.
1: Va, Miquel Àngel, ja t'ho havia preparat, eh?
2: Sí, sí.
10: El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix.
1: Jo crec que...
2: És que no se pot fer millor.
1: No se pot fer millor.
2: Ja està, simplement. Que...
0: Fora paraules,
10: n'hi ha que diuen que, n'hi ha que diuen de, però vaja.
1: No, és així, és així. El lleig de Naleix té un empatx i llegeix baix. És així. Jo crec que l'han fet més difícil, les persones que
10: sí.
1: Que llegien ara, que el que era.
0: Tu, Miquel, t'animaries?
11: No. Nosaltres som una feina d'equip.
0: Per vestir-ho encara abans.
11: No, jo m'he equivocat abans, ja he encertat, i així anem amb el manco anant fent les repartides.
0: Clar, és feina d'equip.
11: Sí.
0: Bueno, van bé, eh?
2: 10 puntarros.
1: 10 puntarros.
0: 10 punts que no fa falta ni que en Marga doni, perquè... net.
2: És la primera,
0: un embarbussament net.
2: No volem demanar més.
0: Perfecte. Au, idò, anant cap a la següent prova.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: I Idò, i ara vos faran dues preguntes relacionades amb el tema del programa d'avui, que evidentment és el poble de Campos, el qual també volen conèixer totes aquestes preguntes i proves que feim. I en aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. Miquel, Miquel Àngel, començarem parlant de l'església de Campos, l'església de Sant Julià, que va edificar-se entre els anys 1858 i 1873. És un edifici d'estil neoclàssic construït sota la direcció del rector Nadal Cabré. El temple va ser construït sobre l'antiga església de Campos, però la pregunta va per aquí. De quin segle data l'antiga església de Campos?
1: És del segle XV o del segle XVI?
10: XV. El campanar del 1400.
1: Però l'església... És a dir, l'església era del segle XVI. Segons han trobat, ho hem de...
10: Jo anava en el campanar.
1: Jo ho he vist a diverses fonts, que era del segle XVI, però haurem de comprovar
11: la primera. Ja veurem
1: aquests 2 punts els deixem a l'aire.
0: El campanar més antic.
10: Jo per lo que sé és que el campanar del 1400 i busques. Però l'església anterior, la que hi ha ara, no ho sé, la veritat, pensava l'havien fet al mateix moment que el campanar, que seria lògic.
1: Jo, segons he trobat, era del segle XVI, però aquests 2 punts els deixarem a l'aire, men que passa.
0: Ja l'heu impugnada? És a dir,
11: ja,
1: s'han enfadat, ja.
11: Sí, amb Miquel Àngel és advogada i és perquè aquestes coses que la tenim.
0: I d'ahir és del segle XVI, segons la informació que tenim, perquè encara se conserven la capella Santa Llucia i els sants metges i els primers trams del campanar. Bueno, anem cap a la segona pregunta, segona i darrera d'aquesta prova. Ara hem de parlar d'una altra construcció. Aquesta és en degradació del vostre municipi. Parlant del velòdrom, conegut popularment com la pista, se va construir des de gener del 1934 i va ser inaugurat un 21 d'abril de 1935. Durant els anys 70 va ser adquirit per un dels impulsors del ciclisme balear, Andreu Oliver. L'any 1982, quan va morir, el velòdrom va adoptar el seu nom. Sabeu, però, a quin altre municipi tenien un velòdrom anomenat igual? És a dir, velòdrom Andreu Oliver?
1: Era el Gaida o Felanitx?
11: Felanitx, seguríssim que no, perquè aquell home hi fa feina i jo hi tenia mitja part, per tant, direm el Gaida.
0: I és així.
1: De fet, per diferenciar velòdroms, d'en velòdrom Andreu Oliver de Campos o velòdrom Andreu Oliver de...
11: És que Felanitx tens un velòdrom, estàs obligat a dir-li Guillem Timoner, que per això va guanyar molt de mundials.
1: Exacte.
0: I així és, per tant, sumen 2 punts més.
2: I quedam amb, de moment, 51 punts.
0: Ja n'hi ha.
2: Moment, ja està bé.
0: Sí, perquè ara ve aquella teringa de punts que se fan en aquesta darrera prova. Sí, i jo m'atreviria a dir que...
2: Jo els hi vull potencial, però vaja.
0: Sí, se poden imposar davant de tot,
10: No ven segur de venir més.
2: No, pot
0: passar de tot.
11: Fem molta planta, però després som el que som.
0: Vinga, preparats?
11: Endavant.
0: Som-hi.
3: Amb la paraula a la boca.

0: I estàvem amb aquest run-run de la impugnació.
1: Sí, sí, sí, no. I impugnació no serà viable, impugnació.
0: No? Bé, la poden fer.
2: Bé, com diuen els argentins, han perdut perquè han volgut.
0: Vinga, tenim reconfirmació de...
1: Tenim reconfirmació.
0: Informació.
1: Tant el campanar com l'església són del segle XVI. L'església se va construir entre el 1509 i el 1560. Així que... Me sap greu, però aquests dos puntets...
3: Mea culpa.
1: Alerta que encara no mos facin perdre.
0: Només eren dos puntets, eh?
1: Només eren dos punts.
0: No,
1: les preguntes que se poden fallar, aquestes.
0: Vinga, avui jugàvem amb en Miquel Miró i amb en Miquel Àngel Adrové. Ara, en aquesta prova, que és ja la darrera i definitiva, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Campos.
1: Ara llegirem a l'atzar quines paraules jugau, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, nom de comerços... O llinatges, mem que toca avui.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: I d'ahir vos ha tocat malnoms. Malnoms de Campos. Atenció, teniu un minut per enumerar tots aquells malnoms que sapigueu o que vulgueu dir. De Campos, un punt per cada malnom que digueu correctament.
1: En sabeu? De malnoms.
2: En manco dos.
3: Qualcun de nostres.
5: El vostre tu. Vinga.
0: Vinga, idò, i tens, som-hi.
6: Can Malero.
3: Desimprenta.
6: Can Curt.
3: De Can Paes.
6: Can Poix. Can Boixa.
3: Mongeta.
6: Casta Paquer.
3: Aixancada.
6: Can Biciclista.
3: Cana Calenta.
6: Can...
3: Na Bragues.
6: Cana Bragues.
5: Uau.
6: Can Jardins. Sí.
3: Cagaduros. Blanc.
6: Can Blanc.
3: Prim. Tabaquilardi.
6: Sí. Serà difícil, això.
3: Beques.
6: Can Beques.
3: Beca, que és una altra.
6: Ca...
3: Soldat per allò.
6: Cana Mola. Empussa.
3: Emparilla.
6: Can Pomeret.
3: Nadal. De Can Vedell.
6: De Can Lluís. De Can Pau.
3: Del Forn. De s'estanc. Mitjo.
1: Uf.
0: És el mateix?
3: Són dos.
0: Són dos diferents?
1: I d'encara entrat... som un mes. Sí, sí, perquè
5: sí?
1: Ha entrat.
5: Sí.
0: Complicat. Quan n'heu comptat?
5: Jo n'he comptat 29.
1: Jo també, 29.
0: Sí? Oh, jo n'he comptat un mes.
1: 30?
0: Sí, però...
1: Nosaltres n'hem comptat 29.
0: 29, idò.
1: 29.
0: Deixarem en 29.
1: Però crec que així tot... els hi va bé, eh? Els hi va molt bé.
5: N'han repetit cop?
1: Crec que ho heu tornat qualque dia.
3: No sé si n'han repetit cap, eh?
1: No, jo crec que no. Sí. Jo no me sona.
3: Així com una altra pregunta, com si que era conscient.
0: Com que un motoret, clar, sí. M'ha costat també...
1: Jo m'agradaria sempre d'on venen, segons que
2: els més bruts, malament, no de manera...
1: Cagaduros, no, Cagaduros devia tenir molt de dobbes, aquesta
3: sí,
1: persona.
3: No ho sé. Hi ha un llibre que es diu El mal nom de Campos, sí. De mossèn Gabriel Reus, que hi ha una llista llarga.
2: El temps voltant per casa nostra, també.
1: És interessant, és interessant.
2: Jo soc de Can Malero.
3: I jo de s'impremta.
1: Ah, mira. Teníeu una impremta que l'ostre, Miquel Àngel.
3: S'impremta de bé, si vol quedar bé.
1: Vol dir que tu ja vens del món de ser lletres de fa temps, eh?
3: Exacte, sí.
5: Ve de bió, sa cosa.
0: Clar, però és un mal nom més recent.
3: No, de fet no, perquè s'impremta la va fundar el meu padrí, però son pare havia posat una papereria. I ja els de s'impremta, encara que només tingués papereria.
0: Clar.
3: I sa papereria en guany... farà 100 anys, o 99 o 100. No, l'any que ven farà 100.
2: I s'impremta també, deu fer prop.
3: No, s'impremta més tard.
2: Fa més tard.
0: I tu, Miquel, de Can Malero?
2: Sí, sí. Can Nostre, de fet, un arbre genealògic que va fins a 7 generacions darrere, i totes som allà mateix, que feien de comerciants, i tenim un magatzem, encara ara, que allò, el meu repadrià el tenia, el meu padrí, mon pare... i ara la meva mare que ho du, i això. I abans ja estàvem allà mateix, per tant. A més, detalles Can Malero de Sabellet, perquè és com la zona del poble d'això, tot i que ningú se'n recordi, hi ha una plaqueta que ho diu. I estem allà.
0: Magatzem de què? Perquè sabem que de tradició familiar
2: sí,
0: sou trencadors de motles.
2: Jo trenc motles també, que és una màquina que tenim que més o manco davant de la Guerra Civil, tipus en el meu moment, que ho va comprar el meu repadrí, va arribar el meu padrí i mon pare, i ara som jo. I és un magatzem agrícola on abans en el boom de l'agricultura pues nosaltres fèiem aquesta passa de vendre menjar per les vaques i ara, com que això ja no és, i després mon pare se va dedicar a dur per colombòfil i tot aquesta cosa, hi havia molt de trull, i ara, mani comanco, piti mini per candi per moix.
5: Mm.
0: Hi ha feina?
2: Sí, d'això, sí.
3: Venen cava per moixos.
2: Cava per moixos.
5: Què dius?
0: Cava.
5: Què
2: vol dir cava? No, no els engatam. Ah. Sinó, és una botella, és per Nadal, hi ha unes botelletes com a de cava, però realment és kèfir per candy per moixos, i també aquell dolç nadalenc que no surt d'origen italià, que es diu?
3: Panetone.
2: Panetone també per cans.
0: Per cans, doncs, per cans.
2: I ara gelats també per cans i per moixos.
0: Bueno, i una pregunta. Agrada? Agrada?
2: Aquí, en Escano, no en els
0: amos.
2: Els amos estan encantats.
0: Però s'acaben?
2: Sí, sí, sí.
0: Mengen?
2: Tot això de iogurt i de kèfir per cans i per moixos és una cosa que pareix que els hi encanta. Jo no ho provaria, però pareix que els hi encanta, sí. Mm-hmm.
5: Bé, tenim una notícia molt de...
0: Clar, perquè no ho
1: has de dir, perquè ara m'ho pot aixerrar.
0: Sí, sí, sí, clar.
5: És que, clar, temps, però... aquests campaners, que no campaneters...
2: No, per favor.
5: Han fet 80 punts.
0: 80 punts! I, per tant...
5: I això vol dir que... s'han posicionat primers.
0: S'imposen per davant de tothom.
5: De tothom.
1: I sí, per bastant de punts, oh?
0: I deia, enhorabona, Miquel Àngel. Gràcies, i Miquel.
3: Gràcies. L'any passat en varen fer 90 i pico.
1: Sí. No, però enguany fa manco punts.
0: Al setembre sou aquí, eh? Tornau-vos aquí.
5: Enhorabona.
0: Gràcies.
2: Ho volem.
5: Gràcies. Gràcies.
7: IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. I've been waiting

0: I heu de saber que el certamen fotogràfic per la conservació de la mà balear, Mare Foto, repartirà 10.000 euros en premis.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir a punt de tocar les 4 i 5 minuts, començam la segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, amb en Miguel Soler, ara al control tècnic, gràcies, Miguel, per ser-hi, i a Tèntol, fins ara, han jugat amb les paraules, han jugat amb el poble de Campos, amb en Miguel Àngel Adrové i en Miquel Miró, que han fet un paperasso, 80 punts, per tant, s'imposen com a primer poble d'aquesta batussa de Tèntol, però queden dies, i setmanes, sí. Queda temps, encara.
2: Queda temps, queda temps. Però que
0: aquest marcador
2: s'han endut el rècord de moment.
0: Sí, sí, sí, sí. Per ara queden en primera posició, per tant, ens tornarem a veure les cares al setembre. Per ara, per ara. I ara ha arribat el moment, per tant, de xerrar i conèixer més aquesta notícia que dèiem del dia. Miquel Jun, com estàs?
3: Va bé.
0: Maria Pons, estàs igual que fa uns segons?
2: Ben igual.
0: Bé, estan plegats,
2: eh? Estan contents.
0: Sí, sí, sí, sí. Un equip petitó, però ben avengut.
2: Exactament.
3: Eh? Sí, molt posant bé.
0: I d'ahir el tema d'avui ens du a conèixer Mare, ja ho dèiem, una iniciativa que vol ajudar a la conservació de la mà balear a través de projectes audiovisuals.

0: I amb aquesta calor que fa aquest estiu, avui toca submergir-nos.
1: Oh, que bé, oh, sí.
2: Que ben jugat, Miquel.
0: Superpoètic. I ho fem per conèixer...
1: Amb el codins, la ràdio.
0: Exacte. Aquí encara tenim un pot de refugi climàtic. Sí. I ho fem per conèixer un projecte ben interessant. És Mare, una iniciativa que a través de les arts audiovisuals vol ajudar a la conservació de la nostra mà. Avui parlarem d'un certamen que han organitzat, però també d'una exposició que tenen en marxa. Mm-hmm.
2: I començant parlant d'aquesta mostra fotogràfica itinerant titulada Fem un cafico, que reuneix les 32 obres premiades de la 6a edició de Mare Foto. Si sou a Menorca, la podreu visitar fins dia 7 d'agost al Parc Rochina de Maó, però no us preocupeu que durant els propers mesos es mourà fins a altres municipis i illes.

0: Feim un cafico, faràs una mirada íntima a la mà balear. Ara el faria jo en el cafico.
1: Sí, directe.
2: Seria. Però,
0: sí, sí. Mm. Combina impacte visual i contingut divulgatiu per generar una connexió emocional i una consciència ambiental, i l'objectiu principal és el d'apropar la mà a totes les persones.
1: Però aquesta mostra també vol posar en valor el paper dels fotògrafs marins, que gràcies a les seves instantànies ens ajuden a conèixer el gran patrimoni natural de la mà.
0: I vols fa ganes conèixer més coses sobre les fotografies d'aquesta exposició.
2: Vinga.
0: I hem pogut parlar amb alguns dels artistes que hi participen. Començam amb en Pedro Sub, així és el seu nom artístic, el trobareu a les xarxes socials així, que primer de tot ens ha explicat d'on ve la seva passió per la mà.
3: Som en Pedro Rient, Pedro Sub, a les xarxes. Em vaig criar a la mà. Ma mare diu que van de nedar ja bussejava. Vaig passar per la pesca submarina, el busseig, les coves i totes quantes modalitats vaig poder. Fins que vaig trobar el meu lloc, la nea i la càmera. Intent fotografiar la bellesa de les nostres costes per enamorar. I fotografio la denúncia per despertar consciències. Perquè aquesta mà mos ho ha donat tot. I si no en tenim cura, no tornarà.

0: En Pedro, però, també m'ho ha fet 5 cèntims de dues de les fotografies que hi has posades.
1: Un salsal, una salaseu, a la categoria botànica. Aquesta foto està feta a la sortida de sal a la costa est de Mallorca. La cetabulària és una alga d'una salaseu gegant, en forma de paraigua. És bioindicadora d'aigües netes. Per un espectacle així, sí que val la pena aixecar-se prest i banyar-se el cul. Boscos d'esperança, a la categoria botànica. Aquí veiem la cistoceira, una alga fins i tot més exigent que la cetabulària. On hi ha boscos de cistoceira, l'aigua és excel·lent, sense contaminació i amb molt d'oxigen. És el bosc del Mediterrani i encara resisteix a zona del nord-est de Mallorca. Tot és un equilibri molt fràgil. Com veiem, queden llocs que ens donen esperança, però cada vegada li posant més difícil.

0: Ara jo els intentava visualitzar en aquestes algues.
1: És que fa ganes, veure-les.
0: Vosaltres sou Sella molt d'anar a bussejar a la mà, quan aneu a nedar?
1: Que fa anys que no. Quan era més petit m'agradava molt i, de fet, no sé per què ho he deixat de fer.
0: I d'haver de recuperar, Miquel.
1: M'agrada.
0: Sí, jo sóc com un infant.
2: De petit ho feia més amb bueres, ara vaig a la mà i no en duc. A poques vegades, i si me'n deixen...
1: Jo crec que és això, amb oblit de dues ulleres
2: Si vaig amb amics i me'n deixen, és com a tot un món.
1: És un món desconegut per
2: nosaltres. I vaig a nedar habitualment, però és això. No veig es fon de la mà més que de Montserrat.
0: I doncs jo sí, vaig a nedar, m'ha pogut deixar les sabates, però no m'ha pogut deixar les ulleres, O sigui, la careta de bussetjar, van jo.
2: A més, te dona un és una ala.
0: Clar, te quedes allà bussetjant, la gent tot aquest tresors.
1: Fa passar hores, si vols, fa passar hores.
0: Bé, i d'això, que escoltant en Pedro Sub, mos entren ganes de poder veure aquestes algues tan desconegudes per nosaltres, i per això haurem de visitar aquesta exposició. Ara coneixem un altre fotògraf, en Víctor de Vallès, qui ens explica que la imatge que té exposada és un autorretrat aquàtic. Escoltau com la va fer.
3: Aquesta foto és un autorretrat, és una foto que em faig jo mateix, posant la càmera en un trípode, amb uns ploms perquè es quedi a sota l'aigua, i preparo la càmera perquè dispari una foto per segon, i jo després vaig on vull sortir a la imatge i em poso allà fent de model. El lloc és un bufador que si es va a la data bona, o sigui, així als mesos d'estiu normalment, que el sol està més alt, i a l'hora exacta, llavors entra el raig de llum de forma perpendicular dintre la cova, es queda així ben recta. Recordo que per aquell dia vaig tenir que fer bastants intents perquè sortís bé. Però mira, al final va sortir i va ser foto guanyadora d'aquest tema.

0: I en Víctor també m'ha volgut explicar per què és tan important la divulgació a través de la fotografia marina.
1: Doncs penso que és important el tema de la divulgació perquè la gent agafi consciència, que sàpiguen doncs, que és un medi natural com qualsevol altre, que és algo molt fràgil i que qualsevol interacció humana o qualsevol alteració d'aquest medi llavors queda greument afectat i alguns canvis poden ser irreversibles. El que passa mostrant imatges del mar és que pot ser una arma de doble fil, que molta gent pot veure simplement una imatge maca i vol anar allà doncs, a veure o a disfrutar-ho, a treure la mateixa imatge, però clar, realment doncs, aquesta interacció només de la nostra presència i tot ja pot alterar el que és tot l'ecosistema, tot això, i llavors afectaria. Llavors doncs, sempre ha d'anar acompanyat o s'ha d'informar, s'ha de prendre bastanta consciència de que la nostra presència, sobretot si és molta gent de forma reiterada, tindrà efectes negatius sobre aquests llocs.

0: He d'anar alerta, eh? Per aquí poden passar a mi, trepitjar a mi, bussejar a mi i de tot. Sí, sí. Bé, encara tenim un altre fotògraf, és en Xavier Mas, ens explica les obres que té exposades a aquesta exposició itinerant de Mare, ben interessants.
1: En aquesta edició de Mare he guanyat dos primers premis i un accèssit. La foto que m'ha premiat en Animalia la vaig fer en una petita cova de Calamolí, amb un petit, que té un petit forat al sostre per on entra la llum. I aquest dia hi havia una gran quantitat de bromers i vaig estar esperant que el corrent se'n transportessin un i que passés per davall a raig de llum. La categoria botànica vaig guanyar en la foto d'una pradera posidònia situada a Cal Olivera, amb el raig de sol que l'il·lumina. Després de la categoria denunciada, vaig guanyar un accèssit amb una foto d'un cranc blau fet a Calabassa. Aquest cranc és una de les espècies invasores més problemàtiques per l'impacte ecològic que provoca a les zones on es troba. Tots aquests premis no haurien estat possible sense el recolzament de la meva família, que durant els estius m'acompanyen a fer snorkel o a bussejar amb botelles. I, de fet, en aquesta edició, la meva filla, Nayuna, també ha estat premiada i en altres edicions també ha estat premiat el meu fill, Adrià.

0: Que interessant, eh? Quant de mons marins. Interessants.
1: I ben desconeguts.
0: Sí, ben desconeguts, eh?
1: Si no fos per aquestes fotografies, sí, desconeixeríem moltes coses.
0: Sí. Sí. Volen saber ara més coses sobre aquest certamen de fotografia marina i és per això que saludam ara mateix en Amador García, és coordinador de tot plegat de Mare. Com estàs, Amador?
2: Bones tardes, molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, contents de sentir-te. Amador, com neix Mare? Tornem un poc en els seus inicis. Quin és el seu objectiu principal perquè nascés?
2: Sí, i de Mare neix... bueno, és un projecte impulsat per la Fundació Marilles en el 2020, a pesar dels diferents projectes que la Fundació ha anat impulsant, tots molt vinculats amb la ciència i amb la dada científica. Però en aquell moment saber que feia falta un component més emocional, no? Perquè moltes vegades la ciència no té aquesta capacitat d'arribar a les persones i per això se fa necessària que les arts, com en aquest cas la fotografia o el vídeo, amb la seva capacitat de poder connectar emocionalment amb les persones i sobretot conscienciar, no? Sempre deien que el que no coneixem no ho podem estimar i el que no estimam no ho podem protegir. Aquest és un pot l'objectiu principal de Mare, no? Que a través de la bellesa, les imatges i els vídeos, la societat s'atraqui, se desperti la curiositat i que pugui conèixer un poc millor i, per tant, puguen promoure la seva conservació. Mm-hmm.
0: Per tant, partint d'aquest potencial de les emocions, com se pot ajudar a la preservació de la mà, no? A través de projectes audiovisuals i de la fotografia, per exemple?
2: Idò, mira, no, nosaltres des de fa un temps ja duim un, com a claim del projecte, el que li deim nosaltres de l'objectiu l'acció. És amb aquest joc de paraules de que l'objectiu de la càmera com podem passar a passar a l'acció per promoure projectes concrets de conservació. Des de fa uns anys Mare s'intenta involucrar en diferents problemàtiques locals que hi pugui haver a les illes i a través de la narrativa i de la força de la imatge intentam que la gent conegui millor aquests projectes. Durant aquests sis certàmens que hi ha hagut, ara arrencam el setè, els fotògrafs han anat presentant imatges i aquestes imatges poden ser cedides en fi de conservació. Què succeeix amb aquestes imatges? Que nosaltres a la vegada el que fem és que els cedim a diferents entitats de conservació que duen a terme diferents projectes a la llarg de les illes i aquestes imatges serveixen tant per formar part d'una memòria, d'una pàgina web, d'una nota de premsa, en el final són la base sobre què se sustenta tot aquest discurs i aquesta necessitat de transmetre a la societat la necessitat de que hi ha molta... abans crec que era en Pedro que deia que hi ha moltes coses que valen molt la pena encara veure, però que també hi ha moltes coses que per desgràcia, cada vegada estan pitjor. Uh-huh. I un poc això, no? Amb aquesta capacitat d'emocionar que té la imatge, amb aquestes diferents activitats que feim, aquesta capacitat que té la narrativa de Mare per connectar amb diferents projectes, és un poc com podem que les imatges connectin amb la societat per involucrar-la i perquè la gent entengui que és molt important prendre les mesures necessàries.
1: Mm. Unes imatges que s'utilitzen per moltes coses. Una d'aquestes és aquesta exposició Feim un cap fico, de la qual hem parlat ara. Per quin poble més passarà aquesta exposició? Tots hi haurà aquestes mateixes obres de l'edició passada o van canviant?
2: Sí, bueno, cada any l'exposició itinerant, enguany tenim ara mateix aquesta exposició Feim un cap fico, que és una convidada, que la gent de qualque manera s'impliqui primer a conèixer més la mà i segon a que la gent, no només les persones, sinó que les empreses, l'administració pública pugui actuar coneguent un poc més la necessitat que hi ha. Fem un Cafico actualment està a Mó, en Espar Roixina, fins 17 d'agost. Aquesta mateixa exposició no canvia, és a dir, aquestes imatges guanyadores de l'edició de certamen de Mare Foto de l'any anterior formen part d'aquesta exposició. D'aquí, després de Mó, seguim a Menorca, mon anam a Fornells a partir de dia 7 d'agost fins a final d'agost, fins dia 28. D'aquí votarem a Formentera, a Sant Francesc Xavier, fins dia 21 de setembre. De Formentera mon anam a Eivissa, a Passeig Vara de Rei, que estaran de 25 de setembre a dia 14 d'octubre. Tornarem a Mallorca, mon anam en aquest cas a Port de Portals, del 20 d'octubre al 10 de novembre. I acabarem l'exposició en guany a Pollença, a un poble on Fundació Caixa Colònia, que és una entitat que col·labora amb aquest projecte, estarem allà i en l'Ajuntament de Pollença també fins al dia 30 de novembre. És a dir, pràcticament fins a final d'any aquesta exposició estarà fent voltes per les illes.
1: Xerramare
0: de... Recorregut.
1: Sí, un bon recorregut, sí, sí. Xerramare d'aquests certàmens que teniu en marxa, com han dit, com han parlat fins ara, és Mare Foto. Qui se pot presentar? Fins quan? Quin tipus de fotografies poden presentar? Quins premis hi haurà? Explica'm-nos un poc tot això.
2: Sí, bueno, Mare Foto és un certamen que està obert a tothom. Des de joves, de menys de 16 anys, participant de la categoria juvenil. A partir de 16 anys ja, diguéssim que se presenten com a la categoria general, diferenciant aquí el que és a nivell amateur i expert. Com deu ben al principi, Mare Foto reparteix cada any un total de 10.000 euros, en les diferents categories, en les diferents cinc categories, que són les categories que elegeixes el jurat, i una categoria que és Mare Popularis, que està oberta a la votació popular a través de la nostra web. Mm-hmm. Això, qualsevol persona, sigui de menys de 16 anys, tingui coneixements o no de fotografia, el que volem és mirades, qualsevol tipus de mirada, no només cercam l'excel·lència tècnica d'una imatge perfecta, sinó que el que volem és que, sobretot, moltes persones, moltes mirades se puguin presentar, mos donin diferents punts de vista de diferents racons que tenim en aquestes illes, i no només en aquestes illes, sinó també en el Mediterrani, des de fa uns anys tenim la categoria Mare Nostrum, que és una categoria oberta que qualsevol imatge del Mediterrani hi pugui formar part. Se poden presentar a través de la nostra pàgina web, marebalear.org, fins dia 15 de setembre. Allà vos heu de registrar, hi ha és un procés, vos heu de donar d'alta, i cada persona pot presentar fins a 20 imatges, seleccionant a quina categoria volen que se presenti. Ja tenim Mare Animalia, Botànica, Mare Sapiens, que és aquesta relació dels ser humans amb el medi marí, i una categoria de denúncia, que és Mare Denuntiare, que si bé nosaltres sempre deim que Mare no és un certamen de denúncia, no volem que el que se posi, que el que sigui més rellevant sigui el negatiu, sinó tot el contrari. Creiem que val molt la pena, hi ha moltes coses encara que val la pena visibilitzar i protegir, però que també, per desgràcia, hi ha coses que s'han de denunciar i per això tenim aquesta categoria.
1: Uh-huh. I un altre concurs que teniu en marxa ara mateix és de Reels, d'Instagram, d'aquests vídeos curts de xarxes socials. Conta'ns més coses, perquè això pot ser interessant també, sobretot per la gent jove. Quina temàtica cercau aquí?
2: Exacte. Sí, bueno, Mare si Reel és un certamen relativament jove. Aquest enguany, de fet, és la segona edició. Ho vàrem encetar l'any passat. Mare si Reel és un certamen que neix en col·laboració amb Cultura Inquieta. Mm-hmm. Per qui no coneix Cultura Inquieta, és una de les principals plataformes culturals en llengua espanyola, amb més de 6 milions de seguidors, Gràcies a l'impuls que ens ha donat Cultura Inquieta, volem arribar a qualsevol punt, no només de la mà Balears,

0: el millor reel de conservació marina enfocat a la mà balear, seleccionat pel jurat amb 1.000 euros de premis. Després tenim 3 accèssits de 200 euros, diguéssim, com a 3 mencions en segon, tercer i quart reel. I després, enguany, tenim el millor reel que reflexi l'essència del Mediterrani i que ens doni, diguéssim, com un punt de vista sempre dins dins àmbit amb una finalitat de conservació, que es Mare Met, que aquest punt de vista del Mediterrani, que són, també està dotat amb 1.000 euros. I en darrer lloc tenim el reel més viral, que és, com que és un certamen on la base és Instagram, el reel amb més likes a Instagram també té un reconeixement de 400 euros. Mare Cyril va néixer, el que vos deia, fa 2 anys, amb una intenció molt clara, que és arribar amb un nou llenguatge, el llenguatge de les xarxes socials. A vegades la fotografia no tothom, no connecta amb tothom, per això creiem que el vídeo és un llenguatge com a més immediat, que fa servir més la gent jove. Per tant, creiem que Mare Cyril té la capacitat per arribar a aquestes noves audiències, a gent més jove que potser no coneix tant la bellesa de la mar balear i del Mediterrani, i d'aquesta manera també els volem involucrar perquè també en prenguin consciència i sobretot això, que la gent presenti els seus reels. Això se pot fer a través de la web marecyril.org. Allà veureu les bases, s'ha d'etiquetar a Mare Balear, a Cultura Inquieta, i amb el hashtag BeRealForTheSea26. Bueno, allà, això ho veureu tota la pàgina web aquesta que vos deia. Pues animant també que la gent jove, sobretot, se presenti i puguem veure fins a això. Aquest certamen dura fins dia 1 de setembre, és a dir, va començar el 1 de juliol, són d'aquests 2 mesos, i això, i que des d'aquí vos convidam tant a presentar-vos en el certamen de fotografia, en el certamen de reels, i a visitar aquest recorregut que vos comentava de l'exposició itinerant, perquè tot mos apropem un poc més a la mà i cadascun dins el seu metro quadrat de capacitat d'actuació podem aportar un poc més.
1: I en tantes iniciatives audiovisuals, evidentment, anau arribant de cada vegada a més gent i Mare va cresquent, no?, en participació de ciutadana, diguéssim.
0: Uh-huh. Sí, així és. Per sort, en 6 edicions, que són les que duim, s'han presentat més de 7.000 imatges. Genial. Estan xerrant de pràcticament de més de 3.000 imatges cedides amb finalitat de conservació, que això és un fet molt important, perquè després aquestes imatges són molt, molt ben valorades per diferents entitats que els fan servir per la seva tasca de divulgació. I el que vos deia, per sort, tant a nivell de participació com a també d'implicació de l'administració i d'empreses privades que cada vegada veuen amb aquesta iniciativa una forma per arribar a les seves audiències. També convidam que per sort està creixent aquest recolzament, però mai és suficient per poder dur a terme tota aquesta activitat que duim a terme. I el que deia, convidam a empreses privades i a l'administració pública perquè mos segueixi recolzant, perquè puguem dur a terme més certament, perquè puguem arribar a més punts del Mediterrani i que cada vegada hi hagi més gent que sigui més conscient de la necessitat de conservar la mà.
1: I de Amador Garcies, enhorabona per tota aquesta feina, coordinador de Mare, gràcies per passar aquests minuts per Tèntol i bon estiu.
0: Beníssim, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: I molt bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Modalitats d'escacs. Actualment hi ha moltes maneres de jugar a escacs. Aquí repassam les modalitats més habituals. Per començar, tenim la partida clàssica o escacs clàssics, en què els jugadors disposen de molt de temps per pensar, normalment més d'una hora. És el format més pausat i estratègic, on cada moviment es planifica amb molta cura. Després tenim la partida ràpida o escacs ràpids, amb partides que duren entre 10 i 60 minuts per jugador. És un punt entre la reflexió i la velocitat. I encara de més ràpids són els escacs llampecs, amb partides de menys de 10 minuts per jugador. Aquí la rapidesa és clau i els errors també són més habituals. Sovint, en el llenguatge col·loquial, es componen els ràpids amb els llampecs, però en realitat són modalitats diferents. També hi ha una modalitat ben curiosa, que no depèn del temps de joc, sinó de la manera de jugar.

0: Pla Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
1: Eugènia, com estàs?
2: Què tal, com estàs?
1: Acalorada, segur.
2: Sí. Ara millor, sí, aquí millor, s'està molt
1: sí.
2: bé.
1: Sí. Aquí sempre està millor.
2: Sí. Sí. Sí, sí, sí, millor que en el carrer, segur.
1: I si no, un bon refugi climàtic és anar al cine, sempre
2: Exacte,
1: ho tenim.
2: Exacte, molt bé, ho has ficat superbé.
3: Sí. El cinema.
1: Perquè anar al cine aquests dies...
2: Sí, a mi m'ho veu que a vegades passa això de que fa massa fred fins i tot.
1: Sí.
3: Jo sempre que... m'enduc una jaqueta.
2: Sí, saps que comentàvem amb la Margalida que es veu que a vegades és que fa fred. Mm. Són sales molt grosses que a vegades estan més buides i que les temperatures, pues...
1: Això no ha canviat, perquè, clar, recordàvem aquells estius que segons quina hora del vespre t'havies de posar un màniga llarga, una jaqueta, que si eres, jo què sé, d'arrabella o per mig,
2: sí.
1: o fins i tot si anàs a fer un cafico de tard, allò que t'has d'aixugar tot d'una i t'has de tapar, aquest estiu no.
2: No,
1: per tant,
2: sí,
1: és un lloc on
2: se
1: passa una mica de fresca
2: sí,
1: i fins i tot un pot de fred, de pell de gallina, és sí. anar...
2: En els cines.
1: I doble en sentit, cines... pell de gallina també en doble sentit, si tries bé la pel·lícula.
3: Sí.
2: Sí, molt bé. Sí, sí, sí, tens tota la raó del món. I això que dius de la calor, completament d'acord, vull dir, el canvi climàtic està afectant moltíssim i crec que ens hem de començar a donar compte de que això és real. No té cap tipus de sentit. Jo només tinc 27 anys, però tinc el record de que no fos així. O sigui, cada any és pitjor i bueno, no sé.
1: Veurem, veurem. Si no, tenim els cinemes, això, per anar a passar sí. fresca i per estar a gust, si triem bé la pel·lícula,
2: sí.
1: si surt bé.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I avui quina han triat?
2: Pues avui han triat Letres robades. Que,
1: Letres robades.
2: Sí, és una pel·lícula que realment, me sap greu dir-ho, però ahir era el darrer dia que la teníem en el cine.
3: Justament.
2: Justament, bé. Sí. Però estic molt segura de que aviat...
1: Sí, sí tindrem ocasió.
2: Sí, aviat arribarà a les plataformes. Mm. I, bueno, a mi personalment és una pel·lícula que m'ha agradat molt perquè som molt fan del director. I és vera que, tot i que no sigui la seva pel·lícula que més m'ha agradat, sí que trobo que està en línia en el que ha fet fins ara i que això és molt difícil, no? Mirar cap a la teva filmografia i veure que tot és correcte és molt difícil d'aconseguir i en aquest cas jo crec que ell ho ha aconseguit, en John Carney, el director d'aquesta pel·lícula, Letres robades. I això, vosaltres no l'heu vist, no?
1: No l'hem vist, no. Però posam el tràiler.
2: Posam el tràiler.
1: Ah, vinga.
4: Did you look her see? Yeah, thanks.
5: What?
4: Oh.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
6: When?
5: Wow, Danny Wilson.
4: You were great up there.
5: Come with me.
4: I could tell within 2 minutes of meeting you, you are not just some boy band guy.
7: And you are too good for that wedding band.
4: I've been toying with this one for years.
8: Is every song I ever wrote in my life is about you.
4: So good.
7: Wanted it so bad, you know?
5: Having my name on that song would have changed my life!
1: Això és un fragment de Letres robades, Power Ballad, en anglès, sí. d'un director que sap triar, sap afinar bé sa música per si històric conta, no?
2: Totalment. Jo supos que ara hi ha alguna... La gent que estigui escoltant, a lo millor ha reconegut aquesta veu, és en Nick Jonas. És vera que crec que és algo més de sa meva generació, perquè varen viure tot el moment Camp Rock, Jonas Brothers. En Nick Jonas és un de... Bueno, és realment el protagonista d'aquesta pel·lícula.
1: La banda Maria ha fet uau.
2: Ah, sí?
1: Sí,
3: sí perquè clar...
1: Hora.
3: com que li havia perdut un pot de pista, més enllà de Camp Rock.
6: Sí.
3: I està com a reconnectar amb això, el que deies, en l'adolescència i infància.
2: Sí, sí, sí, m'ho va passar el mateix. Totalment. I a més, bueno, té un company de repartiment que a mi m'agrada molt també, que és en Paul Rudd, que se podria dir que realment aquest és el protagonista. La història mos mostra com en Paul Rudd i interpretant el personatge d'Enric, el cantant de bodes, un d'aquells músics més honets, diguéssim, que s'han passat la vida tocant en el casament dels altres, fent ballar la gent el dia més feliç de la seva vida, mentre el seu propi somni de triomfar mai acaba d'arrencar. Un dia, coneixen en Nick Jonas, que és el personatge interpretat per en Dani, és un cantant que està a punt de fer el vot definitiu cap a l'estrellat, i d'un vespre pues, se fan amics, i aquí ve com es nus de tot, no? Que en Dani, aquest cantant més famós, s'enfila a un escenari immens davant d'un estadi que rebenta i canta una cançó que va assetjar un vespre que va conèixer en Enric. Ho diu el títol de la pel·lícula i és Letres robades, i és que en Nick Jonas li roba la lletra. I a partir d'aquí pues, comença tota la recerca d'identitat, de saber ben bé, pues, imagina't, tu ets un cantant molt més petit que un cantant famós, t'han robat la lletra, que has de fer, no? I a més, si tens una mica d'amistat. Pues, aquí com una pregunta molt clau durant tota la pel·li, que si val més tenir raó o tenir pau, perquè hi ha una sèrie d'aconteixements que l'arriben a pensar si realment val la pena ser famós o no. I està clar. Molt bé.
3: Clar, que jo he vist per aquí que aquest director ja ha fet altres pel·lícules relacionades amb la música, no? Sí. Que jo no sé si vosaltres sou molt de pel·lícules musicals, en Celestifa,
1: sí, també hem fet, sí.
2: Sí.
1: Com tot.
3: I doncs jo, una que va fer aquest home,
1: sí, quina?
3: Que és Begin Again,
2: ja.
3: M'encanta.
2: A mi també m'agrada molt.
3: I la vaig veure de rampellada, que no m'ho esperava, i sí. Vaig dir, però és aquesta meravella, sí, totes sí, les cançons sí. M'han encantat, no sé, m'ho va agradar, els actors...
2: Sí, sí, sí, a mi també m'agrada molt, però vos he de dir que la que més m'agrada és la de Once, de fet...
1: Once, sí.
2: Crec que, a més, que és com molt més petita que totes aquestes, perquè també té la de Sing Street, que és una pel·lícula que jo crec que també vos la recomano si no l'heu vist. És molt divertida i, a més, en el cine, a Cineciutat, cada any, quan comencen a demanar moltes escoles per poder venir al cine i tal, sempre tenen aquesta.
3: La de Sing Street.
2: Sí. Per tant, per infants està molt recomanada també. La de Once a mi m'agrada molt perquè, no sé, crec que mostra també com els seus inicis i, a més, va guanyar, bueno, una de les cançons de Once, s'ha dit Falling Slowly, i va guanyar un Oscar a millor cançó en el seu moment. I a més, és molt curiós perquè en aquesta darrera pel·lícula, a Letres robades, hi ha un moment on el protagonista està passejant pel carrer i veu que hi ha un músic com a demanant dobbers o simplement tocant i toca una cançó aquesta de Falling Slowly, que és de les primeres pel·lícules, per no dir la primera que va fer. Té allà com un guinyo intern que
3: una clicada d'ull ahir mateix.
2: Sí, me vaig emocionar molt perquè a mi aquella cançó m'agrada moltíssim.
3: Clar, ara veig aquesta pel·lícula l'any 2007
2: sí.
3: I ara estàvem en el 2026, quasi 20 anys després.
2: Sí. I és interessant com el director pues, segueix fent el mateix en realitat, no? Perquè al final és el que tu deies, a menys si mos agradaven més o menys les pel·lícules que tenen un caire així musical. En aquest cas, aquest director crec que sempre tria com... El fet que hi hagi una cançó, tot envolta arrel d'aquesta cançó, no?
1: El pes d'una cançó.
2: Sí, és com un protagonista més dins les seves pel·lícules. I bueno, també hi ha una cosa molt interessant i és que les cançons, les lletres, les escriu ell.
3: El director de la pel·li?
2: Sí. Vull dir que està molt ficat dins el procés creatiu.
1: És a dir, que continua construint les pel·lícules, la seva filmografia, com ve fent des de sempre,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I això, és veritat que és una pel·lícula que ha agradat molt, perquè és com molt lleugera, saps? Molt... fa ganes voler-la, no? Per desconectar una mica de la realitat. I bueno, és una d'aquestes feel-good movie, no? Que van bé a vegades també per sortir un poc del típic drama social.
3: Que surts de la sala content, contenta, que no tots són, com dius, drames, clar.
1: Clar, Once va tenir un paper important, no? En els cinemes, quan va sortir. És a dir, sí que va tenir més força, no?, que Begin Again.
2: Pues no t'ho sabria dir perquè jo en aquell moment no estava molt connectada en els cines, en realitat era molt petita, però sí que és vera que So The Begin Again va ser una sorpresa per tothom i va ajudar també a reconnectar una mica en So The Ones. A més, si no m'equivoc, jo no sé si tenen algo a veure. O sigui, no sé si és com que el director ha volgut contar la mateixa història des de dos punts de vista. No ho sabria dir, no estic segura. Però sí que So The Begin Again, bueno, o sigui, va ser molt important i a més surt a Keira Knightley i en Mark Ruffalo, que són dos actors molt importants dins la indústria del cinema.
3: Que més canten ells, no? A mi m'ha apareix sí, que eren set seves sí, veus. Sí. Once sí que és vera que no ho puc opinar perquè no l'he vist. Jo sí. També era molt petita, però se pot rescatar.
2: Sí, sí, se ve Begin Again totalment. Sí, sempre són els actors els que canten. I, clar, ha volgut triar el Nick Jonas, que ja sap que cantarà bé.
3: Exacte, aquí anava a tir-se un.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I en John Carney, irlandès de Dublín, com dem, que toca barbaix, de sí. Frames, i que això també
2: bé, sí,
1: és un...
2: Sí.
1: És un component més, no?,
2: sí.
1: a afegir, perquè, clar, aquest pas discursiu que té la música, les seves sí. pel·lícules, és important.
2: Sí, sí, clar, tu imagina't si tens dues coses que t'agraden en el món i les pots juntar, clar. I a més que el cinema i la música jo crec que van sempre superrelacionats i la veritat és que no record cap pel·lícula que no tingui música o simplement una banda sonora. Vull dir, és que és molt difícil fer algo sense música en el cinema. És un personatge importantíssim i en John Carney ho sap, ho ha fet superbé. Crec que és un segell d'identitat molt important. Al final, en aquesta indústria on ja està pràcticament tot fet, és difícil destacar en alguna cosa i crec que ell pues, ha sabut triar quin camí seguir. I les cançons d'això són molt guapes. És vera que a mi en aquesta darrera de Letres robades no és que m'encantin molt les cançons, i de fet de tota la seva filmografia ja vos dic que la meva preferida és The Once i Begin Again. Però bueno, està molt bé i bé. Quan vaig veure que l'estrenava m'ha fet il·lusió.
1: N'afegim una més, idò, aquestes sí. Letres robades de John Carney, que fa aquest tipus de cinema per malòmens, no?
2: Sí, sí,
1: cinema de malòmens.
2: Sí, exacte.
1: Eugènia, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i ja vos avisaré quan surti a plataformes.
1: Exacte, perquè ja que no tenim ocasió, perquè sí. Va acabar ahir en el Cine Ciutat, sí. I d'ahir han sortit plataformes,
2: vos
1: el manco,
2: avís.
1: Sí, una hora baixa, un cap vespre o un vespre, sí. Poden veure a casa.
2: Exacte. Ah.
1: Gràcies, Eugènia.
2: Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Vinga, fet.
9: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Duals a les 9.
11: No, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I quan falten 6 minuts per arribar a les 5 en punt i arribin els nostres companys d'informatius, heu de saber que avui es dona el sus a la 10a edició i darrera del Movofest a Puig de Consolació a Sant Joan. És la darrera vegada que viurem aquest festival, dijous, divendres i dissabte. Dissabte amb els caps de cartell Antònia Font, que finalment han suspès la seva actuació per mort de la sentida pèrdua d'ahir del seu baixista, en Joan Roca, però seran allà per retre-li homenatge. I qui també seran allà perquè hi varen actuar a la Movo durant la seva història en la tercera edició és el petit de Caleril, que no volen perdre aquest esdeveniment, aquesta 10a i darrera edició de la Movo, aquest adeu en aquest festival i demà hi actuen en cançons com aquesta, Aigua Fosca.

I d'així sona Aigua Fosca, una de les cançons del Petit de Caleril, d'aquest grup de Joan Pons, que demà són en directe al Movo Fest, d'una carrera que va començar el 2007 i des de llavors han publicat 9 discos, 9 llarga durada, i ara, amb aquest concert que fan demà a la Movo Fest, és, com dèiem, l'única actuació que tenen aquí a Mallorca. Volíem parlar amb ell, però no ha estat possible. És a dir, que serà en una altra ocasió. I notícies, i tornem després.

0: Vos hem de contar que el Teatre Principal de Palma té previstes 7 noves coproduccions per la pròxima temporada.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Idò, i quan són les 5 i 5 minuts, ens atam la tercera i darrera hora de Tèntol d'avui, amb en Miguel Soler, que continua el control tècnic, i ara amb la companyia del director del Teatre Principal de Palma.

0: Des de teatre, teatre documental, òpera contemporània, circ, espectacles destinats als infants i noves tecnologies. Aquestes són les propostes de cara al pròxim curs del Teatre Principal de Palma que ha presentat aquest dies una nova temporada que estrenarà la històrica companyia La Zaranda amb espectacles com Todos los Ángeles alzaron el vuelo i que comptarà amb noms com Àngels Gonyalons, amb, també tenim sobre el retrat de Dorian Gray, o de Juan Mayorga amb El jardín quemado.
1: I d'això quan han sabut que el Teatre Principal de Palma ha tancat aquesta temporada amb la xifra més alta d'espectadors dels darrers anys, segons la institució, amb un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada. Per tant, ara en parlam en profunditat.
2: En profunditat.